0: China és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
1: S'espera que Pequín acordi comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Trump. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari Ustec situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades.
1: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients aquestes explicacions i, tret del Partit Popular, reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya.
1: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes. Un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. La Comissió Europea proposa crear un bitllet únic de tren per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats.
2: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de Transports.
3: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
2: La proposta obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores i per això les companyies la miren de reull perquè entenen que afavoriria vendes de la competència. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar ara els estats al Parlament Europeu.
1: Esports. El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés a la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
2: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Aquest dijous Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mig hi ha l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb els mateixos punts que el Girona, 39.
2: Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
4: Fins aquí les notícies.
5: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
6: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
5: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
7: Som pura cafeïna.
5: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
7: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
8: D'acord.
5: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
9: Conxita Badia, us sona?
5: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
12: Aviam què passarà avui.
13: S'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
14: Jo no soc d'Arbeca.
13: Ah, no? Mira, d'on ets tu?
14: Jo soc de Lleida, de Lleida, de l'Horta de Lleida.
13: De l'Horta de Lleida.
15: No, és indispensable ser d'Arbeca.
16: I tenim un de Caldes i un de Madrid.
13: Un de Madrid?
12: On viu?
13: Àngela Maria.
17: Ostres.
12: Que viu al Talladell.
13: Què li ha passat, aquest?
16: No, mira, com va paternitat.
12: Porcs and Boys.
18: Quins tios, eh?
12: El cromo.
18: Ai, el cromo. Jo tinc moltes coses a dir.
13: Però, va, calleu, que arriba el jefe. Déu vos guard.
19: I vista el barca!

0: Els cromos són un invent del segle XIX, que apareixen gràcies a una tècnica d'impressió que es diu cromolitografia, que permetia per primera vegada imprimir imatges en color de manera massiva.
1: I cromo és correcte en català?
0: Sí, és correcte, cromo. Sí.
1: No es diu enganxina?
0: No, no, no, enganxina, de fet, és un invent que no existeix, és una còpia del pegatina castellà, però amb el verb català enganxar. Llavors la gent diu enganxina, però ho diuen malament, no hi és al diccionari.
1: I cromo sí que hi és?
0: Cromo sí que hi és al diccionari, és correcte, completament correcte.
1: Collons, un rato agafaré un cromo i li fotré a la boca d'un d'Arbúcies, que tot el dia em diu «No es diu crema, no es diu crema, es diu enganxina, això es diu enganxina».
0: Si ho fa amb la veu que ho has fet tu, encara que tingués raó, li podies haver cardat un cop de puny fa temps.
2: La veu de l'eunuc.
0: Els cromos els comencen a distribuir les empreses tabaqueres angleses, fixeu-vos, eh?
3: Tabaqueres?
0: Tabaqueres, eh?
3: Angleses?
0: Sí, senyor, a finals del segle XIX van treure una primera col·lecció de cromos amb les fotos de jugadors de críquet, els jugadors de críquet del moment, i a la part de darrere hi havia el logotip de la marca de tabac.
4: Clar que sí, això està molt bé. La canalla ha de fumar, això ja no es fa. Ha de fumar i ha d'anar entrenant els pulmons. Exacte. Perquè és el que s'ha de fer.
0: Sí, senyor, s'ha de dir que el màrqueting ha canviat una mica, eh? Per, o sigui, de les imatges que fiquen ara, d'aquells tumors i aquells pulmons cangrenats i tot allò, amb aquelles lletres, fumar mata. Ah, tu compres un paquet de tabaco, hi ha un cromo del Lamine Yamal, molt més bon màrqueting, no fotem.
5: Home, i tant.
0: Sí. No? Hòstia, s'ha de dir, al segle XIX el tema màrqueting el tocaven.
1: El màrqueting sí, eh? Però el tema de salut no massa.
0: No tant, poder, no tant. També era una època que qualsevol refredat una mica de tuberculosi t'enviava a l'altre barri, vull dir que tant per tant fuma, no? Una mica. Jo què sé, tu. Escolta, perdoneu, que m'he perdut. Estava aquí amb el tabaco i les... Sí. Ja no sé on passo.
1: No, aquí, a la pàgina 3.
0: A la pàgina 3, eh? Estan
1: les primeres
0: allà.
1: Col·leccions de cromos no tenien àlbum, ens has d'explicar ara.
0: Ah, sí.
1: Explica'ns això, home. Sí.
0: Jo ho tinc a la pàgina 2.
1: Ah, collons.
0: Doncs el que deia en Fel, les primeres col·leccions de cromos no tenien àlbum.
3: I on es posaven?
0: Els guardaven en una capseta.
3: No fos!
0: Sí. Més tard sí que apareixen els àlbums, però els cromos no eren adhesius. Els havies d'enganxar tu amb cola de barra.
5: Clar, i us en recordeu quan éreu petits, que ho enganxàvem amb farina i aigua?
0: Ah, jo havia fet això.
5: Sí? Els cromos aquells dels iogurts.
1: Que sou d'abans de la guerra, vosaltres?
5: A mi m'ho feia fer la meva àvia.
0: Jo perquè era dels que feia els deures sempre a última hora, a la 1 de la matinada. Ai, no he fet els deures. I llavors havies d'enganxar. No tinc cola, tot tancat. I la meva mare em deia, fos aigua i farina. Sí. I enganxava, Ara, la llibreta cardava una pudor de pa.
5: I després qui els fa adhesius?
0: El què?
5: Els cromos.
0: Ah, home, doncs...
5: De què parlava?
0: Els pares dels cromos a nivell mundial, que són els germans Panini.
1: Bravo!
4: Els de les pizzas.
0: Exacte.
5: Panini i que feia olor de pa. Has vist aquí la relació?
0: Tot lligat, eh? Els germans Panini, que són de Mòdena, a Itàlia, fan els cromos amb el revers adhesiu i treuen una col·lecció de cromos aprofitant el Mundial de Futbol de Mèxic del 1970, que es fa famosa a tot el món. I a partir d'aquí, doncs, bueno, els que heu tingut infància, més o menys, ja sabeu de què anava. Comprar sobres, resar tots els déus perquè et sortís el cromo que et faltava, no? Sempre hi havia el que tenia els pares rics, que es presentava a col·le amb 20 o 30 sobres per obrir-los allà davant teu, fill
2: davant,
0: de puta.
2: Davant la paraula.
0: Què passa, Xuriguera?
2: A Panini, el tenim a Torroella de Montgrí.
0: Què dius ara?
2: I els de Torroella de Montgrí anem a tocar el timbre de Panini, i pugem l'escala i allà canviem tots els cromos que facin falta.
5: Oh, jo vindré.
2: Panini està a Torroella de Montgrí.
0: Què dius ara?
2: Que ho sàpiga tot Catalunya.
0: Mira, primera ja vindré, notícia. Ja I els de Torroella podíeu anar a buscar el cromo que us faltava?
2: Ah, pagant.
0: Pagant.
2: Pagant. Però... Bueno, sempre pot ser una mica...
0: Perdona
2: que t'hagi interromput.
0: No, si no havies de fer intercanvi amb els companys de classe, però sempre hi havia el que s'aprofitava. El ricachón, que li compraven no sé quants cromos, i que el que et faltava tu, ell el tenia a repetir quatre vegades, que jo si hagués sigut ell, hagués dit, queda-te'l, no vull per res. I ell et negociava estar l'entrepà de fuet de l'hora del pati, el fill de puta. De canvi aquest, per dos de teus i mig entrepà de fuet, vés a la merda, desgraciat.
5: I veig una mica de cosa malpaïda, aquí.
0: Ara voldries dues invitacions per venir a teatre, ara, Ara les pagues, idiota, Haver-me donat el José Mari Vaquero quan el volia. De puta. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Galú, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui un grup de música que hem de dir que són uns savis per conèixer i que esperem que ben aviat es converteixin en bojos coneguts. Venen d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, i això s'ha de destacar perquè és la seva marca d'identitat. Les seves cançons barregen el punk, el folk i el country i sempre parlen de la seva terra, de Ponent. El seu nom tampoc deixa indiferent a ningú.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Pork Chop Boys! Oh!

0: L'Eric, Marc i l'Edgar, Pork Chop Boys, què heu esmorzat avui? Què heu menjat per esmorzar?
1: En aquesta hora portem hores, tenim un matí llarg.
0: Sí.
1: Callos i una muntanya de bacallà esqueixat.
2: I una muntanya de què?
0: Bacallà esqueixat.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, senyor, tio.
4: Una gerreta de vi.
0: Molt bé.
4: Sau xupitet, carajillo.
0: Aneu fort.
2: Us ha fet llarg el matí.
1: Sí, molt.
0: Hem quedat molt d'hora. Sí. Escolta, una primera pregunta obligada. Per què us dieu Pork Chop Boys? És un homenatge als Pet Shop Boys o ni els coneixeu?
5: Bona pregunta, aquesta.
1: Mos ho havien dit, eh? Ha vingut, mos ho han dit diverses vegades, eren un duo al final. Nosaltres havíem de fer... havíem de tocar en un festival l'any 2019, encara sí. No teníem nom, i vam començar a jugar amb les paraules una mica, assajam amb una granja de porcs.
0: Ah, sí?
1: I llavors vam dir... Quan anàvem a assajar, ficàvem brasa, cansalada... llonzat de porc.
3: Això és un grup.
4: Jo salto un violinista. Jo vull ser el quart de la banda.
6: Està el cupo bueno, playa.
7: Clar, vam començar dos, dient que no seríem mai més que dos. Al cap de molt poc vam ser quatre.
0: Clar.
7: I ara som sis.
0: Ai, ai, ai. La gent quan va començar a veure els menjars
1: clar,
0: va dir...
1: No, clar, ara anem a la carnisseria de 100 euros no baixa.
7: Lo que ens podíem costejar en altres, amb la banda, ara hem de ficar quartos ja.
0: Clar. Abans de seguir, crec que molta gent de Catalunya encara us ha de conèixer, així que els Pork Chop Boys sonen així.

0: És ben bé que perquè canteu en català, perquè si això fos en anglès us diria que sou de l'Amèrica profunda una mica, eh? Sou de Texas, eh? Sou...
1: Alabama.
0: Una mica... No? Sou el Far West català, una mica, Arbeca?
2: Mos agrada, sí. I de petits vam mirar moltes pel·lícules d'enquestes de la 2, de l'Oest i tot sí. Això. Sí.
0: De la 2, ha dit.
2: S'apega.
3: Això té temps, ja.
0: Com és, Arbeca? Pot ser que la gent... Hòstia, les Garrigues, allò ho tenim molt abandonat, eh? Molt desconeixement, en general.
2: Molta granja de porcs, comarca deprimida.
0: Sí.
3: Oliveres.
1: Bon oli.
2: Bon oli, això sí.
3: Bon oli. Lo millor.
1: Lo millor.
0: I com arrenqueu, que diu, éreu dos? Com neix Pork Chop Boys? De qui és culpa?
3: Bueno, Pork Chop Boys surt de que els dos acabàvem amb unes bandes de punk, principalment, i per, pues, lo típic, no? Pues paternitats, bueno, coses que et porten a la ruptura.
0: Sí.
3: I llavors vam dir...
0: A la ruptura de la banda.
3: No de la família. No de la paternitat.
1: Sí. Que ja arribarà, també.
0: Ja, també, sí. Bueno. És després.
2: Paternitats, la culpa de tots.
3: Nosaltres no érem, però...
0: Sou pares, tots els que sou aquí?
2: No, cap.
0: Ah, no?
2: Això.
4: Pares, no?
2: Ara no els davant. No ho enteníem.
3: Érem nosaltres.
2: No has vist mirades perdudes, ara?
3: No sabem el que és, això, encara.
0: O sigui, éreu... teníeu amics que van començar a ser pares?
3: Sí. Entenc? Sí, més o menys, i al final... Pues, tot...
0: Els que no teniu fills, m'heu dit, muntem un grup de música.
3: Clar, i és que no cal ser tants. Amb dos, tu i jo, que ens entenem, sí, endavant.
0: Ja està.
1: Veu i melodia, ja està.
3: Sí.
1: Quan vull fer punk ni melodia.
3: Bueno, però amb acústic, per què?
1: Sí.
3: Perquè si vols tocar un grup de punk, una bateria, un baix, necessites infraestructura, un local, sí. Llum... Jo quedava millor la cabana, una miqueta de brasa, la guitarra, l'harmònica, sí. Sense res.
1: La brasa no falta mai, eh?
3: No. És essencial.
0: I s'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
5: Jo no sóc d'Arbeca.
0: Ah, no? Mira, d'on ets tu?
5: Jo sóc de Lleida, de l'Horta de Lleida.
0: De l'Horta de Lleida.
3: No, és indispensable ser d'Arbeca.
2: I tenim un de Caldes i un de Madrid.
0: Un de Madrid?
3: On viu?
0: Àngela Maria.
4: Ostres.
3: Que viu al Talladell.
0: Què li ha passat, aquest?
2: No, mira... Com va... Paternitats.
0: Hòstia. Vegà sí que no es deu poder ser per venir a tocar aquesta banda, no? Has de menjar carn, t'ha d'agradar la carn a la brasa.
3: Bueno.
2: No n'han tingut cap encara.
0: No encara. Escolta, ara que sou més persones al grup, quan sou 6, heu dit, en total?
3: Mm-hmm.
0: 6, correcte. Costa coordinar-ho, això? És més complicat que quan éreu 2, entenc.
3: Sí. Comencen els problemes, ara.
0: Sí.
2: Però bueno, sort de pujar i baixar, també. Vull dir...
0: Seguiu assajant a la granja de porcs?
3: Sí, sí.
0: De qui és aquesta granja, es pot saber?
3: De mon pare.
0: Del ton pare,
1: Sí. I en els porcs?
3: Els porcs?
1: Hi són.
0: Què és, un engreix? Teniu porc d'engreix?
3: Fins fa molt poc teníem cercle tancat.
0: Sí.
3: I ara ja tenim destet d'engreix... Menys feina.
1: Com està la pesta?
0: Sí.
3: La festa. La pesta està allí.
1: Yeah.
3: I nosaltres estem allà.
1: Vale.
3: Mentre no arribis, està bé.
0: Com us aneu cap a aquest estil musical? No us agradava la música urbana que ara ho peta a Catalunya? El trap i tot això, no?
2: No ho treballen.
5: Jo vull lluny.
3: No sé si ha arribat i si el dia que arribi muntarem un esquadrot.
0: Feu un tipus de música, no?, que no us ha trobat ningú que us digui escolta, això ho podríeu fer en anglès, que arribaria molta més gent.
3: No, jo crec que és al revés.
0: Sí?
3: Nosaltres, ell venia d'una banda que feien punk en castellà,
0: sí.
3: I nosaltres fèiem un punk més anglès, un garatge, així, com en anglès. I quan ens vam juntar els dos vam dir, escolta, el nostre idioma és el català. Uh-huh. I no hem de pretendre cantar amb un altre idioma per arribar a més gent. Hem de cantar amb el nostre idioma, que és el que, hòstia, amb el que ens podem comunicar millor i expressar molt millor, saps?
0: Uh-huh.
3: I defensar també aquest idioma, que falta li fa.
6: Molt bé!
2: Bueno, i la temàtica de les cançons...
0: Ara anava a dir, de què parlen les lletres?
2: Vivint a les Garrigues Profundes s'escriuen soles.
0: Sí?
2: Amb aquests pobles...
0: O sigui, totes les lletres parlen d'Arbeca?
2: Arbeca i fantasies nostres, d'aquestes sí. Una mica pel·liculeres, però...
0: Personatges del poble...
2: Sí, no et cal anar gaire lluny, no?
3: Clar.
2: És que... No et pensis que ens haguem de treballar massa.
0: Ja.
3: És, allò és el salvatge oest de Catalunya.
0: Sí.
3: És a dir, el que veu a la tele amb cactus,
0: sí.
3: No? Allí, allò és el mateix, però amb oliveres.
0: Hi ha gent encara fent allò que es fa a l'estiu als pobles, que treuen la cadira fora i es foten a xerrar.
3: Sí. Naltres?
0: Ho feu, això,
3: Va.
4: Amb la brasa allà al costat.
2: Sempre.
3: Algun dia sí.
0: Però és una activitat que normalment està més reservada als majors de 60 anys, però veig que vosaltres ja ho practiqueu.
3: La mentalitat que portem és aquesta.
2: És lo relleu generacional, aquest.
0: Hòstia de Déu. I no sé com us ve la inspiració, com treballeu? Us tanqueu al local o escriviu cadascú pel seu compte? Us envieu idees per WhatsApp?
3: Nosaltres fem música molt simple. Al final, pues, un dia un se sent a escriure algo, surt, portes uns acords de guitarra i...
5: La majoria de vegades és l'Eric el que ho fa.
0: Sí? Mira, no et treguis mèrits, Eric.
3: Sí. Escolta, sí, sí.
0: Entenc que no us... Porteu uns bons sabatots tots, eh? Això també he de dir que...
5: A la granja, eh?
0: En l'època que estem, fer transpirar això, nano, déu-n'hi-do, també.
3: Bueno.
1: No us estranyeu.
5: Per això estan totes xafades.
0: Sí, no.
2: Xafen fort.
0: Bones xiruques.
3: No saps mai quan faràs un concert, quan ja s'ha plantat tomateres, quan...
0: Clar, clar.
2: És un tot portar.
0: I fa pinta que ho feu servir les mateixes sabates per tot, digues.
2: Sí,
5: tot l'any.
3: Sí.
2: Bodes, comunions, anar a regar...
0: Hòstia de Déu. Escolta, ara m'heu despistat. De veritat.
6: No, aquí, a la que venen 3 i se senten al banc...
0: Sí, passen coses. No, volia preguntar-vos, que entenc que a hores d'ara no us hi podeu guanyar la vida només amb la música, i em faria gràcia saber de què treballeu a banda de la vostra opció musical, diguéssim.
3: Bueno,
1: no es pot dir.
3: Començo jo.
0: Sí.
3: No,
2: a meitat.
3: Tan malament no estem.
1: Ah.
3: Jo sóc jardiner i ajudo a casa a la granja de porcs.
0: Jardiner i a la granja de porcs.
5: Jo vinc al Pallars, llavors em dedico al rafting ara a la primavera i estiu, i després a l'hivern monitor d'esquí.
0: Rafting i esquí.
2: Jo sóc agrònom i treballo en una agrupació de pagesos ecològics de Lleida, que es diu Bioponent.
0: Molt bé.
1: Bé.
0: Molt bé.
2: Plagues, malalties, burocràcia...
0: Sí, tot, divertit.
2: És aquesta, sí.
0: Escolta, i l'objectiu seria dedicar-vos completament a la música o us agrada que sigui només com un hobby, gairebé?
3: Ho disfrutem molt, tal com estem ara.
0: Sí.
3: Sí.
2: Igual s'espatlla tot, eh?
0: Ja. És possible. No, paternitats i tot això.
2: És una via d'escapament, això. No. Si no t'has d'escapar de res, no té cap sentit, per tant...
0: Clar. Això passa. Quan professionalitzes un hobby, pot passar.
3: Tampoc ens fiquem cap tipus de pressió. És a dir, aquí, amb algun concert que algú no ha pogut vindre perquè tenia pues, de conciliació o el que sigui, toquem igual.
0: I ja està. On va ser el primer concert?
3: Què ens pagueu? No, però...
0: El primer concert de Pork Shop Boys, on va ser?
2: El primer va ser a l'Old Rooster, que era un festival de música folk o d'arrels americanes que es feia a Almacelles.
0: Mira.
2: Va durar 3 anys, 2018-19-20, me penso.
0: El concert, no, el festival.
2: El festival. Això està guapo, eh?
0: Hòstia.
2: I era molt xulo. Venien bandes de Catalunya, Sergi Estella i d'altres grups així coneguts, i Booty Hunters. Molt xulo, molt xulo. I ens van invitar allí a fer un vermut.
0: Algun lloc que us hagi sorprès, que hagueu pogut tocar, que no haguéssiu dit mai que hi tocaríeu?
3: Tinc la resposta.
2: L'he preparat.
0: Aviam.
3: A la festa que van fer a la Sènia aquest any per Cap d'Any.
0: A la Sènia?
3: Hòstia.
0: Per què?
3: Era una rave que muntaven allí per Cap d'Any.
0: Mira.
3: No ho sabem, una festa d'aquelles que es foten de 3 o 4 dies. I un anònim ens va dir per tocar allí.
0: Un anònim.
3: És un anònim
0: perquè era tot il·legal, evidentment.
3: Tot
1: fa molt bona pinta.
0: Bé.
3: I vam anar allí i ens va dir, toqueu, hòstia, segur? Diu, sí, sí. Dic, bueno, i ens vam presentar allí, vam arribar pues, el dia 2 de gener, i era com, bueno, i ara què? Aquí està a tota hòstia, i com parem això amb folk, ara? I, bueno, vam sortir un rato aquella nit, vam dormir que eren les 12 o així, ens vam despertar l'endemà, encara estava la música pum a tope, i vam dir, marxem, no toquem.
0: Ah, no vau tocar.
3: Llavors, el guitarra, no sabíem què se n'havia fet, havia desaparegut aquella nit.
1: El guitarra del vostre grup.
3: Sí.
1: Vale.
3: I què fem ara? O sigui, no tenim guitarra, no tenim tampoc ganes de parar aquesta festa per ficar folk aquí, no creiem que el públic pugui respondre,
0: clar.
3: Marxem. Doncs just quan deien que marxàvem, truque el Carlos.
0: L'anònim.
3: No,
5: de Madrid.
2: L'anònim ja es diu Carlos.
0: El de Madrid.
3: No, el seu company. I... Chicos, ¿qué hacéis? Pues nos vivamos ya, Carlos. I diu, hombre, com que marxeu? Diu, no, que toquem. Diu, bueno, pues toquem, pues venga, va. I vam tocar i vam fotre la festa del revés.
0: Mira que maco.
3: Va ser com algo que van dir, no ens ho creiem, de que amb una gent que va allí a escoltar un estil de música completament
0: tupum,
3: diferent...
0: Tupum.
3: En sé que els hi fiquis aquest estil de música folk i es fiquin tots a ballar com
6: posseïts. On havia anat en Carlos?
3: Bueno, havia aparcat a 3 polígonos més avall.
0: És de Madrid. És de Madrid. Què li vols demanar al Carlos? Sí. Que trobi una raiva a la Sénia. És difícil,
6: hòstia.
2: Jo només estic pensant que mos escolti i mos matarà.
0: He llegit que per aquest 2026 voleu fer el Transinomància Tour. Expliqueu-nos què és això i si segueix en peu la idea.
2: Totalment.
0: Sí?
2: A veure, tenim tiradeta cap al Pallars.
0: Sí.
2: La gent d'allí mos ha acollit sempre molt bé i pujam l'any passat a l'estiu vam anar 3 vegades, piscines de llavorsí i coses d'enquestes. I assajant amb la conya, hòstia, un dia hi podríem anar a peu, l'altre sortir podríem anar a cavall, perquè ell té un ruc, l'altre té un cavall, tenim un amic que té un ranxo.
1: Ha de ser maco de veure.
2: I vam dir, bueno, va, a veure, com hi anem? Per camins? Vinga, camins transhumans.
1: Sí,
2: els camins transhumans també som de... herència una miqueta a tots pagesos i ramaders, sí, i d'això del poble, i doncs, estan vinculats amb això, i vam dir, home, recollim una mica les rutes aquestes, n'hi fem una, ja l'hem fet naltros amb 3 etapes,
0: sí,
2: i estarem 10 dies fent un concert quasi cada nit, sortirem d'Arbeca, pararem a Linyola, Artesa de Segre, a l'ermita de Sant Gil de Folquer, després dormirem en un corral abandonat, al refugi de Baumort,
0: sí,
2: en plena brama del cèrbol.
6: Ja es veu que en Carlos no vindrà.
0: Quines dates?
2: Sí que vindrà, sí. Aquest és el que camina més de tot.
0: Quines dates serà això?
2: De l'1 al 10 d'octubre.
0: De l'1 al 10 d'octubre d'aquest, sí, 2026, sí, els podeu seguir en aquest camí transhumant, actuant cada dia a tots aquests poblets.
2: I acabarem a Invin, que és l'Escola de Pastors de Catalunya, a la seva, sí, festa de final de curs.
0: Senyor. Molt bé, llavors, molt bé. Farem...
1: Necessitem una gent de Renaixença, sí, perquè tenim tantes dates per, sí, fer i per anar que...
0: Sí, sí, sí, ens ho apuntem. No, escolta, Mercè, dona'ls-hi. Dona, mira, us volem donar un obsequi. Unes tasses de la Renaixença.
2: Moltes gràcies.
0: Vosaltres les porteu i així és quan la gent us acolli als pobles aquí que us hi tirin monedes o el que sigui.
2: Clar, que vulguen. Aquest és una mica el tema.
0: Que us hi posin una mica d'aigua, no?
1: Un brindis, no?
0: Home, vinga, home, escolta. Pel camí de Transinomància que faran aquesta gent al Transinomància Tour.
3: Hem de dir que...
0: Sí.
3: Hem de dir que tot això d'aquí li volíem donar com un valor afegit i més sentit encara en aquest tour. Mm-hmm. I era com donar visibilitat i a lo nostre, al territori, al paisatge, als pobles, mm-hmm, i fer arribar la cultura en aquests pobles i als petits productors de cada poble.
1: Bé.
0: Molt bé.
3: Llavors, d'això volem fer un documental.
1: Bé.
0: Molt bé. Escolta.
3: I aquí és on ve...
2: Espera. Per fer un documental, què fa falta?
0: Diners.
3: Clar.
0: Sempre.
7: Epa.
0: I algú que te'l compri.
2: Ara remate.
0: Endavant.
3: L'altre dia vaig anar a veure la padrina.
0: Però la té padrina, que és la jefa de documentals de TV3, no?
3: És la productora. La padrina, parlàvem de feina, i em va dir una frase molt bona i dic, va, dic...
0: Me l'apunto.
3: Diu, quan el vent passa per la flauta, s'han de moure els dits.
0: Quan el vent passa per la flauta... És maca, aquesta.
1: Samarranya!
7: Me l'apunto,
3: Tota teva. I el fet és que tenim en marxa ja una campanya de micromecenatge amb la plataforma Goteo per...
0: Deixa estar micromecenatge. Si tu vés a TV3 i digues-los que t'ho paguin, això, home. T'ho pagaran, home.
3: On està mi càmera?
0: Ja està.
3: Que els hi dic mirant als ulls, eh?
0: Ja està. Ja els hi direm.
3: A partir d'avui tenim una campanya de micromecenatge en marxa per aconseguir alguna cosa de cèntims
0: i fer el documental.
3: I poder fer aquest documental i donar aquesta imatge i que no només tot es quedi a Barcelona, que és molt bonic a Barcelona, però...
0: Escolta, vinga, va, està la crida feta. Nosaltres, si us hi podem ajudar, ho farem encantats de la vida. Com aneu de català?
2: Bé.
1: Ara d'aquí.
2: Ara veurem.
1: Català d'aquí.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i 3 definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és trabuquet. A. Trabuquet. Tècnica per comprimir l'artèria principal d'un membre per tal d'interrompre el curs de la sang i evitar l'hemorràgia.
1: Traient els coberts del rentaplats em vaig clavar un ganivet que em va travessar la mà amb un drap. Em vaig fer un trabuquet i corrents cap a l'hospital.
0: Bé, trabuquet. Balances de precisió per pesar monedes. Per comparació amb l'exactitud de l'estri, ara es diu d'una cosa o una situació que va molt bé.
6: M'he comprat un rentaplats que, bueno, li foto les pelles plenes d'oli, els plats de macarrons bruts i secs i surt tot impecable. Vull dir, va com un trabuquet,
0: Sí, trabuquet. Cigarreta il·legal semblant al caliquenyo que molta gent comprava a Andorra i es venia d'amagat a molts bars de Catalunya.
7: L'avi, havent dinat, sempre es fotia un cigaló, una copa de soberano, i llavors es fumava un trabuquet i dormia fins que li queia de la boca i es cremava amb el pit amb la burilla.
0: A, B o C. Hòstia. No és fàcil, aquesta.
5: Què?
2: Jo diria l'última, però no sé.
5: Oh, estic entre la primera i l'última.
0: Sí? Doncs és la segona, mira.
9: Com aneu de català? Bé.
5: Perfecte.
0: Com que en que ja ho veus, regalo la llangonissa igualment. Escolta, trabuquet. Això va com un trabuquet. Fort per ell.
9: Peyu, Peyu.
0: Un trabuquet. Anar com un trabuquet.
2: Regal, regal de tornada.
0: Ep, ep, què m'ha...
2: Una samarreta.
0: Una samarreta.
2: I una capsa de cromos.
10: Home, home! Que...
0: Ojo que el packaging de la samarreta és espectacular, eh? No ho vius mai, eh? És una samarreta embolicada amb cinta de pintor, eh?
2: Vale. Grup de baix pressupost.
0: Espera't que l'obro, espera't que l'obro. Aviam, aviam. Oh! Oh!
10: Que xula!
9: Epa!
0: Workshop, boy! Moltes gràcies. I una capsa de cromos? Això són unes cartes, això?
2: Sí, per quan us avorriu aquí al bar.
0: Oh, mira quines cartes més xules. Sou vosaltres, aquests?
2: Personalitzades.
0: Déu meu, quines cartes. Molt bé, moltes gràcies, escolta. Avui parlem dels cromos, precisament. Mercè, no?
7: Parlem dels cromos.
0: Fèieu col·lecció de cromos o ja sou massa grans?

0: Wagner, i es calcula que hi ha uns 70 cromos, com a molt, d'aquests, no?, conservats arreu del món. El 2022 se'n va vendre un per 7 milions i mig de dòlars.
1: Dimonis.
0: I es va convertir en el cromo més car de la història.
2: No és car.
3: No és car.
0: No és car.
2: Si et falta aquest per acabar la col·lecció...
4: Va, la no, i... que emprenya molt, quan en falta un i no el tens. Pagues el que sigui, eh?
0: Sí. Hi ha una fórmula matemàtica derivada del sistema que fan servir les col·leccions de cromos, que diu que per completar una col·lecció de 600 cromos, te n'has de comprar com a mínim 4.500.
2: Hòstia,
0: santa. I tenir molta sort.
3: Sí, sí, sí, sí. O saber negociar molt bé els repes.
0: O també hi ha una altra alternativa, que jo vaig fer aquest diumenge, que va ser anar al mercat de Sant Antoni, que és la meca de l'intercanvi de cromos.
2: Veniu a Torroella, Panini.
3: Panini.
0: Ja, ja, ja, ja. El següent pas és anar a Torroella.
3: Tengui, i el tengui i falti, com el dèieu? Tengui i falti?
5: Igual, sí,
3: tengui, falti, eh? Això, sí, això és internacional, eh?
5: Sí, sí.
3: Tengui, falti.
5: Tengui, falti. Llavors paraves, tengui, falti.
0: Llavors, eh? No, al mercat de Sant Antoni, us ho juro, eh? O sigui, la gent va tan organitzada amb llistes dels que et falten, amb llistes que tens repetits.
3: Oh, no.
0: I allà l'intercanvi, és brutal. Va,
3: endavant sempre amb els friquis, aquest programa.
5: Home, i tant, sí.
3: Porkchop Boys, no marxareu sense abans fer-nos una actuació. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. Us seguirem en aquest camí tan bonic de transinomància que dieu que fareu a l'octubre. Mentrestant, us sentirem aquí, Porkchop Boys, interpretant Dents de Plata, Somnis d'Or, amb Arnau Tordera i Laia Gluck.
6: Bravo!

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tranquil, que no serà l'entrevista més dolenta que s'ha fet.

0: Ramazzotti.
1: Home, la ració d'italians de cada setmana.
0: Bellíssim, el più grande sulla faccia della terra, Ero Ramazzotti.
2: La meva cosina em va torturar amb Ero Ramazzotti fins la mort, gairebé.
0: Sí?
2: Sí, era obsessiu. Sí, sí, però ho vaig superar, he crescut bastant bé.
1: En Peyu també n'és fan.
0: Home,
1: ja ho has vist.
0: De tot, de tot.
1: Només ha sonat la primera nota i ja estava
0: home, és ballant. Inconfusible aquesta cançó.
2: Sí.
1: Doncs sì, en efecte, un nom gegant de la cançó italiana, Eros Ramazzotti, que ens interpreta Più bella cosa, una cançó que va publicar l'any 1996. Abans parlàveu dels cromos de Panini.
0: Sí.
1: Doncs l'any 2021, per celebrar el 60è aniversari de la col·lecció de cromos Panini d'Itàlia, van fer una edició especial de 132 pàgines i 748 cromos.
0: Uh-huh.
1: Després de totes les seccions de futbol, hi van incloure un parell de pàgines dedicades a un equip format per cantants italians que només juga partits benèfics.
0: Hòstia.
1: I un d'aquests cromos era justament del bo d'Eros Ramazzotti.
0: Hi ha un cromo de l'Eros Ramazzotti.
1: D'aquells que costen de trobar.
3: 7 milions i mig.
0: 7 milions i mig. Te'ls pago. Aquí els
3: atén. Vinga.
0: No són cèntims, si et fa il·lusió.
4: Si et falta aquest.
3: És l'últim.
0: Escoltem, doncs, Eros Ramazzotti i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim el Duc.
1: En Duc.
0: En Duc, que és una barreja entre mira, un caçador i un mastí.
1: Jo tinc un gat que es diu Duc.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Mira.
1: Perquè caça ratolins com els ducs. Tot té un sentit.
2: A Torroella hi ha el cau del Duc.
1: Veus que maco?
0: Aquest Duc és de Masquefa i viu amb la Laia. Veiem-lo.
1: A veure.
3: Aviam.
1: Mira.
0: Quina monada.
3: S'ha d'arreglar aquesta terrassa, eh?
1: Sí. Està sortint males herbes entre les rajoles.
2: No n'hi ha de males herbes.
1: Bueno, i té una rajola ben escardillada, veig, ben trencada. On apoya la pota el gos, està aquesta rajola, s'ha de canviar.
4: És un guix, perquè és fer. Hi ha dibuixos, amb guix, a terra.
1: No, són dibuixos.
4: Sí, és de la nena.
1: No, està escardillada.
4: No, és dibuixos.
0: En Duc es porta bé amb tothom, menys amb una raça de gossos molt concreta.
1: Ai, ai, ai.
0: Sí, no es porta bé amb els pastors alemanys.
2: Ah, val.
0: Els pastors alemanys, ell considera que són els seus pitjors enemics, i la Laia ens explica que tant ella com en Duc es diuen a si mateixos antinazis.
1: Doncs és molt blanc aquest gos per ser antinazi.
0: Sí, sí, veritat, també té raó.
1: Molt ari, però vaja.
5: El novembre del 1939, Alemanya viu un malson fet realitat. La màquina de guerra nazi, amb Adolf Hitler al capdavant, està a punt de declarar la guerra a mitja Europa. A l'interior del país, els nazis han suprimit qualsevol element d'oposició. La Segona Guerra Mundial sembla inevitable.
1: Atenció a la història d'avui, que podia haver canviat la història. Mai millor dit. Avui passegem el gos per Múnich, 6 d'octubre de 1939.
0: Ja es veu que no anirà bé.
3: Quins nervis.
1: Noi. Ja ens sap greu, però la passejada amb en Duc, el gos antinazi, serà ben tensa. Som a la ciutat de Múnich, un lloc que va ser fonamental per l'ascens del nazisme. Ara els nazis estan governant des de Berlín, però Múnich és on va començar tot aquest horror. Passejant pels seus carrers, només hi trobem esvàstiques gegants i cartells que inciten el poble alemany a donar la vida per la pàtria.
6: És bèstia, això.
1: És maco, això.
6: És maco?
1: Jo ho poso allà, als quartels de la Guàrdia Civil, ho poso.
4: Todo por la pàtria.
1: L'altre dia vaig anar a Camprodon, que hi ha un quartel de la Guàrdia Civil, sortint. Todo por la pàtria.
4: I todo es todo, eh?
1: Todo.
4: Todo. No un trocito.
1: No, todo.
4: Todo.
1: Heu fet l'Emili, vosaltres?
4: No? Soc inútil.
1: És veritat.
2: Insubmís.
1: Un insubmís i un inútil.
4: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Jo soc dona.
1: Bueno, endavant. I els altres ja són massa joves, tots.
5: Jo sí que la vaig fer.
1: Què dius, ara?
5: Sí, sí.
0: Que has d'haver fet tu l'Emili.
1: No et toca,
5: per Puerto de Santa Maria.
0: No havies nascut.
3: A Melilla, a Melilla.
1: Sí. Puerto de Santa Maria.
2: A, meu, a Cuba.
1: Va, va.
2: Va anar a Cuba a fer l'Emili.
1: No em despisteu, per favor. Passejant pels carrers, ja ho he dit, només hi ha esvàstiques, per sort, però l'esperança no està del tot perduda. El passeig d'avui el farem al costat d'un home a qui tota aquella propaganda feixista el fa vomitar. Igual que en Duc, el nostre gos antinazi, aquest home també és antinazi. Es diu Georg Elser.
7: Georg.
1: Georg.
7: De què, Georg?
1: Ei, Georg, ets tu. Què? Què?
7: Què vols que ens afusellin de tots?
1: Per què?
7: No diguis el meu nom així tan fort.
1: Ah. Però per què ens han de fusellar? De moment només hem parlat català, no hem fet res
7: bueno,
1: més.
7: Bueno, Déu-n'hi-do, això.
1: En Georg pot semblar un simple fuster alemany, un obrer sense gaires estudis ni gaire món.
7: No.
1: Però aquest home té un gran cor i està disposat a enderrocar el nazisme ell solet.
7: Ens voleu fer el favor de no dir aquestes coses en públic, sisplau?
1: Però, escolta, tu tens un pla per enderrocar el nazisme
7: sí,
1: o no?
7: Sí, és clar que tinc un pla.
1: Ah, sí?
7: Tinc un pla molt ben parit.
1: Ah, sí?
7: Tinc un pla guai.
1: I quin és aquest pla?
7: És un pla que... Vull matar en Hitler.
1: Eh?
7: En Hitler.
1: Eh?
0: Què?
7: Saps el del bigoti?
1: Sí.
0: Això sí que ho sents, eh?
7: El del bigoti aquell.
1: Sí. O, si no dius més fort... Això és un programa de ràdio. La gent no han de sentir. Pensa que tenen la ràdio al cotxe, hi han sorolls... Ara passa una ambulància.
7: Que em vull carregar en Hitler!
0: Ah!
7: L'Adolf Hitler, el vull pelar!
1: Vale, vale.
7: Ja està, ja ho he dit.
1: Sí.
7: Au!
1: Sembla una bestiesa, però és ben veritat. En Georg vol acabar amb l'estructura nazi i vol fer-ho de la manera més directa, matant en Hitler.
7: Sí.
1: Potser sí que és una bestiesa, tenint en compte que en Georg ho vol fer ell solet
7: tot
1: i no té cap mena de suport de tercers.
7: No, no, tot ho tinc tot pensat, eh?
1: Sí?
7: Si semblo un tio que no... Però sí, eh?
1: Sí. Però tu ets fuster, al cap i a la fi ets un fuster.
7: Bueno, sóc fuster, però tinc manetes sí, i tinc sí, alguna sí. idea de coses, eh?
1: He sabut que d'aquí un dia el partit nazi celebrarà un acte a Múnich.
7: Sí.
1: I està previst que en Hitler hi faci un discurs. L'acte serà a la Burger Braukeller.
3: Burger? És una hamburgueseria?
1: Doncs no, gairebé. És una cerveseria.
7: En Frankfurt,
1: sí.
7: Hamburg...
3: Ah, vale.
1: Ens hem d'imaginar un lloc gegant ple de...
7: Xucrut.
1: Sí, un lloc gegant ple de taules i tiradors de cervesa. cervesa.
7: Sí.
1: És una cerveseria que té una capacitat per 1.300 persones.
7: Collons.
1: Déu-n'hi-do. Moltes cerveses, això.
7: I això...
0: I molts frankfurts.
1: Els alemanys no fan pinta de beure una cervesa i prou.
8: I aquella és de mig litre, eh?
1: I... Sí.
0: És que és bona la cervesa alemanya, eh?
1: Me surten...
0: comences a beure i una darrere l'altra.
1: A l'Instagram em surten uns vídeos d'unes noies cambreres portant 15 o 16 cerveses a cada mà. Ho heu vist, això?
7: No sé, sí, ho he vist.
0: No.
1: No sé per què em surten. Mira, no
0: surt,
1: no sé.
0: Per què et surten?
8: Havies mirat abans.
1: No ho sé, escolta.
0: És que vas
8: mirar.
1: Bueno, sabeu les cerveses aquelles de l'Oktoberfest?
8: Sí.
1: Doncs allò, és una mica allò, bàsicament, eh? És un local d'aquells.
7: Sí, sí.
1: Doncs ja està. En un local enorme, on el partit nazi celebrarà la seva trobada anual. En Georg fa mesos que va a la cerveseria i es posa estratègicament al costat d'una columna. En aquella columna és on col·locarà els explosius.
7: Sí.
1: El problema...
7: Hi ha una columna.
1: Sí.
7: L'he buidada.
1: Sí, un moment, ja ho explicarem. Ah. Un moment, deixa's xerrar,
7: sí, sí.
1: Perquè ja es veu que és fuster, però dels de... dels que no havíem llegit ben res, noi? El problema és que els cambrers del local també fa mesos que el veuen rondar per la cerveseria sense consumir res.
7: Sí.
8: Hola, què tal? Què vol prendre, alguna cosa?
7: No, és que a mi la cervesa no m'agrada.
8: Okay, tornem a ser, va, m'ocupa aquesta taula i després no demana res. N'estic fart, ja, de vostè.
7: No, deixi'm estar, és que jo tinc molta feina, eh? Vinga, atengui altres taules.
8: Aquí s'ha de consumir, eh?
1: Ara.
8: Si no, ja pot anar fotent al camp.
7: Ja ho sé, però és que li dic que tinc feina.
8: Van al bar, m'acaguen de, demanen un trist cafè, treuen el portàtil, els foten a treballar i fes una oficina.
1: Sí. Emprenya, això.
8: I no foten cap gasto.
1: No.
8: Jo tinc la taula bruta, ocupada...
1: Un cafè amb llet i tot el dematí.
7: Tinc un ribot, però un portàtil.
1: Però vens a passar aquí a la tarda, ocupes una taula...
8: Això, quedar-se aquí, ha de consumir alguna cosa.
7: Però jo tinc una classe de feina molt més important, eh?
8: Aquí es consumeix, jo, aire, no?
1: Finalment, en
8: Georg... Aquest cos ja podeu fotre fora, també.
1: Què li passa al gos?
8: Ni el gos ni el senyor aquest, tothom fora d'aquí, eh? Home meu o res, eh?
1: D'acord, d'acord.
8: Ja estic fart, eh? Cada setmana igual.
1: Vale, vale.
8: Aquest cos no ho havia vist mai, m'ho traieu d'aquí.
1: On te treballes?
8: Eh? Al bar.
1: Quin bar?
8: El bar.
7: Aquí, el Sucruc.
8: El Frank Brunkeren. El Frank Brunkeren.
1: I tens molta gent que venen a passar la tarda.
8: Molta gent ve aquí que passa la puta tarda. Bé. No, però n'hi ha que beuen, però n'hi ha que fan... Un tallet amb llet de cibada. Vés a la merda.
1: Casta, calés.
8: Vés a la merda.
7: Puc anar al lavabo?
1: Sí.
8: No, pots anar al lavabo. Pixa't a sobre. Si consumeixes, sí. Però si no, et pixes a sobre.
7: No puc anar al lavabo?
8: No, pots anar al lavabo.
7: I tens escuradents?
8: Sí. Aquest que està utilitzat. Que és el meu. Et deixo el meu, si vols.
1: En Georg ha aconseguit...
7: Georg, ja és de Georg.
1: Sí, tu dius Georg, no? Sí. Ja està.
7: Ara fa poc dies va ser el meu sant.
1: Com us avançava abans en Georg... Déu meu, senyor. Ha anat buidant la columna. Una columna que ell cada tarda va... Bueno, un moment, deixa'm explicar a la gent.
7: Vale.
1: Cada tarda has anat allà al bar aquest.
7: Sí.
1: T'asseus al costat de la columna i vas buidant-la per dintre.
7: Rascos.
1: Perquè el teu objectiu és, dins de la columna, amagar-hi uns explosius.
7: Sí.
1: Hi ha un detall només, que falta una cosa.
7: Sí.
1: Només falta saber si l'explosiu funciona o no funciona.
7: Sí, bueno, això encara no ho he provat,
1: bueno,
7: Ja ho provaré.
1: Ja provaràs. Ja. Saps que en Georg ha aconseguit una nova feina, a una pedrera,
7: sí.
1: I d'allà és d'on ha robat la dinamita.
7: Sí.
1: Recordem que ell és fuster, vull dir que tu no tens ni idea d'explosius, Georg.
7: No, però allà a la pedrera tenen caixes...
1: I els has agafat.
7: I els he agafat.
1: I ara ho has de provar.
7: Ara...
1: Sabeu on provarà els explosius, en Georg?
7: Sí.
1: Doncs al jardí de casa els seus pares.
0: No, sí,
7: sí.
0: Home, no.
7: Sí, no, aparteus, aparteus, que això ho fotrà un pet, que ja veureu. Olé!
1: En Georg es passa tota la tarda detonant dinamita al jardí de casa als seus pares.
8: Ei!
7: Olé!
8: Ei!
7: Olé! Funciona,
8: ha marcat el Barça, eh?
7: Funciona. El Bayern.
1: El Bayern.
7: Som a Múnich.
1: Sí, és veritat, és veritat.
0: Nen, que... Tu has sentit res?
7: No, no es preocupi, mama. No es preocupi. És que tinc una mica de mal de panxa.
0: Ah?
7: És la...
0: Pren-te un digestiu.
7: Sí.
0: Per tirar...
7: No passa res. Sí. No passa res, mama.
0: Tinc sal de frutes.
7: Sí.
1: Sembla mentida, però això va anar així, eh?
7: Sí.
1: En Georg es va dedicar a fer experiments amb TNT al pati dels seus pares.
7: Sí.
1: Sort que quedava una mica als afores de la ciutat, la casa.
0: Nen!
7: Sí.
0: És que m'ha caigut la trompetilla i... Però m'ha semblat que trucaven.
7: No, frau mare...
0: No, pots anar a obrir tu.
7: Soc jo, que faig unes cosetes, no passa res.
0: Què dius?
7: Que faig... Que res, que no passa res.
0: Nen!
7: Hòstia.
0: Nen! Vés a obrir. És que no hi sento bé, però m'ha semblat... Mira, veus, truquen. És que he caigut a la banyera, m'estava banyant, he relliscat, i ara he caigut, m'ha caigut la trompetilla, no sento res de res.
1: La dinamita peta fort, però em carda més mal l'orella la veu d'aquesta dona que...
0: Nen!
1: Vols callar, sisplau?
0: Sí.
7: Jo no li puc dir això a la meva mare.
1: Com podem comprovar, en Georg,
7: ja sap... Ho has fet solet, eh? Pets?
1: Sí, tu ho has estat fent tu. Ja, ara ja saps manipular dinamita, eh? Fins i tot ha aconseguit col·locar-hi un temporitzador. Sí. Així escollirà l'hora de l'explosió.
7: Sí, sí, com Martin Hitler, sí. Seré un superheroi.
1: Segurament.
7: Seré un heroi.
1: A veure, sí. No vull desil·lusionar-te, però si saps una mica d'història, vull dir que no em sona que morís per un atemptat Hitler. Vull dir, jo vaig veure l'Hundimiento i diria que no hi sortia, sí.
7: Tu per què estàs en el 19 del... Vull dir, estàs en el passat del...
1: No em sona un fuster com ara tu, Xuriguera, voltant per allà al búnquer. No. No l'hi vaig veure, jo.
7: Hòstia, és molt curiós, perquè estem al segle XIX, això sí. Estem parlant del segle XX, però jo encara no sé res, que tu sí que saps coses que ja saps.
0: És molt complicat. Molt complicat.
1: Anem al dia de l'explosió.
7: Anem-hi.
1: La bomba guardada dins una maleta i en Georg, que es torna a dirigir cap a la cerveseria habitual,
7: sí.
1: Entra cap allà i un cop a dins qui en rep ja no són els cambrers, ja són els membres de la Gestapo, que estan preparant l'acte de demà. Esperem que no hi hagi cap pastor alemany i en Duc que es torni boig, eh?
9: Què tal, tu?
1: Tenim un gos antinazi, recordeu.
9: Què passa? Qui és vostè?
1: Ei, perdoni.
7: Oi.
9: Qui és vostè?
7: Jo sóc el noi d'aquí de la cerveseria. Bueno, vinc a fer una cerveseta.
9: Sí. Coneixem aquest home?
3: És un pesat que ve cada tarda, eh? Ah. Deixa-ho passar. No.
1: Atenció, perquè en Georg aconsegueix passar cap a dins i, el més gros de tot, aconsegueix posar el paquet bomba dins la columna que durant tots aquests mesos ha estat manipulant. Aquesta columna és just al costat de l'escenari que estan muntant, des d'on Hitler demà farà el seu discurs. Mira, de veritat, perquè sé com s'acabarà la història, però té mèrit, eh? De moment el tio és un collons de fuster, eh? Del poble, eh?
7: I ho faig jo, eh?
1: Sí, ho estàs fent tot tu, eh?
7: Que això pla té
1: mèrit. Has anat allà cada tarda, anar buidant la columna...
0: I ha buscat feina, sent fuster, amb una pedrera.
1: Sí, sí.
0: O sigui, a veure, perdoneu, eh? No, no. Respecte per Gor.
7: És un dels personatges més acabats que tinc. Acabats, vull dir...
0: De cap.
1: Més rodó.
0: Més fatet.
1: En Georg ha activat el compte enrere. La bomba està programada perquè exploti exactament a les 9:20 del vespre.
7: Uh-huh.
1: Anem a repassar un moment la franja horària de l'acte.
7: Sincronitzem
1: mica...
7: rellotges.
1: A veure si ho ha fet bé. La festa en si començarà a les 8 del vespre. Sí? Tothom al cas? A les 8? Ja sabeu que els alemanys són puntuals normalment, eh? En Georg calcula que en Hitler, però, comenci el seu discurs a les 8:45.
7: Tres quarts
1: d'hora. És una personalitat, es farà esperar. Com que acostuma a fer uns discursos eterns, en Georg ha programat que la bomba exploti a 9:45, 21:15, mitja hora després que en Hitler hagi començat el discurs.
7: Jo, ho veig bé, eh?
1: Sí, no?
7: 9:45 comença el discurs, mitja hora més tard, pam, bomba.
3: Ja es veu que la bomba no patarà, no?
1: No patarà.
7: Joder,
0: si ho ha provat.
1: Patarà o no patarà?
7: Clar que patarà.
0: Clar
7: que patarà, no pot fallar això.
1: L'endemà ens plantem a la cerveseria. Tot està a punt pel gran acte. Evidentment, ningú que no sigui nazi no pot passar. En Georg es queda fora. L'acte comença a les 8 i Hitler, efectivament, com havia calculat en Georg, arrenca el seu discurs a 9:45.
0: Vinga, que tot va bé.
1: Anem bé, Georg.
0: Vinga, que...
1: Anem bé. D'aquí mitja hora patarà la bomba. Quin és el problema?
7: Quina?
1: Doncs que en Hitler té l'agenda molt plena i el seu discurs serà més ràpid del normal. Durarà només 18 minutets.
0: No!
7: Cagada, pastoret!
1: Hitler fa un discurs ràpid i fot el camp. La guerra està a punt de començar i té coses més importants a fer. Tal com estava previst, la bomba peta a les 21:15. Ni un segon més tard.
7: Ja estic amb en Hitler, ja no hi era.
1: L'explosió mata 8 persones i en fereix 60.
7: Vale.
1: Està bé pensar que eren nazis, això sí. Però 10 minuts abans, en Hitler era just al costat d'aquella columna que acaba d'explotar. Segur que hauria estat una de les víctimes. En Georg intenta allunyar-se del lloc dels fets, però els nazis no tarden a detenir-lo.
9: Alto! Documentació.
7: Sí.
9: És vostè en Georg Elser?
7: No. No, però si el veu, digue-li que el busco perquè em deu calés.
9: I com és que aquí posa Johann Georg Else?
7: És raro, eh? És raro.
1: Igual ets tu, eh?
7: Ah, potser sí.
1: Ah.
7: Passa amb això de l'atemptat de Hitler, m'he despistat una mica...
1: Ja.
9: Faci el favor d'acompanyar-me.
1: Aquesta ha sigut la història d'en Georg Elser, un fuster alemany que li va anar de 10 minuts de canviar la història mundial. Evidentment, el pobre Georg va ser detingut, torturat i empresonat. L'any 1945, quan faltaven pocs dies per acabar la guerra, el van executar a un camp de presoners. Bon personatge, en Georg. Ben mort.
7: Em donarà un premi.
1: Sí, sí, sí, sí. Anem a veure si sobreviu o no el nostre animal, el nostre gosset,
0: a veure,
1: el gos antinazi.
0: Hem de salvar el Duc. Sí. És un gos antinazi, o sigui, posi consciència, eh? Com et dius?
10: Maria del Mar.
1: Maria del Mar.
10: I d'on vens? De Sabadell.
1: Maria del Mar de Sabadell. Vinga, va. El primer Oktoberfest de la història es va celebrar a Múnich. Quin va ser el motiu de la festa? A. Celebrar el casament del rei. B. Celebrar que el Bayern de Múnich havia guanyat la Lliga. C. Celebrar la fi de la Primera Guerra Mundial.
10: Quina data es diu? Has dit, Pell?
1: Quina data he dit? No he dit la data.
10: Quina data?
1: He dit que el primer Oktoberfest de la història va ser a Múnich. Era el 1810.
10: La C.
1: La C, eh? La fi de la Primera Guerra Mundial.
10: No, la.
1: La, eh?
7: Sí, digue'm-los a totes, ara.
1: Sí, clar. La. En Duc és viu!

Va ser el 1810 i per celebrar el casament de Lluís I de Baviera. En Duc, el gos antinazi, ha superat la passejada. Ho hem tingut difícil perquè el passeig ha sigut per l'any 1939 amb la ciutat de Múnich com un dels epicentres del nazisme, plena de nazis i de pastors alemanys. Avui hem viscut de primera mà l'intent d'atemptat d'Adolf Hitler, un dels molts que va patir. Una acció que va tenir molt de mèrit tenint en compte que en Georg va actuar completament sol. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Ja no passa,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà aquest dijous a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord: el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3Cat Info la porteu del sindicat, Yolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres Nacional 340 i B23, ha tingut un seguiment del 55%, segons la USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i, tret del PP, reclamen a la consellera que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
1: Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping portaran a la Xina l'establiment d'una junta comercial que tracti les diferències que separen els dos països. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema a tractar. Pequín ha incrementat les reserves de petroli davant del tancament de l'Estret d'Hormuz.
3: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya.
1: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tota Espanya. La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos inicialment i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors. El passatger espanyol del creuer Ondius amb hantavirus continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
3: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic i, a més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a l'Ondius facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
4: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
3: La pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: Esports. El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés en la 36a jornada de Lliga a Primera Divisió de Futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després, han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera aquests partits amb aquests resultats: Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Aquest dijous, Girona, Reial Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42. Entre mitjà, l'Alavés amb 40 punts i el Mallorca, l'Elx i el Llevant amb 39, els mateixos que el Girona.
3: Florentino Pérez ha instat el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Fins aquí les notícies.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
7: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
7: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
10: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
7: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola, Anna.
11: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
11: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
1: Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Lisenda?
12: Jo sempre.
13: Va. Pam, pam, pam, pam, pam.
14: Mar Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Pots fer un pam-pam-pam-pam?
13: Pam-pam-pam-pam.
12: Molt bé.
14: Com ho faries, Òscar?
13: No, jo no ho faria.
14: Pam, no puc millorar-ho.
13: Veus?
6: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Pam-pam-pam-pam.
16: Catalunya Ràdio.
6: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estupendament.
1: Doncs mira, estava repassant un missatge. Hi ha una mica de preocupació.
0: Ai,
1: hi ha una mica
0: de
1: preocupació en aquest programa perquè, clar, tu de vegades...
0: Estic bé de salut, com Florentino.
1: No, perquè tu quan... Des que vam començar... Avui és el programa número 174 de la solució. Vam començar el mes de setembre. Tu expliques que hi ha una gent a una peixera.
0: Sí.
1: Sí. I llavors, clar, hi ha molts oients que des de fa unes quantes setmanes, el Roger, concretament l'Anna, ahir, a més, una pregunta d'ignorant. Quan presenteu la gent del programa i dieu que són a la peixera, sisplau, em podeu explicar què és la peixera? Perquè, clar, hi ha molta gent que s'imagina persones amb ulleres de nedar, banyador...
0: Clar, és que ara, a veure, si sou nous, sabeu que jo ara dic el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. Ho dic cada dia.
1: Sí, cada dia, 174 peixeres.
0: M'agrada molt l'Anna, fa 174 dies que pensa, què carai és això, la peixera?
1: Ha trigat a preguntar-ho, perquè hi ha gent que ho va preguntar el mes de novembre, però l'Anna ho va preguntar ahir.
0: Us he de dir que la peixera, clar, és un terme que la gent de ràdio fem servir molt habitualment. La peixera és on està tota la part tècnica del programa.
1: Correcte.
0: Perquè a nosaltres, a l'estudi, com que estem aïllats a nivell sonor, ens separen uns vidres molt gruixuts.
1: Ens aïllen. Els bèsties els aïllen.
0: Per si de cas tenim la Covid o l'antivirus, ens posen aquí dintre l'estudi i a l'altra banda del bosc hi tenim els barrufets i l'Albert Joder al control, amb una taula, la Susana a la producció, la Lívia i l'Alba a la redacció i estan a una altra banda i, clar, des d'aquí dins es veu com una peixera, com si fos una peixera. Quan vas als restaurants hi ha, com es diu això, les llagostes i tal, que tu pots triar la llagosta.
1: Sí, viva.
0: Jo trio l'Albert.
1: Abans que la matin.
0: Exacte. Així estan. Fem una cosa. Per què no pengem una foto de la peixera en el nostre número de WhatsApp?
1: Perfil de WhatsApp?
0: Sí, fem el perfil de WhatsApp al 677-38-77-19. Pengem una foto de la peixera. Així podreu veure què és el que jo dic per peixera i el que veiem nosaltres cada dia en directe. I a més, si voleu entrar a la comunitat.
1: Oi, la comunitat de
0: l'anell.
1: De la solució.
0: La comunitat de la solució, sabíeu que allà hi trobareu vídeos, contingut en exclusiva. I avui, per exemple, hem fet una visita a la peixera amb un aplaudiment per la solució d'avui, que es diu David Balaguer. Molt bon dia! Com està vostè?
2: Molt content de ser aquí. Estava mirant ara la peixera i dic, hòstia, bones llagostes, en aquesta peixera.
0: Et sento molt fluixet.
2: Llagostes de qualitat en aquesta peixera.
1: L'aigua de la peixera.
0: Voleu veure en David Balaguer i de pas que us faci la ruta per la peixera? Doncs només ens heu d'enviar un WhatsApp al 677-38-77-19. Ens escriviu, us passem l'enllaç en exclusiva per accedir en aquesta comunitat exclusiva de la solució i allà veureu els vídeos dels últims dies, en concret aquest que hem penjat avui amb en David Balaguer. Què passa?
1: Perquè hi ha molts oients que, clar, ara, com que hem alimentat les bèsties, el Marc ens pregunta si els de la peixera els hi donem de menjar, també.
0: Ja et dic jo que sí.
1: Si respiren bé.
0: Mengen bé, aquesta gent.
2: I si la netegem, no ho pregunten, perquè la peixera, dic, perquè de vegades quan tens peixos...
1: Sí.
2: Descuides allà la peixera durant setmanes, eh?
0: Pobres peixos que viuen allà en un mig submarder.
2: Això passa, eh?
0: Un dia parlarem de cuidar els peixos. En tot cas, els nostres peixets estan ben cuidats, cadascú a casa seva, també us he de dir. Però, com us he dit, si voleu entrar a la nostra comunitat, ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us passem l'enllaç, estareu per sempre més dins de la comunitat de la solució i tindreu material en exclusiva. Avui no parlem de peixeres, avui parlem d'una solució vivencial perquè parlem de la nostàlgia. Volem saber què és la nostàlgia, per què som nostàlgics. Som en general una societat nostàlgica? Sempre pensem que el passat va ser un temps millor? I en cas que sí, per què? Doncs mireu, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio han sortit de la peixera i han anat al carrer i ho han preguntat.
3: Et consideres una persona nostàlgica?
4: Jo soc, la veritat, bastant nostàlgica, sobretot amb les cançons.
5: En segons quins moments, sí. No sempre, perquè procuro mirar la vida en perspectiva, però nostàlgica de cos de passat, sí.
6: No em considero nostàlgica perquè visc més en el present.
7: Jo diria que sí que en soc.
8: No, perquè el temps passat, no sé, possiblement sigut pitjors que els que són els d'ara.
9: No em considero. No, perquè sóc positiu.
0: No perquè sóc positiu. La nostàlgia està relacionada amb la tristesa, arran d'aquest últim comentari. Qui o què ens activa la nostàlgia? Una olor, una música, un paisatge? Pot la nostàlgia tenir un efecte positiu? Doncs mireu, la resposta a aquestes preguntes la té Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia!
10: Bon dia.
0: Alerta, perquè s'ha tornat a juntar la parella de moda, eh? Cristina Sánchez Miret i David Balaguer.
1: Quin perill.
0: I la sentíem riure de fons, que semblen riures enllaunats, però és la Cristina.
1: I fora de la peixera.
0: Sí, exacte.
10: No puc evitar riure. Jo volia afegir que els de la peixera surten, eh? Tenen porta, perquè no ho hem dit en cap moment.
1: No, imagina't. Sí. És veritat, això.
0: Ara els tindrem tancats. Comencem a fotre aigua, a veure si són peixos o no. Cristina, escolta'm, com definim la nostàlgia des del punt de vista de la sociologia?
10: A veure, la nostàlgia és un record que un es fa a mida.
0: D'acord.
10: Crec que és important. Podem dir que senzillament és un record. Un record, si parlem de nostàlgia, vol dir que el trobes a faltar. Per tant, és un record agradable. Uh-huh. Algú potser ens truca i diu, no, jo tinc nostàlgia de quan, no ho sé, queia pel barranc cada dia. No ho sé, això cadascú.
0: En principi no.
10: Però en principi és una idea positiva d'un moment que va ser millor. Mm. I que acostumes a comparar amb el moment actual. És a dir, t'agafa nostàlgia segons en quines circumstàncies més i segons en quins moments. Però hem de tenir molt clar que sempre ho revisitem tot a ulls d'ara. Mm. I això vol dir que una part d'idealització hi ha. Sigui nostàlgia en positiu, sigui nostàlgia en negatiu, que no seria el concepte nostàlgia.
0: D'acord. M'ha agradat aquesta definició. Ara de seguida li pregunto a David Balaguer per què. Va fent gestets, com de tinc moltes coses a dir.
2: Aquest tema m'encanta.
1: Pensava que estava imitant la Velociraptor, però no està. Estava intentant entrar.
2: Tinc la meva definició i la vull fer.
0: Ah, vols dir, fes la teva definició de nostàlgia.
2: És que aquesta la tinc des de fa temps i m'agrada molt. Que és que la memòria... A veure si t'agrada, Cristina. La memòria és una fàbrica d'embotits on cada dia s'hi processen centenars de records. I per mi la nostàlgia és l'additiu més perniciós.
0: L'additiu més perniciós. Un aplaudiment, per favor. Un aplaudiment.
2: Aquesta la tinc fa temps.
1: La nostàlgia és l'ultraprocessat del cervell.
2: És un edit, clar, perquè és com una maquilladora. És una maquilladora com una esteticista del record.
0: Per tant, ens enganya. La nostàlgia ens enganya. Perquè és el que deia la Cristina, no? És allò, tu has dit que es fa un record que es fa a mida. Per tant, el maquillem per sortir sempre perdent en l'actualitat, no?
2: Si tu poguessis reviure moments que enyores, moments dels quals sents nostàlgia, veuries que no són tan meravellosos com tu et penses ara que van ser.
10: O tant perfectes.
2: Desmuntem la nostàlgia.
10: Sí, com els has enllaunat. Hi havia un llibre del José Luis de Villalonga, em sembla, La nostàlgia és un error.
0: Que bo.
10: Era un llibre més que era molt interessant.
0: La nostàlgia és un error.
10: No anava del tema, ell parlava de la seva vida, però era en aquest sentit que dius tu ara, estem en el present, el que jo explico del passat és una mica el que a mi em convé, a on estic ara a explicar. Tots ens revisitem la vida. Sense voler. N'hi ha qui ho fa volent i la fabula.
0: Però també et dic una cosa. Després hi ha un altre tipus de nostàlgia, que no sé si és nostàlgia, que jo li dic la nostàlgia preventiva. Les que són mares recents estareu empatitzant amb mi. Que és, cada dia tothom vas a dormir i ja t'acomiades del nen, perquè creixen a unes velocitats exponencials els primers anys. Llavors jo estic visquent coses que penso, ja ho estic trobant a faltar. I ho estic intentant abraçar i fer fotos del moment i copsar aquell moment, allò com encapsular-lo per no perdre-lo mai.
10: Tu escriu que escrius molt bé. Tu deixa-ho escrit i tot això que tindrem.
0: Ho he fet en un llibre, fixa't.
2: Seria com la nostàlgia anticipada.
0: Exacte.
2: No, anticipar la nostàlgia.
0: M'agrada més anticipada que preventiva. Sí, tota la raó
2: és una anticipació de la nostàlgia. Sí.
10: S'ha de vigilar amb això, S'ha de vigilar perquè és una mirada que no hi havia pensat, Sembla mentida com ens influeix el moment de la vida que estem, a tots i totes,
0: I tant.
10: I per això és tan important que hi hagi tanta gent diferent parlant de la nostàlgia, perquè així s'abastes a moltíssima més gent i que es poden sentir retratats amb el que diem.
0: Absolutament.
10: Això de les criatures té un perill al final.
0: Ai.
10: I és el no voler que creixin. Que ja sé que no és el teu cas, eh?
0: De moment però... no, li posaré l'aquari petit perquè tampoc no creixi com les tortugues, saps?
10: Però és que ara a mi m'ha vingut el record d'una cosa que va passar i no puc explicar.
0: Cristina, has fet una cosa que és primer de ràdio, que és cagar-la?
2: Sí, ara ho expliques.
10: Estrepitosament.
0: Farem la crida.
2: Error, Cristina.
0: Direm que demanem als oients. Anirem a la publicitat. La Cristina ens ho explicarà i veurem com carai us ho expliquem per no posar-la en un problema. Abans, però, línies obertes.
10: Per què no m'he quedat a casa avui?
1: Home, 93-201-7474 o missatges de text al 677-387-19. Avui la crida és per què voleu que la Cristina expliqui això que que vol mantenir en privat. Això d'una banda, i després que ens expliqueu de què sou nostàlgics. De què sou nostàlgics? De què teniu nostàlgia? Nostàlgia, una cançó, una olor, un paisatge, una sèrie, etc, etc. Mira, l'Alba i la Lívia també han sortit al carrer a preguntar...
0: Aquestes nenes estan al carrer tot el dia.
1: No estan mai a la peixera, de fet.
0: No hi són.
10: Ara estan dissimulant perquè no dieu que les tenen tancades.
0: Pobret, mira, tant de bo les pogués tancar, perquè el dia que ens marxi jo ploraré com una magdalena. Ja t'ho dic ara.
10: Quin dia tenim avui?
1: A veure de què té nostàlgia la gent.
3: De què acostumes a sentir més nostàlgia?
4: Amb les amigues i amb totes les etapes educatives que he viscut amb elles.
5: Coses i persones. Més persones, fets a la meva infància, per exemple, que vaig ser molt feliç.
11: Bons moments, no? O sigui, pensar en la nostàlgia són bons moments.
12: Pues dels moments més bonics que he passat a la meva vida o de tenir com la gent que vull, pues, junt d'on estic.
8: Sí, possiblement, o sigui, abans havia una mica més de tranquil·litat, no? Ara és tot més accelerat, possiblement també és l'edat, no?
0: Nostàlgia de la tranquil·litat.
13: Sí, llavors, molt amb la música.
0: Nostàlgia de la tranquil·litat i molt amb la música. També teniu una enquesta a la nostra comunitat que podeu votar. Fem una cosa. David, ara et preguntaré de què ets nostàlgic, de què tens nostàlgia. Abans, però, fem una pausa perquè la Cristina ens expliqui aquesta cosa que no pot explicar i veiem com carai ho solventem en directe. Som-hi.
14: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passen 7 minutets d'un quart de dues del migdia. Som la solució. Avui estem parlant de nostàlgia. Per què som nostàlgics? Hi ha nostàlgia bona, hi ha nostàlgia dolenta. Hem marxat a la publicitat intentant apretar la Cristina perquè ens expliqués les seves coses i hem decidit no fer-ho, per si de cas. Però m'has fet una observació molt interessant respecte al que jo deia, no? Aquesta nostàlgia d'ai, aquest nen que no creixi, que no creixi. I feies una observació interessant.
10: Sí, a veure, la nostàlgia ens va molt bé de vegades per tenir un lloc que revisitar de tranquil·litat, de felicitat. Ens
0: el
10: una
0: segur.
10: Música, ens hi posa, saps? I que ens pot ser com si qui es pren una píldora, saps que l'ajuda a estar bé en moments que no pot. Però hi ha altres vegades que t'analla la vida, que no et deixa avançar, o que fa que persones que tens al teu voltant no puguin avançar. Jo això ho veig molt... Em sap greu ara, Elisenda, eh?
0: Ara em dispara.
10: Et toca rebre. Però ja veuràs que no és una patacada forta. És només un equilibri que és molt difícil mantenir quan ets mare. Perquè això que tu dius de la teva criatura, o sigui, primer que els estimes tant, segon que tens tanta responsabilitat, que t'agafes com això de que no creixin de vegades, o aquesta idea, el que m'estic perdent i el que ja no tornaria a veure,
0: però aleshores no deixes avançar l'altre.
10: Exacte.
0: I estàs en aquella dualitat de...
10: Aquí volia anar jo.
0: Això ho estàs fent per ell o per tu.
10: Exacte. I a més, hi ha un moment en què, paulatinament aquestes criatures han de ser autònomes. Cada vegada tenim gent menys autònoma, més per ella mateixa. Les criatures d'ara fan moltes coses sols i moltes coses sense nosaltres, però són molt dependents emocionalment, més que altres generacions.
0: Tornant a la nostàlgia pura i dura, David, tenia una pregunta per tu. Tu has dit que ets molt nostàlgic i que t'ho dispara molt la música.
2: Sí, però jo per sort, fa temps que no em deixo enredar pels cants de sirena de la nostàlgia, perquè ho he passat molt malament amb aquest tema,
0: Sí,
2: perquè he estat molt nostàlgic. I penso que la nostàlgia és un lloc per fer-hi petites estades, no per quedar-s'hi a viure. Seria com una casa rural on hi vas a passar dos dies.
0: Sí, que no t'agrada. Sí, d'aquelles que llogues i no pagues el manteniment de la piscina, no?
2: Després, tu quan quedes amb amics de l'adolescència, per exemple, saps perfectament que allò serà un festival de la nostàlgia. Però després, quan tornes cap a casa, adéu-siau. Doncs és això. I la música té aquest poder d'abocar-te coses del passat. I hi ha una cançó, l'he portada, fins i tot.
0: L'has portada?
2: Sí, l'he portada.
0: Ai, ai.
2: Hi ha una cançó?
0: No, espera, no! Ai, que t'ha de fer dona pas com si fos aquí un DJ.
2: No, però ja la podem escoltar. És aquest tema de Kerry dels Europe. Recordes aquest tema?
0: I tant, si el
2: recordeu. El recordeu tots, no? Els que segur que tu el recordes.
0: Ah, clar.
2: Aquest tema, saps què passa? Que quan jo sento aquest tema, aquesta cançó...
1: Sí, només tenien dues cançons als Europa.
2: Sí,
1: aquesta ja feien el canto.
2: Sí.
0: Pobres
2: Europa. Aquesta cançó encara sona a través d'algun film musical, d'algun local o alguna cosa així, o a la ràdio de tant en tant la posen. Sí, sí. I ràpidament agafes una drecera que et porta a l'EGB, en el meu cas, aquella època en la qual jo vaig ser tan feliç, no has de pagar factures, el teu pare va pagant tots els llums de casa i tu dius, per què fa això aquest tio?
0: Mira, veus,
2: no
0: a mi,
2: pots entendre per
0: aquestes
2: què
0: coses amb la música, quan, ara tu has dit, no, l'EGB, jo no penso tant en coses tan concretes, sinó penso en el concepte en què no em preocupaven les coses.
2: Exacte.
0: Que tot era lleuger, de la il·lusió de la vida, de tot el que estava per davant. Recordo molt, o sigui, quan tinc nostàlgia és d'aquest jo de mi. No,
10: la
0: no de la situació.
10: De responsabilitat.
0: Exacte. I de com era jo, de la il·lusió que jo tenia.
2: Clar, i no patir per coses que ara fan patir molt, com per exemple el manteniment d'una casa, no? En aquell moment tu, no, si has estat un nano feliç, que els teus
0: ni
2: pares,
0: pensaves, no?
2: Una família d'aquestes que tot funciona bé. Mira, el que arriba, mira.
0: Jo en aquell moment voltava per Roda de Barà.
2: Sí.
0: 14 anys, amb la meva amiga Eva, pensant que ens podríem enamorar de qualsevol.
2: No, i aquesta cançó a mi em fa recordar, em porta a unes convivències a la nit del ball final de curs.
0: Amb les llinternes.
2: Ballant amb el meu amor d'aquell moment, que es deia Mireia Palau.
0: Ai.
2: No, allà ballant aquest tema, Kerry dels Eurocla.
10: Hauria de trucar, la Mireia Palau confessa. Hauria de trucar.
1: A favor.
0: Deixeu-m'ho portar al nostre terreny. Va, digueu-nos, tal com ha fet en David Balaguer, què us provoca nostàlgia? Ens podeu dir una cançó, ens podeu dir una olor, ens podeu dir un paisatge, ens podeu dir una sèrie, ens podeu dir una peli. Digueu-nos què us provoca nostàlgia. El 93-201-74-74. Sí. Ja diuen la seva també al 677-3877-19.
1: Mira, com en el cas del David, l'Agustí també li genera nostàlgia la música, en aquest cas la música dels 60s i dels 70s. Mm-hmm. Això és el que li provoca nostàlgia a l'Agustí.
0: Del franquisme o què, Agustí?
1: L'hi he demanat també.
0: No, però...
2: El nodo.
0: Perdona. Faig la broma, però no, també això és molt, no, és molt identificatiu de com funciona la nostàlgia, perquè és el que deia la Susana. Ai, la Susana. La Cristina. Revisitem el nostre record. Clar, oblidem les parts dolentes d'aquella època i ens quedem amb el que tenia de positiu per nosaltres, no?
10: I això hi ha gent que ho verbalitza així, que diu era més segur tot. Es vivia més bé, clar, es vivia més bé si no miraves què passava al teu voltant i segons qui eres.
1: Mira, la Montse sent nostàlgia de persones que ja no hi són, que és una mica en la línia del que deien les persones del carrer i sobretot dels moments que havíem passat junts. I mireu que bonic que ens explica això, que ens ho explica la Dolors, que diu que té nostàlgia de l'olor del te de canyella i mata la uva amb torrades de mantega els diumenges a la tarda que fèiem a casa de la tieta i sobretot al costat de l'àvia. Us he de dir que encara faig el mateix te perquè em fa tornar aquells dies
2: sí.
1: I em fa sentir l'olor de la família.
0: Per mi el principal abocador, estic amb aquesta oient, és l'olfacte. O sigui, no te n'adones i de sobte et ve una olor i dius, ah, com met... Bueno, el famós Ratatouille, no? La pel·li Ratatouille, sí. No? Com aquell retorn que dius... Ah, m'ha transportat directament, sense escales, sense ponts.
2: A mi això em passa amb els biquinis, perquè jo resulta que em fotia biquinis a casa dels meus pares, que eren boníssims, i mai més he aconseguit trobar aquell formatge d'aquells biquinis, que segurament sí que me l'he menjat, però jo, dins del meu cap és un altre formatge. I això és la nostàlgia, això és la nostàlgia.
10: En el Mira. Meu cas, també amb les olors, jo les frècies em fan tornar a casa els meus pares i l'escudella.
2: Oh.
10: I jo a casa meva, sistemàticament, a l'hivern poso una olla d'escudella a bullir perquè és casa. Quan si entro i hi ha l'olor...
0: 100% d'acord. Deixeu-me parlar amb l'Estela. Estela, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Hola, estimada, com estàs?
15: Bé, molt bé. Però una cosa molt senzilla. Jo, quan has dit això dels nens, clar, jo ja els tinc grans, en tinc 3 i ja són grans.
0: Grans què vol dir? Quina edat?
15: 29, 25 i 19.
0: Ostres, tens veu de jove, sí. Filla meva.
15: Sí,
0: d'acord.
15: Sí. I, bueno, total, que evidentment, quan miro, amb el meu marit mirem les fotos de quan eren petits, vídeos i tal, t'agafa una nostàlgia tremenda.
0: Sí.
15: Però, clar, penso que el punt diferent és com tu estàs en aquest moment.
0: Clar.
15: Perquè, clar, jo en aquest moment pues, soc molt feliç amb el meu marit i veure aquestes fotos et porta una nostàlgia feliç. Mentre que si jo en aquest moment estigués sola o els meus fills estiguessin malament o alguna cosa, seria una nostàlgia molt trista.
0: Estic
15: m'explico?
0: Tan d'acord amb aquest matís. És depèn del que el compares.
15: És, exacte. Depèn de com estiguis en aquest moment... que la nostàlgia és d'una manera o d'una altra.
0: Totalment d'acord.
15: I també com estiguin ells, no? O sigui, si ara són feliços i tal, doncs tot bé. si tinguessin alguna desgràcia, doncs seria horrible.
0: Estic molt d'acord amb el que diu l'Estel.
10: En tot cas, en els dos exemples té alguna cosa de positiu, perquè no te'n recordes les nits que no vas poder dormir, saps?
0: Tot s'oblida,
10: Estàs mirant les fotos i dius que preciosos eren, com reien, la primera vegada que va fer un pas, la primera vegada
0: home,
10: que va dir una paraula.
0: Home, imagina't, amb 30 anys, si a mi en un any em passa, que dic, ai, ara tornaria a la meva baixa maternal. I la meva baixa maternal estava plorant per les cantonades. Vull dir que... Per tant, molt d'acord, Estela, amb el que comentes ara. Gràcies per trucar-nos.
15: D'acord.
0: No digues, anaves a dir alguna altra cosa.
15: No, només anava a dir que amb el meu marit sempre dèiem, quan els teníem petits, sempre dèiem, ens recorda tant, Estela, d'aquests moments, que són els millors de la nostra vida. I ho dèiem amb una ironia.
0: Que bonic. Em quedo amb el teu testimoni també per sobreviure a la meva vida personal. Estela, gràcies. Un petó.
15: Adéu.
0: Rosa, bon dia.
16: Sí, hola, bon dia.
0: Com estàs, Rosa?
16: Bé.
0: A tu què et transporta el passat? A quin vehicle fa servir per anar a la nostàlgia?
16: Bueno, ara que parlàveu d'això, és que m'ha vingut a la idea una cosa que em va passar fa molt poc. Estava en una gran superfície i vaig veure una planta de farigola.
0: Sí.
16: I dic, ostres, vaya olor. I la vaig comprar, me la vaig emportar a casa. Mm. I és que em recorda tant quan anava amb la meva mare, jo era petita i el meu germà, i la mamà ens deia, agafeu farigola, que farem una sopa de farigola. Mm. Aquella olor. És que em va transportar tant a la meva infància, em va recordar tant a la meva mama.
0: Era un lloc, és una mica el que deia ara la Cristina, que et porta a llocs segurs, aquesta nostàlgia, no? Per tant, intentem abraçar-ho, no? I en aquest cas la Rosa doncs, va comprar la planta de farigola. Són llocs que ens fan sentir segurs i sovint parlem de la infància, Com d'important són totes les nostres experiències durant la infància, oi, Cristina?
10: Sí. Per això, quan treballes amb persones que han tingut una infantesa difícil, diem-ho així, és tan dur per ells. Perquè tenen pocs llocs de refugi.
0: Clar.
10: És el moment on t'has de sentir més acompanyat i més estimat, i mai és idíl·lic, mai és perfecte. Sempre tens un dia d'una enfadada, sempre tens un dia que penses que t'han tractat injustament, però els deixes de banda, no sé que n'hagis fet un problema d'això, que de vegades també passa. Però hi ha persones que no poden tornar aquí, perquè no tenen lloc on tornar, menys, si més no, lloc segur.
0: Rosa, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
16: De res, una abraçada.
0: Adéu.
2: És la part d'aquesta tan interessant, no?, de com un record que té les seves coses dolentes. Les coses dolentes tu les acabes enviant a l'abocador. És molt fort. I després hi ha una altra cosa, que és els carrers. Els carrers d'una ciutat, per exemple. Un carrer d'una ciutat és com un moll on hi ha amarrats tots els records. Fixa-t'hi en això. Tu vas caminant per allà i dius, hòstia, en aquest banc em vaig petonejar amb no sé què. En aquest tros de carrer, en aquesta... No? I sempre hi ha algun trosset on has mantingut una conversa amb algú que recordes de manera molt entranyable.
0: Hi ha una cançó d'un senyor que es diu Paolo Nutini, que té una cançó que es diu These Streets, aquests streets, i ell diu Have so many names, tenen tants noms, no? No el nom del carrer, sinó tants noms de persones que hi associo en aquests carrers, oi?
2: Sí, és que és això, vull dir que els carrers, un carrer d'una ciutat, per exemple, per mi hi ha molts carrers de Barcelona, que em transporten a molts llocs i que, per tant, són carrers nostàlgics per mi.
0: Mireu, ara deia una cosa molt certera, l'Estela, deia, tot és una comparativa, el passat versus el present, perquè així és com s'activa, no?, la nostàlgia, i si el passat és molt millor que el present és quan és una nostàlgia xunga, no?, en canvi, quan està equilibrat, com és el cas de l'Estela, és una nostàlgia carinyosa, no? Jo et preguntaria, Cristina, en moments de canvi s'activa més la nostàlgia? Perquè necessitem més anar a aquest lloc segur, aquest refugi?
10: Depèn de les eines que tinguis a l'abast, i aquesta pot ser una. És a dir, no deixa de ser que de vegades busques llocs que et tranquil·litzen o et reconcilien amb la teva vida.
0: Mm-hmm.
10: D'acord? De dir, hi ha moments a la vida que et sembla que tot és fosc, que tot va malament, ahir em va passar amb una persona, un alumne, però depèn com tu els llegeixes i de quines eines fas servir, pots seguir vivint i dient estic bé en aquesta vida.
0: Uh-huh.
10: Perquè no és cert que sempre estiguem bé, no és veritat. I aquest no està bé té molts graons, té molts espais diferents, uh-huh. D'acord? Tirar de la nostàlgia en aquest sentit positiu, de dir... sempre i quan no et sumeixi amb la tristesa, perquè si té un efecte rebot que et sumeix en la tristesa de pensar tot abans era millor,
0: malament.
10: O tot en aquest... malament, perquè és com un boomerang, ho enteneu?
2: No, anava a dir que per això de vegades és tan interessant i tan important no topar amb la nostàlgia, no anar-la a buscar. Si tu saps que allà te la trobaràs, no anar-la a buscar. Hi ha molta gent que la va buscar, la nostàlgia.
10: I que s'hi queda.
2: Anar-la a buscar.

0: Ateneu.
1: 93-201-7474. Podeu dir la vostra de què sentiu nostàlgia o què us dispara la nostàlgia. És l'olfacte, és la música, són els paisatges. 93-201-7474 o el 677-387-19.
2: Mira, m'acaba d'escriure ara mateix Gerard Jubany.
1: Epa, home, en Jubany. Mira, l'altre dia... Gerard, això va per tu. Sí. L'altre dia pensava, dic, ui, en Gerard ens ha deixat d'escoltar, que no està participant. I m'estava entristint molt, eh? No, m'agrada molt que hi siguis, Gerard.
2: El Gerard Jubany, guionista adoptiu adoptat d'aquest programa, té un missatge per tu, de per David Balaguer. Diu, digue-li al David Balaguer que tinc, exactament en majúscules, el mateix record amb la cançó Carrie.
3: Home!
2: Ball a les convivències d'EGB. Però diria que la noia era una altra.
1: Potser ho ballen entre vosaltres dos, no ho sabíeu.
3: Estic convençut que hi ha moltíssima gent que li ha passat el mateix. Podria muntar una associació.
1: Escriviu.
3: Podria muntar una associació.
1: Teniu associada aquesta cançó a un ball de final de curs o un ball de convivències al 677-387-19? Ens ho podeu fer saber, com en Gerard Jubany i en David Balaguer.
2: I això és una cosa que també exploten les produccions audiovisuals, pel·lícules o sèries.
1: I
2: de forma generacional, la que em ve al cap així ara mateix és Stranger Things, que també té aquest concepte del ball de final de curs i els adolescents que s'estimen o s'agraden. Olors, la Marisol.
1: Oh.
2: Em transporta l'olor a clor d'algunes piscines directament a quan tenia 6 o 7 anys i feia cursos per aprendre a nedar a les piscines del casal d'Igualada.
1: Boníssim.
3: A mi també, però veus, aquest no m'agrada, aquest record, tu.
1: A mi sí.
3: Aquesta és...
1: A mi no, veus?
3: No la porto bé.
1: Per mi és casa. Per mi és casa,
0: sí?
1: La piscina.
0: Jo no
3: la suporto.
1: I mira que de petita odiava anar a la piscina, però després, mira, vaig acabar sent monitora de piscina.
3: És que jo odiava.
1: Vaig acabar modificant, vaig dir, això s'ha de fer.
0: Això s'ha d'arreglar.
1: Sí.
2: A veure, la Natàlia, recordo les olors quan érem petits i els pares i els tiets fumaven puros.
1: Oh.
2: I també recordo l'olor dels dissabtes amb els llençols nets i acabats de planxar. La Núria recorda l'olor de la tenda de campanya, que em recorda els estius que passàvem al càmping de muntanya de la família.
1: No, perquè era com... No, per mi l'olor de peus no, era com un plàstic... Com es diu?
0: Sí,
1: Natàlia, oi?
0: Rescalfat.
1: Natàlia, era un plàstic com a rescalfat, oi que sí? A plàstic nou escalfat, perquè el plàstic de tenda de campanya, o de tenda de càmping, calent, té un altre olor que no pas fred.
2: La Núria, disculpeu, era la
1: Núria,
2: tenda
1: disculpa.
2: De campanya. I la Yolanda diu, a mi em fa nostàlgia les olors a menjar casolans que em recorden les cuines de les meves àvies. L'Anna i la Otília, ara mateix el que donaria per seure amb elles.
1: Ai, va, digueu-nos, olors, sons, músiques que us fan abocar aquesta nostàlgia, ens ho podeu dir al 677-387-19 o trucar-nos al 93-201-7474. Precisament, ara que parlàvem de Carrie, una de les maneres d'abocar la nostàlgia és a través de la música, escoltant cançons que ens recorden bons moments. I ara ho dèiem, la nostàlgia, ens aferrem a moments bonics. Forma part de la nostra vida, de moltes persones, des de fa uns anys, sabreu que han augmentat el nombre de bandes tribut a mítics grups de música. Ara esteu sentint YouTube, U2, i nosaltres aquí tenim en Bono, quasi. Miqui Fargas, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com estàs? Portes les ulleres de Bono, eh?
4: Sí, sí. Si us les voleu posar, us les mateixes.
1: En Miqui és el Bono de Please, que és una banda tribut a U2, que puja als escenaris ja fa 27 anys. A més, ell és promotor també de bandes tribut, eh?
4: Sí, treballo una promotora que es diu Neverland Concerts i que és especialitzat en bandes tribut.
1: Heu vist un repunt en els últims anys? És a dir, estem tirant més de nostàlgia els últims anys que potser fa 20 anys?
4: Sí.
1: Ah!
4: Sí, i com a banda tribut i com a promotor. Per totes dues bandes, moltíssim. És a dir, i no només de gent gran, és a dir, el que estem veient ara mateix és que als concerts ve molta gent que tu pensaries que no fa ús de la nostàlgia. Jo afegiria tot el que heu dit o heu comentat, afegiria que la nostàlgia té un valor d'identitat.
1: Epa!
4: És a dir, de no perdre... A vegades, és a dir, visitem la nostra nostàlgia per no perdre identitat. La música... ens dona identitat.
1: Què som, si no que som els nostres records, bàsicament, no?
4: Exacte. El cinema també ens dona identitat. És a dir, jo sóc fill de les pel·lícules de Spielberg, de Los Goonies,
3: sí,
4: de Regreso al Futuro.
3: Oh, i tant, mira.
4: Saps? Tot això és la meva identitat.
3: Indiana Jones.
4: A vegades la vida és tan difícil, no?, i té tantes coses, no?, que podem perdre aquesta identitat. I, en canvi, la música té aquest poder transformador també de la persona i de la societat, i jo crec que té molt a veure amb aquesta identitat, perquè, si no, per què la gent es compra, i parlo actualment, per què la gent es compra samarretes dels Stones?
1: Clar.
4: Si estem parlant que és un grup dels anys 60-70, però a l'actualitat portem aquestes samarretes perquè formen part de la nostra

0: identitat. Identitat de societat, identitat musical també, perquè per, bueno, la música avui en dia està perdent personalitat. També tot s'hi sembla massa.
1: Mira, jo anava a anar per aquí. Allò típic de... És nostàlgia o és realitat, aquelles afirmacions d'ara tot sona igual? Si jo em pregunto, als anys 60, els que éreu vius als 60, oients, us demano, també es deia, quan sonaven els Beatles, això tot sona igual? També feien el comentari que nosaltres fem amb les noves músiques? També es feia? És una qüestió nostàlgica?
2: Sí, sempre s'ha fet això.
1: Sí, eh? Segurament, creieu que sí?
0: Sí, estic d'acord.
3: Hi ha una petja de generació.
0: Sí. En cap moment, com l'actualitat, penseu que... Fa 10 anys ningú pensava que un s'estopa, una Aitana, podia fer una actuació a l'Estadi Olímpic o al Wanda Metropolitano o al Camp Nou. Eren llocs reservats únicament a transatlàntics que venien de fora. Stones, U2, Coldplay... I en canvi ara... Bueno, de fet, està fent que tornin tants grups, no? L'último de la fila. Segurament per un tema econòmic, segurament, però també per un tema de nostàlgia i d'identitat.
1: Mireu, ha tornat l'último de la fila i tu volies dir una altra tornada sonada.
2: No, és que m'acaba de tocar el moll de l'os.
1: Per què?
2: Perquè, home, perquè ha tornat l'oreja de Van Gogh amb Amaia Montero. Oh! Siéntate cerca. T'ho sento, eh?
1: Calla.
2: No, és que si em poseu l'oreja de Van Gogh, em surt un ressort que he de cantar les cançons. Per tant, és millor que ho traieu, potser, perquè les cantaria totes.
1: Eres molt fan, de l'oreja.
2: De l'oreja Amaia Montero. Però què ha passat aquí? Clar, és una d'aquestes coses de tornar a revisitar la nostàlgia o de voler tornar a viatjar la nostàlgia, però quan el temps ha passat. Clar, aquí ja...
1: De vegades no és bona idea.
2: No és bona idea.
1: No estic dient ni que sí ni que no, estigui el cas de l'Oreja de Van Gogh.
2: A veure, jo tinc unes entrades per anar a veure el concert de l'Oreja el dia 6 de novembre.
1: És que jo crec que, mira, amb tot el que ha passat amb Amaia Montero, pobreta, que està fregida amb les crítiques, us dic una cosa. Ara no es tracta de que canti bé o no Amaia Montero. És el símbol, és el que significa. Jo aniria a veure Amaia Montero, encara que desafini com un gat en una teulada. És que m'és igual. És que, i m'agradaria poder-li dir, Amaia, carinyo, que no, que ets el símbol, que és el que va ser, que no passa res, que venim aquí a veure't a tu, peti qui peti, m'entens o no, Amaia? Cierra la puerta, ven y siéntate
2: cerca, que tus ojos me cuentan que bé, doncs això, que clar, he vist vídeos d'aquest retorn, perquè clar, la gira ja ha començat, i penses, hosti tu, però és el que tu dius, és Amaia Montero, és l'Oreja de Van Gogh, és tornar al teu passat, és la nostàlgia, i el dia 6 de novembre jo hi seré allà.
0: Elisenda, has dit una cosa molt important per les bandes tribut, has dit que dona igual que Amaia Montero desafini o el que sigui. Sí. Les bandes tribut no ens ho podem permetre, això.
1: Amiga, a veure, interessantíssim això. És a dir, creus que el públic és més exigent amb les bandes tribut
0: moltíssim
1: que amb l'original, eh?
0: Sí, perquè tu ja pagues per veure l'original. És a dir, jo al Bono aniré a veure'l encara que ja no fa les tonalitats dels anys 80 ni 90. En canvi, una banda tribut té que fer les tonalitats dels discos.
1: Interessantíssim, sí, eh?
0: A més, hem crescut d'una manera que no només, que això també és molt més nostàlgic, és a dir, no només es té que semblar la veu, la música, sinó que et tens que semblar físicament. Per això porto les ulleres... Bueno, el tenia amagat aquí, eh? També he portat
1: el barret, eh? Però escolta una cosa, Miqui, jo tinc una pregunta. La gent que et ve a veure, entenc que són fans de U2, de YouTube, però també potser ve gent que no ha vist mai el grup original?
0: Ens ha passat. L'altre dia, a Valls, a un concert, va venir un noi de 18 anys amb una samarreta del Joshua Tree, amb els seus pares, i mai ha vist...
1: Joshua Tree de l'any 92, eh?
0: Exacte, mai ha vist els U2. És a dir, no, i de fet, mai els veurà com jo els he vist, en el seu prime. És a dir, els veurà en un moment doncs que segurament la veu no és la mateixa, com a Bon Jovi també, no? És a dir, però, ostres, però és John Bon Jovi, és a dir, un respecte. I en canvi, bueno, per aquest noi ens va felicitar i va ser molt feliç perquè era com si hagués vist a U2.
1: Mira, és que ara estic tornant a l'institut, eh?
2: Oh,
1: com m'agradava aquell noi que no em feia cas. La història de la meva vida. Aquest titular
2: no
1: en qualsevol moment quan l'expliquis funciona.
3: No és veritat. No és veritat fins al final.
1: Correcte. Home, això també és Friends, no? Quan tornen la Rachel i en Ross. És que...
2: Ai, la nostàlgia.
4: Mira, tu has demanat tantes coses que ara mateix el WhatsApp del programa és com aquelles fàbriques de cervesa on van passar les cerveses, posen les taps. Hi ha moltes coses ara mateix en el WhatsApp del programa, però ens quedarem amb el que ens ha explicat la Susana de moment per començar, que és... L'olor de pa acabat de fer em transporta directament a l'obrador de la iaia, on estàvem tots jugant sota la taula amb els meus cosins, mentre els iaios en aquell moment estaven fent pa. Però hi ha una vivència relacionada amb la nostàlgia que té a veure amb la cançó que ens comentava abans el David Balaguer, aquesta cançó que també ha comentat el Gerard Jubany, Carri de Europe.
2: No fotis!
4: Perquè la Susana es va fer el primer petó amb aquesta cançó.
1: I com va ser aquest primer petó, Susana?
4: Anava a dir-te que no li hem demanat detalls sobre el petó de la Susana.
1: Aquest és un altre tema, eh?
4: Sí, el primer petó.
1: Recordeu el primer petó, en quina cançó, en quin ambient, quin entorn.
4: Hem de fer un tema sobre primeres vegades.
1: Primeres vegades.
2: Ai, sí.
4: I primeres vegades que no hem fet. Jo recordo un dia que l'Albert Tom va explicar davant de tot Catalunya que no havia anat mai a Montserrat.
1: Anat,
4: sí,
1: no?
4: Perquè a més jo crec que el David en aquella època treballava al club,
1: no?
4: I recordo que va haver-hi com un daltabaix. Però bé, en fi, el Jordi troba a faltar obrir la nevera i rebre aquella bafarada dels préssecs de quan era petit. Aquella olor de préssecs.
1: Igual
4: ara costa una mica més, això.
1: Perquè ara no fan olor les fruites, bàsicament, no?
4: Escolta'm, el Carles ha posat geranis a casa perquè aquesta olor li recorden els seus avis. Mira
1: A més, hi ha un component d'amor, no?, quan obrim el calaix de la nostàlgia. És estrany que els records no estiguin vinculats a persones. El 93-201-7474 ens podeu fer saber quina és aquella olor, aquella cançó, aquella textura, aquell espai, aquell paisatge que us transporten a un moment feliç de la vostra vida, que us obre el calaix de la nostàlgia. Ens ho podeu fer saber a través del telèfon, el 93-201-7474 o el 677-3877-19. Per cert, fa dos dies que hem obert el canal exclusiu de La Solució i ja hem arribat als 300 usuaris en només dos dies.
2: Bravo! Visca!
1: Voleu formar part d'aquest canal exclusiu de La Solució? Envieu-nos un WhatsApp al mateix número de sempre i us enviem l'enllaç en exclusiva. David, escolta'm una cosa. Tu deies, evito acostar-me a la finestra de la nostàlgia.
2: Sí.
1: Perquè tu creus que t'afecta la manera com vius el present? És a dir, pot passar que hi hagi gent que no viu el present perquè només està recordant moments del passat?
2: Correcte. Si tu només estàs recordant els moments del passat o pensant en el futur, no vius el present. I el present és el més important que tenim, tu. I està bé, ja et dic, anar visitant el passat de tant en tant, és bonic, a mi m'agrada, però no quedar-t'hi encallat, que és una cosa que a mi en alguns moments m'ha passat. I no ho vull per res, i per tant ja no em deixo... Jo m'havia deixat enredar molt pels tentacles de la nostàlgia, moltíssimes vegades, i m'encantava, però és que no, perquè llavors no aprofites el present.
1: També hi ha un factor cultural, potser, Cristina, això t'ho pregunto a tu. És a dir, a Europa, no?, al vell continent, potser tenim més tendència a anar a tirar del calaix del passat, de la nostàlgia. No sé si als Estats Units, que són una cultura, més recent, i segon, amb uns valors més associats al present i no tant a la història, hi ha diferències culturals en com abordem la nostàlgia, tu creus?
3: Hi ha diferències culturals, perquè el nostre pòsit depèn molt també del món que tenim, i aquell era el món nou, us en recordeu? Vol dir barra i neteja del passat, com si no hagués existit, que no vol dir per això que sempre estigui en el present. Hi ha filosofies asiàtiques que tenen una gran història i que, en canvi, sí que treballen la idea d'estar al present. Però sí que influeix. Aquí a Europa, carai, si encara tenim nostàlgia dels reis, mira que encara no ens els hem tret de sobre, m'enteneu què vull dir? Quan és una cosa que és perniciosa per definició. Però som això, Europa és molt això. Estats Units era trencar amb tot, era lo nou, era el tirar endavant independentment de qui fossis. Això vol dir de la família que fossis. Per això les relacions són diferents. Malgrat que tens tota la raó, en la nostàlgia sempre hi ha persones, o acostuma a haver-hi persones, molt habitualment, perquè som éssers socials. Nosaltres som nosaltres i les nostres relacions amb els altres.
1: També hi ha una variable, i ara m'ha vingut al cap, em direu si esteu d'acord o no. També crec que a mesura que ens fem grans, sostenim pitjor les incerteses. Aleshores, si tu vas al passat, és un passat que ja has conegut. Per tant, tens tendència a anar al passat i a il·luminar-lo com si fos una cosa de... Abans això no passava, no? Abans sabíem què havíem de fer. Abans les coses eren més estables, abans les coses anaven més a poc, perquè el nostre cervell busca certeses. Per tant, anar al passat, en certa manera, és fer-nos una trampa al solitari.
3: Sí,
1: perquè en el passat tampoc no sabíem com seria el passat, no?
2: Sí. Clar, és anar a un lloc on t'hi sents còmode. Si és una part d'un record bo, evidentment.
1: Per les certeses, em refereixo.
2: Exacte.
3: Però clar, és que a mesura que ens fem grans, tenim una certesa que fem veure que no hi és, i és que ens morirem, d'acord? Que això no està escrit quan ens morim, hi ha persones que es moren molt aviat, però la idea és, cada vegada que faig fent més anys, i més si et comencen a desaparèixer persones del voltant, que eren que havies anat a escola amb ells, o que són les teves veïnes, o que... doncs això encara t'ho recorda més. Llavors és també anar a visitar un món en què tenies tota la vida per davant.
1: Que és aquesta sensació de qui eres tu en el passat, aquella sensació de tenir la vida per endavant, tenia tota la il·lusió, podia triar el camí que volgués de la meva història, no?
3: Sí. I també que tens més història per revisitar. Et fa l'efecte que hi ha més passat que no futur hi ha d'haver.
1: Terrible, eh?
3: Sí.
1: A partir de quina edat passa això?
3: Això depèn de la persona. Però també tornem. Hi ha cultures i generacions. Les persones que pensen que hi ha, són de cultures que pensen que hi ha una altra vida, no ho porten igual.
1: Clar.
3: Perquè només és un traspàs. És un traspàs a una altra cosa. Sí. Nosaltres som d'una cultura que sembla que és finita, perquè la vida és finita, no ho sabem. A l'època de la física quàntica ja sabem que l'energia es transforma, no desapareix. Potser que canviem el paradigma.
1: Mireu, 9 minuts i seran les 2 del migdia. Avui estem parlant de nostàlgia i us estem demanant què us aboca aquests records, què us obre el calaix de la nostàlgia. És una olor, és una música, és una cançó, és una sèrie, és un espai, és una persona. Parlem amb Santiago. Santiago, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
5: També com tu.
1: Ai, gràcies. Escolta'm, era una afirmació. Escolta'm, Santiago, què et transporta tu al passat?
5: La música de l'Edith Piaf.
1: No és per menys, eh?
5: Jo sempre l'escoltava petit a la meva mare. Després l'he passat al meu fill, ja té 26 anys, i ell l'escolta sol, eh?
1: Ai, que bonic.
5: No fa falta que estigui gravant. Sí, al meu fill, des de petit, li agrada l'Edith Piaf.
1: Em sembla extraordinari que li hagis legat això,
5: eh? Música moderna d'ara, però també escolta l'Edith Piaf.
1: Oh, m'encanta aquesta combinació. Jo, mira, sóc molt d'Edith Piaf, de Jacques Brel...
5: Aquesta de l'Edith Piaf...
1: De Charles Aznavour...
5: Posada la pell de gallina.
1: Estic amb tu, Santiago. Ens la quedem al nostre llistat personal. Una abraçada, bonic. Gràcies per trucar.
5: Igualment, gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu.
3: És...
1: Un missatge que em diu: no t'ho creuràs, però cada vegada que escolto Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va. Diu, recordo els estius a casa dels meus avis, que és una persona que té 20 i pocs anys, eh?
4: No vol dir el nom. Per
1: cert, en Guillem.
4: Us he de dir que el 24 d'agost tenim una cita, perquè la Maria José ens diu que a l'Uruguai se celebra el Dia de la Nostàlgia.
1: Oh!
4: 24 d'agost, investigueu i ja veureu que maco és.
1: Apuntem-lo. Miqui, estaves aixecant la mà, volies dir alguna cosa?
0: Bueno, no, volia dir que avui en dia tenim tan poc temps per escoltar música o per veure pel·lícules, i us volia preguntar, quan teniu 3 hores, escolliu una pel·lícula o una sèrie actual o una pel·lícula o una sèrie...
1: Jo torno al passat, al meu lloc feliç, sempre.
0: Sí.
1: Quan dic, ui, tinc poca estoneta, me'n vaig a veure Friends, me'n vaig a veure coses que ara no puc dir perquè sonen molt tòxiques.
4: Després d'haver estat una hora mirant què podies veure. No?
0: Vull dir que el temps lliure que tenim també condiciona molt, no? Perquè jo sé que el dia tinc mitja hora en autobús, que serà la mitja hora que escoltaré també música aquell dia.
1: I què vull? I plantejo... Descobrir o no?
0: Clar.
1: Guillem, aquesta va per tu, va, Poli. Guillemet, amb 15 anys, a casa dels seus avis.
2: Un tema aquest de Sonia i Selena. Amb això les cançons passa una cosa que és bestial, que és que, clar, una cançó, no, com Kerry, que l'hem escoltat 3 vegades perquè 3 persones diferents han explicat... Kerry! Doncs, clar, tu fas una cançó i una cançó ja construeix records, però cadascú té els seus. I això és meravellós, m'encanta aquesta sensació, no?
1: Deixa'm trobar un moment, el moment per saludar l'Àlex. Àlex, bon dia.
6: Hola, Elisenda, bon dia.
1: Hola, carinyet. Escolta, vaig ultra tard, però volia parlar amb tu. A veure, quina cançó et porta tu al passat?
6: Doncs mira, una cançó que he pensat abans és The Weeknd, de Michael Gray, que és de l'any 2004, que em recorda, doncs, que l'escoltava a l'institut amb els companys, i hi havia una noia, companya de classe, que m'agradava, però no em feia cas perquè ella estava enamorada del seu nòvio, clar, que era un altre company de classe, que era un Miquel Xulito, i jo amb el Xulito en tenia poc.
1: Àlex, escolta, marxo a la publicitat sentint el teu tema. Gràcies per trucar, bonic. Fins ara. Adéu. Ai, quina gent, sou tan bonics. Va, últimes trucades, 93-207-474. Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució. 20 de abril
1: del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás?
4: Sorprende que l'escriva, eh?
0: Ha quedado Florentino, eso, eh?
1: És que, mira, ahir ens ho va posar, ens ho va deixar votant, eh, Florentino. Vam tenir, va ser un atac de nostàlgia negativa de veure com tractava els mitjans, a les dones en concret, i veure com feia el ridícul amb uns preceptes que encaixaven més amb els anys 90 que no pas amb el 2026 que estem

0: visquent ara. Avui hem parlat de nostàlgia, ens han quedat molts missatges per llegir, com per exemple aquest, Fran Domènech, amb què acabem, va.
1: Mira, la Susana sent nostàlgia dels temps que la família ens reuníem tots junts per fer les mones.
2: Oh.
1: Diu cadascú la seva, eh? Diu 15 cosins.
0: Que no ens toquem les mones.
1: I després compartíem el dinar amb tots els avis. I la Cati, que sent nostàlgia també dels estius amb la família al poble, quan el meu tiet, que era pastor, ens deixava anar amb ell a pasturar el ramat.
0: Mira, un dia farem especials. L'olor que ens porta, ens transporta la nostàlgia, la música que ens transporta la nostàlgia, així podrem allargar-se el tema perquè ens han quedat molts missatges.
1: I sobretot hi ha molts oients que també parlen dels sabors.
0: Oi, també ho farem. El clàssic ratatouille.
3: Sí, el calipo.
0: Fins aquí la solució d'avui. Nosaltres tornarem demà amb en Joan Soler i la Núria Casas per intentar saber si som esclaus del mòbil. I encara més enllà, si som esclaus del mòbil, que és un sí, ja us ho dic ara, com podem fer per desenganxar-nos? Molt diem d'adolescents, molt diem d'infants, però i què passa amb els adults? Avui hem parlat de nostàlgia amb en Miqui Fargas, cantant de Please, van de tribut a U2. Gràcies, Miqui, una abraçada.
4: A vosaltres.
0: Amb la Cristina Sánchez Miret, sociòloga. Gràcies, Cristina.
2: Adéu-siau.
0: Amb en David Balaguer, com sempre. Ens sentim dimecres, David.
3: Que vagi bé, adéu.
0: Fran, fins demà, eh?
3: Salut.
0: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ja és a la Xina, on abordarà amb el seu homòleg Xi Jinping l'inici d'un procés per establir una junta comercial que tracti les enormes diferències que separen els dos països en la matèria. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran tema de la cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè això encareix les seves exportacions, com deia l'analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics Internacionals, Philip Black.
2: La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
1: S'espera que Pequín acordi comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern i els sindicats d'educació es reuneixen aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir la situació en ple cicle de vagues de mestres i professors. El sindicat majoritari USTEC situa el pla de xoc a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu com a línies vermelles per tancar un acord i desconvocar les aturades.
1: La consellera d'Interior i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents demanen disculpes i anuncien una investigació interna. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i tret del Partit Popular reclamen a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i destitueixi Josep Lluís Trapero.
3: Els advocats dels 7 fills de l'expresident Pujol han demanat aquest dimecres l'absolució en el judici contra la família perquè no hi ha proves per condemnar-los. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya.
1: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Canes. Un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
3: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'estat espanyol, que també revela que el 95% consideren que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és professor de la UB i autor de l'estudi.
4: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
3: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa fins avui a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: Esports. El Barça ha caigut per 1-0 al camp de l'Alavés en la 36a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar els 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Aquest dimecres també s'han disputat a primera el Villarreal 2, Sevilla 3 i el Getafe 3, Mallorca 1. Aquest dijous Girona Real Societat, partit clau per al Girona. En la classificació provisional es queda penúltima amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42, entre mitja l'Alavés amb 40, el Mallorca, l'Elx i el Llevant, que tenen els mateixos punts que el Girona, és a dir, 39.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
0: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit Som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
5: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Anar a teràpia s'ha normalitzat. Fa uns anys ens hagués fet vergonya admetre-ho. I són sobretot les dones les que hi van més. Tampoc tenen manies a l'hora d'explicar-ho. Qualsevol mètode que ens ajudi a estar millor i a relacionar-nos amb més coherència amb nosaltres mateixes i els altres hauria de ser una bona notícia. Però què ens trobem a l'altra banda? Freud, aquell senyor de la psicoanàlisi, no es caracteritzava per ser massa feminista. Deia allò de que les dones tenim enveja del penis i coses així. Des de Freud ha plogut molt, però són... com són els nostres terapeutes? S'han tret els prejudicis de sobre?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Més que enveges anatòmiques, sentim admiració per aquesta dona. És la Joanna's Police Woman, que acaba de treure noves cançons, i això sí que és terapèutic pels nostres cors.

0: pensar de si la teràpia que fem, si la teràpia que fem és feminista o no, tenim dones per parlar-ne, per veure què passa amb tot això, que ens acompanyen i que en saben, perquè estan a una banda i potser també han estat a l'altra. Ara us explicaran, són la Mireia Zavala, benvinguda, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Sociòloga i terapeuta familiar feminista. Ara sabrem què vol dir tot això. L'Amanda Moreno, com estàs?
2: Molt bé.
0: Psicòloga i terapeuta també familiar, feminista, amb experiència en contextos de vulnerabilitat. Aquí som unes expertes en això, així que estarem
2: totalment
0: com a casa. I ens acompanya la Glòria Martínez, que és usuària d'aquesta teràpia. Bona. Què tal?
3: Bona nit, bé, molt bé.
0: Quan he entrat aquí a l'estudi, us he vistes a les 3, us he vist amb els ulls il·luminats i he dit, jo no sé quina teràpia feu, però vull venir. Perquè he vist com una alegria, una altra manera, un somriure. Ara feia una mica de broma jo al principi del programa, parlant de les teràpies, de tot allò que teníem al cap, no? S'ha normalitzat la teràpia, és evident. Sentim moltes persones conegudes, fins i tot, que diuen vaig a teràpia, abans no hi hauria hagut manera que ho expliquessin. Quin canvi hi ha hagut aquí? I com hem aconseguit primer que anar a teràpia es posi pràcticament de moda? A veure, expliqueu-me.
1: Doncs sí, de fet...
0: Que no us l'esperàveu, eh?
1: Sí, no ens l'esperàveu. Però sí que s'ha popularitzat la teràpia i, de fet, ara s'entén com un recurs, que no és un recurs extern, és a dir, és un recurs que tenim les persones per poder resoldre algunes de les dificultats que tenim dificultat per resoldre en solitari, no?
0: Les dones, jo crec que ho deia al principi del programa, que hem tingut menys problemes per fer teràpia i anem, i també en parlem, és a dir, no ens sap greu explicar-ne. De fet, jo crec que has sentit moltes vegades la frase de tots hauríem d'anar a teràpia, i gairebé que has sentit moltes vegades la frase de tots hauríem d'anar a teràpia, i gairebé sempre que ho diu és una dona. O també he sentit allò de dir, jo no em relaciono amb homes que no vagin a teràpia. No sé si aquestes frases les aneu sentint, no, o què?
2: Sí que les sentim, la veritat. El que passa és que potser hi ha el punt contracrític, no?, de que la teràpia és una solució més. Vull dir, nosaltres, evidentment, és la nostra professió, no?, però que la teràpia és una altra solució de moltes que es poden trobar a la vida, no?, i que si algú li serveix la teràpia, perfecte, però que si no, la gent ha viscut tota la vida també sense teràpia, no? Vull dir que no cal.
0: I ha funcionat, eh?
2: Ha funcionat.
0: O
2: mínimament.
0: Escolta, Glòria, ara en parlarem de la teva història, però tu aconsellaries a la gent que fes teràpia?
3: I tant.
0: Sí? A nivell personal, eh? No entrem ja en la història.
3: Jo ja n'havia fet de teràpia, sí. Jo havia anat amb una psicoanalista, però bueno, que jo amb aquesta teràpia, amb 7 sessions, hem arreglat un liu que teníem, que...
0: Amb 7 sessions?
3: 7 sessions.
0: Això és teràpia o és màgia? A veure.
3: És màgia. La Mireia diu que era un malentès.
0: Ara parlarem d'això, perquè de malentesos n'hi ha molts a la vida, i tant de bo se solucionés tot amb 7 sessions, que jo ja signo aquí en el paper que
3: tant,
0: em donin. Tots ens hem criat, els terapeutes i també les persones que anem a teràpia, amb els rols, les estructures de família, on tots hem tingut un paper, i estem al programa de les Dones i els Dies, i clar, nosaltres ens preguntàvem, el feminisme també ha arribat a la teràpia. I què ha canviat, més enllà de les bromes de Freud i l'enveja de penis, amb què ha canviat el que dèiem, amb què ha canviat la teràpia quan el feminisme ha arribat?

0: què diríeu? O com...
1: Bueno, en realitat, en l'especialitat que la Mireia i jo tenim, que és la teràpia familiar sistèmica, en realitat no és una teràpia específica, no és una teràpia especial, sinó que simplement el que posem és una mica la mirada en tots aquests aspectes del gènere, que són molt fàcilment invisibilitzats, no? I d'alguna manera ens ajuda a entendre els malestars que porten les famílies. Però és una altra manera de mirar, és una altra manera d'entendre el patiment humà. Però no dista molt de després de... No, ara ho parlàvem amb la Glòria, no? I deia, bueno, jo no sabia que era una teràpia familiar.
0: Si no, no m'hi apunto.
1: Exacte. Exacte.
0: No, però sí que és veritat que encara que potser la persona no és conscient, hi ha molts eixos que travessen les persones. Travessen el gènere, travessen, per exemple, també l'economia, no? Si és una persona que té diners o no té diners, ja si no té diners no es pot pagar la teràpia. De fet, per moltes persones és un privilegi. És a dir, tot això, si els orígens, diversos orígens, si és del país, si no és del país, si hi ha moltíssimes coses que tenen a veure quan entres a teràpia, oi?
2: Sí, és que, de fet, no hi ha relació humana que no estigui atravessada per l'eix de gènere, però no només l'eix de gènere, sinó que després d'aquí entra en tot l'àmbit de les interseccionalitats, és a dir, que totes les relacions estan atravessades per relacions de classe social, per origen ètnic, si venim d'una zona rural o d'una zona urbana. I, de fet, una de les coses que intenta fer aquesta teràpia en perspectiva feminista, que no és exclusiva nostra, és a dir, hi ha molts terapeutes que no són conscients que fan teràpia feminista, però, en canvi, sí que posen l'accent, sobretot, en les desigualtats que es produeixen entre les persones a partir d'aquests eixos de privilegi i, després, també, amb molta atenció al poder que opera dins les relacions.
0: El poder, per què? Perquè el poder s'assembla al patriarcat?
2: Clar.
0: O està investit de patriarcat?
2: Sí, i tant. De fet, clar, les famílies formem part de sistemes més amplis, de sistemes socials més amplis, no? I el nostre sistema social és un sistema patriarcal, no? És un sistema que divideix la societat entre homes i dones i otorga un valor diferent, no?, a uns i a altres. I les famílies també... nosaltres formem part d'aquest sistema, per tant també estem atravessades amb aquestes relacions de poder, no? Que de fet el poder en l'àmbit més familiar és la capacitat de decidir, és a dir, qui decideix quin tipus de família vols, qui decideix quins ocis, qui decideix com utilitzarem els recursos econòmics, on passarem les vacances, quina professió és més important i quina no, no? I aquestes relacions també són patriarcals.
0: Clar, hi ha molt a decidir en les famílies. Ara parlarem de tot això perquè hem obert un meló, una cíndria. Farem Macedònia avui aquesta nit. No t'acord.

0: Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, sentint les dones i els dies. D'entrada, clar, jo em pregunto, quins són aquests punts importants? Ara parlem l'oci, totes aquestes qüestions que es decideixen en una família, on portarem els nens al col·legi, per exemple, els batejarem, no els batejarem, és a dir, hi ha moltes coses que es decideixen en una família. Però si ens posem o posem el focus amb les dones, per exemple, treure culpa a les dones, que és una cosa que tenim molt inscrita, jo crec. Tota aquesta necessitat de protecció, de cures, que ens han dit que era el nostre paper, les famílies. Desterrar també idees preconcebudes, trencar amb els rols que han caracteritzat les mares. Després també les dones, com estan vistes. Jo anava fent la meva llista aquesta tarda. La puta, la mare, la nòvia, l'amiga, és a dir, també la sexualitat, és a dir, hi ha tantíssimes coses en aquesta mirada de quan ens asseiem a teràpia.
1: Sí, jo crec que la
0: identitat... Jo he fet la meva llista, però vosaltres segur que me'n dieu moltes més,
1: eh? La llista supercomplerta, i és veritat que les famílies estan prenent contínuament decisions, no? I que a vegades nosaltres ho diem que la culpa és femenina, no? Vull dir, les dones portem aquest mandat de culpa, prenem la decisió que prenem, no? I que sí que és important poder parlar d'aquesta culpa, no? I dels efectes que genera, i que en relació amb el que abans deia la Mireia, no? Nosaltres el que sí que tenim molt clar és que la injustícia genera patiment. No? Vull dir, genera patiment psicològic, ja genera un patiment també físic, vull dir, tota la simptomatologia florida que trobem amb les dones té una arrel, no? Té una arrel en el context també.

0: Estem a les dones i els dies parlant de si és possible una teràpia familiar feminista o una teràpia feminista. I jo estava pensant també que les relacions masclistes també emmalalteixen les dones. És a dir, és un punt també, m'imagino, oi?
1: Sí, de fet les violències masclistes és com l'expressió extrema d'aquesta desigualtat, no? I clar que emmalalteixen les dones. Crec que els homes també els emmalalteixen, però la conseqüència, evidentment, no és la mateixa. No? Uh-huh. I, bueno, i, de fet, en teràpia el que fem és treballem amb homes i dones per intentar revertir aquests cicles de violència. I, de fet, alguna cosa que també ens caracteritza a les terapeutes familiars és que també volem treballar amb aquests homes en situacions també de violència.
0: Clar, molts dels patrons també que adquirim, que dèiem, estan en l'origen de molts dels trastorns que afecten homes i dones. No és casualitat que moltes vegades a les dones de seguida se les mediqui, per exemple, o de seguida se'ls donin pastilles, perquè tranquil·la, estàs molt nerviosa, estàs estressada, ets una histèrica. És a dir, és això el que està entre cometes, perquè encara hi ha aquests prejudicis i aquesta mirada. I els homes potser també ho estan passant malament, però no els donen medicació pel mateix motiu. O sigui, és a dir, que aquesta mirada androcèntrica o masclista al final ens matxaca tots.
2: Sí, totalment, eh? I el que dius de la medicalització de la població femenina, bueno, i tenim les xifres, eh? És a dir, és un tema, una preocupació de salut pública, no? A les dones se les medica molt més, precisament perquè també hi ha tot aquest mandat de gènere que ens permet expressar el malestar. El que passa, el problema és quan aquest malestar no es mira des d'una perspectiva relacional i es mira des d'una perspectiva únicament individual, no? Però, evidentment, i també ens estem posant les piles, no? La perspectiva de gènere en salut mental creiem que és una cosa que cada cop s'està incorporant molt més, no?
0: Mm-hmm. Glòria, que tenim aquí escoltant, però m'imagino que tu ara totes aquestes coses que elles expliquen, tot i que tu no ets terapeuta, sinó que en aquest cas ets una pacient, ho hem de dir així, o
1: usuària.
0: M'imagino que tu t'has fet el teu dibuix de tot el que vas viure, també, i com has anat a teràpia i com t'han tractat elles.
3: Sí, bueno, jo la veritat és que no sabia que existia aquest servei, no en tenia ni idea. I quan m'ho van proposar vaig pensar que sí, que evidentment que sí, perquè era era la solució. Jo no coneixia cap altra. I realment ha sigut com un miracle, no? Vull dir que amb 7 sessions... Bueno, ja de fet a la primera, ja el fet de que la meva filla acceptés de fer la teràpia, i això ja volia dir...
0: Vols que ens expliques una mica l'inici o com a mínim la...
3: Aquest estiu vam tenir un rifirrafe perquè ella viu fora de Barcelona i clar, jo m'he de traslladar a casa seva, no?, per veure-la amb ella i els meus nets. I, bueno, clar, la convivència, no? Llavors va haver-hi un rifirrafe i ens vam separar. Bueno, de fet, jo vaig dir que no ens hauríem de veure gaire perquè, clar, allà saltaven xispes, no? I aquí es va tallar tot.
0: Clar, aquesta és la teva història, però clar, cada família, amb això és un món. Hi ha les famílies que es llencen els plats pel cap i s'ho diuen tot, hi ha famílies que estan en silenci, hi ha famílies que eviten, és a dir, hi ha tots els casos. Però tu personalment, després si vols parlem del cas de la teva filla o la relació amb la teva filla, però tu personalment, quins canvis o com t'ha ajudat a veure't a tu diferent? És a dir, quin ha estat el teu viatge? Ja després parlem de la filla.
3: Bueno, com deia la Mireia, jo desbrosso molt. Faig flac, flac, flac.
0: Què vol dir?
3: Desbrosso que tot el que no m'interessa el trec fora, no? Clac, clac, clac. Bueno, de fet, jo vi sola. Uh-huh. Jo tenia, bueno, amb el pare de la Júlia, vam estar vivint intermitentment. I, clar, això també ha ajudat a la meva relació amb la Júlia sigui una, diferent. Com deia la Mireia, tu has fet una mica de pare. No, jo no he fet de pare, jo he fet de mare i una mica més, segurament, no?
0: Mare plus.
3: Clar, clar, sí. Això també fa... Nosaltres teníem una superrelació, super. I amb el meu fill també. Molt, clar, veus que són relacions... Jo tinc molta, al meu voltant molta gent que està en el mateix cas que jo i veus que les relacions són diferents que en una família típica. Les mares són algo més, no?
0: També és veritat que a les mares se'ls exigeix molt perquè sempre estan allà. A qui no veus és molt fàcil idealitzar-lo.
3: No crec que
0: sigui
3: el cas.
0: Tu no ho sents així? No dic que sigui el cas, eh?
3: No.
0: Però sí que a vegades el sistema exigent, i no sé si t'has sentit també exigida com a mare.
3: No.
0: No, eh?
3: No, no és el meu cas. No, no, no. Bueno, clar, és que tu si tu tens fills, bueno, per mi és el màxim, no? Els fills és el que tens, per dir alguna cosa, no? És el teu valor màxim.
0: Vull dir, llavors... És el teu valor màxim.
3: Clar.
0: I tu com a persona, tu també vals, eh?
3: Sí, clar.
0: O sigui, si no tinguessis fills... A veure, estic fent una teràpia jo ara? A veure, paguin màquines.
1: No,
0: m'heu de pagar 50 euros, eh?
3: Però un cop tu tens fills, tu...
0: Sí.
3: Tu apartes les altres... Vull dir, no és que apartis, eh? Perquè jo tinc la meva vida, jo faig la meva vida... I...
0: Ja. Però vols dir, però moltes dones heu fet aquest camí que quan sou mares... Permet-m'ho que ho digui així, eh?
3: Sí.
0: Ja sembla que deixeu tota la resta.
3: No, no, no, no és el meu cas. I les dones que jo conec, tampoc.
0: D'acord.
3: No.
0: O sigui, que no és aquesta dona la que tu vas descobrint en la teràpia.
3: No, per descomptat que no. No, el que passa que tu te n'has de donar el que fas malament. I segurament, clar, la meva primera reacció va ser aquesta, no? De... com si haguéssim tallar. I això la meva filla ho tenia molt clar perquè jo les relacions que he tingut que m'han matxacat, jo el que he fet ha sigut tallar, però de socarrel. Vale? Llavors, clar, ella tenia por que fos el cas, també, no? Bueno, van passar uns quants mesos, però això va ser a l'agost, i van començar la teràpia al febrer. El gener ja va començar a bellugar la cosa, no? Ja vaig veure que, bueno, que sí, que tenia la possibilitat. El primer dia jo ja vaig veure que, per lo que ella deia de mi, vaig veure que funcionaria. De fet, el primer dia ja funcionava. Després, quan ens vam arribar a trobar al març, clar, és difícil, eh? Perquè, clar, tu quan has tallat una relació, diguéssim, clar, una relació com aquesta, no? Tan bèstia.
0: Mm-hmm.
3: Llavors...
0: La relació mare-filla és una de les més potents que hi ha, m'imagino. Jo ara no vull fer teràpia amb la Glòria aquí, vull dir, però sí que vull explicar i entenc que les mares donen molt pels fills i que, per tant, tot el que té relació amb els fills és molt complexa. Perquè és com si deixes de tenir relació amb un fill, és com si t'estiguessin tallant un braç, pràcticament. Mm-hmm. No sé si m'he passat ara.
3: Home, sí, és que és molt important, eh? Vull dir, perquè a més et surt de natural. Vull dir, tu no fas res especial, vull dir, els teus fills són... Bueno, clar...
0: De natural i també de pres, o què?
3: Clar.
0: A veure, terapeutes.
1: Clar, aquí sí que...
0: Després, jo passaré la factura, eh?
1: Sí, sí que... Clar que n'aprenem, clar que n'aprenem. I a més, què s'espera de nosaltres? És a dir, que és un dels valors més importants associats a la feminitat i a les dones és ser bones mares, no? I això és una cosa que ho portem insuflat des del bon punt que naixem, no? I penso que la Glòria, com totes nosaltres, no? Bueno, doncs ho hem portat la importància de col·locar doncs, la maternitat al centre, no? I amb el que això comporta a vegades.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de culpabilitat, que jo crec que és un sentiment molt enganxat a les mares i a les dones en general, i m'imagino que ella, al veure que no es parlava amb la seva filla durant un temps, és el primer sentiment que va sorgir, per exemple?
3: No, és d'incomprensió, perquè, clar, com deia...
0: Culpa no, eh?
3: No. Com deia la Mireia, va ser un malentès.
0: Un cas per estudiar.
3: era com un malentès, jo no hi entenia res. Saps? Vull dir que penses, bueno, i ara què ha passat? La Mireia m'ho va explicar, el que havia passat, saps què vull dir?
0: Però també és veritat que potser hem de viure a vegades no entenent-ho tot, o què?
1: Clar, sí, no sempre ho podem entendre tot, ni cal que ho entenguem tot, no? És a dir, que a vegades no tot és cap, que a vegades doncs, calen actes de generositat... per continuar estimant, malgrat hi hagi certes coses que no s'entenguin.
2: Sí, però comprendre ajuda, no?
1: Exacte.
2: Sí.

0: 4 minuts per 2:15 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies, Catalunya Ràdio, parlant de teràpies, de teràpia, la teràpia, però que sigui feminista. Si hem d'anar a teràpia, que ens cuidin, no? Vindria a ser el titular de la nit. Estic amb Mireia Zavala, que és sociòloga i terapeuta familiar, amb la Amanda Moreno, també psicòloga. Elles surten d'un espai terapèutic que es diu COS, però, no?
1: Jo.
0: Sí, tu.
2: Perdó.
0: I tu estàs a l'Hospital de Sant Pau.
2: No, jo estic a atenció precoç, en un servei d'atenció precoç.
0: I depèn de...
2: de la Generalitat.
0: Val, és que aquí té un munt de coses que...
2: Clar, clar, dona, sí.
0: Però també ets docent a l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de Sant Pau,
2: sí,
0: Això ve, eh?
2: Això ve.
0: Jo també tinc ganes de preguntar-vos, que ara s'ha posat nom a moltes coses que abans no en teníem, i crec que també el món aquest on estan tan de moda les teràpies ha fet que, amb tot el carinyo, parlem raro. Diem que tenim síndrome de la impostora, que ens empoderem, que sentim sororitat. Em fa la sensació també que l'acadèmia i aquesta idea de teràpia també ha entrat a les nostres vides, tant si volem com si no, i no sé si això sempre és bo, perquè ara tenim tot de síndromes de tot, i em sembla que patologitzem també moltíssimes coses. A vegades crec que anirem a teràpia perquè ens agrada el color rosa. No, si us plau. Està bé que t'agradi el color rosa.
2: Sí, jo penso que això que acabes de dir, sembla que ens tirem pedres contra la teulada, però és veritat, és evident, hi ha una total psicologització del malestar, cosa que no ens ajuda a col·lectivitzar malestars i dificultats que són de tots i de totes. Vull dir, les persones patim, i no només patim perquè jo tinc el síndrome de la impostora o perquè sinó perquè hi ha condicions estructurals que estan passant actualment que tenen molt a veure amb el neoliberalisme, el capitalisme, no? Les condicions de... Bueno, que això ja no ens hi ficarem,
0: no? Clar, que no és el mateix, per exemple, divorciar-se quan tens diners i cada un se'n pot anar a un pis que viure sota el mateix sostre.
2: Ah,
0: per exemple, que les condicions econòmiques són molt importants.
2: Exacte. Llavors, clar, psicologitzar i parlar només d'una simptomatologia individual, home, doncs creiem que ens limita molt, no? Perquè estem veient que hi ha unes condicions estructurals molt nefastes per la vida de les persones.
0: Clar, també estem ara, com que estem més tranquils amb determinades coses, també ens complica amb la vida, amb tot l'amor, però parlem, per exemple, entre tot l'univers, per exemple, de les relacions sexoafectives, que ha canviat, parelles obertes, parelles que es tanquen, univers poliamorós, qüestions que... O sigui, plantejaments diferents de parella. Clar, tot això també ha fet que ens ho plantegem tot molt i que ens fem moltes preguntes, i que si comparem aquesta generació amb l'anterior sembla que hi ha un abisme. Com viviu aquesta part?
1: Sí que tot s'està professionalitzant molt, és a dir, les relacions s'estan professionalitzant i de fet totes necessitem ser expertes, no? Que això també està molt associat amb l'excel·lència i també en aquesta raó, no? D'intentar entendre-ho tot, posar paraules a tot. I sí que pensem que s'està perdent una mica l'espontaneïtat, el no fer tan bé les coses, el no sempre haver de seguir indicacions professionals. És a dir, que els professionals som un recurs, però no som Déu nostre Senyor, no? I que amb els manaments.
0: Sí, que t'has de poder barallar amb la teva parella sense que vagi que vagis al terapeuta cada setmana. Us ho demanem. No volem sentir que no us agrada la mateixa pel·lícula i que no us poseu d'acord anar al cinema.
1: Exacte.
0: Això, a un altre lloc.
1: Sí.

0: Sentim música italiana perquè ens agrada una mica el colabrot i la màgia de la... per parlar de teràpia, que és el que estem parlant avui, teràpia familiar feminista. Hem parlat amb la Glòria i tenim al telèfon la seva filla. Júlia, bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Ens has sentit una miqueta? No sé si has pogut sentir la teva mare o... perquè sabem que estàs a França ara mateix.
1: Bueno,

0: decideix que va a teràpia? Per solucionar doncs, això, per exemple.
1: Doncs la meva mare en un principi m'ho va dir i jo vaig pensar que, bueno, vaig pensar, home, no ho sé, jo crec que no ho necessiti, no perquè n'estigués en contra ni res, però sí que després, bueno, pues, com els vaig explicar amb elles, com a la Mireia, la meva mare, un moment donat, doncs vaig pensar, a veure, estem en un punt molt encallat i la meva mare sempre ha sigut un pilar superimportant per mi i li dec per tot això, per molt complicat i que sé que sigués en aquell moment, li dec i ho haig de fer per ella.
0: Però va ser millor del que imaginàveu les dues, em fa la sensació.
1: Home, però res a veure. Vull dir, jo no tenia, ja els hi vaig dir, no tenia cap mena d'expectativa perquè vaig pensar, bueno, doncs ja veurem, no? Realment, jo crec que depèn molt de la persona que trobes al davant. En aquest sentit, la Mireia ha sigut com, bueno, brillant i des del primer dia, perquè ja et dic, jo no hi creia res i en el moment, no, de connectar-te i veure com, bueno, com ella empatitzava amb la situació i tot, vaig dir, uau, aquí hi ha un camí que no m'imaginava.
0: Li he preguntat una mica, perquè tampoc cal que fem aquí, ens destripem i expliquem la vostra vida íntima, que no cal, a Catalunya Ràdio, no cal que ho sàpiga tothom, però sí que m'agradaria saber, a nivell personal, com a Júlia, quin ha estat sí. el teu viatge? És a dir, com veies el viatge? És a dir, com veies la teva mare al principi, com l'has vist ara en aquest procés, o com t'has vist tu, o sigui, què s'ha mogut aquí? Amb aquestes idees una mica del que pensem sobre les nostres mares, el que pensem sobre nosaltres, les relacions, no sé. A veure, sé que la pregunta no és fàcil.
1: Sí, no gaire. No, a veure, jo penso que, o sigui, que el que s'ha treballat en la teràpia en si ha sigut com molt meravellós en aquest sentit, perquè jo crec que hem agafat com una mica els orígens tant de la meva mare com els meus, o sigui, des de la infància fins ara a l'edat adulta, i jo crec que això ens ha ajudat molt com amb una mica tenir com molta més comprensió cap a l'altre, o sigui que en realitat jo entenent des d'on ha vingut la meva mare, bueno, doncs dius, vale, clar, la meva mare normal, no? Reacciona així perquè tal, o sigui, entens molt més la persona. I jo crec que ajuda, pues, entens molt més la persona. I jo crec que ajuda, pues, a que tu també evolucionis com a persona i a saber entendre millor els altres, i en aquest cas a la meva mare, saps?
0: Clar, la teva mare t'ho proposa, és una valenta, també, perquè no hi ha gaires dones de 70 anys, perquè jo en sé d'una que hauria dit aquí, no anem a perdre el temps, a veure què m'han de dir la gent de fora de casa, com m'he de fer jo la meva família, deixem-ho estar. Ella és valenta, ella t'ho proposa. Qui us havia recomanat aquesta mediació i com decidiu fer-la servir? Us veia un cop a la setmana? Com va anar això, a veure? O va ser una jo mica allò, és com una cançó de Pimpinela? Com va anar això?
1: Bueno, des del meu cas, clar, jo com que visc en un lloc llunyà, no vaig tenir gaire participació directa en això, i és més aviat la meva mare, no?, que a través de la meva cunyada, doncs, li va recomanar això a la cooperativa de COS. Jo hi havia sentit a parlar, però era més aviat amb un tema com de metges, no sabia que també hi havia psicòlegs i terapeutes, i res, jo crec que vam anar a patar com directament a Mireia. No sé com va anar aquest procés, però en tot cas vam tenir molta sort.
0: Han estat uns 4 mesos, tinc entès, de teràpia en línia.
1: Sí.
0: De com ho heu viscut tot això? Perquè en línia, és a dir, que fèieu com videotrucades en les que parlàveu i de sobte algú no se li veia la càmera, Com anava la cosa?
1: No, t'haig de dir que és molt professional, realment, el sistema.
0: No, ho deia en el sentit de que quan et cauen les llàgrimes dius, un moment, que pago la càmera.
2: Llàgrimes i tot.
1: Sí, com molt natural, Molt natural en aquest sentit. I clar, és que jo, bueno, ho dic des del primer moment, però la Mireia és una gran professional i, vull dir, ella...
0: Ha quedat clar, ja... Ha quedat clar. Ara, del telèfon...
3: Sí, gràcies, Júlia.
1: Sí. No, però és veritat. Tant la meva mare com jo, no?, en certs moments, doncs ens posàvem a plorar, evidentment. I ella ho sabia com tractar molt bé en aquell moment, saps? Vull dir, tampoc era... Bueno, doncs ara parla, no? No, no,

0: contrari, vull dir, deixava passar l'emoció, jo penso, i després com, bueno, tornava cap a tu com per veure una mica, no?, això que et feia mal, no? I, bueno, no sé, jo
1: al final
0: que...
1: és una relació de mare i filla, però les dues sou mares, perquè tu però, també tens les teves criatures.
0: Sí.
1: Creus que ha canviat també la teva mirada com a mare i com a filla amb aquest procés de cara als teus fills?
0: Bueno, jo penso que ha canviat, no, però sí que tinc molt clar que és important, no? Vull dir, a veure, sempre, jo crec que la meva mare ja m'ha transmès això de sempre, vull dir que és molt important l'amor i la relació que tens cap als teus fills, però, bueno, com que li dono més importància. Vull dir, en aquest sentit jo penso que és això potser el que ha canviat en mi, no? De dir, ostres, aprofitem-ho, no? Que nosaltres tenim sort i estem sans, no? I hem de realment aprofitar-ho.
1: Us esteu veient més des de llavors? Com ha ressorgit la relació?
2: Sí, super, super. Uh-huh. Sí, sí.
0: Sí, bueno, des que vam trencar el gel, no?, i la Mireia ens va proposar de trobar-nos una primera vegada.
2: De fet ho vaig proposar jo, eh?
0: Ah, doncs ho vas proposar tu, veus? Sí. És que no me'n recordava.
2: Sí.
0: Però vull dir que molt bé, molt bé. Jo penso que ha sigut com un procés molt natural. És que jo penso que, la frase, vull dir, la paraula una mica és que ha sigut natural.
1: I ara que heu sentit, aquest programa tan bo que fan a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, dic, el moment aquest d'adonar-vos que estàveu fent teràpia familiar feminista, teniu una mica d'idea per què ho era feminista, aquesta teràpia? En què creieu que era feminista aquesta teràpia? No ho sé, és examen, mira, ja de 10, això.
0: Jo haig de dir que evidentment no ho havia pensat, vull dir, en cap moment se m'havia passat pel cap, de fet desconeixia que això existia, però haig de dir que com que la Mireia ens ho havia dit abans de l'última sessió, me la vaig escoltar d'una altra manera i vaig pensar, pues sí que ara que ho penso, hi ha com un toc, no? Hi ha com un... Bueno, però no perquè... Això sí que ho he sentit que ho dèieu, que no perquè estigui molt en pro de les dones i no en pro dels homes, no? Però sí que hi ha com un toc molt... Com molt, no sé, com... Potser reivindicat. No sabria com dir-ho, però sí que me la vaig mirar i vaig pensar, pues potser sí que sí que és un toc feminista, saps? Això,
1: bueno, clar, a mi m'agradaria veure com és teràpia familiar del sentit comú, no? Que hi hagi igualtat entre tothom, és sentit comú, i potser la paraula feminista ja la podem treure i tot. No sé com ho sentiu.
2: De fet, la Mireia el que feia era la traducció simultània.
1: Mm-hmm.
2: O sigui,
1: què vol dir això?
2: No, perquè tu parles i ella tradueix, o sigui, perquè és que si no entres en una roda i només et tires que retrets, diguéssim, no? I ella sabia treure els retrets i fer
1: construir
2: tot en positiu, diguéssim, no? I era, bueno, a mi m'ha sorprès molt, la veritat.
1: Doncs contenta que us hagi anat tan bé. Júlia, Glòria, moltíssimes gràcies, felicitats per aquest viatge,
2: gràcies.
1: Perquè segur que heu sortit millor. I també gràcies a la Mireia Zavala i a l'Amanda Moreno, les dues, per fer possible aquesta manera de veure les coses. Voleu dir alguna cosa per acabar? Que veia que apuntaves, Mireia Zavala, a part de dir el teu número de telèfon perquè tothom vagi a teràpia amb tu.
3: No, el que volia dir és que el viatge que vàrem fer amb la Júlia i amb la Glòria, de fet, va ser un viatge molt bonic i que ho vam posar molt fàcil, perquè des de la primera sessió van demostrar que s'estimaven tant que ja vaig saber que amb aquest amor tot aniria bé.
1: Aquesta predisposició, també diries que és una cosa molt femenina, aquest ganes d'entendre's?
3: Sí, el ganes d'entendre's, el vincle, no?, el posar l'accent en la importància que té l'altre. Sí,
1: sí, sí. Doncs ens quedem amb aquest missatge que ens envieu molt positiu. Moltíssimes gràcies a les tres i
3: gràcies
1: a la Júlia també al telèfon. I fins
3: gràcies
1: aviat. Merci, bona nit.
4: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: Vaya xiringuito que teniu muntau. 9:45 a les dones i els dies a Catalunya Ràdio. Nosaltres tenim un xiringuito meravellós on parlem de teràpies feministes i ara parlem de dones polítiques. Com us quedeu? Perquè ens agrada canviar de tema. Amb el permís de Florentino... No, amb el permís no. No cal, no? Sí, Florentino Pérez, és que l'he oblidat o l'he esborrat del meu cervell. La cosa és que de dones a la política n'hi ha, però manant o en llocs de responsabilitat n'hi ha tantes? No ho sé. Georgina Monge, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: El tema d'avui va sobre el paper de les dones en les elites polítiques.
1: Sí, això mateix. Era una mica parlar sobre quines dificultats, no?, es troben encara les dones per arribar a altes esferes polítiques.
0: Perquè algú ens sentirà i dirà, però si n'hi ha un munt de dones a la política, si n'està ple, que no te'n recordes de l'Ayuso.
1: Sí.
0: I què els diràs, tu?
1: Els diré que són... Jo crec que són dificultats que són bastant invisibles perquè hi ha hagut un canvi en els darrers anys, sobretot a partir de que es va aprovar la llei 3/2007, la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. Es va establir el principi de composició equilibrada de les llistes electorals i això vol dir que cap sexe podia estar per sota del 40% ni per sobre del 60% a les llistes. I aquest principi s'aplica tant al conjunt de la llista, com aquí ve la trampa que després parlarem, com cada tram de 5 candidats o candidates, és a dir, hi havia d'haver una paritat...
0: Explica un mot com si fos de lletres.
1: Sí, hauria...
0: Sisplau.
1: La llei el que deia és, hi ha d'haver paritat a les llistes, és a dir, no hi pot haver menys del 40% de cap dels dos sexes, en aquest cas de dones, no hi pot haver menys del 40% de dones a les llistes, però no només al global de llistes, perquè això ens podria portar a dir a una llista de 50 persones, posem 25 homes i després 25 dones. La llei deia, no, per trams de 5 també hi ha d'haver una composició paritària, però feta la llei, feta la trampa també. I el que s'acostumava a fer molt era que els tres primers llocs els ocupaven els homes i els dos següents les dones. Aleshores acabaven entrant més homes.
0: Semblava que ja hi havien posat dones i que ja havien fet la feina.
1: Exacte,
0: oi?
1: Però per solucionar una mica això, el 2024 es fa una reforma de la llei electoral i aleshores aquí sí, s'obliga que hi hagin llistes cremalleres i això vol dir que s'ha d'intercalar una persona de cada sexe. I això, ara ho veurem, però ha augmentat molt les dades de participació de les dones.
0: De fet, estàs fent la misteriosa, però és que vens molt ben acompanyada, vens amb l'Alba Huidobro, que és professora adjunta a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i que això ho tens molt estudiat, tot això, eh?
2: Sí, bona nit.
0: Com estàs?
2: Bona nit, Jorge. Molt bé. Sí, efectivament, això és el que em dedico. Com li explicava abans a la Georgina, és un món molt complicat i estudio bastant tot això, molt interessant, però molt trist alhora. Tot el dia pensant en la representació de les dones i com aquesta encara no arriba a la paritat.
1: Sobretot pel que deia la Montse, perquè sí que és veritat que veiem cada cop més dones, i jo crec que és una realitat, sí, que hi ha cada cop més dones, sí, en política, i això crec que hem de recordar que és imprescindible, perquè al final qui està fent política és qui dissenya coses que tindran molt impacte en el nostre dia a dia.
0: Sí, és que això jo crec que no hi pensem prou,
1: clar,
0: perquè pensem que simplement és de dir, hem de fer una festa i hi ha d'haver homes i dones.
1: No.
0: Però en realitat, si només hi ha homes o només hi ha dones, les coses que es decideixen i quan es fa política pública, canvia moltíssim quines són les prioritats.
1: Clar, si les cures no són importants, no es dedicarà inversió en dependència, en educació, en sanitat, i si l'únic que és important és el món laboral, no, que és aquesta esfera més masculina, doncs potser només es posaran recursos en aquest sac i altres quedaran més despenjats.
2: Efectivament, i això tenim molta recerca estudiada, la qual demostra que quan les dones entren en política, i no són només les dones, sinó altres col·lectius que estaven menys representats, canvien moltíssimes coses i es comença a mirar cap a altres bandes i es comença a fer el que ha de fer la política, que és representar-nos a tots.
0: Representar-nos a tots. Que el fet que entrin dones fa que ens representin més a tots? Estaríeu d'acord amb això?
1: Jo crec que com a mínim no s'estan dissenyant i executant només les polítiques per part d'un subjecte que fins fa poc s'entenia que era l'universal, no que era l'home, sinó que també hi entren les dones. I jo crec que sí que hi ha hagut un canvi, no, en aquest punt, aleshores per tornar al tema de les llistes, però sí que és veritat que, com dèiem, una mica feta la llei, feta la trampa, sí, perquè l'Alba ha estudiat molt com, malgrat és veritat que hi ha paritat a les llistes electorals, això no significa de facto que hi hagi igualtat en la formació de governs, per exemple.
2: No. Sí, tota la meva recerca de la meva tesi doctoral anava sobretot dels governs de coalició i com es formen aquests governs, i demostro amb moltes dades de molts municipis arreu d'Espanya com, tot i guanyar eleccions, les dones quan es troben en aquestes negociacions és menys probable que acabin a l'alcaldia que els homes en una mateixa situació. I encara fa falta molta recerca del per què això és així.
0: Perquè passa, eh?
2: Exacte. Això passa i sembla ser que les dones acaben en aquests governs de coalició, però encara no sabem el per què i el per què tenen menys probabilitat d'acabar en la primera posició dins d'aquests governs.
0: Clar, jo crec que ja aquí m'estic tirant el rotllo, perquè jo no he fet cap document ni cap paper d'acadèmic, però sí que d'entrada pensaria que uns estan acostumats a estar al poder i per tant troben habitual i normal tenir sempre aquesta representació, sí. I les altres, com que se senten novates o se senten, sí, que entren per primera vegada, queden a vegades enrere o pensen que posar massa resistència no s'entendria. No, sí, ho sé, eh?
2: Sí, efectivament. De fet, la meva recerca vol anar cap aquí, ara entendre millor amb números i demostrar què és el que passa, però les hipòtesis i les coses que s'estan parlant a la universitat, en els entorns de recerca, són diverses. Una part sí que és com se senten estranyes o no entrant a les dinàmiques, diguéssim, que ja estaven establertes, molt masculinitzades, però també les dinàmiques aquestes que no conceben una altra manera de negociar, una altra manera de fer aquestes negociacions de manera transparent, en moments on la conciliació familiar no afecti també les diferències entre homes i dones, i tot això acaba tenint un efecte en els resultats que veiem. No?
0: I perdoneu, ara jo tota l'estona estic pensant en Nevenka Fernández, és a dir, ja sé que és un cas extrem, però també és un cas d'algú que no arriba, uh-huh, perquè per altres dinàmiques de poder, uh-huh, i de, en aquest cas, d'abús sexual i d'assetjament sexual, no la deixen pujar, tampoc.
2: Sí,
0: que aquest,
2: exacte,
0: també deu ser el cas d'algunes.
2: Ui, sí, moltíssim. Una part de totes les explicacions de per què les dones no arriben a aquests llocs de poder també és perquè les dones tenen menys ambició política, però els nous estudis el que estan intentant observar és: no tenen ambició política o realment es troben en aquestes situacions o tenen més por de trobar-se en aquestes situacions, de ser més jutjades, i això les fa tirar més enrere, o aguantar menys en política, i això té un efecte després als llocs on puguis arribar, perquè la pressió que elles senten és molt més elevada i això fa que acabin exhaustes.

0: La Beyoncé que ens canta això de elles comanden el món, però jo estava pensant també amb Georgina Monge, que amb el que ens vas dir fa unes setmanes, quan les dones també es troben que pleguen també, que són les primeres en què diuen doncs jo no puc mantenir això perquè no puc portar-ho amb la meva família, i també són les que es fan enrere.
1: Sí, va ser el cas de la primera ministra de Nova Zelanda, que va veure que no era compatible la vida pública política amb la vida privada, i jo crec que això és una cosa que passa moltíssim, i de fet també hi ha estudis que ho dèiem, que demostren que les dones en política tenen menys fills de mitjana que els homes en política. I jo és que també em pensava, clar, jo entenc que hi ha una part que dir que no vas a una roda de premsa que és importantíssima o a un acte que és imprescindible, dir que no hi pots anar perquè has d'anar a recollir el teu fill a patinatge, segurament sona poc convincent, no? No t'imagines a un home dient això.
0: Sobretot sona poc seriós, perquè ens han dit que allò que és seriós és estar sempre a l'hora, no perdre-te ni una, etc.
1: Però les dones, moltes, sí que es troben potser, i potser no és en concret amb l'extraescolar de teatre, però sí, o de patinatge, però sí amb aquella representació teatral tan important que fa un cop l'any el teu fill. I potser l'home no es troba amb el dilema perquè sap que la seva parella dona hi anirà, i en canvi la dona es troba amb aquest dilema, i això obstaculitza la carrera política de les dones, i sobretot fa que entri en xoc amb la possibilitat de ser mares, i el que acaben fent moltes dones que estan en política és o endarrerir l'edat de tenir fills, o tenir menys fills, o no tenir fills directament.
2: Efectivament. Això és una de les coses que també vull estudiar més en profunditat, amb números, però una realitat és això, les dones polítiques tenen menys fills, i s'hauria de veure també quin paper juguen els estereotips aquí, perquè l'home polític que no té fills és una mica estrany perquè no compleix la norma, no? I la dona
0: també
2: política...
0: als homes se'ls demana que tinguin casats, que tinguin fills.
2: Sí, exactament. En un matrimoni convencional, normalment...
1: Demostrar que ets un home d'ordre, no?
2: Exacte, i de família, que això sempre fa d'un bon polític com a estereotip, no? I tot i que aquestes coses estan canviant, la dona, des de tants els votants com els partits, es veu que si té masses fills, potser no estarà a l'alçada, no? Aquesta és la part dels estereotips, però també aquesta culpa que parlàvem abans de la mare, no? De ser una mala mare, i això pesa molt també a la decisió de poder...
0: Jo crec que aquí és interessant que poseu exemples, perquè potser no en som conscients, però per exemple Irene Montero...
1: Sí, jo aquí crec, i això sí, em connecta molt també amb el que deies abans, també de fins a quin punt la violència que pateixen les dones en política les expulsa de la política. I jo crec que s'ha de reconèixer la llei catalana de violència masclista, una cosa bona que va fer, que va ser reconèixer la violència que es dona en aquest àmbit, no? A les institucions, a les administracions públiques, partits polítics i a les xarxes socials. I és una forma de violència cap a les dones que exerceixen política que està superestesa, que hi ha un nivell d'assetjaments, hostigaments, amenaces de violació, i ho hem vist, com tu dius, Montse, amb la Irene Montero, no?, que és la exministra d'Igualtat, diputada, eurodiputada, etc., i que, bueno, va patir un assetjament brutal a les xarxes, ficant-se amb la seva maternitat o jutjant la seva maternitat, el seu cos, amb la seva joventut, no?, i és un hostigament que han patit, doncs, segur que us venen al cap moltes, no? L'Anna Gabriel, no?, exdiputada de la CUP, Inés Arrimadas, exdiputada de Ciutadans, jo crec que de tots els colors polítics ho han patit. I
0: això
1: la...
0: anava a dir que també, jo crec que, per exemple, quan, no, és que jo sigui amiga de l'Ayuso, i no la vindré a defensar, però sí que és veritat que el nivell de beligerància que es té amb determinades polítiques quan hi han senyors, és a dir, a mi em sobta molt que, per exemple, avui, després de la roda de premsa de Florentino Pérez, que no és política, però s'assembla bastant a la política el que té aquest senyor entre mans, estem parlant de... No estem parlant de com deixa les dones, sobretot hem posat més èmfasi en altres raons. I ens ha semblat normal, en aquest lèxic i en aquesta manera de parlar, el que ha dit, no tant parlant de les dones, que em sembla bestial que el segle XXI s'accepti de la manera que va parlar aquest personatge.
2: Absolutament, i era una de les coses que aquest matí estava més en xoc, recordant l'episodi d'ahir, en el qual va dir moltes coses, però s'està parlant molt poc de molts comentaris masclistes, obertament, del que es van fer, i no s'està penalitzant gens, i trobo que van ser molt descarats i molt directes, no? I en canvi a les dones no puguis dir res que surti de la norma, que el linxament és
1: un assetjament continu. Jo crec que el que fa això al final és descoratjar la participació política de les dones i restringir la seva capacitat d'influència a la vida pública. És a dir, aquest és un espai on no sou benvingudes i us assetjarem i patireu violència fins que acabeu sortint d'aquí.
2: Absolutament. I encara falta molta recerca d'això, perquè la recerca
0: Clar, vols dir la recerca acadèmica, eh?
2: Sí, la recerca acadèmica que ens permet ensenyar dades i ensenyar fets i històries que han passat a la vida real en aquests articles tan importants, és molt nova la de gènere i política també, perquè no hi havia dones en els espais acadèmics també que portessin, escolta, i això podem mirar-ho? Llavors, falta molta recerca per demostrar això i dir, senyors, això està passant, aquí hi ha menys probabilitat que la dona aguanti més perquè pateix més violència i el tipus de violència que pateix, no? Però és una evidència que tots hem pogut observar, no? Però això...

0: Faltan dos minuts per arribar a les 10 de la nit. Georgina Monge, recomanacions, no? Perquè ens facin pensar una miqueta. Què ens recomanes?
1: Mira, jo volia, ja que estàvem parlant de dones i participació política, fer un petit homenatge doncs, a la dona que va facilitar que les dones puguem votar, no? A l'estat espanyol, que és Clara Campoamor, i per això volia recomanar la pel·lícula que està penjada a la web de RTV Play, que és la pel·lícula Clara Campoamor, la mujer olvidada, que justament narra la seva lluita pel sufragi femení, les dificultats amb què es va trobar.
0: Mm-hmm. O sigui, és una manera d'entrar-hi per pensar que sembla que està molt lluny això, però ens va costar tant aconseguir-ho com per perdre-ho ara en qualsevol cantonada.
2: I crec que és un gran exemple de veure una dona política en acció i per què és tan important que les dones ocupin aquests espais.
0: Doncs apuntadíssim tot, Georgina Monge, moltíssimes gràcies. Alba Huidobro, investigadora de la Pompeu Fabra. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nílvia, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà descobrirem per què Barcelona, com us quedeu, és una de les capitals mundials de la reproducció assistida. En països com França i Itàlia està prohibit. Sí, venen totes aquí. Què significa això? Quin peatge significa per les dones? Això demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació i el Departament d'Educació es reuniran aquest dijous a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades. I tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà també avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord, el pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Ho ha explicat a 3cat Info la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
1: Aquest dimecres, la vaga al Baix Llobregat i al Penedès, amb manifestacions i talls a les carreteres, ha tingut un seguiment del 55%, segons l'USTEC, i del 21%, segons el Departament d'Educació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents i anuncia una investigació interna. Ho va dir ahir el Parlament, acompanyada del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que va assegurar que es modificaran els procediments. Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen a Parlon que destitueixi Trapero.
1: Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès. El mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
1: Marta Peça Rodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Del 14 al 21 de maig, el festival desplegarà un programa d'activitats amb veus destacades com Carla Rabassa, Dolors Miquel, Biel Mesquida o Emma Vilarassau. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
3: En una entrevista ahir a BTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Això són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder apujar la taxa encara més i ho justifica així.
5: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
3: Segons les darreres dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes, gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: Esports, el Barça ha perdut per 1-0 al camp de l'Alavés en la jornada 36 de la primera divisió de futbol, amb un gol encaixat al llindar del descans i es queda sense l'objectiu d'arribar als 100 punts.
3: L'Espanyol ha tornat a guanyar 18 jornades després en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Pere Milla i de Quique García als últims 20 minuts de joc.
1: Ahir dimecres també es van disputar primer aquests partits, Villarreal 2, Sevilla 3 i Getafe 3, Mallorca 1. Avui dijous, Girona, Real Societat. A la classificació provisional, el Girona queda penúltim amb 39 punts, mentre que l'Espanyol és 14è amb 42.
3: Florentino Pérez ha instat al Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. En una entrevista a La Sexta, el president del Madrid ha assegurat que les relacions amb el club blaugrana estan trencades.
1: I una de freda i una de calenta per als equips catalans que han jugat els seus partits de la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça s'ha imposat al Granada a domicili per 98-101, mentre que el Lleida ha cedit a la pista del Breogán per 114-87.
0: Fins aquí les notícies.
6: Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 14 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia de sol a Ponent i a les comarques tarragonines i, en canvi, de núvols i pluges intermitents al Pirineu, les comarques al nord de Barcelona i al nord-est. Les precipitacions més abundants seran a l'Alt Empordà, temperatura a la baixa, tret del litoral i el prelitoral central i sud, on podrem tornar a arribar als 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Badalona el sol sortirà a les 6:33 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 29 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Comencem el dijous amb aquesta frase que ens va deixar Frank Sinatra. M'agradaria ser recordat com un home que va viure la vida, un home que tenia bons amics i bona família. No demano res més.
0: I és que precisament avui arrenquem el programa amb ell, amb la veu. I segur que només amb els primers compassos sabeu quina cançó és. Frank Sinatra va ser l'encarregat de regalar-nos aquesta delícia dedicada a la ciutat de Nova York. Un himne que segur que us fa sortir del llit pensant: és dijous i només queda un despertador.

0: little town. Sinatra va ser una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 quan es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara My Way, Fly Me to the Moon o New York, New York. Però, a més de cantant, Sinatra també va tenir una destacada carrera com a actor, participant en nombroses pel·lícules. La seva veu ens va deixar un 14 de maig de l'any 1998. Tenia 82 anys, però el seu llegat continua molt viu. Times Square, Broadway, Central Park, Chelsea, el pont de Brooklyn, Chinatown... Potser no sou a Nova York, però per uns moments us hi hem portat amb aquesta cançó del mestre Sinatra. Imaginar és gratuït, i tal i com ha estat tot plegat, imaginem que sí, que per uns moments el món és un lloc una mica més amable i que, tot i la son, val la pena agafar-se aquestes hores del matí amb optimisme.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs mira, recordant que vaig anar a Nova York aquest Nadal.
0: Bien.
2: I a l'hora que anava a dormir era aquesta hora, perquè just estàvem amb els missatges aquests de prèvia de programa, de qui fa això, qui fa què, i era un moment una mica, sap greu pels companys, però satisfactori de dir, jo vaig a dormir, estic a Nova York.
0: Ja us ho fotreu.
2: No, ja us ho fotreu, vull dir, però
0: veia que
2: tot estava controlat, que tot estava bé, i deia, mira, saps què, doncs a dormir.
0: Si no, sempre podies dir, escolta, estic a Nova York i no tinc cobertura.
2: No, home, mira, altres coses potser no, però cobertura sí que n'hi ha. Però escolta, però resta molt bé, molt bé, molt content, molt bé. Molta alegria i molta energia d'aquest dijous.
0: Doncs vinga, arrenquem aquest dijous sabent què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, encara amb ressò de les paraules de Florentino Pérez, d'aquest cas les que ahir va donar en una entrevista a La Sexta, començarem l'agora fent un petit comentari. Després saludarem en Toni Trilla, perquè ahir van confinar un creuer per un brot de gastroenteritis, i el dubte que ens sorgeix és normal? O és que estem fent-ne un gramassa per l'antivirus? O no és un gramassa, sinó que hem de tenir alguna precaució més. Però ens va sorprendre la notícia i li preguntarem a qui en sap, que és a l'epidemiòleg Antoni Trilla. Després farem les reaccions a la compareixença de Trapero i Parlon, que van demanar perdó per haver infiltrat Mossos en una assemblea de professors, amb els dos partits que van iniciar aquestes compareixences, Esquerra i la CUP. I després anirem al Congrés, on li han retirat les acreditacions a Vito Quiles i a Bertran Endongo, que són dos, no va dir periodistes, però dos ultres que fins ara feien de les seves. Després una miqueta d'agora esportiva, parlant de futbol, perquè l'Espanyol va guanyar i està a punt de salvar-se, i avui el Girona se la juga. Taverna, per saber on hem d'anar a menjar aquest cap de setmana. I res, una miqueta de Dorian a partir de les 11.
0: Home, que bé.
2: Amb el Jordi González.
0: Molt bé.
2: Humor i ja està, cap a casa cada mes divendres.
0: I un dia menys.
2: I un dia més.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Molts dels oients que ens estan escoltant ara mateix s'acaben de despertar, per tant és interessant saber què ha passat al món mentre dormíem.
3: Doncs mira, avui us parlem de la Solar Impulse 2. És l'avió que fa 10 anys es va convertir en un símbol perquè va ser el primer avió d'ala fixa capaç de completar la volta al món propulsat només amb energia solar. No va ser un vol ràpid, ja t'ho dic ara. El viatge va durar més d'un any i mig, amb múltiples escales i velocitats relativament baixes. Però va demostrar una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció, que és un avió podia mantenir-se en l'aire durant dies utilitzant únicament energia captada pel sol. Un prodigi de la tècnica creat per Bertrand Piccard i André Borsberg. El 2019 aquesta gent es va vendre l'avió. Se'l va vendre. El va vendre amb una empresa que es diu Skyweller Aereo, que, malgrat les dimensions, el va convertir en una mena de dron, és a dir, un vol, que un avió que es pot manipular sense que hi hagi tripulació. I el va voler comprar per destinar-lo a vigilància, a comunicacions. L'objectiu de l'empresa és desenvolupar, bàsicament, avions que gastin poc, amb energia solar, i que permetin fer control de platges, vigilància marítima,
0: ai,
3: coses d'aquest tipus.
0: Ai.
3: Ha perdut una mica
0: de força.
3: Exacte, de poètica.
0: Sí.
3: Doncs ara ve la notícia. L'avió ja no existeix.
0: No m'ho diguis.
3: Aquesta matinada hem sabut que la setmana passada es va estavellar al Golf de Mèxic
0: Sense ningú.
3: Amb un vol de prova, evidentment, no hi havia ningú a bord perquè és un dron, però sí que representa una mica el tancament d'una etapa i d'un somni aventurer. El llegat del Solar Impulse 2 reposa ara sota les aigües del golf de Mèxic.
4: Molt bé. Endavant. Bueno, molt bé.
0: Va, a veure,
4: no hi havia ningú. Va,
0: no, rest in peace. Va, escolta'm tu, doncs mira, que descansi al fons del mar. Gràcies, Àlex.
3: A passió.
0: Vinga, avui també a aquestes hores del matí volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món serà un lloc millor si la colla dels castellers de Barcelona aconsegueix el 25 de juny batre el rècord de castell fet a més altitud. Fins ara aquest honor recau en els maduixots de l'Alt Maresme, que el 2017 van aixecar un pilar de 4 a la Pica d'Estats. Ara la colla barcelonina vol aconseguir fer castells de 7 i un pilar de 4 a 3.400 metres d'altitud als Alps suïssos. Veurem si ho poden aconseguir.
0: Home, doncs esperem que sí, perquè 3.400 metres d'altitud no és poc, eh? Allà, vinga, enxaneta cap amunt, vinga, enfila't. Allà amb el mal d'alçada, no?, i tot això.
4: I tant.
0: No ho sé, en tot cas, que tinguin moltíssima sort. I fent camí cap a un quart de 6 del matí, volem saber de què parlarem poc, Marta.
4: Doncs mireu, del macrocàsting que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, per si voleu ser models. La bona notícia és que la inscripció és gratuïta, està oberta a tothom i no hi ha límits ni d'edat ni d'altura. La plaça del centre comercial a Arenas, a Plaça Espanya, doncs es transforma en una passarel·la on tothom tindrà l'oportunitat de convertir-se en model un dia i perseguir el seu somni i, qui sap, un dia doncs acabar sortint a les revistes.
0: M'encanta perseguir el seu somni.
4: Oh, és que ho venen així, eh? Hi ha molta gent.
0: Sí, sí.
4: Que de petit diu, no, és que jo voldria ser model.
0: A veure, jo penso que cap de nosaltres tres podria ser model, a no ser que féssim roba infantil.
4: No, perquè, però
0: a veure,
4: aquí
0: no
4: podríem,
0: 50,
4: no,
0: també t'ho dic.
4: Però ens hi podríem apuntar perquè no hi ha límit ni d'edat ni d'altura.
0: No, sí, sí, clar. Però faig una reflexió,
4: volen
0: no per aquest càstig.
4: Volen gent diversa.
0: Dic en general.
4: Ah, en general.
0: Jo ens veig presentant.
4: Potser també podria començar a canviar tot plegat, clar.
0: També t'ho dic.
4: Però no cal que tothom... Existim. Els vaixets existim.
6: I ens vestim.
0: Sí, home, sí. Però és que ens estic imaginant sortint a la passarel·la no. Que la gent diria, on són?
4: On són? Pobrets, sí.
6: Hòbits.
0: He pensat, escolta'm una cosa, com que hi ha moltíssima gent que s'hi vol presentar, que em sembla que hi ha dues franges d'horaris, Marta.
4: Sí, això ho podeu anar d'11 a 1 i a la tarda de 4 a 7, quan sortiu de la feina, dineu i cap allà.
0: He pensat, mira, li demano a la Judit Mascó, sisplau, que ens expliqui què hem de tenir en compte a l'hora de presentar-nos un càsting per ser model, perquè qui millor que ella, una de les grans top models del nostre país a nivell internacional, dic, Judit, digue'm, sisplau, què hem de tenir en compte si volem ser models. Per tant, Judit Mascó, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Soc la Judit Mascó i sobre el càsting per exercir o tenir l'opció de ser model que hi haurà ara aquest cap de setmana, dir-vos algo que potser és molt evident, però que crec que no ho és tant. És a dir, per anar a un càsting has de mostrar com ets tu. No val anar maquillada com una porta o maquillat com una porta, vestit d'una manera que no és la teva personalitat, és a dir, vesteix d'una manera molt neutra, posa't uns texans, una bambeta, un talonet, una samarreta blanca de tirant, és a dir, que se't vegi el cos, que se't vegi com tu ets, no et disfracis, no cal que et posis ni la pestanya, ni l'ungla postissa, ni et facis un pentinat que no et faries normalment en el teu dia a dia. És a dir, mostra't com tu ets. El que volen veure és el diamant en brut que ha de lluir properament.
0: M'encanta.
4: M'agrada molt.
0: Sigueu vosaltres mateixos.
4: Millor consell impossible.
0: Doncs vinga, si ens ho diu la Judit Mascó, li haurem de fer cas.
4: Sempre.
0: I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs ens anem cap a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà el seu propi auditori. Després de molts anys amb el projecte enquistat, l'Ajuntament ha tret a concurs les obres per construir l'equipament. Amb una inversió de 3,2 milions d'euros, l'auditori tindrà capacitat per 300 persones. Si tot va bé, es començarà a construir després de l'estiu i les obres s'allargaran 14 mesos. I rebrà el nom de Teatre Auditori Mestre Benages, que, per si no ho sabeu, Antoni Benages era mestre, el van afusellar durant la Guerra Civil el 1936 i és el mestre que encarna Enric Auqué a la pel·lícula El mestre que va prometre el mar.
0: Doncs bé, moltíssimes felicitats a la gent de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que tindrà aquest propi auditori. Quina meravella. I alerta perquè arriba Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Quin? Ah, Això no ho sabem mai, que ens ho expliqui. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és anar a donar sang i també plasma. El Banc de Sang ha iniciat una campanya per augmentar les donacions d'aquest component que ha passat a ser tan necessari com la sang. Conté i transporta nutrients, defenses de l'organisme i altres proteïnes indispensables. Com que és pràcticament tot aigua, es pot donar amb molta més freqüència que la sang, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, segons l'entitat, es pot donar plasma cada 15 dies. El procés dura una mica més que una donació de sang, entre 40 i 60 minuts, i es fa als mateixos punts i hospitals. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats en plasma i més de 4.000 en reben transfusions cada any.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també a l'Ot Serra. Un quart de 6 del matí i 3 minuts. I alerta perquè despleguem la revista del cor dels matiners amb temes sucosos avui. Xup-xup. Com batega xup, el cor, xup-xup.
4: Doncs batega amb Marc Giró i amb Gabriel Rufián.
0: Perdó, que més que xup-xup seria pum-pum, no? Pum-pum.
4: Sí, sí.
0: No ho sé.
4: Batega, sí. Bum-bum. Bum, bum. Quina tonteria portem.
0: A veure, amb què, amb què? Sí, exacte.
4: Batega amb Marc Giró.
0: Ui, ella, quin gall.
4: Tira'm el gall. Mira, avui aniria bé. Estem tots una mica encostipats.
0: A veure, com ho fem, això?
4: Batega amb Marc Giró i Gabriel Rufián. Perquè Rufián ha passat pel programa Cara al Show de la Sexta i ha confessat que ha tingut un somni eròtic amb Marc Giró, el presentador.
8: He soñado contigo que venías hacia mí con ese jersey y nada más.
9: Un moment.
8: Porque además fuiste simpatiquísimo. Entonces me vas contando películas y me vas seduciendo.
9: Pero yo me voy acercando a ti, ¿no?
8: Tú estás muy cerca ya.
9: Y es lana buena lo que yo llevo, por supuesto.
8: También te digo que te dura poco.
9: ¿La lana?
8: La lana.
9: ¿Y el cardado?
8: Cardado te lo pongo yo.
9: Pero una cosa. Perdona la confianza. ¿Consumamos?
8: Yo no tengo experiencia en eso. Pero sí que nos sobamos mogollón.
0: He de dir que aquest violí que s'estava... que és insuportable...
4: És en directe.
0: És en directe.
4: És en directe, eh?
0: Hi havia una noia al mig d'ells dos... Tocant
4: allà.
0: El violí.
4: Ai, no he vist el vídeo.
0: Em sembla
4: boníssim.
0: Brutal.
4: Ara amb molt.
0: Ai, Déu meu, i el cor també batega amb Juanma Moreno.
10: Se despertó una luz en la mañana.
0: Què és això? A veure, un moment.
10: Que destrumbra la ventana.
4: El canto del loco.
0: És fortíssim. El canto del loco.
4: Hosti, és que el canto del loco al costat d'aquest ho fa molt bé, vaja.
0: Què és això?
4: És el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que s'ha passat al món de la música. Ha revolucionat, evidentment, les xarxes amb aquesta cançó que ell mateix canta. Primer es pensava, es veu que era intel·ligència artificial, i ha confessat, va confessar ahir que no, que és la seva veu amb aquest tema que es diu Kilòmetre Sur i ha sonat durant tots els actes electorals de la campanya del Partit Popular, de les eleccions que se celebren, doncs aquest 17 de maig.
0: Home, escolta'm, malament no sona.
4: Una miqueta burete.
0: Va, però escolta'm,
4: sí, malament
0: pop,
4: no sona.
0: Una cançó pop, sí. Però... escolta'm...
4: Heu de veure el vídeo, val molt la pena.
0: Al·lucino, de veritat. Anem de mal en pitjor.
4: Bueno, el Mazón també cantava i després va ser qui va ser.
11: Sí, però...
4: Sí, aquestes coses, nena, has de ser versàtil.
0: Sí, sí, tant. Si no et va bé, exacte, si no et va bé en la política, et fas cantant. Kilòmetre Sur, és el nou èxit de Juanma Moreno. Mare meva, 9 minuts, 5:45 del matí, quin son deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Sopa de Cabra ens va explicar els problemes que van patir durant la seva separació.
12: En aquells anys no es parlava gaire d'això, no és com... després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic, també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Però això no existia abans.

0: Què està bé aquesta cançó per als que ens estan escoltant ara mateix, que segurament estan fent el primer cafè del dia?
1: Un cafetó. Perquè un 14 de maig del 2005 moria a Las Vegas i als 89 anys una llegenda de la música com és el guitarrista B.B. King, conegut arreu del món com el rei del blues. Ell tenia una guitarra, la seva inseparable Lucille, amb què va portar el blues a escenaris d'arreu del món. Oferia, es veu, atenció a la dada, 200 concerts cada any, i hi havia èpoques que arribava a tocar cada dia de l'any. Va ser guanyador de més d'una dotzena de premis Grammy, va entrar al Saló de la Fama del Rock and Roll l'any 87 i la revista Rolling Stone el va situar entre els millors guitarristes de la història, només per darrere de Jimi Hendrix o Duane Allman.
0: Recordant la figura de B.B. King aquest matí de dijous, d'aquest dijous 14 de maig, és moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que mai està de més. I ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 14 de maig, tenim Mercuri Kazimi. Kazimi és un terme d'origen àrab que vol dir, simbòlicament, el cor del sol. I això passa quan Mercuri es col·loca gairebé exactament en conjunció amb el sol. Aquest moment pot portar molta lucidesa mental, una idea que s'ordena, una conversa que il·lumina o una decisió que de sobte veus més clara. Per això, avui és un bon dia per escoltar, parlar amb consciència, ordenar pensaments i posar llum allà on fins ara hi havia confusió.
0: Pensava que deia posar llum a la foscor,
1: sí.
0: Ja està.
1: Jo també he dit, bueno...
0: El canto d'un duro. Kazimi.
1: Kazimi. M'ha agradat.
0: El cor del sol. Diem tots tres, Kazimi, Kazimi, Kazimi, va. Un, dos, tres. Kazimi, Kazimi,
1: Kazimi. Això ho fèiem de colònies.
3: Ara sortirà un fantasma.
1: Sí, clar.
0: De Verònica, no?
1: Verònica. M'ha agradat que ho diguis així a la castellana. Verònica.
0: Oi, oh, jo em cagava quan feia això de Verònica.
1: Però ho fèieu, no?
0: Sí, amb llum apagat i mirant el mirall, no?
1: I tant, el mirall. Ja, amb espelma, jo algun dia, a les colònies.
0: I mai va passar res.
1: Oh, no. Només alguns...
0: De moment.
1: Sí.
0: De moment.
1: Que no ho facin, els que s'estan llevant aquesta hora, que no cal.
0: No.
3: Home, sí.
0: Home, l'altre.
3: Sí.
0: S'ha de provar. Vinga, ara, qui bufarà espelmes avui? Enlluern-nos amb la teva veu.
3: Amb el meu Kazimi.
0: Amb el teu Kazimi.
3: Avui toca felicitar el cantant Marc Parrot, que en fa 59. El xef Ferran Adrià celebrarà esferificantment, que avui arriba als 64.
0: Molt ben dit.
3: També suma un any més la directora, guionista, productora i actriu Sofia Coppola, que en bufarà 55. I encara un parell més, Mark Zuckerberg, que en fa 42 i amb els bitllets que li surten de les orelles.
0: Clar.
3: I acabem amb l'actriu Kate Blanchett, que està estupenda, celebrant que avui en fa 57.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
4: Però totes són més tard.
5: Hòstia.
4: Nosaltres som els matiners.
5: Som un país imparable.
0: I precisament avui Marc Parrot fa 59 anys. És un bon moment per recordar una de les cançons que forma part de Turisme per la Memòria, un disc deliciós carregat de bones col·laboracions com aquesta al costat de Ramon Mirabet. Això és Misteriosament Feliç.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem la compareixença al Parlament de la consellera Núria Parlon i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, sobre les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. A les 11 entrevistarem el grup de música Dorian. A la tarda ens visitarà l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. A les portes dels 15 anys del 15M, el Catalunya Nit oferirà un reportatge sobre el moviment i entrevistarà l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I Àlex Gorina dedicarà la sessió golfa a pel·lícules amb vaixells com a escenari arran del brot d'antivirus en un creuer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 14 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump ja és a Pequín i ja s'ha trobat amb el president xinès.
3: Sí, el mandatari dels Estats Units ha aparcat la guerra aranzelària i assegura que les relacions entre els dos països seran extraordinàries.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Segons Trump, els interessos comuns de la Xina i dels Estats Units superen les seves diferències i recorda que sempre que hi ha hagut diferències les han sabut resoldre.
2: Reunió important avui a Educació mentre continuen les vagues.
3: Sí, hi ha reunió de la taula sectorial. El departament mirarà de reconduir les negociacions amb els sindicats majoritaris que es van desmarcar de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que reclamen, entre altres coses, un augment salarial de 400 euros que el govern veu inassumible. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord.
5: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui, recordem-ho, hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona.
2: La consellera d'Interior demana perdó.
3: Núria Parlon i el director general dels Mossos admeten com un error la infiltració d'agents en una assemblea de docents, demanen disculpes i anuncien una investigació interna.
6: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
7: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
3: Els grups parlamentaris consideren aquestes explicacions insuficients i, tret del PP, reclamen tots a la consellera Parlon que assumeixi responsabilitats polítiques i que destitueixi Josep Lluís Trapero.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol.
3: La defensa d'Oriol Pujol Ferrusola afirma que se'ls ha perseguit judicialment pel que va representar l'expresident per Catalunya. Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los.
8: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
2: Els agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran

0: del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc no relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
0: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat.
1: El cinema català marca una nova fita històrica al Festival de Cannes.
0: Sí, un estudi barceloní ja ha presentat aquest dimecres The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona.
1: Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
1: 6:45 a.m, Marc Jurado, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, molt bon
3: dia.
1: Molt
3: bon
1: dia. Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
2: Avui amb les disculpes de Parloni Trapero al Parlament i també l'afer Florentino Pérez, que encara cueja. El diari ara obre edició amb el titular Parlona es disculpa. Va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periòdico i a La Vanguardia hi llegim un sinònim de dues paraules, que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de docents.
3: En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que s'ha mogut de fa temps per arribar a la presidència del Madrid. La Vanguardia diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico explica que estudia plantar cara a Florentino i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el Madrid de Florentino.
2: Altres temes de portada. Trump torna a una Xina més competitiva. Feia 10 anys que un president nord-americà no hi anava. És la principal foto de l'ara que també veiem al país.
3: I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'ara hi afegeix que té la permanència a tocar.
1: I avui articles d'opinió i editorials, evidentment sobre les disculpes de la consellera Parloni i també encara sobre Florentino.
3: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació, on exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
2: El rotatiu conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques de l'altra.
3: Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents s'assembla, diu, al que feien els anomenats mortadelos.
2: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins del cos de Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un tal per una secta o fer seguiments a polítics.
3: A les pàgines de Catalunya del País, Miquel Noguer titlla de les disculpes de Parloni de Trapero d'estriptis parlamentari.
2: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solventar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
3: A la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi cueja la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
2: Maria José Fuente Álamo, la periodista a qui Florentino va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article a l'ABC titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
3: Fuente Álamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent, en el sentit que va fer evident que encara hi ha molt de masclisme.
2: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
3: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
1: Déu-n'hi-do, Sílvia Solanes, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: A veure què trobem avui també a la premsa digital.
4: Porto no sé si de tots colors, també.
1: Sí? Sí. Una miqueta de mercat, no? Sí. Una miqueta de varietat. Això està bé. Sí. Per on comencem? De capa caiguda.
4: I, no, Donald Trump. Donald Trump, el font Trump. O el Trump font, millor dit. El telèfon de Donald Trump. Ho ha dit d'una altra manera, l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump font, perquè ell també va voler que un telèfon portés el seu nom. La companyia ha vist els clients que van pagar $100 per reservar-lo que ara no tenen el mòbil assegurat. I són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera d'un telèfon que veiem a diversos digitals. Una actualització de la lletra petita diu que aquests $100 només donen dret a si l'empresa decideix finalment fabricar-lo, potser li ho venguin. Veiem a l'Espanyol aquesta informació, també veiem el telèfon, que com no podia ser d'una altra manera, és daurat.
1: És a dir, tu fas com una pagui senyal i a partir d'aquí, si es fabrica, ja veurem si...
4: Sí, primer van dir que era com una prebenda, el reservaven, després van dir que ho farien més endavant i ara ja no està tan clar que el fabriquin, però si el fabriquen, doncs potser te'l donen, si estàs
1: potser
4: aquí.
1: Potser. Tenir una sort de tenir un Trump-Font, un Font-Trump. Quina meravella.
4: Ja ho pots ben dir.
1: Escolta, per què estan amoïnats, Astúries?
4: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I et preguntaràs què és el campano?
1: Sí.
4: Doncs és el salmó que es pesca en els seus rius. Ah. Potser ho sabies, jo no ho sabia, per això ho he hagut de buscar.
1: Anava a fer una broma tan fàcil aquestes hores del matí, però callo que avui seguim el programa.
4: D'acord. Doncs es veu que les tradicionals subhastes de Sella i el Narcea s'han hagut de suspendre.

0: perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no han pogut pescar ni un exemplar de salmó d'aquest campano que es troba en aquesta ria. S'ho llegim al diari Japonesa.
1: Qui tindrà un carrer a Barcelona?
0: Doncs el capità Trueno.
1: Home, no m'ho diguis.
0: Sí,
1: això?
0: Més que un carrer, un espai. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El capità Trueno donarà nom a la plaça que hi ha just davant del casal del barri de Can Carol, això és a Vallcarca. I a Aute, els jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades, ho veiem a BTV.
1: I alerta del capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
0: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortiran el segon quatrimestre d'aquest any per 23 euros cadascuna. Hi haurà 9 monedes. Serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes a banda de Mortadelo i Filemón. Ofèlia, Pepe Gotera, etc. Què?
1: 23 euros, déu-n'hi-do, eh?
0: Però si ets fan...
1: Multiplica per 9.
0: Però en compres una.
1: No. Quina compraries tu?
0: Ostres, jo era més a Zipizapre.
1: Gràcies. Ah, porta'm bones notícies, per favor, Marc Jurado, que estic d'aquest temps ja fart, ja li diré després el cordomí, però jo així no puc viure.
2: Mira, depèn d'on vagis a passar el dia, perquè si seràs a Ponent o a les comarques tarragonines sí que tindràs sol, en canvi, però núvols i pluges els esperem de forma intermitent al Pirineu, a les comarques del nord de Tarragona i també les comarques del nord-est, les més abundants a l'Empordà. Hi haurà tramuntana, també mestral als dos extrems i temperatures una mica més baixes.
1: 5 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu connectats amb La Pública i Nacional. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores repassem alguns apunts culturals amb la meva estimada Marta Viana.
3: Avui comencem amb música, perquè ja ve el cap de setmana, va.

0: frío y tronando.
1: És que té una veu, Ivan Ferreiro, que no es pot aguantar.
2: Doncs si el podeu... El podeu, no, si el voleu, veure... És avui al Sant Jordi Club, és un concert que es farà dins el festival Guitar Vecent. El concert és a les 9 del vespre, correu perquè encara queden algunes entrades per veure l'estimadíssim Ivan Ferreiro. També avui concert, en aquest cas, de Joshua Idem. Una altra cosa diferent, nois.
1: Estil diferent.
2: Sala diferent, nom evidentment diferent. Joshua Idem serà a la Sala Rasmatàs de Barcelona amb un concert que farà avui a les 9 del vespre. I per ser un apunt més a nivell musical, avui comença el Festival de Jazz de Vic. Hi haurà molts concerts durant tot el cap de setmana. Es faran sobretot al Jazz Cava o a la plaça del Carbó de Vic.
1: I acabem també amb alguns apunts teatrals.
2: Sí, perquè avui s'estrena Perfectament Imperfecte. Això és un monòleg sobre la maternitat, la salut mental i la identitat femenina. Està dirigida per Laura Domènech Vila, interpretada per Montse Rodríguez i Clusella, i és una obra basada en la novel·la de Carla Gràcia Mercader. Això d'això ho podeu veure al Teatre Tam Tarantana del 14, avui mateix, dijous, al 31 de maig.
1: La ràdio sempre ens deixa un so... unes paraules, unes veus, uns moments. I això és el que fem cada dia amb el Jan Soteres, moure el dial aquest matí de dijous. Però cap on? Jan Soteres, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Després de la roda de premsa de Florentino Pérez, no he pogut evitar recordar el mític Josep Lluís Núñez. Movem el dial, doncs, al gener del 2015, quan l'humorista Xavi Cazorla, des de la tribu de Catalunya Ràdio, trucava a l'expresident blaugrana. El senyor Núñez no se li va acudir res millor que, tot i la seva veu inconfusible, fer-se passar pel porter de l'edifici.
4: Sí.
5: Hola, bona tarda.
4: Sí.
5: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
4: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
5: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
4: És que no et sento, eh?
5: Truco de Catalunya Ràdio.
4: Sí.
5: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
4: No, és que no hi ha ningú aquí.
5: No hi ha ningú?
4: No.
5: Però estic parlant amb vostè, eh? Si parlo amb vostè.
4: No, a mi no.
5: Ah, no?
4: No.
5: Ja. I amb qui parlo, doncs?
4: Jo sóc el porter.
5: Ah, vostè és el porter.
4: Sí, sí.
5: Ah, vale, vale.
4: Per qui demanava?
5: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
4: Ah, no hi són, eh?
5: No hi són?
4: No. Ah. Fa dies que no hi són, eh?
5: Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
4: Vale, no. Si vol que deixi algun recado.
5: No, i vostè on passarà els Reis?
4: I jo?
5: Sí, com a porter.
4: A la porteria.
1: Escolta'm, pot haver-hi, per favor, un tall millor del Núñez fent-se passar per un porter?
6: Tall millor del Núñez jo crec que sí, però,
1: sí?
6: Però aquest és top 3, sense dubte.
1: No canvia la veu.
6: Sense dubte, no, clar. Però més ho intenta, perquè això és el que faci una mica així. Sí, i a més, hi ha molt mite al voltant de la portera de Núñez, perquè ell sempre deia que quan li demanaven un fitxatge de molts diners, deia, això és com si fitxa la meva portera. Que, diguem-ne, entroncaria en l'esperit futbolístic de Florentino Pérez. I per tant, que ell a més digués el porter...
1: Ai, Déu meu,
2: boníssim.
1: Una abraçada des de la ràdio, el Cazorla, que va ser l'artífex d'aquesta broma. Bé, d'aquesta broma, d'aquesta trucada que li va sortir rodona, sens dubte. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Japó, falten 16 minuts per l'una del migdia, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Guillem, què tal?
7: Bon migdia, matiners. Entre el 5 i el 22 de maig se celebra a la ciutat de Kyoto el Kamaogawa Odori, un dels 4 festivals de dansa de geishas més importants del país. Diuen que era un dels espectacles preferits de Charles Chaplin i es basa en la representació de diverses escenes històriques amb un important pes de la dansa tradicional. Es fa a Pontocho, un petit carrer, però que té una gran història. Tot i que en un primer moment pot semblar que estigui fet de cara als turistes, la majoria d'assistents són japonesos que viatgen d'arreu del país per veure-ho. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6, com sempre, comença el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: Doncs mira, avui pendent de com evolucionen les negociacions entre Educació i els sindicats, després que ahir el govern demanés disculpes per haver infiltrat dos policies a una assemblea de docents. Per tant, veurem si avui hi ha algun canvi o no. Recordem que tenim vaga a Girona i a la Catalunya Central. Per tant, aviam com també tenim el trànsit aquest matí, us ho explicarem tot des de les 6, també ens farem eco de l'entrevista ahir a Florentino Pérez, en què no va rectificar, només en una cosa, va dir que no sabia si havia dit exactament que el Barça havia robat o no 7 lligues. Ens fem enrere.
1: Aquest també s'està lluint, aquest
6: després,
1: 2026.
6: També us explicarem aquesta història, que ja vos estem explicant en l'informatiu, del gastroenteritis, del creuer confinat per una gastroenteritis dels seus passatgers. Li preguntarem a l'Antoni Trilla si això és normal, si és que estan prenent alguna precaució de més per l'antivirus, o com està la situació, perquè ens ha semblat una notícia bastant impactant. Després parlarem del Congrés, on s'ha expulsat a Vito Quílez i a Bertran Endongo, els dos ultras que intentaven agitar cada roda de premsa amb les seves provocacions.
1: És que, escolta, jo hi veia imatges que n'estaven parlant a la tele, i és que realment...
6: No està escrit, és a dir, traspassa qualsevol esperit de periodisme crític, és a dir, sempre a favor de qualsevol que vulgui fer una pregunta, per incisiva, difícil i dura que sigui, però quan tu, per exemple, com fa uns dies a la diputada dels Comuns, Aina Vidal, la persegueixes fins a un taxi, gairebé no li deixes treure, l'impedeixes físicament, això no és fer periodisme, això és...
1: Gravant imatges a dins del Congrés, que saben perfectament que no es poden gravar.
6: Tu pots però ja no és això, gravant a escola, això no està dins del Congrés, però gravant a l'escola dels fills de no sé qui. És clar, a dir, hi ha pràctiques que no es poden fer i que, per tant, han d'estar perseguides d'alguna manera.
1: Està bé.
6: Després farem alguna esportiva, perquè hi va haver partits de Lliga, l'Espanyol que s'acosta a la salvació i avui el Girona té un partit decisiu. Taverna per saber què hem de menjar el cap de setmana. Dorian amb Jordi González a partir de les 11.
1: Molt bé.
6: I després una mica d'humor per acabar el dia amb alegria, il·lusió i encara el divendres.
2: Visca!
1: És poesia pura.
6: Has vist?
1: A veure, escolta'm una cosa, a veure un moment. Dada Mayol, hem sortit del món esportiu o encara hi som?
6: Depèn del que et venguis per esport, perquè per accedir a la dada has de passar unes proves físiques.
1: Anem a la Dada Mayol. Avui ets de Catalunya, activeu les nostres neurones a aquestes hores del matí, jo sé que costa, però...
6: La dada sempre respira actualitat, per tant, si l'actualitat és esport, la dada és d'esport. Avui l'actualitat parla dels Parlon i Trapero, dels Mossos d'Esquadra, parlant, sí. Per tant, parlant...
2: Parlon.
1: Parlant.
2: Parlant, parlon.
1: Parlant després. Mama, jo vull ser policia per anar tot el dia.
6: I en concret, quants Mossos d'Esquadra, no us despisteu, hi ha a Catalunya, quants agents dels Mossos d'Esquadra? Vinga, va.
1: Molts.
6: Sí, molt bé, la resulta és correcta. Molts. Molts n'hi ha, sí.
1: Clar, molts està molt bé, però...
6: Més de 1.000, sí, més de 1.000 n'hi ha, molt bé, l'ara. I més de 3.
1: Jo diria que... 20.000.
2: Jo 60.000.
0: Apa, jo no n'ha dit tant.
2: Molt més.
0: 19.000.
6: Doncs entre, per molt poca diferència, Xavi Canalías s'endú el títol perquè n'hi ha... 19.581. La majoria homes. Va, quantes unitats tenen els Mossos? Unitats, pot ser el de trànsit, pot ser la Brimo... Quantes?
1: No, vinga, no tantes.
2: 54.
1: No, home, no, bèstia.
6: Vinga.
1: Jo diria 20.
2: 15.
6: 17. Per tant, aquí lleugerament a favor de Marta Viena. I quants graus hi ha? Quantes categories hi ha de Mossos d'Esquadra?
1: Jo diria que n'hi ha 5 o 6.
6: 5 o 6...
0: Ostres, ni idea.
6: Ni idea.
2: 5.
6: N'hi ha 8 de mosso a major, passant per caporal, sergent, sotsinspector, inspector, intendent i comissari. Per cert, el major és el màxim càrrec policial. I després hi ha el màxim càrrec polític, que és la consellera d'Interior, i el director dels Mossos. Ah. En aquest cas, el director dels Mossos. I el major és la mateixa persona, que és Josep Lluís Trapero.
8: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Gràcies, major.
6: A disposar.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
11: Sí, eh?
10: Sí. Soc de cebes, de patates, de porros...
11: De coses d'aquestes de sota terra.
10: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
11: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
12: He estat jo, perdó.
11: És la que fa menys que s'enfuma.
10: No.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com vulguem dir, si volien aprendre algo.
16: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic, m'haig de
12: pensar.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
20: Crec que no vindran aquest cop, eh?
19: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
20: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
20: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
9: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Montse, a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
21: A les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
21: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia...
9: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí els matiners de Catalunya Ràdio, us animem a que ens truqueu, perquè els del Club de les 5, com que tots ens llevem d'hora, tots ens despertem aviat i tots tenim una mica de son, res millor que compartir aquesta sensació.
0: Total. Si almenys et sents acompanyat...
1: Ah, això és
0: fàcil,
1: veritat.
0: Això és així.
1: Doncs mira, deixeu-me que saludi aquestes hores del matí des d'Osca a l'Abel. Abel, molt bon dia.
22: Bon dia, com aneu?
1: Com estàs, Abel?
22: A tope.
1: A tope, doncs això m'encanta. A tope perquè portes moltes hores d'espera o t'acabes de despertar?
22: Pues fa, no res, 2 minutets.
1: Escolta, però no pot ser que en 2 minuts tinguis ja aquesta energia.
22: Pues sí, sempre s'ha d'estar a tope, si no, tanquem.
1: M'encanta. I Abel, tu a què et dediques?
22: Pues ara me'n vaig a carregar aigua. Porto un camió i a carregar aigua i vinga, cap a Terres Lleidatanes.
0: Ah, això m'agrada, m'agrada.
1: Parla la llei de part del programa.
0: Exactament, que hauràs de fer? O sigui, t'hi poses a les 6 i què?
22: Pues carregar i tira cap avall i tornem a pujar, perquè avui toca torna com un ping-pong. Puja i baixa, puja i baixa.
1: Escolta'm, Abel, fins a quina hora treballes?
22: Bueno, pues els xofers, els conductors de camió, si no ho sabeu, pots treballar fins a 15 hores. Mm.
1: Clar, una feina d'aquestes solitàries i dures. Jo a vegades veig els camions i penso, no sé quantes hores deuen portar, però t'ha d'agradar realment. A tu t'agrada o no?
22: Ah, això sí. Això és molt important.
1: Tu passes bé,
22: Sí, perquè si vens a guanyar sol calés, deixa-ho estar.
1: Sí, això tens tota la raó. Treballem de dilluns a divendres, Abel?
22: Sí, bon. Això sí.
0: Ah, ja et queda poc, doncs.
1: Ja està. Ja
0: fer, queda un dia, ja després, cap
22: ja
0: de setmana.
22: Ja vaig fer Internacional Fans enrere. Sí, em queda poc. Sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Abel, celebro molt que ens hagis trucat aquest matí. Nosaltres, com sempre, hi serem cada dia per despertar-te i per despertar-nos plegats.
22: Això m'agrada. Això és collonut. Que sí que estigueu aquí a tope.
1: I tant que sí, Abel. Moltes gràcies.
22: Pues gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, Abel.
22: Adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4.
1: Escolta'm, quina energia que porta l'Abel.
0: Sí.
1: L'Abel és dels que podria fer perfectament els matiners amb nosaltres.
0: Perquè és de Lleida, nois.
1: I el tindríem aquí, sí. Què vols dir?
0: Pues que l'energia, la bona vibra, és, no té terra ferma.
1: Molt bé. Tinc per aquí el Salva. El tinc? Sí, Salva, molt bon dia.
23: Bon dia.
1: Com està, Salva?
23: Molt bé, doncs mira, aquí llevats ja.
1: I a quina hora et lleves, tu?
23: Doncs jo em llevo a les 5.
1: A les 5 del matí.
23: Amb vosaltres.
1: Oh, molt bé. Et lleves a gust amb nosaltres o no?
23: Home, això sempre. Sí,
1: perquè
23: sí,
1: depèn
23: sí,
1: del dia, portem una tonteria a sobre, saps? Que a vegades penso, no sé si som una mica insuportables.
23: Que va.
1: Salva, què et dediques tu?
23: Doncs mira, jo sóc advocat.
1: Molt bé.
23: I a més que com a jurista jo crec que el programa hauria de tindre un advertiment legal que no poseu i que crec que l'hauria de tenir.
1: A veure, explica'm això.
23: Sí, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
0: Bueno!
23: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
23: Ja, i avui he tingut l'oportunitat.
1: Però escolta'm, Salva, i per què no m'has trucat abans?
23: Bueno, ja saps, les coses.
1: Quines coses?
23: No ets tu, sóc jo. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Saps? No m'ho diguis.
23: Ara que ja
1: començo
23: a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot trucar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
23: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
23: Bueno, pues, pues això, causa... o sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós! Escolta, tinc el cordomí per aquí, a veure un moment, que aquí ara ho farem tot plegat. Espera, espera.
6: Faltava aquí la carambola.
1: La carambola, espera.
0: La gran cita, això és la gran cita.
1: A veure, Eloi, estàs escoltant la trucada d'en Salva, no?
6: Sí, sí, estic igual de sorprès que tu. Vaja, no tant. Vaja.
1: Home, pensava que em diries estic igual d'enamorat que en Salva, clar, ara aquí.
6: Ah, no, clar, això també, home. Això el Salva
23: jo,
6: el comprenem tots.
23: Jo estic bastant gelós del cordomí, que ho sàpiga.
1: No, home,
23: ui, ui, ui. Cada dia li dius cosetes i...
1: Aquí hi ha un xafarratxo ara, a veure com... Nois,
0: Salva,
1: no...
0: t'hem de dir que el Canalia s'ha posat vermell quan li has dit l'enamorat que estaves,
1: eh? Sí, sí, aquestes coses m'intimiden, Salva.
23: Que va. A més, el dia que vulguis pots vindre a fer una classe de CrossFit i després jo les tardes, a més, faig ganxet. O sigui, que pots triar CrossFit al matí o ganxet a la tarda.
1: És a dir, m'estàs proposant una cita en directe, eh, Salva?
23: Home, i tant, per favor, i a més també podem anar a sopar, eh? Hosti, Dureta, que l'endemà treballes, però...
1: Sí. Doncs escolta'm, Salva, vés-me trucant, perquè a mi aquestes trucades m'alegren la vida, eh? Ja t'ho dic ara.
23: Sí, home, i tant. A més, segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Salva, doncs escolta'm, jo ja he fet el dia, tu. Jo encantat de la vida.
0: Ja se'n va, el Canàries ja se'n va.
23: Escolteu, gràcies pel programa. Ens llevem amb moltíssima energia. Gràcies a tots vosaltres. A tots i totes vosaltres.
1: Gràcies per seguir-nos, Salva. Una abraçada forta.
0: Adéu.
23: Una abraçada. Adéu.
1: Que vagi bé, adéu. I ara què dic? Com
0: no
1: tiro endavant?
0: Que
1: parli
0: l'Eloi.
6: Pot ser que ens haguem quedat tots sense paraules?
0: Exacte.
1: Sí, home, a veure. Espera un moment. Espera, a veure què em diu la Sara. Sara, què em dius? Espera't.
0: L'Instagram. T'ha passat l'Instagram?
1: Ah, espera, que tinc en Martí per aquí. A veure, Martí.
6: Vinga, va,
3: vinga. Molt bon dia.
1: A veure, ui, ara. Ara en Martí. Espera, que ja ho tenim tot fet. A veure, Martí. Sí, sí. A veure, què passa?
3: Què passa? Doncs mira, simplement us vull fer una proposta.
1: Ui, a veure.
3: Em comprometo aquest dilluns
1: sí?
3: Venir amb la guitarra, l'harmònica i pandereta i despertar els oients.
1: No m'ho puc creure, això ho hem de lligar ja. Martí, això ho hem de lligar ja. O sigui, el combo és, perdó, guitarra, pandereta i harmònica?
3: Sí, és que toco tres instruments a la vegada. Soc com la Santíssima Trinitat.
1: Escolta'm, això ho hem de lligar. Tenim el telèfon, no, Sara, d'en Martí. Martí, això ho deixarem lligat. No et preocupis, que et convidarem aquí a la ràdio. I això ho produïm pel dilluns, no en tinguis cap dubte.
3: Però en directe, eh?
1: Sí, sí. No, en viu i en directe. La ràdio sempre en directe.
3: No, de vegades és gravada.
1: No, no, hi ha emissores que de 5 a 6 van gravades. Nosaltres anem en directe.
3: No, ja ho sé, per això vinc en directe aquí. Això sí. Després em quedo a esmorzar una estona amb vosaltres.
1: Vinga, va, farem el combo. Doncs escolta, Martí, això ho lliguem. Gràcies per trucar-nos.
3: Vinga.
1: Adéu.
3: Salut i ràdio. Bon dia.
1: Jo, Eloi, ja, jo avui ja...
6: Tu saps, és que ara he tingut la visió. Tu saps la pel·li El Jardín de l'Alegria, que es va incendiar una plantació de marihuana?
0: Sí. Ui, doncs
6: la gent
0: sí,
6: va començar a fer coses estranyes. Doncs mira, m'ha vingut al cap això, que està passant això a Catalunya.
1: Doncs mira que aquí tens el Salva gelós, perquè em dius cosetes, vaja...
6: És molt fort, eh? Com ho gestionaràs tot això? Perquè clar, tens noies pendents.
0: I comprarem una agenda.
1: A veure, també, com ho gestionaré jo des de casa, a veure què em diuen.
6: Clar, és que a més tu estàs entrant en el tren.
1: Sí, estic en una fase, saps?
6: Estàs en ratxa.
0: Només
6: acaba de disparar.
1: Lara García, Marta Viana, fins demà, gràcies, estimades. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Va, avui en dia, dos tipus de temps. Meitat sud de Catalunya, vent i sol, i meitat nord, més ennuvolat, ennuvolades, amb alguns ruixats que ja cauen a aquesta hora, i de fet es podran anar repetint al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, pràcticament en qualsevol moment del dia es poden escapar. I bona notícia, perquè sí que demà baixa la temperatura, nevarà, estarà núvol això, però a partir de dissabte sembla que tornarà a fer més sol.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Eloi, una abraçada, estimat.
6: Apa, vinga, que vagi bé, adéu. Sort.
1: Frederic Vincent, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia, com esteu,
1: jo estic aquí.
4: Tu estàs aquí, no sortiràs per la porta.
1: Saps què vull dir-te?
4: Vinga, endavant.
1: Que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners. I tornem demà a les 5.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Santa Coloma de Farners i 15 graus a Cambrils. Avui encara tenim alerta per pluja, però només a l'Alt Empordà. La resta del país, encara les temperatures són una miqueta més baixes del que eren fa uns dies, però en principi no hauria de ploure. Afrontem un dijous que serà clau en les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nou capítol de la vaga territorialitzada, en aquest cas a les comarques de Girona i la Catalunya Central, però la foto la tindrem al matí, al Departament d'Educació. Reunió entre la Conselleria i tots, absolutament tots els sindicats.
1: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: En aquesta reunió, la consellera Niubó, com ara escoltàveu, ha dit que hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal altres canvis, per exemple, una millora en els salaris. Insistim que la reunió d'avui és amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan organitzant les vagues d'aquests dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també repassarem les disculpes de la consellera d'Interior Núria Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea justament de professors.
2: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
3: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Parlon i Trapero han reconegut que allò va ser un error, que no s'hagués hagut de produir. Això 6 dies després que es fes públic aquesta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Unes explicacions que, d'altra banda, no han convençut l'oposició, que continua demanant cessaments. Avui en parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Niubó i Xavier Pellicer. A les 6 i 3 minuts hem d'estar pendents també, aquesta nit, de la Xina. Amb aquesta fanfàrria, aquesta trompeta, es donaven les mans Donald Trump i Xi Jinping, els presidents dels Estats Units i de la Xina, els líders de les dues principals economies mundials, reuneixen a la Xina aquesta nit superant i tenen al seu ordre del dia diverses qüestions, com ja explicàvem ahir, la intel·ligència artificial, evidentment, Taiwan, la guerra de l'Iran, tot això davant d'unes càmeres en què el to diuen que ha sigut cordial.
4: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, ha dit Donald Trump. La premsa oficial xinesa, que habitualment és molt, molt crítica amb els Estats Units, també ha destacat el to positiu d'aquesta primera trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Avui ho explicarem. També ens acompanyarà el doctor Antoni Trilla. Amb ell analitzarem com està evolucionant el brot d'antivirus i també aquest creuer que està atracat a Bordeus.
5: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell, en aquest creuer, en aquest cas per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Li preguntarem al doctor Trilla si aquest és un protocol habitual en aquestes circumstàncies. I avui, a partir de les 10 del matí, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, després de la derrota del Barça d'ahir, 1-0 al camp de l'Alavés i, sobretot, de la victòria de l'Espanyol.
6: Quique, entra sol a l'àrea! Quique! Gol!
0: 2-0 contra l'Atlètic de Bilbao i els blanquiblaus que sumen els 3 punts i agafen una mica d'aire i deixen així el Girona en zona de descens, però l'Espanyol s'acosta a la permanència. Avui, el Girona, partit a Montilivi, a les 8, contra la Reial Societat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui també juga el Madrid, al Bernabéu, després de tot el terrabastall de l'entrevista i les declaracions de Florentino Pérez.
7: Va venir Mou, va venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
8: Claro,
7: hombre,
8: claro,
7: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
8: presidente,
7: quiero decir...
8: El entrador lo ficha el presidente.
7: ¿No es verdad?
8: Siempre.
7: Pero bueno, madre mía. Pero sí, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: És Florentino Pérez aquesta nit, en l'entrevista que ha concedit Josep Pedrerol, 24 hores després de la polèmica roda de premsa que ahir vam repassar abastament al matí de Catalunya Ràdio. Avui també en parlarem, a l'Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme Barceló. Després, a 3:15, obrirem la taverna per parlar amb el Lluís Vinyes, cuiner del restaurant La Venta de Barcelona, on els joves paguen en funció de l'edat que tinguin. Ens acompanyaran, com sempre, la Maria Nicolau, el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. I després de les notícies de les 11...

Després de les 11 parlarem amb els Dorian, amb el Marc Giri i la Beli Hernández, amb motiu del llibre que ha publicat l'Àlex Serrano, el periodista, que es diu justament A Cualquier Otra Parte, un repàs dels 20 anys de carrera dels Dorian. Avui ens acompanyaran a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi González. De moment són les 6:06. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb la inversió immobiliària que es dispara. El total d'operacions del primer trimestre de l'any han mogut més de 6.000 milions d'euros. Això és el doble que en el mateix període de l'any passat. I l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
1: I a Brussel·les?
2: Aposta per la prohibició de les teràpies de conversió sexual a persones LGTBIQ+. És una competència dels estats, però la Comissió Europea recomanarà que aquests tractaments estiguin fora de la llei. A Espanya ja estan prohibits, però a Eslovàquia, Estònia o la República Txeca encara ho apliquen.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Un nou estudi demostra que la intel·ligència artificial està provocant que sigui més fàcil treure bones notes a la universitat. L'ha fet la Universitat de Califòrnia i diu que la proporció de les qualificacions més altes en classes que inclouen escriptura o codificació és més alta des de que arribà al ChatGPT.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: A banda de la visita de Donald Trump, l'empresa xinesa de vehicles elèctrics XPeng està en converses amb Volkswagen i altres fabricants d'automòbils per comprar una fàbrica a Europa. Així ho explica el Financial Times enmig de la competència pel cotxe elèctric.
3: Avui és dijous 14 de maig, ens despertem amb 6 graus a Viella, 7 a Mollà i 12 al Vendrell, i avui tindrem dos tipus de temps. A la meitat nord de Catalunya, nuvolades que poden créixer amb ruixats, amb alguna tempesta que pot aparèixer al Pirineu, Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora ja n'hi ha una davant del mar, al Baix Empordà. I en canvi, a la meitat sud de Catalunya, avui el temps serà més assolellat, però també més ventós, amb unes temperatures que al sud poden arribar als 22-23 graus, però en canvi al nord hi haurà llocs que no passaran dels 15-16. Demà divendres, temps molt més ennuvolat amb una baixada de la temperatura marcada, amb precipitació, i a partir de dissabte sembla que torna el sol.
1: Ara mateix són les 6:08, avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart, però de moment... De moment, Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
1: És notícia de la nit. Donald Trump i Xi Jinping s'han reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica provocada per la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units ha aparcat, almenys per avui, la guerra arancelària i ha estès la mà al president xinès. De fet, ha assegurat, l'hem sentit abans, que les relacions milloraran fins al punt que seran les millors de la història. Pequín, Francesc Canals.
5: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
6: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
5: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Veurem com evoluciona aquesta cimera, on també hi han anat, per cert, alguns dels principals líders empresarials, sobretot de noves tecnologies. De fet, s'ha comentat que al president d'Apple li han preguntat com ha anat la reunió i s'ha limitat a alçar el pols a cap amunt, com volem dir, ha anat molt bé. En fi, més reunions. El president Salvador Illa avui es troba amb el govern de Califòrnia, el principal bastió progressista dels Estats Units, contra les polítiques de l'administració de Donald Trump.
7: Des de la capital Sacramento, el president de la Generalitat aprofitarà per enfortir les relacions amb el govern demòcrata.
1: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
8: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
9: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
8: Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president Salvador Illa, que s'ha referit també en aquestes últimes hores a un dels temes claus, la vaga d'educació. Els sindicats i el departament avui intentaran acostar posicions a la taula sectorial enmig d'un clima de mala maror i d'un cicle de vagues que, recordem, encara està en marxa.
4: Sí, de fet, avui hi ha aturades a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. El sindicat majoritari USTEC arriba a la reunió amb dues línies vermelles imprescindibles per tancar un acord. Una, el pla de xoc per l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu.
1: Més detalls, Maria Costa.
10: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
11: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
10: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Insistim que avui la vaga és a les comarques de Girona i a Catalunya Central. Insistim també que avui hi ha aquesta reunió entre la conselleria i tots els sindicats, però insistim també que tot això té darrere fons la història dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als docents per aquesta operació en què dues agents es van infiltrar en una assemblea.
7: Ho admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho ha dit el Parlament de Catalunya a la Comissió de Seguretat i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
1: Miquel Jarque.
12: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
13: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
12: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Totes aquestes explicacions, aquestes disculpes, no han convençut ni els socis parlamentaris del govern ni, evidentment, la majoria de l'oposició.
4: Reclamarà Parlon que assumeixi responsabilitats i cessi Josep Lluís Trapero.
1: Barcelona, Txell Vallespí.
14: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que tillen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
15: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
16: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
17: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
14: El PP ha defensat que els Mossos recollint informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que tilla la infiltració d'anyap. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més d'aquesta qüestió. L'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. Ho denuncia la CGT, que ho considera un intent de coacció. La plataforma Aturem Sortides i Colònies, que és qui responsabilitza aquesta qüestió, també ho critica.
7: En els correus electrònics que ha pogut consultar el matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que, en cas que es faci els claustres, no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions. El sindicat CGT, un dels convocants de les vagues previstes fins a finals de curs, discrepa d'aquest argument i defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
18: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre, que s'han de prendre decisions, i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre, que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten al dia a dia de la nostra acció pedagògica en el centre.
1: Un quart de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
4: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus des de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc relaciona el cas amb l'antivirus.
1: Això mentre el passatger espanyol del creuer virus continua aïllat a l'Hospital de Madrid amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen.
7: La resta de passatgers en aquest hospital madrileny, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Sanitat estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. A més, la setmana vinent, els que no tinguin símptomes podrien començar a rebre visites i sortir de l'habitació amb protecció. Ahir, els responsables de sanitat dels països implicats van acordar que els passatgers que encara són a Londres facin quarantena als Països Baixos, on arribarà el vaixell entre diumenge i dilluns. Sara Barragán és responsable de salut transfronterera de l'OMS.
19: Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
7: I finalment, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
1: I encara parlant de creuers, amb un altre ordre de coses, l'alcalde de Barcelona diu que vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a la ciutat.
4: En una entrevista a IBTV va anunciar que els creueristes que només passen unes hores a Barcelona hauran de pagar 8 euros a taxa turística municipal. Això són 3 euros més del que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més i ho justifica així.
20: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
4: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la ciutat.
1: I avui també dia destacat perquè avui s'hauria d'acabar el judici del cas Pujol. La defensa d'Oriol Pujol Ferrusol afirma que s'ha perseguit judicialment la família pel que va representar l'expresident per Catalunya.
7: Els advocats dels 7 germans han demanat la seva absolució perquè consideren que no hi ha proves per condemnar-los. El judici quedarà avui vist per a sentència, com deies.
1: Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
21: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, explicar que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
22: Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
21: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
23: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
21: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Va ser que avui a Madrid també, a partir d'avui mateix, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Dongo tenen prohibit entrar al Congrés. La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació per l'augment del darulls contra diputats i periodistes i tècnicament per saltar-se les normes de la cambra. Un quart i quatre minuts de set. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
1: I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. La fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
25: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. L'associació agrària Saja diu que el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és el president de l'entitat.
26: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
25: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot de fruita, olives, blat i ordi. Sentim Miquel Pinyol, que és responsable d'Economia Agrària del sindicat.
27: Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat l'adob que tocava. Per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà adob per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
25: Des d'Unió de Pagesos també alerten que molts agricultors s'han vist obligats a deixar d'utilitzar productes fitosanitaris per l'augment de preus, tot i el risc de proliferació de plagues que això comporta.
1: I Junts per Catalunya i el govern espanyol acosten posicions per aprovar deduccions fiscals en la compra o el lloguer d'un pis, després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés aquella pròrroga dels lloguers.
0: El ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'afegeix a l'optimisme que també ha expressat aquesta setmana la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i veu marge per l'acord.
2: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
0: Els juntaires es vinculen a aquests incentius de l'aprovació d'un nou decret per prorrogar els contractes de lloguer, tot i que aquest cop no es tancarien en banda si s'inclouen algunes de les seves aportacions.
1: I Glovo acomiadarà més de 400 repartidors a tot Espanya.
3: La plataforma de repartiment de menjar a domicili ha arribat a un acord amb Comissions Obreres sobre les condicions dels acomiadaments. Són 300 menys dels previstos i Glovo indemnitzarà els afectats amb 37 dies per any treballat. De moment, encara no se sap quin impacte tindrà la retallada a Catalunya, on l'empresa volia acomiadar uns 140 treballadors. Feia un mes que Glovo negociava un acord amb els representants dels treballadors.
1: I tenim el panorama francament revolucionat al Regne Unit, sobretot dins del Partit Laborista, contra el primer ministre, Keir Starmer, per la desfeta electoral de la setmana passada.
25: El ministre de Sanitat, Wes Streeting, té previst desafiar Starmer per disputar-li el lideratge.
1: Londres, Quim Olivares.
5: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
6: El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
5: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rússia ha tornat a atacar Kiev aquesta matinada amb drons i míssils, segons diuen les autoritats ucraïneses. Ha deixat almenys un mort i 16 ferits.
0: L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital d'Ucraïna i un d'ells ha quedat parcialment esfondrat, amb ciutadans que podrien estar atrapats sota la runa. L'alcalde de Kiev també ha informat de danys en diversos punts de la ciutat. Ahir Rússia va llançar un atac diurn amb drons dirigit contra infraestructures crítiques d'Ucraïna que va deixar almenys 6 morts, segons les autoritats.
1: I la Junta de Pau per Gaza, allò que va crear Donald Trump, reconeix que les violacions de l'alto el foc a la franja són constants. També diu que no hi ha avenços cap a la nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel.
3: El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des de l'octubre i exigeix el desarmament de Hamas.
1: Són les 6 i 23 minuts. Ara mateix continuem amb titulars aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb tres titulars, com sempre, de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal? Bon dia.

0: Què comencem amb la primera, Marta?
1: Sí, amb Shakira, Madonna i BTS, que actuaran a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol 2026. Serà el 19 de juliol a Nova Jersey. Serà la primera vegada, de fet, que se celebra un espectacle de descans, com sí que es fa, per exemple, a la Super Bowl. Avui, precisament, ja es pot sentir sencera la cançó Die Die, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra, per cert, escrita per Ed Sheeran.
0: La segona.
1: I seguim amb el Sonar, perquè vol trencar tots els rècords de públic i preveu aconseguir 160.000 assistents aquest any. Hi haurà jornades amb 14 hores de música sense parar, amb noms com The Prodigy o Charlotte de White. Serà la primera edició també que es farà íntegrament a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, sota la nova direcció i sense els fundadors del festival.
0: I la tercera.

Ivan Ferreiro actua avui al Sant Jordi Club dins del festival Guitar BCN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical amb la seva gira Hoy por Ayer. El concert és avui a les 9 del vespre.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Espanyol derrota l'Atlètic Club 2-0 i trenca finalment la ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts amb gols de Pere Villa i de Quique García. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
2: Bueno, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
1: També a primera Villarreal 2-Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
0: I el Barça, que perd el camp de l'Alavés per 1-0.
1: Amb un gol al límit de la primera part, Hansi Flick.
3: Machima. He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit, i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
4: Sí. En la Liga...
1: Steichner va ser el porter del Barça, va debutar el central Álvaro Cortés.
0: I falta el Girona, que juga aquest vespre i es juga la permanència davant la Reial Societat.
1: En posicions de descens, l'equip de Mitchell necessita guanyar per sortir del penúltim lloc de la classificació.
5: Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona-Reial Societat a les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també València-Rayo i Madrid-Oviedo.
0: Madrid, el Bernabéu, després que el president Florentino Pérez hagi parlat per la Sexta.
1: Assegura que les relacions amb el club blaugrana estan trencades. Insta al Barça a demandarlo.
6: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la realidad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: I des del Barça, Rafa Juste.
7: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat.
1: Mentrestant, l'empresari Enrique Riquelme ha desvelat que està estudiant presentar-se als comicis convocats per Florentino Pérez i el PSG de Luis Enrique es proclama campió de Lliga.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, després de l'Àgora, també parlarem, evidentment, de cuina amb la taverna. Avui parlarem amb el restaurant La Venta, de Barcelona, amb el seu cuiner, Lluís Vinyes. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de ser una mica crític amb aquesta alarma social que creix cada dia sobre la ignorància dels joves. Tot i que la taxa oficial de fracàs escolar es redueixi miraculosament cada any, a la vida real no hi ha setmana que no surti als mitjans un estudi o una estadística alarmant o algun professor escandalitzat pel baix nivell dels seus alumnes i cada vegada que això passa, l'opinió pública s'omple de senyors i senyores culpant els joves de tenir poca cultura de l'esforç. I sobre això, jo només voldria recordar-vos, estimats companys boomers, que si realment és veritat que els joves d'ara són ignorants o que són ganduls, o el que sigui que ens preocupi, sigui el que sigui, el que és segur és que és culpa nostra.

I avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio parlem amb els Dorian. Fa més de 20 anys que són en primera línia i ara es commemora aquest aniversari amb un llibre que es diu A Cualquier Otra Parte, un dels temassos del grup, un llibre que ha fet el periodista Àlex Serrano. Avui parlem amb els Dorian a partir de les 11 i també amb el Jordi González.

0: Titulars d'aquest dijous amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Donald Trump aparca la guerra arancelària i estén la mà a Xi Jinping.
1: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
2: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
0: I aquí els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
3: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a aquesta casa.
4: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
3: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius a les comarques de Girona i a la Catalunya Central.
0: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
5: Sí que avui he demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu.
6: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: Els grups parlamentaris consideren insuficients les explicacions i reclamen la destitució de Trapero.
0: I continuen confinades més de 1.700 persones en un creuer atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha provocat una persona morta. A 8:45 en parlarem amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.
3: Tot això mentre aquí l'alcalde de Barcelona es proposa reduir a zero el nombre de creuers que fan escala a la capital catalana. Són declaracions de Jaume Collboni, BTV.
7: Anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Avui quedarà vist per sentència, d'altra banda, el judici pel cas Pujol.
1: Segons la defensa d'Oriol Pujol, se'ls ha perseguit pel que va representar l'expresident Cristóbal Martell, advocat del germà gran.
8: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
0: I a partir d'avui, els agitadors ultras Vito Quiles i Bertran Ndongo tenen prohibida l'entrada al Congrés.
3: La mesa els ha retirat provisionalment l'acreditació de premsa durant 15 dies.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: L'augment de preu serà immediat en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Pere Roquer, president de Saja.
9: Evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percent com a mínim, però nosaltres podem continuar produint.
0: I avui també és notícia, la poesia.
3: Marta Pessarrodona obrirà avui la nova edició de Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
0: I a les portades dels diaris, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: I trobem les disculpes de Parol i Trapero al Parlament, ara ho dèiem, i per descomptat l'afer Florentino Pérez, que encara cueja.
10: Sí, el diari ara obre edició amb el titular Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos infiltressin. El verb disculpar-se també el fa servir el periódico i a La Vanguardia llegim un sinònim de dues paraules que en periòdic

0: veiem al país. I acabem amb més esports. Més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic. L'Ara hi afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
1: Avui a Falset es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 22, a Banyoles en tenen 13, però la màxima avui no passarà dels 17. Sembla que avui encara tindrem nuvolades i ruixats, sobretot al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui a la meitat nord del país podran créixer nuvolades en qualsevol moment del dia. Aquestes nuvolades deixaran ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques Girona, aquí amb temperatures que no passaran dels 15, 16, 17 graus, i en canvi la meitat sud de Catalunya avui farà sol, farà vent també, amb una temperatura molt més suau.
1: I després de les disculpes de Perroni Trapero, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. A la vida, quan fots la pota o la cagues de forma monumental, el millor reconèixer la pífia, demanar disculpes i tal dia farà un any. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero van fer-ho en sordina i al Parlament, adduint que la infiltració de Mossos a una reunió sindical havia estat un simple error operatiu. La consellera d'Interior i el policia més famós de Catalunya deuen pensar que som una colla de tòtils, perquè encastar la bofi a reunions sindicals de manifestacions absolutament pacífiques no serà mai un afer administratiu més. És una bajanada antidemocràtica. De fet, va ser la mateixa consellera qui va dir que remodelaria el protocol d'allò que, amb un eufemisme prou divertit, s'anomena recollida i tractament d'informació. Jo no exigiré dimissions, perquè tothom pot equivocar-se, però sí que m'agradaria, a poder ser, que no em tractin d'idiota.

0: Tamasso, Tamasso, amb què ens despertes avui?
1: Evidentment amb la música de Frank Sinatra i un dels seus grans himnes, evidentment és My Way, i és que tal dia com avui, un 14 de maig, però de l'any 1998, moria la veu. Tenia 82 anys i es va convertir en una de les figures més importants de la música del segle XX. La seva carrera va començar als anys 30, però va ser durant les dècades dels 40 i 50 que es va convertir en una autèntica estrella internacional. Va interpretar cançons que avui dia són considerades clàssics, com ara Fly Me to the Moon, New York, New York, o, evidentment, My Way. Actualment, el seu llegat continua molt viu.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Aviam,
1: a veure. Bomba. Hem parlat amb un oient que ha aconseguit que em posés vermell.
0: Home.
1: Es diu Salva,
0: sí.
1: És advocat, i ha dit això.
2: Home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
3: Bueno!
2: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
1: sigui, però què m'estàs dient?
2: Ja, avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
2: Ja
1: començo
2: a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta, però això ho hem de portar a judici.
2: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'està posant nerviós!
0: Però, un moment, què vol dir que el vols portar a judici?
1: Home, que és advocat, Però dic, a les 6 menys 5 del matí, això passa, això.
0: Sí, no, la Carla Francesc Soler és un poema, també, eh?
4: Ha estat d'això.
0: Vinga, on són festes avui, Carles?
1: Avui engega la Festa Major de Nou Barris a Barcelona, 6:45, ball de la gent gran amb orquestra Fasa a la plaça de Sóller, a les 8 del vespre, Còsmic, monòlegs en perspectiva feminista a la plaça de Joaquim Serra, i a 6:45, espectacle Modulor, dansa en viu, vídeo mapatge arquitectònic, déu-n'hi-do, això ja m'ho pinta bé, serà al pati de la Seu del Districte.
0: Gràcies, Canalies. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs la nova faceta de Juanma Moreno.
1: Oh, oh.

0: El president de la Junta d'Andalusia s'ha passat al món de la música revolucionant les xarxes amb aquesta cançó que canta ell mateix. Primer es pensaven que era IA i després ell ha confirmat que no, que és ell mateix. Es diu Kilòmetre Sur, ha sonat durant tots els actes electorals de campanya del Partit Popular per les eleccions que, recordem, seran aquest diumenge 17 de maig.
1: Pues ell, és ell que canta.
0: És ell, és ell.
2: És Andalusia, la tierra del mundo.
3: Escolta'm, no sona del tot malament.
1: No afina malament, hem de dir, eh?
3: Escolta,
1: no
3: afina malament. Música pop de tota la vida.
1: Exacte.
3: Som d'Andalusia.
1: Vinga, va. 5 minuts i arribarem a 3 quarts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del David de Palafolls. Fa un mes va comprar una gelateria a Pineda de Mar i un cop adquirit el local s'ha assabentat que no té permís per mantenir la carpa que hi ha instal·lada a la terrassa. L'Ajuntament l'ha informat que l'antic propietari tampoc tenia els permisos, però aquest no li va traslladar aquesta informació al David. Ara ell demana almenys poder mantenir-la durant l'estiu per recuperar part de la inversió feta.
6: Van dir que m'intentarien ajudar, però no, l'ajuda no la trobo enlloc. Si no fico una carpa que sigui adequada i sigui forta, perquè aquí en aquesta plaça jugant a futbol i hi ha moltes pilotades i no puc ficar qualsevol parasol perquè no m'hi aniré cap client.
5: L'Ajuntament té present la demanda del David i assegura que estudiarà si és viable.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Fes t'entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
9: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'estancament de l'escalada del preu del petroli dona aire a les borses. Avui el barril de Brent se situa al voltant dels 107 dòlars, un 2% menys que ahir. Les borses asiàtiques operen aquest matí amb guanys. El principal índex de Xangai creix un 1%, a Seul un 0,65 i a Hong Kong un 0,40. A Europa i els parquets també van tancar la sessió amb pujades, aprofitant la treva del petroli. L'IBEX ha sumat un 0,46% després de 4 dies a la baixa i avui obrirà en els 17.600 punts. A Wall Street, el bon comportament de les empreses tecnològiques va fer que ahir el Nasdaq guanyés més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
12: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
1: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump aparca la guerra aranzelària en la seva reunió amb Xi Jinping.
14: El president dels Estats Units s'ha reunit a Pequín enmig de la tempesta econòmica que ha provocat la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units ha estès la mà al seu homòleg xinès i ha augurat que les seves relacions milloraran i seran com no s'han vist mai.
15: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
14: Xi Jinping coincideix a fer d'aquest 2026 un any històric per les relacions entre els dos països.
1: Aquí els sindicats d'educació i el departament es reuneixen avui a la taula sectorial per intentar reconduir les negociacions que continuen estancades.
14: El govern anirà amb una proposta sobre educació inclusiva, una de les tres reclamacions dels sindicats. Ho avançava la consellera Esther Niubó a Doscat.
16: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
14: Pel sindicat majoritari USTEC hi ha dues línies vermelles, una és aquesta, l'escola inclusiva, i l'altra, la recuperació del poder adquisitiu, tot plegat enmig d'un cicle de vagues que no s'atura i que continua avui a les comarques de Girona i a la Catalunya central. D'altra banda, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres no poden debatre mesures com la de no participar en colònies o sortides escolars. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana disculpes als mestres per l'operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents.
14: Admet que, tot i fer-se d'acord amb la norma, es va plantejar malament. Ho deia el Parlament ahir en el marc de la Comissió de Seguretat, acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha assegurat que es modificaran els procediments.
16: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
17: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
14: També ha anunciat una investigació reservada dins del cos. Sí, com sigui, les disculpes i explicacions de la consellera d'Interior i del director general dels Mossos no han convençut ni els socis parlamentaris d'Illa ni tampoc la majoria de l'oposició que reclamen el cessament de Trapero.
1: Més de 1.700 persones continuen confinades en un creuer atracat a Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort.
14: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus i tampoc es relaciona el cas amb l'antivirus. Mentrestant, el passatger espanyol del creuer on diu amb antivirus, continua aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i amb símptomes lleus, tot i que evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Sanitat, mentrestant, estudia que els confinats que donin negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. D'altra banda, la pacient francesa relacionada amb aquest brot continua en estat crític a París.
1: Encara sobre creuers, però des d'un punt de vista turístic, Jaume Collboni vol reduir a zero el nombre de creueristes que fan escala a Barcelona.
14: I la manera de fer-ho és augmentar la pressió econòmica amb la taxa turística. L'alcalde de Barcelona va anunciar ahir que els creueristes que només passen unes hores a la ciutat hauran de pagar 8 euros de taxa turística municipal. Són 3 euros més dels que paguen ara i és el màxim que els pot imposar. Collboni també diu que parlarà amb la Generalitat per poder pujar la taxa encara més. Ho justificava així a BTV.
18: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
14: Segons les últimes dades del Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. Això és gairebé el mateix nombre d'habitants que té Barcelona.
1: Més notícies. Més del 70% dels ciutadans defensa que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
14: Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a l'Estat espanyol, que també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. Jordi Muñoz és el professor de la UB i autor de l'estudi.
19: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors. És un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
14: Les dades es van presentar ahir en la primera trobada internacional pels drets digitals que es fa fins avui a la Llotja de Mar de Barcelona.
1: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats europeus.
14: La iniciativa vol que els operadors venguin als seus webs els bitllets d'empreses competidores. També planteja protegir els viatgers si perden alguna connexió. Ho ha explicat el comissari de transport Apostolos Tsitsikostas.
20: If something goes wrong,
21: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
14: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
1: El nou hospital de Calella al Maresme estarà llest al 2031.
14: La reforma costarà 83 milions d'euros i el centre duplicarà l'espai que ocupa actualment.
1: Calella, Marta Vallès.
22: L'hospital ha quedat antiquat i és urgent una reforma que fa anys que es demana. Marc Buch, alcalde de Calella.
23: Com un país que creu doncs, amb el dret a la salut i amb l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment, doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà. Per què ens ho mereixem? Perquè això és un deute històric. Si ara sortíssim d'aquí i anéssim a fer una volta, hi ha moments que fins i tot, no? A vegades, ostres, fa com mitja cosa, no? Ensenyar com tenim l'hospital.
22: La reforma integral permetrà ampliar els llits llits d'hospitalització, duplicar els quiròfans i ampliar també els boxes d'urgències. El centre és l'hospital de referència per més de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Des de Calella, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Ajuntament de Badalona preveu reobrir el pont del Petroli a la tardor. Les obres començaran al juny, tindran un pressupost de 4 milions d'euros i mentre duri la rehabilitació, tota la zona del voltant del pont, tant per mar com per terra, estarà tancada i no s'hi podrà accedir.
14: Són uns treballs molt complicats perquè el pont és en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-ho, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Les obres es faran tant per mar com per terra i afectaran tota la zona del voltant. Xavier García Albiol és alcalde de Badalona.
2: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament vallat i balitzat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
1: I a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
14: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen alternativa del tren.
1: Berga, Nàtia Dell.
3: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
5: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
14: Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui l'hem de començar parlant de Marta Pessarradona perquè obrirà la nova edició de Barcelona Poesia que reivindica la diversitat de la mirada poètica, Marta Viana.
0: Des d'avui fins al 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades com Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
1: Montse Pujol.
6: Durant 7 dies, Barcelona Poesia tornarà a portar la paraula poètica a tots els espais de la ciutat en forma de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i xerrades, a més de taules rodones. L'edició d'aquest any reivindica la diversitat de la mirada poètica. Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a més d'un component musical amb música de Ferran Palau, Marina Rossell o Eduard Iniesta, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals i també s'incorporaran d'altres com el Jardí de la Fundació Muñiz Ramonet i l'Ateneu Barcelonès. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Canes, nova cita pel cinema català.
0: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, el primer capítol d'aquesta famosa sèrie britànica que es viu, en aquest cas, en primera persona.
1: Crònica de l'enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
25: La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
24: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un adéu ha mort als 74 anys, Tània Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades.
0: La vedet va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar moltíssims espectacles. Va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada, al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les alegres xiques de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo, la 1993.
1: I els esports, Robert Prat.
26: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd al camp de l'Alavés per 1-0, mentre que Florentino Pérez declara trencades les relacions amb el Barça, amb noves declaracions a la Sexta, i insta el club blaugrana a demandar-lo.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
7: Era molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomira, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 6 graus a Valldumà, a Noguera, 13 a l'Escala i 12 graus a Santa Coloma, a Cervelló. Avui s'esperen dos tipus de temps. A la meitat nord, possibilitat que vagin creixent nuvolades en qualsevol moment del dia, i amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, difícilment a la resta. A la meitat sud, farà vent, vent de mestral, que escombrarà bona part dels núvols i s'imposarà el sol. Aquí les temperatures seran una mica més suaus. Demà divendres tindrem una profunda refrescada amb núvols a tot arreu, més possibilitat de ruixats, però a partir del cap de setmana sembla que tornarà a fer més sol.
10: Favó i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
11: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
13: A partir de 8:45, obrirem l'àgora analitzant les explicacions que va donar ahir en una entrevista al president del Real Madrid, Florentino Pérez. També parlarem amb l'epidemiòleg Antoni Trilla sobre el brot de gastroenteritis en un creuer atracat a Bordeus.
0: I a les 9, les reaccions a les disculpes de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració policial en una assemblea de docents. En parlarem amb la diputada d'Esquerra, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
13: A 10:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz i Carme Barceló.
0: I a 11:00, entrevista a Dorian. Parlarem amb Marc Healy i Beli Hernández sobre el llibre A Cualquier Otra Parte, que repassa els 20 anys de trajectòria de la banda.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
27: Ahir vam endinsar-nos en l'esperpèntica i tabernària roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, que ha generat un rebuig inèdit a la premsa espanyola, tot i que manté els suports de sempre.
28: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
1: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
28: I són del Barça, eh?
27: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
28: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, bienvenidos al Chiringuit. Exclusiva, sí va, sí va, sí va, sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça, el mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
27: No, no sé si aplaude, eh? No, Dios, no sé si és la paraula.
28: Qué discurso, sí, qué emoción, sí, qué capacidad oratoria. Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream,
27: sí, igual.
28: Desde que Winston Churchill llamó la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Ayer vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
27: Sí, pero escúchame una cosa, Pedrerol.
28: Te callas, respeta, ¿vale? Respeta. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que...
27: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
15: Avui pot ser un bon dia per continuar amb la ratxa de recomanació de lectures per nens. En aquest cas he descobert els contes infantils de la pintora i escriptora surrealista Leonora Carrington. Encara no han estat traduïts al català, però existeix una edició en castellà titulada Leche del sueño. Són uns relats magnífics, estranys, tendres, i estan publicats amb unes il·lustracions molt maques a l'editorial mexicana Fondo de Cultura Econòmica. Els podreu trobar o demanar-los a qualsevol llibreria del vostre barri.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
16: No sé com sé que avui fa just 165 anys va caure un meteorit al terme municipal de Canyelles, en el límit amb Vilanova i la Geltrú. Era un dimarts, quan cap a 2:15 del migdia es va sentir un soroll com d'una canonada, seguit d'altres semblants a uns trets de fusell, i llavors es va veure un núvolet blanc, segons les cròniques de l'època. El meteorit va rebre el nom de Canyellita i se'n conserven 14 fragments. El més gros pesa 553 grams. Avui pot ser un bon dia, no perquè torni a caure un meteorit, sinó per escoltar de Maria Arnal i Marcel Bagés, Meteorit ferit.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dijous que tindrem sol, però tindrem vent també, sobretot a la meitat sud de Catalunya. Al nord, inestabilitat i fresqueta. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a moltes comarques del Pirineu i de Girona no passaran dels 15, 16 o 17 graus amb possibilitat de ruixats. En canvi, a la meitat sud de Catalunya avui bufarà vent de mestral que s'endurà els núvols i el temps serà molt més assolellat i suau. I compte demà divendres perquè farem un pas cap a l'hivern. D'aquí uns minuts ho expliquem.
0: Gràcies, Eloi. Dijous clau també en una altra qüestió, com són les mobilitzacions del sector de l'educació. Avui, nova tongada de les vagues territorials, avui a les comarques de Girona i la Catalunya central. Però mentre això passi, mentre hi hagi aquesta mobilització, aquest matí, el departament es reuneix la Conselleria d'Educació amb tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no.
2: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És el que deia la consellera Niubó, que assegura que anirà amb aquesta trobada amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. L'USTEC ja ha dit que per aixecar les protestes també cal una millora de salaris. En temps d'àgora parlarem d'aquesta qüestió i també parlarem de les disculpes que ahir va fer la consellera Núria Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: El primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
4: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
0: Així es van disculpar ahir per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, unes disculpes que arriben sis dies després que es fes públic i que no han convençut l'oposició que demana cessaments. Avui en parlem al matí de Catalunya Ràdio amb els diputats d'Esquerra i de la CUP, Esther Capella i Xavier Pellicer. Això a Catalunya, però la fotografia a nivell internacional l'hem tinguda aquesta matinada a la Xina. Aquest era el moment en què Donald Trump es saludava amb Xi Jinping. Els líders de les dues principals economies del món tenen a l'ordre del dia d'aquesta cimera que s'està fent a Pequín. Ja s'han fet una primera reunió, avui superant, però a l'agenda del dia, dèiem, hi ha la intel·ligència artificial, Taiwan, un tema molt, molt, molt espinós, òbviament, els efectes econòmics de la guerra de l'Iran. De moment, tot són bones paraules.
5: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend.
0: És un honor estar amb vosaltres, és un honor ser els vostres amics. Tindrem un futur fantàstic plegats. La relació serà la millor de la història, ha dit Donald Trump amb la seva grandiloqüència habitual quan ha arribat a la Xina i abans d'aquesta primera reunió amb el president Xi Jinping. Aquest serà un dels temes del dia i avui també parlarem d'aquest brot d'antivirus que continua a la situació una mica com estava, però d'aquest brot també de gastroenteritis que tenim amb un creuer que està atracat ara mateix a Bordeus.
6: Jusqu'à Bordeaux. À son arrivée, il comptait alors 80 passagers souffrant de troubles gastro-intestinaux.
0: 1.700 persones confinades en aquest vaixell per un bot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el doctor Antoni Trilla. I una mica més tard, a partir de les 10, Àgora Esportiva per parlar del Barça i de l'Espanyol.
7: Quique, entra sol a l'àrea. Quique, gol!
0: Finalment, l'Espanyol ha trencat la ratxa de 18 partits sense guanyar, 2-0 amb l'Atlètic Club i s'assegura una mica la permanència. No matemàticament, però fa un pas endavant molt important. Avui, el Girona, ja en zona de descens, partit clau contra la Reial Societat, a les 8, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I també serà interessant a veure com rep avui el Santiago Bernabéu al Madrid.
8: Va a venir Mou, va a venir el... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone... Tenemos un director general...
9: Claro,
8: hombre,
9: claro,
8: yo claro que tengo que dar mi opinión, pero
9: presidente,
8: quiero decir...
9: El entrador lo ficha el presidente.
8: ¿No es verdad?
9: Siempre.
8: Pero bueno, madre mía. Pero sí, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.
0: Entrevista de Florentino Pérez d'aquesta nit a la Sexta, després del terrabastall de la seva roda de premsa, que també comentarem avui amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i la Carme a Barcelona. Tot això el dia que avui a Castellcí, al Moianès, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts de 6:45 del matí i a la Fatarella, a la Terra Alta, es pondrà quan en passin 9 de les 9 del vespre. Benvinguts al nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.

0: De moment a les 7 i 5 minuts, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Cordialitat.
2: Entre Trump i Xi Jinping en la primera reunió entre els dos mandataris, aprofitant la visita del president nord-americà al gegant asiàtic. Tots dos han aparcat les diferències, com a mínim, davant les càmeres.
3: El president xinès ha demanat a Trump ser socis i no rivals, subratllant que els interessos que tenen en comú superen les diferències i que una relació estable beneficia les dues parts. Trump ha pronosticat que tindran un futur fantàstic plegats.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
5: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
4: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més influent.
6: La Xina gràcies a la guerra a l'Iran. Aprofitant la cimera que ara ens explicava el Francesc, el Washington Post publica avui un informe d'intel·ligència que conclou que el conflicte està consumint recursos militars de Washington, mentre que Pequín està ampliant la seva influència en mercats energètics i la seva presència comercial en països del Golf Pèrsic.
2: El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha tornat a dir en les últimes hores sense concretar que hi ha hagut avenços en les negociacions amb l'Iran.
0: Anti-Trump.
3: El president Salvador Illa es reuneix avui amb el governador de Califòrnia, el principal bastió progressista contra les polítiques reaccionàries de l'administració Trump.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
7: Salvador Illa exhibirà el seu discurs anti-Trump al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
8: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. I nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
7: Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escola inclusiva.
6: De les tres reclamacions que els sindicats majoritaris de l'ensenyament fan al Departament d'Educació, que són millora de salaris, abaixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva, la consellera Niubó avança que la taula sectorial d'educació d'aquest matí hi portarà una nova proposta sobre l'última carpeta, l'escola inclusiva.
2: La reunió dels quarts de 10 arriba enmig de la nova onada de protestes que avui afecten les comarques de Girona i a la Catalunya central. Els sindicats avisen que també és imprescindible parlar de la millora de les condicions laborals.
0: Més detalls, Maria Costa.
9: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
10: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
9: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No n'hi ha prou.
3: Tots els partits parlamentaris, també els socis de govern, veuen insuficients les disculpes de Parlon i Trapero sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres.
6: Parlon afegeix que es revisaran els protocols interns per tal de restringir aquestes accions que Trapero, això sí, insisteix a apuntar que són plenament legals.
0: Barcelona, Txell Vallespí.
11: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Parlon i Trapero es queden curts demanant disculpes per una acció que titllen d'inadmissible en democràcia i reclamen que rodin caps. Sentim Josep Rius, Laia Canyigaral i Andrés García Berrio.
12: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
13: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
14: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
11: El PP ha defensat que els Mossos recollin informació s'ha desmarcat de les dimissions. Tampoc ha demanat cessaments Vox, tot i que titlla la infiltració d'anyap. Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'encariran.
2: La fruita i els cereals un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem al matí de Catalunya Ràdio. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària Saja.
1: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
3: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob pel tancament de l'estret d'Hormuz ha fet caure un 20% la producció d'aliments.
0: Feina per fer.
6: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica el fet que Espanya tingui un govern de coalició progressista en l'actual context mundial i afegeix que de la feina que tenia previst fer encara està a mig camí.
15: Lo normal no es lo que pasa en España. Y hay que cuidarlo, y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea.
2: Paraules de Sánchez a la recta final de la campanya de les eleccions andaluses. Avui aniran Zapatero, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I acosten posicions.
3: Junts i el govern espanyol per aprovar deduccions fiscals en la compra d'habitatge o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés un decret sobre aquesta matèria. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
16: Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Digo aquí en Barcelona, ¿eh?
0: 200.000.
6: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per a nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes a tota Espanya.
0: Sense escales.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol acabar amb els creueristes que facin escala per passar només unes hores a la capital catalana. L'any 2023, 1.700.000 creueristes van ser a Barcelona sense fer-hi nit. Per l'any que ve, proposa apujar de 4 a 8 euros la taxa que paguen aquests turistes. Ho ha dit en una entrevista a BTV.
17: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
0: Símptomes lleus.
3: El passeig espanyol de l'Òndius, contagiat per antivirus, segueix aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Evoluciona favorablement després de rebre oxigen. Els altres 13, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva sense símptomes i sense donar positiu. La pacient francesa, en canvi, continua en estat crític a París.
0: 1.700.
6: Són les persones que continuen confinades en un creuer que està atracat al port de Bordeus, a França, per un brot de gastroenteritis que ha provocat un mort. La víctima tenia 90 anys. També hi ha unes 5 quarantena de persones amb símptomes.
2: El vaixell va arribar dimarts a la nit a Bordeus, des de Brest, a 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen l'origen del brot, que no relacionen cap cas amb l'antivirus.
0: I últim dia.
3: Després de 38 sessions, el judici contra la família Pujol quedarà avui vist per a sentència. La defensa d'Oriol Pujol ha aprofitat l'al·legat final per denunciar que se'ls ha perseguit judicialment.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
18: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
19: Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya y padre espiritual de una forma de entender el país.
18: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
20: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
18: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torna.
6: Coldo García davant d'un jutge una setmana després que s'acabés el judici del cas de les mascaretes. L'exassessor del ministre Ábalos anirà de la presó de Soto del Real als tribunals per declarar sobre una altra adjudicació de material sanitari durant la pandèmia.
0: Prohibida l'entrada.
2: A partir d'avui, els agitadors Vito Quiles i Bertran Nondo no podran entrar al Congrés amb la desacreditació de periodistes. La mesa els l'ha retirat provisionalment pels aldarulls que sovint provoquen amb diputats. advocats i altres periodistes i per saltar-se les normes de la cambra.
0: Un únic bitllet.
3: La Comissió Europea vol simplificar els viatges en tren entre països i proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies pels diferents estats. Apostolos Tsitsikostas, comissari de transports.
5: If something goes wrong,
21: si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
3: Ara els estats han de negociar la proposta al Parlament Europeu.
0: I primera vegada.
6: Primer cop que hi haurà un espectacle al descans a la mitja part de la final de la Copa del Món de Futbol aquest any, aquest estiu, als Estats Units, Mèxic i Canadà. Serà el 19 de juliol al MetLife Stadium a Nova Jersey. Hi actuaran Shakira, que ha fet la cançó del Mundial, i artistes com Madonna o BTS.
0: I emociona.
2: Jofre Verdagí amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat en un concert a la sala Paral·lel 62. Ha repassat cançons del seu repertori al costat de convidats com Joan Manuel Serrat, Beto, Guillem Roma.
0: I nova edició.
3: Marta Pessarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició de Barcelona Poesia des d'avui fins al 21 de maig i podrem sentir veus com les de Carles Rabassa, Vial Mesquí, Dema Vilarassau, Josep Maria Flotats i Marina Rossell.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
22: Bon dia.
0: Robert Prat, deixa-m'ho dir bé. I guanyen.
22: Després de 18 partits sense fer-ho, l'Espanyol derrota 2-0 l'Atlètic Club, gols de Pere Milla i Quique García, Manolo González, tècnic blanquiblau.
23: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
22: El Barça perd al camp de l'Alavés 1-0, el Girona amb la permanència en joc rep a les 8 la Real Societat.
0: I torna.
22: Florentino Pérez, declaracions a la Sexta.
24: Bueno, la relación está completamente rota porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: I avui ha nascut la Sara amb 3,742 grams a l'Hospital Universitari de Vic i la Martina amb 3,240 a la Clínica Corachán de Barcelona. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
25: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Jurado. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona, el Camp de Tarragona i l'Ebre. Tenim 9 graus a Manresa, 11 a Falset, 14 a Reus i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Bon dia, doncs a aquesta hora ja tenim les retencions habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona, les més destacades a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat, trams amb intensitat també d'entrada a la capital, a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, i la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat.
3: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es reforça de manera progressiva el servei d'autobús de Berga a Barcelona amb més viatges directes.
27: Una demanda llargament reivindicada pels usuaris de la línia perquè no tenen l'alternativa del tren.
3: Berga, Nàtia Dell.
28: A partir d'ara hi haurà 4 expedicions més d'anada i tornada a Barcelona i la majoria seran directes que sortiran a primera hora del matí per la gent que va treballar o estudiar a la capital. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
29: L'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions. Avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant. De ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant.
28: Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Falset, el Priorat acollirà un nou centre de recerca enològica que vol ser la referència a Catalunya en innovació vitivinícola. Tarragona, Manel Sastre.
30: Es tracta d'Enolab.cat, una infraestructura impulsada pel Departament de Recerca i Universitats amb una inversió de 4 milions d'euros que vol estar operatiu d'aquí 2 anys i que integrarà recerca científica i anàlisi de dades. Jo Manel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del BID de l'IRTA.
31: De la necessitat d'acostar la ciència al sector, traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els col·laboradors a competir.
3: I a Badalona, l'Ajuntament preveu reobrir el pont del Petroli a la tardor.
32: Les obres començaran al juny i tindran un pressupost de 4 milions d'euros.
3: En escurar.
33: Són uns treballs molt complicats perquè el pont està en una zona molt vulnerable. L'objectiu, a banda de rehabilitar-lo, és que pugui suportar un altre temporal com el Glòria. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
34: Durant tot aquest període d'obres, l'espai quedarà completament ballat i balisat i, per tant, tant per mar com per terra, no s'hi podrà accedir per motius de seguretat.
33: Anna Escurella, Xarxes Vigas per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I cultura, anem al Sant Jordi Club. Desde aquí, desde mi casa. Ivan Ferreiro hi actua avui dins del festival Guitar BSN. El concert servirà per celebrar els seus 35 anys de trajectòria musical. Un concert que és a les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem a les 7:20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la nit dels museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat. Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. El diari Ara obre l'edició d'avui amb les disculpes de la consellera Parlon per les infiltracions policials en assemblees de docents. El titular diu així: Parlon es disculpa, va ser un error que els Mossos s'infiltressin. El periòdico fa servir el mateix verb i a La Vanguardia hi llegim que Interior demana perdó per infiltrar policies en assemblees de mestres. En plan esportiva i concretament madridista, els diaris porten el nom i la foto de l'única persona que sembla que podria ser candidat a la presidència del Madrid a banda de Florentino Pérez. La Vanguardia diu guerra de poder, Enrique Riquelme vol ser president. El periòdico assegura que estudia plantar cara a Florentino i El Mundo parla de l'anomenada Operació Quila, que desafia el mal Madrid de Florentino. Altres temes de portada: Trump torna a la Xina més competitiva, feia 10 anys com president nord-americà no hi anava, és la foto principal de l'Ara i el titular, que també veiem a El País. I acabem amb més esports, més enllà de la derrota estèril del Barça, llegim a La Vanguardia que el cel s'obre a Cornellà allà amb una victòria contra l'Atlètic. I l'Ara li afegeix que l'Espanyol té la permanència a tocar.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
8: el 12.343, 12343, de la sèrie 5.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem explicar aquest nou capítol que tenim de la inestabilitat política britànica. Major Roger, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, valgui la redundància. Us hem explicat, el resultat de les eleccions deixa contra les cordes el primer ministre, Keir Starmer. No és Luis Rubiales ni Florentino Pérez, però també ha dit als seus allò de no dimitiré. De moment resisteix, de moment, però sobreviure al número 10 de Downing Street és molt difícil des d'un moment molt determinat. Si féssim com Vargas Llosa i ens preguntéssim en quin moment Londres se'n va a la merda?
10: This means that the UK has voted to leave the European Union.
9: Des del Brexit, des del 2016, sis primers ministres, David Cameron, dimiteix, després Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 49 dies, Rishi Sunak i Keir Starmer, sis primers ministres en menys de 10 anys, si trem sis primers ministres enrere abans de 2016... Arribem a 1976, quan va estrenar Dancing Queen. James Callaghan era escollit, després Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown i David Cameron. Sis líders en 40 anys i sis líders en menys d'una dècada. Això sí, només una reina. Però no ve només del Brexit ni és exclusiu del Regne Unit. Lehman Brothers is going bankrupt. La crisi del 2008 i la coincidència amb les xarxes provoquen moviments que revolucionen tot l'estatu quo de la Segona Guerra Mundial. La política és més inestable, l'electorat és més fragmentat i menys fidel i tornen els extremismes. Això crea governs dèbils, obliguen a fer més coalicions i, en definitiva, fa que la política pugui canviar d'un dia per l'altre. El Regne Unit és el més extrem, però després tenim França. El sistema de partits de la Cinquena República pràcticament ha desaparegut. Socialistes i conservadors han passat de dominar-ho tot a ser irrellevants. França venia de mandats llargs, 14 anys de Mitterrand, 12 de Chirac, després Sarkozy i Hollande només en duren 5, i ara Macron ja en porta 9, això sí. Itàlia ja era inestable des dels anys 90, o sempre ho ha sigut, però també els partits eren els mateixos fins que la crisi ho ha transformat. I Giorgia Meloni és avui el gran far del populisme europeu. Quina és l'excepció? Alemanya, per fer-nos una idea, des de la Segona Guerra Mundial Itàlia ha tingut 70 governs i Alemanya va pel desè. I en tota crisi hi va haver una presidenta, Angela Merkel, 16 anys al càrrec. Ara bé, Scholz no va arribar als 4 i l'extrema dreta comença a fer forat.
2: I Espanya, Mayol?
9: Podem parlar d'estabilitat del sistema dins una política molt inestable. El bipartidisme segueix concentrant el 75% del poder, però al seu voltant neixen, creixen, desapareixen partits. Recordes que Ciutadans liderava les enquestes el 2019? Sumar està el govern, no sabrem on estarà d'aquí uns mesos, i Vox va guanyar en poder. I aquesta inestabilitat estable es tradueix en Pedro Sánchez, que a finals de mes serà el segon president espanyol amb més temps a l'exercici del càrrec, només superat per Felipe González. Per cert, a Catalunya vam tenir durant 23 anys un president i després només Artur Mas ha estat més de 5 anys al càrrec. Però això ja és un altre tema.
2: Gràcies, Mayol.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats i la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i els titís, petits primats arborícoles que viuen als boscos de l'Amèrica del Sud. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils. El d'avui, però, és molt dur. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
12: I el més destacat de la tele amb la Mariola Cubells, avui sobre l'agressió que ha explicat que va patir el Gran Wyoming al mig del carrer.
13: A nit, el Gran Wyoming li va contar a Aymar Bretos a la Sexta una cosa que és cada vegada més habitual, que a periodistes, sempre d'esquerres, la gent se'ls insulte a la cara a un restaurant, pel carrer, davant dels seus fills, i que fins i tot arriben a agredir-los físicament com li va passar a ell fa poc. Abans era només un tuit, un missatge a les xarxes, ara ja és en directe. Preguntem-nos si alguna vegada hem sentit a un comunicador de dretes queixar-se de que algú l'insulta pel carrer o de que no pot ir amb els seus fills a la platja. A veure què trobem.
12: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'aniversari de la primera vacuna de la història, un 14 de maig del 1796 contra la verola, coincidint amb això, la Cristina Bordes en recomana la sèrie The Nick.
14: Ambientada un segle més tard, però inspirada en fets reals i també centrada en les beceroles de la medicina moderna. Espectacular Clive Owen en la pell del doctor Zachary, un cirurgià amb molt talent que vol fer història, però que no pot viure sense la cocaïna, que fins i tot fa servir per entrar a quiròfan amb la màxima concentració. Per tant, tenim un protagonista brillant, però addicte a les drogues, i que això sí, té unes ganes boges d'experimentar amb els pacients per avançar i trencar parets en el món de la medicina, cosa que, situant-nos a l'any 1900, és sinònim de sang i fetge. Dirigida magistralment per l'oscaritzat Steven Soderbergh, podeu veure The Nick a HBO i Movistar Plus.
15: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
17: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
12: 2 minuts i arribarem a 2 quarts. El protagonista del dia és... Jovany, bon dia.
9: Bon dia, Florentino, un altre cop.
19: ¿Le gusta la Minya Mal?
20: Sí, hombre, ¿cómo no me va a gustar?
19: No se puede fichar, ¿eh?
20: No, yo no m'ho fichado.
21: I a més, aquestes brometes...
20: No.
21: Estan de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
23: Vale, gracias.
9: Perquè si el president del Madrid va acaparar tot el protagonisme dimarts després de l'esperpèntica roda de premsa per anunciar eleccions, ahir a la nit se'ns va servir una altra dosi de patetisme madridista amb l'entrevista, per dir-li d'alguna manera, que Josep Pedrerol va fer el president del Madrid.
35: No sé, meu, oi, ¿dónde me toca ir a hablar? Que me está gustando esto.
12: Florentino Pérez, bon dia. No l'esperava, mare, sincerament.
35: Hombre,
12: eh?
35: Alfredo Duro, ¿cómo estás? Escucha una cosa,
12: no
35: Alfredo, ¿dónde estoy?
12: No.
35: ¿Dónde estoy?
12: Está Catalunya Ràdio, l'estudi 1, Barcelona.
9: Sí.
35: Ah, sí. Barcelona, más buena, sí. És on estan los Negreira Boys.
12: Vinga, torni.
9: Escolti, sí. Senyor Florentino, no és que no vulgui conversar amb vostè ara, però és que m'he fixat que no porta pantalons.
35: Ahí va. Pues es verdad.
9: Sí.
35: Campos, ¿me pueden ustedes prestar unos, por favor?
9: Bueno,
35: espera.
9: No.
1: La veritat és
35: bueno, que... no pasa nada, niña. ¿Quieres hacerme una pregunta, guapa?
1: A mí no me ha dicho niña.
35: Sí. A lo mejor han venido los Negueira Boys a robarme el pantalón, igual que me han robado 7 ligas. ¿Dónde está Pedrerol?
9: No, Pedrerol no hi és aquí, president. No.
35: ¿Qué ventanas tan grandes tienen?
1: Sí. ¿Vol fer el favor d'acostar-se al micròfon?
35: ¿Se ve la calle desde aquí?
1: Sí, sí.
35: ¿Cómo ha cambiado Madrid?
9: No, es que es Barcelona, ya le he dicho, es Barcelona.
1: Situís.
35: ¿Sabe qué?
9: ¿Qué?
35: Hay que reformar el Bernabéu.
1: Si ho acaba de fer.
35: Apunte, señorita.
1: No, a mí no me digas señorita.
35: Sí, hombre, sí, pondremos techo y dos, me llevo su pantalón.
9: Sí. Bueno, si li sembla, vaig a fer un cafè, després parlem, eh?
35: ¿Vienes conmigo, niña?
9: Torni. 8:15.

0: Dues hores és el que ha durat la primera trobada a Pequín entre Donald Trump i Xi Jinping, aprofitant el viatge oficial del president nord-americà, que s'allargarà fins demà. Aquesta trobada arriba enmig de les tensions entre les dues principals economies mundials, per la intel·ligència artificial, per la guerra comercial, també per la guerra de l'Iran, però, de moment, tot és cordialitat.
1: We're going to have a fantastic future together. It's an honor to be with you. It's an honor.
0: Donald Trump ha dit, per exemple, que la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai, que el futur serà fantàstic. El president xinès, per la seva banda, ha apostat perquè els dos països siguin socis i no rivals. Ara està previst que tots dos visitin el Temple del Cel, un dels principals atractius històrics de Pequín. I a 9:45, el Departament d'Educació, la consellera Niubó reuneix amb tots els sindicats, els que estan a favor de l'acord que han firmat amb l'executiu i els que no, enmig d'una nova onada de protestes.
2: Amb alguna proposta. En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi, doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
0: En declaracions a Televisió Espanyola, la consellera apuntava que posarà sobre la taula una nova proposta en matèria de l'escola inclusiva. Els sindicats avisen que també calen avenços en millores salarials. Tot això el dia que al matí de Catalunya Ràdio us estem avançant que el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. El principal motiu és l'escassetat i encariment dels fertilitzants.
3: Evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Així ho explica el Pere Roquer, que presideix l'associació agrària Assaja. I els esports, Robert Prat.
4: L'Espanyol guanya l'Atlètic Club 2-0, s'allunya 3 punts del descens, el Girona penúltim a la Lliga, rep avui la Real Societat a partir de les 8, el Barça que perd el camp de l'Alavés per 1-0 i Florentino Pérez que declara trencades les relacions amb el Barça, declaracions a la Sexta, insta el club blaugrana a demandar-lo.
0: I pel que fa al temps, abans sentíem l'Eloi Cordomí, dient que farem un pas pràcticament cap a l'hivern. Eloi, bon dia, què ha de passar exactament?
5: Bon dia, doncs mira, entre avui i demà ho notarem, eh? Avui ja, sobretot a les comarques del Terç Nord, Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, aquí durant tot el dia poden anar creixent nuvolades i la temperatura quedarà molt frenada, 15, 16, 17 graus a tot estirar, i en canvi sí que a la meitat sud farà vent i farà més sol, amb una temperatura més suau. I llavors demà els núvols arribaran a tot arreu, el cel estarà ennuvolat, a la meitat nord hi haurà precipitacions i per tant hi haurà molts llocs que les temperatures, sobretot del nord, podran quedar-se per sota dels 10-12 graus, fins i tot hi haurà nevades al Pirineu. I el cap de setmana sí que el temps serà més tranquil, en general més sol i una remuntada lenta de les temperatures.
0: Gràcies, Eloi. I la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs, a Rodalies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores poden arribar als 25 minuts. A l'R14, que uneix Lleida i Barcelona, els endarreriments poden superar els 30 minuts. També retards de mitja hora a l'RL4, que uneix Manresa i Lleida. I, mentrestant, les línies de ferrocarrils de la Generalitat funcionen segons l'horari previst.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, les més destacades a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona Franca i Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, trams amb intensitat també a la C-16 d'entrada a la capital, cap a la Ronda de Dalt, a la 2 des de Pallejà, a la B-23 des de Molins de Rei, la C-32 des de Viladecans, la C-31 al Prat, i la C-58 i la C-33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat. C-5...

0: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió i editorial sobre les disculpes de la consellera Parlon i també, encara, sobre Florentino.
1: El diari Ara titula l'editorial del nyap a les disculpes i ara a la negociació i exposa que ara el govern hauria de tenir prou cintura per saber-se moure i arribar a un acord amb els docents.
2: Conclou que cal trobar un punt d'equilibri entre remuneracions justes i plantilles suficients d'una banda i la sostenibilitat de les finances públiques per l'altra.
1: Per al director de La Vanguardia, el Jordi Juan, les disculpes arriben tard i la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents sembla, diu, el que feien els anomenats mortadelos.
2: Eren agents d'un servei embrionari d'informació dins el cos dels Mossos en els seus inicis i van protagonitzar investigacions polèmiques com introduir un talp en una secta o fer seguiments a polítics.
1: A les pàgines de Catalunya del País, el Miquel Noguer titlla les disculpes de Parlon i de Trapero d'estriptis parlamentari.
2: I afegeix que el govern d'Illa ha posat la directa per solucionar els tres esculls que li impedeixen tenir pressupostos, que són l'incendi educatiu, els Mossos d'Esquadra i Rodalies.
1: I a la premsa de Madrid, i en especial a l'ABC, encara hi coeix a la particular compareixença de Florentino Pérez d'abans d'ahir.
2: María José Fuentálamo, la periodista que el president del Madrid va posar en dubte que hi entengués de futbol, escriu un article titulat Florentino fluorescent i Pepita Grilla.
1: Fuentálamo diu que, com Rubiales, Florentino és fluorescent en el sentit que ha fet evident que encara hi ha molt de masclisme.
2: A El Mundo, el periodista David Jiménez Torres titula El Madrid i el crepuscle dels déus.
1: Assegura que la decadència de Florentino Pérez no té a veure amb l'edat, sinó amb l'adopció d'una mentalitat impròpia del club.
0: I seguim repassant la premsa. Sapiguem què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet.
3: El filòsof Ferran Sáez Mateu es pregunta a l'Ara per què tot sona igual. Per què el que avui ocupa totes les portades demà pot desaparèixer sense que hagi canviat res. I defensa que aquesta volatilitat crea una realitat intermitent on els fets no desapareixen del món, però sí del relat. Ucraïna, Gaza, el vaixell de l'antivirus en serien exemples. Sáez Mateu ens porta la reflexió que sempre ens fem els periodistes entre què és urgent i què és important. I com això té conseqüències polítiques en l'esfera pública perquè acabem tenint una percepció fragmentada del món.
4: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
5: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Benvinguts a la millora del dia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
6: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
8: Yes, te diu.
9: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
6: Carme, Carme.
8: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola.
10: Hola, de què parlo?
8: Sí, mare?
10: Hola, hola.
8: Sí, sí. Soc la Roser, jo.
6: Ara, ara sí!
8: Escolta, perquè no puges.
6: No, no puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
11: Ho arreglem abans.
8: Et pido una coca molt maca.
6: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
12: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
13: Anem a repartir berenar.
12: A la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Què diu?
14: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
19: La teva mare sempre té raó.
2: Em compro un cotxe nou?
9: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
19: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
11: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: Un món on tothom està de vacances.
0: En creure un món.
3: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Pau de Bon, cantant d'Antònia Font.

0: ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
1: Quan ell té un xalabau, el xalabau era tan bonau, de sorilla.
2: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I va clavar l'espasa arran del cul.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. De capa caiguda.
5: El Trump fon el telèfon de Donald Trump, o dit d'una altra manera l'empresa que hi ha darrere del conegut com a Trump fon. La companyia ha vist els clients que van pagar $100 per reservar-lo, que ara no tenen el mòbil assegurat i són més de 600.000 persones les que hi ha en aquesta suposada llista d'espera. Una actualització de Letra Petita diu que aquests $100 només donen dret perquè si l'empresa finalment decideix fabricar-lo, potser els hi venguin. No recull l'Espanyol.
4: I per què estan amoïnats Astúries?
6: Doncs perquè s'han quedat sense campano per primera vegada a la història. I què és el campano per als qui no ho sàpiguen? Doncs el salmó que es pesca en els seus rius. Les tradicionals subhastes del Sella i el Narcia s'han hagut de suspendre perquè 3 setmanes després que s'obrís la temporada no n'han pogut pescar ni un exemplar. Ho llegim al diari Punt.es.
4: I qui tindrà un carrer a Barcelona?
5: El Capitán Trueno. El barri de Gràcia ha batejat 2 espais del districte que fins ara no tenien nom. Un serà amb el nom del mític personatge de còmic, l'altre amb el nom del cantautor Luis Eduardo Aute, que va viure al barri durant la seva infància. El Capitán Trueno donarà nom a la plaça que hi ha al davant del casal del barri de Can Carol, a Vallcarca. Aute, als jardins ubicats al carrer d'Esteve Terrades. Ho llegim a BTV.
4: I del Capitán Trueno a Mortadelo i Filemón.
6: Sí, perquè tindran les seves pròpies monedes. El Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez. Una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortirà el segon quadrimestre de l'any per 23 euros cada moneda. Tindran 9 monedes, serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant i hi haurà altres cares conegudes també a banda de Mortadelo i Filemón. Hi haurà Ofèlia o Pepe Gotera, veiem a diversos digitals.
4: I després del càsting de Disney a Girona, ara sabem on es rodarà.
5: El castell de Sant Ferran de Figueres serà l'escenari de la superproducció Embolicats, basat en la història de Rapunzel. La pel·lícula tindrà com a base principal els estudis de la ciutat de la Llum d'Alacant, però a l'agost es traslladaran els rodatges a l'Empordà. No és el primer cop que aquest castell és escenari d'una pel·lícula. Per recordar-ne alguna, El Perfum ho recull el diari de Girona.
4: I repassem ara també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
7: Doncs mentre la premsa xinesa reacciona a la visita de Donald Trump a Xi Jinping, llegim al Global Times que el futur de la Xina i els Estats Units és brillant. La premsa britànica va plena dels moviments dels laboristes per tombar el seu propi líder, el primer ministre Keir Starmer. El nou que sobresurt, ja ho hem dit, és Wes Streeting, secretari de Salut, que podria dimitir avui. Llegim al Guardian que Streeting, considerat afí a Tony Blair, porta dies organitzant-se per rellevar el primer ministre, però el seu entorn assegura que fins ara no volia fer el primer pas. Per cert, que l'Independent diu que, tot i el complot, ahir en la conversa que van tenir amb Starmer van estar fent broma i van riure. Altres candidats. El Telegraph situa Ed Miliband, líder del partit del 2010 al 2015 i secretari actual d'Energia. I per força l'alcalde de Manchester, el preferit del sector més conservador del partit, però que no té seient com a parlamentari. El Guardian encara li dona alguna opció, però segons Independent l'intent perquè diversos diputats de Manchester cedeixin el seu escó perquè la llista corri ha fracassat. Per cert, que aprofitant que Wes Streeting pugna pel 10 de Downing Street, el titular de Descent estava cantat. Street Fighter.
4: Oh.
8: A la premsa econòmica, 5 dies posa en portada que Florentino Pérez preveu seguir al capdavant d'ACS fins al 2031 i continuar-ho compaginant amb la presidència del Real Madrid. El diari assegura que es presentarà la reelecció com a president executiu de l'empresa per un nou cicle de 4 anys. Per cert, que des de la roda de premsa de dimarts de Florentino, les accions d'ACS s'han revaloritzat prop d'un 3%. Al mateix diari, 5 dies, avui destaca que Airbnb i Booking surfegen l'onada de la guerra i assoleixen màxims històrics d'ingressos i de beneficis. Expansió explica que Aena perd un 65% del trànsit amb el Pròxim Orient per la guerra a l'Iran. Emirats i Qatar intenten reprendre les seves rutes i Iberia i Air Europa continuen sense volar, afegeix. I el món economia diu que Catalunya ha trencat el rècord de creació d'empreses. Les dades de març mostren que es va assolir un nou rècord històric amb la constitució de 2.750 empreses.
4: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
9: Aquesta nit s'ha acabat una història realment trista i dura. Han hagut de passar 18 jornades de Lliga, 18 partits sense guanyar. La primera victòria ha estat precisament contra l'Atlètic, l'últim rival a qui l'Espanyol va guanyar la Lliga. 5 mesos de foscor, 5 mesos sense un raig de llum, 5 mesos a les fosques que s'han fet molt llargs.

És la resurrecció de l'Espanyol, titula El Mundo Deportivo, es posa fi a una maledicció que pot acostar l'Espanyol a la salvació. També ressuscita l'Espanyol pel periòdico. Sergi Mas diu que just el dia en què es complien 20 anys del gol de Coro, arriba aquest triomf d'un Espanyol amb sobredosi d'ansietat de futbol. El diari Esport explica que Manolo González es va posar a plorar a la banda. La Vanguardia diu que per fi es va obrir el sol i l'Esportiu també parla de resurrecció en el moment més oportú.

0: El Barça, el sol ja va sortir fa unes setmanes. Por y Mundo Deportivo coincideixen en la ressaca del Barça, un campió relaxat pel periòdico. El País parla d'un Florentino que no té oposició des de fa 20 anys. Noves declaracions del president del Madrid a la Sexta. Diu que només ha rebut felicitacions. I tant La Vanguardia, el periòdico, com el Diari Ara parlen del nou opositor Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Estudia ser president del Madrid.
1: I de la premsa esportiva a la premsa del cor, amb l'Elisenda Pineda, avui l'Oreja de Van Gogh.
2: Amaya Montero ha desmentit el rumor sobre el seu estat d'ànim i una possible cancel·lació de la gira de l'Oreja de Van Gogh. Després de les crítiques pels primers concerts, es parlava d'un fort impacte en la seva salut mental. La cantant, però, assegura en un comunicat a xarxes que aquests rumors li provoquen una enorme riallada i que es troba més forta que mai. A banda, Xavi Sant Martín, teclista de l'Oreja, ha dit que als concerts hi va haver petites errades i que Amaya és en plan obsessivament perfeccionista. El pitjor no és que hi hagi zero autocrítica. El pitjor és que un senyor de 50 anys tingui el valor de dir en plan i quedar-se tan ample, bro.
1: Canalies, bro, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, bro, avui, tio, flipa. Fa anys Ferran Adrià.
1: Ferran Adrià, 67.
3: 64. Mira. També el cantant Marc Parrot. Home. Misteriosament feliç, com recollir. Deia
1: el poeta. El Marc Parrot, 55.
3: 59. Mira. Mark Zuckerberg.
1: Ui, aquest, els anys li és igual amb el forrat que està.
3: Forrat de bitllets, aquest es mor ara mateix, mor feliç. També
1: 42.
3: Sí, senyor, clavadíssim.
1: Sí? Mira, sí? Ho sabia.
3: Sofia Kopp. La...
1: Sofia Coppola, 44.
3: Una mica més, 55.
1: Sí.
3: I acabem amb la meravellosa actriu Cate Blanchett.
1: Oh, oh, molt fan.
3: M'encanta.
1: 57.
3: Molt bé, Freddy, sí.
1: Vinga, Sant Oral.
3: Tira'm cinturia de Sant Oral. Perquè avui és Sant Maties, també conegut en llengua catalana com a Macià, va ser escollit com a 12è apòstol per substituir Judas. Com els altres deixebles, també ell es va dedicar a predicar l'Evangeli per diverses terres. Més en concret, Maties es va evangelitzar a Judea, la Capadòcia, Egipte i la costa del Mar Negre. Sembla que va ser en aquesta darrera zona on l'apòstol va ser lapidat fins la mort. Es conserven les relíquies de Sant Maties a la Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma. A Catalunya hi ha 79 persones que es diuen Maties i 12 que es, perdó, i 123 que es diuen Macià.
1: Ja. I tanquem el repàs de la premsa. Tot bé?
3: Sí, tot bé.
1: Amb el que és vintage, l'Alberto.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 14 de maig de 1986, s'acaba el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana i han participat 2.000 experts de tot el món. El president Pujol tanca els actes en un discurs en què deixa anar dos titulars. Catalunya és la nació sense estat més forta d'Europa i les lleis no salven ni maten una llengua. Només la societat pot salvar el català. Ara fa 40 anys, dos nous consellers entraven al govern Pujol, format exclusivament per homes. Eren Joaquim Molins i Joaquim Xicoy. Acabo amb l'estrena de Filiprim, un dels programes que marcarien la història de TV3, un magazín presentat per Josep Maria Bax que s'emetia de dilluns a dijous just abans del TN Vespre. Entre els col·laboradors, el senyor encarregat Jaume Sorribes, l'avi de Filiprim Llàtzer Escarceller o l'humorista Jaume Peric. Peric tenia una obsessió amb Palau de Plegamans, fins al punt que aquesta població va acabar posant el nom de Filiprim a un carrer.
1: Avui és 14 de maig del 2026, és el dia 134 del calendari, falten 38 dies per l'estiu, 41 per Sant Joan, 28 perquè comenci el Mundial de Futbol, i així sona aquest dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No era oportuna o necessària la seva presència.
7: Com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
8: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient.
6: En cap cas, l'obtenció d'informació té per objecte limitar l'exercici de cap dret.
9: Va venir Mou. Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que...
10: El entrador lo ficha el presidente.
9: ¿No es verdad?
10: Siempre.
9: Pero bueno, madre mía, no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas.
11: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Disculpar.
12: Va, una d'interpretació política en funció del diccionari. Ahir Núria Parlon va demanar disculpes i la majoria de titulars fan servir la paraula perdó. Disculpar és donar raons o proves que descarreguin algú d'una culpa. Provar que algú no és culpable pel que ha fet. El perdó, senzillament, és deixar passar sense càstig una falta. La diferència, segons el diccionari, està en les proves per demostrar que no hi va haver mala fe, que és el que va defensar Núria Parlon.
1: Genuflexió.
12: Acció de doblegar el genoll en senyal de reverència, d'adoració, de submissió. Els crítics de Josep Pedrerol l'acusen de genuflexionar-se quan veu Florentino Pérez. Ahir van poder comprovar que el saluda amb més familiaritat que reverència i que va deixar passar l'entrevista sense que Florentino rectifiqués pràcticament res de la seva esperpèntica roda de premsa de dimarts.
1: Bacatejar.
12: Bacatejar, sinònim de maltractar. Cristóbal Martell va fer servir aquesta paraula per dir que la fiscalia havia bacatejat l'estat de dret amb la seva interpretació del cas Pujol. Ve de baqueta, que és la vara prima amb què es neteja una escopeta, i en el càstig militar, que consistia a fer passar un soldat delinqüent amb el cos mig nu entre dues fileres de soldats que li pagaven amb les baquetes.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Lara García. Un 30%.
10: Així s'encarirà la fruita i els cereals per l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Us ho avancem avui al matí. El motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants. Unió de Pagesos constata que la producció d'aliments ha caigut un 20%.
1: 5.400.
10: Són les baixes de docents de més d'una setmana que cada curs queden sense cobrir a Catalunya per falta de personal. Són una de cada cinc, ho ha avançat el periòdico. El curs passat es van registrar més de 149.600 baixes de mestres de més de 7 dies.
1: 200.000.
10: Són les llars que reben el bo social elèctric a Catalunya. El 38% són famílies nombroses i monoparentals. És un descompte a la factura de la llum per nuclis vulnerables. Catalunya té una de les taxes de beneficiaris més baixes de tot Espanya.
1: I veig, tres imatges, Pol Foradada. A la primera imatge veiem a Donald Trump i Xi Jinping. Els dos presidents estan de costat, vestits pràcticament igual, vestit fosc, camisa blanca. Trump porta, evidentment, corbata vermella. Xi Jinping porta una corbata més aviat morada. El mandatari xinès li fa un gest amb el braç com si el convidés a avançar.
13: Tots dos tenen un lleu somriure a la cara. És una de les moltíssimes fotografies que ens ha deixat aquesta primera trobada, aprofitant la visita de Trump a Pequín. Una benvinguda acompanyada d'una desfilada de 10.000 soldats. Una cimera entre les dues principals economies mundials, amb tensions evidents i conegudes en diferents àmbits, però que ha començat amb molta cordialitat, bones paraules i bons desitjos entre Trump i Xi.
1: A la segona imatge veiem dos jugadors de l'Espanyol. Pere Milla abraça per darrere Quique García. Les cares d'alegria són tremendament evidents.
13: Els dos golejadors d'ahir, que van sortir des de la banqueta, però que a la segona part van certificar una més que necessària victòria de l'Espanyol, després de 18 partits i 5 mesos sense aconseguir els 3 punts. Victòria que dona aire als pericos, que dues jornades per acabar la Lliga treuen 3 punts al descens, un triomf balsàmic, però encara no definitiu.
1: I a la tercera imatge veiem fotogrames de la sèrie de Crown, amb uns maniquís que llueixen alguns dels vestits que portava la reina d'Anglaterra en aquesta sèrie. Lleida, Júlia Albacar, què és això?
14: Doncs és una part de l'exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida, un recorregut per les entranyes del cinema i la televisió a través de peces de vestuari decorat. Els vestits de The Crown són un dels apartats destacats, però també, per exemple, per als fans de Star Wars i els esbossos originals del cartell de l'episodi 6, i molts noms més, Friends, Doctor Who, Star Trek, Harry Potter... L'exposició es pot visitar fins al 26 de juliol.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular. La població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% els últims 25 anys i ara és del 80%. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia cita dades oficials. Afirma que la població blanca està disminuint a Espanya a favor de persones d'altres races i ètnies. Diuen les dades que l'any 2000 hi havia un 95,8% de població blanca. Les últimes dades del 2025 mostren una davallada de quasi 16 punts. Segons la notícia, ara a Espanya només el 80% de la població és blanca. També diu la notícia que la majoria de persones no blanques que viuen a Espanya venen de l'Àfrica o són afrodescendents.
1: I això és real o és fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la població blanca a Espanya s'ha reduït un 16% durant els últims 25 anys i ara és només del 80%, és una notícia falsa. Oh. Va, expliquem-ho bé. No hi ha cap estadística oficial que demostri aquesta afirmació, ni el cens, ni el padró, ni tampoc l'estadística de migracions i canvis de residència de l'Institut Nacional d'Estadística estudien una dada com aquesta. La notícia falsa que ara circula s'emmarca dins d'una teoria, és la teoria del gran reemplaçament, és una teoria conspirativa que diu que els immigrants substituiran a la població europea perquè són més dòcils i més fàcils de controlar.
1: Important de desmentir això. Gràcies, Marc, que vagi bé.
15: Una abraçada, bon dia.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
21: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
22: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadelpirineu.com.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 4 minuts i les 8. Titulars amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. Donald Trump aparca la guerra comercial i estén la mà a Xi Jinping.
23: El president dels Estats Units de visita oficial a la Xina assegura que els dos països tenen més interessos en comú que diferències i augura unes relacions millors que mai.
1: Els sindicats d'educació i el departament intentaran avui acostar posicions a la taula sectorial.
24: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions d'aquesta casa.
25: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització del salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
24: Avui hi ha previstes aturades als centres educatius de les comarques de Girona i la Catalunya Central.
1: La consellera d'Interior demana disculpes als docents per la infiltració de Mossos en una assemblea.
23: Núria Parlon va comparèixer ahir al Parlament al costat del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
26: Sí que avui demanar disculpes i demanar disculpes al sindicat educatiu.
27: Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio, la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
24: L'augment de preu serà immediat, tan bon punt es facin les collites de la temporada els pròxims dies.
1: I poesia avui també.
23: Marta Bessarrodona obrirà avui la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un temps insegur, amb nuvolades i ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Aquí les temperatures seran fresques, segurament no passaran dels 16 o 17 graus, i en canvi, a la meitat sud de Catalunya, el temps serà assolellat, sí que bufarà vent de mestral tot el dia i la temperatura més suau. I de seguida, a les 8, ampliarem la previsió de temps hivernal per demà divendres i també la del cap de setmana.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
3: Manu!
1: Com esteu?
3: Bé, i vosaltres?
1: Bé, home, aquí truquem avui, que
3: doncs mira, anem a trucar a la Mireia.
1: Doncs
3: que avui anem una miqueta tard de temps.
1: Sí, sí, sí.
3: Farem salat, avui. Ah, exacte, noi. Manu. A veure.
31: És l'aniversari de la Mireia o algú?
3: Què?
31: És l'aniversari de la Mireia o algú?
1: Sí, 39 anys.
3: Hosti.
31: Mireia!
1: 39 anys, però...
3: Deu estar de ressaca.
1: Doncs escolta, Mireia, ja t'ho farem arribar d'alguna altra manera.
3: Sí, per sobre, amb un sobre t'ho farem
1: arribar. Perquè avui amb els 39, ja t'ho diran, avui amb els 39, els teus amics i tots els que t'estimen et dediquen Ara. Que bello és vivir del cangre.

0: La interpretació del Manu Guix per la Mireia. Hem arribat a les 8. Gràcies, Manu. Fins demà. Adéu, Canalies.
1: Adéu.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. Comencem un dijous en què la mirada tornarà a estar en el món educatiu per tres motius. El primer, la nova tongada de vagues, avui a Girona i a la Catalunya Central. La segona, la reunió aquest matí al Departament d'Educació per intentar que no hi hagi més protestes. I la tercera, les valoracions que encara s'estan fent per les disculpes que ha formalitzat el govern per haver infiltrat Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents, justament. També, pendents de la Xina, amb la mirada posada en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, sembla que, de moment, amb més voluntat de destacar els punts forts i passar de puntetes o directament ignorar allò que és més espinós entre les dues potències econòmiques. Tot això sense oblidar Florentino Pérez. Veurem avui com el rep el Bernabéu i veurem també com evoluciona avui el temps. Avui ens diuen pluja, però bàsicament al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tindrem dos tipus de temps. Al nord hi haurà nuvolades, ruixats i ambient fresc, fins i tot, amb neu a uns 2.000 metres d'altura. I a la meitat sud el vent s'emportarà els núvols, per tant el temps serà molt més assolellat, amb unes temperatures més suaus. Llavors demà sí que arriben núvols a tot arreu i a més amb més possibilitat de pluja, baixa la temperatura, la neu al Pirineu pot arribar a caure fins a 1.500 metres i a partir del cap de setmana lentament va remuntant el termòmetre.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, i el que dèiem, aquesta hora ha de començar una nova tongada de vagues, de protestes a l'ensenyament, aquesta vegada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Ja sabeu que aquestes vagues, al marge de tres jornades convocades per tot Catalunya, n'hi ha algunes per territoris, doncs avui són Girona i la Catalunya Central. Repassem com està començant aquesta protesta i comencem anant en directe ara mateix a Salt. Laia Claret, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí hi ha una concentració. De fet, n'hi ha diverses a comarques gironines que han quedat a aquesta hora cap a les 8 del matí. Som a Salt, a l'Espai Gironès. Aquí veiem arribar diversos docents. Ara mateix hi ha una trentena de persones. I què faran aquestes concentracions a tots els punts del territori? Doncs anar a peu fins a Girona Ciutat. A les 10 del matí, un esmorzar a Plaça Catalunya. A les 12, una manifestació que començarà a Correus i acabarà a la seu de la Generalitat. Veiem els docents amb força energia, força animats i amb aquestes reivindicacions que ens diuen Robert Pastor, que és membre de l'Assemblea.
3: Estem desencisats. No podem fer la nostra feina com la volem fer, amb qualitat, atenent els alumnes bé. No, els últims anys, d'uns 10-15 anys cap aquí, tot va pel pedregar. Han passat governs de tots colors. No hi ha una visió de país de lo que hauria de ser essencial per a la nostra societat.
2: Les grogues, aquí hi veiem flors de cartró, i és que a Girona els carrers estan guarnits, és temps de flors. Per tant, el lema d'avui és, per temps de flors ens plantem.
0: Gràcies, Laia. Anem ara a Manlleu, allà hi ha la Nati Adell. Nati, bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, som davant de l'Institut del Ter, un dels dos instituts públics d'aquí a Manlleu, amb més de 300 alumnes i no arriba a una cinquantena de docents. Funcionen en barracons des del 2013. Aquí no ha calgut convocar serveis mínims perquè hi havia prou docents que venen a treballar. A aquesta hora ja ha arribat fa res la columna nord de docents que venen en bicicleta des de Torelló per baixar plegats cap a Vic, passant per la carretera. Són una vintena, tots perfectament equipats de color groc. A les 9 han quedat totes les columnes a la plaça Major i també n'arribarà una altra de Calldetenes. I des d'allà ja en bicicleta, patins, patinets, la idea és fer un recorregut popular i familiar per la ciutat. I molt pendents de la reunió amb el Departament d'Educació d'aquest matí, explicava la Sònia Zapata de l'Ostec.
5: Avui és molt important, esperem que el govern mogui fitxa, que ens porti unes bones condicions i que tota la comunitat educativa doncs podem validar aquestes negociacions. Si no, nosaltres no aturarem. És igual, jornades familiars, jornades de vaga, anirem fent.
4: Una convocatòria amb missatges que llegim com ara, menys discursos i més recursos. I l'educació pública és futur, ja n'hi ha prou.
0: Gràcies, Nati. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Tenim, per tant, aquest nou capítol de les vagues territorials, i no s'acaba aquí, eh? Demà, si la cosa no canvia, n'hi ha l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi ha també convocades dues vagues més a tot Catalunya, la pròxima hauria de ser el 27 de maig. Tot això, abans, tot això si abans no hi ha acord i si abans no es desconvoca. I en això serà clau el que dèiem abans, la reunió que es farà aquest matí. Una reunió entre el Departament, entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, tots. Els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan convocant aquestes vagues.
6: L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
0: És la consellera Niubó, en declaracions de Televisió Espanyola, avançant que en aquesta trobada hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. És veritat que aquest és un dels punts destacats pels sindicats, però també és veritat que l'Austec, particularment, ja ha dit que per aixecar les protestes caldria caldria també una millora en els salaris per recuperar poder adquisitiu. Veurem què en surt d'aquesta trobada d'avui, Maria Costa.
7: La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
8: No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
7: El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria, també. En tot això hi ha un altre símptoma del malestar que han expressat els sindicats de docents. Ja sabeu que alguns s'han plantejat no fer colònies ni sortides si abans no els hi paguen o si no hi ha acord. Això s'ha debatut en diverses reunions sobre si els docents s'apunten en aquesta protesta o no, i avui és una cosa important, avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia, bona hora.
0: Que des del Departament d'Educació ja han dit que això està molt bé que es parli, però que no se'n pot parlar tot arreu. D'entrada, això diu des del Departament, no es pot parlar als claustres.
9: Sí, en concret, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com aquesta, com la de no participar en colònies. Els correus electrònics que ha pogut consultar al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que en cas que es faci als claustres no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions.
0: Per tant, des del Departament que diuen això als claustres no es pot parlar perquè no és la feina dels claustres parlar d'aquestes protestes. El que passa és que el sindicat CGT, que és un dels convocants de les vagues previstes fins a final de curs, discrepa obertament d'aquest argument.
9: I defensa que la llei d'educació sí habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
10: Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre, que s'han de prendre decisions, i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre, que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten al dia a dia de la nostra acció pedagògica en el centre.
0: Tenim, doncs, el panorama al sector de l'ensenyament bastant revolucionat aquests últims dies. Tenim aquesta vaga que avui viu aquesta nova tongada en les vagues territorialitzades a Girona i la Catalunya Central. Tenim aquesta reunió avui entre el govern i els sindicats. I després tenim dues coses més. Una, el periòdico avui explica que una de cada cinc baixes de mestres, una de cada cinc, no es cobreix per falta de professors. I segons diu, en els cinc últims cursos, un 11% d'aquestes baixes que no van tenir substitut es van allargar més d'un mes, cosa que s'atribueix des dels sindicats a qüestions de salut mental. Aquesta és una altra de les qüestions que està centrant molt el debat en aquests últims dies. Però després en tenim una altra. Després tenim el tema dels Mossos. I en això que hi tenim, doncs, una petició de disculpes. La consellera d'Interior, la consellera Parlon, ha demanat disculpes per aquesta famosa operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar d'incògnit en una assemblea de docents. Ho va dir ahir al Parlament, on el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també ha assegurat que s'haurà de revisar i de modificar algun procediment, Miquel Jarque.
11: No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
12: És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
11: Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres. Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquestes, doncs, són les explicacions i les disculpes de la consellera d'Interior, del director dels Mossos. El que passa és que això no ha convençut la majoria de l'oposició. De fet, no ha convençut ni tan sols els socis parlamentaris del govern socialista. Reclamen que aquest cas li ha de costar, diuen, la feina a algú.
9: Junts, Esquerra, Comuns i CUP creuen que les disculpes són insuficients insuficients i demanen que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Sentim Josep Rius, de Junts, Laia Canyigaral, d'Esquerra, i Andrés García Berrió, dels Comuns.
13: Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
14: Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
15: Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem.
9: El PP s'ha desmarcat d'aquesta petició de cessaments, Vox també, tot i que Vox qualifica d'enyap la infiltració.
0: A partir d'això, el comentari del periodista, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
16: Potser és perquè es va costant la visita del papa, però ahir el Parlament semblava un confessionari. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, admetent errors, demanant perdó i fent propòsit d'esmena per la infiltració de Mossos en l'Assemblea de Mestres. Aquesta mena de contriccions són molt estranyes en política, i també ho és la diferència en el mea culpa, rotund en el cas de Parlon, però arrossegant els peus l'exmajor. Ara, admès el pecat, queda encara aclarir la penitència. I és evident que no pot quedar només en 5 Ave Maries.
0: El comentari de Pere Rossinyol pel Matí de Catalunya Ràdio, tot el panorama educatiu revolucionat, com estem dient, que és el primer tema del dia. El segon són les noves declaracions de Florentino.

0: perquè avui el Madrid juga un partit interessant contra l'Oviedo al Santiago Bernabéu, que veurem com es pronuncia sobre el que està dient aquests dies Florentino Pérez. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Serà el retrobament del president del Madrid amb els aficionats després d'aquesta famosa roda de premsa que va descol·locar pràcticament tothom.
1: Sí, és que Florentino no en va tenir prou amb aquesta roda de premsa. Va concedir una entrevista a La Sexta en què es va esplaiar en la seva croada contra el Barça.
2: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
1: El president del Madrid repta al club blaugrana a demandar-lo.
2: Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante 2 décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, lo sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la verdad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
1: ¿Arribará Mourinho al Real Madrid, digo yo?
2: ¿Qué? Va a venir Mou, va a venir el... Pero bueno, yo...
3: ¿Y usted qué dice?
2: Fíjate, que primero... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone. Tenemos un director general.
3: Claro
2: que tengo que dar mi opinión.
0: Eren les declaracions de Florentino Pérez d'aquesta nit passada en aquesta entrevista a La Sexta, estarent una mica les explicacions de la famosa roda de premsa. El president del Madrid, però, el que haurà d'afrontar les eleccions a la presidència és possiblement un rival, perquè avui mateix podria anunciar la convocatòria dels comicis on Florentino podria, com dèiem, trobar oposició. Hi ha un empresari, que es diu Enrique Riquelme, que assegura que està disposat a presentar-se.
1: És un empresari que viu a Mèxic, nascut a Espanya, ja va anunciar en una carta al diari AS que compleix tots els requisits per ser president, té un capital important amb l'empresa d'energies renovables Cox Energy. En unes declaracions que va fer en un acte a El Financiero, Riquelme va una mica més enllà.
4: Decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
0: És la que deia Riquelme, veurem si es presenta o no. Recordem que les normes del Madrid demanen que el candidat, per ser candidat, tu has de presentar un aval. En el cas del Barça, l'aval el presentes per confirmar-te com a president. Però en el cas del Madrid, per ser candidat, has de presentar un aval de molts diners. En tot cas, parlant del Barça, el club no es queda de braços plegats en aquestes acusacions del cas Negreira que està fent Florentino Pérez. Ja va anunciar en un comunicat que estudia les declaracions del president del Madrid.
1: Hi ha enfrontament directe entre el Barça i el Madrid. Resposta oficial del Barça, Rafa Juste, després d'aquestes noves declaracions de Florentino a La Sexta.
5: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. És el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
6: I el que prendrà alguna manera?
5: Patètiques i llenes de falsedades.
1: Juste va avisar a Florentino que Joan Laporta està de tornada. Que es prepari.
5: Tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ara viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va.
0: La que s'avecina. Un quart de nou, gràcies Robert, sobretot plegat al comentari de Sònia Jalmà.
7: Era molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys, però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
0: El comentari de Sònia Jalmà pel matí de Catalunya Ràdio. Per cert, no deixem el Madrid, perquè justament ahir, enmig de tota aquesta polèmica, de tot aquest terradestall, vam tenir un capítol més del serial dels concerts al Bernabéu. Taylor Swift va ser dels últims que es va poder fer a l'estadi. Recordareu que els veïns es van queixar pel soroll, ho van portar als tribunals, els concerts es van parar, però ara un tribunal ha eximit el Real Madrid de tota responsabilitat en això, Pol.
8: Sí, això no vol dir que tornin als concerts, eh? El que diu la resolució del jutge que va avançar el país és que la directiva del Madrid no n'és la responsable penal de tot plegat. Apunta que el club no organitza els concerts, sinó que això és cosa de les promotores i que, per tant, És responsabilitat seva el no sobrepassar els límits de decibels. El diari cita diverses d'aquestes promotores que diuen que no faran cap concert al Bernabéu per evitar justament que hi hagi represàlies legals contra elles. Els veïns ja han anunciat un recurs.
0: Recordem que va haver-hi un fons nord-americà que es diu Sixth Street que li va pagar 300 milions d'euros al Madrid a canvi de l'explotació dels concerts. Uns concerts que no es faran. I de moment ningú no ha explicat què passa amb aquests diners. En fi, aquests són els principals temes del dia. Moment de repassar els bàsics del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradà, el Marc Jurado, la Marta Viana, el Francesc Soler i la Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
10: L'augment de preu serà immediat, en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Segons l'associació agrària Saja, el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer, president de l'entitat.
11: Aquest augment de costos, tant en valors com en fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
10: Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot de fruita, olives, blat i ordi. Sentim Miquel Pinyol, responsable d'Economia Agrària.
12: Se'ns ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat l'adob que tocava, per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà adob per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
10: També alerten que molts agricultors s'han vist obligats a deixar d'utilitzar productes fitosanitaris per l'augment de preus, tot i que el risc de proliferació de plagues que això comporta.
0: Insistim que la notícia que us avança aquest programa és que la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per la guerra a l'Orient Mitjà. Sempre que hi ha turbulències així, hi ha dues cares de l'economia. Aquesta n'és una, que la paguem entre tots. L'altra és que, per exemple, la inversió immobiliària, curiosament o no, es dispara.
10: El total d'operacions del primer trimestre de l'any mou més de 6.000 milions d'euros. És el doble que en el mateix període de l'any passat i l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços, ho explica el periòdico citant diverses consultores.
0: I encara hi podíem afegir les empreses de petroli, que s'estan, evidentment, augmentant de manera exponencial els seus ingressos, ho hem vist amb Repsol o, per exemple, amb la saudita Aramco. Sigui com sigui, doncs amb la guerra i els seus efectes econòmics de fons, aquesta nit ha començat la reunió a la Xina entre Donald Trump i Xi Jinping. Amb aquesta fanfària, el president xinès rebia el dels Estats Units, es donaven les mans i, de moment, tot són bones paraules.
13: We're going to have a fantastic future together.
0: Tindrem un futur fantàstic plegats, deia Donald Trump, mentre la premsa oficial de Pequín, que habitualment és molt crítica amb Washington, també té un to molt positiu. El Global Times, per exemple, escriu avui dijous que el futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units és brillant. Pequín, Francesc Canals.
14: Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
15: És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
14: Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, doncs, continua aquesta cimera, avui han de sopar els dos líders, però hi ha dues qüestions més importants també en aquesta trobada. Una és la intel·ligència artificial.
16: A la trobada hi ha els grans noms de les tecnològiques, com Elon Musk, Tim Cook d'Apple o el president d'NVIDIA, la principal fabricant de xips per a la intel·ligència artificial. S'han reunit també amb Xi Jinping.
0: I l'altre, que no és menor, tot el contrari, és Taiwan.
16: La Xina ha insistit que no permetrà cap pas més cap a l'autonomia de l'illa. Preguntat per la reunió, el govern taiwanès ha dit que agraeix el suport dels Estats Units.
0: De fet, a les últimes hores també han sorgit informacions que diuen que Xi Jinping ja li ha dit a Donald Trump que la qüestió de Taiwan és crucial perquè les relacions entre els dos països continuen sent bones. Un quart i sis minuts de nou, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Previsió molt destacada del dia d'avui. Ha de quedar vist per sentència el judici del cas Pujol. Serà després que els fills hagin demanat l'absolució i un d'ells, Oriol Pujol Ferrusola, hagi parlat de persecució política. Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
9: Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
17: És que hi ha una persecució per ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
9: Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
18: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
9: Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara als tribunals, avui torna davant del jutge Koldo García, l'exassessor del ministre Ábalos.
19: Una setmana després que s'acabés el judici de les mascaretes, el Tribunal Suprem contra ell, Ábalos i l'empresari Víctor de Aldama, Koldo, compareixen a l'Audiència Nacional per donar explicacions sobre els contractes signats durant la Covid amb el govern de les Balears. És una causa separada de la que ja està vista per sentència al Suprem relativa als contractes del Ministeri de Transports.
0: I encara a Madrid, des d'avui, els agitadors ultras ja no poden entrar al Congrés. Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
20: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el Congrés ha suspès durant 15 dies Vito Quiles i Bertran Dongo a l'espera de l'expulsió definitiva.
20: Sí, se'ls ha retirat cautelarment l'acreditació. 15 dies són prorrogables a l'espera de tenir tramitats de manera definitiva fins a una desena d'expedients que acumulen entre dos. Per exemple, per interrompre a crits, rodes de premsa, gravar o no pot a Zapatero o a Sánchez i pujar les xarxes o per insultar una diputada. Gerardo Pisarello, secretari de la mesa de Sumar, justifica que havien d'actuar d'urgència pel repunt d'incidents i el clima de provocació que generen.
21: Estamos hablando de actuaciones de violencia creciente, que son comportamientos propios de agitadores ultras y de escuadristas.
20: Quiles i Andongo ja han anunciat que aniran a la justícia, al Suprem, i el PP els dona suport. De fet, Quiles havia participat en un acte dels populars a les eleccions de l'Aragó, al Senat, on el PP té majoria absoluta, continuaran acreditats.
0: Gràcies, Tània.
20: Fins ara.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, continua de viatge als Estats Units. Avui es reuneix amb el govern de Califòrnia. Diem el govern perquè no serà possible la foto amb el governador Gavis Newsom, que sona com a presidenciable. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
22: Salvador Illa exhibirà el seu discurs antitram al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
23: Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
22: Des de San Francisco, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I on el panorama polític continua molt revolucionat a banda dels Estats Units és el Regne Unit. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, es prepara per anunciar la seva candidatura per succeir el primer ministre, Keir Starmer, al capdavant del partit laborista, Quim Olivares.
24: Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
25: El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
24: Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Quim. Per cert, que a Keir Starmer li pot sortir un altre rival, perquè un altre dels noms que sonaven era qui havia sigut la seva número 2, Angela Rayner. El que passa és que l'estaven investigant per un suposat frau fiscal. Doncs bé, és notícia d'aquest mateix matí. Aquesta investigació s'ha arxivat i, per tant, està lliure per tornar a la política. Veurem què passa. En fi, més qüestions. A Barcelona, quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, l'alcalde Collboni diu que vol restringir els creuers d'escala a la capital.
19: Són aquells que només s'aturen unes hores a Barcelona, que ve d'un altre destí. En una entrevista a BTV, l'alcalde va anunciar que pujarà la taxa turística als creueristes d'escala dels 5 euros actuals als 8, el màxim que pot imposar.
26: Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
19: Segons les últimes dades disponibles, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes.
0: Per cert, parlant de creuers, més de 1.700 persones continuen confinades en un vaixell atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta.
19: La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves parlen d'infecció vírica i descarten cap relació amb el cas d'antivirus.
0: Poc abans de les 9, li preguntarem a l'epidemiòleg Antoni Trilla per si aquest tipus de confinaments en un vaixell com aquest són habituals o tot es deu a una precaució extra pel cas de l'antivirus. Sobre aquest, l'antivirus, en principi, de moment tranquil·litat amb els passatgers que estan ingressats a Madrid.
1: El passatger que va donar positiu continua ingressat amb símptomes lleus i Sanitat estudia que la resta de creueristes a l'Ondius, entre ells 5 catalans, puguin passar la resta de quarantena a casa. En canvi, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
0: 3 minuts i arribarem a 9:15. Avui l'Audiència de Barcelona jutja un rector acusat d'abusar sexualment d'un alumne de només 8 anys.
1: Hauria passat a l'escola per a Manyanet de Sant Andreu. A Barcelona, la fiscalia li demana 7 anys de presó. L'home ja havia estat condemnat per pornografia infantil.
0: I els Mossos investiguen la troballa d'una desena de Kalashnikovs al maleter d'un cotxe de gamma alta a Borrassà, a l'Alt Empordà.
1: Sí, la matinada de dimarts a dimecres, els ocupants d'un Porsche Cayenne van fugir d'un control policial al tram de l'AP7 al municipi, van abandonar el cotxe i es van escapar en un altre vehicle. Quan els agents van escorcollar el cotxe abandonat, van trobar al maleter una desena de fusells de sal en dos sacs.
0: Hem començat parlant d'aquesta cimera a la Xina entre els Estats Units i Pequín, però també és notícia de la matinada un nou atac de Rússia a Kiev, que hauria deixat almenys un mort i 16 ferits.
2: Ho ha denunciat el govern ucraïnès. L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital. Tot això després que ahir un bombardeig diurn a infraestructures crítiques va deixar almenys 6 morts.
0: També continuen els enfrontaments a Gaza. De fet, la Junta de la Pau per Gaza, aquella mena d'organisme alternatiu a l'ONU que es va inventar Donald Trump, fins i tot aquest organisme reconeix que les violacions de l'alto al foc són constants i que no s'avança cap a una nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: L'aplicació del pla de Trump a la franja, encallada des de fa mesos, depèn sobretot del desarmament de Hamas, segons denuncia Nikolai Mladenov, el representant de la Junta de Pau per Gaza.
4: We're not asking Hamas.
5: No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
3: Des de la Junta de Pau avisen que, si no es prenen mesures aviat, es corre el risc que la situació actual, amb Israel controlant més de la meitat del territori i amb la majoria de gazians encara vivint en tendes, s'acabi perpetuant. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ens acostem a 9:15. El Gremi de Jardineria assegura que li està costant molt trobar els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera, Montse Poblet.
7: La reposició d'arbres morts per la sequera encara no s'ha acabat i en ajuntaments com Barcelona o Santa Coloma de Gramenet tenen problemes per trobar tots els exemplars que necessiten. Pere Damàs és cap d'arbrat de Barcelona i Anna Muñoz, gerent de l'Ajuntament de Santa Coloma.
8: Hem demanat unes espècies, el viverista ens ha dit només us podeu aconseguir aquestes espècies, o aquest calibre no podrà ser, sinó que serà aquest altre.
27: Nosaltres tindríem la necessitat de reposar 300 individus i ara mateix doncs, estem reposant 220 en funció del que s'està arribant.
19: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una notícia d'aquesta matinada. Shakira, Madonna i els BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial d'aquest any.
28: El 19 de juliol, al MetLife Stadium a Nova Jersey, serà la primera vegada que se celebra un espectacle al descans, com ja es fa, per exemple, a la Super Bowl. Des d'avui, per cert, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra escrita per Ed Sheeran.
0: Hem arribat a 9:15, he sentit els senyals horaris. Moment de tornar a Canes, on s'ha aconseguit una nova fita pel cinema català.
28: Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu de Black Mirror Experience el primer capítol de la famosa sèrie britànica i que ara es viu en primera persona.
0: Enviat especial a Canes, Marc Arriga.
29: El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescat.info quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
30: L'experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
29: Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I canviem de festival. I de Canes passem al Sonar, que vol batre tots els rècords de públic. De fet, preveu aconseguir aquest any 160.000 assistents.
28: Hi haurà 14 hores de música diària sense parar amb noms com The Prodigy o Charlotte DeWitt. A més, serà la primera edició que es farà íntegrament a l'Hospitalet i sota una nova direcció i sense els fundadors del festival.
0: I fa tot just unes hores, a la sala Paral·lel 62, homenatge a Serrat. De fet, no només a Serrat, també el mestre Verdagí amb el seu fill Jofre, Barcelona Marruiz.
6: Jofre Verdagí interpreta Serrat, és un doble homenatge de Jofre Verdagí al seu pare, el guitarrista Josep Maria Verdagí, i a Joan Manuel Serrat a la sala Paral·lel 62. L'antic estudi 54, on es rodava l'Àngel Casa Show, on treballava precisament el mestre Verdagí. El seu fill s'ha envoltat de col·laboradors com Beth Rodergues, Guillem Roma o Juan Malatorre. Serrat no ha volgut faltar tampoc a la festa i ha cantat Una mujer desnuda y en lo oscuro, una versió amb la que Jofre Verdagí ha recuperat la guitarra que va deixar gravada al seu pare i que també ha sonat aquesta nit. Res no és mesquí, aquelles pequeñas coses, cantares o paraules d'amor, entre d'altres, han servit per homenatjar un so que per Jofre Verdagí és més que música. És la seva vida. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I avui la poetessa Marta Passarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició del Barcelona Poesia.
28: Des d'avui fins al 21 de maig hi podrem sentir veus com la de Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau o Josep Maria Flotats. També hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i música de Ferran Palau i Marina Rosset.
9: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Soc campió! Nit històrica per Fanzone!
12: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
13: Exclusiva.
12: Madrid crema.
14: Estan fatal, eh?
12: Perquè això no s'atura i passaran coses.
15: Vostè fitxaria José Mourinho?
12: Moltes coses.
16: I l'Espanyol no paral·leu o què?
17: Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I en esports, a banda de les noves declaracions de Florentino Pérez a la Sexta, que ja hem comentat, a la Lliga l'Espanyol guanya, finalment, després de 18 partits sense fer-ho, Robert.
1: Derrota l'Atlètic Club 2-0, trenca aquesta ratxa tan i tan negativa. Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts, gols de Pere Milla i de Quique García. Manolo González plorant a la banqueta, és el tècnic de l'Espanyol.
2: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar.

0: I l'Espanyol que fa un pas endavant per salvar-se, i avui el Girona intentarà fer el mateix, intentarà sortir del descens en el partit que té davant de la Reial Societat.
1: L'equip de Michel necessita guanyar o guanyar aquest vespre la Reial a partir de les 8 per sortir del penúltim lloc de la classificació. Michel, tècnic del Girona.
2: Un dels partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
1: Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona Real Societat a les 8, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui també València Rayo i Madrid Oviedo. El PSG de Luis Enrique ja s'ha proclamat campió de Lliga.
0: Són 2:06 de 9. Un dia que al matí arrenca, entra la reunió pendent de la reunió entre el Departament d'Educació i sindicats, que ha d'arrencar d'aquí una horeta al departament, mentre la vaga es concentra a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Anem cap a Salt, Laia Claret, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. La columna de docents que s'han trobat a l'espai gironès camina pels Països Catalans fins al centre de Girona. Són aproximadament una cinquantena de persones, però s'hi van afegint persones a mesura que van avançant. Hi ha concentracions a totes les comarques gironines que confluiran a Plaça Catalunya a les 10. A les 12 comença la manifestació convocada per l'USTEC a Correus fins a davant de la Generalitat, on hi plantaran flors de cartró de manera simbòlica. I és que Girona és temps de flors, per tant, la manifestació conviurà amb els carrers engalanats.
0: I a Manlleu, Nàtia Dell, bon dia.
4: Hola, bon dia. La columna de docents en bicicleta des de Torelló i Manlleu, que són una vintena, van camijar de la plaça Major de Vic, on s'han d'ajuntar amb la columna de bicicletes de Call d'Atenes, i allà tots plegats, patins, bicicletes, faran diverses activitats lúdiques i familiars a diferents rotondes. Els ànims continuen amunt, però poc confiats que la reunió amb el departament d'aquest matí serveixi per avançar o desencallar res, i per tant disposats a mantenir les protestes fins que calgui, ens diuen.
0: I avui ha de quedar vist per sentència el judici al cas Pujol. D'aquí mitja hora arrenca l'última sessió, enviada especial a l'Audiència Nacional. Maria Núria Rebella, bon dia.
5: Hola, bon dia. Avui sentirem els al·legats finals dels 7 empresaris que no van poder-ho fer ahir. Després serà el torn final de paraula dels acusats. Els germans Pujol, per consell dels seus advocats, no el faran servir, i el judici quedarà vist per sentència després de 40 sessions repartides mig any.
0: I un altre judici que avui centrarà les mirades és el de la Kitchen. Arrenca a les 10 i se sentiran àudios confiscats a l'excomissari Villarejo. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. El tribunal podrà escoltar, entre d'altres, converses entre el comissari Villarejo i l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez, tots dos acusats en aquest judici, parlant dels encàrrecs d'espiar i robar informació a l'extresorer del PP. S'han previst fins a 3 dies de prova documental. Després, a partir del dia 19, començarà la part més important, els interrogatoris als 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: 9:15, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui a l'R11, a la línia ferroviària que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores són del voltant d'un quart d'hora. A l'estació de Lleida Pirineus, el tren que ve de Manresa i arriba amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, hi ha un retard molt destacable en el tren de Ouigo que ve de Madrid i que havia d'arribar a Barcelona Sants a 9:15. No hi arribarà fins 1:15 més tard.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
8: Mira, doncs, a aquesta hora destaquem, ho acabem de saber fa pocs minuts, la C-55, la carretera C-55 a Clariana de Cardener, que estaria tallada per manifestació. Es fan desviaments en aquest punt al trànsit.
0: I punts taronja?
8: Doncs punts taronja, el que us hem estat explicant durant tot el matí, eh? Avui un matí molt complicat, sobretot els accessos a Barcelona, les dues rondes que van molt carregades en els dos sentits de la marxa en diversos punts, també la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat, i també la P7 a Barberà, a Granollers i a la Roca sentit sud, la C17 a Parets i la C59 a Caldes, en tots dos casos cap a Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
0: I què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
9: Epidemiòleg de l'Hospital Clínic del brot de gastroenteritis a bord del creuer a Bordeus. També analitzarem la compareixença d'ahir de la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero. Ho farem amb Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Avui també farem Agora Esportiva, com cada dijous la taverna i a les 11 d'Orient.
0: I el primer de tot, que l'hem sentit una mica pessigada, la Sílvia, és el doctor Antoni Trilla, amb qui parlarem d'aquest creuer a Bordeus, com ara ens deia la Solana. Tot això de seguida a l'Àgora, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Hola, Cordomí, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, Freddy.
0: Avui tenim una mica va per barris, eh? El nord i el sud del país van per vies diferents.
11: Sí, dos tipus de temps. Demà sí que ho tindrem tot més uniforme. Demà arribaran més núvols i farà més fresc a tot arreu. Avui el que tenim serà més núvols i nuvolades, de fet, que aniran creixent a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i a les comarques de Girona, vol dir el terç nord del país. Aquí podrien anar caient alguns ruixats preferentment a la tarda, però no en descartem algun de puntual al matí. I, en canvi, a la meitat sud entra el vent de mestral i, per tant, s'emportarà els núvols i farà més sol. En temperatures també força contrastades. A les comarques del nord, amb cel més tapat, segurament no passaran dels 16 a 17 graus. I demà els núvols arriben a tot arreu, baixa la temperatura a tot arreu, hi haurà ruixats sobretot al nord-est i al Pirineu, baixa la cota de neu cap als 1.500 metres, per tant demà farem un pas cap a l'hivern, però després, cap de setmana i sobretot la setmana que ve, les temperatures tornaran a remuntar i el temps sembla que serà força més assolellat.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats era cistitis. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui, molt dur. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
15: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
16: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
18: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
19: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
20: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
23: Arrabà! Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
24: És una bogeria!
25: 8 homes van ser un...
23: Remeu pel vostre país. Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
25: L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
25: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
1: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
2: Renault.
3: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
5: Hola, com va?
24: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
5: Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
25: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
29: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, l'advocat Ignacio Rigau i la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal.
0: I de què han parlat abans d'entrar a l'Agora, Pol?
29: Avui tenim la decepció del Joan. I ens hem de disculpar en nom del matí per crear falses expectatives, i aquí expliquem una interioritat. Els agoristes els enviem al vespre abans del venir un missatge, dient parlarem d'aquest tema, d'aquest tema, d'aquest tema, d'aquest tema, i ahir era... Tema 1, entrevista a Florentino. I el Joan ha arribat avui a Catalunya Ràdio pensant que compartiria alguna, ni més ni menys, amb el president del Real Madrid.
30: Estava entusiasmat, eh?
29: Sap greu, Joan. Era per comentar l'entrevista de Dani de la Sexta.
30: Una gran decepció.
0: I venies preparat, eh?
30: Venia preparat, sí, sí. Amb tota la nit llegint sobre el Madrid.
0: Doncs de seguida parlem de Florentino Pérez. Però abans volem saludar el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, com estem? Bon dia.
31: Molt bon dia.
0: Doctor Trilla, volíem comentar amb vostè aquesta notícia que hi ha unes 1.700 persones que estan confinades en un creuer a Bordeus perquè n'hi ha desenes amb símptomes de gastroenteritis. De fet, hi ha hagut una persona que ha mort. Un confinament així per una gastroenteritis és normal o tenim un excés de prudència, diguem-ne, després de l'antivirus?
31: Crec que la resposta és clara, és a dir, és veritat que s'han de prendre determinades mesures dintre del propi vaixell, però de seguida ha saltat la notícia, s'ha parlat de confinament, crec que em sembla, que avui ja estan dient que no farà falta que estiguin confinats, que poden fer diferents activitats, i és bastant fàcil i bastant freqüent que hi hagin brots de diarrees, bàsicament per uns tipus especials de virus que són molt explosius, que contagien a molta gent, o pot ser una altra cosa, una intoxicació alimentària, i això en un creuer, que hi ha tots els bufets lliures i la gent es mou molt i menja molt, també, perquè no tenen masses més coses que fer, doncs pot afectar a moltes persones, bueno, pues diarrea, netejar-se les mans, quedar-se a l'habitació, i l'únic problema amb aquestes malalties són els dos extrems de la vida, els nens molt petits i la gent molt gran. Aquí poden haver deshidratació, pot haver algun fallo, potser renal o aquesta cosa, i algú pot tenir una gastroenteritis complicada, greu, i que fins i tot, com és el cas sembla d'aquest passatger, que si no vaig errat tenia vora 90 anys, doncs malauradament doncs, aquest ha mort. Per tant, no és antivirus, segur, no és cap altre virus maligne que hagi vingut d'algun altre indret de la Terra, això passa cada any desenes de vegades a tot arreu, a escoles, a col·legis, a hospitals, a creuers, a gent, doncs, a fàbriques, pot haver-hi aquest tipus d'intoxicacions, i esperem que es doni la informació correcta, ja sabem el que és, o ja tenim això, i que la gent pugui fer, els que estan bé, vida normal, i els altres, doncs, allò que diuen dieta, repòs, i aviam si ens curem ràpidament.
0: Es parla d'un possible norovirus. Què és un norovirus, doctor?
31: Un norovirus és una màquina de produir diarrea de forma explosiva i de contagiar-se. És un virus que té una gran capacitat de contagi per les mans, pels aliments contaminats, etc, etc, i per tant es pot transmetre amb una enorme facilitat. Aquest és el gran culpable, probablement, si s'identifica. N'hi ha d'altres que també poden fer aquesta mateixa feina, per entendre's, però aquest és el que dius, ui, bum, ens ha tocat, i això ens ha tocat vol dir brot, centenars de persones, fins i tot hi ha hagut brots, si no recordo malament, amb algun altre creuer, amb 1.000 o alguna cosa així persones, vull dir que és una cosa relativament comuna, que evidentment t'espatlla les vacances habitualment i poca cosa més. Mm.
0: I sobre l'altre episodi, el que comentàvem al principi, el de l'antivirus, la situació es pot donar per... costa de dir, però controlada?
31: Sí. Jo crec que està controlada en el sentit de que no està descontrolada, si em permeten el joc de paraules, però que encara no està acabat. S'ha d'esperar, hem d'esperar especialment què tal evolucionen els pacients, que encara alguns estan hospitalitzats i alguna, especialment la pacient francesa, sembla que molt, molt, molt delicada. Veurem què tal se'n surten, tant de bo se'n surtin tots bé, inclòs el que està ara ingressat al Gómez Ulla, que sembla que també està estable, i després haurem d'esperar perquè no és descartable que pugui aparèixer algun positiu més a les properes setmanes. Recordin que té un període d'incubació molt llarg i això vol dir que per les properes setmanes encara podria aparèixer algun cas més. Això, si tot va bé, posarem l'etiqueta de controlat i ha passat el període d'incubació i amb una mica de sort, d'aquí 3 setmanes o així, doncs s'han acabat els temes de l'antivirus, tot i que seguirà d'actualitat perquè doncs, començaran a treballar, aviam si es pot trobar alguna vacuna, per exemple, segur que hi haurà coses d'aquestes de novetats, però no hi haurà, si no hi ha més desgràcies, cap altre brot d'antivirus, ni molt menys hi haurà una pandèmia per antivirus, això segur.
0: I la dona ingressada a l'Hospital Clínic, en sabem res?
31: Està bé, està en un... La dona, això és molt important també, ja ho hem repetit moltes vegades, és un contacte, per tant és una persona que està absolutament sana. I de fet la mantenim sota els protocols que estan vigents a mitja Europa i al d'Espanya, sota una vigilància especial fins que anem avançant el temps d'incubació i anem fent les famoses proves PCR amb una freqüència, en aquest cas, setmanal. I jo crec que ahir ja es va dir, em sembla que era ahir o abans d'ahir, que s'estudiaria la possibilitat de relaxar determinades d'aquestes mesures perquè pel temps que porten i per l'exposició que van tenir i pel fet que són negatius, segueixen complint el criteri que són contactes asimptomàtics, són persones que no tenen cap risc de contagi. No? Probablement, si em permeten, és la persona o les 3 o 4 persones del món que més segurs estem de que no tenen l'antivirus, perquè els altres no els han provat, i aquesta sí. Però bueno, hem d'esperar, perquè per això que comentaves al començament, aquest potser excés de prudència, que em sembla bé amb les circumstàncies que hi ha, però tampoc es pot allargar i hem de tornar una mica, quan tinguem més dades, a la, diguéssim, vigilància necessària i suficient, ni més ni menys, però tot va molt bé de moment.
0: Doctor Trilla, com sempre, moltíssimes gràcies. Parlarem ara una mica de Florentino Pérez, vostè que està en futboler, no sé si té, si vol ficar-hi cullerada.
31: Bueno, una molt curta perquè tinc que anar a una reunió. Jo crec que aquí, a les persones que heu dit que estan aquí a la tertúlia, són molt professionals i crec que parlaran més bé que jo. Crec que és un exemple del que no s'ha de fer en una roda de premsa mai. O sigui, vull dir que crec que les declaracions... Bueno, jo crec que demostra que mana molt, perquè no va fer, crec que no va fer cas a ningú. Ningú li hagués dit que digués tot el que va dir ni ho argumentés de la manera que ho va argumentar. Però bueno, si em permeteu, campeones, oi, oi, oi, i s'ha acabat, què digue jo.
0: Doctor Trilla, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
31: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
2: Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
0: A banda de la roda de premsa que ara feia referència al doctor Trilla, aquesta nit Florentino Pérez ha parlat a La Sexta, d'aquí l'equívoc abans amb el Joan Puigcercós. Joan, tu que venies preparat per preguntar-li al president del Madrid...
6: Moltes coses li hagués preguntat.
0: Per exemple?
6: Home, jo crec que el que li ha passat a Florentino és una cosa que no li havia passat mai. Florentino no està acostumat al no. I més enllà del desastre esportiu, que jo crec que també això li serveix una mica per tapar i passar pantalla, perquè així no parlem del Barça i de la Lliga que ha guanyat i del desastre del Madrid, s'ha trobat en tres situacions que ell no hi està acostumat. Em venia al cap aquests dies una persona, un nom que em vols ja potser no us vindrà al cap, que és Matilde Fernández. Matilde Fernández va ser ministra del PSOE, de Serveis Socials, i va ser regidora de l'Ajuntament de Madrid. Aquesta persona es va oposar en el seu moment, d'una forma moderada, a la reforma i l'ampliació del Santiago Bernabéu. Es va reunir amb veïns, amb associació de veïns, la poca oposició que hi havia, perquè Florentino la va escombrar tota l'oposició que hi havia, i a aquesta senyora li van prohibir l'entrada a la cadena SER. Era tertuliana de la SER i li van prohibir l'entrada, la van fer fora, es va quedar sense cap mitjà de comunicació. Aleshores, això et demostra el poder omnívor que té Florentino a Madrid, i per primera vegada s'ha trobat amb tres situacions que ell no esperava. La primera és quan un jutge li revolca tot el tema dels concerts del Santiago Bernabéu. Això, a part del tema econòmic que li ha suposat, ell no hi està acostumat a que un jutge li digui que escolti, que vostè no pot fer els concerts aquí, no? Mm. La segona és que havia de fer una ampliació de pàrquing, unes obres, que també els veïns s'hi han oposat i ho han tombat per la via judicial. I quins veïns són aquests? Perquè són els mateixos que han d'aguantar la música, diguéssim, no? No estem parlant de classe treballadora popular de Madrid, estem parlant de sectors de classe alta, que viu allà gent amb recursos, amb poder adquisitiu, ben situat socialment, que són massa sociològica clàssica del Real Madrid i de l'entorn de Florentino. I després ha tingut una tercera revolcada, que és quan ell es pensava que amb això del cas Negreira ell podria allà automàticament, no sé, no destruir el Barça, però deixar-lo molt tocat, sense punts o fins i tot... I clar, és que no hi ha on agafar-ho. El cas Negreira és impresentable. La causa del cas Negreira, ara ens obriria una altra carpeta, no? Però respon bàsicament a la incapacitat del Barça per tenir un peu a dins de la federació. És a dir, el Barça no tenia... Tota la federació espanyola estava controlada per gent del Madrid. I el Barça necessitava algú allà per fer contrapès, no? Però Florentino ha intentat amb això i no se n'ha sortit, perquè no se'n sortirà, perquè, vaja, si ha de posar la Guàrdia Civil a revisar els partits dels últims 30 anys, a veure si era penal o no, a mi em sembla que més aviat sortirà calent el Real Madrid, no? Tots aquests nos li fan trontollar el seu pla d'autosuccessió. Florentino tenia un pla per la seva jubilació, que era deixar el Madrid estatutàriament, no?, com una societat controlada, una participació privada, una fundació dels socis, això que deia que retornarà diners als socis, no? Mm. I una mena de comitè ja elegit per ell per succeir-lo. Ara, amb el risc que ha tingut amb el desastre esportiu, tot això trontolla, ha vist una certa oposició articulada i que una part de la premsa li ha perdut el respecte, per dir-ho d'alguna manera, perquè una part dels errors se'ls menja ell de la planificació esportiva, perquè ell fa de director general i gairebé d'entrenador, i per tant ha sortit a la defensiva veient que tot trontollava. I veu una possible alternativa, una candidatura alternativa, doncs mira, la por guarda la vinya, no?
7: Marta.
8: Masterclass, eh?
6: No, home, perquè també és apassionant. El poder de Florentino, el poder del palco, hi ha un llibre que recomano que es diu així, El poder del palco, és un tema apassionant, eh?
8: No, jo quan el vaig sentir dic, no pot estar passant. És a dir, que dèiem, no?, en tots els manuals li has de dir en el teu jefe o t'has de tu mateix dir-te que jo no ho faràs, no? Llavors sembla mentida que un personatge com ell fes el que va fer, que també no sé si us va passar, jo vaig recuperar després alguns vídeos i és amb ell mateix, és a dir, hi ha trossos que no s'entenen, no? Digues, home, què diu ara, no? Però, clar, això, dos, sobre el tema negre, és que tenen una barra, per no dir-ho més gruixut, que és que no hi ha dret, no? Però, bueno, escoltem, guanyat i endavant. A mi em fa l'efecte també que és un home que és producte d'un altre temps, diguem-ne. És a dir, que està acostumat, no?, a que res se li giri, a que totes li ponguin, i aquest món tan, no sé, desordenat que tenim, on surten, diguem-ne, opinions que no són res i passen a ser alguna cosa perquè les xarxes ho amplifiquen i tal, això, evidentment, el desborda per tot arreu. Amb ell i segurament el seu equip, perquè, si no, un home que és president del Real Madrid, el que va fer l'altre dia és que, vaja, jo no dono crèdit. No desconec, no sé, si realment aquesta possible candidatura que sembla alternativa, que sembla que està vinculada a alguns dels seus grans adversaris en l'àmbit dels negocis, no? Té recorregut o no? Us confesso que no ho sé. Però, mira, saps què? Crispetes. I ben bé, des de bon dematí, tu.
7: Ignacio.
9: Bé, jo no sé si sóc autoritat en res, el que us puc assegurar és que autoritat futbolística no ho sóc gens, no en tinc ni de futbol. Fa poc escoltava el Josep Martí Blanc comentant precisament aquest episodi del Florentino, i ell ho atribuïa, potser en una aproximació una mica datista, no?, però ho atribuïa a l'edat, no? I potser per un costat és una qüestió d'edat, i potser per un altre és una qüestió de falta de costum, no?, com deia ara, com comentaven els companys, que és una persona que ha governat ha governat, ha exercit el poder de forma inqüestionable. Recordem fins i tot aquella frase que pels no futboleros ha quedat també a l'imaginari col·lectiu de Florentino és Dios. Sí, de sobte, des de la forma potser menys glamurosa com és a través d'un jutjat, el seu gran projecte urbanístic era l'estadi, resulta que no acaba sent la meravella que esperava que fos, no? Aquell gran estadi que a part havia de ser una referència també concertística, que havia d'acollir a Taylor Swift i a part tenia tota classe de, diguem, de projeccions quasi americanitzants, no? Que ja no era un estadi, era l'epicentre del show. Això li surt malament. Li surt malament també per una demanda per qüestió de sorolls, que és, ja perquè jo sóc advocat de qüestions de temes de sorolls i d'emissions acústiques, són uns temes extraordinàriament avorrits. No tenen cap tipus... Són molt interessants, però són molt avorrits. No tenen cap tipus d'èpica. Més enllà de ja emissió acústica.
0: Són un mesurador i ni passa o no passa,
9: sí,
0: no?
9: Sí, sí, sí. És a dir, hi ha pèrits simplement mesurant si se superen uns certs umbrals o no. Punt. I tot això és com una caiguda, com un ocaso de los dioses, no? Tot és una caiguda d'una figura que havia, o que és, dins de l'imaginari col·lectiu espanyol, doncs molt poderosa. En última instància, tampoc sé si podem donar certa pàbula a aquestes teories que diuen que tot és calculat, no? Que és una forma de desplaçar l'atenció d'un Barça que ara mateix està platòric. No ho sé, perquè tampoc sembla l'estil Florentino fins ara, i fins i tot si ho fos tot planejat, també està molt fora del propi personatge, que de resultat sembli un vell atrafegat que ni tan sols té frases contínues i que sembla que es va, com dic, entrebancant, tot adobat, a més, de comentaris clarament sexistes, masclistes, o, en qualsevol cas, de molt mal gust.
0: Hi ha una altra qüestió, ara vaig al Jofre, però hi ha que això, abans traient el tema dels concerts, jo és que això el trobo un tema molt, molt interessant. Pues... Més que res, perquè hi ha un fons americà que es diu Sixth Street, que li va pagar 300 milions d'euros al Bernabéu, al Madrid, a canvi d'una explotació dels concerts. Clar, uns concerts que no es faran. I aquí ningú diu què passa amb aquests diners, perquè això és una altra palanca, que parlaven de les palanques del Barça.
10: Absolutament.
0: Això és una altra palanca.
10: Absolutament. Mira, com que ja han passat més de 24 hores i ja s'han dit moltes coses, jo et proposo anar dient coses com si fossin tuits, eh? Vull dir, que no t'esperis ara un discurs entrellaçat i tal, però coses que m'han vingut al cap i repassant també l'entrevista que ahir li va fer al Padre del. Primer de tot, aquest senyor no està bé. Potser no té càncer, d'acord, però no està bé. Jo, que per desgràcia m'he pogut fixar en altres casos, i la manera, no és que ho repeteixi, és la manera que té de repetir. És a dir, tu, quan repeteixes les coses, ets conscient que les estàs repetint, i pots dir, ja sé que ja ho he dit, però el que evidencia que aquí hi ha alguna cosa que grinyola és que ho repeteix com si ho digués per primera vegada. Aquest és una qüestió que és crucial per si voleu detectar en persones grans que alguna cosa no va bé, que diuen les coses repetides com si fossin la primera vegada. Segona qüestió. Aquesta xuleria amb la que diu que es presenti qui vulgui. Com que es presenti qui vulgui? Has de tenir 20 anys d'antiguitat i avalar un 15% contra patrimoni personal. No vol dir que vagis anant a buscar els bancs i que et fan un aval bancari, sinó que els has de tenir. I, a més, si no tinc mal entès, a diferència del que passava amb el Barça, per presentar-t'hi.
0: Sí.
10: Per presentar-t'hi.
0: Sí, en el cas del Barça és per...
10: No, en el cas del Barça què passava? Vostè es presenta, acredita l'antiguitat, i si guanya, aleshores sí que ha d'avalar.
0: Víctor Font no va haver de posar això.
10: Ningú va haver de posar això. El 21, quan guanya Joan Laporta, ho ha de posar després, no? Ara ho haurà de tornar a posar. Víctor Font no ho va haver de posar. Això sí que té un punt més de democràtic, perquè és... Anem a debatre el projecte i després ja parlarem dels diners, no? I... Després, més qüestions. Ui, ara no m'entenc la lletra. Sí, una qüestió. La paradoxa o la contradicció que hi ha amb la modernitat del futbol. És a dir, ja hem arribat al punt que escoltem i veiem a temps real l'àrbitre, no? Dient coses, sí, i ja veiem... No, esto es fuera de juego, tal, no sé què.
0: Esto es fútbol. Vaig sentir l'altre dia... Vaig sentir l'altre dia a un que deia esto es fútbol, dic, sí, clar.
8: Sí, bé, sí, no.
11: Això ve de la gran frase de Mujadín Baskov, que va dir fútbol es fútbol.
0: Exacte.
11: Aquí es va acabar el tema.
10: Hem arribat a aquest punt de modernitat i encara li permetem, perquè li permetem, perquè se li va permetre, se l'ha assenyalat, però se li va permetre els comentaris sexistes. En cap altre àmbit del segle XXI, política, cultura, empresa, es toleraria... Vaig a l'extrem. Ara imagina't que Santiago Abascal diu la niña esa que me haga una pregunta. Se'l mengen, i amb raó. Com també una altra mostra d'endarreriment és impossible que amb tots els... amb 22 jugadors per plantilla a primera i a segona divisió no hi hagi cap jugador homosexual que hagi volgut dir públicament que ho és. Encara anem unes quantes passes endarrere. I una última cosa. La comparativa la porta Florentino. És a dir, sembla metafòric, però el Barça, amb la porta al capdavant, semblava que hagués de passar per un desert esportiu, econòmic i d'estadi. I ha anat just al revés. És a dir, l'estadi que havia de ser, ara serà, el Camp Nou serà una joia que meravellarà el món, perquè l'estadi de futbol es va concebre com un estadi de futbol, no com una font de negoci. Evidentment, donarà calés relacionats amb el futbol, però no com una font de negoci que, a més, s'hi jugarà a futbol.
12: Sí, però l'esport va cap aquí, L'esport va cap aquí.
8: Sí, cap
12: va treure tots els diners possibles dels estadis, en teoria, esportius.
10: De més a més.
12: Sí.
10: Si tu conceps l'estadi Santiago Bernabéu com una font de concerts on, a més, s'hi jugarà el futbol,
8: és diferent.
10: És molt diferent que... és un estadi de futbol on, a més, s'hi podrà fer alguna altra cosa, no? I econòmicament, allò que dèiem de la legitimitat, és a dir, Joan Laporta començarà una presidència molt més legitimat per la massa social perquè el procediment ha estat molt més democràtic que el que es trobarà Florentino quan ell vulgui que hi hagin eleccions.
12: Passen 6 minuts ara mateix de les 9 del matí. Està parlant en directe ara mateix per TV3 la consellera d'Interior, Núria Parlon, després que ahir demanés disculpes per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Escoltem.
13: El cos de Mossos d'Esquadra és un cos democràtic, un cos professionalitzat, un cos que fa molt bona feina en el seu dia a dia, que estem baixant les dades delinqüencials, que és, en definitiva, el que la societat ens exigeix, i aquest és un incident que el que s'ha de fer és que no torni a passar. Hem de blindar que els professionals que estan amb la Comissaria General d'Informació puguin fer la feina amb garanties, sense quedar sobreexposades, en aquest cas els agents, per una banda, i establir cauteles a l'hora d'obtenir aquella informació que és d'interès policial per minimitzar riscos. És a dir, aquesta feina s'ha de poder continuar fent, però s'ha de fer amb aquestes limitacions i amb aquestes garanties. I ha de quedar establert perquè no hi hagi discrecionalitat.
14: Hem vist fotografies que vostè hi va intercanviant no sé quantes paraules amb la portaveu, per exemple, de l'Hostel, amb Yolanda Segura, que ahir en aquest programa deia n'hi hauria hagut prou que ens haguessin trucat per tenir informació.
13: Bueno, sí, no, perquè moltes de les concentracions no són comunicades, i si no són comunicades no podem tenir la informació. De fet, ahir va haver-hi un incident perquè es va avançar l'hora de fer el tall i això va provocar que li va poder aclarir el director Trapero a la portaveu d'USTEC, va provocar que encara no tinguéssim la patrulla col·locada en el lloc adequat per poder evitar el conflicte. Per tant, com més informació tinguem, millor. Quan les concentracions i les mobilitzacions no són comunicades a la Direcció General d'Administració i Seguretat, això fa que nosaltres tinguem poca informació per poder articular els operatius, és el que li deia abans, per poder protegir els manifestants. Això és tan important, poder compartir informació. S'ha col·laborat habitualment, però, com bé sap, moltes d'aquestes concentracions no han estat comunicades.
12: Aquesta és l'entrevista que li estan fent ara mateix als matins de TV3 a la consellera d'Interior, Núria Parlon, al voltant d'aquesta compareixença que hi feia la pròpia titular d'Interior arran de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra. Sílvia Solanes, què més ha dit la consellera en aquesta entrevista?
15: Doncs ha dit que és la primera vegada que es troba en un cas així. Sí que diu que possiblement en el passat hi ha hagut inèrcies i maneres de recollir la informació que no han estat les adequades, com en aquest cas, però que ara treballarà i donarà les directrius perquè això no torni a passar i minimitzar riscos. També, davant la petició que feien els grups parlamentaris de la dimissió de Josep Lluís Traperos, deia que de moment de cap manera.
13: Els grups de l'oposició demanaven la dimissió del director general de la policia.
14: Vostè encara confia en Josep Lluís Trapero, el director general de la policia?
13: Jo confio en el director general de la policia. No ha fet res per perdre la meva confiança. El que crec que no es pot fer és que davant d'una errada operativa, culpar aquell que no l'ha comès.
15: Parlon també diu que entén que no hagi convençut els grups amb el seu, les seves disculpes, que entén el que ha passat i com se senten els grups, però que la seva feina és blindar les cauteles necessàries perquè no torni a passar.
12: Gràcies, Sílvia. Fins ara.
15: Fins ara.
12: I encara en el terreny educatiu, d'aquí a pocs minuts ha de començar el Departament d'Educació la reunió entre la Conselleria i tots els sindicats, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan convocant i organitzant aquestes protestes, incloent la que es fa avui. Ja sabeu que hi ha diverses protestes territorials, se n'ha fet una a Catalunya, la d'avui continua sent territorial. Anem a les portes del Departament d'Educació, anem a la Conselleria, a la Via Augusta de Barcelona, la Sara Gañete. Sara, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy. Doncs bé, com expliques, a 9:45 ja ha previst que tothom segui en aquesta taula per primera vegada des de que es va signar l'acord i amb aquest objectiu, amb intentar desescalar el conflicte que es viu al sector educatiu i intentar com a mínim reconduir-lo. Una reunió on estarien presents els 5 sindicats que tenen representació a la mesa. Això vol dir que es tornaran a veure els sindicats que van signar el famós acord amb el govern i els que el continuen rebutjant, i ens diuen que probablement la intersindical, que no té representació a la mesa, també podria ser present, probablement convidats com a assessors del sindicat majoritari de l'USTEC. Tot plegat, això ho podrem confirmar ara quan ens deixin entrar a sala en aquesta reunió que per primera vegada també presidirà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, que s'hi posarà al capdavant. Aquesta és l'escenificació de la trobada que tindrà lloc aquest matí, una primera presa de contacte, una reunió que en principi preveuen que acabi al migdia com a tard. Tampoc esperen tancar-ho tot avui plegat, És una primera presa de contacte amb un inici poc esperançador, i sap greu dir-ho d'aquesta manera perquè en privat tots plegats et diuen que les posicions estan molt distanciades i que serà difícil acostar-les, i bàsicament això, pel que hem conegut prèviament, els sindicats contraris a l'acord posen com a línia vermella que avui aquí s'ha de parlar d'inclusiva però també de millora salarial, i el departament obre la porta només a parlar d'aquests recursos per l'educació inclusiva. Diu que la qüestió salarial per ells està tancada, per tant, una línia vermella que si no es troba alguna manera de desencallar-la, doncs difícilment avui s'arribarà a algun lloc.
12: Doncs veurem si en surt alguna cosa d'aquesta reunió, per bé que, com deia la Sara Canyeta, ara mateix les posicions continuen allunyades. Gràcies, Sara, fins ara.
1: Bon dia.
12: Esther Capella, diputada d'Esquerra Republicana, com estem? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
12: Senyora Capella, ara escoltàvem l'entrevista que li han fet, o que li estan fent, vaja, perquè encara continua, als matins de TV3 a la consellera Parlon, i parlava de les peticions de dimissió o de destitució del director dels Mossos, del director Trapero.
4: Els grups de l'oposició demanaven la dimissió del director general de la policia.
16: I vostè encara confia en Josep Lluís Trapero, el director general de la policia?
4: Jo confio en el director general de la policia. No ha fet res per perdre la meva confiança. El que crec que no es pot fer és que davant d'una errada operativa, davant d'una errada operativa, culpar aquell que no l'ha comès.
12: Per vostè s'ha de plegar, Josep Lluís Trapero?
3: Doncs ja ho vam dir, ho estem dient des del divendres de la setmana passada. Si se'm permet, començo per una qüestió que nosaltres pensem que no és menor, Esquerra Republicana pensa que no és menor. Primer de tot, les disculpes que ahir tant la consellera com el director general de la policia doncs van manifestar en la Comissió d'Interior i Seguretat Pública eren necessàries pel col·lectiu de docents, pels mateixos Mossos i sobretot per la ciutadania en general, i resulta que arriben tard. I arriben tard perquè ho manifesten en comissió i després de que tota l'oposició hagi demanat doncs el cessament del director general de la policia, el senyor Trapero. I persisteixen en un error que per mi i per l'Esquerra Republicana és molt greu, que consideren que ha estat un error i a més que és un error de nosaltres de molta magnitud, però s'escuden darrere d'una maniobra operativa mal plantejada. Mirin, jo crec que ho fan malament una altra vegada. No fan una valoració del que realment ha passat, és una infiltració doncs amb una assemblea de docents i de sindicats per preparar les seves mobilitzacions, i que crec que no s'ha fet des del punt de vista que s'ha de fer quan es limiten els drets dels ciutadans o s'intenta limitar un dret, una actuació limitadora dels drets dels ciutadans, que és la idoneïtat, la necessitat i la proporcionalitat de la mesura. I persisteixen en l'error quan diuen que, bueno, Això ha estat una maniobra operativa mal plantejada, que abans aquestes coses també es feien i persisteixen en aquest error. Per tant, nosaltres, Esquerra Republicana, continuem dient exactament el mateix que dèiem el divendres, el dissabte, el dilluns, el dimarts amb roda de premsa i ahir a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. No reconeixen que han fet una cosa que no podien fer. I, a més, ningú assumeix la responsabilitat doncs, del que ha passat. Per tant, escolti'm, nosaltres no variarem la nostra posició, em sap molt greu, però quan no ho fas bé i persisteixes amb l'error, doncs això comporta responsabilitats polítiques. I mirin, els hi diré també d'una altra manera. Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. I perquè hem comès errors persistents en el temps. Ahir també em sembla que hi havia una resolució d'un jutjat que valorava la utilització del gas pebre, la manifestació en relació a les protestes pel genocidi de Palestina. I això ja s'havia plantejat al Parlament perquè va tenir que comparèixer la consellera Parlon i va tenir que comparèixer el director general de la policia, el senyor Trapero, i contínuament escudant-se en què hi havia hagut un error, etc. Per tant, persistim en l'error. I no es tracta de polititzar a la policia, sinó de garantir que cap estructura policial actue sense donar comptes a ningú. Per tant, han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
12: I el fet, senyora Capella, que segons vostès persisteixin en aquest error o que hi hagi aquesta deriva que vostè diu dels Mossos d'Esquadra, tot això els fa replantejar el suport als pressupostos?
3: Miri, jo no barrejaré els pressupostos amb les actuacions d'un departament de la Generalitat, que és prou important, que és Interior i Seguretat Pública, i no farem condicionar les millores i els avenços del nostre país amb sobirania i amb reforçament de l'estat del benestar i, per tant, amb donar resposta als conflictes que tenim com a país. Per tant, a l'educació, a la sanitat, a les infraestructures, no els farem dependre de la Direcció General dels Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí hi ha d'haver una assumpció de responsabilitats. Nosaltres continuarem reclamant aquesta assumpció de responsabilitats, canvis a la necessària reforçament del lideratge polític del Departament d'Interior i Seguretat Pública, perquè no podem continuar així. No és d'ahir i no és de l'error aquest, però també és de l'error de posar Mossos o vincular o fer permanentment aquest binomi d'educació i Mossos d'Esquadra. Miri,
12: per això li demanava, perquè vostès
3: s'estan equivocant.
12: Jo li demanava perquè vostès, a diferència d'altres partits, vostès tenen d'alguna manera un botó nuclear per forçar aquests canvis que em demana, que és dir o feu aquests canvis o no hi ha pressupostos.
3: Bé, en tot cas, nosaltres no condicionarem l'avenç en sobirania del nostre país i, per tant, amb cada vegada tenim més capacitat de governança, de tenir capacitat de decidir sobre tot allò que passa al país, sobre la necessitat també de reforçar l'estat del benestar, com deia, la sanitat, l'educació, les nostres infraestructures, l'habitatge, reforçar doncs, i enfortir la llengua del país a la Direcció General de la Policia. Uh-huh. En tot cas, el camí és llarg i ens anirem trobant. Però és evident que hi ha d'haver responsabilitats polítiques i no es pot assenyalar a que algú s'ha equivocat en la presa de decisió perquè, escolti'm, el que van fer és infiltrar en una assemblea de 200 sense fer aquesta valoració que els estava dient que s'ha de fer quan es limiten els drets o s'intenten limitar els drets dels ciutadans. I a més hi ha d'haver doncs la ponderació, però també la valoració de quin és aquest risc imminent que hi ha, quina és la perillositat de determinades actuacions, etc. I això no s'ha fet, i és molt greu. I no és la primera vegada que passa. I també els hi deia, mirin, en la seva actuació dels Mossos d'Esquadra, i per tant de la direcció dels Mossos d'Esquadra, en les manifestacions per solidaritzar-se amb Palestina, i també en la compareixença al Parlament es van escudar amb que ells no ho sabien i que algú va prendre decisions equivocades i no van reconsiderar la situació en el fet de treure del gabinet jurídic la defensa jurídica dels Mossos i tornant-la de nou al Departament d'Interior i Seguretat Pública. Error rere error que té a veure amb aquesta confusió entre la direcció de la policia i la direcció política, que no és el mateix i s'està confonent.
12: Senyora Capella, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
3: Gràcies a vostès, molt bon dia.
12: L'Ester Capella, diputada d'Esquerra Republicana. Saludem ara el Xavier Pellicer, que és diputat de la CUP al Parlament. Senyor Pellicer, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
12: Per vostès li han fet canviar d'alguna manera aquesta petició de responsabilitats que també fa la CUP, aquestes explicacions de les últimes hores de la consellera i el director dels Mossos?
5: Bé, doncs nosaltres ens han alarmat encara més les explicacions i d'una manera intento ser telegràfic. Primer, constatem que no és un error, que és una pràctica política habitual per part de la Comissaria d'Informació i que tot i que tant la consellera com el director general s'escuden en què no coneixien concretament aquesta pràctica, estaven duent a terme càrrecs intermitjos de la Comissaria General d'Informació i a més amb l'agreujant que el propi director de policia i la consellera diuen sense cap tipus de mala fe, és a dir, ens estan dient que a la Comissaria d'Informació es considera de bona fe infiltrar-se en una assemblea sindical d'una organització que està preparant una vaga contra precisament qui representa des del govern, això encara és més greu, i ens deixa molt clar que és una pràctica habitual. Això ha sumat a una falta de transparència absoluta, perquè nosaltres preguntem quants cops hi ha hagut aquest tipus d'infiltracions, en quins col·lectius, en quines ordres, si s'ha gravat, els diem que ens facin arribar l'acte d'aquesta infiltració, si s'han recollit dades personals, dades polítiques, per tant s'han vulnerat incomptables drets i els demanem també l'ordre concreta que hi havia, que ens la passin per escrit. Es neguen a respondre'ns cap d'aquestes qüestions i ens parlen d'uns fets que recordaríem més a quan estàs aparcant i ratlles el retrovisor que no pas el que significa, és a dir, no es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe, es tracta d'un fet molt greu que marca un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen i el que no expliquen, que encara és més greu.
12: Vostè ara deia que sovint demanen vostès informació als Mossos de com fan aquestes infiltracions. Vostès creuen o saben o tenen constància que aquestes infiltracions passen mani qui mani, governi qui governi?
5: Bé, nosaltres el que tenim clar i tenim constància és que el director de policia, Josep Lluís Trapero, és conscient d'aquestes infiltracions i que s'estan produint. No tenim cap dubte, el conseller Parlon, de fet, ahir ens va dir no ho haig de saber tot i no ho vull saber tot, per tant, per activa o per passiva també ho sap, i el que no em sembla, diguéssim, de rebut és que tot perquè sigui una pràctica que s'ha produït en altres governs, dels quals també tenim constància, per exemple, en els documents que es van intervenir abans del 2017, que anaven a una xèria, també hi havia actes de reunions, infiltracions de diferents agents del cos de Mossos d'Esquadra, que nosaltres ja vam denunciar precisament, no exclou o no exempt de responsabilitat els màxims responsables polítics del moment, no?
12: No, això evidentment, però ho deia per si té constància que això és una activitat ja tan arrelada, segons el que vostè em deia, tan arrelada en el funcionament del cos de policia que, no sé si dir-ne va sola, però gairebé es fa una mica per inèrcia.
5: Bé, jo crec que això és és el risc real del que pot passar dins un cos que actua amb absoluta barra lliure, amb absolut descontrol i que el qual el president Illa trasllada de forma clara i ferma un suport acrític a aquest cos i força que pugui fer i desfer el director de policia com si fos el propi conseller sense sotmetre's a cap tipus de responsabilitat, i amb la qual Núria de Parlon no té cap problema en actuar de la mateixa forma donant aquesta barra lliure i absoluta impunitat. Per tant, és una pràctica que no sé si és que s'està produint des de sempre i de forma automàtica. El que sí que tinc clar és que donar-li barra lliure al cos de Mossos d'Esquadra, com ha fet aquest govern, el que fa i el que provoca és que entre moltes altres pràctiques que vulneren drets fonamentals, aquesta no només es torni a fer, sinó que es faci encara més extensiva i fins i tot es pugui dir que es fa sense cap tipus de mala fe. Realment a nosaltres això ens va preocupar moltíssim, perquè que uns funcionaris públics que tenen reconeguda l'autoritat, que van armats i que es dediquen a poder accedir a dades personals de tots els ciutadans del nostre país i considerin que no hi ha cap tipus de mala fe en infiltrar-se, falsejant la seva identitat i mentint quan se'ls hi pregunta en una assemblea de docents, és enormement preocupant i explica de forma molt clara l'absoluta impunitat amb la que es veuen els cossos policials.
12: El Xavier Pellicer és diputat de la CUP al Parlament.
5: Sí. Digui. Disculpi, no, bàsicament, davant d'aquesta situació, nosaltres ens sembla que com a oposició democràtica tenim un deure i una responsabilitat de no deixar aquesta qüestió com una qüestió més dins el taulell. A nosaltres ens sembla que això té una afectació general als drets fonamentals i als drets col·lectius i que cal una unitat d'acció de l'oposició democràtica per posar-hi fre. I això per nosaltres és molt clar per on ha d'anar. Per exemple, ara sentíem la portaveu d'Esquerra Republicana i nosaltres pensem que Esquerra Republicana el que ha de fer, si realment considera que aquesta és una pràctica greu, és congelar qualsevol acord de pressupostos fins que s'assumeixin responsabilitats polítiques. I nosaltres els demanem a Esquerra Republicana que posin damunt la taula aquesta qüestió. Ja no els diem que no els aprovin, ja no els diem que deixin de ser socis del govern, els diem una qüestió d'absolut sentit comú, que és que congelin qualsevol acord de pressupostos amb el govern fins que s'assumeixin aquestes responsabilitats polítiques, perquè el que ha passat és molt greu, tan greu que fins i tot l'extrema dreta li ha retret al govern el que han fet, i consolidar aquesta pràctica amb un mea culpa o unes disculpes quan t'han enganxat no és aturar-la, és legitimar-la, perquè a més el que ha dit el govern no és que l'aturi o que no deixarà de fer-la, sinó que hi posarà alguns límits més i alguns filtres més a l'hora de practicar-la. Però és enormement preocupant que el govern no ens hagi dit quants cops s'han infiltrat, en quines assemblees. Nosaltres els vam preguntar en quantes assemblees del Moviment per l'Habitatge s'han infiltrat i a quantes assemblees de la patronal s'han infiltrat, però el que sospitem és que sempre s'infiltra als mateixos llocs i per les mateixes raons, i això suposa una vulneració de drets flagrant i suposa obrir la porta a unes pràctiques que ni l'extrema dreta està justificant ara mateix, però sense cap dubte, si algun cop arriben al poder, acabaran practicant.
12: Senyor Pellicer, moltíssimes gràcies, que tingui bon dia.
5: Moltes gràcies, bon dia.
12: El Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Ignacio, com ho veus?
9: A veure, primer respecte a la qüestió pròpiament policial, em sembla que l'oposició s'està esforçant molt, i en concret l'oposició, diguem, d'Esquerra Republicana i en aquest cas la CUP, en insuflar una indignació que el propi episodi no mereix. És a dir, podem qualificar de, perdó, maldestra la presència policial a l'Assemblea. Justificada? Potser sí. Potser sí, perquè estem parlant d'unes mobilitzacions que van afectar, afecten i afectaran a la mobilitat i a la vida normal, diguem, de la ciutat de Barcelona. Estem parlant de simple presència policial. És veritat que hi ha altres canals d'informació, és veritat, i és veritat que qualsevol persona, ja sigui periodista, professional d'educació, sindicalista o mediopensionista, que ha demanat informació a l'USTEC o als organitzadors en general d'aquestes manifestacions, han rebut aquesta informació. És veritat. Ara bé, la presència policial a una assemblea d'aquest estil em sembla, en primer lloc, una mesura d'ordre, en el sentit de estem rebent informació de forma directa. Segon, no em sembla tampoc, em sembla, de fet, exageradíssim parlar d'una persecució policial o fins i tot d'aquesta, això que venia a intuir d'una forma una mica, jo crec, maliciosa el diputat de la CUP, que venia a dir que això era poc menys que l'antesala d'un govern repressor i perseguidor de propi de l'extrema dreta. Em sembla ridícul. Com a acusació als Mossos em sembla ridícul. Per una altra banda, s'assuma a aquesta gestió, que jo crec que ha estat una gestió comunicativa també una mica maldestra per part de la Generalitat, de la proposta de posar Mossos a col·legis, que també em sembla molt raonable, i el plantejament també m'ha semblat molt raonable, i amb tot, amb aquest episodi, diguem, de la policia barrejada o inmiscuint-se en les qüestions de l'educació, el que em sembla molt, molt lamentable o molt de criticar és la resposta de la Generalitat, perquè no pot simplement anar desplaçant responsabilitats. Ni la consellera d'Educació, la senyora Niubó, pot simplement dir això correspon a un altre departament, ni tampoc la senyora Parlon pot parlar per un costat d'una errada operativa que no és responsabilitat seva ni del senyor Trapero. Qui s'ha d'assumir la responsabilitat, dir que en efecte ha estat una errada operativa o almenys un acte maldestre, sense una intenció política o repressora clara.
12: Jofre.
10: Mira, jo aquí veig tres qüestions que es poden separar i després una de global. Les tres qüestions que es poden separar d'aquesta qüestió, jo crec que hi ha tres derivades. Una jurídica, una policial i l'altra política. La jurídica, de saber fins a quin punt és legal o no és legal aquesta acció. Ara hi ha un grup d'advocats precisament que s'ho estan mirant, d'acord? Jo pensava que, doncs, per més maldestre que sigui, per més... és legal, pots fer. Ara resulta que hi ha dubtes. Per tant, veurem la derivada jurídica en què acaba. Segona qüestió, la derivada policial, un fracàs. és un fracàs operatiu. És a dir, la norma elemental de tot infiltrat és que no t'enganxin. Ja està. Per tant, a partir d'aquí és un fracàs operatiu. Ja està. I després, la més important és la derivada política. Si realment un govern d'esquerres vol solucionar les coses de manera policial, doncs, no sé, ho haurà d'explicar d'alguna manera. I això em porta a la derivada global, que és allò que diem sempre de l'empatia. Ho trobes bé, ho trobes malament, fins que et poses en la pell de l'altre. Jo no sé si infiltressin Mossos en reunió del Col·legi d'Advocats, et semblaria bé. Tu estàs preparant una acció contra el govern perquè estan preparant una llei sobre enjuïssament criminal o el que sigui tal, i no ens agrada aquesta llei, i anem a preparar una sèrie de mobilitzacions. O és igual, al mateix cas, els advocats que ara portaran això als tribunals, imaginen que a les reunions se'ls hi colen dos Mossos. No sé fins a quin punt. Cosa que em porta a lo de l'empatia política, i amb això ja acabo. Què hauria dit el mateix PSC? És que a vegades no cal ni dir res més, eh? Què hauria dit el mateix PSC si, quan Felip Puig era conseller d'Interior i Irene Rigau era consellera d'Educació, el senyor Felip Puig hagués infiltrat dos agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de la CGT, de l'USTEC, de qui fos, perquè estaven preparant vagues contra les retallades o contra Irene Rigau. Què hauria dit el PSC? I a vegades, simplement pensant què hauria dit el PSC, ja en tens prou.
12: Yeah. Marta.
8: Sí, és que jo anava directament en aquesta última derivada que deies tu, Jofre, no? Perquè a mi m'ha sorprès, o sigui, em sorprèn tant amb el que és la gestió de la vaga dels mestres, com ara, en aquest cas, el que està fent Interior. O sigui, diguem-ne, la resposta que està tenint el govern. La trobo en algun moment com... Escolta, això és com és i és d'aquesta manera, i, escolta'm, doncs la gent s'equivoca, tal, no? I amb això els trobo un punt, ostres, doncs, estàtics, o un punt, i em sorprèn, perquè crec que estem en un moment en què segurament això és el que menys convé, bàsicament perquè des d'un punt de vista parlamentari aquest és un govern molt feble. O sigui, és un govern molt, molt i molt feble. Tenir una majoria parlamentària feble no vol dir que el govern no hagi de fer la seva feina, que és governar, prendre decisions, complir el seu programa, etc. Però potser en el que és l'assumpció de responsabilitats i en assumir els errors, potser l'enfoc, diguem-ne, no sé, jo em sembla que ho faria d'una altra manera. I sobre la seguretat, jo, diguem-ne, a mi no m'agrada això de les dretes sobre la seguretat ho veuen així, les esquerres sobre la seguretat ho veuen així. Estic 250.000% en contra, no, de posar tanta ideologia en un àmbit que necessitem, és a dir, com a societat necessitem unes normes, necessitem que qui les ha de fer complir doncs tingui la capacitat de fer-les complir, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, qui toqui, qui sigui, no? I també necessitem evidentment que el sistema sigui vigilat pel mateix sistema, perquè si no és això xauxa, no? I perquè la condició humana tots la coneixem. Però quan hi podem i comencem a posar les etiquetes de partits i d'ideologies, aquí és quan això es pot començar a complicar. Per això em sembla un punt contradictori aquesta actitud que està tenint el departament, perquè se'ls nota també amb el tema dels mestres, per exemple, no? I vaig un punt enrere, no me'n vaig del tema, em vaig un punt enrere. Deia la companya, no?, que ens explicava des de la seu del departament. Les posicions estan molt allunyades perquè el departament sobre aquest tema no en vol parlar, o, per exemple, no?, el president Illa deia ahir tot el meu suport al cos dels Mossos d'Esquadra. Obvi, vull dir, és que només faltaria, no? És a dir, però els Mossos d'Esquadra poden fer un error, igual que el podem fer tots en moltes coses. I a vegades a la política li passa això. Tira dels titulars per justificar determinats escenaris i, potser, això jo crec que hauríem de ser tots una mica més empàtics.
17: A mi em sembla que la policia ha de fer la seva feina i la feina de la policia és recabar informació d'on sigui per garantir la seguretat. Això em sembla que és de sentit comú, és a dir, posar a portes això seria negar el mateix sentit de la policia. Però el departament i un sistema democràtic com el que tenim organitzant nosaltres i el govern de la Generalitat doncs té implícitament un contrapès, és a dir, la policia ha de fer la seva feina, el criteri que explicaven tant la senyora Parlon com el senyor Trapero, dient que això era per recabar informació, per evitar conflictes, és molt laxa, perquè a partir d'aquí la infiltració podria ser a tot arreu, des d'una associació de veïns fins a una trobada sindical o fins a una trobada empresarial, jo què sé. I a mi em fa l'efecte que no s'ha respectat un cert equilibri que és on ha fallat, que és que per alguna cosa estan els polítics. És a dir, la policia fa la seva feina, però els polítics han de controlar. Perquè hi ha un moment que la interpretació de la, que és la llei, la interpretació de la norma, és, a vegades és molt, molt laxa. I repeteixo, algú ha de tenir el sentit comú polític de dir fins aquí, o això no. I aquí és el que ha fallat. Ha fallat la política aquí, ha fallat la direcció política del departament. I jo crec que la senyora Parlon faria molt bé de prendre mesures. Perquè en un altre país, un país del nord d'Europa, jo crec que hi hauria cessaments ja. Perquè la infiltració en un sindicat d'estudiants, una reunió de sindicats d'estudiants, de professors, em sembla que és una vulneració tan ostensible de drets i de reunió i de coacció en aquest sentit de la feina, que la consellera hauria de demanar, hauria de fer cessaments per sota. I és el problema quan tu, un director general, que és el senyor Trapero, que tots coneixem, que és una persona exemplar, que ha tingut una trajectòria reconeguda com a cap de la policia, ell és policia, i la seva tasca hauria de ser política, yeah, com un director general. I aquí jo crec que hi ha un problema insoluble. El cos de policia fa la seva feina, repeteixo, jo crec que els Mossos és un cos que fa la feina bé, és un bon cos, ja pot tenir les seves llagunes com tot cos policial, perquè sempre està a la frontera, però ha faltat control polític, i s'espera del director general control polític. Mm. I per això entenc, doncs, que alguns grups parlamentaris demanin cessaments en aquest sentit, perquè no hi ha hagut el control polític del cos. I el control polític és el que et diu on és el polític.

0: tenir-ho present.
1: I l'altra cosa és un dels temes que han sorgit aquí ara a l'Àgora, és si això havia passat amb governs anteriors. És una de les qüestions que li han preguntat justament a l'entrevista que a TV3 els matins li fan a la consellera Parlon.
2: No podem concloure que aquesta pràctica, que aquest error que s'ha produït en aquest cas concret, sigui l'habitual en les formes de treballar del cos de Mossos d'Esquadra, tot i que també dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública no acaba d'entendre.
3: Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
1: Potser ho haurem de mirar, deia la consellera. 10:06, anem a publicitat i de seguida tornem a l'Àgora amb el Joan Puigcercós, el Jofre Llombart, l'Ignacio Rigau i la Marta Pascal.
4: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Torna la setmana d'internet del Cort Inglés. Només fins diumenge 17 de maig, a la web i app del Cort Inglés, tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria, tens 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat, al Cort Inglés, d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, aconsegueix un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. I també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar-te l'app del Cort Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom. Aprofita-les únicament fins diumenge 17 de maig. Setmana d'internet del Cort Inglés. Ah, i també has de saber que pots viure la música al Cort Inglés aquest dissabte a les 7 de la tarda i gaudir d'un concert de gospel gratuït amb el cor de l'auditori al Cort Inglés de Girona. Música, emoció i molt bon ambient. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
8: Doncs tant com vulgui bussejar.
7: Genial. I quant d'oxigen queda?
8: El que vulgui, també.
7: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
8: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
7: I quants de cetacis?
8: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: El balcó gastronòmic és un lloc...
13: Que bo.
12: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us podem partir?
12: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Blanco de verano, Don Simón.
15: Blanco de verano, Don Simón.
14: Nou blanco de verano, Don Simón.
16: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
17: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte el col·lapse...
3: No, no, no, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
18: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
3: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
18: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
3: A mi no miris, eh?
18: Que ja, el dissabte que hi ha, què dius?
3: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
18: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts... Farem el col·lapse.
8: Em sap greu.
18: No, no, a mi no està bé.
17: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
20: Crec que no vindran aquest cop, eh?
19: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
21: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
22: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'exdirector de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
1: I un altre dels temes del dia és que des d'avui mateix Vito Quiles i Bertran Dongo, aquests agitadors ultras, tenen prohibida l'entrada al Congrés. La mesa els ha retirat de manera provisional l'acreditació de premsa durant 15 dies per l'augment d'incidents, ja no només amb altres periodistes, que també, sinó amb diputats i diputades, i bàsicament per saltar-se les normes de la cambra. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
23: Què tal, bon dia.
1: Quins arguments exactament té aquesta suspensió?
23: Doncs és una suspensió, diguem-ho, cautelar, eh? Probable cada 15 dies a l'espera que la mesa resolgui de manera definitiva, ja en aplicació del nou reglament, una dotzena d'expedients que acumulen tots dos i que per reiteració els podria suposar l'expulsió definitiva. I com argumenta? Doncs perquè en els darrers dies, diuen, s'han multiplicat els incidents, les denúncies i pel clima de violència, pel deteriorament de la convivència que doncs, provoquen aquestes dues persones i per això tiren d'una llei per intentar doncs, de manera cautelar que ja no posin els peus al Congrés. Tots dos han dit que ho portaran a la justícia, això haurà de resoldre el Suprem. És una decisió inèdita, que senta un precedent. El PP s'hi ha desmarcat, ahir es va aixecar de la reunió de la mesa. Recordem que Quiles té vincles amb el partit, va participar d'un acte de campanya a les eleccions de l'Aragó i, tot i que no posi ja els peus al Congrés, ho podrà seguir fent al Senat, on el PP té majoria absoluta i, per tant, controla el que passa en aquella cambra. I deixa'm donar-vos una dada més. Vito Quiles no només té vinculació amb el PP, sinó que va anar a les llistes del vice Pérez. Se acabó la fiesta a les passades eleccions europees.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
23: Fins ara.
1: Ho comentem també amb el periodista del diari El País, el Javier Casqueiro. Javier, com estàs? Bon dia.
24: Bon dia.
1: Javier, tu que és habitual del Congrés dels Diputats, fins on arriba la disrupció de persones com Vito Quiles o Bertran Dongo?
24: A ver, es que lo ha explicado Tania muy bien, pero hay que decirle a la gente, lo digo porque hay mucha confusión estos días, ¿no? Y el tema es suficientemente delicado porque estamos hablando de efectivamente del trabajo del periodismo en democracia y en la institución que representa la soberanía nacional, ¿no? Nunca había sucedido que se retirara de esta manera cautelar, pero que tiene todos los visos de que va a llegar a definitiva y de manera indefinida a un periodista la acreditación del Congreso de los Diputados, a un supuesto periodista. Pero es que no es un periodista, es que no hace periodismo, es que se dedica a hacer, ni siquiera es activismo, puede haber activismo de mucho signo y que sea perfectamente legal, ¿no? Es un agitador ultra que se dedica a insultar, a acosar, a increpar, a perseguir de manera además violenta, cada vez más, de manera más creciente. Al principio era solo uno, ahora llegan de manera comandada varios y no solo molestan de una manera evidente, maleducada y sin ningún respeto a las reglas de juego democráticas que están fijadas en el Congreso de los Diputados de cómo y cuándo hay que preguntar, cuándo se da la palabra a un periodista, cómo se persigue a unos compañeros y a políticos, especialmente a políticas de partidos de izquierda por los pasillos, por los patios, a la salida del Congreso, hasta que entran en el taxi. Bueno, todo ese comportamiento que antes era casi una cosa que no hacía falta regular, porque era de principios de educación muy básica, ahora ante la situación que se va incrementando de manera exponencial, además, ya digo, ahora ya no es solo uno, son varios, ahora ya no es una pregunta en un momento determinado simplemente para buscar viralidad en la red, sino que el otro día llamó directamente en una rueda de prensa que en la que no se le dio la palabra, uno de ellos llamó idiota a una portavoz parlamentaria. En fin, toda esa situación ha habido que regularla y ante el escenario real que se está produciendo en donde nos impiden hacer nuestro trabajo en el Congreso de los Diputados, porque muchos portavoces les huyen ya con miedo y nos perjudican a todos los demás que tenemos el derecho a informar, pues el Congreso ha regulado un reglamento de comportamiento muy básico que habría en cualquier sitio y en cualquier institución Y mientras tanto, ante la lentitud por hacer las cosas de la manera más cautelar posible, pues se ha buscado este resquicio legal en el que, ante la reiteración permanente de este comportamiento, va a suspenderse de la actividad y la acreditación para trabajar en el Congreso. Este es el escenario, y no hacer una pregunta incómoda que sabemos hacerla todos.
1: Clar, no, per això preguntava fins a quin punt arribava aquesta disrupció. I el PP, Javier, com s'ho està agafant això, com s'ho mira?
24: Pues mira, esta es una cosa verdaderamente grave y que nos enerva a todos de una manera tremenda en el Congreso de los Diputados, porque te quiero decir además que esto no es cosa de un medio de comunicación. O sea, en el Congreso de los Diputados, y tú sabes bien a qué me refiero y los oyentes lo van a entender perfectamente, hay medios de línea editorial muy distinta y hay un consenso total. Todos los periodistas que trabajamos en el Congreso, de todos los medios de comunicación, desde la ABC al País, desde Onda Cero a la COPE, desde Cataluña Radio a la Vanguardia, todos los medios de comunicación nos hemos plantado ya varias veces ante los impedimentos que ponen a nuestro trabajo. Bueno, pues ante esta situación, efectivamente, primero se habló con los representantes políticos, con la Dirección de Comunicación del Congreso, y nos encontramos desde el primer momento en que el Partido Popular y Vox se negaban a hacer absolutamente nada. Porque ellos, además, tienes que saberlo tú y también nuestros oyentes, no tienen este problema. Jamás estas personas, estos agitadores ultras, jamás le ponen en ningún problema, ni les acosan, ni les persiguen, ni les increpan, ni ponen los vídeos luego para señalarles en las redes sociales. Siempre lo hacen a partidos de izquierdas, fundamentalmente a mujeres portavoces y a mujeres periodistas. Todos los medios de comunicación nos hemos plantado, hemos hecho distintas actividades para reclamar alguna actuación, y el Partido Popular, Vox, por supuesto, no hace nada. Sí, bueno, se ríe en corrillos haciéndole las gracias a estos agitadores, y el Partido Popular igual, últimamente. Y ayer, cuando llegó el momento de la verdad en la mesa para estudiar la situación, para ver qué posibilidades legales había, para ver los expedientes que ya se acumulan, hasta 12 expedientes de distintas sanciones posibles graves, se marcharon de la mesa para no votar. Ellos aseguran que aquí hay un intento de censura por parte de los letrados del Congreso, la mayoría que controla y que tiene en la mesa del órgano que dirige la Cámara, los periodistas que forman parte del Consejo Consultivo, que tienen voz pero no tienen voto. Todos esos están confabulados para censurar a estos dos agitadores que jamás, y te lo digo así, jamás les he visto ni seguir un pleno, ni seguir una comisión, ni estar interesados en ninguna ley o norma que se debata en el Congreso, porque ellos van allí a otra cosa.
1: Yeah. Javier, mil gràcies, una abraçada forta.
24: Una abraçada.
1: És un canvi de manera de funcionar, això de cap agraïn aquests personatges.
2: Sí, però jo crec que la cosa se soluciona, i faríem una tasca de millor explicació si extirpéssim l'etiqueta d'agitador ultra. Perquè aleshores, quan dius agitador ultra, a la que dius agitador ultra, quan dius ultra, aleshores sembla que és que ho fas perquè són d'aquesta tendència política. I no, és una qüestió tan senzilla que no és pel que es diu, sinó pel que fan. Des del Congrés, i aquest senyor que tinc aquí davant n'és testimoni, s'han escrit coses molt dures. Jo he vist articulistes de diaris escrivint columnes des de la seva oficina del Congrés, o sigui, des dels llocs de premsa del Congrés, no et diré que alentant el cop d'estat, però quasi. Ara, el seu comportament al Congrés era exquisit, i evidentment no pots vetar una persona pel que escriu, sinó pel que fa. A partir d'aquí, doncs, les coses s'expliquen de molt més didàcticament, no? Si tu rebentes rodes de premsa, si tu crides, si tu amenaces, si tu talles els teus companys quan estan en ús de la paraula, etcètera, etcètera, doncs s'ha acabat el bròquil, punt. I jo crec, fins i tot, que ha trigat massa. Perquè, a més, és allò que dèiem de quins són els límits de la democràcia per poder garantir la pròpia democràcia. Aquests tios són uns xulos. Això, a la zona mixta del Bernabéu, no ho fan. No ho fan, perquè duren 2 minuts. Duren 2 minuts. Aquests tios tan xulos a la Casa Blanca no ho fan, perquè duren 2 minuts. T'has de posar corbata per entrar a la sala de la Casa Blanca. Els jutjats, els tribunals, també tenen unes normes d'accés a la premsa. O en un avió. En un avió, tu comporta't de la manera que et doni la gana i et faran fora. Ara, s'ha sigut laxa fins a que s'han hagut de prendre mesures que semblen reactives quan hauria d'haver sigut proactives.
4: A mi em sembla que hi ha dos temes aquí que grinyolen, no? El primer és que hem hagut d'esperar que sigui la mesa del Congrés.
2: Exacte.
4: Jo crec que els mateixos periodistes, el Col·legi de Periodistes, hagués pogut anar una mica més enllà. No sé si posar una denúncia col·lectiva, perquè al final afecta la seva professió. És a dir, una cosa és que les persones, els diputats o diputades que surtin allà es puguin sentir amenaçats, vexats o que no poden fer lliurement la seva feina, no? Mm. Però els periodistes també es veuen amenaçats, es veuen coaccionats i que no poden treballar amb una certa normalitat. Primer, jo crec que aquí ha fallat. I després, en segon lloc, tot això es deu a la impunitat. Aquests són senyors, el senyor, em sembla que es diuen Dongo i Quiles,
1: sí,
4: i els que puguin haver-hi, perquè aquí, com ha dit molt bé el Jofre, això es diu ultra, podrien ser d'extrema esquerra, també en un moment donat fent el mateix. Poder estaríem en un altre escenari, poder l'ABC i el Mundo i companyia estarien més indignats del que estan ara, no? I el PP, poder no deixaria entrar al Senat. Però a mi em fa l'efecte que aquí hi ha una sensació per aquest parell de senyors d'impunitat, que no els hi passarà res. La sensació de que no els hi passarà res. A mi m'agrada veure què passa quan això arribi al Suprem. Perquè hem vist que una part, no tota, però una part de la justícia espanyola és molt procliu als posicionaments dels sectors de més dreta extrema, no? Jo crec que això, ells saben que barra lliure, que poden fer el que vulguin, els poden expulsar ara temporalment. Jo crec que arribarà una via judicial que els hauran de tornar a readmetre. I això, els límits d'això, ells saben que no els hi passarà res, per tant, poden anar provocant. D'altra banda, i acabo, em sembla que ho ha dit el Jofre, no? Aquesta gent no escriu res. És que aquest és el tema, no? Aquesta gent no escriu res. És a dir, si aquesta gent dius, mira, són dues plumes que escriuen, que fan unes cròniques parlamentàries meravelloses, que podràs estar-hi o no d'acord, però és que bàsicament són agitadors. No hi ha més.
1: Ignacio.
5: Bé, ni escriuen res, ni diria que tampoc fan la funció periodística que atanya retre comptes. Tampoc reten masses comptes a cap política es dediquen a perseguir. Jo crec que el primer que... Si el Jofre deia que no els havien de dir ultres, jo abonaré també que tampoc els hauríem de dir de dretes, perquè jo, que sóc de dretes, no crec que representin a ningú. Mm. I no representen potser un dels valors més importants del conservadorisme, que és el decòrum i l'elegància. Mm. I ho dic com a valor polític. Això el primer. Segon, respecte de l'expulsió, ja sigui cautelar, ja sigui permanent, d'aquests dos comunicadors, crec que és un antecedent una mica perillós, perquè la tècnica legislativa o la reglamentària que s'ha emprat en aquest cas està clarament orientada cap a dues persones. I això ens obre dos, a mi almenys m'obre dues preocupacions. La primera, que és quan redactes una llei o una norma jurídica pensant en casos molt concrets, molt concrets, això es pot convertir en una perversió del dret. El dret ha de ser per necessitat genèric, general, abstracte, per aplicar-se a diferents casuístiques. Per una altra banda, la tècnica, que ha de ser o està pensada per ser molt concreta, també ha d'expressar-se en termes generals. Per tant, si agafem la pròpia redacció, el que ara ens pot servir, o pot servir a la Cambra dels Diputats, no, al Congrés de Diputats, per expulsar a dues persones que hem identificat molt clarament com pernicioses per la professió periodística i per la professió política, després també pot ser utilitzat per altres. Mm. És a dir, pot ser un calaix de sastre, com dic, perillós, i potser acollint-se a això i a l'afectació clarament a la llibertat de premsa, el Tribunal Suprem acabi tombant la suspensió.
1: Mm. Marta,
2: sí, és cap dubte.
6: Sí, per sumar una mica del que has dit, normalment aquesta gent, que quan circulen els vídeos i tot el que facin, la gent diu, has vist què ha fet? La gent no diu, has vist què ha dit? Per tant, ells estan clarament en l'espectacle, en aquest menyspreu de la democràcia, del sistema, de les normes, etc. I aquí, home, jo crec que es va molt tard, sincerament. Jo crec que aquí la mesa del Congrés, doncs, escolta, anar donant toms. Us en recordeu? I entengueu-me, perquè no és que ho estigui comparant, sinó que estic fixant un moment, us en recordeu? Quan el David Fernández, diputat de la CUP, va posar una sabata a la comissió del Parlament i tal?
1: No, Rodrigo Rato.
6: Escolti, què vol que li digui? I sabíem que el senyor Rodrigo Rato, vull dir, no cal que ho diguem nosaltres, ja ho ha dit la justícia, no? Però escolti, què fa vostè amb una sabata al Parlament? Escolti, no, perquè m'entén, aquí tenim unes normes i fem les coses d'una manera, i com deia el Jofre, doncs, si vas a tal lloc, doncs, m'he de vestir d'una determinada manera, torns de paraules, és a dir, si tu ets diputat al Congrés, ets senador, ets diputat al Parlament de Catalunya, i crides, insultes a la gent, etc, et criden a l'ordre una vegada, dues, tres, i si s'atreveixen, et treuen. I a vegades n'hi ha alguns que no s'atreveixen gaire. Per tant, és una qüestió de normes i de fer les coses bé. Jo tinc molt poca confiança en el que farà el Suprem.
1: Cinc minuts i arribarem a les 10, hem d'anar a publicitat. De seguida tornem, hem d'anar a publicitat.
7: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: 012, la millor resposta.
9: Què fas tan concentrat?
11: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
9: Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
11: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
12: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
9: M'encanta veure't tan motivat.
12: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
25: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
27: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
28: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
29: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
30: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
31: Us esperem!
32: Serà brutal.
27: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
33: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
34: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
35: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
34: Moments que semblen sense sortida.
36: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
34: Dolors que costen d'explicar.
37: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
34: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
35: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
34: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
38: I també disponible a la plataforma 3CAT.
39: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Vinga, i una última cosa. Els experts alerten que l'arribada del Niño podria tenir efectes sense precedents a la Terra. L'escenari, però, que més preocupa és que, si es compleixen els pronòstics, hi hauria ja no el fenomen que ja coneixem com el Niño, sinó el Super Niño, que seria el més intens del segle. Francesc Mauri, com estàs? Bon dia.
40: Bon dia, bona hora, molt bé.
1: Què és el Super Niño, Francesc?
40: Bé, doncs és un Niño, evidentment, més important, que no ha començat ni se l'espera en breu, breu, breu. Venim d'una Niña, que és el refredament, estem en una fase neutra i es començarien a notar els seus efectes a nivell mundial, que no vol dir necessàriament a Catalunya, a mesura que avancés la tardor, potser tímidament a l'estiu, aquest estiu, però sobretot a partir de la tardor, i podríem entrar ja en el que és Super Niño, que seria un escalfament molt anòmal de la temperatura de l'aigua del Pacífic, que acaba rebotant a tot el planeta de diferent manera, durant l'hivern proper i sobretot durant el 2027. Per tant, el Super Niño no ha començat ni se l'esperen les pròximes setmanes.
1: En tot cas, si arriba aquest Super Niño, o quan arribi aquest Super Niño, Francesc, els efectes d'aquest escalfament de l'aigua serien fenòmens meteorològics extrems, diguem-ne. O podrien ser-ho?
40: Podrien ser-ho, sempre hem de posar-hi aquest condicional, perquè posar-hi... ara anem a butlletí o no?
1: No, tira, tranquil.
40: Ah, d'acord.
1: Molt bé, així m'agrada.
0: Això és del directe.
1: Això és la disciplina dels col·laboradors. Gràcies, Francesc, de veritat.
40: No. Doncs, mira, de niño i niña n'hem tingut, podríem dir, tota la història recent. No té res a veure amb l'escalfament global. És un fenomen conegut a les aigües del Pacífic. Ja durant l'època dels descobridors es van sumar, però no és fins al segle XX que no s'estudia. I és un escalfament anòmal pels vols de Nadal, per això se'n diu El Niño Jesús, lo de Jesús en els americans que ho van estudiar els hi costava de pronunciar i ho van
1: treure.
40: I ho van abreujar, perquè, clar, les aigües del Pacífic Sud americà doncs són els pescadors de Xile, Perú, que parlen, doncs, castellà, no? Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí, ells sabien que l'aigua, quan s'escalfava, pels vols de Nadal deixaven de pescar. Val? Perquè l'aigua calenta no afavoreix en aquell sector doncs, el plàncton, etc. I a partir d'aquí, aquest mecanisme d'escalfament que ve d'un debilitament dels alicis a l'àrea tropical, això algunes vegades s'amplifica notablement, són els anys amb episodi del Niño notable, la Niña simplement és el refredament, al contrari al Niño, i això té el que anomenem teleconnexions llunyanes. Vol dir que els sistemes meteorològics s'alteren i es produeixen anomalies dels patrons habituals. En el cas d'Europa, la seva influència no està tan demostrada, que no vol dir que no hi sigui, i en el cas de Catalunya encara menys. Ara bé, el que ens diu la lògica és que podríem tenir anomalies d'escalfament molt notables i fenòmens més extrems de l'habitual. Per tant, evidentment, pendents i seguiment, i serà notícia encara molts mesos, perquè tot just encara ben bé no ha començat. Ara estem a la fase neutra, venim del refredament, ara estem, podríem dir, estables, i l'escalfament, doncs, ja s'acosta.
1: Doncs ho anirem seguint. Francesc Mauri, mil gràcies, una abraçada.
40: Vinga, adéu-siau.

0: Tanquem l'Àgora amb Jofre Llombart, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem més continguts d'avui del matí de Catalunya Ràdio.
2: De seguida més Àgora, en aquest cas esportiva, la victòria de l'Espanyol d'ahir, juntament amb la derrota del Barça, han col·locat el Girona en una situació molt difícil. Afronta avui el partit contra la Reial Societat en posicions de descens. Ho comentarem amb la Carme Barceló, amb el Ramon Bes, el Joel Díaz i la Laia Tudel.
3: Després obrirem la taverna. Avui coneixerem una original proposta d'un restaurant barceloní, La Venta, al Tibidabo. Ofereixen un menú de dilluns a divendres on pagues segons l'edat que tinguis. Si tens 23 anys, 23 euros. Si en tens 38, 38. Això sí, l'oferta es limita als clients que tenen entre 20 i 40 anys.
2: A partir de les 11 vindran fins a aquest estudi els Dorian, concretament dos dels seus membres fundadors, Marc Gili i Beli Hernández. Parlarem d'aquest grup que va revolucionar la música indie fa més de 20 anys i ara que s'ha publicat el llibre A Qualquer Parte, que recull la seva trajectòria.
3: I la Renaixença tancarà, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio d'avui. I coneixerem Albert Manera, que és artista fully, o el que és el mateix, un dissenyador de so cinematogràfic, la persona que combina sons quotidians per donar realisme a les pel·lícules.
0: De moment hem arribat a les 10 i 5 minuts. Arriba l'hora de saber què han dit els altres.

Hi ha temporades que no es mesuren només per una classificació final, sinó per tot allò que queda després del darrer xiulet. L'Hoquei Sant Just tanca una etapa important amb el descens del primer equip masculí a l'Hoquei Lliga, però també amb la convicció que el camí recorregut aquests 3 anys a la màxima categoria estatal ha estat històric i necessari. Aquesta setmana, el magazín de tardes de Ràdio d'Esvern, El Refugi, dirigit per Jaume Elias, també doncs, han passat el president del club, Edu Borràs, i el vicepresident esportiu, Ferran Brull, que han compartit una mirada sincera sobre la situació actual de l'entitat, sense dramatismes, però amb realisme. Han explicat que aquest descens ha estat marcat per petits detalls, per aquella falta d'encert que sovint decideix una temporada sencera. En l'esport d'elit, una pilota que entra o surt pot canviar una història, però seria injust resumir aquest cicle només en un descens. L'Hoquei Sant Just ha competit 3 temporades entre els millors equips de l'Estat, portant el nom del municipi a l'elit de l'hoquei patins i consolidant una identitat pròpia basada en el compromís, el treball, la fidelitat i també doncs, una manera d'entendre l'esport. Tal com destacava Ferran Brull, aquests jugadors ho han deixat tot a la pista. I això també és una victòria. Ara comença una nova etapa a l'Hoquei Lliga Plata. I el missatge és clar, no es tracta de començar de zero, sinó de continuar construint, amb baixes sensibles com les d'Iñaki Cabezas i Xavi Burguillos, cert. Però el club ja treballa amb prudència, però amb ambició per formar una plantilla competitiva. I l'objectiu no s'amaga, lluitar per tornar a pujar. Però si alguna cosa defineix aquest projecte és que va molt més enllà del primer equip. Amb 25 equips actius, una aposta ferma per la base i el creixement constant de l'hoquei femení, el futur no només depèn d'un ascens, sinó també d'una estructura sòlida que garanteix continuïtat. La recent victòria del juvenil a la Copa Elit també és la millor prova de que la Pedrera doncs, continua donant motius per creure-hi. I és que la Bonaigua continuarà sent aquell fortí emocional on l'afició respon sempre, on els bons moments i també els difícils doncs s'hi fa pinya i s'hi fa caliu. Perquè els clubs no es defineixen només quan guanyen, sinó sobretot quan saben aixecar-se. L'Hoquei Sant Just cau, sí, però cau dret. I això sovint és el primer pas per tornar encara més fort. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I ens atén, com sempre, amb la lectura de sumari. Avui dijous 14 de maig tindrem les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris i tancarem la primera hora amb les efemèrides i amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, Just Fosalba ens visita per explicar el projecte Summerfest que engega aquest any al nostre municipi, festes pel col·lectiu més jove i que doncs puguin gaudir d'aquest estiu com cal. Tot seguit també parlarem de xarxes socials, ho farem amb Vanessa Montserrat i tancarem el programa d'avui repassant la cartellera amb Mariah Menezes Washington, parlant de cinema i també parlant de teatre amb Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes, un matí més a Ràdio Desvern, us parla Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.fm i també al www.radiodesvern.com. Comencem amb què? Amb una mica de música. Bon dia.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth jazz.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi. On les teves tardes se't faran molt curtes.
4: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: Un quart d'11 del matí. Marxem ara a parlar dels titulars de la jornada, tot saludant a Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem amb aquests tres titulars de la jornada. Avui parlem de que Sant Just organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. També parlarem de que Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. I tanquem parlant de Japó. Des de l'edat mitjana fins al 1926, la nova conferència de la Auge amb José Manuel Rua. Comencem parlant, com dèiem, d'educació, en l'àmbit educatiu. En aquest cas, parlem d'un cicle de xerrades que arriba al nostre municipi.
1: Exacte, i és que l'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny, de 5 a 7 de la tarda, sota el títol L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament per actuar quan apareix, dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. Uh-huh. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrex, de 3 a 5, amb la sessió Escola i Família, inici d'una bona relació, les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. I la tercera i última xerrada es farà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol Límits respectuosos i sants, destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació Compartida, Família, Escola i Municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi, i les famílies interessades ja poden formalitzar la seva inscripció, que trobareu l'enllaç a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern.
0: I d'educació marxem a medi ambient, Mariona.
1: Sí, parlem de que l'Ajuntament manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, corregants, pipicans i la xarxa de clavegram. Els treballs inclouen accions de control sobre rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, entre altres espècies, amb l'objectiu doncs, de prevenir-ne la proliferació i reduir-ne la presència durant els mesos de més activitat. Les actuacions es desenvolupen en diferents fases al llarg de l'any. Pel que fa als mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat fa tasques continuades de vigilància, tractament i prevenció a les zones més sensibles del municipi, intensificant les intervencions durant els períodes de major activitat. I l'Ajuntament doncs, recorda que les plagues poden afectar tant en espais públics com privats i demana la col·laboració ciutadana per mantenir bones pràctiques de prevenció en habitatges i espais particulars. I bé, en cas de detectar presència de plagues en espais públics, el consistori recomana comunicar-ho al Servei de Salut Pública per facilitar una actuació ràpida. I també es pot consultar doncs, més informació i consells de prevenció a santjust.cat.
0: Molt bé, doncs, tanquem aquest bloc de notícies santjustenques amb l'espai de cultura i és que avui dijous arriba una nova conferència, en aquest cas portada per l'Aula d'Extensió Universitària.
1: Sí, parlem doncs de la conferència setmanal, com has dit, de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, que en aquest cas porta per títol Japó des de l'edat mitjana fins al 1926. I serà impartida pel professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. L'acte tindrà lloc avui, 14 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de la Residència de la Mallola, com cada setmana, i la conferència doncs, oferirà un recorregut per la història del Japó des de l'etapa medieval fins al 1926, doncs abordant l'evolució política, social i cultura del país al llarg d'aquest període històric. És un acte obert al públic amb entrada gratuïta per qui sigui soci i una aportació de 5 euros per qui no ho sigui.
0: Doncs fem un repàs ampliat d'aquests tres titulars. Avui hem parlat de Sant Just, que organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. Les sessions programades entre maig i juny tractaran temes com l'assetjament, la relació amb l'escola i els límits respectuosos. També hem parlat de que Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. L'Ajuntament manté tractaments preventius contra rosegadors, mosquits i paneroles en espais públics i equipaments municipals. i hem tancat parlant de Japó des de l'edat mitjana fins a l'any 1926, que és la nova conferència de l'AUJA, en aquest cas amb José Manuel Rúa. El professor de la UB oferirà una xerrada aquest 14 de maig a la residència de la Mallola a Esplugues. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Garantim els teus drets.
4: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
0: I ara, portades de diaris. Destaquem la premsa escrita del nostre país amb quatre toms, amb quatre diaris, a l'Ara, el periòdico, la Vanguardia i el Punt Avui. Encetem amb aquest primer, amb l'Ara. Mariona, què diu avui l'Ara?
1: Doncs l'Ara obre amb la crisi educativa i diu que Parlon es disculpa. Posen cita seva que diu va ser un error que els Mossos s'infiltressin. La titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar gens en una assemblea de mestres i Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb un USTEC que posa l'èmfasi en l'escola inclusiva. En fotografia principal veiem que Trump torna a una Xina més competitiva. Gairebé una dècada després de la seva última visita i amb la guerra comercial i tecnològica oberta entre els dos països, el president nord-americà Donald Trump va aterrar la Xina, que en aquests anys ha fet un salt econòmic espectacular. I se'l veu, doncs, a Donald Trump, que li despleguen catifa vermella i tot només sortir de l'avió, perquè es veu l'avió gegantí, de fet, a darrere, i ell arribant, doncs, amb aquesta rebuda institucional a la Xina.
0: A l'Air Force One.
1: Sí?
0: M'imagino que deu ser.
1: Jo què sé.
0: Pel color blau, deu ser l'Air Force One, que és l'avió de president.
1: I aquest, jo no tinc ni idea, Dani, de l'avió de president d'Estats Units.
0: Jo és que sóc molt friqui. Hi ha moltes pel·lícules sobre l'Air Force
1: pot
0: One.
1: Pot ser.
0: Una amb Harrison Ford, que el segresten uns terroristes. Bueno, jo
1: i aquest avió...
0: Sí.
1: És l'avió amb el que vola sempre el president.
0: Correcte.
1: I s'emporta tot el país, no?
0: Perquè, tot el país. Hi ha una sala de premsa, hi ha de tot aquí dins. Hi ha un despatx.
1: Val, perquè aquest avió, o sigui, a la foto se'l veu
0: enorme.
1: Gegantí, vull dir, no sí. És l'avió comercial que agafem tu i jo per anar de viatge.
0: No.
1: És un avió gegantí. Clar, sí. Jo tenia entès que els jets privats i tot això eren avions més petitons.
0: No,
1: més
0: té un departament, s'emporta a no sé quants, a no sé quanta premsa, s'emporta al gabinet, a part del gabinet, vull dir, és una passada. És una
1: no,
0: passada.
1: Sí, sí, deu
0: és
1: tenir espai tot aquí dins.
0: Sí, sí.
1: Bé, això avui és la fotografia del diari Ara. Altres notícies, veiem que parlem de cultura també. Paco Roca dibuixa un Ara de còmic. Demà l'autor valencià farà la portada i una historieta per un diari també il·lustrat amb clàssics del còmic català. Per tant, demà doncs, veurem una portada diferent al diari Ara i ja la comentarem. Veiem també avui en portada que l'advocat dels Pujol assegura que hi ha un clamorós buit probatori. També que l'Iran manté intacta la força d'atac, segons la intel·ligència dels Estats Units, i tanca portada avui el diari Ara parlant de l'Espanyol, que guanya 5 mesos després i té a tocar la permanència.
0: Uh-huh.
1: I això és tot d'avui de la portada del diari Ara.
0: Molt bé, gràcies Mariona. Seguim amb més qüestions. Ara marxem al periòdico en català. I què ens diu el periòdico en català? Doncs primerament la imatge diminuta, perquè en aquest cas aprofiten aquesta P, el logotip del diari, per incorporar doncs, una imatge de Donald Trump i bé, podem llegir també al lateral, Trump arriba a Pequín per una cimera amb Xi amb diversos temes sobre la taula. També podem llegir la iniciativa del Ministeri d'Hisenda a debat. En aquest cas, Fiscalia i Notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. En imatge principal veiem venedors del barri, tres generacions de botiguers amb diferents experiències defensen el comerç de proximitat, que és la seva vida. D'esquerra a dreta podem veure a Silvi Lai, a Jasmín Fernández i també a Sandra González. També llegim avui a la portada del periòdico: Parlon i Trapero es disculpen al Parlament, la consellera i el cap policial neguen mala fe en la infiltració de Mossos entre professors. Al lateral també podem llegir diverses notícies, en concret tres. Per una banda, parlen d'investigació, els tests d'Alzheimer obren la via a l'assaig entre altres demències. Pel que fa doncs a l'empresari Enrique Riquelme, estudia plantar cara a Florentino. Recordem que l'altre dia Florentino Pérez va ser molt dur amb ell a la roda de premsa. I tanca en portada amb urbanisme, Barcelona preveu consolidar 11 pacificacions tàctiques en 6 districtes. De la vermella a la blava, marxem a La Vanguardia, Mariona.
1: Doncs La Vanguardia obre avui amb la compareixença parlamentària, dient que Interior demana perdó per la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. Parlon i Trapero asseguren que no va ser una decisió política, però l'oposició demana la dimissió de la consellera i el cessament del major. En fotografia principal veiem el rei Carles, que llegeix al Palau de Westminster el discurs d'obertura del Parlament elaborat pel govern. I a la fotografia sembla així una mica treta absolutament d'un altre segle, perquè estan doncs això, el rei Carles, estan al tro rei, vestits amb unes, no sé com es diu aquesta peça de roba, bueno, capa, és una capa, no, al final, amb unes capes i la corona, i la gent que estava al costat també posats amb robes que semblen molt medievals.
0: La xicalla d'avui dia diria, aquí hi ha molt de brilli-brilli.
1: Sí, hi ha brilli-brilli també, perquè tot el, clar, la zona del, pel que fa als seients, al tro, i la paret de darrere és tot com amb aquest or i molt ornamentat, i realment és una foto molt visual, molt xula, però és això, sembla treta d'una altra època. I veiem doncs això, que arrenca l'any parlamentari al Regne Unit amb Starmer més debilitat que mai. La reunió entre el premier i un dels seus crítics més ferotges al govern només dura 16 minuts. Passem a altres notícies d'avui de La Vanguardia. Veiem que Trump i els magnats tecnològics inicien la visita a la Xina. També que Brussel·les llança la idea d'un bitllet únic de tren a Europa. I passem a parlar d'esports, del convuls final de la Lliga. Pel que fa al Barça, els de Hansi Flick cauen a Vitoria davant un necessitat a la vez, amb un 1-0. El Real Madrid diu guerra de poder. Enrique Riquelme vol ser president. I tanca portada avui La Vanguardia, parlant de l'Espanyol, diu que el cel s'obre a Cornellà amb una victòria contra l'Atlètic amb 2-0.
0: Fort, fort, molt fort el que va passar ahir a Cornellà, l'Espanyol, aquelles llàgrimes de l'entrenador que no es podia creure, Manolo González, que estava pletòric en la nit d'ahir, en la qual doncs poden respirar una mica més tranquils, més de 100 dies sense guanyar des del 2025, que no guanyaven un partit, i en aquest cas doncs ho van fer ahir en contra del Atlético de l'Atlètic de Bilbao. Marxem a parlar ara del Punt Avui, que és la darrera portada de la jornada, on avui expliquen en un reportatge per Jordi Panella l'administració de primera divisió. Una feina d'oficines del personal de premsa catalana va ser clau per rescatar l'Avui del caos inicial. Pel que fa doncs a l'Observatori Municipal, s'aturen a Mutxamel, un municipi en escolta viva i en escolta activa, perdó, i diu entrevista a Conchi Martínez Verdú, portaveu de Compromís. Veiem a imatge principal una noia asseguda a un sofà amb una tablet, amb una tauleta, i en aquest cas, doncs, llegim a la portada les xarxes que devoren els joves. Les dades són el manà a alimentar un majúscul negoci global en què els adolescents són els grans del futur. En aquest cas, doncs, important aquest article també, que parla d'aquestes plataformes i de com les plataformes digitals poden d'alguna manera també contribuir en l'educació i en el creixement dels nostres infants, i també quin tipus de xarxes devoren els joves. Marxem a parlar del d'ahir, l'espai de Xevi Salapuig, parla de Trapero no sex filtra, i diu l'escàndol de la infiltració policial a l'assemblea de docents s'esbandeix amb una disculpa i una investigació reservada. Pel que fa doncs, a les cròniques, llegim entre l'error i la il·legalitat i també l'amor com a il·lusió vivificant. Tanquen portada amb l'esportiu, el Barça perd contra l'Alavés i no arribarà als 100 punts, va perdre ahir 1-0, i per altra banda, pas de gegant cap a la salvació de l'Espanyol contra l'Atlètic 2-0. Ara sí, tanquem aquest espai de repàs de la premsa escrita. Mariona, ja ho tenim per avui.
1: Doncs això és tot de moment per avui.
0: Ai, que bé, que bé, que bé, que bé. D'aquí una estona seguim escoltant els butlletins informatius de les Hores en Punt i també l'informatiu edició migdia. Cuida't molt.
1: Tu també, Dani. Ens escoltem ara.
0: Gràcies, gràcies, gràcies, gràcies. Molt bé, doncs vinga, fem una petita pausa musical. Tornem de seguida amb més qüestions, entre elles les efemèrides i el temps.

0: protagonitzada per Meryl Streep i que avui escoltem aquí al 98.1 FM. Marxem ara directament a les efemèrides del dia. Sergio Paredes, bon dia.
1: Dani, què tal?
0: Bon dia, com estàs? Tot bé?
1: Bé, i tu?
0: Bé, aquí estem, fent programa, arrencant ja la jornada d'avui dijous, pensant ja en divendres, perquè ja saps que jo sóc molt de cap de setmana i això ja ho tenim a tocar. Però no fem festes abans d'hora, perquè avui ens toca descobrir les efemèrides del dia i marxem primerament a destacar avui doncs, un dia internacional que avui, 14 de maig, doncs, es celebra, que jo no coneixia, i bé, explica'ns una mica de què va això.
1: Avui és el Dia Continental de l'Assegurança.
0: Molt bé, de l'assegurança de... D'assegurança, d'assegurar-se de les coses, és a dir...
1: Jo crec que va més per el camí de, ho dic en castellà, de los seguros.
0: Sí, no? Per això, d'assegurar-nos, per exemple, la casa, el pis... el pis i la casa podrien ser la mateixa cosa, no passa res. El cotxe, la vida, no? Un seguro de vida, no? Una assegurança de vida. Bueno, doncs, per aquells que tinguin assegurança... Ànims i felicitats pel vostre dia i els que anem doncs, per la Seguretat Social doncs, poc a poc i bona lletra.
1: T'hauràs d'esperar el Dia Internacional de la Seguretat Social, m'imagino.
0: Que segur que hi serà. Marxem als esdeveniments, parlem avui de l'any 1897, quan el físic inventor italià Marconi realitza doncs, la primera transmissió de ràdio de la història. Li hem d'estar eternament agraïts a aquest italià perquè gràcies a ell doncs,
1: estem
0: parlant ara mateix. Sí. Ens esteu escoltant des de casa, des del cotxe, des de la feina, des d'on sigui. O sigui que gràcies Marconi per realitzar aquesta primera transmissió de ràdio. Marxem ara a l'any 2017, parlàvem de Marconi, ara parlem de Macron, i és que l'any 2017 Emmanuel Macron va assumir per primera vegada la presidència de França. Un italià, un francès, però bé, amb similituds al cognom. Marxem a parlar ara dels naixements, que tenim doncs, uns quants, Déu-n'hi-do, quants naixements avui, no? Tres naixements.
1: Sí, i és que avui he volgut destacar tres naixements que m'ha semblat interessants. Comencem al 1943, que va néixer el boxejador espanyol José Manuel Ibar, o millor conegut com Urtaín. Uh-huh. Uns anys després, al 1950, va néixer Adolfo Domínguez, famós dissenyador de moda i empresari, i al 1971 va néixer Sofia Coppola, directora de cinema.
0: Que bé, molt variat. Sofia Coppola, que crec que és filla de Francis Ford Coppola, si no vaig errat. Molt bé, marxem a les defuncions i a la efemèride musical. Aquí tenim avui?
1: Avui tenim a Antonio Amaya, que ens va deixar el 2012, un ballarí i cantant espanyol, i avui li dediquem la seva cançó més reconeguda, anomenada 12 Cascabeles.
0: Fem un viatge en el temps, llavors, avui per escoltar aquest 12 Cascabeles del cantant ballarí espanyol Antonio Amaya. Sergio, una abraçada. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Adéu-siau.

Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: dos minuts per arribar a 10:45 del matí. Nosaltres marxem ara directament a parlar amb en Carles Rius, que ja el tenim al telèfon, per actualitzar doncs una mica el tema del temps, perquè sabeu que tenim també alguna pregunta pendent referent a demà divendres, aquelles ullades de sol, aquella pluja que podia arribar al vespre divendres. Estarem pendents també del cap de setmana, tot i que no hi havia d'haver massa afectació. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, Dani, què tal?
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Doncs força bé, força bé, força bé. Doncs sí, parlem d'aquesta situació que es complica. Hi ha hagut dies de la setmana en què anava cap enrere. Avui torna a agafar una mica desbranzida aquesta situació d'inestabilitat. Bàsicament estem parlant es despenja una bossa d'aire polar des del nord d'Europa i afectarà gran part d'Europa, i a la península Ibèrica ens enganxarà només a nosaltres una mica, o sigui, Catalunya, Aragó, una mica de País Basc, una mica nord-est, i tampoc no baixarà massa, perquè a partir de València cap a baix, com si diguéssim, de la meitat de la península Ibèrica cap a baix, estan afectats per un anticicló que els dona estabilitat i aquest aire fred no acabarà d'arribar. Però sí que a la meitat nord-est de la península Ibèrica, on estem nosaltres, aquí sí que arribarà aquest aire fred, no amb la potència que arriba a gran part d'Europa, però sí que de resquilló ens enganxarà una miqueta, i això ens pot portar doncs aquesta inestabilitat de divendres. Repassem les últimes dades d'aquestes hores. 13 graus de mínima avui, ahir vam arribar a una màxima de 21, avui, si fa o no fa, seguirem amb una situació molt semblant, i avui ja començarem a veure una mica aquests canvis, uns canvis que estaran marcats, encara que faci sol al matí, per alguns núvols que aniran guanyant terreny, que cada cop seran més destacats i que arribaran a tapar la nit al cel. Els mapes d'avui, com dèiem al començar, són una mica més esplèndids que en dies enrere. O sigui, dies enrere anàvem dient, hòstia, que el divendres ens està afluixant, que sembla que la pluja es quedarà reduïda a la tarda. Doncs bé, els últims mapes han agafat una mica de pistonada. Recordeu que estem a la primavera, amb un clima mediterrani, i és molt difícil encertar aquestes situacions, perquè realment són tempestes que s'han de formar, que en funció del seu moviment i dels vents, doncs entren per una vall o entren per un altre lloc en el seu recorregut sobre el terreny, sobre la superfície, doncs sempre busquen la manera més fàcil de poder circular, i a vegades doncs les muntanyes que tenim a Catalunya, que en tenim per tot arreu, doncs aquestes provoquen que les tempestes agafin unes vies o unes altres. Però vaja, en general, el que ens estan dient els mapes és que aquesta propera nit ja podrien caure algunes gotes a Sant Just, o sigui que la inestabilitat hi és, que podria ploure gran part de Catalunya, però a Sant Just, com que dèiem aquests dies enrere, doncs que no seria massa cosa, sembla que aquesta propera nit ja ens podria caure alguna goteta. En principi seria molt poca cosa, però podria començar a caure alguna gota aquesta nit. Demà al matí ens aixecarem que encara cauran algunes gotes, o sigui, seguim amb aquesta situació de possibilitat d'algunes gotetes, i seria a partir del migdia on aquestes precipitacions podrien ser una mica més destacades. En quin sentit ho diem? Ho comentem una miqueta com el que vam viure a principi de setmana. Aquesta tempesta que va passar per sobre de Sant Just, que va descarregar amb una intensitat brutal, però que va deixar 10-12 litres per metre quadrat. I en altres zones potser va caure molt més. O sigui, passen molt ràpid i trien molt el lloc. Penseu que la tempesta que ens va caure a principi de setmana a Sant Just, al Prat no va caure ni una gota. O sigui, imagineu-vos el recorregut que tenen aquestes tempestes, que pots dir, sí, aquesta nit plourà, i potser et plou a Sant Joan d'Espí, a Sant Just no. O sigui que les coses en primavera i amb el clima mediterrani són realment complicades de preveure. Però vaja, en principi, els americans s'han tornat a animar avui, també el centre europeu també s'ha animat a que a partir demà del migdia puguin créixer ruixats, puguin créixer tempestes. No estem parlant de grans quantitats d'aigua, 10-12 litres, molt semblant a la que teníem a principis de setmana aquí a Sant Just, i això sí que està clar, i a més queda molt evident en tots els mapes que consultem. Aquest aire fred en alçada es desplomarà, i quan baixa aquest aire fred juntament amb la precipitació, el que fa és que la temperatura caigui en picat. Tampoc estem tenint unes temperatures molt altes aquests dies, sempre estem jugant amb els 20-21 graus. Doncs bé, demà probablement la màxima es quedi com a molt fins als 16 graus. Dependrà una miqueta de les ullades de sol que puguem tenir al migdia, perquè clar, o sigui, són tempestes, les tempestes tenen els seus límits, i a vegades acaben de passar i treu el nas al sol una miqueta, veus un arc de Sant Martí i torna a passar una altra tempesta, o sigui que en aquells moments del migdia és on la temperatura podria agafar una mica de pistonada cap a les 3, 4, 5 de la tarda i podria pujar cap als 16 o 17 graus. La resta del dia serà realment fred. I tal com ve aquesta inestabilitat, marxa. O sigui que de nit i matinada quedaran alguns ruixats dispersos a Catalunya i després aquestes tempestes desapareixeran i ens deixarà a Sant Just un dissabte on començarem amb un bon sol, amb aquells dies que dius tu allò que fa fresca perquè ha acabat de ploure a la tarda, el dissabte ens aixecarem al matí amb un dia fresquet, amb el sol com a protagonista, potser alguns núvols a la tarda sense precipitació, o sigui que serà un dissabte esplèndid i clar, si han baixat tant les temperatures divendres, el que farà el dissabte és recuperar-se i tornarem un altre cop a aquests valors d'aquests dies de 20-21 graus de màxima. Diumenge seria un dia... Digues.
0: No, parlava d'això precisament, no? De que el temps ara de primavera té aquesta complexitat i hem d'anar amb compte, però sembla que de cara al cap de setmana pinta favorable.
1: Sí, perquè aquesta bossa d'aire fred que ens enganxava de resquitlló, que comentaven que afectarà gran part d'Europa, però que a la península Ibèrica només afectava la zona de Catalunya, una mica d'Aragó, Euskadi i també podríem parlar una miqueta del nord del País Valencià, tot això, com que ens enganxa de resquitlló, marxa cap a Europa, se'n va cap a França i Itàlia, i per això parlem de que el cap de setmana aquesta estabilitat, aquest anticicló que parlàvem que hi havia a mitja península Ibèrica i que tenia tendència a pujar i recuperar posicions, farà que s'estabilitzi molt el temps dissabte i diumenge. Dissabte amb un bon sol al matí, amb alguns nubolets a la tarda, i diumenge potser amb un dia una mica més variable, amb sol i núvols, però vaja, que tampoc no hem de patir massa. O sigui que el cap de setmana, en principi, vist des d'avui, la situació sembla ser que s'estabilitza i tindrem un cap de setmana bastant tranquil. I un altre cop segueixo recordant aquesta situació que ens podria portar un estiuet de cara a mitjans de la setmana que ve. O sigui, si avui estem parlant de temperatures que tiren avall i que demà farà fred, i tindrem 16 graus, d'aquí a uns 4 o 5 dies, entre dimecres, dijous de la setmana que ve, o 6 dies, el 16 de demà divendres passaran a 26. O sigui que tindrem un tastet d'estiu a partir de dimecres de la setmana que ve, que ens podria acompanyar forces dies i que... No cal dir-ho, aquesta pujada de temperatures aniria acompanyada d'estabilitat i ja hem d'anar a fer previsions perquè la setmana que ve em sembla que ens enganxa un dilluns festiu. Em sembla que és la segona Pasqua i són tres dies de festa i la gent ja comença a fer plans per poder gaudir a l'aire lliure d'aquestes activitats. O sigui que sembla que tindríem una miqueta d'estiuet de cara a aquest cap de setmana que ve, ara no, al proper.
0: Molt bé, doncs molt pendents d'anar actualitzant aquesta informació, encara queden molts dies, pel que fa que cap de setmana ens quedem una mica més tranquils, pendents de la pluja que pugui caure avui, demà a primera hora i també demà al tard, però de moment sembla que dissabte i diumenge ens respectarà, Carles.
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, demà més informació. Gràcies, cuida't.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim aquí al magazín de matins de la Rambla, al refugi a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio d'Esbern. Perdoneu, a vegades em passa que recordo el programa de tardes que portava aquí a aquesta casa, al refugi, ara conduït per Jaume Elias. Marxem directament cap a l'espai de Ramblejant perquè avui volem també fer un parell de propostes d'activitats per aquest cap de setmana i també pel que queda de setmana. Marxem ara sí a la secció de Ramblejant.

Com ja comentàvem a l'inici de setmana, avui dijous és un dia carregat amb moltes activitats. Comencem primerament amb el ioga del riure, que es durà a terme a partir de les 5 de la tarda al Centre Social del Mil·lenari. És una activitat amb humor, respiració, energia positiva, activitats dinàmiques adreçades per gent gran i centrades en el riure com a eina de benestar. Una activitat que es durà a terme al Centre Social al Mil·lenari. També vam parlar i volem refrescar el fet de que a les hores del conte arriben també al Parc del Mil·lenari amb la Jugateca Ambiental i en aquest cas avui dijous 14 de maig del 2026 a 6:15 de la tarda al Parc del Mil·lenari, ben a prop del Centre Social, hi haurà també l'hora del conte, la vella Martina, a càrrec d'Elisa Linares. També aquesta tarda, de forma més breu, destaquem algunes activitats, com per exemple el manteniment de l'ordinador a les escoles, una activitat doncs, per obtenir coneixement bàsic de components físics i també aprendre a solucionar problemes. Pel que fa a les conferències, ja ho hem destacat, la conferència de l'Auge Japó des de l'edat mitjana fins al any 1926. També tenim inauguració avui de Pepe Jiménez, en aquest cas estem parlant de la inauguració de l'exposició Distopies Íntimes al celler de Can Ginestar, 8:15 del vespre. I també avui tenim el concert solidari pel Rebost de Càritas, un concert que es durà a terme a les 8 del vespre a les escoles i que bé, doncs, té com a component principal el fet que és solidari, que hem de portar doncs, aliments, ja sabeu, alguns dels que vàrem citar aquí al programa, i és que la setmana passada ens van visitar del Rebost de Càritas i també de Justícia i Pau explicant aquest projecte, una actuació dels membres dels tallers de música. Aquest vespre a les 9 també tindrem l'entrevista a l'alcalde Joan Bassaganyes al programa Panorama Municipal a ETV, a Televisió d'Esplugues. També ja enfocant-nos al cap de setmana, enfocant-nos en demà divendres, tenim el Parc de Can Candeler, el procés participatiu d'aquest parc, que s'estan executant diversos d'aquests processos participatius en marc doncs, d'això, de modificar els parcs infantils i que siguin doncs, a gust i també a servei dels més petits de la casa. Marxem a parlar també del Doc del Més, en aquest cas escrivint Hawa, podem trobar aquest documental demà a 8:15 del vespre a la sala cinquantenari de l'Ateneu. Està organitzat per l'àrea d'activitats de l'Ateneu Sant Justenc i al llarg del cap de setmana una iniciativa que ha sorgit del Club de Bàsquet Sant Just. Durant tot el cap de setmana als carrers del municipi trobarem la iniciativa En Cistella al Poble. Els dies 16 i 17 de maig celebra els 70 anys del club buscant les cistelles commemoratives repartides pel carrer. Fes-te una foto, penja-la a l'Instagram, etiqueta'ns i podràs guanyar premis. Col·labora l'Ajuntament de Sant Just. I què més trobem a l'agenda? Doncs trobem clàssics, com per exemple el Mercat de la Júlia Quieta, que celebra cada dissabte al Parc de Júlia Quieta al Mas Lluí, un mercat ambulant amb productes de proximitat. També trobem les CEAS, que celebra els 5 anys de la CEAS Jove, com vàrem comentar fa uns dies aquí al programa. La celebració començarà amb una cursa d'orientació pel nucli urbà de Sant Just i també doncs, tot seguit hi haurà activitat amb dinar i amb concert a càrrec del grup Les Begudes d'Esplugues del Llobregat. Pel que fa, doncs, al mateix dia, el mateix dissabte, trobarem el curs monogràfic de corda, les terrasses musicals, en aquest cas el bar Los Pisos, i també el Sant Just que ve un diàleg cobert, un acte polític d'Esquerra Republicana per presentar a la candidata Desiree Eslaoca Thriller Trujillo. Pel que fa, doncs, a la Juganteca Ambiental, tornen també dissabte al Parc del Mil·lenari, amb calendari de llunes, una activitat per descobrir com flueix aquest satèl·lit en els fluxos naturals. També a les terrasses musicals tornen aquest cap de setmana a les 6 i a les 7 del vespre, a les 6 al Mille Monkey Gastrobar, en aquest cas doncs amb música en viu, i el dissabte a les 7 al Binomi Casa de Menjars a la plaça del Parador. També pel que fa a Dogs Festival tenim a Barcelona a l'Espai a Prop, que ens comentava ahir la Marta Malaret, vicepresidenta de l'Ateneu Sant Justenc, que ens parlava de que l'Ateneu repeteix com a seu del Festival Internacional de Cinema
Documental de Barcelona i que en aquest cas doncs, hi participa en una projecció. I tanquem ja cap de setmana amb el Mercat de Pagès, al Parc de Torreblanca. Això és diumenge de 8 a 2 del migdia, amb la Jugoteca Ambiental d'aquest parc, del Parc Torreblanca, i també amb el concert solidari amb David Expósito, a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona. Col·labora l'Ajuntament de Sant Just i també doncs, és una iniciativa, en aquest cas, de David Expósito, que doncs, amb aquesta il·lusió i amb aquest talante que el caracteritzen, porta aquest projecte a diversos espais de Catalunya, en aquest cas també arriba Ateneu de Sant Just, que és casa seva, que és l'Ateneu del seu poble, i que el rebrà doncs, amb els braços oberts. Un concert amb piano i amb cançons que de ben segur ens agradaran molt. 3 minuts per les 11, marxem ara a una petita pausa musical, tornem de seguida, com sempre, després dels butlletins informatius de les 11 del matí. Bon dia, seguim aquí a Ràdio Desvern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i tots els sindicats a la taula sectorial, una trobada que arriba enmig d'una nova tongada de vagues avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Per la USTEC, els temes clau a negociar són el pla de xoc per l'escola inclusiva i la recuperació salarial. Anem al Departament d'Educació. Martí Cuní, Sara Canyete.
2: Hola, bon dia. Continua en marxa aquesta reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament amb l'objectiu de desescalar el conflicte que fa mesos arrossega el sector educatiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, presideix la reunió, però avui aquí també hi ha tota la plana major del departament, amb els secretaris generals i els directors de diversos departaments. I també hi ha representants de funció pública, que en aquest cas penja de presidència. Per part dels sindicats, tampoc hi falta ningú. Aquí hi ha les cinc forces que tenen representació a la mesa i la intersindical que hi pot assistir, convidada com a assessora d'USTEC i que formen part del comitè de vaga. La reunió, però, té un pronòstic incert, perquè USTEC, el sindicat majoritari, arriba aquí amb dues línies vermelles: revisar els recursos que es destinaran a l'escola inclusiva i revisar també la millora salarial, mentre que el departament apunta a revisar i millorar només els recursos per atendre l'alumnat. Martí Cuní, Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I a tot això, com us dèiem, avui hi ha vaga a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Anem a Girona, Núria Pereira.
3: Bon dia. Amb lemes com volem les condicions que la gent es pensa que tenim i crits de Niubó, escolta, això és una revolta, els professors gironins es van trobant a la plaça Catalunya, al centre de la ciutat. Alguns són optimistes amb la reunió que hi ha en marxa a Barcelona.
4: Hi ha gent que ho veu molt negre i d'altres que són més positius. Jo espero que aquesta senyora sigui capaç de fer un canvi.
3: Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: Sobre la infiltració de Mossos en una assemblea de docents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que sigui la primera vegada que passa i ha dit que entén que els sindicats no en tinguin prou amb les disculpes del departament. Són declaracions al programa Matins de TV3.
6: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
7: Però vostè ho deu poder saber, nosaltres no. Bueno. Les vegades que ha passat això.
8: Sí, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
6: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
1: Un grup d'individus sense identificar ha confiscat un vaixell que navegava en les costes dels Emirats Àrabs Units, a prop de l'estret d'Hormuz, segons informa l'Agència d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit. La nau l'estarien traslladant en aquests moments cap a aigües territorials de l'Iran. Diversos petroliers i vaixells de càrrega han estat objecte d'atacs en aquest punt des que els Estats Units i Israel van començar la guerra contra l'Iran el 28 de febrer. Des d'aleshores, la República Islàmica bloqueja bona part del trànsit marítim a l'estret d'Hormuz, que, com us hem anat explicant durant aquest temps, és un pas estratègic per on hi circula una cinquena part de les exportacions mundials de petroli i gas.
5: I Xi Jinping ha avisat Donald Trump que la Xina i els Estats Units podrien entrar en conflicte si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan. Els líders s'han reunit a Pequín en la primera visita d'un president nord-americà als últims 9 anys. El president dels Estats Units ha estès la mà al seu homòleg xinès, que també ha tingut paraules conciliadores.
9: Els interessos comuns entre la Xina i els Estats Units superen les nostres diferències, i l'èxit de cada país representa una oportunitat per l'altre. Quan ens enfrontem, totes dues parts pateixen.
1: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport de Barcelona sigui una línia de Rodalies. Aquest matí han fet una acció a l'estació del Passeig de Gràcia contra el futur servei R Aeroport, una connexió ràpida entre les terminals del Prat i el centre de Barcelona. Anem cap allà, Joan Garcia.
10: Bon dia. Les entitats convocants creuen que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia per un servei que es quedarà a Barcelona col·lapsarà els túnels i afectarà la fiabilitat de Rodalies. Carles Garcia és el vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
11: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
10: Reclamen seure amb la Generalitat perquè sigui la R2 Nord o en un futur l'R4 Nord la línia que cobreixi aquest servei. Avui han baixat a l'andana de Passeig de Gràcia i han desplegat pancartes amb el lema "No a la R Aeroport, trens per a la gent, no per al turisme". Joan García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, Marcos García.
12: L'Espanyol s'allunya del descens a segona divisió. Ahir, Espanyol 2, Atlètic Club 0. Després de trencar una ratxa negativa de 18 partits sense guanyar, l'equip blanquiblau suma 42 punts. En té 3 de marge sobre el descens. Ahir el Barça va perdre 1-0 al camp de l'Alavés i queda, doncs, sense opcions d'arribar als 100 punts a final de Lliga. Avui és el torn del Girona, que rep la Reial Societat de Montilivi, també amb la necessitat de guanyar per sortir de les places de descens que ocupa ara mateix. A partir de 3:15, el tot gira d'aquest Girona Reial Societat. Avui també, però a 9:45, Reial Madrid Oviedo. En unes declaracions a la Sexta, el president del Madrid, Florentino Pérez, insta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. I a la Lliga CB de bàsquet, Granada 98, Barça 101 i Breogán 114, Jaio Pues Lleida 87. Aquest vespre a les 8, la 6a Joventut rep l'Andorra amb la baixa d'Ante Tomic. A l'Eurolliga, el València classificat per la Final Four. El 5è i definitiu partit, València 81, Panamà Cina i Cos 64.
0: Fins aquí les notícies.
13: 12 seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny de 5 a 7 sota el títol L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix, dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrecs de 3 a 5 amb la sessió Escola i família, inici d'una bona relació, les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. I la tercera i última xerrada serà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol Límits respectuosos i sants, destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació compartida, família, escola i municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi. I les famílies ja poden formalitzar la seva inscripció en l'enllaç que trobaran a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern. Pel que fa a medi ambient, l'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar a qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat.

I pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, i serà impartida pel professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. L'acte tindrà lloc avui, 14 de maig, a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència oferirà un recorregut per la història del Japó des de l'etapa medieval fins l'any 1926, abordant l'evolució política, social i cultural del país al llarg d'aquest període històric. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per socis i una aportació de 5 euros per als no socis. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor Envici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
5: T'he dit que no em venia de gust.
6: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
7: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
8: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
9: Deixa'm estar pesat.
8: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
11: Doncs jo no separo la brossa, em fa mandra.
12: Tu sí?
11: Esclar.
13: Marcel, cada cosa on toca, eh?
12: Esclar.
14: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
15: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
16: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: I avancem en el nostre magazín matinal, avancem a la Rambla. I avui, doncs, volem parlar d'un tema que, tot i que sembla que l'estiu queda lluny en absolut, perquè estem ja al mes de maig, a 14 de maig i res, en un tres i no res, estarem ja al mes de juny, del juny passarem al juliol i estarem ja de vacances estivals i res també queda per la festa major, perquè queda molt poquet, o sigui que ens preparem ja per aquesta època més estival. Sant Just també s'hi prepara i en aquest cas, doncs, aquest estiu el municipi omplirà d'energia, creativitat i ganes de festa amb un nou cicle anomenat Summer Fest, amb la implicació directa del jovent de diferents barris. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat el regidor d'Educació i també de Joventut, en Just Fossalba, per parlar de tots aquests temes, d'aquesta activitat i de com s'ha gestat també aquest projecte. Just, bon dia.
1: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Explica'ns una mica com va néixer aquesta activitat, el Summer Fest, i com s'ha programat.
1: Bé, l'activitat del Summer Fest neix principalment per dos realitats que es concatenen, eh? Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi. Uh-huh. I aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit, doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també sumar aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es sumen, s'animen, s'integren. Uh-huh. I fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva, que crec que és interessant.
0: S'està parlant molt, no?, habitualment del tema de treballar de forma individual, no?, de proposar de forma individual. Uh-huh. Ho escoltàvem l'altre dia també amb la sala, que ens explicaven, no?, que d'alguna manera també escoltar de forma individual les propostes que té gent que potser, doncs, no pertany a cap entitat. Mm-hmm. Pel motiu X, doncs també està bé, i és una forma també d'incorporar-los i de que d'alguna manera es sentin que les activitats que s'estan programant també estan relacionades amb les seves necessitats i amb les seves inquietuds.
1: Sí, correcte, és buscar, al final, formes de participar n'hi ha moltes, l'associacionisme n'és una, i jo crec que Sant Just gaudeix d'un món associatiu potent que organitza moltíssimes activitats, però hi ha molta gent que no s'hi sent identificada o no se sent cridada a funcionar a través del món associatiu, i poder oferir aquestes oportunitats, acompanyar-los, és un procés de creació d'activitats en aquest cas lúdica, però també un procés d'aprenentatge i de vinculació i de comunitat per part d'aquesta gent, no?, que s'integren aquestes activitats, que potser només des d'aquell moment només consumien activitats i ara passen de ser consumidors d'activitats com aquesta a ser creadors d'activitats. Jo crec que és un canvi important i interessant, vaja.
0: Uh-huh. I en aquest sentit s'han dividit en quatre activitats.
1: Sí.
0: Una per cada mes, començant aquest mes de maig, el 30 de maig.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, cada activitat respon a les iniciatives que han anat sortint en...
1: Sí.
0: Aquest grup de joves.
1: Sí.
0: I una d'elles amb la que s'arrenca és la festa Far West.
1: Sí, la veritat que hem agafat un grup de, principalment noies, cal dir-ho, joves, bastant joves, amb moltes ganes, molta iniciativa i amb moltes idees molt divertides, totes d'elles. Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat defugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
0: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim.
1: Clar,
0: perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem a Canigó, que normalment no hi anem, no? O ens anem a la piscina, que normalment no hi anem. I sí, realment, mira, aquest 30 de maig comencem amb una festa temàtica Far West, que jo crec que no n'hem fet mai cap al municipi, o no em sona, en els últims anys haver fet una festa Far West, on precisament hi haurà un toro mecànic per poder pujar a veure qui aguanta més sobre el toro, hi haurà un bingo musical i s'acabarà amb un DJ, el DJ Dinho, que és l'Aldo de l'Esplai, que amenitzarà la festa fins que s'acabi. I a més hi haurà sopar, que serà gratuït, i beguda.
0: Clar, és una festa que la relacionaríem ràpidament amb Esplugues de Llobregat pel passat que té, no?
1: Sí, és veritat.
0: Pel passat que té de Far West, de que han rodat pel·lícules i tal, però clar, Sant Just, a lo millor doncs no ens correspon potser agendar-ho tan freqüentment, però de tant en tant doncs és interessant poder fer aquest tipus d'activitats i que hagi sortit també doncs d'aquest interès, no? De que els joves ara els hi ve de gust. M'imagino que també hi haurà aquesta temàtica s'ha triat perquè a lo millor doncs van vestides una mica.
1: Sí, de fet hi haurà un fotocall per poder-se fer fotos de Far West, que ens ajuda a l'associació fotogràfica. Jo crec que també els hi feia il·lusió doncs fer un sopar estil temàtic per poder-se disfressar, per poder-se vestir, per poder passar-s'ho bé. De fet, totes les festes, la següent és una pool party a la piscina de la Bonaigua, on també doncs, hi haurà jocs aquàtics, on també hi haurà música i beguda. Després farem una mica una festa holi, que ja se n'havien fet amb festa major alguna vegada, i després una neon party, d'aquestes que hi ha llums de neó i et vesteixes i et pintes amb colors que brillen, que són cosetes que no, jo crec que la gent jove estava motivada per tirar-la endavant, i jo crec que podran funcionar molt bé.
0: Pel que fa a la pool party que et referies fa uns moments, que serà el 12 de juny, d'aquestes sí que tenim precedents. L'any passat es va fer alguna cosa similar al final de la gala d'esportiva, no? Que es fa al final de curs, que es clou, diguéssim, la temporada esportiva, i es va convidar també els joves que volguessin doncs, a quedar-s'hi a gaudir de la piscina exterior de la Bonaigua, i en aquest cas doncs, es torna a fer també en horari nocturn.
1: Sí, començarà al vespre, a les 8, hi haurà alguns jocs aquàtics, hi haurà una miqueta de musiqueta, hi haurà també un petit servei amb refrigeris i menjar, i la idea és allargar una miqueta la festa perquè la gent jove que estigui allà doncs, pugui disfrutar de la piscina en un horari que normalment no és el natural de la piscina, que és de dia, i poder estar de nit allà fent una miqueta de gresca i xerinola.
0: Sí, no? Totalment, és una activitat que si mirem els pobles del voltant es freqüenta i es fa bastant, però aquí Sant Just, fora de festa major, això d'obrir la piscina doncs en horari nocturn a més, no
1: jo, seria... A veure si ho convertim en tradició. Exacte. I ho podem mantenir cada any.
0: Estaria molt bé. Molt bé, doncs passem també a parlar de la Holi, que com deia sí que també tenim precedent també, perquè per festa major també s'havia celebrat algun any, i bé, doncs és aquesta festa dels polvos de colors, no?
1: Sí, típic de la Índia, sí, correcte. Sí.
0: I bueno, m'imagino que això es celebra en aquest cas al Mas Lluí.
1: Sí. També un altre espai que normalment no es fan activitats de caràcter nocturn, que sí que se'n fan moltes activitats a Mas Lluí, però aquest estil d'activitats és veritat que no acostumen a portar-ne, i creiem que era un barri doncs, que també té dret a tenir de tant en tant alguna activitat d'aquest estil.
0: I aquí què? Aquí com ho farem? Hi haurà tot el tema dels colors, però després no m'imagino la gent va venir menjant.
1: No ho sé, espero que es passin a casa a dutxar-se, o posarem un punt d'aigua per poder-se netejar i treure i expulsar-se els colors, i després sí que hi ha una petita espai d'animació, de sopar i de refrigeris, i es finalitzarà amb una mica de música i una festa neon party, que és aquesta festa on hi ha unes pintures luminescents amb uns colors amb llums de neó que et permeten doncs, estar il·luminat amb aquestes pintures.
0: Mare meva, Jus, estarem 3 dies traient pintura.
1: Jo, la gent jove té moltes ganes, tu. Escolta, sí. Jo m'ho miraré, crec que des de la barrera, perquè no en sé si m'he molt de gust tacar-me la pintura.
0: Bueno, és que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, però molt bé, molt bé. 4 de juliol aquesta, recordem, el 30 de maig és la primera, que és la de Far West al Parc Canigó, el 12 de juny a la Bonaigua i el 4 de juliol al Mas Lluí. I tanquem el setembre aquest cicle, que en aquest cas doncs, serà a la plaça de la Pau, amb Extreme Sports.
1: Sí. Ells volien, el grup de joves que ha impulsat aquest Summer Fest volia també una activitat més esportiva, i és una espècie de circuit fet amb inflables, estil una mica humor amarillo per als de la meva generació, perquè ens entenguem, i serà com una cursa de circuit per fer una sèrie de voltes i cronometrar-se, i després hi haurà un paintball també per jugar una estona i passar-s'ho bé i disfrutar.
0: Molt bé, doncs una activitat que està dins el cicle de Summerfest, no dins del calendari Summer, no?
1: Perquè no, setembre, ja queda, una mica, setembre ja queda una mica apurat.
0: La canalla ja haurà començat també l'escola.
1: Però i encara fa calor, ara amb el canvi climàtic tenim calor al setembre.
0: Per desgràcia, sí. Però sí, sí, no, la veritat és que una activitat que ve de gust també.
1: Sí, jo crec que la gràcia és que són activitats que costa de vegades de programar, no? Que uh-huh. és veritat que a vegades algunes sí que les hem fet, la Pool Party o la Holy Fest, però sempre vinculades a festes més grans, no? A festa major, a festa de tardor, i tenir-les així separades com una oferta puntual que també vol una mica dinamitzar els caps de setmana, sobretot per la gent jove, perquè no marxi fora i es quedi aquí, doncs crec que és interessant. I són és un aire fresc, noves activitats, diferents mirades, nova gent, jo crec que també és interessant.
0: Uh-huh. No, i que a vegades passa Sant Just, no? Que programes una cosa amb tota la il·lusió, pensant que allò funcionarà, que allò és una cosa diferent, i per les circumstàncies que té el nostre municipi, doncs a vegades no té l'èxit que tu esperaves i has invertit aquelles ganes, aquell esforç, i dius, ostres, jo pensava que això tindria èxit, no? Però en aquest sentit, com que hi ha un grup de persones al darrere que l'han organitzat, que estiraran els seus amics, que estiraran els seus cosins, que estiraran a tothom, doncs clar, tens aquest teixit, aquesta xarxa, que ja t'assegura que serà un
1: èxit. Això és importantíssim. Això, jo crec que també és una reflexió que cal fer. Quan la comunitat ja està al darrere, és molt més fàcil arrossegar, que la ciutadania sumi al projecte, que sumi a l'activitat, que sumi a l'esdeveniment. Moltes vegades, si és l'Ajuntament sol que organitza una activitat, la publica i després, a vegades tenen molt d'èxit, però a vegades també doncs són quatre gats. Però una cosa que sempre ens funciona i és un èxit assegurat és quan aconsegueixes vincular-lo amb la gent. Amb la gent, amb les seves necessitats, i que sigui la pròpia gent que se'l fa seu, se'l sent seu, el crea, i si els pots incorporar des del procés de creació, jo crec que és una suma importantíssima.
0: Totalment. Doncs avui hem parlat d'aquest Summer Fest, de fet ho estem fent amb el regidor de joventut, amb Just Fossalba, sí. I bé, doncs, com
1: dic, dèiem... que m'agradaria haver portat que aquestes les noies que estaven organitzant haguessin pogut venir, estan d'examen, ens van dir que no podien venir, han d'estudiar, em sembla que bé que estudin, però bueno, que els animo tota la ciutadania a passar-se, petits i grans, i gent jove, evidentment, però que tothom pot venir.
0: Clar, t'anava a preguntar, l'activitat està adreçada a quin rang d'edat? Perquè a mi m'han agradat totes, no sé.
1: Pots anar-hi.
0: Jo tinc els meus 26.
1: Pots anar-hi, ets jove. Jo crec que, a veure, el perfil de gent, nosaltres volem agafar la gent jove, posem des dels 15-16 fins als 18-20-25, però evidentment jo, per exemple, tinc ganes de pujar-me al toro mecànic i en tinc gairebé 40, o sigui que també aniré a treure el cap, a passar-m'ho bé, a jugar una mica al bingo musical. També és una mica per teixir barri, en el fons anar a la Miranda Canigó, anar al Masjuí, anar a la plaça de la Pau, anar a la Plana Vell Solets, també és una mica intentar que la gent del barri, qui vulgui, doncs pugui baixar, anar a trobar-se a la plaça, a trobar-se en aquest espai i teixir barri també, que és molt interessant.
0: Importantíssim, sí, i a més que hi ha barris que a vegades doncs, el que comentaves, no? Que hi ha una activitat en concret, no? En Masjuí veiem moltes activitats familiars, veiem també doncs el mercat ambulant que ve cada dissabte, hi ha activitats molt recurrents que sí que segueixen, diguéssim, una línia, però en aquest cas, clar, activitats així per jovent, doncs està bé també que hi hagi en aquests espais. Sí. Com dèiem, l'última és a la plaça de la Pau, que potser doncs, sí que és
1: un espai més conegut i reconegut,
0: sí. Perquè també hi ha l'esplai al costat, sí. No? I en aquest sentit també se'l senten molt seu, però realment, doncs, interessants aquestes quatre propostes que ens fa l'Ajuntament i també aquest grup de joves de Sant Just. Fem un breu repàs abans de tancar. Recordem que tenim la festa del Far West el 30 de maig al Parc del Canigó, també la Pool Party el 12 de juny al SEM La Bonaigua, que tindrem també la Holy Fest al Mas Lluí el 4 de juliol i tancarem doncs amb Extreme Sports el 26 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau, que trobareu tota aquesta informació al web de santjust.cat i que bé, doncs qualsevol qüestió que tingueu dubte, doncs us podeu adreçar directament a l'Ajuntament i així doncs també a participar, perquè si és un èxit, que segur que ho serà, entenc que una mica el format consisteix doncs, en repetir-lo, no? Sí. I també que aquest tipus de grup segueixi ampliant perquè hi hagi més gent i més veus.
1: A nosaltres ens agradaria poder mantenir un format similar, sobretot per les bondats que veiem, per poder arribar a barris que normalment no programes o programes coses que no són aquesta, i també donar aquesta varietat a tots els barris, per poder seguir implicant a gent jove en aquests espais de creació d'activitat no formal, no, que no estiguin estrictament vinculades a associacions, i per tant que gent jove que potser no està acostumada a organitzar coses, li dones la possibilitat, la responsabilitat i les ganes de crear activitats dirigides per ells i pels seus amics, i al final també oferir una activitat lúdica per a gent jove a Sant Just, que sabem que és una oferta que a vegades doncs, ha mancat de forma històrica, i que com a mínim doncs, podem pal·liar una miqueta un cop al mes tenint aquest tipus d'activitats, quan ve molt temps.
0: I tant que sí. Doncs ja ho sabeu, aquest estiu el municipi arriba al Summerfest, que vol convertir-se en un punt de trobada festiu, dinàmic, amb activitats variades, ambientació cuidada, perquè cada cita doncs, sigui una experiència única. Just Fossalba, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, una abraçada.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: Doncs vinga, seguim avançant el nostre magazín. Parlàvem ara de joventut, de caliu, d'estiu, perquè ja ve de gust i tenim moltes ganes, però ja sabeu que nosaltres tot el que fem, totes aquelles activitats que podem arribar a fer al nostre temps lliure, ens agrada compartir-les a les xarxes socials. I és per això que saludem a la Vanessa Montserrat. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Has vist com he lligat una cosa amb l'altra?
1: Sí, sí, m'he quedat aquí.
0: És que això va així, això va així.
1: Molt ben lligat.
0: Sí, sí, no, això va així.
1: Perquè és veritat.
0: I tant. És cert. Tot i que nosaltres moltes vegades ens centrem en la vessant d'uns més empresarial, més de, doncs això, d'ajudar aquella gent que ens estigui escoltant i que tingui un negoci o que tingui un projecte personal que li vulgui donar una mica de vidilla a les xarxes, doncs que ho pugui fer a través dels comentaris i consells de la Vanessa. Però bueno, a nivell personal també serveix, moltes vegades, tot el que ens expliques.
1: Bueno, és que a nivell personal, al final, aquestes empreses necessiten que hi hagin els consumidors de nivell personal, perquè
0: totalment,
1: al final són els seus possibles clients, no? Llavors, necessitem, com a empreses i com a marques personals, que tothom, bueno, tothom, o que, bueno, que hi hagi activitat, no? Si més no.
0: Sí, sí, totalment, totalment. Doncs vinga, comencem una mica amb el repàs perquè arriben novetats i arriben ben carregades de, doncs això, de qüestions que hem de tenir en compte i que hem de saber. Per on vols començar?
1: Comencem per TikTok, si et sembla.
0: Perfecte.
1: Doncs TikTok ha anunciat una versió, una novetat, vaja, una novetat, que és molt important i és una versió nova de pagament sense anuncis al Regne Unit. De moment està al Regne Unit i es diu TikTok Ad Free. I segons la informació oficial, doncs tindrà un cost, perquè això té un cost, de 3,99 lliures al mes. De moment només s'està desplegant, com us dic, al Regne Unit i és per usuaris que siguin majors de 18 anys.
0: I en què consisteix això, perdona?
1: Doncs que TikTok comença a provar un model que ja hem vist en altres plataformes i si pots continuar utilitzant l'aplicació gratis amb anuncis o pots pagar una petita quantitat mensual

0: per eliminar aquests anuncis. I això és important perquè confirma una tendència que és molt clara, i és que les xarxes socials cada vegada busquen més vies d'ingressos més enllà de la publicitat tradicional. Aquí, abans, el model era molt simple, o sigui, nosaltres fèiem servir l'aplicació de forma gratuïta i les marques pagaven per anunciar-s'hi, no? Doncs ara, el model comença a canviar, i és que les plataformes aquí, és que clar, dius, volen ingressos, no?, per publicitat, però també subscripcions, serveis prèmiums i altres funcions extres. I aquí és important recalcar una cosa, per les empreses sobretot, i és que si cada vegada més usuaris paguen per veure menys anuncis, el contingut orgànic tornarà a tenir molt més valor. Llavors, és a dir, no hi haurà prou en pagar anuncis, sinó que les marques hauran de crear també contingut que la gent realment vulgui veure. O sigui que tinguem en compte això, perquè si cada vegada el que volen les xarxes, no?, és protegir la intimitat, per dir-ho d'alguna manera, fent pagar, perquè si tu no vols rebre la publicitat, pues has de pagar una subscripció per no rebre aquesta publicitat ni anuncis, perquè a vegades, no, et sents una mica abrumat. Pues dius, jo no vull veure anuncis, prefereixo pagar i punt. També és una forma, com us deia, de que les plataformes continuen guanyant diners, no? Que al final, pues...
1: Increïble, increïble. No tenen prou.
0: Bueno.
1: No en tenen prou.
0: Però, pues, el que us deia, no? Que al final, doncs, com a marques, és important que tinguem en compte aquest posicionament orgànic.
1: Perfecte.
0: Continuem amb TikTok, si et sembla.
1: Genial.
0: I és que està ampliant les seves campanyes out of phone, que vol dir això, que permeten portar anuncis de TikTok fora de l'aplicació, per exemple, a pantalles digitals o en espais físics. És com si el contingut que neix amb llenguatge TikTok pot aparèixer després en pantalles exteriors com centres comercials, espais públics o altres ubicacions digitals. I això és interessant perquè TikTok ja no vol ser només una aplicació de mòbil, sinó que vol convertir-se en un ecosistema publicitari més gran, per dir-ho d'alguna forma. I aquí, per les marques, doncs, obre una reflexió, i és que el llenguatge de TikTok ja ha sortit del telèfon. Avui, un vídeo vertical, ràpid, fresc i directe, doncs, pot anunciar també, o es poden anunciar també en altres pantalles. I això vol dir que la manera de comunicar està canviant. Les marques, sobretot, aquí hem d'apuntar, que han d'aprendre a explicar en molt pocs segons, perquè és veritat que cada vegada volem tot més immediat i, sí, i si no ens impacta els primers segons no ens interessa i marxem, doncs tenim en compte com a marca o com a empresa que hem d'explicar en qüestió de segons algú que realment, doncs, impacti.
1: I moltes vegades, ara ho estem veient cada vegada més a xarxes socials, que quan són clips llargs, el que fan és et posen el pico, és a dir, la frase estel·lar que hagi dit la persona al principi, i després et fan tota la reproducció de la crònica o de lo que sigui, no? És a dir, si és una entrevista o és un speech d'una persona que està parlant, jo que sé, sobre com invertir més en borsa, i diu una frase de, és que se está invirtiendo mal en bolsa, no sé què, no sé quantos, doncs apareix aquesta frase a l'inici i després tot el context i tota la informació, i això és per captar, perquè tu escoltis aquella frase i diguis, ai, em quedo a veure el vídeo sencer, saps?
0: A veure què diu, no?
1: Clar.
0: És aquesta la idea. I com que cada vegada, o sigui, això sempre ho hem tingut present, o sigui, al final, quan veiem anuncis de publicitat a la tele també, doncs al final, bueno, si estàs a la tele i ho estàs empassant, pues al final no li dones tanta importància, però sobretot a xarxes que estem acostumats a escrolejar, ens ha d'impactar alguna cosa al primer segon, no? per veure, o sigui, perquè et capti l'atenció i no marxis. I al final, pues, bueno, cada vegada, com que estem més acostumats, això, bueno, té una mica de punt de... Ojo, no? Però és veritat, és que cada vegada fem més scroll i és com... Pu, pu, pu, pu, pu, pu, anem com...
1: Totalment.
0: En pilot automàtic.
1: No, i que hi ha vegades que dius, no entraré a l'aplicació. I quan et dones compte, ja estàs dins de l'aplicació i portes ja 5 o 6 scrolls i dius, aviam, però no havíem dit que no entrava a l'aplicació.
0: Ja. Yeah.
1: I estàs allà, pum, pum, pum, pum, vinga, va, 5, jo a vegades ho faig això, 10 vídeos i tanco.
0: Paro.
1: I llavors, i comences a comptar i estàs amb el 15 anys i dius, bueno, sí, perquè allò era un anunci i no compta, sí, bueno, és que aquest no m'ha agradat i no compta. I dius, ostres,
0: ja estaria. Però és això, és això, és això.
1: Sí, no, ja, però no és això quan vols anar a dormir. Exacte. Quan necessites anar a dormir, quan necessites fer coses de la teva vida quotidiana, doncs, i estàs enganxat allà, ho estem dient amb risses, però la veritat és que
0: fa una mica de por, Sí, bueno, és preocupant, és veritat, perquè al final dius, ostres, tu, com pot ser que tingui tant poder d'enganxament-te?
1: Sí, és terrorífic, terrorífic. Molt bé.
0: Aquest seria un altre debat, que
1: sí.
0: ja el tractarem.
1: A la secció de no xarxes socials, que no és aquesta sí xarxes socials.
0: Podria ser un consum més conscient, o sigui,
1: això
0: al final,
1: sí, això sí, totalment.
0: Al final també és important,
1: No cal treure-les de la nostra vida, sinó fer un ús conscient i això, no? Allò de tenir el carregador al costat, a la tauleta de nit, no és bona idea.
0: No.
1: Molt bé, seguim.
0: Passem a Instagram, si et sembla, perquè aquí hi ha una notícia que potser ha passat una mica desapercebuda, però que també és important, i és que Instagram, ojo, cuidao, amb el que us explico.
1: Ojo, peligro.
0: Cuidadet, que ha deixat d'admetre el xifratge d'extrem a extrem en els missatges directes. Dit d'una manera fàcil, alguns chats tenien abans una capa extra de privacitat similar a la que tenim a WhatsApp, doncs bé, ara Instagram ha eliminat aquesta opció. I això no vol dir que tothom pugui llegir els nostres missatges, hem de tenir en compte. Però sí que els missatges d'Instagram ja no tenen aquest nivell de protecció extra que dona el xifratge d'extrem a extrem. Això és especialment important per a empreses i professionals perquè, per exemple, si una immobiliària o una clínica o qualsevol negoci parla amb clients per Instagram, hauria d'anar en compte sobretot amb la informació sensible que envia per aquests missatges directes. Informació sensible entenem com a dades personals, com a documents, dades bancàries sobretot, informació mèdica, què sé jo, no? Temes legals o qualsevol conversa que requereixi una confidencialitat especial, no? El consell seria que Instagram està molt bé per iniciar converses, per respondre a dubtes ràpids o generar contacte, però si la conversa passa a ser més privada o més delicada, doncs millor que la porteu a un canal més segur, com per exemple podria ser correu electrònic o una trucada o el WhatsApp, si més no, perquè sí que té aquesta opció de xifratge d'extrem a extrem.
1: Perfecte.
0: No sé si ho sabies?
1: Lo de WhatsApp sí, però d'Instagram no.
0: Instagram no, pues, sí. O sigui,
1: Tenim en compte
0: aquest puntet. Seguim amb Instagram perquè ara amb una novetat també interessant pels creadors de contingut en aquest cas, i és que Instagram està provant que cada imatge o cada vídeo que hi hagi dins d'un carrusel pugui tenir el seu propi text. Fins ara, quan publicàvem un carrusel, tenim un copy únic, general, per totes les imatges que van sortint en el carrusel, no? Però amb aquesta prova, cada slide podria tenir una explicació pròpia. O sigui, tu vas girant, vas lliscant, diguéssim, i a cada slide hi ha un text propi, vale? Això per màrqueting, doncs, és molt potent, perquè imaginem un carrusel per una immobiliària, per exemple, amb 4 slides, que el primer seria, vols vendre el teu pis, el segon podria ser això és el que mira un comprador, el tercer podria ser això és el que pot frenar una venda, i el quart, així podem ajudar-te, no? Doncs ara mateix tot això s'ha d'explicar dintre d'un copy, amb un text general. Però si Instagram permet textos independents per cada slide, cada imatge podria tenir el seu propi context i la seva pròpia paraula clau també, que és important, no?, pel tema del posicionament, i a més la seva pròpia crida a l'acció dintre de cada un dels slides. Això pot ajudar moltíssim a explicar millor les idees, per exemple, o fer carrusels més educatius i convertir cada publicació en una mena de miniarticle visual, per dir-ho d'alguna forma. Per negocis locals pot ser una eina superútil, per exemple, doncs jo què sé, una botiga pot explicar els seus productes pas a pas, o com us deia, una immobiliària pot explicar el procés d'una venda, o una marca personal doncs també pot dividir una idea en diferents punts. La clau seria no fer carrusels plens de textos, sinó fer-los més clars i més narratius i a més que ens ajudin molt més al posicionament.
1: Perfecte.
0: És una bona...
1: Sí, és una bona... Home, és que els carrusels donen molta informació.
0: Sí, a més
1: els carrusels... A mi m'agraden molt.
0: És que els carrusels, a més, funcionen molt bé com a marca, com a empresa o com a marca, perquè al final aquí hi ha un altre punt important a tenir en compte per l'algoritme, no? I és que, clar, si no és el mateix que veiem un vídeo que també té impacte perquè et passes una estona mirant-ho, però el carrusel, depèn de quantes slides tingui, clar, ja et pares, llegeixes, tal, i llavors estàs més estona, estàs més temps. Que detecta Instagram el seu algoritme? Que aquell compte és interessant perquè portes estona mirant-ho. Llavors li dona més visibilitat. O sigui que això també
1: s'ha... Trucazo.
0: Hem de tenir cobrat això.
1: Clar, nosaltres, per exemple, aquí a Ràdio d'Esvern el que fem és un carrusel el divendres amb les fotografies de totes les persones que han vingut a fer l'entrevista del dia. Llavors, de dilluns a divendres, entrevistem cada dia a una persona i a l'entrevista del dia, que es fa de 11 i 10 a 11 i mig aproximadament, doncs nosaltres els hi fem una fotografia i posem un petit text dient doncs aquesta persona és tal i ha vingut a explicar això. I llavors aquest carrusel es publica com el resum en imatges.
0: Vale.
1: Resum en imatges de la setmana, i llavors la gent que ens segueix, arroba Ràdio d'Esvern, pot trobar aquest carrusel un cop a la setmana amb totes les persones que ens han visitat. Llavors, això també és pràctic perquè d'alguna manera, doncs mira, el dimecres va venir fulanito de tal. Ah, doncs vaig a la web i escolto l'entrevista.
0: Clar. I una pregunta. I ara et faig una pregunta.
1: Sí.
0: En aquest carrusel... que surten tots els entrevistats, clar, té un text general, fins ara el té, no? I allà en el text general poseu quin s'heu entrevistat o no, només ho poseu a la imatge de la persona, no?
1: El nom de la persona el posem només, és a dir, el text general posa resum en imatges d'aquesta setmana, de la X a la X, és a dir, la setmana en la que estem, en curs, i després, en cada imatge... veiem el nom de la persona i en el post, en la publicació, en el text del post, també veiem el nom de la persona.
0: Vale. Pues ara, amb aquesta novetat,
1: sí,
0: podràs posar a cada imatge un text propi de, per exemple, l'entrevistat.
1: Val, perfecte.
0: I a més també podràs posar que vagi a, jo què sé, a veure l'entrevista tal.
1: Com a moda de comentari en cada imatge, diguéssim.
0: Exacte, com a copy, comentari, entenem el copy que serà per cada un dels slides d'aquest carrusel.
1: Magnífic, molt bé, molt interessant.
0: Estupendo.
1: Doncs mira, ens ha anat molt bé aquest exemple perquè així també ho hem pogut posar en pràctica.
0: Molt bé.
1: Molt bé, genial. Què més tenim a Instagram?
0: Doncs no, canviem de xarxa.
1: Canviem
0: de xarxa.
1: Ens agraden altres també, home, per favor.
0: Per favor.
1: Només doncs canviem TikTok, no?
0: No.
1: Que hi ha més.
0: Ens canviem a LinkedIn. I LinkedIn ha presentat una certificació oficial per a agències especialitzades en LinkedIn Ads. I això vol dir que les agències que treballen en campanyes de publicitat a LinkedIn podran obtenir una credencial que acrediti, sembla això un treball de llengües, la seva experiència. Això per què és important? Doncs perquè LinkedIn és una plataforma cada vegada més rellevant, tot i que ja ho era, al màrqueting B2B, o sigui, aquelles empreses que venen directament a altres empreses. I és que si una empresa vol arribar a directius responsables de compres, arquitectes, enginyers, empresaris o professionals especialitzats, LinkedIn, sobretot, continua sent una de les xarxes més potents. Ja sabem que és com dirigida com més exclusivament al tema professional. I aquesta certificació, sobretot, doncs, pot ajudar a les agències a demostrar autoritat i generar confiança, sobretot, davant de clients. Però també ens deixa una altra idea molt clara, i és que LinkedIn vol professionalitzar encara molt més la seva plataforma publicitària. I això vol dir que la competència serà, doncs, també més exigent. Uh-huh. Ja no vol fer qualsevol anunci, sinó que les campanyes hauran d'estar ben segmentades, amb els missatges, sobretot, clars, i un contingut de valor extra, no?
1: Molt bé.
0: Seguim amb LinkedIn, perquè també...
1: Ens encanta LinkedIn perquè és una aplicació que normalment no tractem i que està molt bé perquè ens ajuda no només a mostrar el nostre negoci, sinó, si són persones individuals, també a trobar feina.
0: També, també.
1: Importantíssim.
0: Importantíssim. Uh-huh. Però, mira, aquí LinkedIn també està millorant el seu sistema de recomanació de continguts amb intel·ligència artificial, com o no? Això, dit fàcil, és que LinkedIn vol entendre millor què interessa a cada usuari. No només mirar si li agrada una publicació, sinó analitzar millor el seu comportament dins de la plataforma. És a dir, què llegeix, amb què interactua, quins temes segueix o quin tipus de contingut consumeix i quin perfil professional té. Això és molt important pels creadors de contingut, sobretot. Abans, molta gent publicava a LinkedIn pensant només en aconseguir likes i ara cada vegada doncs, serà més important publicar contingut realment útil, que sigui coherent i que sigui especialitzat, sobretot, en el seu àmbit, no? LinkedIn premia, sobretot, més la rellevància que el soroll. I això, per exemple, si una empresa d'il·luminació pública publica contingut tècnic que sigui útil i pensat per arquitectes o administracions públiques, doncs LinkedIn pot entendre millor a qui mostrar aquest tipus de contingut. Si una agència de màrqueting, per exemple, publica consells útils per negocis, autònoms o empreses, doncs també pot posicionar-se millor davant del públic adequat. La clau aquí és tenir una línia editorial, per dir-ho d'alguna manera, que sigui clara, no? No publicar per publicar, bueno, tot així, sempre ho hem comentat, no? Que al final no es pot publicar en qualsevol xarxa per publicar, sinó que hem de seguir una estratègia sempre. En qualsevol de les xarxes.
1: I ja, breu, perquè ens queda un minut per tancar, avui com definiries una mica els objectius d'aquestes novetats que hem trobat avui a les diverses plataformes?
0: Doncs la primera és que les xarxes socials cada vegada volen ser més rendibles, per això veiem subscripcions també sense anuncis, com us explicava al principi, amb més formats publicitaris i més eines per marques. També sabem que la intel·ligència artificial és una part del funcionament normal de les plataformes, això ens queda claríssim. I després la tercera, doncs, que és que la confiança cada vegada és més important. La confiança en la privacitat, en l'autenticitat del contingut i en l'ús responsable de la IA i en la manera també com les marques es comuniquen amb les persones.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Això el gran consell per a empreses i marques personals és que no es tracta d'estar totes les xarxes tampoc, ni de tenir ni perseguir totes les novetats, sinó que es tracta també d'entendre què està canviant, adaptar-se amb criteri i crear un contingut que sigui útil i coherent. Així que...
1: Doncs ja ho tenim clar.
0: Això seria, no?
1: Ho tenim claríssim. Vanessa Montserrat, moltes gràcies. Et cuida't molt i la setmana que ve més.
0: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: A vosaltres, petita pausa, tornem després dels butlletins de les 12 i ja ho sabeu que avui doncs, tenim molta teca a la tercera hora. No podrà estar amb nosaltres Maraia Meneses Washington, però sí tindrem en Frank Rigol amb l'espai de Co-Shelling. Fins ara.
2: I el Sindicat de Professors de Secundària i també la CGT ja han dit que sense una proposta sobre increment de sous no es presentaran a la reunió de la setmana que ve. Anem al Departament d'Educació a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. Trobada que ha acabat sense acord i trobada llampec. Poc més d'una hora ha durat aquesta trobada dels sindicats amb el Departament d'Educació. Només USTEC es tornarà a seure dimarts si els fan arribar una proposta de millora salarial. Yolanda Segura és la seva portaveu.
4: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que la propera negociació, que doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
3: Comissions Obreres i UGT, tots dos firmants de l'acord amb el departament, han centrat les peticions en més recursos per l'escola inclusiva. Martí Cuní, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: I a tot això, com us diem, mentre no hi hagi acord, les vagues es mantenen. Avui n'hi ha a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, i la manifestació a Girona ha de començar a aquesta hora. Anem cap allà. Núria Pereira, bon dia.
5: Bon dia. Doncs un miler de persones estan arribant al punt de sortida de la manifestació. Les ha convocat al llarg del matí la coordinadora d'assemblees educatives d'aquí Girona. Per arribar fins aquí han recorregut els carrers del barri vell amb una visita irònica han volgut fer a temps de flors, mentre cridaven als visitants: no miris les flors i suma't a la lluita. Aquests manifestants estan arribant, com us diem, al punt de sortida. Entre els manifestants critiquen molt que han de fer front a gran complexitat a les aules.
6: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no, i aquest no pot representar doncs destrossar-te una classe, però no fer-te-la aturar i parar i estar per ell, sinó agredir amb un company, agredir amb un mestre, i penso, hi ha famílies que ens recolzen, que ho veuen, però n'hi ha d'altres que no.
5: Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar a Andorra quedarà avui vist per sentència. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. En la sessió d'avui, la sala escolta els informes finals dels empresaris encausats en aquest cas. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
8: Bon dia. Els 5 advocats que fins ara han participat en el judici han afirmat que els empresaris no han comès cap delicte. Carles Muguiló, que representa Gustau Huesa, ha carregat així contra l'inspector policial de l'UDEF, que va fer l'informe que és el pilar de les acusacions.
9: Para entender por qué de esta actitud de este policía, una mezcla entre Harry el Sucio y el Anacleto, agente secreto, a veces parecía cómico, a veces daba miedo, ¿no?
8: Maria Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
2: L'empresa de repartiment a domicili Glovo finalment acomiadarà 91 treballadors a Catalunya, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i les zones de la costa. No n'hi haurà cap a Barcelona, de Barcelona ciutat, però al principi la companyia va dir que preveia fer 143 acomiadaments arreu del país per evitar tancar, però ahir al vespre els sindicats van aconseguir reduir aquesta xifra. La companyia pagarà 37 dies per any treballat en la majoria de casos. Glovo manté uns 11.000 treballadors arreu de l'estat.
7: Al creuer Ambition, on hi ha més de 1.700 persones confinades per un brot de vòmits i diarrees, manté l'escala prevista per aquest dissabte al port gallec del Ferrol. De moment, el vaixell està atracat a Bordeus, on va arribar dimarts a la nit procedent de Brest, amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries estan investigant l'origen del brot, que ja ha provocat la mort d'un passatger de 90 anys i afecta una cinquantena de persones. De moment, les primeres proves han descartat que es tracti de norovirus, un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no es relaciona el cas amb l'antivirus.
2: Esports, Marcos García.
10: El Girona ha de guanyar avui per sortir de les posicions de descens a segona divisió que ocupa en aquests moments. A partir de 7:45, el tot gira del Girona Real Societat. L'equip de Mitchell és ara mateix penúltim a la classificació, empatat a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. L'Espanyol s'allunya del descens a segona divisió. Ahir, Espanyol 2, Atlètic Club 0. Després de trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar, els blanc i blau sumen 42 punts. En tenen, doncs, 3 de marge sobre el descens. Ahir el Barça va perdre 1-0 al camp de l'Alavés. Avui també, però a 7:45, Real Madrid-Oviedo. Unes declaracions que ha fet a la Sexta el president del Real Madrid, Florentino Pérez, repta el Barça a demandar-lo arran de les seves acusacions pel cas Negreira. I a la Lliga CB de bàsquet, Granada 98, Barça 101, Ibreogán 114, Hajo Pues Lleida 87. Aquest vespre a les 8, el Joventut rep l'Andorra.
11: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 12. Us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny, de 5 a 7 de la tarda, sota el títol L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix, dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrex, de 3 a 5, amb la sessió L'escola i família, inici d'una bona relació, les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. La tercera i última xerrada es farà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol Límits respectuosos i sants, destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació compartida, família, escola i municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi. Pel que fa a medi ambient, l'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat fa tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells a prevenció a santjust.cat. I pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, i serà impartida pel professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. L'acte tindrà lloc avui, 14 de maig, a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència oferirà un recorregut per la història del Japó des de l'etapa medieval fins l'any 1926, abordant l'evolució política, social i cultural del país al llarg d'aquest període històric. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per als no socis. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat Sant Just, tancant l'informatiu complet de la una. Fins ara.

Doncs benvinguts i benvingudes un matí més al Parador Musical, l'espai on descobrim la història i les curiositats dels grans noms de la música mentre escoltem els seus temes més icònics. Avui viatjarem pel món de Queen, un dels grups més llegendaris de tots els temps, amb himnes que encara fan vibrar estadis i sales d'espectacle arreu del món. Però prepareu-vos, perquè avui hi haurà molt de ritme, molt de talent i una mica de màgia rockera. I comencem parlant dels inicis del grup, perquè Queen naixia a Londres l'any 1970. El grup original estava format per Freddie Mercury, vocalista i pianista, Brian May amb la guitarra i Roger Taylor a la bateria amb John Deacon al baix. Abans de ser Queen, el grup es deia Smile i va ser Freddie qui va proposar el nom de Queen, pensant en una paraula curta, potent i amb majestuositat. Curiositat, doncs, que el primer concert amb el nom de Queen va ser al London's Imperial College a l'any 1970, on ja començaven amb l'ambició de ser un grup molt diferent.

I aquesta primera cançó que escoltem, el Keep Yourself Alive, és una de les cançons del seu primer disc i encara avui mostra aquella energia i aquell virtuosisme del grup en els seus inicis. Marxem a parlar de l'èxit global i d'una cançó, Bohemian Rhapsody. L'any 1975 arriba Bohemian Rhapsody, o Bohemian Rhapsody, també coneguda així amb aquest accent una mica més british que jo he intentat impostar, i és que una cançó que va trencar tots els esquemes, una cançó que va voler tocar molts pals musicals, és aquesta. Aquesta cançó, Bohemian Rhapsody, amb més de 6 minuts de durada i estructurada com una mini-òpera, no va ser un èxit instantani, perquè, de fet, al principi era inclús complicada programar-la a les ràdios, ja que tenia una durada d'uns 6 minuts aproximadament, i clar, doncs això era massa llarga, i en aquest cas va caldre una mica de temps perquè acabés calant fort. Com ja sabeu, ara és una de les cançons més icòniques de la banda britànica i amb aquesta cançó Queen va revolucionar la manera de fer música.

I aquest que sentim de fons, Freddie Mercury, el cantant principal d'aquesta banda britànica, no només cantava, sinó que també era un autèntic showman. De fet, si heu vist la pel·lícula Bohemian Rhapsody, ho heu vist ràpidament, però si heu vist també directes, com per exemple el Live Aid, el mític Live Aid, aquell concert que va aglutinar tantíssima gent i que també va aglutinar doncs, molts grups de música diversos per una bona causa, per una causa solidària. Si veieu aquestes imatges, siguin reals o siguin doncs, ficcionades a través de la pel·lícula que comentàvem, Bohemian Rhapsody, estrenada fa uns anys per molts cinemes i que va ser un gran èxit, inclús va aconseguir Oscars, que al final doncs, aquests premis el que acabaven dient era doncs, que era una pel·lícula que estava ben reproduïda i que era bastant fidedigna doncs, a la realitat, tot i que té alguns salts temporals d'algunes coses que estem explicant ara, d'aquesta biografia, que potser no estan agafades, diguéssim, al peu de la lletra, però sí que doncs, ens mostren aquesta vitalitat de Freddie Mercury que comentàvem, no? La seva presència escènica i la seva energia eren imitables. Després d'aquesta cançó que estem escoltant ara, Bohemian Rhapsody, Queen ja era un fenomen mundial. La combinació de ritmes de rock, harmonies corals i l'estil teatral de Freddie Mercury capturaven doncs, aquesta essència i també capturaven a tots els públics d'arreu del món. Marxem ara a parlar d'himnes i llegat, perquè si tenen himnes, aquesta gent de Queen, si tenen himnes, mireu si tenen himnes, perquè aquest és un. Però i aquest que us poso ara?

Mireu, és que Queen no només va fer cançons per ser escoltades, les va crear per que fossin himnes escoltats i ressonats en concerts i estadis. Aquesta cançó, We Will Rock You, és, podríem dir, un sinònim de festa i de victòria. També ho és la següent que escoltarem, We Are The Champions. I és que aquestes cançons van ser concebudes amb aquest objectiu, amb el de ser sinònim de festa i de victòria. Però aquesta concretament, We Will Rock You, va ser concebuda com una cançó de participació del públic. El que volien era fent-los picar de mans i peus, marcant el ritme, doncs que sentissin involucrats també en la cançó i en aquell moment, no? Un moment màgic que compartien, doncs, ells des de l'escenari i la gent que els veia, doncs, des de les seves tribunes o també des de platea. I és que en el cas del clàssic de l'esport és el We Are The Champions i el We Will Rock You, són cançons que podríem assimilar bastant, doncs, a competicions esportives, però a mi We Are The Champions em ressona bastant, no? Perquè l'hem escoltat, doncs, en competicions esportives, en doncs, campionats, etc, etc, i també l'hem escoltat en entrega de premis, en finals, tornejos i molt més. En fi, un espectacle musical que us deixem també a tots vosaltres aquí, aquest We Are The Champions, que sona ara a Ràdio Desvern, aquí, a la Rambla, al Parador Musical.

I durant aquesta època el grup també destacava pels seus concerts multitudinaris. Com hem dit abans, el Live Aid del 1985 és considerada una de les millors actuacions en directe de la història del rock, on Freddie Mercury amb el seu carisma va captivar a més de 70.000 espectadors a Wembley. Marxem a parlar de curiositats i anècdotes, perquè tenim uns quants detalls que potser no sabíeu. La veu de Freddie Mercury, que estem escoltant ara mateix, amb aquest We Are The Champions, tenia un rang de gairebé 4 octaves. Déu-n'hi-do, eh? Brian May, el seu guitarrista, té un doctorat en astrofísica i va construir la seva pròpia guitarra, la famosa Red Special. I pel que fa a Queen, doncs, va escriure música de gèneres molt diferents. Pop, rock, òpera, funk, disco i fins i tot música electrònica. El videoclip d'I Want To Break Free, que escoltarem a continuació, és un dels més icònics. De fet, va ser molt polèmic a la seva època, però ara tots i totes el recordem. I Want To Break Free, de Queen, a Ràdio Desvern.

0: I amb aquest I Want to Break Free de Queen, aquest grup tan exitós britànic que de ben segur tots i totes coneixem, tanquem doncs aquest espai del parador musical i ara marxem a parlar de co-shelling amb en Frank Rigol. I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. I ara saludem en Frank Rigol, que cada 15 dies ens ofereix l'espai de co-shelling. Frank, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani, bon dia a tothom.
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Gràcies. Doncs molt bé, amb ganes de participar un dia més en el nostre espai de co-shelling, com sempre, clar que sí. Mm-hmm.
0: Molt bé, avui parlem d'un tema que m'ha generat molt d'interès perquè no coneixia el concepte i la veritat és que em sembla molt interessant. Avui parlarem de la ceguera espiritual. Presenta'ns una mica aquest concepte, Frank.
1: Sí, mira, aquest concepte jo pràcticament l'he calcat d'un concepte que fa servir el David R. Hawkins. No sé, jo crec que ja l'hem anomenat diverses vegades en els programes que venim fent. Uh-huh. Doncs aquest senyor, doncs, que té una obra bastant prolífica, no?, sobre temes de sobretot és una persona que toca un tema de consciència, no?, del fet, doncs, ell parla dels diferents nivells de consciència, no?, que bàsicament és el que ve a dir és que el món està dividit per gent en funció del seu nivell de consciència, no? I ell el que fa, aquest home, durant molts i molts anys es va dedicar, doncs, a fer com una mena de calibrat del que és l'energia, energies que entén que eren energies que donaven poder o energies que es basaven potser en la força, no? I ell diu, doncs que les energies que són, que estan vinculades a emocions positives, no?, és el que fa, doncs, que tinguis un determinat nivell de consciència, no? Uh-huh. Si una persona molt apàtica, doncs ets una persona amb un nivell de consciència baix, no? Si ets una persona que té una vibra, diguéssim, amb una energia de l'amor i l'amor incondicional, doncs tens un nivell de consciència molt més alt, no?
0: Clar.
1: I ell diu que la humanitat, precisament, que el dèficit de la humanitat precisament ve donat per aquest límit, no?, que ell posa, ell fa un calibrat, és molt interessant el que diu, fa un calibrat de totes les emocions i diu que la humanitat està just en el 200, no?, i ell entén que per sota del 200, doncs, el nivell de consciència és terriblement baix i, doncs, és difícil, doncs, que amb aquest nivell de consciència puguis assolir molts dels teus objectius a la vida, no? Per tant, doncs, diu, estem just en el llindar, no?, ja del que és assumible o preferible, no?, que seria, doncs, desitjable, per dir-ho així. Uh-huh. I ell, la ceguera espiritual, és un concepte que fa servir ell i que jo he replicat, perquè al final dius, ell el que diu, no, escolti'm, el problema que tenim, el problema que té la humanitat avui en dia, jo faig, fins i tot, poso una cita al final, no?, perquè ell és una cita d'ell, diu, el gran problema de la humanitat com a totalitat és la curació de la ceguera espiritual, no?, el que diu és, escolta, si volem que la gent tingui un nivell de consciència més alt, no? Ell diu que el 80% de la població mundial no el té, eh? O sigui, té un,
0: sí,
1: nivell de consciència baix, uh-huh, o molt baix, vale? I el que ve a dir és que cal, és a dir, està molt bé enfocar-nos, com dic en l'article, no?, amb la dimensió externa de les coses, que és qui ets tu, doncs, a nivell professional, a què et dediques, a què has estudiat, quina formació tens, doncs quines coses tens, què has lograt, quins són les teves, en fi, la teva família, la teva situació, doncs, dins del teu, o l'estatus que puguis tenir, o que puguis tenir social, no? I tot això està molt bé, però diu, això són etiquetes al final, no? Són com, sí, com una mena d'estigmes, no?, que tu et poses, però que, mm-hmm, tu ets molt més que això, no? I ell diu, no, és que el gran problema, el gran fracàs de la humanitat és que no impulsa el que és la seva dimensió més interna, no?, que seria, escolta, busca cultivar, diguéssim, la teva esperit, no?, la teva ànima, no?, la teva consciència, no?
0: Clar, jo,
1: perquè...
0: crec que també hi ha un punt de vergonya o de por d'expressar allò que sentim profundament, no? Perquè fins fa no tant, Frank, expressar sentiments, expressar aquelles coses que estan una mica més arrelades dins nostre, era sinònim de debilitat, d'una persona que, doncs bé, necessita exterioritzar allò que té quan realment doncs, un ésser humà doncs, ha d'assumir allò que té i acceptar-ho, no? Vull dir que, i si parlem doncs, dels esquemes de la masculinitat, no? Aquesta masculinitat fràgil, etc etc, no? Es podia arribar a entendre com una cosa així, no? Ara, tot això, per sort, va canviant cada cop més i cada vegada ens obrim més de fora, de dins cap en fora, no? Però és complicat.
1: Sí. Però això, fixa't, aquí, Dani, ell no parla tant, diguéssim, del exterioritzar, diguéssim, aquesta part més íntima teva, no? Més interna teva, no? No està en un problema d'expressar-ho, sinó d'omplir aquesta part, no?
0: Uh-huh. Sí, de cultivar-la, no? Omple. Podríem dir?
1: Com? Perdó?
0: De cultivar-la, de cultivar aquesta
1: part
0: espiritual.
1: Exacte. Ella que diu és... No tant des del punt de vista religiós. Ell no parla de religió estrictament. Ell diu la dimensió interna, la dimensió espiritual, és a dir, tu pots estar molt satisfet doncs, pels objectius que has assolit. No sé, potser la ràdio en la que estàs doncs és el teu objectiu màxim, no? Però dius, ostres, encara i així no soc feliç, no? Dius, ostres, què passa? No? Doncs aquí hi ha un buit. Ell el que diu és que tots aquests buits no es poden omplir amb coses que pertanyin estrictament a la dimensió externa de qui ets tu, és a dir, de la teva professió, càrrec, formació acadèmica, jo què sé, la vida que has fet, les teves circumstàncies personals. Diu, no, aquí el problema és que hi ha un problema de sentit a la vida, no? Un problema de propòsit i del què faig jo aquí, qui sóc, no? Una mica de despertar, d'autodescobrir-nos, no? És a dir, la gent inverteix molt amb la seva feina i amb les seves coses més materials, no?, d'aconseguir-les i assolir-les, o la parella, o el que sigui. En canvi, no dedica masses esforços a la pròpia autorealització personal o a trobar el lloc en aquest món, no? Dius, ostres, bueno, jo com que ja guanyo molts diners i sóc tal persona, doncs ja està, ja el tinc tot, no? I encara així sento una sensació de buidor, no? I ella el que diu és, no, escolta'm, és que és tan important la dimensió externa com la interna com l'externa, no? I per això parla de la ceguera espiritual, perquè diu, escolta'm, busca exactament quin és el teu lloc, quin és el teu sentit de vida, no? En aquest món, no? Perquè sense això pots tenir molts diners i moltes coses, però potser tampoc et mancarà alguna cosa, et faltarà algun sentiment de pertànyer o de trobar el lloc en aquest món, no? Això és el que ve a dir, no? I això t'ho dona la dimensió més interna, més d'autodescobriment, més de creixement personal, més d'autorealització, ¿vale? Que seria això, seria la dimensió més espiritual, saps?
0: I com trenquem amb aquesta ceguera i amb aquesta dinàmica que hem entrat? Perquè, clar, és una dinàmica que jo crec que també m'ha heredat dels nostres pares, no? I que en molts casos, doncs, trencar-la és complicat, no? A no ser que t'hagin educat en cultivar-la, en engrandir aquesta vessant més espiritual, des del concepte que estem parlant avui, no estrictament religiós, sinó des d'aquí, no? Des d'aquest punt de cultivar-te tu i la teva ànima.
1: Clar,
0: és que és complex.
1: Exacte. És complex. Jo no dic que no, però és a dir, per què hi ha tanta insatisfacció al món si ja tenim les necessitats bàsiques
0: cobertes?
1: La majoria les tenim cobertes, les mínimes. Vale, no vull exagerar, però bueno, és igual. A Europa, per exemple, podríem dir que les tenim més o menys les mínimes cobertes, però clar, i tot i així ens manca alguna cosa, no? És a dir, ell el que diu és, escolti'm, clar, és que no n'hi ha prou amb això, perquè si només et dediques a la part externa de la teva vida, no?, doncs a fomentar el teu ego i la teva, no?, la teva, diguéssim, projecció envers les demés només, no?, en comptes de mirar cap a dins, no?, més mires cap a fora, no?, sobre el que diran, el que queda bé, el que vols que es vegi de tu, el que vols que la gent digui de tu. Però, en canvi, dius, ostres, no t'hi dediques a mirar cap a dins i mirar, dius, ostres, bé, això és difícil, però és un treball personal, és un treball que un ha de fer, no? És un treball que un ha de fer i és cultivar-se, no?, que dèiem abans, no? Escolta, cultivar-se, doncs què vol dir? Doncs, no sé, buscar la informació idònia, buscar, doncs, cultivar llocs on realment et puguin ajudar a cultivar aquest esperit, no?, o aquesta dimensió més interna, o llegir llibres doncs, de creixement personal, coses que et puguin aportar, que et puguin fer obrir els ulls, no? Clar, si ens passem el dia, doncs, a les xarxes socials, doncs sabrem molt de moltes coses, de molta gent, moltes xafarderies, però potser això no ens cultivarà, no és el lloc més idoni potser per trobar, diguéssim, aquest sentit d'existència, no? De significat de la teva existència, no?
0: Frank,
1: doncs, clar, has de buscar. Sí.
0: I què opines dels episodis traumàtics? Perquè en molts casos hi ha episodis traumàtics que el que fan és que la persona es vinculi més o prengui més consciència d'això que dèiem, no? De l'aquí present, de l'ara, d'entendre que m'ho invento, no? Una persona que té algú proper, doncs que té una malaltia o que ha marxat de manera sobtada d'aquest món. Vull dir, hi ha molt... Coneixem molts casos per la ficció, per la realitat també, però vull dir que moltes vegades quan veiem una pel·lícula, no?, i veiem aquell personatge que doncs, intenta refer la seva vida a partir d'un cas traumàtic o a la vida real doncs, que tenim algun familiar, algun company de feina que li ha passat alguna cosa i cada cop i volta doncs, ha trobat aquest clic. Això és tan fàcil? És a dir, és aquest punt de que sí, de que quan l'ésser humà vol pot fer aquest clic instantani i començar a canviar radicalment i que d'una persona que no es cultivava gens espiritualment se li caigui la vena dels ulls, deixi d'estar sec i pugui connectar més espiritualment? Sí? És així?
1: Segurament. Jo crec que pot ser això. Pot passar, no? Diguéssim que quan tens una desgràcia, una malaltia, algú diguéssim, un accident, un sinistre, no sé, alguna cosa que et faci un clic a la vida, doncs pot ser una guspira, no?, que d'alguna manera et porti cap a aquest camí més espiritual, no?, més d'anar cap a dins, no? No et dic que no. No anar cap a, com t'ho diria jo, cap al pessimisme o l'autovictimisme, no, em refereixo que conseqüència d'aquests fets traumàtics, que deies tu, dramàtics, no?, puguis obrir-te a aquesta visió més espiritual, no?, del món, no?, i de tu, no? Jo crec que sí, però no té per què ser, o sigui, tu pots... És a dir, el problema no només ha de venir d'un drama, no?, també pot venir de dir, escolta, jo no trobo sentit a la meva vida, és a dir, tinc tot, em va bé la feina, em va bé amb la parella, em va bé amb la família, em va bé doncs, a nivell econòmic, financer, tal, però ostres, trobo una sensació de buidor, no? I això és el que jo crec que és el que diu aquella cita que he dit al principi de Hawkins, no? Que és que falta realment doncs, aquesta dimensió, que això no ho omples amb una nòmina més gran o més petita, saps? El que vull dir, no? No sé, la crisi potser d'avui en dia és que falta aquest sentit de direcció de sentit d'existència, de pertinença a alguna cosa, no? De trobar un focus més enllà del que és la teva feina o la teva vida doncs, econòmica o estatus, no? Aquí està. Són mancances, al final és molta gent es troba buida, jo crec que això és una cosa bastant evident, no? Molta gent doncs troba aquesta buidor i l'omple amb coses, no? Omplim amb coses materials, amb coses que comprem o amb una parella o amb el que sigui, no? O amb una addicció, al final, perquè també et pots trobar doncs que ho tinguis tot i acabis com pot ser, no? Molta gent que té molt de tot i acaba, doncs, doncs, potser hi ha un problema de buidor, també, no?
0: Sí, totalment, és així. I jo crec que hi ha moments en els que no som conscients que s'està cultivant aquesta espiritualitat, per dir-ho d'alguna manera, aquesta connexió amb tu mateix, fins que no han passat, no? Fins que no reflexiones i dius, ostres, aquell dia... Jo recordo, ara mateix m'ha vingut al cap un exemple d'un dia, mira, concretament era un funeral, havia acabat un funeral i estàvem, diguéssim, uns familiars, uns cosins meus i jo asseguts a la rapisa del tanatori. Estàvem allà asseguts a unes escales que donaven al tanatori i vam estar, si no van ser 15-20 minuts, en silenci, mirant el sol, gaudint dels ocells, gaudint d'aquell moment de pau, de quietud interna. Va haver una connexió entre tots els que estàvem allà, va haver una connexió que jo crec que mai ens ho hem dit, i va haver una connexió en la qual, sense dir res, absolutament, estàvem tots connectats i sentíem que hi havia alguna cosa que s'estava cultivant dins nostre.
1: Clar, clar. Jo crec que sí, jo crec que hi ha moments, no? Però fixa't tu que han de ser moments, fixa't, que són molt pocs. D'aquests moments, a la teva vida, si pares a pensar en això que m'acabes de dir, Dani, poso el teu exemple, perquè has posat el teu exemple, no?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: quants moments d'aquests tens tu o les persones amb de les quals parles, no? Quantes? Perquè... No?
0: Sí, els hauríem de forçar, no? Hauríem de forçar aquests moments,
1: clar,
0: a dir, un cop a la setmana, no? Allò de tenir un moment, no? Jo, per exemple, tinc un racó de casa meva que a mi m'agrada molt, i quan necessito un moment més d'introspecció, doncs o m'assec a terra, o m'assec al sofà o una cadira i tal, i en aquell lloc, que m'agrada molt i que em reporta molta pau, doncs m'hi sec i contemplo per la finestra, no?
1: Clar.
0: Intento, doncs, connectar una mica més, no? I si apareix, doncs, algun pensament intrusiu, intento eliminar-lo fora i intentar, doncs, connectar un moment per cultivar. Però, clar, són menys moments dels que a mi m'agradaria, no? Jo crec que passem més temps fatigats, agobiats, angoixats, per allò per aquelles qüestions a les que no arribes a la teva vida, per aquelles qüestions de les que doncs no vols decepcionar els altres, i estem més pendents d'allò que diu, no? Aquells 99% dels problemes que no arriben mai, no? I que tu estàs allà angoixat, i després quan hi penses dius, de debò m'ha tret tranquil·litat, de debò m'ha tret pau això, aquest tema?
1: Sí. Doncs mira, doncs això potser, com diu ell, com diu Hawking, potser elevar el nivell de consciència és això, no? És aprendre, doncs, també a relativitzar que en el món ja hi ha els seus temps, no? També, no? I que tu no pots controlar-ho tot, no? Que tot...

0: passar ja passarà, no? No pots estar tota la vida controlant, no? Això potser seria un exemple del que ell pot, bueno, recull en les seves obres, no? De dir, escolta'm, aviam, ser més espiritual també és dir que és reconèixer que la vida també té els seus tempos, no? I no vulguis imposar els teus, no? No vulguem les coses aquí ara com un nen malcriat, no? Uh-huh. Diuen, les coses porten el seu curs, no?
1: Totalment.
0: És difícil, eh? Però és molt interessant. Jo, de la boca, que tothom que vulgui llegir llibres d'aquest senyor, del David R. Hawkins, té dos o tres llibres molt, molt bons, i jo crec que t'obren la ment i fan repensar molt, eh? Vull dir que està molt bé. I a més és un estudi que va dedicar 25 anys a estudiar això, eh? O sigui que és una persona més que autoritzada per parlar d'aquest tema.
1: Uh-huh. David R. Hawkins, la recomanació sí. del dia del Frank Rigol. Sí. Vols acabar amb una frase seva, Frank?
0: Bueno, jo, mira, he començat amb una d'ell, ¿vale? Uh-huh. La que hem començat el programa, però, mira, posaria dos d'Albert Einstein molt ràpides, no? Perquè diem,
1: perfecte.
0: Escolta, dominem molt el tema científic, no? Ens preocupem de les lleis que regulen, no? Les lleis, sí, les lleis universals, no? Uh-huh. I en canvi, doncs, no entenem absolutament res, no? De Einstein diu, vemos el universo funcionando bajo leyes, pero apenas entendemos esas leyes, no? O sigui, aquest senyor, Albert Einstein, al final, es va donar compte, doncs, que havia coses que no podia explicar des del punt de vista científic, no? Hi havia, m'ho hem dit, reconec que hi ha altres forces uh-huh. a l'univers que jo no puc dominar, que no puc esbrinar i no puc saber quines són científicament, però hi són. O sigui, la reflexió final seria aquesta, no? Potser. Perquè Einstein és un referent per tothom, no? Jo crec. I ell, i ell fins i tot va reconèixer, doncs, que hi ha lleis científiques que són demostrables, però hi ha altres coses que passen al món que diu no puc, hi ha altres forces, hi ha altres coses que passen que no podem saber. Per què? Però hi són.
1: Mm-hmm. Totalment. Doncs Albert Einstein, que més de científic, també ens ha deixat frases lapidàries com aquesta.
0: Sí, molt bé.
1: Doncs Frank Rigol, una abraçada molt gran, cuida't molt, que vagi bé la setmana.
0: Dani.
1: I ens
0: gràcies.
1: Seguim escoltant aquí a Ràdio d'Esberna en un proper capítol de Co-Shelling amb tu mateix, amb Frank Rigol.
0: Molt bé. Gràcies a tu per escoltar-me i a la nostra audiència també. Que vagi molt bé, fins al proper programa.
1: Cuida't molt, adeu-siau.
0: Una abraçada, adeu-siau.
2: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
3: No saps a què t'estàs perdent.
4: I t'ho perds des de fa molt.
5: De veritat, tu vols seguir perdent?
6: Si no veus esport femení,
7: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
2: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
8: Col·labora Ràdio d'Esvern.
9: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
10: 012. La Generalitat al teu costat.
11: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
10: 012. La Generalitat al teu costat.
12: Això és espectacle.

0: Això és espectacle, amb Maica Dueñas.
1: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvent, seguim a la Rambla, 3 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia. Saludem ara Maica Dueñas. Maica, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Benvinguda al programa un dia més, com estàs?
2: Molt bé, carinyo.
1: Molt bé, doncs, molt bé, la veritat és que molt bé.
2: Sí, molt
1: sí.
2: Guapo.
1: Ai, gràcies, gràcies tu, que em veus amb bons ulls i aquestes coses. Sí, sí. Maica, per on vols començar avui? Perquè tenim bastant de teatre, tenim ja doncs, aquesta arrencada de la primavera, que també sabem doncs, que això és sinònim de bon temps i també sinònim de que el teatre doncs, ja finalitza una mica la temporada, no? A partir d'aquests dos mesos ja comencem a veure com finalitza la temporada, com comença també el teatre, el Festival Grec.
2: Però, tot i que acaba la temporada i comença el Grec, evidentment, també hi ha alguns estrenes d'última hora. Per exemple, al Teatre Coliseum podrem veure un home que es pot veure a la tele cada, no sé cada quan és, perquè és
1: còmic?
2: Convidat, uh-huh. Sí, a un programa de televisió i bueno, fa el seu xou més o menys, o sigui, i és el Luis Piedrahita. Luis Piedrahita a mi m'agrada molt perquè...
1: A mi també m'agrada molt.
2: No és un còmic, o sigui, no és ja, però és, crec que val la pena d'anar-hi a veure-ho, i el podeu veure al Teatre Coliseum.
1: Sí, jo de fet aquest espectacle el vaig veure l'any passat,
2: diu
1: Apocalípticamente Correcto,
2: sí, exacte, sí.
1: I el vaig veure l'any passat al Teatre Borràs, que va estar, i em va encantar.
2: Oi que
1: sí? Encanta,
2: a mi m'agrada molt veure a la tele i suposo que al teatre passarà exactament
1: perquè
2: igual.
1: Perquè a més també fa servir una mica de màgia. Ell també és il·lusionista i llavors treballa amb trucs de màgia i parla d'humor, temes així doncs transversals, perquè al final parla de lo típic de sempre, amor, feina, diners, etcètera, etcètera, però fa un monòleg
2: que... El pan de cada dia, no?
1: Sí, el pan de cada dia. No, i és
2: doncs mira,
1: molt divertit.
2: Estarà fins al 23... de maig.
1: Perfecte.
2: O sigui que podeu anar a veure-ho al Coliseum. El que passa és que, clar, una persona sola fent un monòleg, que és molt bo,
1: que és molt bo,
2: el Piedrahita és molt bo, però una persona sola al Teatre Coliseum, amb lo gran que és, amb tantes butaques que té, que penso que té 1.900 o 1.800 butaques, i una persona sola a l'escenari, cal tenir valor, per fer-ho.
1: L'omplen, perquè fa molt de temps també vaig veure el Dani Rovira, que també és còmic,
2: ja
1: el vaig veure allà, i omplen l'escenari.
2: Omple?
1: No sé com ho fa, però omplen l'escenari. Són uns cracs, ja estan acostumats a portar una mica el toro per les banyes en aquest sentit i omplen l'escenari i ho omplen tot. Impressionant.
2: Una cosa que volia comentar per la gent que li agradi la zarzuela, que no es fa massa a Barcelona la zarzuela,
1: és
2: per mi és un... A mi m'agrada la zarzuela, però aquí a Barcelona es veu molt, molt poques vegades. I ara podeu veure una gala de zarzuela, és a dir, no una zarzuela, sinó que cantaran i representaran escenes de zarzueles variades a l'auditori.
1: Perfecte.
2: Sí, o sigui que a la gent que li agradi la zarzuela ja sap que en aquest moment es pot anar a veure una zarzuela aquí a Barcelona, que ja dic que és una cosa molt, molt rara perquè no hi ha manera. Després també volia comentar una mica a l'Espai Texas, que ja saps que l'Espai Texas és de Degoll de Bom.
1: Sí.
2: Hi ha un repertori molt gran de coses que fan. No em posaré a parlar del teatre de l'Espai Texas perquè hi ha molta cosa, però si us interessa anar al teatre o us agradaria anar al teatre i no sabeu el què, segur que en el repertori que ofereixen en l'Espai Texas ho trobeu. Ara, per exemple, estan fent un impro show, Assassinat al Club, i un altre que es diu Biopic, però n'hi ha molta, molta, molta cosa al Texas. També, per exemple, es pot veure Pare Nostre que estàs en el sostre, que també ho fan al Texas. En fi, que no vull continuar amb l'Espai Texas, però que si voleu, si no sabeu què veure, mireu la cartellera perquè n'hi ha molta cosa.
1: És un teatre polivalent, on podem trobar de tot, on podem trobar humor, podem trobar obres de teatre, podem trobar impro show, per tant, doncs, hi ha per tots els gustos.
2: Exacte, sí. I després també volia comentar que no és massa normal, el Teatre Molino, el Molino, de tota la vida...
1: Que ara se l'ha quedat l'Ajuntament de Barcelona.
2: Exacte. Doncs el Molino de tota la vida és un teatre petit. Jo fa anys anava molt a veure espectacles com
1: de revista, de
2: cabaret. De varietés, sí, de varietés i de revista. I ara, doncs, podran veure una obra que es diu Eix transversal i que, d'alguna manera, comença una altra vegada a fer teatre, teatre de text. O sigui que, si voleu tornar al teatre, doncs que sabeu, a més, el Molino l'han reformat tot, ho han fet nou, per tant, veureu un teatre nou i comencen una altra vegada a fer teatre de text, que això també és important sota el meu punt de vista. A veure, a mi m'agrada moltíssim, moltíssim, la revista, m'agrada molt, però...
1: Bueno, s'ha de fer de tot, s'ha de fer
2: de tot. S'ha de fer de tot, sí. A la Sala Muntaner continuen, Corta el Cable Rojo, que porta ja, jo crec que més d'un any, perquè jo fa... Jo diria que fa més de 2 anys que la vaig veure, però en fi. I al Teatre Neu també fan un espectacle que també el vaig veure fa temps, no sé si haurà variat ara en alguna cosa, però jo suposo que no, que es diu Impro Show, i és un espectacle molt, molt divertit perquè hi ha una mica de tot. Canten, ballen, expliquen, no xistes, però també et fan riure d'alguna manera. O sigui que val la pena d'anar-hi a veure aquests shows que fan, que no és ben bé un espectacle de text, però que fan una mica de tot, saps? I va bé de fer-lo. I després, doncs, a l'Espai Texas també ja he dit que ho mireu, perquè també fan un espectacle que a mi m'ha sorprès i intentaré anar a veure-ho, que és l'hora de Loie Sherman, que per al que expliquen és interessant i que no el coneixia de res. I també, per exemple, també fan Autònomos el musical, en fi, que hi ha un repartiment. Jo no sé si és que això li funciona, de fer tantes coses dies alternos i dies... el dilluns fan una cosa, el dimarts fan una altra. No sé. És un nou concepte, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, de teatre, no?
1: Sí, sí.
2: Després també una altra obra que continua, i la van estrenar ja fa molt de temps, jo crec que l'any passat, diria jo que l'any passat, és No me toques el cuento.
1: Ah, sí.
2: Sí, No me toques el cuento, la fan al Poliorama, també a dies concrets, però, de fet, si no l'heu vist, és molt divertida. Ja dic, ja, jo crec que fa més de 2 anys que la van estrenar, i és molt, molt divertida, també, la veritat. I al Goya, doncs, si voleu riure una mica, també fan un espectacle que pot estar... Bueno, jo he vist algun dels espectacles d'aquest home, de l'Andreu Casanova. L'Andreu Casanova és un monologuista, evidentment, però dins dels monòlegs que fa, doncs pots riure i gairebé plorar, perquè tot el que explica és super divertit, però també interessant. I el podeu veure al Teatre Goya. Fa una llarga temporada, però no cada dia, perquè en principi està previst que marxi a finals del mes d'agost, però no cada dia està l'Andreu Casanovas con el Tinder sorpresa. I un altre que també no... En fi, està fins al mes de juliol i que val la pena d'anar-hi a veure-la al Texas és Ovelles. I un altre espectacle que jo vaig veure fa un parell d'anys. Mira, és que no hi ha novetats,
1: no.
2: Ho veus,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, hi ha molta cosa, molt refregit.
2: Sí.
1: Sí, sí,
2: i això no sé si és bo o és dolent, de veritat. O sigui, bo perquè li donen una altra oportunitat als actors que ho fan.
1: Sí.
2: I li donen una altra oportunitat al públic que no l'ha vist, no? Però el fet de que miris la cartellera, i per exemple, a mi em passa, no sé si a tothom li passa, però a mi, veig la cartellera i tot ho he vist, o gairebé tot, em treu una mica la moral, la veritat, perquè a mi m'agrada anar al teatre molt sovint, però clar, si ja l'has vist, no? Doncs això, al Teatre Regina fan Escòcia, que és una obra que també ja es va fer, però el que sí que he de dir que són les últimes funcions, i quan dic les últimes funcions vol dir que ja no tornarà.
1: Val.
2: Espero,
1: teòricament, no?
2: Espero, teòricament, sí.
1: Sí, sí.
2: També, per exemple, hi ha una obra que és molt divertida, també no és nova, perquè jo la vaig veure fa, no sé, un cert temps, que és Los hijos adolescentes, Los hijos y las hijas adolescentes, de l'Andrés Torres. És molt divertida i, a més, surts, jo recordo que vas sortir del teatre pensant, he fet bé? No he fet bé? Amb els fills, eh? O sigui, pensant amb els fills, no? Això ho hauria d'haver fet. O sigui, et fa pensar una mica, però tot i així és molt divertida. Los hijos adolescentes de l'Andrés Torres, val la pena d'anar-hi, i l'estan fent al teatre Neu. I una altra persona que val la pena d'anar-hi perquè és super, super, super divertit, és l'Edu Soto.
1: Home, i tant.
2: L'Edu Soto és superdivertit.
1: I tant,
2: i ara el podeu veure al Teatre Borràs en una obra que es diu Más vale solo que ciento volando. I s'acaba el 30 d'aquest mes. Per tant, teniu poc temps per anar a veure-ho.
1: Sí, hi ha moltes obres que acaben a finals de mes.
2: Sí,
1: perquè
2: ja dèiem, comença.
1: Va acabant la temporada i també s'estan enfocant ara en molts teatres i molts projectes al Grec.
2: D'aquí a poc suposo que em convidaran a la presentació del Grec.
1: Sí, perquè a més aquest any celebra 50 anys.
2: Sí, exacte.
1: Rodó.
2: I jo vaig anar a la primera edició del Grec. Soc molt gran, Quin horror.
1: Home, horror, no? És una meravella?
2: Home, no sé. Sí, jo vaig anar a la primera edició, o sigui, la primera vegada que ens van convocar al Grec, i me'n recordo que vam fer un dinar a tots els periodistes. Ens van fer un dinar per presentar el Grec que començava en aquell any.
1: Sí.
2: I ara fa ja 50 anys. No m'ho puc creure, per favor. Quin horror. I una altra obra que també val la pena d'anar-hi a veure-la perquè us divertireu molt, molt, molt, és Miss 40. Miss 40. La fan a la sala Arts. I ja fa molt de temps que la fan, perquè jo diria que la vaig veure fa com 3 o 4 anys. A mi em sembla molt malament, de veritat. Bueno, n'hi ha coses bones i coses dolentes, però em sembla horrorós que miris la cartellera i això ja ho he vist, això ja ho he vist, això ja ho he vist. Per exemple, Jo sobreviví a l'EGB és una obra que ja vaig veure, i penso que ho vaig veure un parell de vegades, que ara l'estan fent al Teatre Regina, però que fa quantitat de 2 o 3 anys que la vaig veure. Saps què vull dir? Autònomos el musical també és una obra que vaig veure fa molt de temps, em va agradar molt, però no entenc que encara estigui en repertori. La podeu veure al Teatre Texas, però val la pena d'anar-hi, eh?
1: Sí, és allò que comentàvem abans, no? Que d'alguna manera els teatres grans, que sí que tenen una programació i que sí que d'alguna manera estan obligats a generar nou contingut, sí que van fent, doncs, i van estrenant coses, com per exemple el Teatre Nacional, Teatre Lliure, aquest tipus de teatres sí que estan com bastant condicionats i bastant obligats a generar nou contingut, i per tant tenen temporades carregades de novetats i cada mes, més i escaig, veiem doncs com, a més, el Teatre Nacional, que té 3 sales, pues també anem veient com van rotant, no?
2: Sí, però no et pensis que canvien molt la programació, tampoc.
1: No, però tot és nou.
2: Perquè és que jo, abans, al Teatre Nacional anava a veure-ho tot, o sigui, la sala petita, la mitjana i la gran. I ara miro la cartellera i dic, bé, això ja ho he vist, això ja ho he vist. I la veritat és que em frustra molt, em frustra molt, sincerament, veure que no hi ha manera, eh? Però bueno...
1: Clar. Sí, sí, el, sí, total.
2: I els shows aquests que es repeteixen, ho entenc. O sigui, els shows personals, monologuistes, no?
1: Sí, sí.
2: Que es repeteixen, això ho entenc. Però una obra de teatre...
1: Ja. Yeah.
2: No sé, és una mica raro, no? Una mica raro, però bueno, en fi. Bé, el text es fa en Pare Nostre que estàs al sostre, és molt divertida. Si voleu anar, doncs, a lo millor d'aquí a poc podeu tornar a veure-la, perquè està la cosa que el Lluís Pedraíta no cal que ho digui, és fantàstic i la veritat és que val la pena de veure-ho. Tu ja l'has vist, no?
1: Sí, sí, sí, ja
2: I val la pena,
1: i de
2: no?
1: fet el vam entrevistar aquí a Ràdio d'Esberna en el seu moment.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, fa un parell d'anys el vam entrevistar, maquíssim, un paio maquíssim, superagradable.
2: Sí, es veu. I... jo el veig a la tele, que és un col·laborador d'un programa,
1: sí.
2: I la veritat és que...
1: D'un programa on surten formigues. On apareixen formigues.
2: Jo no volia donar...
1: No, jo no l'he dit, eh? Jo no he dit el nom del programa. Només he dit que és un programa on surten formigues i ja està.
2: Estàs fent publicitat, eh?
1: No. Al contrari, d'aquest programa no te'n faré massa publicitat. Doncs, Maica, ja anem tancant una mica d'espai.
2: Sí,
1: vols alguna última recomanació?
2: Doncs res, a mi m'agradaria recomanar No me toques el cuento, que és molt divertida i que la estan fent ja fa molt de temps, però si no l'heu anat a veure, val la pena de veure-la perquè és molt divertida. I una altra que també és molt divertida i que també fa temps que la fan i que ja l'he vist, és Ovelles, que l'estan fent a l'Espai Texas.
1: Perfecte.
2: Aquestes dues recomanacions jo crec que val la pena perquè són obres que t'ho passes bé, però no són d'humor.
1: Clar.
2: És una mica entre l'humor,
1: no?
2: Exacte, i la serenitat. I el Lluís Pedraíta, doncs, que no és habitual veure-ho al teatre, doncs que sapigueu que està al Coliseum fins al 23 de maig.
1: El 23 de maig, molt bé.
2: I el Regina, doncs, també fan Escòcia, que és una obra molt interessant, també és reposició, jo és que...
1: Sí, avui hem comentat una mica tot el tema de les reposicions.
2: Sí, i el Teatre Nou fan Los Hijos Adolescentes, que ja he comentat que val la pena d'anar-hi, que surts una mica pensant en si has fet bé o no has fet bé amb els fills. Vale?
1: Doncs teatre per tots els gustos. Maica Dueñas, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. I res, xerrem d'aquí una setmana.
2: No he donat cap referència de teatre infantil perquè no hi ha res nou.
1: Vale,
2: i això
1: perfecte.
2: Em sembla molt malament, vale. Que no hi hagi teatre per als nens.
1: Doncs mirem, aviam si la setmana vinent s'ha estrenat alguna cosa. Maica Dueñas, gràcies. Una alçada, cuida't.
2: Adeu, bon dia.
1: I fins aquí la Rambla d'avui. Doncs això ha estat tot. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un matí més aquí al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez i és un plaer estar amb vosaltres a les ones de Ràdio d'Esvern. Tornem demà, com sempre, amb les piles carregades de 10 a 1, amb tot el contingut que tenim sempre els divendres, que ja sabeu que és molt i molt variat. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona tarda.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 14 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. El dispositiu municipal actua sobre rosegadors, mosquits, paneroles i vespes. Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb José Manuel Rua. El professor de la Universitat de Barcelona oferirà una xerrada avui, 14 de maig, a la residència de la Mallola d'Esplugues. Neix el Summerfest, un nou cicle d'activitats juvenils repartides per diferents barris de Sant Just.

L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny, de 5 a 7, sota el títol L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix, dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrecs, de 3 a 5, amb la sessió Escola i família, inici d'una bona relació, les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. La tercera i última xerrada es farà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol Límits respectuosos i sants, destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació Compartida, Família, Escola i Municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi, i les famílies interessades ja poden formalitzar la seva inscripció en l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, i serà impartida pel professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. L'acte tindrà lloc avui, 14 de maig, a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència oferirà un recorregut per la història del Japó des de l'etapa medieval fins l'any 1926, abordant l'evolució política, social i cultural del país al llarg d'aquest període històric. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per qui no sigui soci.

0: Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn.
1: L'activitat del Summerfest neix principalment per dues realitats. Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi, i aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs, tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també sumar aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius, vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es sumen, s'animen, s'integren i fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva, que crec que és interessant.
0: El regidor d'Educació i Joventut, Justo Salva, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. El calendari previst és el 30 de maig, Festa Far West al Parc del Canigó, amb toro mecànic i bingo musical. El 12 de juny, una pool party a la piscina de la Bonaigua en horari nocturn. El 4 de juliol, Holy Fest al barri de Masllui, combinada amb una neon party. I el 26 de setembre, un extrem esports a la plaça de la Pau, amb circuits inflables i activitats esportives. El regidor ha subratllat que, més enllà de l'oferta lúdica, el Summerfest busca teixir barri mitjançant la descentralització de les propostes.
1: Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat defugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
2: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim.
1: Clar,
2: perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem a Canigó, que normalment no hi anem, no? O ens anem a la piscina, que normalment no hi anem. I sí, realment, mira, aquest 30 de maig comencem amb una festa temàtica Far West, que jo crec que no n'hem fet mai cap al municipi, o no em sona, en els últims anys haver fet una festa Far West, on precisament hi haurà un toro mecànic per poder pujar a veure qui aguanta més sobre el toro, hi haurà un bingo musical i s'acabarà amb un DJ, el DJ Dinho, que és l'Aldo de l'Esplai, que amenitzarà la festa fins que s'acabi. I a més hi haurà sopar, que serà gratuït i beguda.
0: L'Ajuntament confia que, si l'acollida és positiva, aquest format es pugui consolidar com una tradició anual que doni veu als joves com a creadors i no només com a consumidors d'activitats culturals i festives. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà el 19 a les 7 de la tarda i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, el carrer Verge del Pilar, Creu, Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, Anselm Clavec, plaça Campreciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades, en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. Amb motiu de l'esdeveniment, també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.

0: L'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia de l'entitat.
1: Bé, la festa major de l'Ateneu és una festa que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit tindrà lloc la inauguració oficial, que donarà pas a l'exposició 5 veus en color, a càrrec d'Arteneu a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenar d'Antoni Gaudí. La programació del cap de setmana inclou una gran varietat d'iniciatives. Pel que fa al dissabte 30, hi haurà torneig d'escacs, final de campionat de billar, espectacle d'animació familiar amb Jaume Barri i el segon concurs de microrelats del Club Literari. La jornada clourà amb el tradicional sopar de socis. Diumenge 31, la festivitat finalitzarà amb una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça Antoni Malaret i al vespre un espectacle de dansa i música cèltica. A banda de la Festa Major, l'Ateneu també acollirà aquest cap de setmana el Festival Docs Barcelona amb la projecció de dos documentals i el diumenge a la tarda el concert solidari del pianista David Expósito, destinat a la investigació del càncer infantil. Finalment, l'entitat destaca la posada en marxa de la mostra de teatre infantil i juvenil, que comptarà amb 22 representacions entre el 21 de maig i el 9 de juny. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives, desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç, amb el suport del Servei Local de Català, ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Entre les accions destacades hi ha el programa de voluntariat per la llengua, amb 73 establiments adherits, que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. També es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català, així com la campanya estiuenca Tancat per Vacances, amb cartelleria pels establiments.

0: La companyia de teatre musical Mare Meva, resident a l'Ateneu de Sant Just, ha fet el salt a la pantalla amb la seva participació al programa Ben Parit, de 3CAT. Es tracta d'un concurs de talents que té com a principal objectiu posar en valor la feina de les entitats socioculturals i descobrir propostes innovadores impulsades per joves creadors d'entre 18 i 30 anys. Durant la seva intervenció a Ràdio d'Esvern, els membres de la companyia han explicat com ha estat el procés d'enregistrament que han qualificat de frenètic. Els participants han destacat que l'experiència va suposar un repte logístic i creatiu, ja que sovint disposaven de marges de temps molt ajustats per preparar les seves actuacions davant del jurat.
1: Va ser bastant frenètic, sí. Com tot el moment de gravar el càsting, a més com amb zero expectatives de no sabem exactament ni el programa que hi farem allà, ni
2: no
1: res.
2: No hi havia informació.
3: Res. És que a més la tele va com molt a saco, saps? O sigui, va a tope. És com, t'agafem aquí, demà volem tenir tot.
2: I a més, al final, que es veu a l'edició final del programa, sembla també que tot passa com molt seguit, però és que realment és com, hi ha com un dia potser entremig de cada moment sí, que vas a gravar sí. I tens realment 24 hores per preparar-te les coses. O sigui, un cop vam entrar al programa també va ser...
1: Van ser com unes mini colònies per nosaltres de, vale, una setmana dedicant només a això, treballant de les nostres feines pues com podíem, perquè el focus el teníem aquí.
2: O saltar-nos la feina, perquè havíem de gravar potser pel matí i havies de dir a la feina, bueno, és que avui no vindré perquè he de gravar un programa de la tele.
3: A part de que, a més és que al final era com, vale, quedem aquesta hora, però és que potser s'allargava i estàvem fins les 8 de la nit, saps? O sigui, que és que mai sabies què podia passar, llavors t'havies de reservar literalment tot el dia sencer o els dos dies sencers o el que fos.
0: El programa Ben Parit es caracteritza per un format dinàmic que recorre diversos ateneus de Catalunya on els participants han de defensar el seu projecte per aconseguir el suport de l'entitat i optar un premi final. En el cas de Mare Meva, la seva proposta s'ha centrat en l'humor, cosa que els va portar a comptar amb la mentoria del còmic i guionista José Corbacho.
1: L'objectiu és que l'Ateneu tria el grup que creu que pot arribar a la final per guanyar com a Ateneu.
2: Clar, perquè l'Ateneu guanyava 4.000 euros si guanyava el premi i la proposta artística també guanyava 4.000 euros. En total era un premi de 8.000 repartit meitat i meitat.
1: O sigui, realment entre els grups no és que féssim lluita. És més que el jurat havia d'avaluar
3: la proposta
1: que més li agradava. Llavors havíem d'agradar al jurat.
2: Però tampoc sabies exactament si estaves agradant perquè eren, com a mínim el nostre, que ho veureu també, el programa eren molt serios. No donaven molta
3: neutres.
2: Informació.
3: O sigui, exacte.
2: I pensaves,
1: tampoc sabíem quins ítems ens avaluàvem.
2: O sigui, et diuen, tens 3 minuts o 5 minuts per presentar-te i per presentar el teu projecte. Hi havia gent que potser anava a parlar d'un taller de costura que tenia, però en el nostre cas, que érem la secció de... O sigui, el nostre Ateneu era la part d'humor. Llavors érem 3 propostes d'humor, bàsicament teatre, / teatre musical, però amb humor. I et diuen, bueno, doncs has de dir qui ets i què fas i tens 5 minuts per defensar-ho davant del jurat de l'Ateneu.
1: Sí, al final crec que vam anar nosaltres a transmetre la nostra energia i la nostra essència.
3: I a veure, sí, el guai és que, clar, nosaltres veient també com el programa no havíem vist les propostes que s'havien presentat.
4: Vale.
3: O sigui, no sabíem realment el
4: amb no podia comparar
2: el que s'havíem enfrontat.
3: Exacte, saps?
0: Els punts clau de la participació de la companyia inclouen la competició en el primer episodi, apadrinats pel Centre Catòlic de l'Hospitalet, l'oportunitat de créixer com a grup i polir la identitat artística de la companyia i la visibilitat que suposa formar part d'una aposta de contingut cultural a la plataforma 3CAT. Actualment, tots els capítols del programa ja estan disponibles a la plataforma digital de 3CAT, mentre que la companyia ja prepara els seus propers compromisos teatrals pel mes de juliol. Els membres de Mare Meva animen el públic a seguir el seu recorregut al programa i estar atents a les seves xarxes socials per descobrir contingut inèdit de l'experiència televisiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Avui, a les 5 de la tarda, al Centre Social El Mil·lenari, té lloc el taller de ioga del riure, humor, respiració i energia positiva. I a 6:15 de la tarda, al Parc del Mil·lenari, l'hora del conte, amb la vella Martina, a càrrec de l'Isa Linares, organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. A 6:00 de la tarda, a les escoles, es farà un taller sobre manteniment de l'ordinador. I també a 6:00, a l'Auditori de la Residència de la Mallola, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, amb l'historiador i professor d'Història Contemporània, José Manuel Rua. A 7:45 del vespre, al celler de Can Ginestà, inauguració de l'exposició Distopies Íntimes, de Pepe Jiménez. Es faran dues visites guiades, el dijous 28 de maig i el dijous 11 de juny. I a 8:00 del vespre, a les escoles, avui, té lloc el Concert Solidari pel Rebost de Càritas, organitzat per Justícia i Pau de Sant Just. I a 9:00 de la nit, a Esplugues Televisió, l'entrevista a l'alcalde Joan Bassaganyes, al programa Panorama Municipal. Demà, 15 de maig, a 6:15 de la tarda, al Parc de Can Candeler, es farà el procés participatiu per recollir propostes del veïnat per millorar el parc. I a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà la sessió del documental del mes amb el film Escrivint Hawa. I passem a les activitats del cap de setmana. Durant tot el cap de setmana, pels carrers de Sant Just, hi haurà la iniciativa En Cistella al Poble, on el club de bàsquet Sant Just celebra els 70 anys buscant les cistelles commemoratives repartides pel carrer. I a 8:00 del matí, el dissabte, al Parc de Júlia Quiet, hi haurà el mercat del barri de Masllui de tots els dissabtes. A partir de 10:00 del matí, a la plaça Antoni Malaret i al Pati del Roure, se celebrarà els 5 anys de la seva jove, amb una cursa d'orientació pel nucli urbà de Sant Just, dinar popular i festa final. A partir de 10:00 del matí, a la sala Utopia del Casal de Joves, es farà un curs monogràfic de corda. I a 12:00 del matí, al Bar Los Pinos, música en directe dins la programació de terrasses musicals. A 12:00 del matí, el claustre de les escoles, l'Esquerra Republicana fa l'acte al Sant Just que ve. I a 12:00 del matí, el dissabte, al Parc del Mil·lenari, joqueteca ambiental amb una activitat de calendari de llunes. A 6:00 de la tarda, al Mille Monkey Burger, dissabte, també hi haurà música en directe dins la programació de terrasses musicals. I a 7:15 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, al Festival Docs Barcelona. A 7:00 de la tarda, al Binomi Casa de Menjars, música en directe dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 17 de maig, des de 8:00 del matí fins a 2:00 del migdia al Parc de Torreblanca, al Mercat de Pagès de tots els diumenges. I a 12:00 al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb una activitat sobre herbari artístic. I a 7:00, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, concert solidari amb David Expósito, un concert a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. El dispositiu municipal actua sobre rosegadors, mosquits, paneroles i vespes en espais públics i equipaments. Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb José Manuel Roa. El professor de la Universitat de Barcelona oferirà una xerrada aquest 14 de maig. Neix el Summerfest, un nou cicle d'activitats juvenils repartides per diferents barris de Sant Just.

0: sí.
1: Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 14 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Departament i sindicats d'educació acosten posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallats en els salaris. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Les vagues a l'educació es mantindran com a mínim fins la setmana que ve, després que el departament i els sindicats no han arribat a cap acord en la reunió d'avui i que s'hagin citat per continuar negociant dimarts que ve, Joan Bota.
2: La Generalitat ha portat a la mesa d'avui una proposta per augmentar els recursos de l'escola inclusiva. Els sindicats no l'han rebut malament, però adverteixen que sense una proposta per millorar també els sous, abans de dilluns, dimarts donaran per trencat el diàleg.
0: Més detalls des de Barcelona, Sara Canyete.
3: Sí, la negociació està en l'aire a l'espera d'una nova proposta que el departament hauria de fer arribar als sindicats abans de dimarts. Els sindicats avisen que les millores salarials són irrenunciables i que s'ha de començar per aquí, perquè aquí és on hi ha el desacord. El departament evita parlar explícitament de retribucions, però diu que proposarà millores en les condicions laborals. Sentim-los.
4: Més que en matèria de sous, a nosaltres ens agrada parlar en millora de condicions laborals.
5: Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
0: Mentrestant, però, el model de vagues descentralitzades a l'ensenyament porta avui les protestes a la Catalunya Central i a les comarques gironines. Girona, Núria Peraire.
6: 8.200 segons el sindicat USTEC i 4.500 segons la policia municipal s'han manifestat pels carrers del centre. Coincidint amb temps de flors, els manifestants han portat pancartes en forma de flor i s'han assegut a terra perquè avui a Girona mestres i professors es planten.
0: Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que és més que probable que els Mossos d'Esquadra s'hagin infiltrat durant anys en reunions sindicals.
2: Sentiu-la al programa Matins de TV3 donant explicacions després de la polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea de professors la setmana passada.
7: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
8: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
7: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Tot plegat el dia en què el judici pel cas Jordi Pujol ha quedat vist per sentència aquest matí. Audiència Nacional, Madrid, Maria Núria Rebelle.
9: Ho acabem de sentir.
10: Bueno, pues, visto para sentencia.
9: Cap dels acusats ha fet ús del seu dret al torn final de paraula. El fill gran de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enrere queden una quarantena de sessions repartides en 6 mesos.
0: I l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21% a partir del pròxim 1 d'abril.
2: Pròxim 1 de juny ho ha decidit el govern espanyol en considerar que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. L'increment general de preus es va situar al 3% a l'abril. És una dècima menys que al març.
0: És l'1 de juny, perquè si fos l'1 d'abril seria pràcticament un any amb aquest nou IVA. Per tant, sí, serà l'1 de juny, el pròxim mes. De la crònica internacional, els líders dels Estats Units i de la Xina, Donald Trump i Xi Jinping, exhibeixen voluntat per cooperar tot i l'avís del règim comunista que un error en la qüestió de Taiwan podria obrir un camí molt perillós. Pequín, Francesc Canals.
11: Bon dia, sí, bona sintonia, advertiment sobre Taiwan i el president xinès al final de la jornada en un banquet que ha ofert a Donald Trump ha explicat que les dues potències han arribat a un acord per definir les relacions basat en construir una relació estratègica estable i constructiva, de manera a evitar les disrupcions que genera Donald Trump.
0: I a la cultura, Aina Clotet s'estrena com a directora d'una pel·lícula al Festival de Cannes amb Viva, un film sobre el cos i el desig femení després d'un càncer. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
12: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit la sèrie Això no és Suècia, ha dit a Catalunya Ràdio que se sent molt afortunada de ser a Cannes i que ja està comprovant com el fet de participar a la Setmana de la Crítica li està obrint moltes portes. La seva pel·lícula, Viva, és un drama amb tocs de comèdia que parla del desig, però en un context de por a la soledat i la mort.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui el Girona té un partit vital a Montilivi per aconseguir la permanència.
13: A les 8 rep la Reial Societat. Ara mateix els gironins són penúltims i una victòria els trauria de la zona de descens. El partit, des de 3:15, el podreu seguir a Catalunya Ràdio. L'Espanyol respira una mica més tranquil després de guanyar ahir 2-0, l'Atlètic Club. Ara tenen 3 punts per sobre del descens i el Barça ja no pot aspirar a la Lliga dels 100 punts. Ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés. La nota més positiva d'aquest partit, el debut del central Álvaro Cortés.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, doncs aquesta hora segueix tallada la C-16 a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits de la marxa per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Trànsit dens a la P-7, a la Jonquera, sentit sud. Hi ha un carril tallat per un camió avariat, un carril tallat també a la P-2, a Castelldans, sentit Lleida, per una avaria. I a l'àrea de Barcelona, més enllà de les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes, precaució, hi ha un carril tallat a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap al Nus del Llobregat, per un vehicle avariat. I mateixa situació a la P7, a Martorell, cap a Girona.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Què ens espera les pròximes hores? Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia. Doncs, sobretot, destaquem les fortes pluges que cauen en alguns observatoris de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany i Garrotxa. Aquesta hora es poden incrementar aquesta tarda punts del nord-est, però sobretot en aquestes tres comarques citades, on no es descarten alguns registres entre aquesta tarda i demà al matí de 50-100 litres per metre quadrat. Tot això contrastant amb una tarda assolellada ponent i al sud, i amb vent. I atenció, demà, dia més ennuvolat, pluja a molts indrets al nord del país, meitat nord, neu per sobre de 1.400 i demà farà fred a la meitat nord de Catalunya.
0: Doncs tocarà abrigar-se. Gràcies, Francesc, bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. No hi ha hagut acord a la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El Departament es limita a parlar de millores laborals i assegura que hi ha marge de millora en el pacte que va signar amb Comissions Obreres i amb la UGT. Tot plegat s'ha produït al seu del Departament d'Educació a Barcelona. Allà hi tenim el Martí Cuní i la Sara Canyete. Sara, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs aquesta negociació entre els sindicats convocants de les vagues i el departament ha quedat en l'aire i ho ha fet a l'espera que el departament faci arribar una nova proposta als sindicats abans de dimarts. Diuen que d'això en dependrà que reprenguin les negociacions o no. Els sindicats que no han signat l'acord diuen que les millores salarials són irrenunciables i que si no s'aborda aquesta qüestió no tornaran a seure. El Departament d'Educació evita referir-se explícitament en aquest capítol de retribucions. Diuen, però, que a l'acord hi ha marge de millora per plantejar millores laborals i que els faran arribar una nova proposta. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament.
4: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el Departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
3: Des d'USTEC, el sindicat majoritari posa el focus en la millora salarial. Diuen que aquesta és la primera qüestió que s'ha de resoldre en aquesta taula de negociació perquè aquí és on tenen el principal desacord. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
17: Volem que ells ens traslladin un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però en canvi en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
3: I els sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, prioritzen la millora de recursos en escola inclusiva i en aquest sentit valoren positivament la nova proposta que avui ha presentat aquí al departament. Diuen que tothom està demanant més mans i esperen que s'arribi a un nou acord que incorpori els altres sindicats.
0: Bé, doncs mentre no hi hagi acord, i ja veieu que no hi és, el calendari de vagues al sector de l'educació avança. Avui les aturades són a Girona i a les comarques centrals de Catalunya. A Girona, una manifestació amb 4.500 professors ha recorregut els carrers de la ciutat amb crits contra la gestió del govern. Demanen millores laborals i salarials. La vaga ha tingut un seguiment per sota del 10%, segons el departament, però en canvi, diu els sindicats, que està per sobre del 55%. Anem a Girona, Maria Núria Pereire.
6: Hola, bon dia. Doncs aquí unes 8.000 persones, segons el sindicat USTEC, però unes 4.500, segons la policia municipal, han participat a la manifestació. Han acabat davant la seu de la Generalitat fa pocs minuts. La protesta ha començat de bon matí, amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell, que està guarnits pel temps de flors. I han volgut fer una visita irònica, demanant als visitants que no mirin les flors i s'assumin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient al terra, han volgut fer una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
18: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, 2 amb trastorn de l'espectre autista, 2 amb altes capacitats.
19: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3 quarts d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
6: Estan determinats a continuar amb les protestes si no hi ha acords.
0: I mentrestant, el departament comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o les sortides del curs que ve. Des de l'administració expressen que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars on hi ha molts més representants, entre ells les famílies. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica. Departament d'Educació, Miquel Jarque.
20: Bon dia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també s'han referit. Creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
21: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar i, per tant, jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
20: Laura de Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a aquesta emissora, lliga el futur de les colònies d'estiu a les millores laborals de professors i monitors que fan sortides.
22: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
20: El sindicat CGT, a més, defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa.
0: A tot això, l'endemà de la compareixença al Parlament de Catalunya de la consellera d'Interior, on va demanar disculpes per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Núria Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou amb les disculpes, Mar Riera.
23: Parlon ha admès que és probable que la pràctica d'infiltrar policies en reunions sindicals s'hagi fet durant anys.
7: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública en aquest cas no acaba d'entendre.
8: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
7: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Clar. Sí, potser ho hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
23: La consellera parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
7: La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
23: A més, ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
0: L'oposició tampoc no en té prou amb les explicacions dels responsables d'Interior i continua exigint dimissions. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
24: Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. Persistim en l'error. Han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
25: No es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe. Es tracta d'un fet molt greu que marca un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen i el que no expliquen, que encara és més greu.
0: Les protestes dels mestres i professors no són només a Catalunya. Al País Valencià es manté la vaga indefinida en l'educació pública després que la reunió entre els sindicats i la conselleria hagi acabat sense acord. Els sindicats reconeixen avenços en la negociació, però insuficients, diuen, per desconvocar l'aturada. La proposta que avui els ha presentat la conselleria no inclou cap millora salarial pels docents. València, Alba Barbosa.
1: Els representants sindicals exigeixen que la retribució del professorat sigui un dels punts que la conselleria posi sobre la taula i s'emplacen a seguir negociant ara en una nova reunió prevista per a dilluns. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, troba a faltar concrecions, per exemple, pel que fa al reforç de plantilles.
2: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
1: I la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, s'obre a incloure el punt salarial en les pròximes negociacions.
5: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
1: La proposta de preacord d'educació planteja una reducció de ràtio, sense concretar de quan seria, la rebaixa d'alumnes per aula, simplificar la càrrega burocràtica, agilitzar les substitucions dels docents i impulsar el valencià en zones castellanoparlants. La reunió d'avui entre sindicats i conselleria és la primera des que va començar la vaga indefinida aquest dilluns. Centenars de professors s'han concentrat a les portes del departament reclamant la dimissió de la consellera.
0: Unes vagues, les dels mestres i professors, a una altra. Atenció, hi haurà una nova vaga a Rodalies a les pròximes setmanes, segons que ha pogut saber 3CAT Info. La convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot més interventors. Joan Garcia, bon dia.
9: Hola, Òscar.
0: Sabem les dates i quins efectes tindrà pels usuaris?
9: Les dates encara no. Sabem que o bé serà a finals de maig o a principis de juny i que, per tant, hi haurà serveis mínims amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més estrets. Segons els convocants, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal. Una geogràfica, que són els trasllats habituals que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i una de funcional, d'ascensos a càrrecs. Doncs amb aquests moviments, el personal disponible no dona per cobrir les places necessàries d'interventor. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe.
10: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
9: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que a tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit, percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners, que en altres comunitats ens expliquen sí que ha abonat quan ha passat un cas semblant. Els sindicats volen una reunió al més alt nivell amb la Generalitat per plantejar aquestes qüestions.
0: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida anem a Madrid, on ha quedat vist per sentència el judici del cas Pujol.
11: Catalunya migdia.
26: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
27: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
26: I finançament fins a 12 mesos.
27: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
29: La solidaritat torna a ser la protagonista d'avui. Hi ha persones que pensen, ja tinc el testament fet, ja és tard per fer un testament solidari. Però no ho és. El teu testament el pots modificar tantes vegades com calgui, i incloure-hi una causa solidària és tan senzill com comunicar-ho al notari. Si inclous la Fundació Anesbat al teu testament, estaràs ajudant a erradicar malalties oblidades i a garantir el dret a la salut independentment d'on es neixi. És una decisió lliure, flexible i totalment compatible en protegir els teus, a més d'extraordinària. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i descobreix com n'és de fàcil. El testament solidari va amb mi i amb tu.
3: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades bullon de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
13: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
0: Catalunya migdia. Passant una mica més de 20 minuts de les dues. Acaba el judici a la família de l'expresident Jordi Pujol.
14: Bueno, pues, visto para sentencia.
0: Mig any després de la seva arrencada, fa pocs minuts ha quedat, com sentíem, vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, l'exdona del primogènit i 9 empresaris. La Fiscalia demana 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, 17 per la seva exdona, 14 pel seu germà Josep, 8 per la resta de germans i 5 pels empresaris. Anem amb l'Audiència Nacional, amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Revella. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Per les defenses, el cas ha estat un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que les acusacions parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys i amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Avui hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució. Asseguren que no han comès cap delicte. Carles Monguilot, advocat que representa Gustau Huesa, ha contraposat el A por ellos amb l'Espanya en roba.
16: Cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
15: La sentència, diu el tribunal, no trigarà gaire, podria arribar abans de les vacances d'estiu.
0: La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, doncs, l'impost perdrà la reducció al 10% i tornarà al 21% habitual. La gasolina i el gasoil, que també es beneficien d'un IVA reduït, ho continuaran fent almenys fins al 30 de juny. El govern espanyol ho ha anunciat coincidint amb la dada d'inflació que s'ha fet pública avui i que es modera molt lleugerament. Els pagesos, però, alerten de futures pujades de preu de la fruita i dels cereals, Jordi Canal.
17: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual a l'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. Un dels motius, segons l'Institut d'Estadístic, és l'abaratiment de la llum i del gas, d'aquí que l'executiu el retiri del benefici fiscal. Els carburants, en canvi, s'han encarit més d'un 15% i ho haurien fet el doble sense la rebaixa de l'IVA, segons el govern. Per això aquesta mesura i les ajudes als sectors afectats es mantenen i, segons Carlos Cuerpo, s'estudiarà si cal prorrogar-les.
18: Vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias estas 6 semanas que quedan hasta la finalización del plazo de este primer Real Decreto Ley y seguiremos viendo con los sectores, con los agentes sociales, cuáles son las medidas que seguimos necesitando.
17: Els agricultors, un d'aquests sectors afectats, diuen que la pujada de preu dels carburants i sobretot dels fertilitzants per la guerra faran carir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
19: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
17: A més, seran collites més escasses perquè a causa dels preus i la falta de fertilitzants, que majoritàriament provenen de l'Orient Mitjà, hi ha agricultors que enguany no els han fet servir.
0: I encara en la pàgina econòmica, la Inspecció de Treball de Catalunya bat el seu rècord sancionador amb 53 milions d'euros l'any passat. Més de 14.000 infraccions detectades, bàsicament per incomplir la normativa laboral pel que fa al temps de treball i als permisos de feina. On més s'ha hagut d'actuar és el sector de la construcció i el camp agrari de Lleida-Sarriera.
30: Infraccions que s'han acabat multant per la denúncia en la majoria
2: majoria dels casos de treballadors per qüestions relacionades amb el temps de descans o les hores extraordinàries i també per expedients que ha obert l'administració en matèria d'estrangeria o de seguretat social. Tot i això, gairebé la meitat de les actuacions que la inspecció va voler fiscalitzar el 2025 van ser per revisar que les empreses complien amb la normativa de la seguretat laboral, ja que són els errors en la seguretat precisament el que provoca més accidents a la feina. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha avançat que aquest any no faran una campanya específica per la regularització d'immigrants.
6: En aquests moments ens trobem en una primera fase, que és bàsicament informar i assessorar a les persones que es poden beneficiar d'aquest procediment, i la segona fase, pues, que començarà quan les sol·licituds finalitzin a finals de juny, que seria veure com podem treballar la seva inserció sociolaboral.
2: Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen els protocols contra la calor activats.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Re, menys d'un minut de publicitat i de seguida aquesta visita històrica de Donald Trump a la Xina.
7: Catalunya migdia.
8: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
0: Catalunya migdia. 4 minuts i 2:15. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen a la Xina voluntat de cooperació mútua. El president dels Estats Units ha tornat a Pequín gairebé una dècada després de l'última visita, en un moment de baixa popularitat per la guerra de l'Iran, i ha estès la mà al seu homòleg xinès, a qui ha qualificat d'amic i ha convidat a la Casa Blanca el mes de setembre. Xi Jinping ha defensat els dos països, diu que han de ser socis i no pas rivals, però també ha fet un advertiment a Donald Trump. L'avisa que si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan, les relacions entre la Xina i els Estats Units poden agafar un camí perillós. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
20: Bon dia. El president xinès ha ofert un banquet a Donald Trump al final de la jornada, en què ha anunciat un acord per definir les relacions entre les dues potències des d'ara i els pròxims anys. Sentim Xi Jinping.
21: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
20: Aquest nou marc del que parla Xi seria una mena de guarda-rails que evitarien que es desbordi la relació, perquè a Pequín i la seva economia no li convenen les fortes onades que genera Donald Trump, com ara la crisi pel tancament de l'estret d'Hormuz, que totes dues parts avui han reclamat que es torni a obrir. Clima positiu malgrat les diferències. El president xinès ha escoltat les paraules emfàtiques de Donald Trump. Com ara, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre els dos països seran millor del que han estat mai.
22: Quan hi ha hagut dificultats, les hem resolt. Jo us trucava i vosaltres em trucàveu sempre que hi havia problemes. La gent no ho sap, però sempre que teníem un problema el resolíem molt de pressa. I tindrem un futur fantàstic junts.
20: Xi Jinping ha promès als amos de les grans empreses nord-americanes que acompanyen Donald Trump un major accés al mercat xinès. Clima constructiu, ha dit la Casa Blanca, però el president xinès, que s'ha endut Donald Trump al Temple del Cel, un dels referents més icònics de la grandesa imperial xinesa, també ha marcat l'habitual línia vermella. Taiwan no es toca. En el resum de la reunió de la Casa Blanca, no es fa esment a aquest advertiment de Xi en la qüestió més sensible de les relacions bilaterals.
0: Doncs precisament avui el Kremlin ha anunciat que Vladimir Putin també farà una altra visita a la Xina, el seu principal aliat. Al marge de les maniobres diplomàtiques, Rússia ha protagonitzat un dels atacs més massius contra Ucraïna des de l'inici de la guerra després de la treva del Dia de la Victòria. En menys de 48 hores ha llançat més de 1.500 drons i desenes de míssils. El principal objectiu ha estat Kiev, on aquesta matinada han mort almenys 5 civils i una quarantena han resultat ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
23: Bon dia. El govern rus justifica que el bombardeig massiu
1: només anava destinat contra infraestructura energètica i militar ucraïnesa i que han aconseguit els seus objectius. Ara bé, els drons i míssils també han colpejat una vintena d'edificis civils a la capital ucraïnesa i han fet ensorrar un bloc de 9 pisos on els equips de rescat encara busquen víctimes. L'alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, retreu a Putin que aquest atac tan desproporcionat tingui lloc just després de la treva per la seva desfilada militar a la plaça Roja.
5: L'alto al foc ha estat un farol, ho hem vist moltes vegades, no et pots refiar de Putin. Veiem un gran nombre de cases destruïdes, molts civils que moren en una ciutat pacífica i aquesta guerra no és res més que un genocidi.
1: El govern ucraïnès creu que Putin ha fet servir la treva per acumular drons i míssils i preparar-se per aquest atac massiu. Zelensky ja ha promès una resposta justa. Fins ara tampoc s'ha complert l'altre compromís de l'alto el foc, un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. Segons el Financial Times, els generals russos han convençut el president rus que poden conquerir tot el Donbass a la tardor i està determinat a fer servir tota la força per aconseguir-ho.
0: En punt, 2:45 de la tarda. Encara en informació internacional, al Regne Unit, el ministre de Sanitat, Wes Streeting, acaba de presentar la dimissió. Diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta laborista a les últimes eleccions. Streeting és un dels noms que es postulen per substituir Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. Londres, Quim Olivares, bon dia.
9: Hola, bon dia. Era un moviment esperat durant tot el matí. Finalment ha arribat la carta de dimissió del fins ara ministre de Sanitat, Wes Streeting. De fet, Streeting és de l'ala més a la dreta dels laboristes i assegura que queda clar que Starmer no pot liderar el partit per les properes eleccions generals del 2029 i li demana un debat obert per veure qui ha de fer-ho. Aquest és el pas previ per Streeting per postular-se en unes possibles primàries dins els laboristes. Ara cal veure si té prou suport entre els diputats laboristes per presentar candidatura. Aquest matí, una altra possible candidata, Angela Rayner, exvicepremera ministra de l'ala més a l'esquerra del partit, ha explicat que la hisenda britànica l'ha exonerat de qualsevol delicte fiscal i, per tant, podria presentar-se com a candidata a substituir Starmer. Per tant, continua la inestabilitat política aquí al Regne Unit.
0: Tornem a Catalunya perquè la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no és fàcil. Al gremi de la jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades perquè els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que es demanen, Montse Poblet.
10: Les empreses de jardineria no donen l'abast per cobrir la demanda d'arbres per replantar els que es van morir durant la sequera, sobretot d'espècies que aguanten bé la falta d'aigua o que s'han posat de moda, com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Miquel Marín és el president del gremi de jardineria.
11: Trobant és que quan tu vas a viver, que són els viveristes qui produeixen aquesta planta, no la trobem. Normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
10: A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
11: Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat l'arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
10: Els viveristes ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mitjà i llarg termini, el problema desapareixeria. Necessiten anys per tenir arbres de les espècies i les mides que els demanen i, segons ells, sovint no se'ls encarreguen en prou temps.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
23: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica de la
3: Unilla. No, ja ho sé.
2: Que és?
3: El mateix que la IA.
2: Que tots els pobres siguin delinqüents.
4: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
5: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
6: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
7: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
8: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
9: Em van passant coses.
8: Sí.
0: Catalunya migdia.
10: Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts i comencem la cultura anant a Canes.
11: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
12: Jo vaig notar com...
10: Aina Clotet està vivint com un somni a Canes la seva estrena com a directora de la seva primera pel·lícula. Debuta la Setmana de la Crítica amb Viva, on parla de la por a la soledat i a la mort, dos temes que l'apel·len directament. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit un curt i la sèrie Això no és Suècia, ens ha confessat que se sent molt afortunada, però que també vol anar pas a pas.
14: Crec que estic digerint tot això, o sigui, en el fons les coses estan passant a una velocitat bastant ràpida, de que estic a Can, però ja fa com un mes que han començat com a passar coses que se m'escapen de les mans, com que estrenarem a França la peli a l'octubre, no?, amb una distribuïdora superimportant, i és veritat que s'obren com moltes portes que fa molta il·lusió, però alhora moltes ganes de viure el present i d'estar present.
13: A Viva, que també ha escrit i protagonitzat, ha trobat un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Ella interpreta una dona que a la quarantena supera un càncer i entra en una espiral de bogeria per xuclar la vida fins al fons.
14: La veritat és que va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietaven. O sigui, la pel·lícula és ficció, però sí que dialoga molt amb mi, amb qui sóc jo i amb qui és la Valentina Viso, que és la coguionista, no? I amb com ens veiem en tant que dones de 40 anys en aquest moment actual, i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
13: Un film parlat en català que té moltes possibilitats d'endur-se premi la setmana vinent.
10: I ara, còmics. I és que en la vigília, perquè arrenqui una nova edició del Còmic Barcelona, volem reflexionar sobre el paper que juga el nou art en la cultura catalana. Ho fem amb el llibre Còmics, una immersió ràpida, de Jordi Ojeda, que acaba de publicar l'editorial Tibidabo. Valeria Obereda.
15: L'autor exposa les connotacions negatives amb què ha de conviure el còmic.
16: Pot contribuir a perdre aquests prejudicis que moltes vegades hi ha, de que si estàs llegint un còmic sembla que siguis un nen petit, perquè et veuen amb una novel·la gràfica a la mà i et diuen que fas llegint un TVO, no? Com si fos algú a criticar, no?
15: Jordi Ojeda, professor de la Universitat Tecnocampus i divulgador de la ciència a través del còmic, apunta un dels responsables d'aquesta situació.
16: De mitjans de comunicació no han contribuït a normalitzar aquesta idea, perquè, per exemple, quan hi ha un saló, les notícies que surten són gent disfressada, però després no sabem qui ha guanyat el premi del millor còmic del Saló de Barcelona. I jo crec que hem de remar tots, diguem-ne, a la una per poder recuperar aquest posicionament de la importància del còmic a la cultura popular.
15: Segons Ojeda, l'objectiu hauria de ser acostar-se al nivell del còmic a França. Aquí un treball d'èxit ven 3.000 exemplars. A França, 1 milió.
10: I més coses? La imatge d'una nena afganesa de 12 anys amb uns penetrants ulls verds mirant a la càmera és segurament una de les imatges més icòniques del món de la fotografia. L'autor és el nord-americà Steve McCurry, un dels grans fotoperiodistes contemporanis que avui visita Barcelona per presentar Icons, la gran exposició, i Barcelona per presentar Icons.

0: anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana i també carregades d'intensa espiritualitat en temples i moments de silenci. McCarry es fixa molt especialment en les víctimes i els vulnerables i diu als seus 76 anys que la fotografia és el que li dona la vida.
1: That's just what gives us meaning.
2: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: Icons ocupa 3 plantes del Palau Martorell, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 6 de setembre.
3: I una cosa més abans dels esports. La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums publicats, presenta ara L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Estel Coletes.
4: La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'Àguila Negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
5: Vaig voler parlar de l'aigua com un element poètic, com un element literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Tantes coses com vulguis, no?
4: L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
6: Catalunya migdia.
3: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Amb la lluita per la permanència del Girona avui i l'Espanyol ahir.
7: L'Espanyol va fer un pas important ahir per la salvació i el Girona se la juga avui.

0: Partit importantíssim pel Girona. Aquesta tarda començarà el partit contra la Reial Societat, sent penúltim de la classificació i, per tant, en zona de descens, amb 39 punts, els mateixos que tenen el Llevant, l'Elx i el Mallorca, que és qui ara marca la permanència. I davant de tot això, el tècnic Mitchell va qualificar ahir el partit com un dels més importants de la història del club. Eduard Solà, quin és l'ambient avui, a les hores prèvies a aquesta decisiva cita?
1: Doncs mira, d'entrada, de nerviosisme, perquè la situació s'ha complicat i molt després d'haver tingut fa unes setmanes la permanència a l'abast, però també d'esperança que l'equip s'acabarà salvant si guanya els dos partits que jugaran a casa. Però, per guanyar-ne dos, primer ha de guanyar el primer, el d'avui, contra la Real Societat. Després d'haver sumat només un punt dels últims 12 possibles, una derrota avui deixaria l'equip en una situació molt crítica, un empat el trauria del descens i una victòria el faria avançar 4 o 5 equips a la classificació. Ahir a aquesta hora vam sentir Mitchell assegurant que el d'avui és dels partits més importants de la història del club. Des del Girona també demanen el suport de l'afició, igual que els jugadors, que han fet diverses crides a les xarxes socials. I també l'entrenador Mitchell, que demana que es noti que ells hi juguen més que el rival i assegura que estan responsabilitzats.
2: L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació, però estem bé. Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil, però és la realitat. Ja sé que la Real es juga també coses, tothom es juga coses en aquest partit, però un sol 3 és la supervivència del club, la història del club, la necessitat de continuar a primera divisió, molt més, perquè jo penso que en 44 punts estàs salvat i hem de demostrar que un sol 3 és un jugant molt més.
1: El Girona s'enfrontarà a una Real Societat que amb 44 punts i havent guanyat la Copa i, per tant, en plaça europea assegurada, ja ho té pràcticament tot fet. El Girona Real Societat avui a les 8 a Montilivi, des d'un quart d'hora abans la transmissió pel partit al Tot Gira.
0: Doncs el Girona, que espera guanyar aquesta nit i que respira tranquil, és l'Espanyola i per fi va guanyar.
3: Gol! De Quique García! Picapedrer de l'àrea, avui vestit amb la granota, el casc, el pic i la pala, avui no s'ho ha hagut de treballar tant, però aquí el teniu, marcant de nou, obrint forat al marcador, marca Quique per clavar un cop de puny a la taula, marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
0: Després de 18 jornades sense guanyar...

0: A molts, Catalunya migdia, on el Sergi Andreu ens deia l'Espanyol busca avui la primera victòria del 2026. Ahir, els de Manolo González... Sergi Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Van guanyar el partit amb l'Atlètic Club. Ara tenen 42 punts, 3 més que l'equip que marca el descens. I, per tant, dèiem que poden respirar més tranquils. Ahir vam veure el tècnic plorant d'emoció. Sergi,
1: sí.
0: Poden respirar tranquils? Com estan els ànims,
1: mira,
0: avui?
1: Al club avui hi ha una alegria generalitzada important. També et diré que continguda i molt, sobretot, molt d'alleujament. Saben perfectament que la permanència no està feta, són prudents, però està molt a prop. No sabem ben bé si caldrà un punt més o potser dos. Però vaja, l'Espanyol ho té a tocar després d'haver tancat la segona pitjor ratxa de la seva història, 18 partits sense guanyar. L'última victòria era del 22 de desembre contra l'Atlètic Club, justament. El retrobament de les victòries ahir, la primera del 2026, es va produir també contra l'equip basc amb 2 gols de Pere Milla i Quique García, el 69 i el 91. Ara bé, victòria patida, molt patida i treballada a la sala de premsa, un Manolo molt alliberat, conscient que s'ha d'acabar de rematar la feina.
2: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i... I ja et dic, a partir d'aquí, pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
1: L'Espanyol, que ara visita diumenge el camp de l'Osasuna i rebrà la Reial Societat la setmana que ve, l'última jornada de Lliga. Ho deies, de moment, 42 punts, és 14è, però té el descens a 3 punts i està tot encara per decidir.
0: I el Barça, campió de Lliga, ja no podrà aconseguir la Lliga dels 100 punts perquè ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés en un partit on segurament encara es notaven les conseqüències de les celebracions del títol. Ramon Salmurri.
3: Tot i els missatges que sortien del vestidor, de la voluntat dels futbolistes i també de Hansi Flick, la ressaca emocional va poder amb el Barça. El tècnic alemany va carregar un 11 amb molts suplents, amb, per exemple, Wojtek Stenz a la porteria, cosa que garanteix el trofeu Zamora a Joan Garcia, amb un debutant com Álvaro Cortés a l'eix de la defensa, o amb jugadors com Casadó i Bardagi a l'11 titular. El Barça va fer un partit de revolucions baixes i la diferència de necessitats entre l'Alavés i el Barça es va notar força. D'aquí aquesta derrota 1-0 que suposa l'adeu a l'objectiu de la Lliga als 100 punts. Dani Olmo.
4: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit.
0: Del partit d'ahir no es va guanyar, però sí que ens deixa una nota molt positiva, com és el debut d'un altre jugador del Barça Atlètic.
3: Álvaro Cortés, aquest central esquerrà de 21 anys, que a més va treure bona nota al partit d'ahir, que és el capità del Barça Atlètic, i que els problemes amb els centrals aquesta temporada, amb les lesions de Christensen i també de Araujo, l'han convertit en un habitual a les sessions del primer equip. Flick fa temps que hi compta, i ahir va ser el primer dia que li va donar minuts. De fet, li va donar tot el partit, un partit que el mateix Álvaro Cortés va resoldre amb nota.
5: Esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, llevaba soñando eso. Este momento, salir titular con el club de mi vida, es que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
0: I avui juga el Madrid, rep l'Oviedo a casa, pendents de com reaccionarà el Bernabéu, perquè la crisi institucional està eclipsant l'actualitat esportiva. El Bernabéu s'ha posat en marxa el procés electoral, Florentino ha tornat a parlar, i es confirma també el primer nom que vol ser alternativa a la presidència blanca, Marcos García.
6: Només 24 hores després d'aquella roda de premsa que ho cremava tot, Florentino mantenia el discurs en declaracions a la Sexta. El fins ara president del Madrid i nou candidat insisteix que les lligues els hi han robat i insta el Barça que els demandi per les seves declaracions.
7: Pues haría muy bien en hacerlo. No, que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años, cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la Inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara y bueno, y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
6: Aquest matí el president de la Liga, Javier Tebas, ha fet una piulada dient que Florentino menteix quan diu això i que el Madrid es va mantenir inactiu, diu Tebas, pel cas Negreira, mentre el Barça era el seu amic, diu el president de la Liga, per la Superliga. Pel que fa a les eleccions, com dius, avui s'ha posat el rellotge en marxa, la presentació de candidatures arrenca avui i s'allargarà fins al dia 23 de maig inclòs. Si passat aquest temps no hi ha cap alternativa, Florentino podria ser proclamat ja president el mateix dia 24. De moment, com dius, l'empresari Enrique Riquelme, en parlàvem ahir, que treballava de cara al futur, destaca que Florentino ha accelerat una convocatòria que ell tenia prevista per al 28.
8: Siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
6: A 9:15, amb Mbappé de nou a la convocatòria, és un nou plebiscit al Bernabéu. Veurem si per Mbappé o per Florentino, aquest Real Madrid-Oviedo.
0: El Barça femení encara ha de disputar dues finals aquesta temporada. La primera dissabte, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Després ja arribarà la final de la Champions a Oslo. I en un equip de grandíssimes jugadores com té el Barça, comença a fer-se un nom, Maria Chesena, una de les joves perles blaugranes.
9: Sí, és Clara Serra Jordi, que amb només 18 anys és una de les jugadores del Barça amb més minuts a la Lliga i que ja s'ha fet un lloc al primer equip. Sobre la final de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, el missatge dins del vestidor és clar. Tot i arribar com a favorites, les de Pere Romeu esperen un partit exigent i on pot passar de tot. Serra Jordi admet que encara està acostumant a viure aquestes setmanes com aquestes, però que ho donarà tot per l'equip.
10: Bueno, no, acostumant no. Cada final que vingui serà una gran oportunitat, però pas a pas, cada partit és important i res, intentaré jugar el millor possible. La veritat, el meu rol no ho sé, però el que sigui, intentar ajudar l'equip per emportar-nos les dues finals.
9: La futbolista blaugrana també ha destacat la tornada d'Aitana Bonmatí com a factor clau i espera que Graham Hansen estigui disponible el més aviat possible. El Barça, amb aquesta final de Champions al cap de setmana vinent, vol començar aquest tram decisiu de temporada aixecant la seva 12a Copa de la Reina.
0: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: Todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas.
0: Sense Tomic, lesionat, la penya busca poder jugar encara als play-offs de la CB.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Tota comunitat necessita un cor.
15: Un cor? Per què?
14: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
15: I reforçar la identitat?
14: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
15: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadalpirineu.com.
19: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: Amb català se ve victòria del Barça davant el Granada i derrota del Hayo Post-Lleida a la pista del Breogán de Lugo. Això deixa l'equip de la Terra Ferma amb només dues victòries per sobre de les places de descens, a falta de tres jornades per al final de la Lliga regular. El Lleida, més, avui ha anunciat que l'any que ve ja no tindrà el Hayo Post com a patrocinador principal. I avui és el torn del Joventut de Badalona, que rep el Morabanc Andorra Jan Ortúzar.
20: Amb la intenció de consolidar-se a la sisena plaça de la CB, els de Badalona depenen d'ells mateixos per tenir aquesta posició, ja que tenen un balanç de 17 victòries i 11 derrotes. Tot i la bona situació de l'equip, la lesió d'Ante Tomic pel que resta temporada pot complicar les coses als de Dani Miret. Pel que fa a l'Andorra, estan lluitant per salvar la categoria. Ara mateix són penúltims, cosa que els enviaria a primera FEB. Encara això, estan empatats a 9 victòries amb Burgos, Gran Canària i Saragossa i venen de dues victòries consecutives. El jugador de la penya, Michael Rusic, ha parlat de la millora de l'Andorra recentment i que serà un partit difícil perquè els andorrans se la juguen per mantenir-se a la CB.
21: Ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, que ellos van a luchar duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB.
0: I un apunt més a bàsquet, a l'Eurolliga, el València és l'últim equip que s'ha classificat per la Final Four. Ho va fer ahir després de capgirar l'eliminatòria amb el Panathinaikos. El conjunt que entrena Pedro Martínez jugarà les semifinals amb el Real Madrid el 22 de maig. L'altra semifinal la juguen Fenerbahçe i Olympiacos. I avui comença a Gijón la fase final de la Copa Femenina d'Hockey Patins amb 5 equips catalans, a més també del Fraga. L'equip de la Franja acaba de guanyar la Champions i aquesta tarda obre la competició jugant contra un dels catalans, Maria Chesena.
9: Sí, el Cerdanyola és l'equip que haurà de batre el recent campió d'Europa, el Fraga. Les catalanes ja han aconseguit un empat contra el seu rival aquesta temporada a la Lliga. De com ho afronten en parla la jugadora de l'equip vallesà, Gemma Soler.
22: I el preparem, la veritat, amb moltes ganes. Sabem que serà molt complicat i que haurem de ser quasi perfectes per poder neutralitzar a un Fraga.
9: Avui també juga a les 8 de la tarda un duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, primeres en la Lliga regular, venen d'una eliminació prematura en la Champions i volen refer-se d'aquesta decepció. El tècnic Lluís Rodero parla així del Manlleu, que tindran avui al davant.
23: Nosaltres esperem un rival molt defensiu, un rival que intentarà aprofitar els nostres errors que puguem tenir, que per la nostra part hem de minimitzar, i un rival que és jove, que té qualitat i que hem de tindre el màxim respecte per ell. Nosaltres hem d'aconseguir ser nosaltres, fer el nostre joc i pensar en guanyar, que és el que venim.
9: I demà divendres es disputaran la resta de duels, el primer entre el Benvimbre i el Bigas i Riells a 6:15 de la tarda. Dues hores més tard, el Telecable de Gijón, que juga a casa, s'enfrontarà a un altre equip català, al Palau.
0: I encara parlant d'hoquei patins, ara us expliquem un nou èxit de Carla Fondaglòria. Amb la Champions guanyada aquesta setmana amb el Fraga, la mataronina se situa entre les jugadores d'hoquei patins catalanes amb més títols de la màxima competició continental, Montserralla.
24: Carla Fontaglòria i Coll suma un pòquer de títols de Champions després de la victòria amb el Fraga contra el Benfica 4-1 a la final disputada diumenge. La mataronina, que va fer un gol decisiu a la final, va sumar les altres tres Champions amb el Palau de Plegamans als anys 21, 22 i 25. Després de 8 temporades al Palau, Fontaglòria va marxar l'estiu passat a Fraga, amb qui ha sumat una nova Champions al seu palmarès.
25: És un somni, la veritat, poder aconseguir aquests títols. Són molt especials i al final pues, aquesta ambició també dels equips que he estat d'optar aquests títols i de poder-los aconseguir, pues, no sé, jo la veritat que estic molt contenta i estic en un núvol encara que no vull baixar.
24: Anna Casarramon és l'altra catalana que també ha guanyat 4 Champions d'hoquei, 3 amb el Voltregà i una compartida amb Fondaglòria al Palau l'any passat. La de Manlleu no en guanyarà més perquè es retira a final de temporada, mentre Fondaglòria, amb 25 anys, encara pot sumar més títols europeus.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, la sisena prova del Mundial, i a la plaça Catalunya ja està instal·lat el Fan Festival, un espai dedicat als fans del motociclisme, que obre les portes entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. I al circuit, Damià Aguilar, l'activitat ja està en marxa, també.
26: Amb una tornada sonada, la de Maverick Viñales, després d'una baixa de 6 setmanes en un moment delicat, perquè es decideixen fitxatges.
27: Y no es solo continuar, es ganar. No es solo continuar. Para mí mi objetivo desde pequeño ha sido ganar el Mundial y trabajaré para ello. Obviamente el año pasado, cuando estaba en mi mejor momento, pues tuve una lesión y hay que recuperarla.
26: I si voleu imaginar-vos quan podria tornar Marc Márquez, doncs sumeu-hi almenys les 6 setmanes de Viñales. No hi ha el tro de Cervera, però aquest cap de setmana tenim els dos primers de la General, Bezzecchi i Martín, i el pilot que defensa la victòria de l'any passat, Àlex Márquez. El subcampió va sortir de Le Mans Cap Cod, però a mesura que passen els dies recupera la motivació. Aquest matí, Honda ha anunciat, per altra banda, que Alberto Puig deixarà la pròxima temporada el càrrec de director de l'equip de MotoGP, i és des del 2018 per esdevenir consultor de la marca japonesa en competició. Aquest cap de setmana, transmissió en obert conjunta a 3CAT del Gran Premi de Catalunya.
0: S'ha acabat la temporada de la Superdivisió de tenis taula. En homes, l'Olot ha estat el millor classificat a la quarta posició i a les dones, les millors, també al quart lloc, han estat les jugadores del Reus Ganxets, Carles Vila.
1: Les reusenques van lluitar fins al final per la tercera plaça en una gran temporada on han jugat la fase final de la Champions i les semifinals de l'Europa Cup. El Reus Ganxet enceta un nou projecte amb Joan Carles Virgili, reelegit president durant 4 anys més.
2: Bé, pel meu proper mandat està clar, hi ha 3 eixos que són els principals del club: l'alta competició, el projecte social del club i l'escola, que per poder-los tirar endavant, el que se'ns ha demostrat des de fa 3 temporades que la nostra instal·lació se'ns ha quedat molt petita per poder seguir creixent i complir aquestes expectatives.
1: En aquesta categoria femenina, el Tramuntana Figueres ha aconseguit la permanència. En canvi, en homes, l'Escala no jugarà la pròxima temporada a la Superdivisió.
0: I un apunt d'embol, Antonio García no seguirà la banqueta del Fracking Granollers la pròxima temporada després de ser el segon entrenador, el tècnic assistent, tot aquest any. Ho deixem aquí, el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, versió reduïda, perquè avui juga el Girona a partir de 7:45, i seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3.
4: Catalunya Migdia.
3: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com el Departament d'Educació i els sindicats han acostat avui una mica les posicions sobre l'escola inclusiva, però, en canvi, continuen molt encallats en el tema dels salaris. Les parts s'haurien de tornar a reunir dimarts que ve, però ho diem en condicional perquè els sindicats adverteixen que, sense una proposta concreta dilluns, els dimarts ells ja ni tan sols aniran a la reunió. Mentrestant, les vagues es mantenen. També us hem parlat del judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència aquest migdia. En aquesta segona hora hi tornarem. I ens hem fixat també en l'IVA de l'electricitat i del gas natural, que tornarà a ser del 21% el pròxim 1 de juny. Això, un cop el govern espanyol considera que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs que ha mort un treballador a la Ràpita al Montsià després que s'hagi ensorrat la teulada que estava reparant. Els Mossos han obert una investigació per aclarir aquests fets. Anem a Tarragona. Ricard Buigas.
6: Bona tarda. La víctima mortal és un home de 56 anys. Ha mort a primera hora del matí a les instal·lacions d'una empresa de la Ràpita. Estava reparant una teulada quan, per motius que s'estan analitzant, la superfície ha cedit i ha caigut. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas, han posat els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
5: Ens quedem al sud del país perquè el cultiu de l'alvocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre és el Canal Montsià. Ja són 20 els productors que hi aposten. Entre els motius, la major rendibilitat que els cítrics. Els productors neguen, a més, que consumeixin més aigua que altres cultius de regadiu. El Canà, Jordi Barranca.
7: Defensen que no consumeix més aigua que els cítrics i que el problema està en substituir cultius d'estacar per alvocats, que això és el que ha passat precisament a zones d'Andalusia com ara Màlaga. Sentim David Martínez i Edith Gallardo, 2 de la 20 de productors del Canà.
8: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va acabar l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
28: Hem incorporat palla de arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagués tanta evapotranspiració.
7: De fet, n'hi ha alguns que aposten per l'agricultura regenerativa per rendibilitzar també encara més la terra. Entre els motius que expliquen l'auge del cultiu hi ha la rendibilitat.
8: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
7: Ara s'obtenen uns 200.000 quilos aquí a la zona del Canà i en un futur es podria arribar als 300.000.
5: I Lleida es queda sense l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, que tancarà portes el mes que ve. És l'única de la ciutat dedicada exclusivament a la literatura infantil i juvenil. Noelia Caselles, la marca, però, es mantindrà.
24: Sí, amb projectes editorials i de difusió culturals. Els seus propietaris desvinculen el tancament de la viabilitat econòmica de l'establiment i asseguren que l'objectiu és centrar-se en nous projectes. Així ho ha anunciat a través de les xarxes socials Merche París, que n'és propietària.
10: Tot i que nosaltres la llibreria física sempre ens ha donat moltes alegries, ara, actualment, ens exigeix una energia brutal, una massa energia, i gairebé exclusiva, que fa que en resti energia per encarar altres projectes.
24: La llibreria va canviar de local fa just un any, un trasllat que es va fer amb una cadena humana en la qual van participar desenes de persones. Amb el nou local s'havien accentuat les activitats de difusió cultural, com ara els contacontes.
3: Passant gairebé 4 minuts de les 3...
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I també amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
11: Què tal? Molt bona tarda.
3: Si és que és capaç d'aclarir-se amb els auriculars, ja que sembla que no hagi entrat mai en un estudi de ràdio, s'estava barallant amb els auriculars,
11: a veure si era capaç de
3: posar-se una a cada orella i no tots dos a la mateixa. I també el Marc Molins, advocat. Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: I la Lourdes Ciuró, també, advocada. Bona tarda, Lourdes.
13: Hola, bona tarda.
3: Doncs vinga, ja estem tots a punt. Tens els auriculars posats, eh?
11: Sí, sí, tot a puesto.
3: Perfecte. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I que els dijous qui ens el proposa és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
14: Bona tarda.
3: Com estàs tu?
14: Molt bé, vosaltres?
3: Amb els auriculars ben posats, tu, eh?
14: Sí, crec que sí.
3: No sé si és que aquí hi ha algú,
14: si no,
3: que,
14: ho sentiria.
3: Hi ha algú que té dificultats per posar-se els auriculars i per això...
14: Ja ho ha aconseguit o encara no?
3: Sí, ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí, sí, no, sí, sí, sí. Fins aquí arriba, a partir d'aquí ja en parlarem, a veure què...
14: Molt bé.
3: A veure, què ens proposes?
14: Vull parlar-vos de creuers. Perquè ahir l'alcalde Jaume Collboni va dir que volia eliminar els creuers d'escala a Barcelona perquè fan un ús intensiu de la ciutat i no generen ingressos, però l'altre dia vaig llegir un article de Jesús Rodríguez de La Directa que diu que arriben cada vegada més creueristes a Barcelona i que el primer trimestre d'enguany hi ha hagut rècords, sobretot el mes de març, que hi va haver un creixement del 48% respecte de l'any passat. Un any, el 2025, en què hi va haver gairebé 4 milions de creueristes. I, a més, el primer trimestre del 2026, Barcelona també ha batut un nou rècord de turistes en total. Han vengut més de 3 milions entre gener, febrer i març. I tot això coincideix amb l'anunci per part del govern de la Generalitat de dedicar una part de la taxa turística a la desestacionalització. Què és això de la desestacionalització? Els mallorquins ho saben molt bé i sabem el que implica. I consisteix, bàsicament, a destinar la taxa turística, o una part de la taxa turística, a promocionar encara més el turisme i a fer que la temporada alta duri tot l'any. No amb l'objectiu que l'estiu es relaxi la cosa i hi hagi menys gent, sinó al contrari, fer que hi hagi més turistes tota l'estona. És a dir, que la massificació arribi a tot arreu totes les èpoques de l'any. Jo sempre em deman quin sentit té encarir la taxa turística si és per dedicar-la a fomentar el turisme. I d'altra banda, una altra cosa que pens és que fins que aquesta taxa turística no sigui de 100 euros la nit, no servirà perquè venguin menys turistes. Però bé, amb la desestacionalització va lligada a la descentralització, que és escampar l'aglomeració turística. Com? I de fent atractius llocs, com per exemple les Bateries del Carmel, amb la qual cosa s'expandeix el malestar entre els veïns sense que s'hagi resolt la congestió en el centre. Una cosa que em va cridar molt l'atenció d'aquesta notícia de La Directa que esmentava abans és que a la nova terminal de creuers que s'està construint es preveu que hi hagi uns plafons que indicaran en temps real quin és el nivell de saturació en els monuments i en els llocs emblemàtics de Barcelona, com la Sagrada Família o el Barri Gòtic. No? Seran uns panells digitals molt semblants als que hi ha als parcs temàtics per saber quanta estona has de fer cua per accedir a cadascuna de les atraccions, si heu anat mai a PortAventura, els haureu vist. O si feu servir el Google, no?, per anar a un bar o per anar al gimnàs, també ens indica moltes vegades si hi ha més o manco afluència de gent. No? Doncs en aquesta nova terminal, els que arribin en creuer a Barcelona podran mirar si el Parc Güell està patat o no, si és millor començar per la Pedrera, i d'aquesta manera, teòrica, es dosificaran els desplaçaments al centre i es repartiran en franges horàries. Els residents no necessitem aquests plafons perquè sabem perfectament quins llocs estan agafats pels turistes. No només per les dificultats que tenim a l'hora de circular-hi o fins i tot per la impossibilitat de fer-ho, sinó també perquè ni els comerços ni la restauració estan adreçats a nosaltres. El tipus de producte que ofereixen, la llengua en què ho fan, l'horari, i sobretot els preus que hi posen, no? Tot això fa que la ciutat es desarticuli com a lloc d'intercanvi, com a lloc de construcció de teixit social, i esdevingui un espai de pas més pensat per al consumidor express que no pas per al resident, no? Com més consumidors millor, i per tant fiquem-hi més turistes i més turistes, no? Els residents se senten d'una banda figurants en aquesta nova ciutat convertida en un gran centre comercial on el que interessa és que hi hagi circulació de gent, i d'altra van cedint aquests espais turistitzats cada cop més intransitables i més insuportables. Hi ha molts llocs dels quals ja no hi anem perquè no són per nosaltres i els perdem, no? Han perdut la Rambla, han perdut la Barceloneta, han perdut el Born, i així anem perdent la capacitat de decisió sobre la ciutat en la qual vivim. Quin és el límit? Perquè la tendència és a pensar, bé, això arribarà un moment que petarà, no? I doncs no, si no es posen límits, no peta mai, i si no, pensau en el centre històric de Venècia, on ara ja gairebé no viuen venecians.
11: Doncs a veure, Oriol, Marc, Lourdes...
13: Mira, just ahir pensava en tot això perquè vaig anar per feina a la seu de Junts, que està tocada a la Sagrada Família, i només sortir del metro ja tens la sensació que hi ha una multitud que t'està engolint i que sempre, o sigui, el pensament primer és que majestuosa la Sagrada Família, perfecte. Després pensar, és molt difícil que no vinguin turistes a Barcelona, perquè la ciutat no està gens malament. A nosaltres sí que ens hi veiem la degradació en la mesura que tanta gent durant tant de temps hi ha un impacte evidentíssim en el nostre dia a dia, i després el pensament immediat que et ve al cap és com m'ho faria jo si fos veí de la Sagrada Família, els que encara deuen quedar, que no estiguin en mans d'apartaments turístics, o els pisos d'algú que hagi de renovar ara el lloguer, algú que hi vulgui anar a viure, que vulgui buscar un pis de compra. És molt complicat viure allà, perquè tot el paisatge són botigues d'aquestes de souvenirs, cadenes de menjar ràpid, i podríem dir que forns amb poc valor afegit, dir-ho finament, o franquícies una darrere l'altra. I després, sí, també per feina, algun dia has d'anar al Palau de la Generalitat, és evident que el que descriu la Llucia sobre els creuers està claríssim. Abans era pels vols del maig, juny, juliol, evidentment hi havia molta gent al centre, però és que ara la desestacionalització fa molt temps que dura, cada vegada més. Abans de Setmana Santa ja hi tens turistes de manera massiva. És evident que la ciutat, d'una manera o una altra, amb el model productiu actual, necessita turistes perquè és el que fa girar la roda dels diners i del consum, però al mateix temps també estaria molt bé que algú, a banda d'anar a reacció de limitarem o deixarem de limitar, pensi en quines alternatives hi ha perquè les vies d'ingressos siguin diferents a les que porta el turisme.
15: Efectivament, és una fórmula, Barcelona és una ciutat de moda, és una ciutat maca, és una ciutat que ha fet un gran salt des de l'any 92 de les Olimpíades avui en dia, és una ciutat cosmopolita, una ciutat que tothom vol visitar i que a més doncs, és una ciutat en continu promoció, és una ciutat que s'exposa, ara aquest mes de juny, ho hem parlat alguna vegada, rebrà més de 6.000 persones, arquitectes d'arreu del món, i esdevindrà la capital mundial de l'arquitectura. Això té un impacte. Aquestes 6.000 persones doncs, faran ús de la ciutat, i efectivament la persona doncs, que hi viu, la que és d'aquí, la que és originària, doncs, té les dificultats pròpies d'una ciutat doncs, de moda, que li pot passar a Nova York, que li pot passar a París, que li pot passar a Londres, que li pot passar a Roma. I el tema és què volem fer. Volem seguir apostant perquè ciutat de Barcelona sigui una ciutat aparador, una ciutat tractora amb el turisme, el que diu el Miquel Oriol, volem promocionar un canvi de model, però això va de model, i això no va de pagats, no va d'increment de taxes a la brava, o no hi va de prohibicions, va d'estímuls a l'hora de ser creatius per part d'establir un model que sigui sostenible, però que a la vegada permeti continuar fent promoció de Barcelona. Podem estar defensant el decreixement, és un model, defensar el decreixement, que no es creixi més, que es berri el pas, que no s'hagi facin obres d'ampliació del port, que no es facin obres d'ampliació de l'aeroport, que no es facin doncs, més hotels. I això ha de passar doncs, per un debat, i que la ciutadania el referendi a les urnes amb les corresponents majories. No és un debat senzill, però si volem una ciutat que continuï sent capdavantera i de referència mundial, algun peatge haurem de pagar, i el repte és això. Quin model volem? I si és el de creixement, doncs escolta, si és l'opció guanyadora, endavant.
11: Marc.
16: A mi em costa posicionar-me perquè igual no és molt estàndard el meu plantejament, però potser és perquè no sóc víctima d'aquestes aglomeracions o no em considero víctima d'aquestes aglomeracions. A mi, el turisme, la sensació d'ensenyar Barcelona, que Barcelona agrada, que és visitada, que hi ha pressió, a mi és una sensació que no m'ofèn, no em molesta. És a dir, al revés, no? Em genera un orgull barceloní. És a dir, m'agrada sentir que agradem com a ciutat i que hi ha aquesta pressió perquè la gent vingui, tot i que entenc que hi ha circumstàncies vinculades a aquest exercici abusiu o aquest ús intensiu de la ciutat que poden generar incomoditats, no? Però el concepte del turisme a mi personalment m'enorgulleix. Dit això, en aquesta necessitat de definir un model, precisament el creuerista és aquell, respon bastant bé a aquell model, no? És un turista que no pernocta, perquè acostuma a pernoctar en el vaixell, que té un poder adquisitiu contrastat, perquè és el prius lògic per poder accedir a un creuer, que a priori és poc estacional, no sé si m'equivoco quan dic això, però sobretot que el fil d'aquest poder adquisitiu baixa del vaixell amb la intenció de consumir i en alguna mesura contribueix a tancar el cercle, no?, a través de la pressió impositiva.
11: Però són aquelles onades. És que si et poses a la Rambla, és que els veus arribar en una autèntica onada, que a més arriben en aquests... Mm-hmm. És possible que, depèn de quin barri visquis, potser no te n'enteris, però és evident que la pressió turística que hi ha a les zones de Ciutat Vella, al voltant de la Sagrada Família. Al voltant del Parc Güell o dels búnquers del Carmel, que em feia referència a la Llucia. És a dir, en aquestes zones veus autèntiques onades que arriben, a més, de cop tots, i que, a més, han fet pujar no només el preu del monument en qüestió, sinó dels serveis que hi ha al voltant, mm-hmm. dels pisos que hi ha al voltant, han fet perdre els negocis de tota la vida, perquè no, és molt més rendible fer, el que deia l'Oriol, doncs, cadenes de menjar ràpid i botigues de souvenirs i no pas a la botiga de tota la vida del barri, i fa que aquells barris que tenen aquella pressió més directa i que cada vegada són més a la ciutat de Barcelona tinguin una vida molt centrada en el turisme i no pas en la vida de barri i en la vida de tota la ciutat, i cada vegada hi ha més barcelonins que han de marxar de segons quines zones especialment i al final de tota la ciutat per aquesta pressió del turista o de tot el que comporta aquestes onades de turistes.
16: És evident que hi ha un debat sobre el model, Òscar, no, és evident, no? I que l'hem d'entomar perquè cada vegada és més punyent, no? I aquestes conseqüències són més evidents. Però quan mirem l'experiència, en aquest cas, aquestes ciutats o aquests espais turístics on s'ha establert polítiques de números clausos, és a dir, tanquem, no? A partir del 10.000 això s'ha tancat, has de demanar un permís i tal. Són models que tampoc han funcionat, és a dir, com s'habita, no? El tema és com cohabitem, no com l'habitem, sinó com l'implementem i el fem inclús favorable a ulls del turista, no? Perquè el turista tampoc també rebutja segons quines aglomeracions. És evident que hi ha un debat sobre model, però insisteixo, jo crec que és un actiu i que s'ha de cuidar, perquè el fet d'agradar com a ciutat i de generar aquesta atracció penso que ha de ser un motiu d'orgull per de tots.
15: Però nosaltres quan ara això ho patim, però patim el que, com, o el Marc, com diria el Marc, doncs li agrada per passiva, perquè rebem, però nosaltres també esdevenim actors quan anem a viatges, no? I nosaltres sortim de, doncs, els que tenim la sort o la desgràcia de només poder fer vacances en un determinat moment, que són dues setmanes a l'agost, que són la majoria, ens trobem tots de viatge, amb molta gent, arreu, llocs col·lapsats, i això també nosaltres ho provoquem. Què passaria? Què reclamaríem llavors? No poder, doncs, nosaltres fer turisme, no poder ser nosaltres per activa aquells que invaïm les ciutats a les quals anem a visitar i que sempre, vaja, parlo per mi, molts tenim doncs només el mes d'agost per fer-ho, no? Com,
9: sí,
15: és molt difícil.
9: Sense passar la responsabilitat a cada individu, que jo no crec que hagi de ser així, a Mallorca cada vegada hi ha més mallorquins que no anem a llocs turistitzats de vacances.
11: Cada vegada hi ha més gent que et diu, no, és que jo aniria a tal lloc, però és que no hi vaig perquè és que ja no el gaudeixo.
9: Exacte.
11: Perquè no es pot ni passejar. És que hi ha llocs, és que no pots caminar. Però, a més, i és veritat que és un model del qual és molt difícil sortir-ne, perquè hi va haver un moment que la ciutat de Barcelona semblava que intentava sortir d'aquest model, però ara hi torna. O sigui, ara vindrà el Papa amb el que implica d'imatges, a més, amb la consagració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Per tant, la Sagrada Família tornarà a aparèixer totes les imatges de tot el món perquè hi haurà aquest acte amb el Papa i, per tant, tornarà a ser un reclam. Hi ha la gran sortida del Tour de França, que serà el mes de juliol i que, per tant, tornarà a ser un altre cop durant un parell de dies imatges aèries de la ciutat de Barcelona per totes les televisions de tot el món. Ara tenim el MotoGP aquest cap de setmana, que, a més, aquests grans esdeveniments del món del motor estan cada vegada vinculant-se més a les ciutats i no pas al circuit. Hi ha, per exemple, MotoGP també comença a fer actes a la plaça de Catalunya com va fer la Fórmula 1 ara fa un parell d'anys.
15: I el propi nom del circuit, Barcelona-Catalunya.
11: És evident que Barcelona ha tornat un altre cop aquest model, el model dels grans esdeveniments, del gran aparador, de tornar a ensenyar-se en totes les televisions del món, perquè suposo que és més fàcil explotar aquest... Més fàcil des del punt de vista de les elites que hi manen, que és més fàcil acabar d'explotar aquest model que no canviar el sistema econòmic en el qual viu la ciutat. És evident que ara mateix...
14: Que és un monocultiu que després s'ha de mantenir.
11: Sí, sí, clar, clar. I per això es va organitzant tot això, no?, per mantenir aquest monocultiu. Clar,
15: Però quan fem, per exemple, quan fem un mobile, que és un èxit mundial i que doncs, els organitzadors no volen marxar de Barcelona perquè tenen una sèrie de circumstàncies de clima, gastronomia, entorn, etc. Espectacular, això ens projecta arreu del món, com a ciutat.
11: Sí.
15: És molt difícil renunciar a un mobile en pro de no tenir més turisme. Jo trobo un punt... Bueno, de fet, Ada Colau va dir que es va passar la vida renegant del mobile i quan va ser alcaldessa el primer que va fer va ser rebre el senyor Hoffman. Vull dir, és molt difícil defugir en el segle XXI un congrés com el mobile o com altres del mateix de nivell similar. Jo trobo que són temes que són molt complicats de dir, ja et dic, almenys que s'aposti per un model de decreixement i on persona decideix apagar els llums i apagar els focus. No sé si és el que volem.
13: En aquest cas jo crec que Jaume Collboni no vol un model de decreixement. Quan ell proposa a taxar més els creuers, crec que també ho fa perquè sap que la campanya electoral en bona mesura anirà d'això. Si la campanya electoral va del preu de l'habitatge, és evident que el pes del turisme fa que la gent potser no noti les externalitats positives del turisme i sí noti les negatives, sobretot pel que fa al preu de lloguer, però també és veritat que tu després repasses les dades i en l'època de més massificació turística de l'any els creueristes són un 5% de les persones que venen a Barcelona. El que passa és que és cridaner perquè van en ramat, diríem, i pel que deies tu, Marc, que com que no hi ha pernocta, doncs pots arribar a pensar que deixen menys valor afegit. També és veritat que després hi ha creueristes que venen dels Estats Units o de països asiàtics que venen a creuar aquí, que quan treuen la targeta de crèdit al Passeig de Gràcia comencen a treure totes les catifes vermelles que tenen.
11: Sí, però el Passeig de Gràcia, però no el petit botiguer.
13: Exacte.
11: I on va el Passeig de Gràcia? No es queda moltes
13: Exacte.
11: Vegades a Catalunya.
13: Que les grans xifres el que fan és dir que l'aportació del turisme és molt alta, perquè hi va un moment abans de la crisi financera del 2008 que el 25% de grans transaccions amb targeta de crèdit d'Espanya es feien al Passeig de Gràcia, i és evident que això arriba un dia que la gent pot pensar, molt bé, jo de tot això, quin benefici me n'emporto?
11: Això passa, no?
13: Clar, ho veus sobrevolar, tu penses, però jo tot això de les grans xifres jo no me n'estic beneficiant i m'estic veient expulsat de la ciutat on he viscut, o ja no puc viure, ja no al centre de Barcelona, que jo crec que ja el podem donar per perdut, ja no pots viure a Gràcia, per exemple. Doncs la gent quan es veu expulsada de les seves fronteres naturals, és normal que s'emprenyi.
15: El que és veritat és que hi havia el model
16: de la despesa que es pugui fer, per exemple, al Passeig de Gràcia, aquesta despesa sí que té un retorn en forma de tributació, és a dir, aquell bolso, aquell rellotge, aquella joia que es compra deixa un IVA, deixa un... o aquell comerç està pagant un lloguer que a la seva vegada genera un impost de patrimoni, etc. És a dir, evidentment la repercussió és indirecta, però és evident que hi és. El fenomen del turisme mou milers de milions i hi ha una repercussió en forma de tributació, de pressió impositiva a favor de la ciutat que se'n veu beneficiat. El que és, la pregunta és si hi ha o no hi ha, si és equilibrat aquest retorn respecte de les externalitats que genera el fenomen, no? Probablement sigui una de les solucions també la que apuntava la Llucia, no? Que és la taxa turística, pujar-la per generar aquest doble efecte, pues, algun més d'un efecte dissuasori en alguna mesura i una compensació d'aquestes externalitats.
14: I no dedicar-la al turisme.
11: Clar, perquè si no...
15: No, és que la taxa turística, la proposta era dedicar-la a polítiques d'habitatge.
14: Clar.
15: Amb la qual cosa és una... Perquè una taxa grava el cost del servei. D'acord? Si el servei turístic, que evidentment objectivament sembla que no té cost més enllà del manteniment de la via pública i dels serveis públics, perquè hi ha més desgast de la via pública, per entendre'ns. Però com que no hi ha una despesa pública aparellada, a part de la neteja i manteniment, sí que es pot vincular al que és una de les conseqüències, que és la manca d'habitatges. Doncs són molts diners que s'hi poden dedicar. I això és una oportunitat molt bona que té la ciutat, que pugui ser reclam turístic.
11: En tot cas, ahir amb aquesta entrevista de l'alcalde Collboni a BTV va tornar a posar aquest tema dels creuers, que també és recurrent, tot s'ha de dir, i aquest debat sobre el model de ciutat també és recurrent, fa molts anys que dura, de tant en tant hi apareix, de tant en tant desapareix, però és evident que és un gran debat que està pendent sobre si és el model que s'ha de mantenir, si s'ha de canviar, si és possible canviar-lo o no, o si hem arribat a un punt en què ja no és possible. Però, en tot cas, és un deute pendent que s'ha d'afrontar de tots plegats, perquè és evident que hi ha molta gent, cada vegada més, que veu clarament com la seva vida està afectada per aquest allau de turistes. Llucia, gràcies, bona tarda.
14: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
11: Falten 7 minuts per arribar a 2:15, fem una pausa i de seguida anem amb els temes del dia, avui bàsicament dos, el judici del cas Pujol, que ha quedat vist per sentència, i també les vagues de professors que continuaran els pròxims dies perquè no hi ha hagut acord.
12: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
19: Ostres.
18: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
19: Uf.
18: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
21: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
22: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
27: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
31: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12: Catalunya migdia.
32: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
33: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
34: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
35: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
34: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
36: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
37: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
37: Som 3CAT.
11: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Lourdes Ciuró. El dia en què els sindicats de l'educació, que estan en vaga, i el departament han tornat a obrir les negociacions aquest matí, però les negociacions podrien ser molt curtes perquè els sindicats han exigit una proposta salarial per tornar a seure's la setmana que ve a la taula. De moment, el departament ha fet una proposta per ampliar la dotació de personal per l'escola inclusiva, un miler de places, però els sindicats han comunicat a la conselleria que sense una negociació salarial no hi haurà converses.
38: Esperem la proposta de la conselleria en aquest marc global de negociació, situant en primer lloc la negociació dels salaris i després doncs, la qüestió del desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
11: És la Iolanda Segura, la portaveu de la USTEC. Sembla que la conselleria està disposada a mirar de solucionar aquesta gran crisi que fa mesos que arrossega, però el secretari general de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no ha parlat en cap moment del salari dels professors.
39: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. En aquest sentit, jo crec que tenim i estem estudiant diferents fórmules i mesures que presentarem, evidentment, als sindicats en la propera mesa sectorial que està prevista pel proper dimarts.
11: Milloren les condicions laborals, però no diu res de sous. Saludem l'Andreu Mumbrú, és el coordinador d'acció sindical de la USTEC, el sindicat majoritari i un dels que estan encapçalant les protestes. Andreu, bona tarda.
40: Hola, molt bona tarda.
11: Després de la reunió d'avui, podem dir que el departament ha afluixat en algun dels punts que reclameu o no ha afluixat en cap dels punts que reclameu?
40: Doncs no. Avui el departament s'ha presentat un altre cop sense cap proposta concreta, sense cap proposta per escrit, i un altre cop amb aquest enrocament i amb aquest marc de que la, pretenen que els sindicats, vull dir que la majoria sindical, entrem en l'acord del març. No? Per tant, el departament segueix amb la seva estratègia, amb una estratègia que té més a veure amb la propaganda i amb la preocupació per salvar la seva imatge, la imatge del govern i la imatge dels sindicats que van signar l'acord de març, que ha rebutjat una majoria de la plantilla, que no tant amb resoldre el conflicte educatiu.
11: Mm. És veritat que de sous han vingut a dir que no es mouen, però sí que han ofert més places de l'escola inclusiva. Això per vosaltres no és un gest?
40: No han portat cap proposta concreta i segueixen argumentant-ho sempre com a un desplegament de l'acord de març. De fet, ja han anunciat aquestes places, ja les van anunciar fa una setmana o dues, van anunciar 500 noves dotacions i ho van vendre com si es tractés d'un desplegament de l'acord. Quan a USTEC, una de les coses que demanàvem era aquest personal d'emergència, d'urgència pel curs vinent, no ho van voler situar a l'acord i ara ho venen com si fos un desplegament. Aquí el principal problema que hi ha és que el govern no vol deixar l'estacada, actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT, i que no volen quedar malament per diguéssim, la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. I, per tant, ens intenten, no, pressionar, generar contradiccions perquè entrem en el marc d'aquest acord. Nosaltres que els hem dit? Que, evidentment, que volem parlar d'educació inclusiva i de reforç de les plantilles. De fet, en la negociació del març, USTEC és qui més propostes va fer, més propostes va situar en l'acord que es va acabar signant finalment, i aquesta mateixa setmana hem presentat una bateria de 10 mesures urgents en matèria d'educació inclusiva. Però el que no acceptem és que la negociació es doni en aquests marcs tancats, en aquesta cotilla que pretén el govern. I, per tant, el que els hem dit és parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. Hem de poder parlar de burocràcia, hem de poder parlar de salaris, hem de poder parlar de ràtios, s'ha de poder parlar de tot, i no només en els marges de l'acord de març. Per tant, el que els hem exigit és un marc, acordar un marc de negociació. És a dir, un calendari clar de meses, de temes que permetin abordar-ho tot i que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març. Aquest és el plantejament que fem nosaltres. S'ha de poder avançar tant en la qüestió retributiva com en la qüestió del reforç de plantilles i recursos per atendre l'alumnat.
11: Tant el Departament com Comissions Obreres i l'UGT diuen que en alguns punts d'aquests de l'escola inclusiva o de, per exemple, dotar de més recursos, sí que hi ha algun avenç en aquell pacte que es va firmar el mes de març. Vosaltres considereu que allà no hi ha cap punt que us serveixi o sí que hi hauria algun que podria servir-se si s'obre la negociació de tots?
40: Per intentar salvar la seva imatge, el que fan és argumentar que qualsevol ara augment de dotació es desprèn de l'acord del març, quan no hi era. Molts elements d'aquests que ara estan situant no hi eren en l'acord.
11: Per tant, l'estan obrint.
40: Clar, l'estan obrint, però no ho poden dir. Però no ho poden dir. Aquest és el problema principal que tenim, que estan més preocupats per la qüestió d'imatge i per salvar l'escenografia que van fer al març, intentant vendre com a acord de país firmat pel president de la Generalitat i pel secretari general d'UGT i la secretària general de Comissions. Estan més preocupats per aquesta imatge que no per abordar un dels principals problemes que tenim en el país, que és el problema de l'educació pública. Una majoria de la plantilla va rebutjar en una consulta aquell acord. Vam fer vagues massives al març. Ha passat un mes i mig en què no han acceptat seure's a negociar. Ara ens han convocat a una mesa el tercer dia de vaga, que això ja indica la voluntat d'entesa d'esperar 3 dies de vaga en comptes de convocar-nos la setmana passada. I ens citen, sense cap proposta per escrit, ni tan sols d'aquells elements que ells diuen que sí que volen parlar, que és d'inclusiva i de plantilles, doncs avui tampoc han portat cap proposta per escrit. Quan nosaltres aquesta setmana els hem traslladat una bateria de 10 mesures per reforçar els equips psicosocials, per reduir ràtios en els serveis educatius, per exemple, per situar CIEs a cada centre, per tot d'elements de reforç a l'atenció a l'alumnat. No han vingut amb cap proposta concreta i pretenen que entrem en el marc de l'acord. Nosaltres el que plantegem és que s'ha de poder parlar de tot, que a més, Hi ha capacitat política i capacitat pressupostària per fer-ho. La consellera fa uns dies a Catalunya Ràdio va dir: sense un nou pressupost és molt complicat parlar de millores salarials pels docents. Bé, doncs sembla que estem en un marc en què ja, no, tenen una majoria parlamentària per avançar en l'aprovació d'uns nous pressupostos. Tant Comuns com Esquerra han afirmat públicament que tenen plena predisposició de garantir recursos per qualsevol acord al que arribem. Per tant, tenen capacitat pressupostària, tenen capacitat política, i el que han de fer és prioritzar resoldre un conflicte en comptes d'anar-lo enverinant, anar-lo allargant, i que cada cop s'extén, no? Es va afectant a més sectors de la societat. Això, una responsabilitat última és del president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, que el que ha de fer és, bueno, han de reconèixer que no van saber gestionar el tancament d'aquest conflicte i que ara tenen l'oportunitat per abordar-ho de debò, amb honestedat, amb transparència i amb voluntat d'entesa amb la majoria sindical, i sobretot de presentar un acord que al final els treballadors i treballadores de l'educació puguin ratificar una consulta que convenci no ja l'USTEC, sinó a la majoria de treballadors i treballadores de l'educació.
11: Dimarts torneu a tenir reunió, ja heu dit que si dilluns no teniu alguna concreció de què és el que us volen portar a la reunió de dimarts, no hi anireu per no trobar-vos en el que avui heu acusat el govern des d'haver arribat sense cap proposta. Espereu que dilluns hi hagi alguna mena de comunicació, que us diguin alguna cosa, o que hi hagi algun moviment, sobretot en el tema del salari, del sou?
40: Nosaltres avui estàvem disposats a tancar-nos si feia falta les hores que fos necessari per acostar posicions i arribar a un acord. No han volgut, els hi hem plantejat i no han volgut. Els hi hem exigit que, com a mínim, per anar dimarts a mesa, això, puguem acordar un marc de negociació on estigui clar quins són els marges en els que podem parlar i quins són els temes en els que podem parlar. I, per tant, si no hi ha això, no és honesta la negociació. En clau d'inclusiva està clar, no tenim cap proposta. Nosaltres l'hem fet aquesta setmana, ells no ens han emportat cap per escrit. Bueno, haurem de veure què plantegen. Però és que en clau de salaris hi ha possibilitat, el que els hem preguntat avui és, hi ha possibilitat de situar nous complements en la negociació que compensin el cost de la vida a Catalunya? Hi ha possibilitat de parlar del deute dels estadis, que és de les retallades que encara arrosseguem? Hi ha possibilitat de parlar d'una clàusula de garantia salarial que faci que els propers anys no tornem a entrar en aquesta espiral de pèrdua de poder adquisitiu? Això els hem preguntat avui.
11: I què us han respost?
40: El no res, cap resposta. No ens n'han dit res. Són presoners de l'escenografia del març, són presoners d'aquest acord que van signar al març. Nosaltres els hem dit que la fórmula, l'espai de negociació i la fórmula per arribar a una entesa per nosaltres no és un impediment. Si el que cal és posar annexos, afegits, addendes o el que sigui en l'acord de març, nosaltres ja estem disposats, però home, hem de poder parlar de tot. Hem de poder parlar de plantilles, de burocràcia, de salaris, d'inclusiva, de tot. I ha d'estar, les regles del joc han d'estar clares. El que no pot ser és que el govern pretengui a la majoria sindical fer-los passar per l'aro.
11: I de moment, per tant, mentre no hi hagi avenços significatius en la negociació, les mobilitzacions i les vagues continuen.
40: Evidentment, és que avui era impossible arribar a un acord si no han portat cap proposta, no? Vull dir, com arribes a un acord amb un govern que ve a una mesa sense cap proposta? Per tant, sí, continuen les mobilitzacions, les vagues territorials. El dia 27 tornem a tenir una vaga general educativa a tot Catalunya, no? Que es preveu que serà una nova demostració de força, i nosaltres, el que hem dit sempre, seguirem fins que hi hagi una proposta que pugui ser acceptada pels treballadors i treballadores de l'educació en una consulta. Nosaltres creiem que al final la línia vermella que situem és que posin sobre la taula una proposta d'acord en les dues qüestions fonamentals, que és més recursos per a l'escola pública, més plantilla per atendre l'alumnat i millores retributives, i que aquesta proposta sigui una proposta que els treballadors i treballadores acceptin en una consulta.
11: És Andreu Mumbrú, és coordinador d'acció sindical de la USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
40: Moltes gràcies a vosaltres.
11: No sé com ho veieu. Aquestes coses, a mi em fa la sensació que avui es pot veure el got mig ple o mig buit. D'una banda, és evident que hi ha algun petit moviment. Ara mateix, per exemple, l'Andreu Mumbrú deia estan obrint el pacte del mes de març, però no diuen que obren el pacte. Per tant, hi hauria alguna mena de moviment, però també és evident que les posicions estan molt allunyades, molt enrocades, i que avui s'han reunit i ha durat molt poc la reunió perquè no han vist que hi havia possibilitats d'avançament. Per tant, continuen molt, molt allunyats. Per tant, també pots veure el got mig buit.
0: Sí, jo crec, Òscar, que aquesta anàlisi és la bona, perquè hem passat d'un escenari en què semblava impossible que s'obrís una negociació, i efectivament aquesta negociació sembla que ha començat. També tinc la sensació que l'USTEC el que vol és un diàleg bilateral amb el govern, en aquest cas amb la consellera d'Ensenyament, i pel que deia ara l'entrevistat també directament amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa. És veritat que el govern, que sempre ha fet gala d'aquest lema diàleg, negociació i acord amb els mestres, de moment no se n'està sortint. No se n'està sortint perquè va cometre l'error estratègic de pactar una qüestió com és la de l'ensenyament només amb sindicats com Comissions i UGT, que en qualsevol altre àmbit laboral t'haurien garantit la pacificació del sector, però en el cas de l'educació no és així. 41.000 mestres han participat en les consultes a favor de fer la vaga i, per tant, tens un problema gros, agreujat a banda amb les infiltracions policials, agreujat a banda amb el fet que hi hagués un pla per posar Mossos de paisà a les escoles, i això ha creat un caldo de cultiu que és molt complicat de gestionar i que segurament voldrà temps. Jo crec que més que salvar el final de curs, el govern hauria de començar a anar pensant què fer per satisfer els mestres de cara al setembre vinent.
1: Jo cada vegada que escolto...
11: Marc, és que estava parlant a Lourdes. Oh. És que jo et poso els auriculars. Lourdes, digues.
2: Sí, no, jo crec que l'Andreu Montbrú ha posat la diana sobre la taula. És a dir, aquí es parteix d'un...

0: posar-se en evidència de dir de retractar-se i fer retractar el president de Catalunya d'un acord signat, que ja és molt important el tema de la litúrgia de l'acord, perquè va ser doncs una mala gestió d'un acord que no era tal perquè s'obviava el sindicat majoritari en un tema tan sensible com és l'educació, on hi va doncs una cosa molt delicada, que és el coneixement, l'educació, l'aprenentatge dels nostres fills i filles. Això té un impacte en el país, té un impacte en els estudiants, en els infants i els adolescents, i d'alguna manera el govern ha de mirar de sortir el més ben parat possible, jo ja ho entenc, però a la major brevetat possible. I s'hauria de ser conscient, perquè aquesta mala significació d'aquest acord s'hagués hagut de rectificar, tan bon punt van veure que no era d'acord, no era de l'agrat d'USTEC. Jo crec que aquí s'hagués hagut de ser una mica més generós per part del govern en tomar la mala gesticulació, el mal, perquè jo penso que en el fons és més un tema de forma que no pas, perquè quan ja posem a davant de tot també el tema dels sous, que no dic que no siguin importants, però fins ara se'ns havien explicat moltes altres derivades, molt importants, també el sou, però no era el primer, sinó que el va destapar ahir mateix la representant dels sindicats, de l'USTEC, de dir, això va de diners, home, jo crec que d'alguna manera haurien de mirar de reconduir-ho a la major brevetat, i la principal responsabilitat és del govern, que és qui l'ha espifiat, en la meva opinió.
1: El que diuen els sindicats és... els sindicats que mantenen les protestes, és, volem començar parlant dels sous, perquè en l'anterior negociació vam deixar els sous pel final, vam començar per l'escola inclusiva, per més per les ràtios, perquè hi hagués més recursos, etc. I quan va arribar el torn dels sous, se'ns va anunciar l'acord amb la UGT i amb Comissions Obreres, i llavors els sous van quedar pendents. Llavors ara ells diuen, és versió de sindicats, insisteixo, diuen, ara no ens passarà el mateix, primer comencem parlant de sous i després ja anirem a la resta, i així si es trenca la negociació a mig camí, diguem-ne, com a mínim el tema dels sous ja l'haurem pactat. Aquesta, insisteixo, que és versió de sindicats, no és versió de les dues bandes. Marc.
2: Sí, a mi em preocupa cada vegada que sento la reivindicació d'un col·lectiu nuclear, i entenc per nuclear la sanitat, l'educació, la salut pública, no? Aquests col·lectius que fan que la convivència sigui possible, i en aquest cas els que situen a l'inici, no?, del procés educatiu. Cada vegada que els veig tremolar i que es queixen de condicions i de més, doncs, evidentment, com a ciutadà, em genera una preocupació. Màxim, quan l'instrument al que apel·len, que és la vaga, projecta els seus efectes directes sobre, primer, els nanos, sobre les persones que van a escola i les famílies que es veuen en aquesta situació, no? És com el peix que es mossega la cua. És a dir, tenim males condicions i en l'exercici legítim del dret de vaga encara perjudiquem més el destinatari últim d'aquest servei, no?, que és l'alumne. Evidentment em preocupa. Màxima confiança en la capacitat del govern per resoldre aquesta situació i la capacitat de diàleg col·lectiva. El que sí que també em preocupa, no sé si en la mateixa mesura, però em preocupa, és aquesta evidència de que hi ha hagut un trencament sindical, no? És a dir, i em pregunto fins a quin punt hi ha quelcom més que un problema de formes, que un tema de formes, i hi pugui haver una lluita sindical. És a dir, les condicions que semblen bones per dos sindicats com Comissions Obreres i UGT són tan dolentes i tan inacceptables per l'USTEC. És a dir, com a ciutadà em costa valorar si hi ha quelcom més, no? En aquest cas una lluita sindical i, per tant, un exercici instrumental d'aquest dret a la vaga. Ho pregunto en veu alta des de la llum o per la interpretació.
1: Només
2: per
1: fer la nota peu de pàgina, i és que és veritat que quan parlem de sindicats a tots es venen al cap l'UGT i Comissions Obreres, perquè són els grans sindicats de la majoria de sectors, però en el cas de l'educació representen el 20% dels representants. Perquè la immensa majoria són o bé l'USTEC, en el cas de la primària especialment, o professors de secundària, que és el principal de la secundària. I en aquest cas UGT i Comissions Obreres són el 20% en el sector de l'educació. Això no vol dir que òbviament tenen els seus interessos també sindicals, però és veritat que són minoritaris en l'àmbit de la
2: educació. En tot cas, sí que m'agradaria reiterar aquesta idea. És a dir, pocs col·lectius mereixen més atenció que aquests col·lectius que situen en la base de la convivència. Insisteixo, sanitat, educació, seguretat pública, afegiria justícia. Hi ha uns sectors d'activitat que són consubstancials a la convivència i dels que no podem prescindir ni, evidentment, renunciar.
1: Falten 16 minuts per arribar a les 4. En tot cas, estarem pendents perquè continuaran les mobilitzacions, continuaran les vagues. Dimarts que ve hi ha convocada aquesta nova reunió. Veurem si hi ha algun moviment previ o no que permet que les negociacions, encara que sigui amb aquest filet que sembla que s'ha mantingut avui, doncs es mantenen, o si en canvi es trenquen definitivament i, per tant, tornem un altre cop a posicions d'origen. Fem una pausa i de seguida anem a Madrid perquè la Maria Núria Rebelle ha assistit avui a aquell moment en què també et diré, Marc, tu hi estàs més acostumat i després t'ho demanaré, però amb una mica com de poca gana del jutge dient vist per sentència. Un dia, un judici com aquest, jo esperava un allò vist per sentència.
2: I el martell, no?
1: Amb el cop no, ho ha deixat anar com aquell qui, com si li feia mandra. Ara ho recuperarem després de la publicitat.
3: Catalunya migdia.
4: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
5: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
6: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión.

0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Som campions! Nit històrica per Fanzone!
9: No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
10: Exclusiva.
9: Madrid crema.
11: Estan fatal, eh?
9: Perquè això no s'atura i passaran coses.
12: Vostè fitxaria José Mourinho?
9: Moltes coses.
13: I l'Espanyol no parleu o què?
14: Fanzone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
15: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
16: What do you see?
17: I see you in London working with your father.
18: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Viv, Portobello i El cavaller dels set reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
19: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia, el dia en què el judici a la família Pujol ha quedat vist per sentència. Han estat 6 mesos de sessions en què s'ha intentat aclarir d'on havia sortit la fortuna oculta a Andorra de la família Pujol. Aquesta setmana, en què les acusacions i les defenses han contraposat les seves versions dels fets, ha quedat molt clara la distància entre les dues tesis. Mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes assegurant que els Pujol van constituir una organització criminal, les defenses asseguren que no s'ha provat cap delicte i, per tant, en demanen l'absolució. Per tant, avui s'acaba un judici del qual finalment ha quedat exempt, recordeu, Jordi Pujol i Soleil, a causa de la seva avançada edat i el seu deteriorament cognitiu. Anem a Madrid amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Rebella, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
19: Deixa'm primer que et pregunti el mateix que li demanava al Marc Molins. Jo he quedat molt decebut quan he sentit la manera, ho podem tornar a sentir, en què el jutge decretava que aquest judici quedava vist per sentència. Jordi, a veure com ho ha dit el jutge, a veure, mira.
21: Bueno, pues... Vista para sentencia.
20: Aquest
19: bueno pues, i acaba dient...
20: No,
19: home, m'esperava una cosa més protocolària, no? Més, no?
20: No, jo crec que sí, jo crec que ha estat que l'ha traït una mica el moment, és a dir, que ell tenia ganes d'anar a saludar i a parlar amb les persones, i aquesta mica de riure així és com una mica tic nerviós, perquè en altres moments del judici també ha sortit aquesta espècie de somriure, però vaja, és un vist per sentència bastant ordinària.
19: Però els que no hi estem tan acostumats, Maria Núria, home, clar, on esperava un... Perquè m'entenguis un tall de veu del resum de l'any, saps? I escolta'm, el resum de l'any al final del desembre,
20: no. Aquest tall perquè també l'hem agafat molt just, eh? Abans ha dit muchas gracias a todos,
19: visto para sentencia. Molt bé, escolta'm, anem a coses serioses. Què s'ha aclarit durant el judici? S'ha aclarit alguna cosa, Maria Núria?
20: Doncs mira, això és la feina que tindrà ara el tribunal, determinar si realment s'ha aclarit i què s'ha aclarit. S'havia d'intentar determinar quin era l'origen d'aquests diners, d'aquelles divises que l'avi Florenci, el pare de Jordi Pujol Soley, va dipositar a Andorra per als seus nets i la seva jove. No s'ha aclarit d'on venien. Venien de l'extraperlo, per tant, eren diners foscos, eren diners negres, i això ha quedat bastant així. Però també és lògic, si són foscos i no són blancs, és complicat saber d'on provenen, a banda d'això que es va dir, que tampoc no hi ha tampoc cap constància documental, no? Per tant, aquest és un argument que han agafat les defenses per dir, com que tampoc està molt clar tot això, doncs, ergo, no tenim prou proves per condemnar ningú. Aquí l'altra qüestió és el que també han posat molt èmfasi les acusacions, no només d'on provenien aquests diners, sinó la multiplicació que s'ha fet d'aquests diners i que l'hauria fet a Jordi Pujol Ferrusola. Ell ha explicat que fent moviments, movent els diners amunt i avall, no deixant-los quiets, aquí és on hi ha doncs, les discrepàncies, no? Perquè les acusacions diuen que aquests moviments no s'ajusten a la legalitat i que alguns provenen de la corrupció política. Hi va haver-hi uns pèrits que deien una cosa, els altres deien exactament la contrària. També vam sentir doncs, el subinspector de la Policia Nacional que va fer l'informe de l'UDEF, que tenia un clar biaix ideològic. I no és que ho digui jo, és que quan es va seure a la cadira per començar a testificar, va dir que tenia animadversió, literalment, contra la família Pujol, que això ja representa que ja no pot declarar si partim d'aquesta base. No? El tribunal ho va intentar esmenar d'alguna manera, va dir, home, malestar... A veure, ell, aquesta tensió va ser durant tot l'interrogatori i, clar, ara serà qüestió que el tribunal determini si realment aquest informe s'ajusta al que havia de ser, si està basat en fets corroborables o si són sospites i s'ha anat fent aquí un poti-poti per, doncs, empantanegar tota la família Pujol, la primera dona del primogènit i aquests nou empresaris.
19: Ara, quan haurem d'esperar. Sentia que a la primera hora del Catalunya Migdia ens deies que la voluntat del tribunal és anar ràpid a l'hora de tenir sentència.
20: Doncs la veritat és que això és força complicat de dir i normalment això ho podrà corroborar molt millor el Marc Molins. Costa molt saber quan sortirà una sentència, no? La llei diu que s'ha de fer al cap dels 15 dies que s'ha fet el judici. Però clar, estem parlant d'un judici complicat, que s'han d'avaluar moltes coses, també dependrà de la càrrega de treball que tinguin aquests magistrats, però sí que és veritat que fons al tribunal han dit que la ponent va força ràpida, que ja ha anat avançant bastant i que tindrien la idea de poder-la, doncs, ja fer-la pública abans de les vacances d'estiu, però ja et dic, això també tot agafat amb pinces, perquè ja veurem si no hauran de reescoltar-se testimonis, si no hauran d'examinar més documentació i poden córrer tant com a priori volen.
19: Marc, què t'ha semblat el judici, el que has anat seguint?
10: M'ha semblat francament interessant, a més defensat d'una forma magistral pels advocats que n'han format part. Jo crec que l'advocacia de l'Estat i Fiscalia, el Ministeri Fiscal, també han fet un bon paper, i el que ja és una sentència francament complicada, no? On, en alguna mesura, al fil del que comentava la Maria Núria, un dels paràmetres essencials serà valorar quin és l'abast de la presumpció d'innocència, no? Sembla bastant evident que no s'ha pogut acreditar aquell gran negoci fraudulent que justificaria, no? Això no s'ha pogut acreditar perquè els empresaris que han deposat i els testimonis han negat que hi hagués que l'origen dels diners pues, pogués ser delictiu. No hi ha una prova concloent. El que hi ha és aquest dubte, no? Subsisteix el dubte sobre si l'origen dels diners és lícit o és il·lícit. A priori, el dubte s'ha d'aïllar, s'ha de resoldre a favor de la tesi més favorable en aquest cas per l'acusat, pels acusats, però també és cert que en ocasions es produeix un cert traspàs de la càrrega de la prova, no? És a dir, jo haig de poder acreditar, a mi si em pregunteu jo podria acreditar fil per randa quin és l'origen dels diners que tinc en compte corrent, perquè no en tinc més, no? I podria explicar quin és l'origen, els podria fer quadrar amb les meves declaracions tributàries i un llarg, etc. El conjunt de circumstàncies fa que la deliberació sigui complexa i que la sentència sigui poc previsible, per més que el saldo de la prova que hem anat veient en premsa i de més, pues, sembla que suggereix que el judici ha anat bé per les acusacions.
11: Sí, una pregunta.
12: Digues, bueno, Lourdes.
11: Sí, li volia fer una pregunta al Marc des de la ignorància, el fet de la presumpció d'innocència, no? És a dir, hi poden haver límits a la presumpció d'innocència? És a dir, en principi tothom és innocent si no es demostra el contrari, no? S'ha de poder provar que s'ha comès un determinat delicte o actuació delictual. Com que m'ha semblat entendre que s'hauria que deies que sí, que s'havia de limitar aquesta presumpció, que es podria limitar la presumpció d'innocència, és ben bé m'interessa jurídic, vull dir, fins on arriba aquesta presumpció d'innocència? No és 100%?
10: No, la presumpció d'innocència, en tant que concepte, és un concepte absolut. Es presumeix la innocència excepte per al contrari. La qüestió essencial és quina solvència, quina solidesa li exigim a aquesta prova en contrari. És a dir, perquè hi ha prova directa, hi ha prova indirecta, hi ha prova indiciària. Si a tu et troben una maleta carregada d'una substància il·lícita i no ets capaç de donar una explicació raonable, el teu silenci probablement no et porti a una absolució, per més que no sapiguem qui t'ha donat aquesta maleta. No? És a dir, has de poder donar una resposta, és a dir, és absoluta, és sòlida. Jo crec que la nostra cultura jurídica i democràtica, la presumpció d'innocència té una importància nuclear i que s'aplica amb rigor, però, insisteixo, no és una panacea. És a dir, jo, si em mantinc en silenci o em donant explicacions poc concloents o poc convincents respecte d'un indici, com és en aquest cas la troballa, si no recordo malament, de 12 milions d'euros en comptes corrents, bueno, que no tinguem l'origen clar d'aquests diners, quan les meves respostes tampoc ho són, no em pot portar necessàriament a una absolució. És a dir,
11: claríssim.
10: El judici és una dialèctica on concorren dues hipòtesis excloents, una de signe condemnatori i una de signe absolutori, i s'ha de convèncer el tribunal. La presumpció d'innocència és un element vertebrador, però, insisteixo, no és aquella panacea, no? En virtut de la qual, si les acusacions no han acreditat fil per randa l'origen dels diners, se m'ha d'absoldre. No, els diners hi són, és incontrovertit qui són, i jo haig de poder donar explicacions. El meu dèficit en les explicacions es pot valorar com a argument indiciari per una condemna.
12: Deixa'm acomiadar la Maria Núria Rebelle. Maria Núria, què faràs demà? Perquè, clar, després de 6 mesos pendent d'un judici com aquest, tindràs un buit existencial, no?
20: No, que hi ha la vida, hi ha més coses, que el judici. D'entrada, descansar.
12: Home, està bé.
20: Deixa'm que et digui una cosa, ara que estem en temps de tertúlia, sí, que ho hem sabut aquest matí així en petit comitè, perquè un dels aspectes d'aquest judici, que també se n'ha parlat molt, ha estat la conveniència o no de fer venir l'expedient Pujol de 95 anys. Sí. I amb un estat de salut força precari, fer-lo venir personalment fins aquí a l'Audiència Nacional, no?
12: Perquè, a més, molts altres testimonis ho han fet a distància.
20: La majoria. Ah. La majoria s'ha fet per videoconferències. És veritat que potser aquí el tribunal ha pecat d'una mica d'excés de zel, de dir no volem fer cap tipus de favoritisme amb aquesta persona, però precisament, no?, perquè és aquesta persona, el fem venir aquí per veure el que ja era evident, perquè tenien tres informes mèdics damunt la taula, i un dels quals era fet per un forense de l'Audiència Nacional, que deien que no estava en condicions de seguir el judici. Va venir aquí, el van veure amb els seus propis ulls, i avui ens explicaven els fills que quan el tribunal el va veure en aquell moment a porta tancada, sembla ser que l'expresident va començar a explicar tot el que havia fet per Catalunya i per Espanya, que va començar a dir al tribunal, doncs jo he fet molt per Espanya, al final el van tallar i li van dir, però vostè sap de què se'ls acusa? Diu, sí, de les divises del pare. I avui encara pensa que ha de venir a declarar l'audiència algun dia.
12: Doncs la demostració que no estava per declarar. Exacte. I per això va quedar exonerat. Maria Núria, gràcies, bona tarda.
20: Bona tarda.
12: I magnífica feina de Maria Núria aquests dies seguint, aquests mesos, de fet, seguint aquest judici. I també Marc Molins, Lourdes Ciuró i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la
13: pròxima. Molt bé,
12: gràcies. A veure. Ho deixem aquí, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

It's quite miraculous, an artist's streak.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. El sindicat majoritari de l'educació, l'USTEC, acusa el govern de no voler moure la negociació més enllà de l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT i exigeix un marc on puguin cabre millores de l'escola inclusiva, però també millores salarials. Tot plegat després que avui la taula sectorial hagi acabat un cop més sense acord. Són declaracions del coordinador sindical de l'USTEC, Andreu Mumbro, al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
2: El departament ha evitat referir-se explícitament a retribucions, però diu que l'acord hi ha marge per proposar millores laborals. Tots plegats han emplaçat a tornar-se a reunir dimarts que ve, però els sindicats convocants de les vagues diuen que només hi assistiran si dilluns mateix els envien una proposta salarial. Més notícies amb Cèlia Forment.
4: El sindicat CGT d'Educació se suma a l'USTEC i porta el Departament d'Interior als tribunals per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en l'assemblea de docents del 6 de maig, en què es preparava la vaga. Denuncien vulneració de drets fonamentals, com la llibertat sindical, el dret de vaga i també el dret de protesta. La CGT acusa Interior d'actuar de manera antidemocràtica i exigeix la dimissió de la consellera Núria Parlon i també del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. També reclama saber si el sindicat està sota investigació policial.
2: Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber 3Cat Info. La convocaran UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot més interventors. Serà a finals de maig o a principis de juny i demà tenen previst entrar la convocatòria al registre. Com dèiem, segons els convocants, amb el personal disponible no n'hi ha prou per cobrir les places necessàries d'interventor i la vaga també es convocarà per exigir més seguretat.
4: Un home de 64 anys ha mort en un accident laboral a Sant Pere de Ribes, al Garraf. El treballador estava fent tasques de manteniment en una nau industrial, en un punt a 7 metres d'alçada, quan ha caigut. Els Mossos estan investigant les causes del sinistre. És el segon accident mortal d'aquestes característiques que hi ha hagut avui a Catalunya. Aquest matí, un home de 56 anys ha mort quan reparava la teulada d'una empresa de la Ràpita, al Montsià, i el sostre ha cedit. Durant el primer trimestre d'aquest any, 25 persones han mort a Catalunya en accidents a la feina.
2: Les delegacions d'Israel i el Líban han reprès les negociacions a Washington a pocs dies perquè acabi l'alto el foc pactat entre les parts, una treva que no ha frenat els atacs d'Israel que han causat un centenar de morts. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha tornat a bombardejar avui posicions de Hezbollah i ha ordenat l'evacuació de 8 pobles. Ahir els atacs israelians van matar 22 libanesos, segons Beirut. Hezbollah, que no reconeix la treva, també ha llançat un atac amb drons sobre el nord d'Israel que ha provocat diversos ferits. Els treballadors del Centre d'Acollida Públic de la Sopa de Girona denuncien la precarietat de les instal·lacions i la falta de recursos per atendre correctament les persones sense llar que hi van a menjar, dutxar-se o dormir. Girona, Fèlix Martín.
5: Avui dijous han posat exemples ben clars d'aquesta situació. Hi ha dies que no han pogut oferir ni un cafè a la gent que han d'assistir, ha explicat el representant dels treballadors de la Sopa, Ivan Santiago.
6: Ni dilluns ni dimarts vam poder fer cafè, perquè no hi havia ni cafè ni hi havia llet.
5: I amb instal·lacions velles que cauen a trossos.
6: Mira com està el lavabo, ple absolutament de fongs. No hi ha miralls, de les quatre dutxes només funcionen dos.
5: Des de l'Ajuntament de Girona han respost que hi ha una inversió prevista al centre d'acollida La Sopa de 600.000 euros. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Els esports amb Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. El Girona juga aquest vespre a Montilivi contra la Reial Societat, partit de l'antepenúltima jornada de Lliga. A partir de 7:45 arrencarà el Tot Gira. El partit és a 8:00. Els de Mitchell són ara mateix penúltims a la classificació, empatats a 39 punts amb l'Elx, el Llevant i el Mallorca. També es disputen avui el València-Rayo a 7:00 i el Madrid-Oviedo a 10:15. A la Lliga CB de bàsquet, aquest vespre a 8:00, el Joventut rep l'Andorra. Els verd i negres tenen la baixa de Tomic, ahir victòria del Barça a Granada i derrota del Haipos Lleida a Lugo. I en hoquei patins avui comença a Gijón la Copa Femenina. El Cerdanyola debuta aquesta tarda, d'aquí una estona, 6:15, contra el Fraga, en el primer partit dels quarts de final. Més tard, a 8:00, jugaran el Vila-sana i el Manlleu.
1: Fins aquí les notícies.
8: Vols portar la teva empresa més lluny?
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
10: Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny, de 5 a 7, sota el títol «L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix», dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrecs, de 3 a 5, amb la sessió «Escola i família, inici d'una bona relació». Les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. La tercera i última xerrada es farà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol «Límits respectuosos i sants», destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació Compartida, Família i Municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi, i les famílies interessades ja poden formalitzar la seva inscripció. L'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat fa tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat. I pel que fa a joventut, Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn. El regidor d'Educació i Joventut, Just Fosalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elies.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 7 minuts, i 9, són les 5 i 9 minuts de la tarda i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elies i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs vinga, arrenquem, que ja m'ha arribat el dijous, o juernes, depèn a qui li pregunteu, que ja sé que hi ha algun bandido per aquí escoltant-nos, eh? Però va, avui dia molt i molt bo, eh? Molt assolellat, bastanta caloreta, sembla que ja hem deixat enrere aquestes tristors que vam tenir fa dos dies. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb l'últim capítol de Descobrint l'intercanvi de cases amb la Sandra López. Després, la vida joc, descobrint un nou joc de taula amb el Ricard. Seguidament, a la segona hora, sense filtres. No, avui no tenim sense filtres. És la mala notícia que us ha de donar. Avui l'Ariadna no podrà estar amb nosaltres, però farem una mica de ràdio musical que sé que us agrada molt. I posarem fi amb Foodcat amb Víctor Cortines. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu. Sense acord i amb una nova reunió prevista per dimarts vinent, la mesa sectorial entre la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els sindicats docents ha acabat sense avenços en matèria salarial, tot i que les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant la setmana vinent. A la trobada hi han participat l'USTEC, professors de secundària, comissions obreres, CGT, Ensenyament, UGT i també la Intersindical. Educació ha posat sobre la taula l'ampliació de recursos per a l'escola inclusiva amb 1.066 nous professionals al curs vinent, però els sindicats no signants del pacte educatiu han insistit que la prioritat és una millora retributiva per als professorats. Des de l'USTEC, Yolanda Segura ha criticat que la consellera s'hagi presentat sense una nova oferta salarial i ha advertit que només tornaran a seure a negociar si dilluns reben una proposta concreta sobre salaris i calendari d'aplicació. També la CGT i professors de secundària han qualificat les propostes del departament d'insuficients i amenacen amb mantenir les mobilitzacions. Per la seva banda, el departament defensa que la Unió El departament defensa que la reunió ha servit per explorar marges de negociació dins de l'acord signat al març amb Comissions Obreres i UGT, valorat en 2.000 milions d'euros. Educació assegura que hi ha marge per parlar de millores laborals i reforçar l'escola inclusiva. Mentrestant, continuen aquest dijous amb mobilitzacions de docents a Girona i Catalunya Central. També es mantenen les dues jornades més de vaga general per al 27 de maig i el 5 de juny. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat aquest dijous que la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents no pot tornar a passar, en referència a l'ocorregut la setmana passada. En una entrevista a TV3, Parlon ha reiterat que es va tractar d'una errada operativa i ha anunciat que el departament fixarà criteris més clars perquè situacions com aquestes no es tornin a repetir. Parlon ha insistit que la decisió no es va prendre des de l'àmbit polític i ha defensat tant el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, com la feina dels Mossos. Tot i això, ha admès que la infiltració ha generat desconfiança i ha sobreexposat les agents implicades. Sobre possibles dimissions, la consellera ha descartat, de moment, qualsevol destitució. També ha confirmat que el projecte per incorporar agents de mediació als instituts no tirarà endavant després de la polèmica generada en el sector educatiu.
El judici a la família Jordi Pujol per la fortuna oculta a Andorra ara sí ja ha quedat vist per sentència després de 6 mesos de sessions a l'Audiència Nacional. La resolució es podria conèixer aquest mes de juliol. La Fiscalia manté la petició de penes per als 17 acusats, especialment contra el fill gran de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demana 29 anys de presó per presumptes delictes de blanqueig de capitals i associació il·lícita. En canvi, Jordi Pujol ha quedat fora de la causa per motius de salut. Durant el judici, el fiscal ha defensat que la família Pujol formava una organització criminal que s'hauria enriquit aprofitant la posició de poder de l'expresident català. Les defenses, però, han denunciat manca de proves i han insistit que no s'ha acreditat l'origen delictiu dels diners ocults a Andorra. La causa s'ha allargat 14 anys i ha inclòs més de 200 testimonis i una quarantena de sessions judicials. Continua la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump a Pequín, en un context internacional marcat per les tensions comercials i els conflictes geopolítics mundials. La reunió celebrada al Gran Palau del Poble de Pequín ha estat marcada especialment per la situació de Taiwan. Xi Jinping ha advertit a Donald Trump que si la qüestió taiwanesa no es gestiona adequadament, la relació entre la Xina i els Estats Units podria derivar en enfrontaments i fins i tot en conflictes. Pequín considera Taiwan una part irrenunciable del seu territori i rebutja frontalment qualsevol intent d'independència. Trump, que ha estat rebut amb tots els honors a la plaça Tiananmen, ha apostat per un toc conciliador i ha assegurat que la relació entre Washington i Pequín serà millor que mai. El president nord-americà ha viatjat a la Xina amb una potent delegació empresarial per intentar reforçar acords comercials i reduir tensions després de la guerra aranzelària dels últims mesos. A més de Taiwan, sobre la taula també hi ha la guerra amb l'Iran, el bloqueig a l'estret d'Hormuz i la competència tecnològica entre les dues potències, especialment en el desenvolupament de xips i intel·ligència artificial. La cimera continuarà en els pròxims dies i Trump ja ha convidat a Xi Jinping a visitar la Casa Blanca el pròxim 24 de setembre. Continua el terratrèmol polític al Regne Unit. El ministre de Sanitat britànic, Wes Streeting, ha presentat la seva dimissió per augmentar la pressió sobre el primer ministre Keir Starmer en plena crisi interna del Partit Laborista. Streeting assegura que ha perdut la confiança en el lideratge de Starmer i reclama obrir un debat sobre el futur del partit, tot i que de moment evita activar formalment el procés de primàries per substituir-lo. La dimissió arriba després del mal resultat dels laboristes a les últimes eleccions municipals i enmig d'una creixent divisió interna. Diversos noms ja sonen com a possibles relleus de Starmer, entre ells l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, o l'exviceprimera ministra Angela Rayner. Tot i la pressió, Starmer ja ha advertit que si finalment s'activa el procés per rellevar-lo, es presentarà per intentar continuar al capdavant del govern britànic. Israel ha carregat contra Lamine Yamal després que el jugador blaugrana onegés una bandera de Palestina durant la rua de celebració de la Lliga pels carrers de Barcelona. El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha criticat durament el futbolista a les xarxes socials, acusant-lo d'incitar contra Israel i reclamant al Futbol Club Barcelona que es desmarqui públicament del gest. Per la seva banda, l'entrenador blaugrana Hansi Flick ha assegurat que no li agraden les qüestions polítiques, però ha defensat que és una decisió personal del jugador. En canvi, des de Palestina han agraït el gest de Lamine Yamal, uns fets que han reobert el debat sobre el paper dels esportistes com a figures públiques en conflictes polítics i socials. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Sant Just organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. Les sessions programades entre maig i juny tractaran termes com l'assetjament, la relació amb l'escola i els límits respectuosos. Música.
Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. El dispositiu municipal actua sobre rosegadors, mosquits, paneroles i vespes en espais públics i equipaments. Japó des de l'edat mitjana fins al 1925. Nova conferència de l'AUJA amb José Manuel Rua. El professor de l'AUB oferirà una xerrada aquest 14 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues. I ara toca ritme, ara tocant els esports.

El Futbol Club Barcelona va caure ahir a Mendizorroza davant del Deportivo Alavés per 1-0. Els blaugrana, que arribaven després de celebrar el títol de Lliga, no van fer un gran partit i es queden així sense opcions d'arribar als 100 punts aquesta temporada. El gol de la victòria el va fer Moussa Diabaté abans del descans en un partit marcat per la necessitat dels bascos, que jugaven bona part de la permanència. Amb aquest triomf, l'Alavés surt de la zona de descens i apreta encara més la lluita per la salvació. En canvi, l'Espanyol va aconseguir una victòria vital davant l'Atlètic Club per 2-0 i surt així de la zona de descens quan només resten dues jornades de Lliga. Els gols de Pere Milla i Quique García van permetre als blanquiblaus retrobar-se amb el triomf 19 partits després en un RCD Stadium entregat amb l'equip. Els de Manolo González fan així un pas de gegant cap a la permanència i recuperen la confiança en el moment més delicat de la temporada. I el València de bàsquet va fer història ahir classificant-se per primera vegada per una Final Four de l'Eurolliga. L'equip de Pedro Martínez va derrotar el Panathinaikos per 81-64 en el cinquè i definitiu partit dels quarts de final. Els valencians van culminar una remuntada espectacular després de començar la sèrie perdent per 0-2. El València jugarà ara la Final Four d'Atenes contra l'Olympiacos, Fenerbahçe i Real Madrid. A les semifinals es trobarà amb el Real Madrid de Sergio Scariolo. I també ahir Rafa Joder va quedar eliminat del Masters 1000 de Roma després de caure davant l'italià Luciano Darderi en un partit èpic. El duel va durar més de 3 hores i Joder va arribar a salvar dues boles de partit i forçar el tercer set. Però els problemes físics i les rampes van acabar passant factura al madrileny, que va cedir l'última mànega per un contundent 6-0. Tot i la derrota, el jove tenista espanyol confirma la seva gran irrupció al circuit abans del Roland Garros. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui ens toca tornar a la música en anglès i ho fem amb un temacle que ho està petant moltíssim en aquest darrer mes. Una proposta genuïna i molt melòdica que no deixa d'acumular milions i milions d'escoltes. La cançó ens relata a la perfecció aquell moment en què coneixem algú i sentim que de sobte el món s'accelera de cop. Una barreja caòtica d'emocions que ens fa sentir més vius que mai. El missatge gira al voltant de l'enamorament intens i gairebé irracional. D'aquella sensació de pensar constantment en algú, d'imaginar històries abans que passin i d'idealitzar-ho tot, absolutament tot. També hi ha una vulnerabilitat molt marcada. Tot sembla exagerat, dramàtic i gairebé excessiu. Però precisament aquí hi ha la seva autenticitat. Quan t'agrada molt algú, qualsevol mirada, qualsevol conversa o qualsevol contacte ens sembla absolutament enormes. Darrere d'aquesta sensibilitat hi ha una de les artistes més influents de la seva generació, amb una manera molt directa i honesta d'escriure sobre emocions. Ha connectat amb milions de persones parlant de desamor, inseguretats, ràbia o enamoraments sense filtres. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 17 d'abril de 2026. És el primer avançament d'un àlbum que sortirà el 12 de juny i l'artista va ser la protagonista del clàssic del Camp Nou. Què? Com ho tenim això? Molt fàcil, eh? Va, que soni Drop Dead d'Olivia Rodrigo.

Que molt xula aquesta cançó, no? És molt, molt xula. A més, com a curiositat, es va gravar al Palau de Versalles de París. Espectacular. Estarem pendents d'aquest nou àlbum que en menys d'un mes ja el tenim aquí. A més, que Olivia Rodrigo ens va portar molta sort contra el Real Madrid. Per tant, ens guanya punts aquí l'Olivia. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 14 de maig, fa 28 anys de la mort de Frank Sinatra, una de les grans icones de la música i del cinema del segle XX. Una veu irrepetible, una figura gegantina de la cultura popular, però també un personatge amb contradiccions, amb llums i amb ombres. Sinatra no va ser perfecte, ni molt menys, però el que és innegable és el seu talent immens i el seu llegat artístic extraordinari que va deixar al món. Va ser un artista resilient, que va caure i es va tornar a aixecar. El cantant que va passar de ser un ídol juvenil a convertir-se en una estrella madura, elegant i, sobretot, eterna. Molts el van voler donar per acabat, per sempre, però sempre va saber reinventar-se. I potser aquesta és una de les grans lliçons de la seva vida, la capacitat de resistir, de tornar-hi i de no rendir-se mai. Amb les seves cançons era capaç de transmetre amor, nostàlgia, ràbia o fragilitat amb una naturalitat impressionant. Però Sinatra no va ser només música, també va triomfar al cinema i va demostrar el seu magnetisme. Anava molt més enllà dels escenaris. Tenia presència, carisma i una personalitat impossible d'ignorar. I entre totes les seves cançons, n'hi ha una que s'ha convertit gairebé en un himne universal, My Way. Una peça que ens convida a viure la vida lliurement, prenent les nostres pròpies decisions i avançar sempre sense penediments. Viure la nostra pròpia aventura i a la nostra pròpia manera. Evidentment, també hi ha aspectes de la seva vida que generen debat i controvèrsia, relacions personals complexes, actituds qüestionables i una personalitat, diuen, sovint difícil. Però, al final, el seu gran llegat no són els titulars ni la polèmica. El seu gran llegat és la música que encara sona avui, les pel·lícules que encara ens emocionen i aquella veu que continua travessant dècades amb una elegància impossible d'imitar. Avui, 14 de maig, recordem un artista irrepetible que va convertir les seves cicatrius en art i que d'una manera o una altra va cantar per un món més lliure.

0: I ara tanquem la nostra minissèrie descobrint l'intercanvi de cases amb la Sandra López. Bona tarda de nou, Sandra. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bona tarda, Jaume. Molt bé.
0: Nosaltres també contents de tornar-te a tenir aquí a l'estudi de Ràdio d'Esvern. Com sempre, recordem una miqueta que és això de l'intercanvi de cases.
1: Doncs és oferir casa teva a canvi de casa d'un altre desconegut per poder permetre't descobrir nous indrets i nous països i cultures. Mm-hmm.
0: És una minissèrie que estem fent amb la Sandra on estem descobrint aquest model de turisme, no? Aquest model de turisme diferent. Per tant, aquest és l'últim episodi, hem fet tres abans, si no els heu sentit. Aneu a recuperar-los i després escolteu aquest, si us ve de gust, que esperem que així sigui. Avui tanquem aquesta minissèrie, Sandra, però no hem de començar parlant avui.
1: Doncs enganxa, no? Aquesta manera de viatjar enganxa totalment.
0: Aquest és el titular, eh? Aquest és el titular, que és una manera que enganxa totalment.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què enganxa?
1: Doncs perquè veus les facilitats que té, veus les possibilitats, no? Que al final, no? Tenim un pressupost determinat anual, no? Perquè la vida ara cada vegada és més cara i això és, doncs, t'obre més, no? Més opcions de viatjar al llarg de tot l'any. No només fa falta que viatges grans, viatges de 10 dies o 15 dies, sinó un cap de setmana, una escapada, 3 dies, això és el que et permet, no?
0: Clar, clar, que també em comentaves, no? No cal anar sempre, com hem dit la setmana passada, als Emirats Àrabs Units, sinó que també pots aprofitar per fer una escapadeta aquí, no ho sé, al Pirineu Català, per exemple.
1: Ah, això mateix.
0: No cal anar sempre tan lluny. També una de les grans avantatges d'aquest sistema és l'estalvi, no?
1: Totalment.
0: L'estalvi econòmic.
1: Sí, realment el que et costa dos nits no, d'hotel, pots viatjar tot l'any.
0: No? Mm-hmm, clar, clar, perquè tu em deies, no, que en aquesta aplicació que és Home Exchange has de pagar 160 euros anuals, però clar, això potser és el que et costa dues nits d'hotel per tota una família.
1: Ah, això mateix.
0: I tirant per lo baix.
1: Sí, i ja portem més de 20 viatges, no?
0: Clar,
1: des d'abril, bueno, des de gener, perdó.
0: Més de 20 viatges aquest mateix any.
1: Sí.
0: La majoria per aquí a prop.
1: Això, anem combinant, anem saltant, sí.
0: Ostres, que bé. També nacionals, eh?
1: Sí.
0: A nivell espanyol.
1: Sí. A Madrid, per exemple, també, ens hem escapat.
0: Mira.
1: A l'Año Nuevo Chino.
0: Mira.
1: Vam anar a veure Madrid en comptes
0: d'aquí. En comptes de la Xina, vam anar a Madrid.
1: Això mateix.
0: Molt bé, ja està bé.
1: Que hi ha una comunitat allà xinesa molt important i ens vam allotjar allà.
0: Que guai. Clar, clar, que al final sempre pensem en viatjar, anar-nos a l'altra punta del món, doncs anem a descobrir també el que tenim per aquí a prop.
1: Sí.
0: Una de les coses que a mi més m'agrada d'aquest sistema que hem anat descobrint amb tu, Sandra, és potser aquesta sensació d'autenticitat, no? Que és una cosa que últimament a les xarxes sobretot es reivindica molt, no? Buscar llocs autèntics, buscar una manera autèntica de viatjar. A mi em quadra molt això, no? Com a forma autèntica.
1: Sí, una mica deixes de ser turista per ser viatger, no? I descobrir aquells petits indrets o aquells, no? Aquelles botigues o aquells, no? Restaurants o espais que d'altra manera no haguessis descobert sense la recomanació dels locals.
0: Clar, clar, això és a vegades el més important, aquestes recomanacions. Ves a menjar aquí, que és el meu lloc de confiança, no? Això té un valor incalculable.
1: Sí, sí, sí.
0: I, Sandra, si parlem d'experiències, ara et faré mullar-te completament, vull que et mullis, i et demanaré quina ha estat la teva millor experiència, eh?
1: No ho sé, és que és molt complicat, eh? Perquè hem tingut famílies que han estat encantadores, potser la casa no era la, no? La més estrella de totes, però sí, si és qüestió de, no? De cases, et diria que la d'Itàlia. Realment li vaig dir a la meva filla a dir que sàpigues que aquesta, no? Estava allà en el jacuzzi i el tio estava dient que sàpigues que aquesta potser és la més maca que veuràs.
0: Sí, sí. I no t'acostumis, no? Li vas dir.
1: Això. I esmorzar cada dia truita dels ous de les gallines.
0: Uf, que espectacular. I escolta, algú que ens estigui escoltant potser diu, escolta, m'estan pintant tot bé, flors i violes. Hi ha alguna part negativa també, Sandra, sent sincers?
1: Bueno, potser això que t'havia comentat, no? L'altre dia, doncs que de vegades et trobes bastants nous. O sigui, si potser estàs buscant a l'agost, a Grècia, probablement et trobaràs molts nous a Formentera, no? Però per què no, doncs, anar-te'n a Formentera a l'octubre? Llavors se't facilita això, no? Potser és això, és anar picant pedra, no? T'has de guanyar aquell intercanvi.
0: I a part d'això, hi ha hagut alguna mala experiència amb algun hoste, amb alguna persona que t'hagi deixat la seva casa?
1: De moment amb cap. L'únic que ens ha passat això és, ens van trencar una petita peça que era molt fàcil reparar i ja està. No
0: per
1: puc dir res més.
0: Mira, doncs això és una molt bona notícia perquè vol dir que realment això va molt bé i és un bon model, i un model que et genera confiança, perquè si una persona... Quantes experiències has fet d'aquestes en total?
1: Més de 30.
0: Més de 30, sí. I no té cap experiència negativa. Això és el, jo crec que és la manera més fàcil de convèncer-nos, Sandra?
1: Totalment.
0: Uh-huh. I ara, doncs, per anar acabant, m'agradaria també comentar quines són les teves pròximes escapades, què tens pensat fer? M'has dit que portes 20 aquest any, la resta de l'any que tens unes altres 20 o com funciona?
1: I enmig liat a la família perquè també, no?, es resistia molt. Què feu això? Quines maneres, no?, són aquestes de viatjar? Doncs he convençut el meu avi de 94 anys.
0: Ostres!
1: I els meus pares, ja ens anem a la Costa Brava d'intercanvi amb una segona residència d'una professora.
0: Mira.
1: I que ens ha obert casa seva, que era la seva primera vegada que deixava casa seva. I llavors serà novetat per tothom.
0: I tant.
1: I després ens anem al juny també, ara així t'ho estic dient de memòria, eh? Al juny ens anem a Grècia.
0: Ah, mireu, per tant sí que ho heu aconseguit, eh? L'estiu a Grècia.
1: A juny, sí.
0: Bueno, està bé.
1: Sí, sí. A Atenes. I després ens anem a la Índia.
0: Uau.
1: A l'estiu i al setembre al Marroc. Així són els més hides que home, et puc dir.
0: Són espectaculars. És una mica de tot, a més, eh?
1: Sí,
0: Europa,
1: sí, sí.
0: Àfrica i Àsia.
1: I Catalunya.
0: I Catalunya.
1: Ara ens anem a la Costa Brava.
0: I Catalunya. Sí. Per tant, ho tocareu una mica tot. On us allotjareu a la Índia?
1: A la Índia són cases de particulars i fem una petita ruta pel nord del Rajasthan.
0: Vale.
1: I llavors comencem per Delhi, que ha estat més fàcil allà. Mm-hmm.
0: Ah, o sigui, són diverses cases, eh?
1: No totes hem aconseguit,
0: vale,
1: però
0: vale.
1: Sí que hem aconseguit una a Jaipur i una altra a Delhi.
0: Uau, que espectacular, sí. Que espectacular. I ara, per conèixer-te una mica més personalment, aquesta ànima viatgera que tu tens, d'on et ve?
1: Doncs els culpables són els meus pares.
0: Mira,
1: perquè...
0: si ve la família.
1: Sí, des que tenia un any... tenien una Volkswagen de furgó hippie, mm-hmm. I sempre m'han dit, doncs, que la millor educació que em poden fer és viatjar i aprendre d'aquesta manera. I després em vaig casar amb un... Ell es defineix...

0: gastar-me diners és viatjar, eh?
1: Sí, sí.
0: Sempre ho dic perquè em sembla que és la millor inversió.
1: Això. I amb l'intercanvi, doncs, t'estalvies aquesta part de l'allotjament.
0: Encara més barat et surt, clar que sí. I a més, és el que tu deies, no? Com a model educatiu també serveix perquè realment quan tu viatges obres absolutament la teva ment, coneixes noves cultures, coneixes noves realitats i et fa mirar l'altre amb més empatia, no?
1: I ser molt més tolerant, sí. Sí, sí. No està, no?, amb la visió de túnel, de només veiem la nostra realitat, sinó que t'obre més i ets més flexible de ment i més tolerable.
0: Sí, sí. Veus que al final a la Índia, al Marroc o a Grècia tots som humans i tots som bastant més similars del que alguna gent ens pretén vendre, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Sandra, doncs, si et sembla, ho deixem per aquí. Gràcies per aquests 4 capítols, gràcies per descobrir-nos això de l'intercanvi de cases, aquest nou model de turisme que... M'estic pensant, Sandra, m'has convençut bastant, però bueno... Ho acabaré de decidir amb el coixí.
1: Molt bé. Al final, intercanviar casa no és només canviar d'espai, sinó és canviar la manera de viatjar.
0: Totalment. Gràcies, Sandra.
1: De res. Adéu. Adéu.

0: Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, Jaume. Bona tarda. Avui des de Barcelona, parlant amb Sant Just i parlant de Molins avui. Perfecte.
0: Perfecte. Doncs escolta, ho estem mesclant tot, però segur que queda molt i molt bé.
1: Molt rebé. Molt rebé.
0: Perfecte, doncs. Escolta, Ricard, avui amb quin joc hem d'anar?
1: Mira, avui és un joc que ha creat un hype d'aquests increïble, perquè fa temps que va sortir en anglès, llavors trigava en sortir aquí en castellà. Quan va sortir, els dos dies s'havia exhaurit, i ja, veritablement, ara la gent que vol fer negoci el veneu a la pol. Evidentment, és un joc baratet, però com que els que juguem a jocs de taula som així, doncs fins que no facin la reedició, la gent anirà boja. Jo vaig tenir sort i el vaig agafar a temps. És un joc que es diu Reforest, que és un joc de col·locar arbres i plantetes. Entesos?
0: Sí.
1: Aquestes arbres i aquestes plantetes els col·locarem com a cartes. És un joc de cartes amb una capsa molt petitona, amb les cartes molt ben endreçadetes, d'acord? I aleshores el que tenim són una sèrie de cartes i aleshores per explicar-te el joc us dic que hi ha les cartes, perquè això després serà molt interessant i molt útil. La carta té el dibuix d'una planta, té el dibuix d'un arbre i a la dreta tenim els punts que es dona aquesta carta al final de la partida. Vale. 5, 4, 3, 2, 1. A l'esquerra tenim, a dalt de tot, el cost que té la carta. Ja veureu que això és una cosa que hem anat parlant en altres jocs. Per pagar una carta, pagues el seu cost amb altres cartes, d'acord? A sota té, important, el nivell on el pots posar. Nosaltres construirem un espai de muntanya amb tres nivells, una mena de piràmide, on tindrem a sota tres cartes, podrem posar tres piles de cartes, a sobre dues piles de cartes i al final, al cim, una pila de cartes, d'acord? Doncs aquesta icona d'aquí ens diu a quin nivell la podem posar. A sota, dues icones més. Una que ens diu si és una planta o un arbre de sol o de mig sol, ja veureu per què, i l'alçada. Aquests quatre paràmetres són molt importants, d'acord? Cost, nivell, sol i alçada. Per què? Ara ho veureu. Com he dit, al final no es tracta de res més que agafar cartes i col·locar-les a la nostra piràmide, d'acord?
0: D'acord.
1: Aquesta piràmide té tres nivells. Molt bé. En el nostre torn, el que hem de fer és o bé agafar dues cartes, que les agafarem d'un mercat que hi ha una pila tapades, que no es veuen, i tres descobertes, com altres jocs que ja hem explicat. Llavors, cada vegada que s'agafa una carta descoberta, reposa per una de la pila i tu pots agafar dues, com vulguis, i te les poses a la mà fins a un màxim de set. Això és la teva acció, una acció. L'altra acció, que has de fer o una o l'altra, és baixar una carta al teu territori, a la teva muntanya, a la teva piràmide, una carta de la mà, d'acord?
0: D'acord.

0: d'abans, uh-huh. has de posar-la al nivell que aquesta carta pot anar, perquè això està indicat a l'icona de la carta. Molt bé. Tu pots posar tantes cartes com vulguis, una sobre de l'altra, t'explicaré això. Quantes més cartes, més punts. Evidentment, per lògica, si és una piràmide que té tres nivells, posarem al primer nivell hi ha tres piles de cartes, al segon dos piles de cartes i al nivell final una pila de cartes. Per tant, hi ha sis piles de cartes que hem d'anar omplint fins al final de la partida. Molt bé, evidentment la primera que posem no passa res. Tu pagues el seu cost. Si posa dos, has de pagar no amb tantes cartes, sinó amb el valor que posa en aquest número. És a dir, que si jo tinc, em posa que he de pagar dos, jo puc pagar amb una carta que valgui dos, no amb dues cartes. Queda clar això, oi?
1: Vale.
0: Molt bé. Aleshores, molt bé, això és la primera carta. Molt bé, però com que he dit que quantes més cartes tinguem a cada pila, més punts, ara és quan hem de tenir en compte totes aquelles icones que us he dit. D'acord?
1: Uh-huh.
0: Una, ja ho he dit, et diu on l'has de posar. Dos, el valor que has de pagar. Doncs molt bé, quan tu poses una carta a sobre d'una altra carta, automàticament et restes el valor de la carta que hi ha a sota i tu descomptes del que has de pagar. És a dir, que si jo he de baixar una carta que val 2 i la vull posar a sobre d'una carta que val 2, aquesta carta que poso em sortirà gratis, perquè 2 menys 2 és 0.
1: Vale.
0: Si vull posar una carta que val 5 i a sota hi ha una que posa 2, hauré de pagar 3. Amb altres cartes de la mà que al final facin 3 punts en total. Això, fàcil, no? Vaig sí. acumulant cartes, cada punt 5 punts. Però, oi que he dit que les cartes tenen un sol o un signe de mitja ombra?
1: Okay.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Vale. Si la carta és de sol, evidentment, quan tu la tapes, li poses un arbre o una planta a sobre, deixa de tenir sol. Doncs aquesta carta perd el seu poder, li dones la volta, la poses igualment on estava, però boca avall i passa de tenir els 3, 4, 5 o 6 punts que valia a valer sol un punt. Val?
1: Mm-hmm.
0: En canvi, si la planta és de mig sol o de mig ombra, com podíem dir, no perd aquest poder. Per tant, tu simplement la tapes, deixes la part de, la part de baix que es vegi, ja hauràs de dir per què, i segueix jugant. Val? Aquesta carta al final de la partida valdrà els punts que ja tingui 3, 4, 5, els que siguin. Entesos?
1: D'acord.
0: Molt bé. M'he oblidat de dir que per tapar una carta, la condició per tapar és que el vegetal, la planta o l'arbre que posis a sobre, ha de ser més alt. Recordeu que hem dit l'alçada a la carta al principi? És a dir, que si jo tinc posat un arbre que té 30 metres, no puc tapar amb un arbre que valgui 20, que tingui 20 metres d'alçada.
1: No, sí.
0: Hauré de posar un que tingui 60 o 70. Molt important, això. Molt bé. Doncs, ja hem vist, agafa cartes o per una altra banda anar posant cartes, d'acord? Molt bé, aquestes cartes que anem posant, repeteixo, 6 piles, 3, 2 i 1, d'acord? Es van acumulant i al final de la partida ens duraran aquests punts.
1: Mm-hmm.
0: A més, molt important, d'acord? A sota de cada carta, les que posem boca avall perquè perden el poder no, però les altres, que ho conservem, tenen uns signes petitets, per mi massa petits, que marquen... Una gota d'aigua, mitja gota d'aigua, una pinya...
1: No es veuen gaire bé, o què?
0: No, molt. Pues, es veuen bé, però t'has d'acostumar. Jo que tinc 61 anys, doncs, figura't, no? Doncs aquestes marques van relacionades amb una cosa que no he dit i que dic ara. Val, a part d'aquestes cartes, aquest joc que juga 3 rondes. Llavors, hi ha unes cartes d'animals que es diuen visitants.
1: Vale.
0: Que al final el que donen és punts extra. Ja està, eh? Punts extra i alguna condició més. Molt bé. A l'acabar cada ronda, la ronda s'acaba quan s'acaben les cartes de la pila, mirem la primera pila de visitants. Hi ha un os, un esquirol, el que sigui, i ens diu, aquesta carta se l'emporta qui tingui més cartes posades de sol ple, de sol sencer, o a l'inrevés, d'ombra, o qui tingui més cartes posades amb pinya o amb gota d'aigua. Vale? Llavors, qui té més cartes d'aquestes, s'emporta l'os o l'esquirol i són uns punts extra pel final de la partida.
1: Vale.
0: Es fa això, que t'apunxi un punt, següent ronda, les cartes que teníem posades a la nostra piràmide les seguim tenint i següent ronda.
1: Aquestes dels animals, que no m'ha quedat del tot clar, estan a la mateixa pila que el de les plantes o estan en una pila diferent?
0: No. Van a part perquè no es posen a la nostra piràmide. És un extra que es posa a part. D'acord?
1: Ah,
0: és un extra,
1: però
0: que es posa a part.
1: Però es posen boca baix o boca dalt?
0: No, boca amunt, dient els punts que et donen.
1: O sigui, tu vas jugant també amb
0: final
1: això,
0: de la partida.
1: Vas jugant també amb això, no?
0: Pots tenir al final simplement 3, vull dir, 3 animals màxim. D'acord?
1: Vale.
0: Aleshores, el més important és això, és que al final de cada ronda tu has de mirar la condició per obtenir aquest animal que et dona 100 puntacos, d'acord? I llavors les cartes que vagis posant abans del final de ronda han d'anar d'acord amb aquest objectiu, vale?
1: Clar.
0: Això és el joc, d'acord? Vull dir, què passa? És molt senzill, però té molta profunditat. És un joc que es pot jugar a mitja horeta, però que té molta, molta profunditat. Perquè tu has d'anar veient que, clar, les cartes que vas posant poden donar molts punts, però després, si vols posar més cartes, hauràs de posar una que tingui més alçada que la que has posat. I si la que has posat és de sol, què passa? Que es dona la volta i espera el valor.
1: Clar, clar.
0: Per
1: que...
0: tant, estàs jugant amb això, eh?
1: Sí,
0: que és molt punyetero, eh?
1: I hi ha molts condicionants.
0: Molt, molt, molt, molt. És un joc senzill, però la primera vegada que el vaig jugar amb la meva parella va dir, Ricard, m'agrada molt, però déu-n'hi-do quina estrujada de tarro, eh? De veritat.
1: Sí, s'ha de pensar bastant, eh?
0: Sí, sí, sí, molt, molt, molt. En canvi, és simple, és un joc simple. Més que aquest que vaig ensenyar una vegada d'arbres, animals i plantes, que és el Forest Shuffle,
1: sí,
0: que aquest és més extens, en canvi la mecànica és més diàfana. Aquí és que te la jugues i no saps què et passarà, eh? Mm-hmm. Penso que és un joc molt interessant, de debò. Vull dir que l'aconsello moltíssim quan el tornin a editar, o si no, que algú vol jugar, que m'ho digui i li ensenyo bé al club i li ensenyem a jugar al Reforest perquè està molt bé.
1: Perquè és el que deies, no? Ara mateix és impossible trobar-lo per comprar-lo. No?
0: Teòricament no crec que triguin a reeditar-lo perquè ara ja l'estan editant aquí, Maldito Games, és una editorial d'aquí, per tant és simplement doncs, encarregar a la productora, a la fàbrica, que editin més i ja està.
1: Vale.
0: I per la cuenta que les trae, vull dir que evidentment jo penso que ho faran perquè això els trauran de les mans.
1: Sí, sí, sí, té èxit. I escolta, Ricard, una cosa que no hem comentat però que em sembla que també s'ha de fer és que he vist les imatges del joc i, escolta, és molt xulo gràficament, eh?
0: Molt, molt maco. És una d'aquestes coses... Recorda que alguna vegada hem parlat, a mi em perd molt l'estètica amb els jocs. El joc ha de ser bonic, no? I aquest, com el vaig veure fa doncs, un o dos anys, que el treien a fora, hosti, quin joc més maco, quins dibuixos, quin color... I fins que no ha sortit, he estat aviam quan el treuen. És un joc que val 12 euros, eh? Vull dir que no et pensis, no és pas car, eh?
1: Ostres, 12 euros només.
0: Però, sí, és que és una capsa molt petita, molt petita. Vull dir que te la poses a una butxaca i pots jugar a qualsevol lloc. Hi ha el mode solitari, també, però jo, de moment, em conformo en poder jugar amb amics i amb gent del club.
1: I tant que sí.
0: Perquè dona per moltíssim, de veritat.
1: I tant que sí. No, no, doncs, escolta, ens l'apuntem a la nostra ja llarga llista de jocs de taula... Però,
0: molt bé.
1: Però aquest tindrà un lloc en consideració, clar que sí. Guilli i Ricard, per anar acabant, m'has dit que aquest cap de setmana a Molins feu una cosa prou interessant, oi?
0: I tant, t'he enviat una imatge per si la vols penjar al web de la ràdio.
1: Vale.
0: El diumenge 17 fem Molins en joc. És una jornada que dura tot el dia, substitueix una mica aquella que vam fer el novembre, que ja vam parlar, que era Molins Horror Games, jocs de por de Molins, que no eren de por, però era relacionat amb el festival de terror de cinema de Molins. Vam dir, tanquem això i movem-nos a la primavera, que fa més bon temps. Hem trobat un espai maquíssim, que és als baixos de la biblioteca del Molí, molt maco, d'acord? I allà estarem tot el diumenge, d'acord? Si la gent va al nostre Instagram, que és Molins de Jocs, allà està tot explicat, les editorials que venen editorials a ensenyar jocs, venen autors a ensenyar jocs...
1: Per tant, serà com una fira, no?, de jocs?
0: Sí, estem tots els del club voluntaris, que estem allà amb taules ensenyant jocs, la gent pot venir, és a dir, tu pots venir a veure jocs de les editorials, pot venir a alguna botiga, pots venir a fer-te una hamburguesa perquè també tindrem food trucks,
1: ostres,
0: d'acord?
1: Ostres, això està molt ben muntat,
0: Ricard.
1: Sí,
0: i tant, i vols, i evidentment que és el que més ens importa, pots venir a jugar a jocs de taula. Hi haurà jocs infantils, jocs familiars, jocs d'experts i jocs de rol. Els jocs de rol, que s'obren amb preinscripció perquè per saber si es fan o no, encara queden algunes places. Surt al nostre Instagram, d'acord?
1: Uh-huh.
0: I són jocs amb el qual, ja sabem el que és un joc de rol, un màster et fa anar per una sèrie d'aventures i tu t'has de desenvolupar amb el rol que t'ha tocat. Però esperem que sigui una meravella, que vingui molta gent
1: segur.
0: I passant-ho molt bé. Molt bé, de debò.
1: I tu i el Jaume fareu de màsters o no?
0: El Jaume no pot venir, perquè el Jaume té un vici ocult a part dels jocs de taula, que són les curses de motos i de cotxes, i fa de comissari el gran premi de no sé què al circuit de Catalunya.
1: Què dius?
0: És a dir, que el Jaume tenia el corazón partido, però l'obligació l'ha fet triar el que segurament no podia deixar, perquè estava més obligat.
1: Brutal, no.
0: Però bueno, a mi
1: el
0: trobareu
1: Jaume,
0: allà, eh?
1: El Jaume és una capsa, és una capsa de sorpreses, eh?
0: El dia que vulguis, ve i us ho explica, perquè és fascinant, eh? Jo ho vaig descobrir i em va agradar molt. Però bueno, a mi sí que em trobareu.
1: Perfecte, doncs escolta, amb això també ens va molt i molt bé trobar-te, perquè el Ricard, una cosa no, però explicar els jocs ho fa impressionant.
0: És que és tan xulo explicar com jugar, i si a sobre expliques, jugues i guanyes, ja és la carava. Que a mi no em passa, eh? A mi no em passa. Normalment explico, jugo i guanyo un altre.
1: No, però
0: sóc feliç, de veritat.
1: Però sí que és cert que explicant tens moltíssima, moltíssima traça.
0: Moltes gràcies.
1: I és molt xulo. Ricard, recorda'ns, això quan és? Quin dia és? A quina hora?
0: Sí, mira, és el diumenge... Exacte, diumenge 17, d'acord? Als baixos de la Biblioteca del Molí, a Molins de Rei.
1: Perfecte. Perfecte.
0: Entesos? Uh-huh. Els baixos de la Biblioteca de Molí, a Molins de Rei. Entesos? És un espai diàfan immens, d'acord? A fora hi haurà els food trucks. També hi haurà jocs d'aquests antics, en plan gegants, amb fusta i tal, segurament, per si algú vol venir crius. I jocs infantils, jocs familiars, jocs d'espert... Vull dir que hi haurà de tot.
1: Hi
0: estarem des de les 10 fins les 2, parem 2 horetes perquè ens obliguen a l'Ajuntament, i tornem a obrir de 4 a 8.
1: Molt
0: bé.
1: Vull
0: dir que bàsicament estem tot el dia i estem allà amb les nostres samarretes, que ens veurà tothom, explicant jocs.
1: Genial.
0: De tot tipus, eh?
1: Doncs escolta, tenim un pla ideal perquè diumenge tothom que vagi a jugar a Molins de Rei amb vosaltres, perquè s'ho passaran molt i molt bé. Ricard, gràcies, moltíssimes gràcies
0: molt bé, per Jaume.
1: Venir avui aquí a Ràdio d'Esvern. Et deixem, que has de fer
0: molt
1: cosetes
0: bé,
1: per Barcelona, i ens retrobem la setmana vinent i expliques com ha anat aquesta jornada.
0: Molt bé, bàsicament tinc dentista, que és el pitjor del dia.
1: Sort,
0: Jaume,
1: sort.
0: Moltes gràcies i bona tarda, Sant Just.
1: Adéu.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. I ara fem una petita pausa musical. Anem amb un altre cop de Miqui Núñez, la seva cançó de l'estiu, la seva proposta, perquè aquesta cançó sigui el gran tema d'aquest estiu. Vinga, l'escoltem un altre cop.

0: I ara sí, us deixem amb els butlletins informatius, primer el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern.
1: Ja.
2: Adéu.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. El passatger espanyol amb símptomes d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es manté estable i evoluciona favorablement, segons acaba d'informar la ministra de Sanitat. La resta de passatgers ingressats en aquest centre, entre els quals hi ha 5 catalans, continuen en quarantena preventiva. Última hora des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: Bona tarda. Millora l'únic passatger espanyol que ha donat positiu ingressat a l'Hospital Militar Gómez Ulla a Madrid. Ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Mónica García.
6: Inicialmente, ya digo que no hay ninguna alteración, no hay ningún nuevo positivo, no hay ninguna nueva sintomatología. Es más, la única persona que tenía sintomatología hoy estaba mejor.
5: La ministra de Sanitat ha afirmat que a hores d'ara no té cap informació de que el virus hagi pogut mutar i ha assenyalat que si passats 28 dies de quarantena els passatgers ingressats continuen donant negatiu, es plantejaran que segueixin la quarantena al seu domicili. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies, Àlex Giral Robert.
7: La vaga d'educació a la Catalunya Central i Girona ha tingut un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i del 21,5%, segons el Departament d'Educació. Un cicle de vagues que no s'atura i que continuarà demà a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. La taula sectorial d'avui entre els sindicats i el govern ha acabat sense acord, però s'han emplaçat a tornar-se a reunir dimarts que ve. Els sindicats han exigit una proposta salarial dilluns i ja avisen que, si no els convenç, no assistiran a la nova trobada. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
8: Volem que ells ens traslladin una proposta, un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
4: Mentrestant, hi haurà una nova vaga a Rodalies. La convocaran la UGT i Comissions Obreres per a finals d'aquest mes o principis de juny. Tots dos sindicats denuncien que no es compleixen els compromisos de més personal per Catalunya, sobretot d'interventors.
7: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. La resta s'enfronten a entre 8 i 14 anys. Les acusacions afirmen que van crear una trama de corrupció política per enriquir-se, mentre que les defenses parlen de persecució política.
4: I Plataforma per la Llengua denuncia l'immobilisme polític del govern espanyol per aconseguir que el català sigui llengua oficial a Europa. La qüestió continua encallada per la reticències d'alguns estats membres 1.000 dies després de la sol·licitud formal d'Espanya al Consell de la Unió Europea. Plataforma per la Llengua creu que el bloqueig es deu a una decisió política i acusa el govern espanyol d'haver prioritzat altres negociacions europees abans que els drets lingüístics dels catalanoparlants. Aquesta entitat fa una crida a enviar una postal digital per pressionar Pedro Sánchez, el ministre José Manuel Álvarez i el president Salvador Illa a través del web de la campanya Català Oficial 1.000 dies. El Banc d'Espanya creu que endurir les condicions per poder accedir a una hipoteca limitaria més la possibilitat d'accedir a un habitatge, sobretot entre els més joves.
7: Tot i això, l'entitat reconeix que continua estudiant la possibilitat d'establir mesures que impedeixin concedir un crèdit hipotecari superior a un determinat percentatge del valor de l'immoble o de la renda dels compradors. Daniel Pérez Cid és director general d'Estabilitat Financera del Banc d'Espanya.
9: Los análisis realizados hasta ahora muestran que estas medidas pueden mejorar la resiliencia de hogares y bancos y reducir potenciales impagos, pero también pueden tener efectos colaterales, especialmente sobre el acceso a la vivienda, el coste del alquiler y el consumo de los hogares.
7: El Banc d'Espanya descarta que s'estigui creant una bombolla immobiliària, segons es recull en el seu informe semestral d'estabilitat financera.
4: Ara els esports, Sergi Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda. Partit importantíssim el que juga el Girona aquest vespre a Montilivi contra la Reial Societat. Partit de l'antepenúltima jornada de Lliga per la permanència. El partit és a les 8, a 3:15 arrencarà la narració, la transmissió del Tot Gira. Els de Mitchell ara mateix són penúltims, empatats amb 39 punts, amb 3 equips més, l'Elx, el Llevant i el Mallorca. També avui es juguen dos partits més de primera divisió, el València-Rayo a les 7 i el Madrid-Oviedo a 10:15. A la Lliga CB de bàsquet avui juga el Joventut, que rep l'Andorra a Badalona a partir de les 8, els verdinegres amb la baixa de Tomic, i en hoquei patins avui comença a Gijón Astúries la Copa Femenina. Aquesta tarda hi ha un parell de partits en presència catalana de 1/4 de final. Cerdanyola-Fraga i a les 8 Vila-Sana-Manlleu.
3: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
10: Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny, de 5 a 7, sota el títol L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix, dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrecs, de 3 a 5, amb la sessió Escola i Família, inici d'una bona relació. Les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. La tercera i última xerrada es farà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol Límits respectuosos i sants, destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació compartida, família i municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi, i les famílies interessades ja poden formalitzar la seva inscripció. L'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat fa tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat. I pel que fa a joventut, Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn. El regidor d'Educació i Joventut, Just Fossalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

Doncs sí, ara mateix repassarem els temes del moment i gaudirem de bona música al refugi. En aquesta tarda de dijous crec que tots necessitem una música, una mica de musiqueta per començar a animar-nos, perquè ja tenim aquí a les portes el cap de setmana i sé que molts de vosaltres voleu saber què és el que s'està escoltant, no? Què és el que s'està escoltant ara mateix en els mòbils, en el, anava a dir MP3, però ara em sembla que ja MP3 no en queda cap, així que... que s'escolta en els Spotify de la gent. Doncs és el que anem a repassar ara mateix, la música del moment. Comencem amb la que estàveu escoltant ara mateix, el Golpito de Quevedo, amb Nueva Línia. Som-hi!

Doncs brutal aquest nou disc de Quevedo que es diu El Baifo. Aquesta cançó és El Golpito de Quevedo amb La Nueva Línea, un grup de noies molt joves de les Illes Canàries que ho estan petant absolutament. He de dir que jo no sóc molt objectiu amb aquest disc perquè sóc molt fan de Quevedo i aquest disc, bueno, ja el tinc absolutament en bucle constantment. Però va, seguim amb un altre disc que ha sortit ara res, fa molt poquet. De fet, va sortir la setmana passada. És la nova proposta de la Maig, una cantant catalana emergent que ara ens presenta el disc Maig Prou. Anem, doncs, amb la cançó que dona nom a aquest disc. Evidentment, Maig Prou.

Doncs aquesta és la proposta de la Maig. Escolta, això sona molt i molt bé. I ja tens aquest disc perquè promet i molt, i molt, i molt. I vosaltres a què li dieu prou? Això ja ens ho feu saber. Però va, seguim amb més música nova, perquè aquest divendres passat, també va sortir el nou disc d'atenció, Rels B, un dels grans artistes del nostre país. Anem a escoltar-ho, va. Això és Quién te ve, la nova proposta de Rels B.

Doncs aquesta és la nova proposta de Rels B, un dels artistes més escoltats aquí a Espanya. Per tant, molt, molt, molt de compte amb aquest nou disc perquè està sonant i molt bé. I ja et dic jo que omplirà les playlists de molts de vosaltres que ens esteu escoltant. Seguim, anem amb el reggaeton del moment, anem a fer pujar la temperatura. Anem amb Coco, d'Omar Kurtz.

Doncs això és Coco, d'Omar Curt, un dels reggaetons que més està sonant a tot arreu, a les discoteques, a les festes majors, a tot arreu. Coco ho està petant, d'Omar Curt. Però va, ara sí, tornem al català, anem amb el nou tema de la Jules, una altra de les veus emergents del panorama musical català. Això és Tot va tirant.

Ja m'estic adonant que aquest any moltes cançons ho estan petant. Aquest any s'està fent molt bona música. I escolta, ara anem amb una cançó en anglès, que encara no hem tocat aquesta llengua, i aquesta llengua fa moltíssima música, ja ho sabeu. Anem amb Runway, de Lady Gaga i Doechii. No matter what, you got

Mola, mola, mola, mola aquesta nova cançó de Lady Gaga i Doechii, que, escolta, surt de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, que també s'està fent molt viral gràcies a aquesta pel·lícula. Una cançó molt i molt i molt xula, amb aquest toc més electrònic, que també ens agrada. Ara sí, anem amb una altra cançó que va sortir aquest mateix any i que també ho està petant, que és Por si muero mañana, de Reality.

Doncs una cançó que és tot sentiment i amb aquest cor infantil tan potent que et remou per dins. Ara sí, marxem a l'urban espanyol, a l'urban nacional, i hem de parlar de Marc i el seu nou EP, Please Behave Radio. Anem amb Pop Up.

I si parlem de música del moment, hem de parlar d'una cançó que va sortir a finals de l'any passat, però encara l'estem escoltant moltíssim i encara està a les playlists de tothom. Parlem de la Rosalía i del seu nou disc, Lux. Evidentment, anem amb La Perla, el gran tema d'aquest disc. Vinga, escoltem-lo.

0: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes la...
1: Doncs amb aquesta cançó, amb la Perla, tanquem aquest repàs per la música del moment. I vosaltres, que us heu trobat amb alguna perla a la vostra vida? Segur, segur que sí, tots ens hem trobat alguna. Però va, vinga, seguim.

0: Bona tarda, Víctor, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, molt bé, la veritat. Jo ja et dic, o sigui, cada vegada que sento aquesta cançó és com que...
0: Bueno, que t'engresques, no? Que t'engresques, no?
1: Exacte, m'acabo engrescant, sí.
0: Sí, ja et veig en la cara, aquest somriure que tant ens agrada aquí a Ràdio d'Esvern. Escolta, Víctor, què tal? Com ha anat la vida? Com va la setmana?
1: No, molt bé, la veritat. Home, jo, o sigui, a nivell personal molt bé, però jo crec que estem de bastant d'enhorabona aquí al final, no? Aquí, a FUTCAT, sobretot, ja que m'han anat d'esports.
0: Estava esperant a que m'ho diguessis, Víctor, perquè, escolta, podem dir que el Barça ja és... campió
1: de Lliga.
0: Clar que sí.
1: Ja quines ganes al final.
0: Campions de Lliga, i ara sí, donem la temporada per tancada, però aquests partits que queden, a disfrutar-los.
1: Sí. Home, sí que sé que igual ara es comenta pels diaris, no, també, que igual es pot arribar als 100 punts, aviam si s'arriba això, no?
0: No, mira, sí. A veure, però... home, això seria un detall bonic, o almenys apropar-te al màxim possible.
1: Exacte.
0: Sí, exacte. Seria bueno, posar el nom de Hansi Flick una mica més en els llibres d'història del Barça i de la Lliga Espanyola.
1: Totalment. Home, s'ha de dir que al final, en el fons, és una gran temporada pel Barça.
0: Sí, no, al final aconsegueixes la Lliga i la Supercopa.
1: Correcte, sí.
0: No pots dir que és una mala temporada.
1: No.
0: Dius, ostres, és una mica pitjor que l'anterior. Bueno, sí, de fet sí, perquè vam aconseguir la Copa.
1: Que la Copa del Rei, és veritat.
0: Però bueno, a veure, és una bona temporada.
1: La Champions també està per allà, no, en veritat, això...
0: Però bueno, al final és una bona temporada. Sabem el que costa guanyar una Lliga i escolta, Hansi Flick en 2 anys n'ha guanyat 2.
1: Sí.
0: I li hem donat el mèrit que mereix.
1: Exacte.
0: Escolta, Víctor, també una cosa interessant, ara que la temporada està una mica ja sentenciada...
1: Sí.
0: És parlar de fitxatges. S'està parlant molt, de fitxatges. S'està parlant molt.
1: Ara aquests dies bastant.
0: I que si el davanter, que si el defensa central... Tu veus algun nom que diguis, ostres, aquest l'hem de fitxar sí o sí?
1: És cert que igual al fons tiraria per la defensa igual també, no? Perquè al fons, si fas un balanç així en global, ha sigut un...
0: El hàndicap més gran,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, el hàndicap d'això, això sí. Sobretot ja et diguin, bueno, surten noms com Bastoni, el que igual surt més així al cap, això i tal, no sé si acabaran sortint més noms en el mercat d'estiu.
0: Sí, sembla que Bastoni és el preferit, no? De la direcció esportiva.
1: Exacte. El que passa, clar, o sigui, també hi ha molta gent que diu, ostres, que igual també és molt gran, Bastoni, clar, té molta experiència, però és molt gran, igual et durarà una temporada o
0: no,
1: dos.
0: No, Bastoni és jove.
1: Sí, encara...
0: Sí, Bastoni és molt jove. No, el que la gent diu... Bastoni té poc, 27 anys.
1: Ah, vale, perfecte. Vale.
0: No, el que la gent diu que potser és massa diners.
1: Clar, massa diners. O sigui, depèn de si el pots pagar o no, també, i amb l'economia del Barça, també, això...
0: Sí. Però, bueno, el que està clar, Víctor, és que el Barça ha de fer, per mi, dues inversions importants. Un davanter centre i un defensa central.
1: Sí,
0: perquè cal, i ja està, i no passa res, cal.
1: Que tu penses si que mantindries a Ferran o a Lewandowski, o...
0: Home, jo sí, i els dos poguessin, me'ls quedo els dos, però crec que Lewandowski marxarà...
1: No.
0: Crec que Lewandowski sincerament marxarà, però bueno, també és gran i s'entén que si li arriba una oferta multimilionària d'on sigui, doncs la pugui acceptar i que aquí al Barça ho ha donat tot.
1: Totalment, sí, al final ja també.
0: Sí, però bueno, no hem vingut a parlar del Barça. Que ja...
1: Un dia si vols podem fer un programa, si vols també d'aquest debat.
0: Home, pitjor que has fet algun futcat del Barça?
1: No, mira. Igual hauríem de parlar del Barça igual,
0: Doncs escolta, és l'equip més important de Catalunya.
1: Això és veritat.
0: Molt bé, doncs escolta, Víctor, ara sí, va. Anem a descobrir la joia d'aquesta setmana, de quin equip ens toca parlar.
1: Avui, Jaume, en el 26è programa de FUTCAT...
0: Com els comptes, eh?
1: Sí, això t'agrada, eh? Doncs parlarem avui del Palamós Club de Futbol.

0: club de futbol és molt més que un club, és una llegenda viva, el club més antic de Catalunya i un dels més veterans de tot l'estat espanyol.
1: És impressionant, no ho sabia, no coneixia aquesta dada. I realment ja no estem parlant d'un club centenari, que també estem parlant del primer club de futbol de Catalunya.
0: Exacte.
1: És espectacular. Escolta, anem a conèixer una mica més del Palamós.
0: Doncs sí, perquè Cal destacar, com tu bé deies, conegut arreu com el degà del futbol català, parlar del Palamós Club de Futbol és parlar de l'origen del futbol aquí a casa nostra, identitat, de passió, d'un poble que sent els seus colors groc i blaus, com una segona pell.
1: Al final, I escolta, estan molt ben ubicats, perquè a Palamós s'està molt bé.
0: I tant, home, ja que ve l'estiu també, per això també, això te l'he portat una mica.
1: Ja et veig, les intencions.
0: Sí, molt bé,
1: doncs escolta, els orígens, com comença aquesta història?
0: Doncs la història comença al port de Palamós, m'ha millor dit, a finals del segle XIX. En aquella època, comerciants i mariners anglesos van començar a jugar a futbol a les platges i als camps de la zona de per allà, despertant la curiositat d'un jove anomenat que Per Mates i Danès. Ell, fascinat per aquell nou esport, va agafar la iniciativa i amb un grup d'amics va fundar el Palamós Futbol Club. Però el nom ho va dir més anglosaxó al final.
1: No és futbol com hagués, futbol.
0: Exacte.
1: En aquest sentit més anglès, eh?
0: Exacte.
1: I escolta, Gaspar Mates... Per tant, és aquest gran fundador, no?
0: Totalment. S'ha de destacar sobretot una frase que ell va dir al principi de tot. Vaig portar el futbol d'Anglaterra a Palamós, aquí es va conèixer abans que Barcelona. Vaig organitzar partits jugant primerament i després arbitrant. Vaig ser el primer professor del futbol palamosí, al final, també, eh?
1: Mira.
0: I sobretot, no fent orgull de que va arribar abans a Palamós que a Barcelona, també, saps?
1: Sí, reivindicant, eh?
0: Fixa't tu, eh?
1: No, molt reivindicatiu, aquest Gaspar Mates, que es vol penjar aquesta medalleta i, escolta, li posem perquè se la mereix, clar que
0: I
1: sí. Clar que sí.
0: A més, amb aquestes paraules que va deixar escrit el que avui és considerat el naixement del futbol català.
1: És el testament del futbol català.
0: Exacte, evidentment. O sigui, avui hem anat, sí que, als orígens de tot, també.
1: Sí. No, espectacular.
0: Perquè vegis.
1: Molt bé. I què? Com es va desenvolupar la història del Palamós?
0: Doncs sí, això es desenvolupa principalment en creixement, passió i aquest somni de l'elit, no? Des de llavors el Palamós Club de Futbol ha estat protagonista de més d'un segle d'història futbolística, participant en categories regionals i nacionals i deixant empremta amb el seu estil de joc, la seva afició i la seva resistència davant l'adversitat de qualsevol mena.
1: Molt bé, perfecte.
0: Això sí, cal destacar que el punt més àlgid arriba a finals dels anys 80, quan el club aconsegueix l'ascens a segona divisió A, concretament la temporada 88-89, i allà és on comença una etapa daurada de 6 temporades consecutives a la categoria de plata de futbol espanyol.
1: Vale, perfecte, mira, doncs escolta, van arribar a segona divisió i tot, Palamós.
0: I tant, perquè vegis que van començar allà a les platges d'allà a Palamós també, xutant pilotes per aquí per allà.
1: I mira, van acabar arribant a finals de la dècada del 80, van arribar a segona divisió i s'hi van estar 6 temporades, eh?
0: Totalment. Això és una molt bona dada perquè, a més, cal destacar que amb el suport de patrocinadors, com Estrella Damm, i tècnics com Manel Vic o Quique Yagüe, el Palamós s'enfronta a clubs com el Betis, el Deportivo, el Mallorca o el Rayo Vallecano, posant el nom de la vila en el mapa futbolístic de tot l'estat.
1: Que guai, eh? Seria molt guai que el Palamós tornés a segona divisió.
0: I tant.
1: Seria espectacular, eh?
0: I tant.
1: Home, i jo crec que els futbolistes estarien molt contents perquè... anirien, jo sé, els del Deportivo, anirien a Palamós i dirien, bueno, doncs ja aprofito i me'n vaig a la platgeta, eh?
0: Exacte, això quan acabi la temporada, no?
1: I l'equip on jugava?
0: Doncs l'equip jugava els seus partits a l'històric camp municipal de Palamós, que avui dia ja s'ha reconvertit en l'estadi Palamós Costa Brava, agafant una mica més el nom de patrocinadors i de màrqueting i totes aquestes històries. En capacitat, per a més de 3.000 espectadors.
1: Brutal.
0: O sigui que tu i jo hi podem cabre allà.
1: Home. I sobrarien 2.998 capacitats. Molt bé.
0: Exacte. A més, cal dir que aquest estadi, sens dubte, ha estat testimoni de molts esdeveniments. Ascensos, derrotes, derbis empordanesos i tales memorables plenes d'orgull groc i blau, també.
1: I tant, molt bé. Escolta, i em dius que estan molt orgullosos justament d'això, no? D'aquests colors.
0: Doncs sí, perquè amb el pas dels anys el club ha viscut etapes de reconstrucció i ha continuat competint amb dignitat a tercera divisió, a primera catalana, i més recentment a la Lliga Elit, consolidant-se com un referent del futbol modest, aquell que es viu de debò, on l'esforç, la humilitat i el compromís són la norma.
1: Sí, i tant, a nosaltres ens agrada, aquest futbol de bar, aquest futbol humil, futbol modest, no?
0: Sí, perquè sobretot allà és on juguen les garrofes

0: I és allà on els jugadors es formen de veritatment,
1: sí, sí.
0: I no a la primera divisió, que també, però tot aquest seguit d'anar pujant de categoria és quan a poc et vas reforçant,
1: sí, sí,
0: i construint com a jugador, evidentment, al terreny de joc.
1: I clar, i de fet, realment, qualsevol futbolista comença en clubs com aquests, clubs modestos.
0: Exacte.
1: I ja després vas pujant. Molt
0: totalment,
1: bé.
0: Totalment.
1: I avui què?
0: Doncs avui, amb més de 125 anys d'història, el Palamós Club de Futbol no és només un club de futbol. Com dèiem abans al principi, és una institució esportiva i social compromesa amb la ciutat, l'afició i la formació de noves generacions. Amb la mirada posada en el futur, però sense oblidar mai el passat, com sempre diem aquí a Futcat, el degà del futbol català continua caminant temporada rere temporada per seguir fent història.
1: Molt bé, i tant que sí, clar que sí, segueixen fent història els nostres amics de Palamós.
0: I tant.
1: Que escolta, ens podrien convidar, no?
0: Home,
1: anem a Palamós, veiem un partidet i després ens anem a la platgeta.
0: Exacte,
1: que
0: jo crec que hi haurà bones vistes.
1: A mi em quadra molt, em quadra molt, em quadra molt.
0: Em quadra bastant, no?
1: Sí, sí, sí. Abans parlaves de l'estadi, què?
0: Sí, avui acabem de matitzar una miqueta més i profunditzar més en aquest estadi, perquè l'estadi municipal Palamós Costa Brava és un dels grans símbols del Palamós, el club de futbol més antic de Catalunya. Vull recalcar que va ser inaugurat el 29 d'octubre de 1989.
1: Brutal,
0: amb un històric partit amistós davant el Futbol Club Barcelona.
1: Mira.
0: 2-1 pels blaugranes, van perdre'ls a casa, però, ostres, la veritat que inaugurar el teu estadi amb el Futbol Club Barcelona és
1: espectacular.
0: Enorme, és espectacular. Allà és on va néixer amb la voluntat de substituir el vell camp del carrer Cervantes i oferir a l'afició unes instal·lacions modernes i en projecció a futur.
1: No, no, però això és molt xulo, que des del 1989 hagin mantingut l'estadi, evidentment, amb reformes, perquè si no, no s'aguanta,
0: sí,
1: però
0: exacte.
1: L'han mantingut al mateix lloc, no? I això ho hem vist, no, Futcat, que passa molt
0: totalment,
1: poc, passa molt poc.
0: Exacte, passa molt poc, també, sobretot ja el que fan a vegades aquests estadis els adorueixen, van a una altra zona i construeixen,
1: sí, sí,
0: un de nou, també.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: I que ho mantinguin, això també diu molt, també, que el club que és, també.
1: Uh-huh. I actualment què? Com està la capacitat?
0: Doncs sí, com comentava, aquests uns aproximadament 3.700 persones, espectadors, i gespa natural. Les instal·lacions del Palamós han estat escenari d'alguns dels capítols més brillants de la seva història. 6 temporades de segona divisió, derbis empordanesos i entre altres coses que hem anat comentant anteriorment. Però més enllà de la competició, l'estadi s'ha convertit en patrimoni sentimental del poble, un punt de trobada, en el fons, no, de l'afició i símbol d'identitat. Aquí s'han viscut alegries, derrotes i bé, doncs, altres esdeveniments que tot aficionat al Palamós recorda a les seves memòries, a les pàgines del llibre.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant, això segur que sí. És el que dèiem, no? Un estadi centenari, això.
0: Exacte.
1: Per començar, i que és espectacular que es mantinguin al mateix lloc, que és pràcticament on van néixer, no? El 89.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Van néixer el 88 i l'any següent ja van estrenar el camp que,
0: exacte,
1: tenen avui en dia. I escolta, moltes ganes, hem estat entrant al coquet d'anar cap a Palamós,
0: sí,
1: i veure aquest estadi i veure aquest club, eh?
0: Doncs encara queden algunes petites coses, perquè cal destacar que hem de parlar de l'escut, també, de l'entitat. Mm-hmm. L'escut del Palamós és un dels més antics i representatius del futbol català i reflecteix tant la identitat esportiva com la vinculació amb la vila del Palamós. Els elements principals, perquè ho sàpigues, són aquesta forma clàssica de blasó, manté un disseny tradicional propi dels clubs històrics, colors blaus i grocs són els colors identificatius del club, que estan presents també a la seva equipació i són els que preneu avui dia com a referència.
1: Sí.
0: Referències marineres també, no? Palamós és una vila costanera i l'escut sovint ha incorporat símbols vinculats al mar o l'activitat marítima.
1: Mm-hmm.
0: També trobem elements heràldics locals, on s'inclouen detalls inspirats a l'escut municipal de la pròpia ciutat, del municipi.
1: Mm-hmm. No, no, molt xulo, eh? L'escut, la veritat és que és molt xulo.
0: Sí,
1: és,
0: sí,
1: bastant,
0: sí,
1: diferent a tot el que estem acostumats.
0: Exacte. Jo animo la gent que faci com tu, que vegi l'escut també i que s'inspiri una miqueta, tal com està escrivint una miqueta l'escut, que vagi mirant cada tall i punt de l'escut, exacte.
1: Sí, sí, sí, sí, no, no, molt, molt, molt xulo. La camiseta també és xula, amb aquests colors,
0: sí,
1: que recorden bastant a Sant Just.
0: Sí.
1: Són bastant santjustencs, aquests colors,
0: exacte,
1: eh? O sigui,
0: no,
1: aquí
0: sé si es podria dir que el Sant Just igual s'ha copiat igual d'aquests colors,
1: ep,
0: no?
1: Ep. No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
0: Això s'hauria d'investigar, no?
1: Sí, però és possible, eh? És possible. Perquè realment són els mateixos colors de Sant Just. I doncs què hem de dir d'aquests colors, no? Que els portem al cor,
0: Victor,
1: els portem al cor.
0: Portem
1: i l'estadi l'estic mirant i la veritat és que és xulo. xulo, també.
0: És molt xulo. No, està molt ben reconstruït ara i, ostres, la veritat que...
1: Bastant modern a sobre, o sigui que molt guai, molt guai el Palamós. Escolta, quin gran club, clar que sí, de la Costa Brava.
0: Has vist,
1: Que ens encanta,
0: I, per altra banda, l'escut també representa aquest arrelament del club al territori, la tradició futbolística centenària, l'orgull local i la connexió amb la cultura marinera, per acabar resumint una miqueta aquesta representació de...
1: Molt bé. I escolta, com està el Palamós ara mateix?
0: O sigui, és cert que tota aquesta història sembla un conte de fades, no? Ara hem de tocar a la realitat, perquè el Palamós milita actualment al grup 1 de Primera Catalana, on tot just es col·loca en segona plaça amb 51 punts. Així que si segueix d'aquesta manera, bé, igual pot disfrutar dels playoffs d'ascens i pujar a categoria, que estaria molt top pel
1: club.
0: Clar,
1: ara que m'has dit Primera Catalana, dic, ui... Sap greu.
0: Sí.
1: Sap greu que un club així estigui a Primera Catalana.
0: És una pena.
1: A veure si aconsegueixen aquest ascens, no? A la Lliga Elit, que això ja és una altra cosa, perquè Primera Catalana queda una mica curt pel que és el Palamós, no? Un equip d'aquesta categoria està una mica més amunt, Víctor.
0: I tant. Sobretot a mi, jo el que vull reivindicar molt és el tema de que tots aquests clubs que van començar i molt potentment també, és una llàstima que estigui militant a categories tan baixes, perquè clar, evidentment, segurament, doncs, bueno, igual econòmicament o les juntes directives van canviant cada X anys també i cadascú, doncs, al final s'embutxaca la pasta que vol també. Però és una pena que al final clubs que així que hagin pogut, no?, que hagin tingut aquesta glòria, no?, també amb equips de primera divisió que avui dia estan...
1: Sí, temporades de segona divisió.
0: Clar, evidentment.
1: És important.
0: Que estiguin ara així d'aquesta manera, per mi és una llàstima. Jo crec que equips així es mereixen molt més, també, sobretot ja que parlem del territori català, també.
1: I tant, no, totalment. Però bé, estan segons, a veure si poden aconseguir aquest desig d'ascens que s'ho mereixen. Clar que sí.
0: Amb això es confia 100%.
1: Sí, i tant que sí. Escolta, Víctor, se'ns gira feina, Perquè hem d'anar a tants estadis.
0: És veritat,
1: Hem d'anar a tants estadis.
0: Jo me'n recordo el de l'Estàlia, mínim.
1: aquest és com a mínim, Víctor. Aquest, o sigui, el tenim marcat en vermell.
0: El calendari, no? Bueno, no sabem quan, però...
1: Un dia hem d'anar, no? Un dia, abans que acabi la temporada, anirem, farem un vídeo i el penjarem a les xarxes on sigui, tant, perquè està pendent. I, escolta, després de l'Estàlia... Potser podem anar a Palamós, no?
0: El de Palamós jo crec que ens donarà molt bons records, i després d'haver regirat i rebuscat aquesta història, amb l'himne, no, de fons, també, que s'ha passat.
1: No, i a més és que és el que et dic, Anem, ens fem un arrosset, anem a la platgeta
0: anem a veure
1: un partit del Palamós.
0: Això és el millor pla, al final. El somni de Footcat, al final, també. No sé quin és el somni d'altres seccions que tens tu, però és el somni de Footcat.
1: De fet, podria muntar inclús una excursió Footcat. Vinga. Amb tots els adeptes, no? Agafem un buset i ens anem cap a Palamós a fer l'experiència Footcat.
0: I que el Dani vagi conduint el bus.
1: I tant que sí. Bueno, no sé si no tenia carnet, no, el Dani?
0: Igual no.
1: Sí, igual no, jo crec que no. Molt bé, Víctor, doncs, escolta, gràcies per venir aquí. Una setmana més aquí a Ràdio d'Esvern.
0: Moltes gràcies.
1: T'ha quedat alguna cosa per explicar-nos que dius, ostres, tinc el coquet a dir això?
0: No.
1: T'estàs tranquil, doncs?
0: Estaria tot, principalment, animo sobretot a la gent a que rebusqui la història del Palamós, perquè jo crec que li agradarà força.
1: Sí, i tant. I fem un clam, ja que estem, de que anem a veure, no?, els equips del nostre poble, de la nostra ciutat. Donem suport al futbol de barri, al futbol modest, que és el futbol més real que hi ha.
0: I que existeix.
1: I que existeix i que necessita de gent que li doni suport. Així que, escolta, us animem a tots. Ja sigueu de Sant Just, de Palamós o d'on sigueu, però doneu suport a l'equip del poble que ho necessiten. I és molt important.
0: Totalment.
1: Molt bé, Víctor. Doncs ara sí, amb això ens acomiadem. Gràcies per venir una setmana més.
0: Moltes
1: I ens retrobem, com sempre,
0: la setmana vinent, Jaume.
1: Gràcies.
0: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi. I ens retrobem, com sempre, demà, a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda, aquí, a casa vostra, al 98.1 FM a Ràdio d'Esvern, on les vostres tardes es fan molt i molt curtes. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i ens sentim molt aviat. Adéu!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 14 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. El dispositiu municipal actua sobre rosegadors, mosquits, paneroles i vespes. Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb José Manuel Rua. El professor de la Universitat de Barcelona oferirà una xerrada avui, 14 de maig, a la residència de la Mallola d'Esplugues. Neix el Summerfest, un nou cicle d'activitats juvenils repartides per diferents barris de Sant Just.

L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern, amb la col·laboració dels centres educatius del municipi i el suport de la Diputació de Barcelona, posarà en marxa durant els mesos de maig i juny un cicle de xerrades sobre educació compartida adreçat a famílies amb infants. Les sessions tractaran qüestions relacionades amb l'assetjament, la relació entre escola i família i l'establiment de límits respectuosos. La primera trobada tindrà lloc el 19 de maig a l'Escola Montseny, de 5 a 7, sota el títol L'assetjament, eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix, dirigida a famílies amb infants d'entre 6 i 9 anys. El cicle continuarà el 29 de maig a l'Escola Bressol Marrecs, de 3 a 5, amb la sessió Escola i família, inici d'una bona relació, les bases pel futur, orientada a famílies amb infants de 3 a 6 anys. La tercera i última xerrada es farà el 3 de juny a l'Escola Montserrat, també de 5 a 7, amb el títol Límits respectuosos i sants, destinada a famílies amb infants de 6 a 9 anys. Les activitats formen part del projecte Educació Compartida, Família, Escola i Municipi, impulsat amb l'objectiu d'enfortir la coordinació entre els diferents agents educatius del municipi, i les famílies interessades ja poden formalitzar la seva inscripció en l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just manté actiu des del mes d'abril el dispositiu periòdic de control de plagues urbanes al municipi, amb actuacions en edificis i equipaments municipals, així com en espais públics com parcs, jardins, correcans, pipicans i la xarxa de clavegueram. Els treballs inclouen el control de rosegadors, paneroles, mosquits i vespes, amb l'objectiu de prevenir-ne la proliferació durant els mesos de més activitat. En el cas dels mosquits, el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat realitza tasques de vigilància i tractament a les zones més sensibles del municipi. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per prevenir la presència de plagues en espais privats i recomana comunicar qualsevol incidència al Servei de Salut Pública. També es pot consultar més informació i consells de prevenció a santjust.cat.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, i serà impartida pel professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. L'acte tindrà lloc avui, 14 de maig, a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència oferirà un recorregut per la història del Japó des de l'etapa medieval fins l'any 1926, abordant l'evolució política, social i cultural del país al llarg d'aquest període històric. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per qui no sigui soci.

0: Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn.
1: L'activitat del Summerfest neix principalment per dues realitats. Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi, i aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs, tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també sumar aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius, vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es suma, s'animen, s'integren i fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva, que crec que és interessant.
0: El regidor d'Educació i Joventut, Just Fosalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. El calendari previst és el 30 de maig, Festa Far West al Parc del Canigó, amb toro mecànic i bingo musical. El 12 de juny, una pool party a la piscina de la Bonaigua en horari nocturn. El 4 de juliol, Holy Fest al barri de Masllui, combinada amb una neon party. I el 26 de setembre, un extrem esports a la plaça de la Pau, amb circuits inflables i activitats esportives. El regidor ha subratllat que, més enllà de l'oferta lúdica, el Summerfest busca teixir barri mitjançant la descentralització de les propostes.
1: Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat de fugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
2: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim.
1: Clar,
2: perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem a Canigó, que normalment no hi anem, no? O ens anem a la piscina, que normalment no hi anem. I sí, realment, mira, aquest 30 de maig comencem amb una festa temàtica Far West, que jo crec que no n'hem fet mai cap al municipi, o no em sona, en els últims anys haver fet una festa Far West, on precisament hi haurà un toro mecànic per poder pujar, a veure qui aguanta més sobre el toro, hi haurà un bingo musical i s'acabarà amb un DJ, el DJ Dinho, que és l'Aldo de l'Esplai, que amenitzarà la festa fins que s'acabi. I a més hi haurà sopar, que serà gratuït i beguda.
0: L'Ajuntament confia que, si l'acollida és positiva, aquest format es pugui consolidar com una tradició anual que doni veu als joves com a creadors i no només com a consumidors d'activitats culturals i festives. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La Colla Gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà el 19 a les 7 de la tarda i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble, passant pel carrer Major, el carrer Verge del Pilar, Creu, Raval de la Creu, Bonavista, Creu, Rambla de Sant Just, Anselm Clavec, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la Colla Gegantera de Sant Just. Amb motiu de l'esdeveniment, també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.

0: L'Ateneu de Sant Just es prepara per viure la seva festa major, que se celebrarà els pròxims 29, 30 i 31 de maig. La programació d'enguany es presenta com una proposta oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu que fa possible el dia a dia de l'entitat.
1: Bé, la festa major de l'Ateneu és una festa que la fem les seccions de l'Ateneu, o sigui, el que dona vida a aquest Ateneu, i que la mostrem a la ciutadania i convidem a la ciutadania perquè vingui a veure tot el que s'ha programat, no? És una festa per compartir, una festa per col·laborar, bueno, per divertir-se molt i disfrutar dels espectacles i concerts i de les propostes que es fan.
0: La festa començarà divendres 29 amb una sessió de portes obertes que permetrà als veïns i veïnes conèixer de primera mà les activitats de les diferents seccions. Tot seguit tindrà lloc la inauguració oficial, que donarà pas a l'exposició 5 veus en color, a càrrec d'Arteneu a la Sala Piquet. La nit continuarà amb l'espectacle de teatre musical L'Arquitecte Prohibit, una producció de la Federació d'Ateneus que commemora el centenar d'Antoni Gaudí. La programació del cap de setmana inclou una gran varietat d'iniciatives. Pel que fa al dissabte 30, hi haurà torneig d'escacs, final de campionat de billar, espectacle d'animació familiar amb Jaume Barri i el segon concurs de microrelats del Club Literari. La jornada clourà amb el tradicional sopar de socis. Diumenge 31, la festivitat finalitzarà amb una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça Antoni Malaret i al vespre un espectacle de dansa i música cèltica. A banda de la Festa Major, l'Ateneu també acollirà aquest cap de setmana el Festival Docs Barcelona amb la projecció de dos documentals i el diumenge a la tarda el concert solidari del pianista David Expósito, destinat a la investigació del càncer infantil. Finalment, l'entitat destaca la posada en marxa de la mostra de teatre infantil i juvenil, que comptarà amb 22 representacions entre el 21 de maig i el 9 de juny. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives, desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç, amb el suport del Servei Local de Català, ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Entre les accions destacades hi ha el programa de voluntariat per la llengua, amb 73 establiments adherits, que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. També es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català, així com la campanya estiuenca Tancat per Vacances, amb cartelleria pels establiments.

0: La companyia de teatre musical Mare Meva, resident a l'Ateneu de Sant Just, ha fet el salt a la pantalla amb la seva participació al programa Ben Parit, de 3CAT. Es tracta d'un concurs de talents que té com a principal objectiu posar en valor la feina de les entitats socioculturals i descobrir propostes innovadores impulsades per joves creadors d'entre 18 i 30 anys. Durant la seva intervenció a Ràdio d'Esvern, els membres de la companyia han explicat com ha estat el procés d'enregistrament que han qualificat de frenètic. Els participants han destacat que l'experiència va suposar un repte logístic i creatiu, ja que sovint disposaven de marges de temps molt ajustats per preparar les seves actuacions davant del jurat.
1: Va ser bastant frenètic, sí. Com tot el moment de gravar el càsting, a més com amb zero expectatives de no sabem exactament ni el programa que hi farem allà, ni
2: no
1: res.
2: No hi havia informació.
3: Res. És que a més la tele va com molt a saco, saps? O sigui, va a tope. És com, t'agafem aquí, demà volem tenir tot.
2: I a més, al final, que es veu a l'edició final del programa, sembla també que tot passa com molt seguit, però és que realment és com, hi ha com un dia potser entremig de cada moment sí, que vas a gravar sí. I tens realment 24 hores per preparar-te les coses. O sigui, un cop vam entrar al programa també va ser...
1: Van ser com unes mini colònies per nosaltres de, una setmana dedicant només a això, treballant de les nostres feines pues, com podíem, perquè el focus el teníem aquí.
2: O saltant-nos la feina, perquè havíem de gravar potser pel matí i havies de dir a la feina, bueno, és que avui no vindré perquè he de gravar un programa de la tele.
3: A part de que, a més és que al final era com, quedem a aquesta hora, però és que potser s'allargava i estàvem fins les 8 de la nit, saps? O sigui, que és que mai sabies què podia passar, llavors t'havies de reservar literalment tot el dia sencer o els dos dies sencers o el que fos.
0: El programa Ben Parit es caracteritza per un format dinàmic que recorre diversos ateneus de Catalunya on els participants han de defensar el seu projecte per aconseguir el suport de l'entitat i optar un premi final. En el cas de Mare Meva, la seva proposta s'ha centrat en l'humor, cosa que els va portar a comptar amb la mentoria del còmic i guionista José Corbacho.
1: L'objectiu és que l'Ateneu tria el grup que creu que pot arribar a la final per guanyar com a Ateneu.
2: Clar, perquè l'Ateneu guanyava 4.000 euros si guanyava el premi i la proposta artística també guanyava 4.000 euros. En total era un premi de 8.000 repartit meitat i meitat.
1: O sigui, realment entre els grups no és que féssim lluita. És més que el jurat havia d'avaluar
3: la proposta
1: que més li agradava. Llavors havíem d'agradar al jurat.
2: Però tampoc sabies exactament si ens estaves agradant perquè eren, com a mínim el nostre, que ho veureu també, el programa eren molt serios. No donaven molta informació.
3: Neutres, o sigui, exacte.
2: I pensaves,
1: tampoc sabíem quins ítems ens avaluàvem.
2: Exactament. Et diuen, tens 3 minuts o 5 minuts per presentar-te i per presentar el teu projecte. Hi havia gent que potser anava a parlar d'un taller de costura que tenia, però en el nostre cas, que érem la secció de... O sigui, el nostre Ateneu era la part d'humor. Llavors érem 3 propostes d'humor, bàsicament teatre, / teatre musical, però amb humor. I et diuen, bueno, doncs has de dir qui ets i què fas i tens 5 minuts per defensar-ho davant del jurat de l'Ateneu.
1: Sí, al final crec que vam anar nosaltres a transmetre la nostra energia i la nostra essència.
3: I a veure, el guai és que, clar, nosaltres veient també com el programa, no havíem vist les propostes que s'havien presentat. Vale. O sigui, no sabíem realment
2: el que s'havíem enfrontat.
3: Exacte, saps?
0: Els punts clau de la participació de la companyia inclouen la competició en el primer episodi, apadrinats pel Centre Catòlic de l'Hospitalet, l'oportunitat de créixer com a grup i polir la identitat artística de la companyia i la visibilitat que suposa formar part d'una aposta de contingut cultural a la plataforma 3CAT. Actualment, tots els capítols del programa ja estan disponibles a la plataforma digital de 3CAT, mentre que la companyia ja prepara els seus propers compromisos teatrals pel mes de juliol. Els membres de Mare Meva animen el públic a seguir el seu recorregut al programa i estar atents a les seves xarxes socials per descobrir contingut inèdit de l'experiència televisiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Avui a les 5 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari té lloc el taller de ioga del riure, humor, respiració i energia positiva. I a 6:15 de la tarda al Parc del Mil·lenari, l'hora del conte amb la vella Martina a càrrec de l'Isa Linares, organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. A 6:00 de la tarda a les escoles es farà un taller sobre manteniment de l'ordinador. I també a 6:00 a l'Auditori de la Residència de la Mallola, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926, amb l'historiador i professor d'Història Contemporània José Manuel Rua. A 8:15 del vespre al celler de Can Ginestà, inauguració de l'exposició Distopies Íntimes, de Pepe Jiménez. Es faran dues visites guiades, el dijous 28 de maig i el dijous 11 de juny. I a 8:00 del vespre a les escoles avui té lloc el Concert Solidari pel Rebost de Càritas, organitzat per Justícia i Pau de Sant Just. I a 9:00 de la nit a Esplugues Televisió l'entrevista a l'alcalde Joan Bassaganyes, al programa Panorama Municipal. Demà, 15 de maig, a 6:15 de la tarda al Parc de Can Candeler es farà el procés participatiu per recollir propostes del veïnat per millorar el parc. I a 7:45 del vespre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la sessió del documental del mes amb el film Escrivint Hawa. I passem a les activitats del cap de setmana. Durant tot el cap de setmana, pels carrers de Sant Just, hi haurà la iniciativa En Cistella al Poble, on el club de bàsquet Sant Just celebra els 70 anys buscant les cistelles commemoratives repartides pel carrer. I a 8:00 del matí, el dissabte, al Parc de Júlia Quiet, hi haurà el mercat del barri de Masllui de tots els dissabtes. A partir de 10:00 del matí, a la plaça Antoni Malaret i al Pati del Roure, se celebrarà els 5 anys de la seva jove, amb una cursa d'orientació pel nucli urbà de Sant Just, dinar popular i festa final. A partir de 10:00 del matí, a la sala Utopia del Casal de Joves, es farà un curs monogràfic de corda. I a 12:00 del matí, al Bar Los Pinos, música en directe dins la programació de Terrasses Musicals. A 12:00 del matí, el claustre de les escoles, Esquerra Republicana fa l'acte al Sant Just que ve. I a 12:00 del matí, el dissabte, al Parc del Mil·lenari, joqueteca ambiental amb una activitat de calendari de llunes. A 6:00 de la tarda, al Mille Monkey Burger, dissabte, també hi haurà música en directe dins la programació de Terrasses Musicals. I a 7:15 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, al Festival Docs Barcelona. A 7:00 de la tarda, al Binomi Casa de Menjars, música en directe dins la programació de Terrasses Musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 17 de maig, des de 8:00 del matí fins a 2:00 del migdia al Parc de Torreblanca, al Mercat de Pagès de tots els diumenges. I a 12:00 al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb una activitat sobre herbari artístic. I a 7:00, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, concert solidari amb David Expósito, un concert a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just organitza un cicle de xerrades per abordar els reptes educatius de les famílies. Sant Just reforça les actuacions de control de plagues urbanes durant els mesos de més activitat. El dispositiu municipal actua sobre rosegadors, mosquits, paneroles i vespes en espais públics i equipaments. Japó, des de l'edat mitjana fins al 1926. Nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb José Manuel Roa. El professor de la Universitat de Barcelona oferirà una xerrada aquest 14 de maig. Neix el Summerfest, un nou cicle d'activitats juvenils repartides per diferents barris de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 14 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Aquí estem novament l'equip de Xoc d'Estics per portar-vos totes les informacions referents a l'actualitat hoqueística del nostre país. Una actualitat que aquest cap de setmana de pont passa per la disputa de la darrera jornada a l'Hockey Lliga masculina i de la darrera jornada a l'Hockey Lliga femenina. En aquesta, la femenina, les semifinals del play-off ja estaven decidides, Vilassana Palau i Fraga Gijón, mentre que la notícia més positiva ens la donava l'Alpicat, que salvava la categoria i permaneixerà una setmana més a la màxima competició estatal de l'hoquei femení. I en masculí, els companys Jordi Benavent i Nani Gils ens posaran al dia d'aquesta darrera jornada. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, Artur. Bona tarda.
1: Quin menú tenim avui?
2: Repassarem els diferents partits d'aquesta última jornada, on el Liceo va finalitzar primer d'un emocionat lliga regular que va coronar els gallecs, però que van haver de patir fins a l'últim segon per aconseguir aquest títol honorífic de campió de la lliga regular de l'hoquei lliga. Una hoquei lliga on a la part baixa ja no hi havia res en joc i on els equips implicats no s'hi jugaven res perquè Caldes, Sant Just i Cerdanyola ja havien certificat el seu descens a l'hoquei lliga plata fa unes setmanes, però volien acomiadar-se dels seus fidels amb una alegria.
1: Doncs endavant, senyor David Fernández, que és qui té el poder en qüestions tècniques, posi la sintonia, que això comença.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: El 26 de setembre del 2025, al pavelló de les Comes, un Igualada-Barça donava el tret d'inici a una nova temporada de l'Hockey Lliga. Des de llavors han estat 218 dies de competició, on 116 jugadors diferents han aconseguit marcar més de 1.100 gols en els 182 partits que s'han jugat repartits en 26 jornades. El Liceu Coruñés, amb 18 partits guanyats, 6 empatats i només 2 derrotes, ha estat el millor dels 14 equips que han disputat la competició domèstica de la regularitat i que, després de 9 mesos, el passat divendres es posava punt final a una emocionant lliga regular en una jornada unificada que es va deixar aquests marcadors.
2: Barça 8, Ribes 4.
1: Golejada de la Barça amb pòquer de gols de Ferran Font.
2: Calafell 4, Cerdanyola 1.
1: Gran segona part dels de Cabestanya que els permet mantenir la quarta posició.
2: Sant Just 2, Xum 2.
1: El Sant Just acomiada de l'Hockey Lliga amb un empat a la Bonaigua.
2: Liceo 4, Alcoi 4.
1: Agònic empat del Liceo que li val per mantenir la primera posició.
2: Reus 6, Lleida 7.
1: El Lleida remunta un 4-1 en contra per assaltar la Bombonera.
2: Noia 3, Caldes 3.
1: Cinquena jornada seguida sense guanyar del Noia.
2: Igualada 5, Voltregà 2.
1: Victòria igualadina en un duel que es repetirà als play-off. Amb aquests marcadors, la classificació final de l'Hockey Lliga queda així.
2: El Liceo acaba la primera posició de la Lliga regular amb 60 punts. Segon és el Barça amb els mateixos punts. L'Igualada és tercer amb 59. A la quarta posició finalitza el Calafell amb 48. Cinquè és el Reus amb 44. 42 en té el Voltregà a la sisena posició. Setè és el Noia amb 39. A la vuitena posició està el Lleida amb 36. 31 punts té l'Alcoi, novè. Desè és el Ribes amb 27, mentre que el Xum marca la permanència amb 25. Perden la categoria i baixen a l'Hockey Lliga Plata el Caldes amb 15, el Sant Just és penúltim amb 13 i el cué de l'Hockey Lliga és el Cerdanyola amb els mateixos punts.
1: El Barça tancava aquesta lliga regular rebent el Ribes madrileny al Palau Blaugrana. Els de Ricard Ares arribaven a aquesta última jornada amb opcions de saltar al primer lloc de la classificació. Necessitaven la victòria, tot esperant una ensopegada del Liceu que al final no es va produir. Al final, però, còmode victòria blaugrana que es va imposar per 8 gols a 4 en un partit que ens explica en Leo i Mami.
3: El Barça tanca la fase regular de l'Hockey Lliga amb una gran victòria contra el Ribes en un partit completament boig al Palau, tot i que no va ser suficient per a quedar líders a la taula classificatòria pel gol a veraix directe contra el conjunt gallec. Els de Ricard Ares van posar la sisena marxa des de bon inici amb l'objectiu de traslladar la pressió galicià amb l'esperança de ser líders. El pla dels blaugranes va ser perfecte i eficaç i amb només 5 minuts els culers posaven el partit coll avall. Primer Ferran Font amb una gran jugada i un minut després Marc Grau culminant una jugada de tiralínies. Els madrilenys es van veure obligats a demanar un temps mort per aturar l'allau dels locals, que si seguien amb la mateixa intensitat podien deixar el partit completament sentenciat. Tot i això, la reacció del Ribes va ser instantània i Sergio Martín va apropar el marcador amb un xut des del seu camp que va sorprendre el porter blaugrana. A partir d'aquí, el Barça va començar a conservar més possessió per minimitzar riscos. 11 minuts abans del descans, Ortigosa, una de les rotacions de l'equip, va anotar el tercer gol per donar tranquil·litat als locals, que havia començat com un autèntic troll match. A la segona part, el partit va acabar d'embogir amb 8 gols en només 25 minuts. Només sortir de vestidors, Marc Graus va culminar la seva segona diana per deixar pràcticament sentenciat el maig. No obstant, els visitants van seguir insistint i van aconseguir el premi a través de Pablo del Río, que va apropar els madrilenys al marcador. Al mateix temps, a Riazor, el partit també embogia completament amb un intercanvi de cops on l'Alcoi se va avançar 2 cops al marcador deixant els blaugranes com a primers classificats durant una estona. Desgraciadament pels culers, el Liceu va acabar donant la volta al partit, tot i l'empat final. Amb l'orella posada a Galícia, el Barça va acabar de sentenciar el partit. Alavar i un Ferran Font descomunal van ser els golejadors dels altres 4 gols dels locals, acabant amb 8 gols al Lluminós, un resultat escandalós. Per altra banda, Adrián Pós es va convertir en la petita esperança dels madrilenys, però sense cap resultat positiu per ells. D'aquesta manera, els de Ricard Ares es queden a tocar de l'objectiu del primer lloc, empatant a punts amb l'altre favorit per conquerir el títol de Lliga, i s'hauran d'enfrontar el Noia Freixenet a la primera eliminatòria dels play-offs, mentre que el Liceu jugarà contra el Pons Lleida. Abans dels play-offs, però, els blaugranes intentaran guanyar la seva 23a Copa d'Europa, títol que no guanyen des del 2018.
1: L'entrenador del Barça, Ricard Ares, està content per aquesta victòria. I ara l'equip barcelonista, com ens deia el Leo i Mami, se centra en aquesta final a 8 de la Champions League, que jugaran contra l'Sporting de Portugal a Coimbra.
0: Bé, hem fet la feina que era guanyar el partit i esperar la derrota en una altra pista no ha passat, però bé, hem certificat la segona posició i després de la Champions pues ja arrenca el play-off. Amb un rival dur com el Noia, sabem que tenim el factor casa tant a les quarts com a les semis i per tant, bueno, pas a pas, ara ja a centrar-nos en la final eight. Sí, moltes ganes, molta il·lusió, un moment que tots esperem, sabem que tenim un rival potent, però bé il·lusionats. Ara feia alguns anys que no hi érem en les fases finals i per tant contents de ser-hi i contents d'anar amb tot per dignificar l'escut que portem al pit i amb moltes ganes.
1: Un dels protagonistes d'aquest partit de l'última jornada de l'Hockey Lliga va ser el jugador blaugrana Ferran Font, qui amb els seus 4 gols de divendres s'ha convertit en el màxim golejador culer en aquesta lliga regular, amb un total de 20.
4: Bé, hem aconseguit la victòria, que és el que volíem. Crec que hem donat un pas endavant en atac, hem sent més contundents. Crec que hauríem d'haver sent més contundents en defensa. Necessitem fer-ho de cara a dijous que ve. Ara tenim el repte de la Champions, que en tenim moltes ganes. I res, preparar-nos per aquest partit amb l'Sporting i després, quan hagi acabat la Champions, pensarem en el Noia.
1: El pavelló Joan Ortoll, el Calafell, tancava aquesta fase de la Lliga amb la visita del Cerdanyola. Els calafellens arribaven a aquesta jornada amb la intenció de mantenir la quarta posició que els classificava per la pròxima edició de la Champions i per mantenir el factor pista favorable als play-off. Per la seva banda, el Sarda volia oferir una bona imatge en el comiat dels vallesans a l'Hockey Lliga. Al final, triomfa dels de Guillem Cabestany, que gràcies a una gran segona part es van imposar per 4 gols a 1. Ens fa la crònica d'aquest partit l'Albert Clavé.
5: El Cerdanyola posava el punt final a l'aventura de l'Hockey Lliga Or amb derrota per 4-1 contra el Calafell al Joan Ortoll. Sense res a perdre, el Cerdanyola va començar sense complexos, controlant la bola amb atacs llargs, una defensa compacta i un Iker Jiménez fent bones aturades. Però les necessitats i la qualitat del Calafell es van anar imposant mica en mica. Al minut 16, Marcoi no podia controlar un mal rebot de la bola a la tanca. Joan Pujalte la recollia per assistir d'esquena i per sota les cames a Gepi Selva, que marcava l'1-0 sense contemplacions. Però la resposta a Lila i Negra, colors que vestia el Cerdanyola per coincidència amb els del Calafell, no es va fer esperar. Marcoi exhibava un obús des de mitja pista que entrava directe a porteria i establia l'empat a un gol. Álvaro Jiménez va veure la targeta blava al minut 16 per prendre l'elàstic a Sergi Folguera, quan ja s'escapava després d'un xoc entre tots dos. Els dos minuts d'inferioritat lila i negra no van tenir conseqüències, com tampoc en va tenir la desena falta del Calafell, al minut 24, ja que a Xavi Rovira la falta directa li sortia massa alta. Així doncs, amb un bon empat finalitzava el primer temps. Feia 3 minuts que corria a la segona meitat quan Jero García marcava el 2-1 amb una canonada de mitja distància. El mateix Jero García tornava a marcar el 3-1 2 minuts més tard en culminar una ràpida contra. Amb el 3-1, el Calafell no va baixar gens la guàrdia i seguia controlant el partit, malgrat algunes aproximacions del Cerdanyola mentre el temps anava transcorrent. La desena falta del Cerdanyola va arribar al minut 36, però Iker Jiménez, que va fer un gran partit, li va aturar la falta directa a Joan Pujalte. Mentre el Calafell gestionava el marcador, al minut 44 es va produir un altre contratemps per al Cerdanyola, amb la blava Marcoi per fer-li la traveta per darrere a Marc Gavarró, tot i que finalment va quedar en un fet anecdòtic. I el que també acabaria sent anecdòtic seria el 4-1 marcat per Aleix Marimón en l'1 contra 1 a Iker Jiménez a falta d'un minut i mig per finalitzar la temporada. Bé, i ara que tornem a l'Hockey Plata, m'acomiado d'aquesta secció amb molta tristesa, tot esperant poder tornar-hi el més aviat possible. Un plaer molt gran haver pogut compartir aquesta secció amb tots vosaltres, companys, narradors i tota l'audiència. Fins aviat!
1: Gràcies a tu, Albert. Fins aviat. Esperem aquí a l'Hoquei Lliga i que ens aportis també tota l'actualitat del Cerdanyola, ara l'Hoquei Plata, i que, com dèiem, doncs ben aviat torni a ser en aquesta Hoquei Lliga. Amb aquesta victòria, el Calafell s'assegurava el factor pista favorable en la primera eliminatòria del play-off, que jugaran contra el Reus. Per Guillem Cabestany, aquesta victòria significa molt més que 3 punts, ja que el camí ha estat complicat.
6: Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de l'Afers, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no mereixes a la classificació. Per tant, aquesta victòria, que per cert s'ha celebrat molt poc al pavelló, s'ha celebrat i gràcies a tothom que ha vingut, però ara ho han dit al vestuari que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem.
1: Aquest final de temporada hi ha diversos jugadors que pengen els patins. Entre ells està el jugador ballenc del Calafell, Llepi Selva, qui reconeixia que l'equip ha d'aspirar a tot.
7: Psicològicament sabíem que era un partit difícil d'afrontar, però crec que l'actitud i el compromís ha sigut de 10, i el Cerdanyola ha sortit a mossegar i s'ha vist un gran Cerdanyola i un gran equip. El partit ha sigut molt complicat, al final s'ha trencat per dues transicions ofensives i no res, important era sumar els 3 punts, certificar la quarta plaça. Crec que això diu molt d'aquest equip, d'aquest club, d'aquests companys que tinc, que hem fet una temporada molt, molt bona i ara no ens podem aturar aquí. Crec que hem de ser molt ambiciosos i anar pel play-off partit a partit a fer gaudir a la gent i sobretot a intentar guanyar.
1: Si el Cerdanyola s'acomiadava de l'Hoquei Lliga, un altre equip que ho feia era el Sant Just. Els santjustencs rebien a la Bonaigua a un Xum que, amb la tranquil·litat de tenir la permanència a la butxaca, es va avançar en un partit que finalitzava amb l'empat a 2. Va haver-hi una part per cada equip. La primera va ser pels visitants, on Roger Preses, als 8 minuts, va avançar el Xum, mentre que Joan Picard, un minut més tard, establia el 0-2, un marcador amb el qual es va arribar al temps de descans. A la segona part, els de Mia Ordeig no volien acomiadar-se de l'Hoquei Lliga amb una nova derrota, i Joan Crespo, als 5 minuts del final, escurçava les diferències amb l'1-2. Ja en l'últim minut, i quan els santjustencs jugaven sense porter i un jugador de pista més, un fort xut de César Vives va servir per aconseguir l'últim gol del Sant Just a l'Hoquei Lliga i que servia per posar el definitiu 2-2, un resultat amb el que el Sant Just trencava amb 7 setmanes seguides perdent i tancava tota una volta sencera sense guanyar i que el va condemnar al descens a l'Hoquei Plata. Tot i això, els seguidors de la Penya del Vidre van acomiadar a l'equip de Mia Ordeig amb aplaudiments, en agraïment a les 3 temporades que han estat a l'elit de l'Hoquei Nacional, tot esperant un pròxim retorn a la màxima categoria el més aviat possible. A Riazor, el Liceo tenia l'oportunitat d'assolir el primer lloc i quedar campió de la Lliga regular. Els gallecs necessitaven un punt per aconseguir aquest primer lloc, en un partit on l'Alcoi no va posar les coses fàcils i va estar a punt d'aixafar la festa gallega. Tot i això, van ser els de Juan Copa els que es van avançar al marcador, quan al minut 16 Nil Cervera va fer una passada cap a Fran Torres Tombita que va servir per inaugurar el marcador. La reacció dels alcoians va arribar 5 minuts més tard, quan Caco Sestri Xin establia l'empat a un. Amb el marcador igualat es va arribar al descans i als 4 minuts de la represa novament l'argentí de l'Alcoi de falta directa capgirava el marcador amb l'1-2. Un minut més tard era Bruno Saavedra l'encarregat de tornar a igualar el marcador amb el 2-2 després de rebre una passada de Dava Torres. Però sense temps per celebrar-ho, el Liceu es va tornar a veure per darrere el marcador quan Gonzalo Pérez, 30 segons després, posava el 2-3 a l'electrònic de Riazor. Però després els de Lorenzo Pastor van fer la seva desena falta i Arnau Chaus transformava la directa per establir el 3-3. I al minut 34, una altra vegada Arnau Chaus feia el 4-3 favorable al Liceu. Amb aquests marcadors, gallecs s'asseguraven el primer lloc, però a punt d'entrar a l'últim minut de partit, Iago Vázquez posaria l'opor al cos, empatant el partit a 4. Amb aquest marcador, un altre gol de l'Alcoi faria perdre la primera posició al Liceu i els darrers 60 segons van ser un patiment per als seguidors gallecs, però els de Juan Copa van controlar la bola i no va haver-hi cap més novetat al marcador, certificant la primera posició, com destacava el tècnic gallec al final del partit.
8: Bueno, del partido conseguimos el objetivo que teníamos que ganar o sacar un punto para certificar la primera plaza. Haría un resumen ya más que del partido en sí, porque bueno, el partido es normal, que había muchas emociones, al final cuesta mucho cerrar estas situaciones. Quizás no tuvimos la paciencia cuando nos pusimos por delante, sobre todo en la segunda parte, con el 4-3, de estar un poquito más con más tranquilidad para intentar coger el segundo, que yo creo que tuvimos opciones, pero Guiri hizo un muy buen partido para, seguramente nos hubiéramos tranquilizado un poquito y hubiéramos llevado el partido un poquito mejor que el final. Al final, bueno, el 5-4, tantas veces que lo hemos defendido bien, hoy, pero bueno, nos llegaba ese punto, lo cerramos bien y felicitar al equipo porque hemos hecho una temporada con muchos problemas que hemos tenido, con estando en las tres competiciones es muy difícil, felicitarlos. Hoy tampoco pudo estar César, que lo hemos reservado, que tenía unas molestias ahí, para que llegue bien la próxima semana, y bueno, muy contento.
1: El Reus Deportiu començava l'hoquei Lliga al Palau d'Esports amb una victòria per 4-2 contra l'Alcoi, després de 26 jornades repartides en 31 setmanes. Els reusencs van tancar divendres la lliga regular d'aquesta competició, també a la Bombonera reusenca, amb una derrota per 6-7 contra el Pons Lleida. Amb aquest resultat, els roiginegres finalitzen a la cinquena posició, el que vol dir que s'hauran d'enfrontar al quart classificat, el Calafell, amb el factor pista favorable als penedesencs. Aquesta cinquena posició deixa els reusencs de moment fora de la Champions de la pròxima temporada, on només es classifiquen els 4 primers de la Lliga regular, tot esperant una possible ampliació d'equips que es va anunciar de cara a la pròxima edició de la màxima competició continental. En el partit contra el Lleida, els aficionats en reusencs van poder tornar a veure a Càndid Ballar a la porteria del Palau d'Esports, després de superar la seva lesió que l'havia mantingut allunyat de les pistes des de febrer i que en la passada jornada a Caldes ja va poder disputar uns minuts de la primera part defensant la porteria ganxeta. Els reusencs van sortir decidits a marcar el ritme del partit i només va fer falta un minut i mig per moure el marcador. Pol Martínez posava la bola al segon pal, on un atena, Martí Casas, només l'havia d'empènyer per fer l'1-0 per als roiginegres. Aquest gol va obligar el Lleida a assumir més riscos per anar a buscar el gol de l'empat, però als 11 minuts de joc, Marc Julià recuperava una bola al centre de la pista i després d'un teva meva amb Diego Rojas, l'Uti, amb una forta rematada, feia el 2-0. La reacció dels del Segrià va ser immediata i un minut i mig més tard, un xuc creuat de Jordi Badia passava per sota el cos d'un Càndid Ballar per retallar les diferències amb 2-1. Tot i rebre aquest gol, els de Jordi Garcia van continuar amb el seu joc, trobant amb facilitat la porteria defensada per Xavi Bosch, mentre que els de David Carrasco també trobaven el camí de la porteria roig-i-negre sortint al contracop. Amb el pas dels minuts, el partit es va anar escalfant i les interrupcions van trencar el ritme de joc, fins que Amb el partit trencat, Sergi Duc recuperava una bola amb el cos a dins de la seva àrea. Guillem Jansà va agafar la responsabilitat d'executar el penal i posar la bola a l'escaire i el 3-1 a l'electrònic. Amb aquest marcador s'arribava al final dels primers 25 minuts i després del pas per vestidors, igual que en el partit que els reusencs van jugar a la pista d'Alcaldes, Nil Vinya va ser l'encarregat de defensar la porteria del Reus. Una segona part que va començar elèctrica, després que quan s'acabava la primera possessió de la represa, Guillem Jansà penjava una bola dins de l'àrea de Lleida que Carles Casas desviava per fer el quart des del baix camp. Igual que la primera part, la reacció de Lleida va ser immediata i a la jugada de després, Sebas Moncusí recuperava una bola al centre de la pista i sol davant Nil Vinya posava el 4-2, mentre que 3 minuts més tard, en una jugada similar, novament Sebas Moncusí donava emoció en un partit que pocs instants abans semblava sentenciat fent el 4-3. A 13 minuts per al final, el Lleida feia la seva desena falta i Martí Casas aprofitava la directa per fer el 5-3. Novament a la jugada de després i amb el Reus amb 9 faltes, una altra vegada Jordi Badia enganxava una bola a dins de l'àrea i amb una volea imparable va tornar a posar l'emoció amb el 5-4. A partir d'aquest moment, els roiginegres no els va sortir res, enviant diverses boles als pals de la porteria lleidatana, mentre que als 10 minuts del final el Reus va fer la seva desena falta que el pitxitxe de l'Hockey Lliga, Nico Ojeda, aprofitava per empatar el partit a 5. Amb un Reus abocat a l'atac, els de David Carrasco van capgirar l'encontre. Primer va tornar a ser Sebas Moncusí, qui va fer el seu hat-trick particular per posar per davant els de Lleida amb el 5-6. I a un minut del final, Jordi Badia sentenciava el partit amb el 5-7. Quan faltaven 2 segons pels 50 reglamentaris, Martí Casas de penal establia el definitiu 6-7, un resultat que no canviava res a la classificació i que emparellava el Reus amb el que la feia la primera eliminatòria del play-off pel títol. L'entrenador reusenc, al final del partit, lamentava els últims resultats que ha patit a l'equip i que ha deslluït una bona segona volta dels roiginegres. Jordi García.
9: S'acaba la fase regular, teníem 3 partits per lluitar per la quarta posició que ens donava accés a la Champions i no hem pogut aconseguir-la. Per aquest any l'única diferència entre haver guanyat aquests 3 partits i haver-los perduts és que hem quedat 5è i que jugarem el factor pista en contra el Calafell, que crec que a dia d'avui entre un Calafell Reus i un Reus Calafell hi ha poca diferència. Per tant, si ho mirem des d'aquest punt de vista, és dramàtic o dur per com ha sigut, però al final varia poc la situació. Dit això, comencem el playoff contra el Calafell i dit això, dimecres ens anem a jugar a la final a 8 de la Champions. Per tant, queden 2 títols per jugar. A mi l'equip avui en molts moments m'ha agradat moltíssim. Ha fet moltes coses bé i ha fet també alguna cosa malament, o alguna cosa malament que ens ha penalitzat moltíssim. Estem en la dinàmica en què nosaltres fem 8 pals i ells amb molt poc ens fan gol.
10: Si ens centrem en el partit d'avui, és mèrit de el Lleida o de mèrit del Reus?
9: Bueno, jo penso que el Lleida ha sabut aprofitar les errades que han comès nosaltres amb molta eficiència i ha sabut jugar el seu partit. Penso que nosaltres avui havíem de guanyar per tot el que estàvem proposant. Si havia de passar algun dia això que ha passat avui, millor que passés avui.
10: Com arriba l'equip al playoff mentalment?
9: Bueno, evidentment, 3 derrotes quan ens lluitàvem per la quarta plaça, que havíem fet una segona volta espectacular, la millor dels últims anys, i que al final aquests 3 partits pues, te marquin aquesta quarta posició, és amarga, la situació és amarga, però tenim 2 opcions. I això tu ja ho has viscut i jo també ho he viscut. Podem agafar i fotre foc a la plaça del Prim i cremar-ho tot, o intentar agafar les coses que es fan bé i intentar rectificar les que no es fan bé, perquè també ho hem viscut això, és a dir, ho cremem tot i després hem de començar de zero. ni l'any passat érem tan bons, ni aquest any som tan dolents, ni hem de trobar aquest punt entremig. Repeteixo, menys aquests tres partits era la millor segona volta dels últims 9 anys, per tant, calma.
1: Aquest era el segon partit que David Carrasco dirigia des de la banqueta del Pons Lleida, i amb ell podien parlar quan va finalitzar el partit.
11: Sí, un bon resultat i més per com hem començat i sí, com tu dius, la pista sabíem que era molt complicada, a més, ja dic, hem començat molt malament, ens hem posat molt per darrere i bueno, molt bon resultat.
12: Es pot fer només una lectura d'aquest partit o se n'han de fer diverses amb micropartits?
11: No, i tant, micropartits. Evidentment, la principal és que hem començat empanats, com diem, no? I no hem començat pel partit, però hi ha moltes lectures, evidentment. Hi ha molts moments de partit. Sí.
12: Han estat dues setmanes boges per l'equip, amb aquestes celebracions per aquesta Europa Cup. Tot i això, l'equip ha sabut sobreposar-se a tot el que pugui estar pel voltant, amb bons partits i sobretot acabant aquesta fase regular donant la cara i amb bona cara de cara al play-off.
11: Sí, correcte. Els jugadors han tingut molt bona gestió d'això, no? De tot el que ha passat, de qualsevol situació, i bueno, en tot moment teníem clar que això, que per molta celebració i molts alts i baixos, no?, que hi han pogut haver, moltes emocions, a la pista havíem de complir i bé, amb les coses clares ho hem gestionat bé.
12: A nivell personal, tu com t'has sentit? Perquè, clar, en una pista històrica com aquesta, doncs, primer partit fora de casa dirigint la Lleida Llista als seus 75 anys, és a dir, també són moltes emocions juntes.
11: Sí, tant, bueno, com deies, no? Micropartits, micromoments, no? Llavors, bueno, quan ens hem posat per darrere, doncs m'he sentit molt petit i quan ha acabat el partit, doncs, evidentment, molt gran. Així que, bueno, bé, bona sensació.
12: Arriba el moment ara de l'hora de la veritat, que són el play-off. Però vosaltres el premi el teniu, a banda del títol aconseguit, doncs estar amb aquests 8 primers ja és un gran objectiu complet.
11: Sí, correcte, com tu dius, objectiu complet i venim d'on venim, per tant, bona embranzida i no res, a disfrutar i competir el play-off. Sí, sí.
12: I no puc faltar tampoc els aficionats que han vingut des de Lleida.
11: Sí, no fallen. Últimament estan seguint moltíssim, tant a casa com a casa estem últimament omplint moltíssim el pavelló, això és important, i sí, exacte, ens segueixen els desplaçaments, això és important.
1: A l'Ateneu de Sant Sadurní, el noi rebia la visita d'un Caldes que s'acomiadava de l'hoquei lliga. Els sadurninencs es van veure sorpresos quan als 3 minuts de partit una jugada personal de Martanon posava per davant el marcador als calderins. Els seguidors cavistes van haver d'esperar 8 minuts per veure com a l'Eix Esteller empatava el partit aprofitant una passada de Jan Cortiellas al segon pal. Semblava que aquest gol donaria tranquil·litat als de Carlos Cortijo, però a 10 minuts del descans Gerard Rovira finalitzava un ràpid contracop per posar l'1-2 a l'electrònic. I el mateix Gerard Rovira tornava a trobar el camí del gol fent l'1-3 en una acció personal a 3 minuts per marxar cap als vestidors. Semblava que els primers 25 minuts finalitzarien amb aquests 2 gols favorables al Caldes, però el júnior dels de Sant Sadurní, Pau Andreu, es presentava sol davant de Xus Fernández, que jugava el seu últim partit i reduiria la diferència amb el 2-3. Només iniciar-se la segona meitat, Jan Cortiellas finalitzava un contraatac del Noia i feia el definitiu 3-3. El capità, des de la capital del Cava, reconeixia que aquest partit contra el Caldes era un partit emocionalment estrany i la falta d'haver-hi alguna cosa en joc va fer que la relaxació perjudiqués el joc. Aleix Esteller.
13: Sí, és un partit estrany perquè cap dels dos equips no hi jugàvem res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Nosaltres portem la samarreta del Noia i és igual el partit que jugui, si juguem alguna cosa o no, hem de guanyar tots els partits, però és evident que quan no tens res en joc, doncs se'ns ha faltat una miqueta d'aquest plus que penso que si l'haguéssim tingut ens haguéssim aportat els 3 punts. Bueno, penso que ens ha passat molta factura el fet del partit de la Copa. Teníem moltes esperances i no vam competir del tot com teníem el cap que podíem fer-ho i ens ha passat una miqueta de factura. Penso que des de la Copa del Rei que no estem en una bona dinàmica, però tenim l'oportunitat ara amb els play-offs de tornar a treballar bé i ficar-ho molt difícil. Vale, avui s'ha acabat la lliga regular, és evident, però ens queda el play-off. És evident que avui teníem ganes de guanyar, no ha sigut possible, l'altre dia Voltregà, ens vam portar un cop fort, però els jugadors som els que som els mateixos que vam tenir aquella dinàmica bona a principis d'any i al final el que hem de fer és treballar, continuar treballant, que ho estem fent als entrenaments, per intentar revertir aquesta situació i, evidentment, si donem la nostra millor versió, estic segur que el Barça tranquil no estarà.
1: El tècnic madrileny del Noia, Carlos Cortijo, lamentava la falta d'intensitat en alguns moments del partit i recordava que a partir d'ara l'equip haurà de fer un canvi de mentalitat per encarar els play-offs.
14: Sí, había cosas en juego. No había los puntos, que no eran determinantes para nosotros, pero sí había un poco en juego, pues el orgullo, nuestra dignidad, nuestra manera de competir, el intentar dar una victoria a nuestra afición, y no ha podido ser. Entonces sí, un poco molesto por no haber podido conseguir el resultado, pero bueno, indirectamente cuando no te juegas nada, pues pueden pasar estas cosas. Hemos intentado que no pasase y bueno, al final yo creo que no hemos salido nada. En el partido no hemos salido con la intensidad y agresividad que tocaba. Luego lo hemos mejorado con la rotación. Y bueno, ha habido un momento ahí en el partido, al inicio de la segunda parte, que hemos tenido bastantes transiciones. Hemos aumentado el nivel defensivo, hemos tenido bastantes transiciones para, no sé si cerrar el partido, pero hemos tenido ocasiones claras. No ha podido ser y bueno, luego hemos llegado al final con el empate. Hemos tenido una clarísima, hay un remate, bueno, hemos tenido unas cuantas. No ha podido ser, bueno, ya está. Terminamos la liga regular en séptima posición. El balance que hago es de nos ha faltado un poquito de regularidad en ese tramo final. Empezamos la competición con el equipo nuevo regular, luego fuimos una línea ascendente muy clara y muy positiva, y cierto es que después de la Copa, llegó la Copa, y después de la Copa, pues ahora estamos en una dinámica negativa. Ya está, séptima posición, la no sé si es justo o no, pero es la que nos toca, y ahora a ver si reseteamos y pensamos en el playoff. Nos toca el Barça, como habéis comentado, pues nada que perder, mucho que ganar. Son partidos que son muy, muy atractivos para el aficionado y vamos a pelearlo y a lucharlo.
1: I tanquem el repàs dels partits d'aquesta última jornada de la Lliga Regular de l'Hoquei Lliga amb l'enfrontament que es va jugar a les Comes entre l'Igualada i el Voltregà, un duel que es repetirà a la primera eliminatòria del play-off pel títol, ja que els igualadins han finalitzat a la tercera posició i els usonencs ho han fet al sisè lloc. Aquesta, però, serà una altra història, perquè en el partit que es va jugar divendres, l'Igualada encara tenia opcions de saltar al primer lloc, tot i que la carambola era molt complicada. Necessitaven que Liceu i Barça perdessin els seus partits i ells ja derrotar a un Voltregà que també volia optar a la cinquena posició. Al final, victòria de l'Igualada per 5-3 en un partit que ens explica el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana.
15: Els arlequinars van sortir molt tous i el conjunt de Sant Hipòlit ho va aprofitar. Va aconseguir el 0-1 Àlex Rodríguez al minut 4. Tot i així, de seguida es van refer els igualadins i Marc Carol i Biel Llanes van poder donar la volta al marcador amb el que suposava el 2-1. A la represa, el conjunt usonenc va tornar a suspendre en aconseguir, també obra d'Àlex Rodríguez, el 2-2. Ara bé, a partir d'aquí, els igualadins es van mostrar superiors i Marc Carol, Joel Roma i Matías Pascual van acabar establint el 5-2 definitiu.
1: Tot i que encara queden els play-offs per endavant, aquesta setmana passada l'Igualada va anunciar que hi ha 4 jugadors claus que no continuaran la propera temporada. Un d'aquests jugadors és Miguel Canyadillas, amb qui podia parlar el company Jordi Quintana.
16: Hola Miguel, què tal? Bona tarda.
17: Hola Jordi, què tal?
16: Bé, mira, que te'n vas de... Bueno, és que aquesta setmana ha sigut una voràgine de jugadors que marxeu. Ja parlem de Voltregà, però primer, clar, la notícia és que el Miguel se'n va.
17: Bueno, Miguel, Llorenç, Marc i Arnau, però sí.
16: Segons l'entrenador, marxeu tots quatre perquè vosaltres els quatre ho heu demanat.
17: Sí.
16: Te'n tornes a casa?
17: Sí. Me vuelvo a Rivas, al final por tema personal, por estudios y por todo, pues sé que tengo que volverme este año. La verdad que no es una decisión fácil porque, joder, aquí estoy muy bien, estoy como en casa. Pero bueno, en algún momento tocaba y yo creo que este es el momento y luego ya el futuro pues ya se verá.
16: quan et van dir, Miguel, quieres irte a Igualada, a Catalunya, vas pensar, ai, Dios mío, sí, sí. Què va passar allà? I mira el que t'emportes en 2 anys.
17: Joder, la verdad que sí, pensar en ese momento ha llovido ya. Pero sí, la verdad que tuve la opción y ahora, viendo cómo ha ido, sé que no podría haber elegido mejor. He venido a un sitio espectacular, sinceramente, pero no solamente por el club, sino por toda la gente que lo forma. Desde el cuerpo técnico, los compañeros principalmente, la afición, todo el mundo. Entonces han sido 2 años espectaculares, de los que me llevo pues muchos buenos recuerdos. Otros momentos no tan buenos, como todo, cuando se pierde. Pero bueno, me quedo con lo bueno, que ha sido espectacular, y con un montón de personas con las que sé que puedo contar.
16: Està molt bé, la veritat, que et tractin tan bé la gent, i això és perquè tu t'hem tractat bé al club. Això són faves comptades. Si fossis un tio xulo, un tio que pots marcar molts gols, t'asseguro que el nutriria en Miguel que ja té. Seguríssim, eh?
17: Sí, a ver, bueno, esto la verdad que es una cosa que me decía siempre Cortijo, porque nosotros ahí en Rivas pues siempre venía algún jugador de fuera, luego se iba, tal, y siempre nos decía, bueno, el jugador pasa, es decir, lo que son los éxitos deportivos pasan, eso al final se acaba olvidando. Que he tenido la suerte de que llegué el año pasado y ganamos 1-0, y eso no creo que se olvide, y que este año juega Champions, tampoco creo que se olvide, pero bueno, eso pasa, y al final lo que se queda son las personas, y con lo que me llevo yo aquí, con toda la gente con la que he compartido estos 2 años, pues la verdad que increíble, ha sido espectacular.
1: Amb el final de la Lliga regular també es tanca la classificació per al màxim golejador de l'Hockey Lliga, on ja tenim el podi del Pichichi definit, Nani.
2: Així és, Jordi. Un podi on, a la tercera posició, trobem el jugador que la temporada passada va ser el màxim canoner de la categoria, com és el jugador del Voltregà, l'Àlex Rodríguez, amb 22 gols. El segon lloc, amb 23 gols, ha estat per Xavi Aragonès del Noia, mentre que el Pichichi de l'Hockey Lliga 25-26 ha estat el jugador del Pons Lleida, Nico Ojeda, amb 26 gols. Un Nico Ojeda que, després de la victòria contra el Reus, on va marcar un gol, destacava que, tot i que l'hoquei és un esport d'equip, finalitza la Lliga sent el màxim golejador, és bonic.
18: Muchas gracias. La verdad que nada, yo lo hablaba con mis compañeros, esto es un juego de equipo y a algunos nos toca meterla más, otros menos, pero sí, por suerte este año se dio, la verdad que sin buscarlo, pero bueno, yo siempre pongo por delante el equipo y nada. Es un orgullo también no empezar a jugar la temporada sin, yo no me lo pongo como objetivo, y bueno, terminar como Pichichi, la verdad que es bueno.

0: partits de quarts de final. A partir de les 8 del vespre,
1: Porto Liceo.
0: I després, a la segona, el segon partit de quarts de final, a les 11 de la nit,
1: Benfica Reus.
0: Després, ja dijous, es jugarà la segona jornada de quarts de final, on a les 8 del vespre,
1: Barça Sporting de Portugal.
0: I també a les 11 de la nit,
1: Barcelos Tricino.
0: Ja el dissabte, 9 de maig, a partir de la 1, es jugarà la primera semifinal, mentre que a les 5 de la tarda es jugarà la segona semifinal, per classificar-se per la final de diumenge a les 7 de la tarda, tot amb horari de casa nostra. De tot això, de tot el que depari aquesta fase final de la Champions League, en parlarem al pròxim Xoc d'Estics.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana la última jornada de la Lliga Regular, que va deparar-los a aquests resultats, Nani.
2: Les Roses, 0, Vilassana, 3.
1: Les vilassanenques tanquen la seva novena porteria, 0.
2: Vigues, 3, El Picat, 1.
1: Les vallesanes segellen una excel·lent cinquena posició.
2: Benvibre, 1, Fraga, 8.
1: Golejada fragatina a pista de l'equip revelació.
2: Sant Cugat, 0, Gijón, 2.
1: Les asturianes no segellen la victòria fins darrera hora.
2: Palau, 2, Cerdanyola, 3.
1: Un gol de Laura Valverde al darrer minut dona el Sarda passaport europeu.
2: I Mieres, 1, Manlleu, 10.
1: Amb pòquer de gols de Valen Fernández i Blanc Angrill. La classificació definitiva ha quedat així. Líder i campió de la Lliga Regular, Vilassana amb 66 punts. Segon Fraga amb 59, tercer Gijón amb 55, quart Palau amb 46, cinquè Vigues amb 38, sisè Manlleu amb 36, setè Cerdanyola amb 35, vuitè Benvibre amb 34, novè Sant Cugat amb 32, desena posició per Voltregà amb 27, tercer per la cua el Picat amb 12, segon per la cua la Rofes amb 10 i tanca el Mieres amb només un punt. Jugaran les semifinals del play-off el millor de 3 partits, Vilassana davant Palau i Fraga davant Gijón. Aquests 4 equips disputaran la propera temporada la Lliga de Campions. Ens agradaria dir-vos si el cinquè o fins i tot el sisè, com hem escoltat alguns rumors, també disputaran Lliga Europea o prèvia, i quants equips espanyols jugaran l'Europa Cup. No obstant, no hem pogut trobar cap document de la Federació Espanyola o de la Federació Internacional on ens clarifiquin aquests aspectes. La normativa només diu això. Participaran en la WSE Champions League l'equip campió de l'Hockey Lliga Femenina, l'equip campió de la Copa de Su Majestad la Reina i l'equip campió de la Champions League, si fuera espanyol. El resto de plazas para participar en las competiciones europeas se adjudicarán a través de la clasificación final de la Hockey Liga Femenina hasta completar el número de plazas que la Federación Internacional otorgue a la Real Federación Española de Patinaje. Han perdut la categoria el Coruña Femenino, que com sabeu va retirar-se a meitat de la competició, el Mieres i el Club Patí Las Rozas. Encara no se sap quins equips substituiran a aquests tres equips que han perdut la categoria, però us avancem que seran dos d'aquests tres, Marineda de Coruña, Raxoi de Santiago i Alcalá. Aquí hem de sumar el representant català, que sortirà dels quatre que jugaran al play-off d'ascens, on és favorit el Mataró d'Albert Larrea. Centrant-nos ja en aquesta darrera jornada, la moció estava centrada en els partits Las Rozas Vilassana i Vigues El Picat, que eren els que havien de certificar el tercer equip que perdia la categoria. Al pavelló Colegio Virgen d'Europa de Las Rozas, el campió de la Lliga Regular Vilassana s'imposava per 0-3 en la que era la seva novena porteria 0 de la temporada i de pas ajudava a les seves veïnes lleidatanes de l'Alt Picat que necessitaven la victòria vilassanenca per poder certificar la permanència a Hockey Lliga en cas de derrota, com de fet va ser. El Vilassana, que aquesta setmana coneixia l'adeu a finals de temporada de la seva capitana Maria Porta, va dominar el partit en tot moment i amb gols d'Elsa Salvanyà al minut 6 de partit, d'Aina Florença al 9 de la segona i de Jimmy Gómez en el darrer minut, van segellar amb comoditat la seva 22a victòria de la temporada a l'espera de la final a 4 de la Champions, de la fase final de la Copa de la Reina i dels play-off pels títols. Amb la victòria del Vilassana, la derrota de l'Alt Picat per 3-1 a Vigues quedava en una anècdota. Les alpicatines, després d'una temporada on han patit molt i on han travessat fases de molta penúria, salvaven la categoria i jugaran una temporada més a l'elit de l'hoquei femení estatal. De tot això ens en parla la seva capitana, Arantxa González.
3: Bueno, al final, nosaltres l'eufòria i l'alegria la vam treure la setmana anterior jugant a casa amb la nostra afició i el pavelló ple, i sabíem que els tres punts importants eren contra Las Rozas, però bueno, veníem a Vigues amb moltes ganes de guanyar, amb moltes ganes d'acabar bé la temporada. No ha pogut ser, ens hem trobat amb el mateix problema de sempre, i és de cara a porteria, i no ha quedat altra pues, que celebrar una miqueta així a desgana, amb un regust agredolç, ja que no havia estat pues, acabant de la millor manera. Tot i així, pues, pensem que hem fet una temporada amb un gran canvi, que no hem sigut uns dels equips on hem obtingut grans golejades, que això al final fa molt. Penso que el major de gols que ens han fet en un partit són 5 i han sigut els equips grans com a tal. I sí que és veritat que de cara a porteria hem tingut el problema durant tota la temporada, però s'ha intentat rectificar, hem intentat pues, poder modificar-ho d'alguna manera, canviar la forma de joc, tal. I bueno, se'ns ha fet complicat, així que sabem que és un dels principals problemes a treballar de cara a l'any que ve. Però ha acabat bé, hem acabat salvades, un any més que hi lliga, i jo penso pues, que tot aquest any ens ha curtit i ens ha enriquit per deixar una mica de banda de ser les novates de la categoria i pues, poder començar a encarar-ho diferent i no amb el típic equip ascensor que es diu de pujar, baixar, pujar, baixar. I això és tot. Molt contenta de la temporada que hem fet al final, tot i que hagi costat, tot i que l'hàgim patit moltíssim, però és part de l'esport i no queda altra que seguir un any més competint i donant-ho tota la pista pues, per tot poder aconseguir nous títols o bé pues, seguir estant competint contra els més grans.
1: En quant al partit en si, el Vigues sortia amb intencions molt fermes de fer-se amb una excel·lent i meritòria cinquena posició final, només superada pels quatre grans. I no deixava opcions a l'equip lleidatà. Ja al minut 5 de joc, Marta Borràs posava per davant les vellesanes, dos minuts després Esther Angles de penal al 2-0 i amb aquest resultat les deixebles de Xigui Carmona que imposaven el seu ritme i no es deixaven sorprendre cap moment per les ràpides sortides al Picatines. I en una segona part amb 5 boles aturades, 3 per als locals i 2 per als visitants, que cap d'elles van pujar al marcador, el Vigues feia el 3-0 de l'estic novament d'Esther Angles. I tancava el marcador per les lleidatanes, Joana Folch, fent el definitiu 3-1. Com us dèiem, excel·lent cinquena posició pel Vigues. Escoltem com ho valora tot plegat el seu entrenador, Xigui Carmona.
0: La veritat que estem molt contentes. Penso que hem fet una temporada d'almenys a més. És ideal, crec que per tots els equips. Ha sortit tot molt rodó. Hi ha hagut partits la setmana passada, com per exemple a Can Xarau, si hem pogut guanyar o perdre, perquè Sardanyola també és un equip. I al final va tocar cara, vam creure i vam defensar molt bé, vam jugar les cartes, també vam jugar molt bé. I com aquest partit, doncs molts, molts i un darrere l'altre. Penso que era això, que va anar menys a més, sí? Que hem evolucionat, que ens hem il·lusionat i hem treballat molt bé tot l'any. Sí? Bueno, molt bé, però crec que tothom està molt content del club, les jugadores, tot l'estat, tothom, presidents, tothom. Tothom està molt content de la línia que portem. Penso que és una línia que hem de continuar, que no serà fàcil, sí? Que ens sorprèn a molts equips i l'any que ve pues, hem de reinventar una miqueta per tornar a sorprendre, perquè no és gens fàcil el que lliga, no és gens fàcil el que hem aconseguit i la veritat que molt contents de tothom el que ha ficat al seu granet, la jugadora per apostar-hi, tot el club, penso que hem estat molt bé, sòlides, som un equip rocós que costa de guanyar, sí? I bueno, i el fruit ha sigut això, gran cinquena, en solitari, molt content, la veritat, estem molt il·lusionats.
1: El segon classificat, Fraga, golejava 1-8 l'equip revelació de la temporada, el Benvibre, en un duel amb 6 golejadores diferents per part de les aragoneses, doblets per Vinyet Flix i Adri Soto i un per Tere Payà, Ainar Che, Carla Fontaglòria i Maria Sanjurjo. L'equip de Jordi Capdevila certificava així una gran temporada on ha quedat en segona posició a l'espera d'un playoff on tindrà com a rival el Gijón. Un Gijón que ha quedat tercer i que guanyava en aquesta darrera jornada el Sanco per 0-2 en un partit on el segon gol visitant no arribava fins darrera hora i ho feia arrel de la directa corresponent a la desena falta d'equip de les santcugatenques. Amb dos equips entraven molt carregats de faltes en els últims minuts i amb aquest ajustat 0-1 que havia posat al minut 9 de la primera meitat, Anna Caterina. Una primera part on la portera Carla Valle va tornar a estar espectacular aturant, entre altres, una rematada de Mariona Colomer després de jugar individual i un 1-1 de Núria Almeida. A la segona meitat, amb canvi de portera per part asturiana, entrava la júnior Aine Pérez, les catalanes van sortir a per totes i van anar incrementant paulatinament el seu domini, fent treballar de valent la jove portera asturiana. La dinàmica, però, va canviar amb l'entrada a pista de Núria Almeida i Marta Piquero, que van tirar de veterania per controlar les arribades catalanes, van saber buscar la desena falta vallesana, que a la fi seria clau per la victòria gijonenca. Restava un minut i 43 segons, els àrbitres xiulaven la desena de les Roig i Negres i Marta Piquero, que no perdonava, marcant el que era el seu 28è gol de la temporada, segon del seu equip en aquest partit, i que ja seria definitiu. El pavelló Maria Víctor de Palau de Plegamans, Cerdanyolazo, de l'equip de Sergi Coll, que s'imposava per 2-3 a les locals i acaba la Lliga regular en setena posició. Ens fa la crònica d'aquest partit el nostre company Albert Clavé. Bona tarda, Albert.
4: El Palau, tot i no jugar-s'hi res, ho va donar tot per impedir-nos l'accés a Europa. Però unes jugadores verdiblanques, que hi van creure en tot moment, van obtenir la primera victòria de la història al pavelló Maria Víctor per 2-3 i el bitllet per disputar la World Skate Europe Cup Women. Berta Busquets va ser qui va avançar el Palau al minut 7. venint des de mitja pista i entrant per la cantonada esquerra de l'àrea. Va esquivar la Pauleta amb un subtil moviment de crac fins a batre Estela Rubio. Malgrat l'1-0, el Cerdanyola es defensava molt bé, amb una Estela Rubio platòrica que mai s'està de romansos. Al mateix temps, les verdiblanques també disposaven d'ocasions per empatar i aquest va arribar al minut 7, amb superioritat, per la targeta blava que prèviament havia vist Marina Codina. I és que Gemma Soler, des de la cantonada esquerra de l'àrea, batia Laura Vicente amb un llançament col·locat amb tota la intenció del món. I així va ser com el Cerdanyola va entrar en confiança i va començar a tenir certa superioritat. Però el Palau no es va deixar sorprendre i amb l'1-1 es marxava cap al descans. Només havien passat 3 minuts de la segona meitat quan Marta Busquets recuperava una bola en defensa a l'alçada de mitja pista, la passava a Laura Puigdueta que després de patinar per la banda assistia a Nala López del segon pal perquè només l'hagués de rematar a l'aire i marcar el 2-1. L'emoció estava a flor de pell i més quan Gemma Soler, des del mig camp, salvava una bola que semblava perduda, esquivava les defensores per la banda i feia treure els mocadors als aficionats verdiblancs amb el gol de l'empat a 2 al minut 35. Aquest gol va ferir l'orgull de les palauenques. El partit va anar pujant de revolucions i el Cerdanyola es mantenia ferm amb l'objectiu, generant més d'una ocasió clara per marcar. Si el pregó de les festes majors del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès enguany va anar a càrrec de la Gemma Soler, Laura Valverde va fer esclatar el xupinazo a falta d'un minut per al final. Després de recollir un mal refús de Laura Puigdueta, Laura Valverde rematava a gol davant la portera Laura Vicente. L'últim minut es va fer etern, però finalment es van aconseguir els 3 punts i el bitllet per a Europa.
1: Gràcies, company, i t'esperem amb la crònica del Cerdanyola a la Copa de la Reina. La jugadora cerdanyolenca, Paula Ferrón, ens feia aquesta valoració d'aquesta excel·lent victòria.
3: El partit d'ahir va ser un partit molt intens. Sabíem que no ens posaria les coses fàcils i que ens exigirien un nivell molt alt, i així va ser. Van haver moments on vam saber patir i no vam baixar els braços en cap moment. Sabíem que la pista del Palau és una pista molt complicada, però mica en mica ens vam anar sentint més còmodes i vam poder fer el nostre joc per aconseguir els 3 punts. I bueno, era l'últim partit de la Lliga i volíem gaudir-lo i acabar la temporada amb bones sensacions.
1: I ens falta per analitzar la golejada del Manlleu a pista del Coemieres. 1-10 era el resultat final que s'emportaven les deixebles de Peque, que en aquesta primera temporada dirigint les manlleuenques acaba en una digna 6a posició. Valen Fernández i Blanca Engrill marxaven d'Astúries amb un pòquer de gols, mentre que Núria Garciolo i Mireia Codinac n'anotaven un. I acabarem l'anàlisi d'aquesta penúltima jornada repassant la classificació definitiva de Pichichis.
2: Primera serà Aina Florença del Vilassana amb 47 gols. Segona posició per Marta Piquero del Gijón amb 28. Tercera per Gemma Soler del Cerdanyola amb 27. Quarta per Adri Soto del Fraga i cinquena d'Elsa Salvanyà del Vilassana amb 25.
1: Les semifinals del play-off pel títol començaran el 23 de maig, degut que aquesta setmana tenim final a 4 de la Lliga de Campions i la propera tenim la fase final de la Copa de la Reina. Repassem-ho tot, Nani. En primer lloc, final a 4 de la Lliga de Campions a celebrar a Coimbra, Portugal, conjuntament amb la final a 8 de la Lliga Europea Masculina. Divendres 8 de maig a les 7 de la tarda, primera semifinal.
2: Benfica-Gijón.
1: També divendres a 2:15, segona semifinal.
2: Vilassana-Fraga.
1: I diumenge 10 de maig a les 12...
2: la final.
1: I si això passarà aquesta setmana, la següent, els dies 14 al 17 de maig, es celebrarà a Gijón l'edició anual de la Copa de la Reina, de la que ja us informarem amb més detall en el proper programa de Xoc d'Estics. Fins aquí la primera hora de programa de Xoc d'Estics. Tornem dilluns vinent, on us informarem de les finals de les dues lligues europees a celebrar a Coimbra, on Reus i Barça en quant a masculí i Vilassana i Fraga en mas femení seran els nostres representants. Fins aleshores, passeu tots, totes, una bona setmana. Força hoquei! Okay.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero!
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Bonavent.
1: Benvinguts a aquesta segona hora de Xoc d'Estics, una segona hora on ens espera l'hoquei plata i les nacionals catalanes. Categories que a poc estan arribant a les seves darreres jornades, on encara hi ha moltes coses per decidir i on les emocions pugen de to. En el grup nord de l'hoquei plata tenim canvi de líder. El Lloret és ara qui encapçala la classificació en vèncer l'exlíder Manlleu per 4-1. I en el grup sud, on l'Igualada ja va ser campió fa unes jornades, l'emoció està en veure qui serà el segon classificat i que podrà disputar el play-off d'ascens, posició que ara per ara ocupa l'Espanyol, però que té a Vilafranca a un punt. I a les nacionals catalanes, doncs, tres quarts del mateix, coses ja decidides i coses per decidir. Mollerussa i Mataró ja són campions de la Lliga regular. En masculí, Noia i Castellà ja tenen assegurats el play-off i es jugaran la darrera plaça Caldes i Ripoll, que hi empataven i ho deixaven tot obert per la darrera jornada. Una cosa semblant passava en Noies, on ja tenim classificats pel play-off a Mataró, Girona i ara Caldes, quedant pendent la quarta plaça que es disputaran Vilafranca i Igualada. Som els de Xoc d'Estics, David Fernández, control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i que us parla Artur Ávila.

0: OK Plata.
1: L'OK Plata va disputar la 20a jornada amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
2: Lloret 4, Manlleu 1.
1: El Lloret desbanca el Manlleu en el liderat.
2: Companyia de Maria 4, Vic 4.
1: Els biguetans salven un punt, però insuficient per pressionar la segona posició.
2: Jake 2, Mataró 2.
1: Els mataronins desaprofiten una ocasió per escurçar distàncies amb els 3 primers.
2: Sant Cugat 5, el Picat 3.
1: Sant Cu es retroba amb la victòria.
2: Dominicos 2, Jolaseta 3.
1: Pas de gegant dels bascos per la salvació.
2: I Reus 1, Tordera 3.
1: Amb 4 boles aturades desaprofitades. La classificació després d'aquestes 20 jornades queda així. Líder Lloret amb 41 punts, segon Manlleu amb 40, tercer Vic amb 36, quart Mataró amb 34, cinquè Tordera amb 30, sisè Dominicos amb 28, setè Reus amb 26, vuitè Companyia de Maria amb 22, novè Sanco amb 20, desè Jake amb 19, penúltim és el Jolaseta amb 17 i tanca l'Alpicat amb 14. Jornada en aquest grup nord on per la part alta s'enfrontaven els dos primers classificats i on hem tingut canvi de líder. Amb la victòria del Lloret 4-1 davant l'exlíder Manlleu, ara són els Costa Bravencs qui ocupen aquesta privilegiada posició. Els dos immediats perseguidors de Lloret i Manlleu, Vic i Mataró, no passaven de l'empat a domicili i ho tindran difícil aquestes dues jornades que queden per arribar al lloc de play-off d'ascens. Per la part de baix, nou cop dur per un Alpicat que queia Sant Cugat i veia com el seu rival directe per evitar el descens, el Jolaseta, guanyava a pista del Dominicos i li marxa a 3 punts. Dit això, passem a analitzar els diferents partits de la jornada. El partit de la jornada d'aquest grup nord era el que disputaven a Lloret el primer i el segon classificat. El guanyador sortiria com a líder a manca de dues jornades i dependria només d'ell per estar la temporada vinent a Hockey Lliga. El Manlleu començava el duel com a líder, però amb la victòria local per 4-1, eren els de la Costa Brava que acabaven la jornada ocupant aquesta privilegiada primera posició que dona lloc a l'ascens directe. Ara els lloretencs només depenen d'ells per retornar a la màxima categoria de l'hoquei estatal. Però ull, perquè li queda un calendari per tremolar. Ha de visitar Vic, que és tercer, i rebre a casa a Mataró, que és quart. El titular del partit ja l'heu escoltat abans. Un hat-trick de Django Matier dona el liderat al Lloret, desbancant el Manlleu. 4-1 per l'equip de Manel Díaz, que no perd des del 25 de gener quan ho feia a pista del Mataró. Quasi una volta sencera ha passat. Els locals deixaven sentenciat el maig en una gran primera part que finalitzava amb un contundent 3-0 després que Django obrís la llauna ja al minut 2, que Adrià Ferrer posés el segon als vols al minut 17 i que poc després el mateix Django reafirmés la victòria local amb el 3-0 en què s'arribava al descans. A la segona meitat, protagonisme per les faltes directes. 3 n'hi van haver, de les quals només una va ser transformada. Corria el minut 12 de la represa quan els osonencs arribaven a la desena falta grupal. Al llançament de la directa, Django Matier, que batia Marc Panella, posant el definitiu 4-1. Un Matier que podia haver marxat amb un pòquer de gols, donat que va gaudir d'una darrera directa, a manca de 5 minuts, que no va poder transformar. Felicitats, Django! Quin subidor, noi! Victòria, liderat i hat-trick. Com ho has paït tot això?
3: Moltes gràcies. Sí, va ser un partit complicat, però amb el bon treball de tot l'equip vam aconseguir la victòria i estar un pas més a prop d'això que volem aconseguir, que és pujar Hockey Lliga.
1: I Django, ara depeneu només de vosaltres. Com s'afronten aquests dos partits?
3: Doncs sí, com bé dius tu, tot depèn de nosaltres, del treball que fem aquestes setmanes entrenant, i jo crec que si entrenem bé i posem tots a la nostra part i ho aconseguim, doncs aconseguirem el resultat que volem.
1: A Galícia, el Vic desaprofitava una bona oportunitat per assaltar el lloc de play-off en no passar de l'empat a pista d'un Companyia de Maria que a casa només ha perdut el derbi gallec davant el Dominicos. El partit va ser espectacular i va travessar diferents alternatives fins al punt que tant uns com altres van arribar a tenir dos gols d'avantatge. Els primers en fer-ho van ser els catalans, que es posaven 0-2 només iniciar-se el maig amb un doblet d'Uri Ramírez. Avantatge, però, que no duraria gens, donat que la jugada següent a la sacada de centre els gallecs marcaven el seu primer gol de l'estic d'Hugo Mareque. Al final de la primera meitat i els inicis de la segona van ser fatídics per l'equip de Quim López, que veia com els locals empataven al darrer minut i com només reiniciar-se el joc, els golejadors Nacho Buruaga i Mareque donaven un avantatge de més 2 a l'equip coruñés. La reacció osonenca arribaria ja en el darrer terç de partit. Primer era el capità Uri Ramírez, qui amb el seu hat-trick particular escurçava distàncies amb el 4-3, amb un gol que donava ales als visitants, que s'abocaven sobre la porteria defensada per Nico Bustamante i 3 minuts després empataven a 4 amb gol de Roger Font. Els osonencs van seguir amb les seves ofensives en busca d'un nou gol que els donés els 3 punts, però els minuts van anar passant i el gol no va arribar, amb la qual cosa el Vic es queda a 4 punts del segon classificat. Al pavelló Lluís Bax de Girona, Jake i Mataró empataven a dos en un partit que travessava diferents alternatives en el marcador i que es podia haver decantat per qualsevol bàndol. La primera meitat acabava amb resultat 2-2 després que Pau Diguin avancés als locals als vols a minut 8 i que els mataronins capgiressin aquest desavantatge. Marc Puigvert al minut 15 i després que uns minuts abans no hagués pogut transformar un penal, podia batre Pol Formatger i retornar a l'empat a l'electrònic, mentre que el Pichichi Urillenes avançava al Mataró a 3 minuts pel descans. Entre gol i gol maresmenc, Guim Florià, que havia desaprofitat un segon penal, i els gironins havien disposat de 2 minuts de power play per Blava, que no van poder aprofitar. Els locals sortien de vestidors amb un ritme més alt i els 70 segons veien com un penal a favor era transformat per Jordi Criado, que posava l'empat a 2 al marcador amb tot una segona part per davant. Una segona part que no va veure cap més gol, tot i que amb dos equips van buscar-los. Els porters Formatger i Graner van impedir que el marcador es mogués. Als mataronins l'empat no els servia i així ho va demostrar el seu entrenador Joan Carles Badillo retirant el porter en el darrer minut. La superioritat no van poder-la aprofitar i el Mataró, que queda ara a 6 punts del segon lloc. A la capital del Baix Camp, el Reus queia per 1-3 davant el Tordera, partit en què va ser el nostre company Jordi Benavent, que ens fa aquesta crònica.
0: El filial del Reus Deportiu va tancar la 20a jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata amb una derrota contra el Tordera. Els de dos equips arribaven a aquest duel separats per només un punt a la part mitja de la classificació. El partit va començar amb un Tordera incisiu, recuperant ràpidament la bola i disposant de bones ocasions per inaugurar el marcador, on només les aturades de Luca Hernández van evitar el gol visitant. Fins que al minut 7 de joc i després de diverses oportunitats per marcar, els jugadors torderencs van trencar la resistència reusenca quan Max Martos va fer el 0-1. Amb aquest gol favorable i amb una pressió en tota la pista que ofegava la sortida de bola dels reusencs, els torderencs van continuar assetjant la porteria defensada per Luca Hernández i van fregar el segon gol amb bones arribades. Però es va arribar al final dels primers 25 minuts amb el mínim avantatge del Tordera. A la segona part, el tècnic alemany del Reus Deportiu, Marcus Feldhoff, va fer jugar a Martí Pallejà a la porteria roig i negre i els jugadors reusencs van sortir decidits a eixugar el gol torderenc. A poc, els reusencs anaven agafant el domini del partit, però als 6 minuts de la represa, Daniel Trecagnoni va fer el segon gol dels visitants des del punt de penal. Aquest gol semblava que despertava els jugadors reusencs, que van accelerar el seu joc, disposant de bones ocasions per fer el primer. Però la falta de punteria i l'actuació del porter visitant, Marc Josef, va evitar el gol dels roiginegres. A 11 minuts del final, el Reus va disposar de la millor oportunitat per marcar, quan els àrbitres van assenyalar un penal favorable als roiginegres. Però, novament, l'actuació del porter torderenc evitava el gol dels ganxets. El Tordera també desaprofitava una directa després de que el Reus fes la seva desena falta, però Max Olivera s'encarregava de posar l'emoció als últims minuts després d'aprofitar una bola morta dins de l'àrea i fer l'1-2. Pocs segons més tard, Roger Fargas va tenir l'oportunitat d'empatar de falta directa després de la desena dels visitants, però novament Marc Josef deixava en res l'oportunitat de la reacció dels reusencs. Això va fer que el partit entrés en una dinàmica sense control, amb oportunitats a una i a l'altra porteria. Però quan quedava un minut i mig per al final, Eric Elias finalitzava un 2-1 per fer el definitiu 1-3 que sentenciava el partit. Aquesta és la quarta derrota que el filial roig-i-negre pateix aquesta temporada i la propera jornada els de Marcus Feldhoff jugaran l'últim partit de la temporada a casa en rebent a un Holaceta que voldrà assegurar-se la permanència a la penúltima jornada de la Lliga Regular del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Després del partit podíem parlar amb el jugador roig-i-negre Gerai Roig, qui treia ferro d'aquesta derrota.
4: Derrota a casa, en aquest penúltim partit que jugueu com a locals, en un partit estrany, no?
5: Sí, bueno, la veritat, o sigui, no era el resultat que esperàvem, però tampoc estem així molt dolguts, ja que també la categoria està salvada i estem ben tranquils, millor. Però, clar, o sigui, ens queda aquest sabor de boca de que faltaven aquests tres puntets de que ja a Tordera no vam fer un gran partit i, bueno, volíem així com la revanxa, però, bueno, no ha pogut ser, però tot i així l'equip hem treballat molt bé i bé, la veritat, o sigui, a seguir endavant i a mirar cara a Folaceta.
4: La clau avui pot haver estat en la bola aturada, perquè tots dos heu lluitat, tots dos heu tingut oportunitats, la porteria també podríem dir que ha estat anivellat, tot i que el porter d'ells doncs, ha aturat bastant.
5: Sí, a veure, la veritat, ara mateix el hockey si es dona molt per la bola aturada, o sigui, molts partits es decideixen per això i bueno, ara mateix el nostre partit doncs, ha sigut per això, però bueno, el segon partit segurament sortirà millor.
4: El Reus és un equip de formació, vosaltres sou jugadors que conviviu també amb el primer equip. Això es nota a la pista, ho noteu vosaltres contra en partits com el d'avui? Aquesta pressió, aquest ritme d'entrenaments i de...
5: Sí, la veritat que quan ho fem es nota molt, o sigui, és un nivell encara més alt quan entrenem o quan fem partits amb ells, o sigui, es nota molt, però la veritat que aquí després arribem i donem la cara i tot bé, la veritat.
4: A nivell personal, tu, l'any, ja s'arriba al final, comença, és hora de començar a fer una mica de balanç, primer any amb el Plata, com ho veus?
5: Bé, a veure, satisfet, vinc també nou, m'he de fer a la categoria, al club, als amics, a tot, però la veritat que content amb el meu rendiment.
4: I per l'any que ve, a tornar-hi?
5: Per l'any que ve, a tornar-hi, més i millor.
4: Molt bé, gràcies.
0: L'alegria, però, estava a l'altre vestidor, al vestidor visitant de la Tordera. Un dels protagonistes va ser Max Martos, autor del primer gol dels torderecs i que després del partit parlava amb els companys de Ràdio Tordera.
6: Bé, bueno, era un partit que jugàvem la cinquena plaça entre els dos equips i ha sigut un partit jo crec que m'ha ocupat de veure per l'espectador. Ha estat molt igualat en tot moment i crec que hem fet un molt bon partit. Bueno, a veure, sempre agrada a tothom marcar. Aquest any estic marcant menys que l'any passat, però bueno, intentaré ajudar l'equip com sigui. Però bueno, l'objectiu sempre és guanyar el partit, així que bueno, jo estic content guanyant. Bé, bueno, són rivals que no sé si ja estan salvats del tot, però sabem que contra Sant Cugat, per exemple, la primera volta no vam guanyar, així que ens podem fixar un objectiu, que sigui guanyar el Sant Cugat a casa. I després d'anar a GEC, que és una pista crec que només ha guanyat el Lloret, així que seran dos partits difícils. El nostre objectiu és, bueno, ja ho hem dit algun cop, quedar el més alt possible, i si ho vam quedar top 4, serà complicat. Però bueno, en una posició top 5 estarem molt contents, la veritat.
2: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis i propera jornada. Encapçala la classificació de Pichichis Orillenes del Mataró amb 26 gols. El segueix Marc Puigverd del Mataró i és tercer Roger Fargues del Reus també amb 20. I la propera jornada, que ja serà la penúltima i en horari unificat diumenge a les 4:10, veurà aquests enfrontaments. El Picat Jake, Manlleu Dominicos, Reus Jolaseta, Mataró, Companyia de Maria, Tordera, Sant Cugat i Vic Lloret.
1: Passem al grup sud, on van donar-se aquests resultats en aquesta 20a jornada.
2: Palafrugell 2, Igualada 2.
1: El campió impedeix al Palafrugell col·locar-se a un punt del play-off.
2: Espanyol 3, Olot 1.
1: Un doblet d'Àlex Josep en el darrer sospir manté els pericos en play-off.
2: Barça Atlètic 2, Vendrell 4.
1: Els culers cauen fins a la 5a posició.
2: Sporting Alcoi 1, Vilafranca 6.
1: Vilafranquins a un punt del play-off.
2: Girona 3, Congrés 1.
1: Victòria gironina que permet a l'equip de Xavi García mantenir la categoria.
2: I Alcorcón 3, Alcobendas 4.
1: Alcobendas s'endú el derbi madrileny i deixa molt tocat el cué Alcorcón. La classificació en aquest grup a manca de només dues jornades per disputar queda així. Líder i campió Igualada amb 46 punts. Segon Espanyol amb 36. Tercer Vilafranca amb 35. Quart Palafrugell i cinquè Barça Atlètic amb 33. Sisè Alcobendas amb 32. Setè Vendrell amb 30. Vuitè Congrés amb 27. Novè Olot amb 25. Desena posició per Girona amb 19. Penúltim Sporting Alcoi 15. I tanca l'Alcorcón amb 13. Falten dues jornades per acabar la Lliga 25-26 i ja queden clarificades algunes coses. La primera ja la sabíem des de la setmana passada. El campió d'aquest grup sud és el filial de l'Igualada. La segona és que cap equip català perdrà la categoria en aquest grup. I a partir d'aquí, la resta són interrogants. La lluita per la segona posició que dona lloc a disputar play-off d'ascens està totalment oberta. Amb avantatge, això sí, de l'Espanyol, però si els pericos no guanyen els dos partits que queden, tenen a un punt a Vilafranca i a tres a Palafrugell i Barça Atlètic. I ens preguntareu si queda algun enfrontament directe. Doncs sí, a la propera jornada tenim un Vilafranca a Palafrugell, l'Espanyol viatja al Comendes, i a la darrera els pericos reben a casa el campió Igualada, mentre que el Vilafranca va a la pista del cué Alcorcón. Dit això, comencem per analitzar el partit del campió Igualada, que arrencava un empat a pista del Palafrugell i allunyava l'equip de Fran González a 3 punts del lloc de playoff. El duel va ser igualat en tot moment, com ho demostren els parcials d'empat a 1 al descans i empat a 2 final. A la primera meitat s'avançaven els igualadins amb gol de Guillem Llorenç al minut 20 i empatava Ivan Burgos 3 minuts després. Només començar la segona meitat, els àrbitres xiulaven la desena falta visitant i Eloi Mata es transformava a la directa, avançant per la primera vegada els empordanesos. 2-1, que lluiria a l'electrònic durant molts minuts, tot i els 2 minuts de powerplay per Blava de què van disposar els igualadins, tot i la directa també favorable als de la Noia, tot i la superioritat de què després gaudien els locals, tot i el penal per l'Igualada i de la directa corresponent a la 15a falta igualadina. Cap d'aquestes circumstàncies va ser aprofitada ni per uns ni per altres i el definitiu empat a 2 arribava de l'estic de Pau Berén a manca de 5 minuts pel final. Gerro d'aigua freda per l'afició local que haurà d'esperar ensopegades d'Espanyol i Vilafranca per poder jugar al play-off descens. L'Espanyol guanyava 3-1 l'Olot i manté la posició de play-off descens i ara que ara ocupa ja en solitari després de la derrota del Barça Atlètic. L'equip perico sumava la seva quarta victòria consecutiva imposant-se a un Olot que amb la permanència assegurada ja no es jugava res en pista. Tot i la victòria local per 2 gols, aquesta no es materialitzava fins darrera hora. El maig arribava amb empat a 1 al darrer minut de partit. Era aleshores quan apareixia Àlex Josep posant-se el disfraç d'heroi del dia de la mare i feia el 2-1 a manca de 49 segons i el 3-1 a manca de 5. Abans d'aquest final d'ensomni perico, Pol Galbes havia fet l'1-0 de penal al quart d'hora de partit i Marc Prat havia retornat l'empat a 7 a empat al minut 7 de la segona. El vigolejador perico Àlex Josep ens explicava què va sentir en aquell moment del gol guanyador i com estan de moral els espanyolistes de cara a les dues darreres jornades.
7: Nosaltres al final sabíem que ens quedaven 3 partits i que per nosaltres aquests 3 partits són 3 finals, ja que vam poder tenir la sort de que tant el Vilafranca com el Palafrugell han perdut un partit i per tant, si nosaltres no perdem, doncs mantenim aquesta posició com a segons classificats de la classificació d'Hockey Plata i per tant, bé, ens prenem cada partit com una final i avui ens ha tocat patir. Fins al final hem estat allà amb l'empat i com a tal tampoc volíem marxar amb aquest empat i bé, al final ho hem seguit insistint i hem tingut la sort d'aquest gol que ha sigut molt, molt emocionant per tot l'equip i després el gol quan han tret el cinquè jugador. Així doncs, seguim una setmana més vius. Creiem en nosaltres, tenim ara una bona dinàmica, estem confiats, estem en bona dinàmica i per tant, la setmana que ve anirem a Madrid, al Covendas, que creiem que és un rival super complicat i més a la seva pista. I a veure, anem pensant partit a partit i després, si tot va bé, doncs pensarem en l'Igualada a casa i a veure també com es donen els resultats de la setmana que ve. Així que bé, seguim confiats i contents cap a intentar, almenys donar-ho tot, cap a aquest objectiu que tenim.
1: A les Llars Montet, el Vendrell guanyava 2-4 al filial culer i el feia baixar d'una tercera posició, empatat amb el segon, a la cinquena. Mentre que per la seva part els vendrellencs són setens a 6 punts del segon lloc, quan només en queden 6 per disputar. El partit va travessar diferents alternatives, tot i que, a excepció de l'1-0 que anotava Marc Orús, només començar, els barcelonistes no anaven més per davant al marcador, tot i que també és cert que dit avantatge va durar fins al minut 18. Seria aleshores quan primer Magí Prats feia l'empat a 2 i 2 minuts després Lluís Ferrer donava avantatge als del Penedès, un avantatge que els visitants ja no abandonarien, sinó que fins i tot incrementaven encara dins la primera part amb un tercer gol que signava Ferretti després que el capità Ferrer no hagués pogut transformar la directa de les 10 faltes grupals blaugranes. 1-3 al descans que obria una segona part que veuria una directa per bàndol i 2 gols més, un per cada equip. Però ja les acaballes i quan els culers ja estaven abocats buscant el gol que donés emoció als darrers minuts. De fet, aquest gol arribava, però, ja sense temps de remuntar. El signava Àlex Biffen a 17 segons pel final i era minimitzat per un quart gol roig i negre. Daldo Velasco, que tancava definitivament el duel. A Girona, l'equip de Xavi García guanyava 3-1 al Congrés, allunyant del tot el fantasma del descens. Victòria balsàmica del Girona que donava una alegria a la seva afició, que no veia una victòria a casa des del 29 de novembre. Els 4 gols del duel arribaven a la segona meitat. A la primera, domini altern, bones aturades dels porters Guim Quimugas i Darío Tàpia i un penal pels visitants en el darrer segon que David Martínez no podia transformar. Al 4 de la represa, Sergi Canet podia per fi obrir la llauna en el que era el seu 11è gol en Lliga. Amb aquest 1-0 pels gironins, el duel ha vist un seguit de blaves. Primer una doble blava i encara quan s'estava jugant aquest 3-3, una nova tarja pels locals. Després d'aquestes incidències, el partit entrava en uns darrers 6 minuts on s'acabaria decidint tot, especialment entre el minut 19 i mig i el 20 i mig, que va ser quan van arribar els 3 gols restants. Jofre Pons empatava pel Congrés. 20 segons després, Moi Aguirre retornava l'avantatge gironina. I l'autor del gol inaugural, Sergi Canet, era qui tancava l'electrònic fent el definitiu 3-1. És precisament aquest jugador qui ho valorava així tot plegat.
8: Bé, doncs molt content per la victòria d'ahir, per finalment aconseguir la permanència, que, bueno, que quan estàs a dintre d'una mala dinàmica és complicat sumar partits, i era algo que feia setmanes que estàvem buscant però no arribava, i ara per fi ho tenim. I referent al partit d'ahir, bueno, crec que va ser un partit molt, molt igualat, amb un Quim excel·lent que ens va aguantar el partit, sobretot quan es va parar un penal en contra i ens va aguantar l'inferioritat. Molt content del treball de l'equip. Ens venia un Congrés que crec que portava, bueno, tenia una bona dinàmica i no ens ho va posar gens fàcil, però bé, content per la victòria, content per la permanència i evidentment per els dos gols.
1: El Vilafranca tornava del coi amb tres importants punts que, sumats a les ensopegades de Barça Atlètic a Palafrugell, col·loquen l'equip de Cito Expósito a només un punt de la posició de play-off. Victòria còmoda de l'equip de l'Alt Penedès, que ja al descans guanyava per 0-4 amb els gols d'Arnau Ribas, Aleix Ordóñez i Matías Arnaez per partida doble. A inicis de la segona, local Javi Alós feia el gol de l'honor dels alacantins, que no va tenir continuïtat, donat que els catalans van seguir imposant el seu ritme, anotant dos gols més fins al definitiu 1-6. Arnau Ribas feia el seu doblet particular en transformar una directa i Joan Gangonells al sisè 30 segons després. L'entrenador vilafranquí Cito Expósito parlava així de la victòria i de les possibilitats del seu equip de jugar play-off.
9: Però el partit nostre al Coi, doncs bé, era un partit, sembla pel resultat, un partit més fàcil del que va ser. En veritat, no ho va ser tant. L'Alcoi se jugava moltíssim i va plantejar un partit, doncs, molt agressiu, pensant que passessin coses, i bé, la veritat és que la nostra posada en escena va ser molt bona. Vam tenir la sort o l'encert de que ells els van treure una targeta blava molt aviat, amb una acció que van agafar un jugador de mitja pista quan marxava tot sol. Vam poder posar la directa, vam fer un gol amb el 4-3 i això ens va posar el partit una mica de cara. Ens van venir els fantasmes de la setmana passada, que també ens vam posar 2-0 contra el Barça a casa nostra, i bé, en aquesta ocasió va ser una mica diferent. L'equip va continuar treballant i la idea és que molt ràpidament va fer el tercer gol, això ens va donar una mica de tranquil·litat. Després va entrar el 4 i aquí sí que el partit va quedar completament trencat. L'Alcoi va intentar per totes les maneres, doncs, escurçar el marcador, tot eren xuts de lluny, pilota dintre l'àrea, això ens va generar cert estrès, però la realitat és que les ocasions no eren molt, molt clares i bé, vam aconseguir arribar a la mitja part amb el 0-4, que sabíem que si la segona part, doncs, d'alguna forma si gestionaven bé, doncs era difícil que se'ns escapés el partit. Tot i així, la segona part, bastant aviat, ells van poder fer l'1-4, però també va quedar això, amb un resultat que, bé, ho escurçava una mica, ens feia una mica de por, però realment nosaltres, doncs, vam saber portar el partit, però no l'havíem de portar. Els moments claus, doncs, vam ser capaços de sentenciar fent el 5 i el 6.
2: I acabarem les informacions d'aquest grup sud amb la classificació de Pichichis i propera jornada. La classificació de màxims golejadors l'encapçala Gerard Pujol, del Palafrugell, amb 20 gols. Segona i tercera posició compartida entre Àlex Josep de l'Espanyol i Aldo Velasco del Vendrell amb 18. I els segueixen Eloi Mates del Palafrugell i Biel Nadal del Barça Atlètic amb 17. I la propera jornada en aquest grup sud, que ja serà la penúltima, serà diumenge en horari unificat a les 4:10 i veurà aquests enfrontaments. Vilafranca-Palafrugell, Alcobendas Espanyol, Igualada Alcorcón, Vendrell Sporting Alcoi, Barça Atlètic Congrés i Olot Girona.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la jornada 29, penúltima de la Lliga Regular, que va deparar-nos aquests resultats, Nani.
2: Mollerussa 5, Cadí 1.
1: Nova maneta del campió.
2: Taradell 5, Noia 5.
1: Els osonencs igualen un 2-5 i arriben vius a la darrera jornada.
2: Castellà 3, Sant Celoni 3.
1: Els castellarencs desaprofiten una gran oportunitat per ser segons.
2: Caldes 1, Ripoll 1.
1: El quart lloc de playoff que queda es clarificarà a la darrera jornada.
2: Barça 5, Vendrell 4.
1: Increïble remuntada culer en temps rècord.
2: Vilanova 6, Igualada 2.
1: Setè partit sense perdre dels vilanovins.
2: Sant Cugat 1, Belllloc 5.
1: Amb hat-trick d'Enric Arnau.
2: I Sant Feliu 1, Voltregà 3.
1: Els osonencs depenen d'ells per acabar fora dels 4 darrers llocs. La classificació després d'aquestes 29 jornades disputades queda així: líder Mollerussa amb 70 punts, segon Noia amb 62, tercer Castellà amb 60, quart Caldes amb 53, cinquè Ripoll amb 50, sisè Belllloc amb 48, setè Cadí i vuitè Barça amb 39, novena posició per Sant Cugat i desena per Vilanova amb 38, onzena per Igualada amb 35, la dotzena és pel Voltregà amb 32, la tretzena per Taradell amb 29, la catorzena pel Vendrell també amb 29, i ja descendits, penúltim Sant Feliu amb 20 i últim Sant Celoni amb 14. Jornada penúltima que no va servir per clarificar qui serà el quart equip que disputarà les semifinals del play-off descens i que deixa la part de baix també amb molts interrogants pel que respecta al play-out de descens. El primer d'ells és quants equips el disputaran. Tots els clubs han estat contactant aquests dies amb la Federació Catalana per saber com serà el funcionament del play-out, donat que les bases de competició d'inicis de temporada només determinaven que els dos darrers classificats descendirien directament i que s'establiria un play-out per la resta de places, el funcionament del qual es fixaria amb posterioritat. Aquest funcionament encara no s'ha establert i, segons la Federació Catalana, sortirà publicat aquesta setmana. Si baixés l'Alpicat des d'Hockey Plata, que avui per avui és l'únic equip català en perill de descens, els equips de Nacional Catalana que perdrien la categoria serien 4. Per tant, estan en perill Vendrell i Taradell amb 29 punts, Voltregà amb 32 i Igualada amb 35. El campió de la Lliga Regular, Mollerussa, guanyava el seu 22è partit, vencent 5-1 al Cadí amb doblet de Julen Rodríguez, un de Miquel Serret, Ot Gregori i Adrià Blanc. Els de la capital del Pla d'Urgell només han vist perillar la victòria quan al minut 4 Lucas Valero igualava el gol inicial de Miquel Serret. No obstant, a partir de l'equador de la part, Julen Rodríguez tornava a avançar els lleidatans i aquests ja no abandonarien en cap moment l'avantatge. Descans amb aquest 2-1 i a la segona, 3 gols més pels mollerussencs fins tancar el marcador final de 5-1. Ot Gregori feia el 3-1 a 5 de la represa, Julen Rodríguez amb el seu doblet particular posava al quart 3 minuts després i tancava la maneta Adrià Blanc fent el 5è gol local al minut 19. Al pavelló del Pujoló, el Taradell salvava un punt davant el segon classificat Noia, que li serveix per dependre d'ell a l'última jornada per sortir dels 4 darrers llocs de la classificació que ha ocupat quasi bé tota la temporada. Per la seva part, el filial cavista, que deixava escapar un 2-5 a favor, no podia assegurar la segona posició definitiva, que es jugarà en duel directe a la darrera jornada a casa davant l'ara tercer classificat castellà. El partit va tenir de tot: 10 gols, avantatge cavista i remuntada final osonenca. Al descans arribàvem amb empat a 2 després que primer s'avancessin els penedesencs, després que capgiressin els taradellencs i finalment tornessin a igualar els cavistes. A la represa, una sortida fulgurant de l'equip visitant va fer que es passés de l'empat a 2 a un 2-5 en només 8 minuts. No obstant, els darrers 15 minuts van veure com es girava totalment la truita i ara eren els locals qui sumaven 3 gols seguits fins a retornar la igualtat a l'Electrònic del Pujoló. Empat a 5 final que va tenir com a golejadors locals a Andreu Fabra, que feia doblet, Pau Aparicio, Palmi i Arnau Masó, mentre que pel filial del Noia feien doblet Jordi Gasca i Pau Andreu i un gol per Gerard Montserrat. L'entrenador taradellenc, Xino Doncel, valorava positivament l'empat.
3: Avui teníem 2 sancionats, per tant hem jugat amb una rotació amb 6 només. La primera part ens han tret 3 blaves. Vull dir, tot el que no ens podia passar avui ens ha passat. I després d'anar perdent 2-5 i quedar 5-5, tot i així al final del partit també n'hem tingut alguna. El punt és bo perquè ara depenem de nosaltres. Vull dir, llavors... A Voltregà, com que vam empatar aquí a casa, qui guanyi, pues, o l'empat no ens serveix, però si guanyem sí que ens serveix.
1: A Castellà del Vallès, els locals deixaven passar una gran oportunitat per ser segons, empatant a 3 davant el ja descendit Sant Celoni. En aquest partit va ser el nostre company Albert Sant Andrés, de Ràdio Castellà, que ens fa aquesta crònica. Bon vespre, Albert.
4: Hola, Artur i companyia. L'Hoquei Club Castellano va ser capaç de passar de l'empat a 3 enfront del cué de la categoria, el Club Patí Sant Celoni. En el partit disputat el passat dijous, l'equip grana, ja classificat pel playoff d'ascens a Hoquei Plata, va cedir 2 punts enfront d'un bon rival, que va saber estar en el partit en tot moment i plantar cara a un equip de la part alta. El castellà, però, va arribar a aquest partit amb un total de 3 baixes i només 4 jugadors de primer equip, reforçats per jugadors del filial de segona catalana. Tot i això, l'equip va saber mantenir el seu ritme arrencant un empat a 1 en la primera part. En la segona, una blava per cada equip als 7 minuts, va acabar amb el 2-1 a favor dels castellarencs, resultat que van mantenir durant 8 minuts. En un partit que no va tenir gaire transcendència per cap dels dos equips, el Sant Celoni va aconseguir capgirar el marcador en 3 minuts i només un gol de Pau Cortillas a 24 segons del final va servir per evitar la quarta derrota del curs a casa, una pista on només el Caldes, el Ripoll i el Noia han estat capaços d'emportar-se els 3 punts. Aquestes són les sensacions del tècnic local Fiti, que va felicitar el rival pel seu joc.
5: El partit que hem jugat contra Sant Celoni, la veritat és felicitar el Sant Celoni pel bon partit i el bon paper que han fet. Pese a ser un equip ja que ja en principi doncs, podien venir relaxats perquè ja estan a primera catalana, però tot el contrari, han fet un plantejament molt, molt ben fet defensiu i han sabut aguantar i estar dintre del partit en tot moment, i la veritat és que ens han fet un partit molt seriós i la veritat és que, com he dit, felicitar-los.
4: El tècnic grana explica les claus d'un partit on l'equip va estar marcat per les baixes.
5: És cert que veníem amb bastantes baixes, teníem 3 baixes del primer equip, anàvem amb 4 jugadors només del primer equip, més els dos porters, i bé, al final s'ha jugat bé, no s'ha fet malament. És cert que ens ha costat moltíssim trencar aquesta defensa, també hem fet el Sant Celoni, molt ajustat a darrere, i la pilota doncs, no ha volgut entrar. Hem tingut les nostres, perquè hem tingut un penal a favor, hem tingut una directa, no s'ha materialitzat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, el Sant Celoni s'ha mantingut tingut viu dintre del partit i producte d'això doncs, amb els últims minuts de partit s'han posat pel davant amb un 2-3, algú que hem hagut de capgirar traient el porter i posant un 5è jugador. Finalment hem aconseguit un punt, un empat, que ens manté amb la lluita pel segon lloc, ens manté molt a prop del Sant Sadurní, del Noia Freixenet, i bueno, l'última jornada en jugarem tota una carta per tenir el factor camp a favor amb el playoff.
4: Els de Fiti només els hi resta el partit que disputaran aquest diumenge enfront del Noia, on els dos equips es jugaran la segona plaça del grup de Nacional Catalana i, com deia el tècnic, el factor pista pel playoff.
1: Gràcies, company, per les teves informacions des de Castellà i t'emplacem a estar aquí amb nosaltres pels partits del playoff. A la Torre Roja de Caldes, Caldes i Ripoll empataven a 1 i deixaven per la darrera jornada qui dels dos ocuparà el darrer lloc de playoff, junt amb Mollerussa, Noia i Castellà. El partit va mantenir l'emoció des del primer fins al darrer minut, i això no és senzillament una frase feta, us ho explico. Corria el segon 36 de joc quan Albert Aguilar aprofitava una bola que havia rebotat a la valla de fons per batre el porter Albert Masoliver i deixar un 1-0 a l'electrònic que ja perduraria fins a la segona part. I si aquest era l'inici, el final també va ser frenètic. Els locals resistien feia estona amb 14 faltes, però a manca de 3 segons i amb empat a 1, els àrbitres xiulaven la desena. Al llançament, el capità i especialista en boles aturades, Jaume Ferrés, que condueix cap al porter Héctor Sánchez i després d'unes fintes remata a la seva esquerra i aquest rebutja el llançament. Veieu per què us deia que el partit va mantenir l'emoció de principi a fi? Començava amb el gol local i acabava amb la citada aturada del porter Calderí, que salvava el punt pels vellesans, fent que els d'Edu Candami depenguin d'ells a la darrera jornada per estar en un nou playoff d'ascens. A part d'aquests inicis i final que us acabem d'explicar, completarem les informacions d'aquest partit dient-vos que la primera meitat va veure arribades d'uns i d'altres, de les que destacaríem una assistència de Marcelón a Pau Cardona al minut 5 amb posterior rematada d'aquest al ferro, i una també gran assistència en aquest cas d'Adrià López a Iker Serrano, que rematava aquest darrer a mitja alçada i rebutjava Albert Masoliver en una gran intervenció. Aquesta era el minut 19. Poc després, el mateix Adrià López ens meravellava amb una gran jugada individual amb rematada final que aturava un Albert Masoliver, que es va fer un fart d'intentar d'aturar rematades i llançaments aquesta primera part. El Ripoll, que també ho havia provat aquesta primera meitat especialment en penetracions de Nil Generó i de Pica, ve una blava a 6 segons pel final que feia que comencés la represa havent de resistir una inferioritat on Masoliver va poder acumular 3 grans aturades més al seu festival particular. I el que és l'esport, just en acabar la inferioritat, Arnau Font, Pica, posava l'empat a 1 en el marcador, que va donar ales a l'equip de Francesc Carmona, que poc després, encara dins els primers 5 minuts, disposava d'una directa, que en realitat van ser dos, perquè els àrbitres la van fer repetir, on Nil Generó no podia batre Héctor Sánchez, i per contra, uns minuts després, el propi Nil bé hablava i els ripollesos havien d'afrontar novament una inferioritat que tornaven a salvar. Amb això, el duel entrava en el seu darrer terç, que encara veuria un power play pels ripollesos i una directa pels calderins que Marzano no podia aprofitar. Aquesta seria ja la penúltima incidència del partit. La última ja us l'hem explicat, directa pel Ripoll, a manca de 3 segons, que aturava el porter Sánchez.
6: Doncs després d'aquest frenètic final parlàvem amb l'autor d'un dels gols calderins, l'Albert Aguilar. Albert, felicitats, nou passat de l'empat, el teu gol, aquest final que el teu porter doncs ha aturat aquesta directa, i encara haureu d'esperar una setmaneta, però amb un punt no teniu prou.
7: Sí, bueno, ha sigut un partit molt intens, hi ha hagut un gran ambient a tant dins com fora de pista, ha sigut un gran partit, i bé, bueno, nosaltres ja sabíem que amb la victòria ja estàvem als play-offs al 100%, però bueno, haurem d'esperar una jornada més, haurem d'anar a Vendrell i allò serà una guerra.
6: Un partit que heu hagut de patir, però també heu demostrat que sou joves, ja sabem que a l'atac doncs, ho feu molt bé, però també heu demostrat que quan heu de recular doncs, també ho sabeu fer.
7: Sí, bueno, tenim la sort de tenir dos grans porters, i això també ens dona molta seguretat darrere. Bueno, també el Ripoll té una gran defensa, en atac avui hem fet només un gol i ha sigut un gol d'aquella manera, va ser el més bonic de tots, jugant a hockey com sabem, però bueno, tot i així, bé, contents pel partit que hem fet, no hem fet el millor joc que sabem fer, però bueno, de totes formes hem de seguir tirant endavant.
6: Escolta, l'any passat vau ser campions de grup, però el play-off doncs, no va poder ser. A la millor enguany és al revés, que no heu sigut campions, i a la millor el play-off donava la sorpresa.
7: Sí, ja portem 2 anys a anar a play-off i perdent la primera semifinal. Bueno, el primer objectiu és classificar-se, després ja parlarem d'un possible play-off, però sí, tens tota la raó. Al final juguem bé i tal, però no se'ns donen les coses, i a veure si aquest és l'any.
6: Moltes gràcies, Albert, i sort pel que resta.
7: Merci.
6: I per part del Ripoll doncs, teníem el seu entrenador, el Francesc Carmona, que bé, no et poden recriminar res perquè s'ha intentat fins al darrer segon i mai millor dit, no ha pogut ser, però encara està tot obert, Francesc.
8: Bueno, l'objectiu era una mica aquest, venir aquí, intentar sobreviure, vull dir, veníem amb un equip amb baixes i era complicat, al final veníem amb 6 jugadors, es tenen rotació de 8, jugadors joves amb molta qualitat, i havíem d'intentar sortir vius. Sortim vius, tot i que hem tingut l'última que ens podríem haver endut els 3 punts i acabar depenent una mica de nosaltres, no? Però el hockey és això, no? Competir, disfrutar, fer un bon partit i a veure què passa la setmana que ve.
6: La darrera ocasió aquesta segur que hi donaràs tombs, però potser també donaràs tombs a la primera, no? Perquè que et facin clar els entrenadors, que et facin un gol només començar, és que...
8: Mira, a més n'havíem parlat, aquests xuts de mitja distància, amb opcions de rebot, just el porter havia comentat abans de sortir pista, atenció que la reixa de darrere rebota molt i tal. Bueno, són aquestes que parles i te les acabes menjant, tot i que les has comentat i tal. És mala sort, perquè al final jo penso que hem completat un partit molt, molt seriós i molt, molt bo. Hem estat treballant molt bé en atac, hem estat treballant molt bé en defensa. El porter es lamentava, i el Nil també, no?, d'aquest primer gol. Però bueno, al final, jo és el que els deia, l'hem acabat tenint nosaltres, no? I això és un mèrit gegant de l'equip, venir una pista complicadíssima com aquesta i acabar tenint tu l'última ocasió per endur-te el partit, és genial, encara que no te l'enduguis.
6: Pues gràcies per estar amb nosaltres, Francesc, i esperem diumenge doncs, bueno, un partit d'aquells que diuen de carrusel, no, d'estar pendent de la ràdio, d'internet, per a veure què fa doncs, el teu rival allà al Vendrell.
8: Correcte, sí, moltíssimes gràcies.
1: A les Llars Mundet, el filial culer oferia als seus aficionats una espectacular remuntada final on passava de l'1-4 dels vendrellencs al 5-4 final. La primera part acabava amb un 1-0 pels culers amb gol d'Àlex Vicens a manca de 4 minuts pel descans, traient-se l'espineta de la no transformació d'un penal uns minuts abans. Al minut 6 de la represa, Magí Prat retornava l'empat. 4 minuts després, el mateix jugador tenia un penal per avançar els vendrellencs. No ho feia i amb aquest empat a 1 al maig entraven els darrers 6 minuts. Uns 6 minuts que van veure la no menys preable xifra de 7 gols. Els 3 primers van tenir color roig i negre vendrellenc, 1-2 de Marc Nadal, 1-3 de Pau Llorenç i 1-4 de Magí Prats, que feia doblet. amb aquest 1-4 i amb el cronòmetre a menys 2 minuts i 39 segons, pocs haguessin apostat per una victòria culer. Remuntada que sí que consumien els barcelonistes amb gols de Marc Urús, Edu Mata, de falta directa, i d'Àlex Vicent, a 28 segons pel final, que feia embogir el públic culer present a les Llars Mundet i que deixava el Vendrell amb el precipici dels play-outs per evitar el descens. A les casernes, el Vilanova golejava 6-2 l'Igualada, sumant una excel·lent ratxa de 7 partits sense perdre. Una victòria que els vilanovins deixaven encarrilada la primera meitat, on marxaven a vestidors amb el resultat de 3-1, amb gols de Joan Vázquez, de penal, novament Vázquez, després que Iu Boixín empatés a 1, i d'Oriol Sabrià. Només començar la segona part, els igualadins van fer un intent de remuntada amb el 3-2,

0: com és la Lliga aquesta, no? I és una llàstima, sí, com dius tu, és una llàstima que la Lliga no duri més, no? Però jo també considero que també es juga amb això, no? La Lliga és molt llarga. Abans de Nadal nosaltres vam patir molt, vam fer un començament de Lliga bastant dolent, no? Podríem dir. I bueno, ens ha costat agafar el ritme, però al final l'hem aconseguit agafar. I amb el partit contra l'Igualada, pues mira, ara ja que confirmem la salvació, no? Doncs estem supercontents. I bueno, la setmana que ve queda bé el lloc, anirem a guanyar, perquè nosaltres creiem que el Blanova ha d'estar el més amunt possible. Però sí, supercontents per aquesta ratxa i res, seguim treballant.
1: A Sant Feliu, un equip local ja descendit rebia un Voltregà que consumia les darreres opcions d'evitar el play-out. Final 1-3 per l'equip de Dani Rodríguez, que està fora dels quatre darrers llocs de la classificació, però que haurà d'esperar de certificar aquesta posició puntuant a la darrera jornada contra un rival directe per la salvació a qui rebrà a casa, el Taradell. La victòria usonenca no segellava, però fins a la segona part. A la primera, els codinencs van avançar-se en el marcador 1-0 amb gol de Pau Giró i fins i tot van gaudir d'alguna que altra ocasió per fer el 2-0, que va evitar el porter Javi Urroz. Els usonencs sortien de vestidors amb una marxa més i van poder capgirar el marcador advers amb gols de Marc Jurado al minut 8, d'Arnau Recuero al 19 i novament de Marc Jurado al minut després. Un Marc Jurado que podia haver marxat amb un hat-trick d'haver transformat la directa corresponent a les 10 faltes d'equip dels locals. El porter Eloi Gasset ho impedia i el partit acabava amb aquest conegut 1-3 pels de Masies de Voltregà. I ens queda per analitzar un partit entre dos equips que ja no es jugaven res. Sant Covelloc s'enfrontaven al pavelló de la Rambla del Raïm amb victòria final dels visitants per 1-5. Partit plàcid per l'equip de David Carrasco, que en una gran segona part van poder anotar-se la que era la seva 15a victòria de la temporada. Els lleidatans, però, no van poder agafar distàncies fins als darrers 10 minuts. La primera part finalitzava amb un ajustat 0-1 després que Enric Arnau obrís la llauna al minut 5. Ja a la segona, als gols al minut 12, Pep Planes aprofitava la directa de les 10 faltes penalitzadores per empatar el maig. Els santcugatencs, fins i tot, van disposar d'un penal per avançar-se en el marcador. Gerard Folguera ho impedia i això donava ales als seus companys per iniciar una golejada que es certificava amb gols d'Enric Arnau de falta directa, de Pau Franci, novament d'Enric Arnau, que feia hat-trick, i de Deri mateix.
2: I acabarem les informacions d'aquesta nacional catalana masculina repassant Pichichis i la propera jornada. La classificació de Pichichis d'aquesta nacional catalana masculina l'encapçalen Pau Andreu, del Noia, amb 35 gols. Pol Franci, del Belllloc, amb 34, és segon. Tercer lloc és per Oriol García, del Castellà, amb 33. I quart, Joan Ramon Serret, del Mollerussa, amb 25. I la propera jornada en aquesta nacional catalana masculina, ja la última, serà aquesta. Ripoll Sant Feliu, Vendrell Caldes, Igualada Barça, Belllloc Vilanova, Cadí Sant Cugat, Sant Celoni Mollerussa, Noia Castellà i Voltregà Taradell.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar la jornada 29, penúltima de la Lliga Regular, que va deparar-nos aquests resultats.
2: Girona 1, Caldes 4.
1: Les calderines estaran al play-off d'ascens.
2: Vilassana 6, Igualada 1.
1: Setena jornada sense perdre de les lleidatanes.
2: Vilafranca 0, Cerdanyola 6.
1: El Sarda ja segon.
2: Reus 0, Mataró 6.
1: Novena porteria 0 de les mataronines.
2: Sant Jordi 2, Sant Cugat 5.
1: Segona victòria seguida a domicili del Sanco. I s'han ajornat, degut al Campionat de Catalunya FEM17,
2: el Bigues Vic,
1: que es jugarà demà dimarts a les 20:30,
2: el Vilanova Voltregà,
1: que es jugarà dimarts a les 21:30,
2: i el Manlleu Palau,
1: que es jugarà el dia 10 de maig a 6:45. La classificació després d'aquestes 29 jornades disputades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder Mataró amb 70 punts, segon Cerdanyola amb 57, Girona és tercer amb 56, quart Palau amb 50, cinquena posició per Caldes amb 49, sisena per Vigues amb 48, setena per Voltregà amb 47, vuitena per Vilafranca també amb 46, novena per Sant Cugat amb 46, desena per Igualada amb 43, Vilassana en té 41, Vilanova 29, quart per la cua Manlleu amb 27, Vic en té 24, Reus 21 i tanca el Sant Jordi amb 2. Resta només una jornada per la finalització de la Lliga Regular i l'emoció la tenim en aquesta tercera i quarta posició de play-off a la que opten Caldes, Vilafranca i Igualada. Aquesta jornada ha estat del tot rodona per Caldes. Les calderines guanyaven 1-4 a pista del Girona i veien com les seves rivals, Vilafranca i Igualada, perdien. I a més ho feien les dues de forma contundent. 0-6 les vilafranquines davant el Sarda i 6-1 les igualadines a Vilassana. Amb aquest resultat, el Caldes certificava el seu bitllet pel play-off d'ascens. En la darrera jornada, Vilafranca amb 46 punts i Igualada amb 43 es jugaran la plaça que encara queda vacant. Les vilafranquines jugaran a Sant Hipòlit i les igualadines reben el Vigues a les Comes. I per la part de baix, donat que Vilanova, Vic i Manlleu van ajornar els seus partits, l'únic que queda clar és que Sant Jordi i Reus jugaran el play-off de descens. Les altres dues places seran per Vic, Manlleu o Vilanova. Només un dels tres s'escaparà de disputar aquestes eliminatòries per evitar el descens. Jornada atípica, aquesta penúltima de la Nacional Catalana Femenina, no només perquè hagi estat incompleta, sinó també perquè dels 5 partits jugats, 4 acabaven amb victòries visitants. Tots acabaven amb avantatges per les guanyadores de 3 o més gols, i a més, els 3 partits dels 3 equips implicats en ocupar les dues darreres posicions del play-off acabaven amb resultats sorprenents. Ho heu escoltat en titulars. El Caldes s'imposava a pista del fins aleshores segon classificat Girona per 1-4. El Vilafranca queia golejat a casa 0-6 davant el Sarda. I l'Igualada s'emportava també un 6-1 en la seva visita a Vilassana. A la capital de l'Alt Penedès, el Sarda li endosava un dur correctiu al Vilafranca, golejant-lo per 0-6 i fent-li perdre possibilitat de disputar play-off, tot i que, com us hem explicat, les vilafranquines segueixen depenent d'elles i en tenen prou amb un empat a pista del Voltregà per estar en... pel que seria per aquest club vilafranquí, una històrica classificació per un play-off d'ascens a la màxima categoria. El Sarda, que està segellant una gran segona volta, imposava el seu domini des d'un inici i deixava pràcticament sentenciat el maig amb el 0-3 en què marxava al descans amb gols de Noa González, Aina Ferrer i Victòria Cordero. A les darreries de la part i inicis de la segona van veure 2 minuts de superioritat per blava per part local que les vilafranquines no van poder concretar en gol. Un gol que les podia haver retornat al partit. No va ser així i, per contra, poc després de finalitzar aquest power play, eren les vallesanes qui augmentaven la seva renda fins al 0-4 amb gol d'Ainhoa Muro. La cerdanyolenca es tancava la golejada amb 2 gols més, obra d'Aina Ferrer, al 0-5, i de la seva germana Carla, al 0-6 definitiu. Des de Xoc d'Estics felicitàvem la portera cerdanyolenca Júlia Masnou per la nova porteria 0. Felicitats, Júlia, nova porteria 0, eh?
3: Per altra banda, doncs, el fet de deixar la porteria 0 al final és una mostra doncs, de l'excel·lent treball defensiu que es va fer al llarg de tot el partit, tant per part de les jugadores com ja pot ser de part meva, i simplement doncs, demostra el bon treball que s'està fent, que s'estan fent les coses bé i que hi ha ganes de fer-ho bé. I penso que és important.
1: Una Júlia Masnou que valorava així la victòria.
3: La victòria d'aquest cap de setmana ha estat una victòria molt important, ja que ens ajuda doncs, a encarar-nos molt bé de cara a l'última jornada per tal de poder doncs, quedar en aquesta segona posició, que penso jo que és ben merescuda. I bueno, sobretot ahir va ser un partit pues, molt treballat, ja que anàvem amb una plantilla molt curta. Teníem 3 de les nostres jugadores als campionats de Catalunya i això va fer que, bueno, que tinguessin poques rotacions i penso que això pues, dona molt mèrit al treball que vam fer durant el llarg del partit contra el Vilafranca, que no és un rival fàcil.
1: I una altra de les protagonistes del Sarda, la golejadora Ainhoa Muro, valorava així la victòria.
4: Doncs el partit va anar molt bé, amb un resultat que segurament no ens esperàvem, perquè anàvem només amb un canvi i un rival com és el Villafranca, doncs que el partit a casa va estar molt disputat. Però sí que des del principi ja ens vam col·locar per davant el marcador i ho vam saber mantenir molt bé, sobretot amb les defenses dels power plays. I res, a nivell d'equip molt contentes, perquè hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat i ja per l'última jornada a mantenir aquesta segona posició.
1: Al Pla d'Urgell, el filial del Vila-sana seguia mantenint la seva excel·lent dinàmica dels darrers mesos, golejant 6-1 una Igualada que desaprofitava l'ensopegada vilafranquina i continua a 3 punts del seu rival a manca d'una darrera jornada on les vilafranquines visitaran Sant Hipòlit i les igualadines rebran el Vigues a les Comes. Escoltem el que ens deia la capitana vilassanenca Judit Ortega.
5: Doncs mira, el partit d'ahir va ser un partit complicat, tot i el resultat. L'Igualada té jugadores de molt bona qualitat i bueno, sí que és veritat que vam estar encertades a porteria. Portem una molt bona dinàmica aquests últims partits i continuem amb aquestes ganes i il·lusions de continuar juntes l'any vinent. I res, això, a seguir lluitant, a seguir treballant i cada any més i millor.
1: I hem deixat pel final del repàs d'aquesta lluita per entrar al play-off la victòria del Caldes per 1-4 a Girona. Les calderines arribaven amb una portera i 6 jugadores de pista per diferents baixes degudes al campionat de Catalunya Fem17. Tot i així, i tot i que el Girona s'ha mostrat molt fort a casa durant tota la competició, les vallesanes igualaven la intensitat gironina de la primera meitat, acabant amb empat a 0 i fins i tot podent haver marxat amb avantatge en disposar d'una directa 14 segons pel final. Seria la segona quan arribarien els 5 gols del partit. Els 4 primers van tenir color calderí. Carlota Uller obria la llau en el minut 5, Joana López posava el 0-2 mig minut després, Laia Balart feia el tercer de les calderines en transformar una directa al minut 10 i Júlia Martínez col·locava el 0-4 a manca de 8 minuts. Aquest marcador no es mouria fins a manca de 14 segons pel final quan feia el gol de l'honor gironí Anna Gràcia. Els dos partits que ens queden per analitzar tenien poca transcendència a efectes classificatoris, el Cué Sant Jordi i el segon per la cua queien a casa davant el Sanco i el campió Mataró. El gironès, el Sant Cugat, guanyava per 2-5 amb gols de Mariona Buireu, que feia doblet, Noa Ballant, Marina Illa i Xènia Vidal. 2-5 al Sant Jordi. Per les locals marcaven Mariona Mora i Judit Lluís. Hem de destacar l'olfacte golejador de la santcugatenca Mariona Mora, que porta ja 14 gols, dels quals els 8 darrers han estat anotats en les darreres 5 jornades, on Buireu no ha deixat de marcar en cap d'aquests 5 partits. I al Baix Camp, el Mataró demostrava una vegada més la seva superioritat, golejant 0-6 un Reus que està condemnat a disputar una temporada més al play-out per evitar el descens. Les golejadores mataranines van ser Olga Joanola i Farnés Prat, amb doblet Nina Almirall i Joana Pont.
2: I acabarem les informacions d'aquesta nacional catalana femenina repassant pitxitxis i propera jornada. La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina l'encapçala Carla Claramunt de l'Igualada amb 30 gols. Segona és Nina Almirall del Mataró amb 27. I tercera, Noa González del Sarda amb 26. I la propera jornada en aquesta nacional catalana femenina, darrere de la Lliga regular, no es disputarà fins d'aquí 2 caps de setmana i serà aquesta: Palau Vilassana, Mataró Vilanova, Voltregà Vilafranca, Cerdanyola Sant Jordi, Vic Girona, Caldes Reus, Igualada Vigues i Sant Cugat Manlleu.
1: Acabem aquí aquesta segona hora de programa, que podeu tornar a escoltar en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la Nova Ràdio. Recordeu que el programa també s'escolta a les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, Alpicat Ràdio, Ràdio Castellà, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio i Ona Esports Empordà. Tingueu tots una bona setmana i us esperem dilluns vinent. Força hoquei! Okay.

0: molt. Bon programa de Frankie Manning Radio Show. Una setmana més amb tots vosaltres aquí des de Ràdio Desvern 98.1 de la FM. Albert Abella.
1: Molt bona nit, molt bon dia. Diego,
0: què tal?
1: M'hauràs de dir la llista que estàs posant perquè no em quadra amb la meva que tinc.
0: 14 del 5, és avui, no? Frankie Manning Around the World.
1: I ara què sona?
0: Ara està sonant una altra cosa. Però
1: has,
0: bueno,
1: està
0: bé, no? Has
1: posat l'aleatori, no?
0: No, no.
1: M'has destrossat la llista.
0: Merda. Què fem? Tallem i tornem a avançar? O et tiro aquesta?
1: No, para-la. Vale, ara.
0: Sí? Seguim?
1: Perdidos amb Saint Blues. Ara.
0: Bueno, amb la nostra tònica habitual.
1: Avui és nit o dia, depèn de quan ens escolteu, de Festivals Around the World. Hem començat amb Tropical Moon Jazz Band, hem escoltat Marchand de Poison.
0: Molt guai, aquesta cançó.
1: És un grup que he descobert, no en tenia ni idea. És un grup que tocarà al Festival de Madrid.
0: Avui això va de festivals, no?
1: Festivals.
0: Vale.
1: Festivals Around the World.
0: Around the World.
1: Madrid Swing Exchange, del 21 al 24 de maig. Fan un exchange que l'han dividit en diverses seccions, on una de les àrees, Swing al carrer, i aquesta banda estarà tocant al carrer, no diuen quin carrer. Hi ha la banda de Perdidos al Swing, aquesta t'agrada, hi ha la banda Canal Street Jazz Band i Tropical Moon Jazz Band. Molt guapa la Tropical Moon Jazz Band.
0: Molt guai, molt guai.
1: Els trobo molt, molt...
0: Era com un Sydney Beckett, no?
1: I tenen de tot,
0: Sonava molt Sydney
1: Beckett. Tenen de tot, he pogut escoltar tres o quatre cosetes, m'han semblat molt frescos. I...
0: M'ha agradat molt el solo de baix, amb el que feia Slap, allà picant. Pom, pom, pom, pom, pom. Molt guai, molt guai.
1: I després aquest exchange també té swing al Teatre Las Vegas.
0: De
1: Madrid.
0: Ah, de Madrid.
1: No, de Las Vegas.
0: Hi haurà un teatre a Madrid, a Las Vegas?
1: Potser sí, en el qual tocaran Lady and the Tramps.
0: Mira. Pues...
1: Què?
0: Tramps?
1: Ah, sí, també, a Las Vegas, no? Però, home, no m'ho... Escolta, per cert, ara que anava a dir, aquest exchange té una pàgina web horrible. No es veuen els noms dels grups. Estan en una lletra... 11, saps? M'he d'aprovar, vamos.
0: Control Mas, tio, ja augmentes la pàgina.
1: Control Mas. Control Artur Mas. Control Mas. Sí, bueno, un 10%. Sí, però es difumina. A veure...
0: Han fet una foto allà i l'han penjat.
1: Totalment. Lady and the Tramps, Flamingo Five Jazz Band i Paloma Antara, Rachel Reyes, que ara escoltarem algo, em sembla, de la Rachel Reyes, si no m'equivoco. No, Canal Street. La de Tel Mama, la que estava sonant a l'entrada del programa.
0: Aquesta. La que no tenia que sonar?
1: Sí.
0: Vale.
1: Lady and the Tramps també sonarà. Canal Street, que toquen al carrer. Lady Bird. Lady D and the Tramps. No, la farem a l'entrada. No? És un grup molt jazz, una mica Carrin Clunet, d'aquell que em sembla que tu odiaràs.
0: Ah, bueno.
1: Ara entrem amb Creole Jazz, Canal Street Jazz.
0: Vinga.

0: per...
1: Quina cançó és?
0: Bye Bye Blackbird, que és una baladeta, ja, bueno...
1: No sona mal, però és un altre rotllo. Les dues primeres, les dues primeres bandes, perdó, són de l'Exchange al carrer, mm-hmm. I això ja és
0: dins del teatre. Orleans.
1: Sí, vale. Això ja és el teatre, amb un altre rotllo. Lady Di and the Tramps, també, com us havia dit, i compten amb Flamingo Five Jazz Band i Paloma Antara, uh-huh. I la Rachel Reyes, que escoltarem després tot seguit. També Hot Swing Sextet, ja no l'he posat, uh-huh. perquè com que
0: estan bastant per aquí.
1: Rodant per tota Europa, uh-huh. i l'hem posat diverses vegades.
0: Nombroses ocasions per nombrar-lo, sí. Gran grup.
1: I després...
0: Aquesta setmana he vist molts vídeos de la Savoy Cup, que va ser no fa gaire, em penso.
1: Bueno, aquí posa, precisament posa Savoy en tots els rètols del Madrid Swing Exchange. Potser tenen una competició, però no hi ha informació, la pàgina web és terrible. No hi ha info, Bueno, jo el que he trobat, Perdó, no sé si... No, és que no hi ha més, és que no hi ha un menú, no. Només hi ha les bandes. Que jo sempre em queixo que no hi ha bandes o que no estan a Spotify i gairebé podia haver fet un monogràfic del Madrid Exchange de les bandes que toquen. Perquè ja apareixen gairebé totes. El Hot Swing Sextet, mm-hmm. Apareix, el Flamingo també, però ja no l'he posat.
0: Hi ha un, sabeixo un que és d'allà de Madrid, que munta un saraus cada setmana per allà, que té molt, molt bona pinta. Toca clarinet, així em sembla que és el Flamingo, podria ser Flamingos,
1: Podria ser.
0: I sona molt guai. Haurem d'anar a fer un cop d'ull, ara que es cou per la capital.
1: Sí. Sí, sí, estava mirant el temps. Fa una calor de l'hòstia, eh? El dijous vinent pugen a 31 graus.
0: Hòstia, tu.
1: Bueno, estem a dues hores i pico amb tren.
0: A B-Caesar?
1: 2.50. No, i pico no, 2.50, gairebé 3.
0: Bueno.
1: I també tenen una secció de blues. Toca Mario Siles Trio, Beta and the Groovers, mm-hmm. i Del Toro Blues Band. Això ja no l'he posat.
0: Bueno, tenim força swing per escoltar, no?
1: Mencionar, ara faig un parèntesi, mm-hmm. no té res a veure, mencionar que aquest cap de setmana hi ha un festival de swing a Porto Colom, relativament a prop de Felanitx, això és Mar, a Mallorca.
0: Vale.
1: Felanitx és un poble molt maco, però està a costa, no és Felanitx, està un ratet en cotxe, mm-hmm. heu de baixar fins a costa, una mica sud. És Instagram, tampoc hi ha pàgina web, no m'apareixen, no he tingut més informació perquè no he pogut entrar al seu Instagram. Els festivals que consulto tenen aquí més accessibles, saps? Tenen una pàgina web, tenen alguna
0: cosa. Aquí passa alguna cosa, o nosaltres ens estem quedant enrere d'alguna manera, perquè això es mou d'una altra manera.
1: Sí, també.
0: O... I no s'ho curren ja, les web fan... Bueno, tira,
1: no, també, ja... suposo que amb Instagram ja és suficient.
0: Ja n'hi haurà,
1: però no he pogut accedir. Mm-hmm. Ara, em sembla un gran lloc, per això ho deia. Assisteu a Mallorca, Porto Colom. Passeu-vos. Ara, dues de seguides de l'Exchange a Madrid.
0: Tell Mama.
1: Tell Mama i de Sentimental Gentleman. Topsy.
0: Topsy.

0: I love it, I love it, I love it.
1: I tornem aquí, aquí Manning Radio Show. Hem sentit Tell Mama amb Rachel Reyes en els The Fireballs i Topsy amb The Sentimental Gentleman. Sí, Albert?
2: Correcte.
1: Mires amb cara estranya?
2: Havia modificat el so i sonaves estrany. Correcte.
1: Molt bona, aquesta versió de Topsy, m'ha agradat molt.
2: Bueno, m'havia queixat que el Sentimental Gentleman no es trobava fa uns quants mesos, bastants, em sembla. I havia posat una cançó que es diu Sentimental Gentleman.
1: From Georgia.
2: From Georgia. Exacte. Exacte, molt bé, Diego. I finalment els he trobat. No he pogut investigar si era un disc nou, si era la primera vegada que apareixien. I dic, ostres, estan aquí.
1: A veure, això té pinta... Això és del 2026.
2: Toma ja, veus?
1: Totalment actual.
2: O sigui, no estoy tan loco.
1: Oye, tenen la Luz Week, l'haurem de posar algun dia.
2: Ho he estat a punt de fer, eh?
1: Perruca solta.
2: No, perquè la poso molt... I aquesta Sweet Vanilla, ara ja estem amb Le Dancing...
1: Aquesta l'hem sentit
2: un munt de vegades.
1: Sí.
2: Però per això l'he posat de
1: fons. Està bé.
2: Vale, què passa? Que la Dancing Pep estarà al següent festival, que és Festival de València, Balboa Festival. A València?
1: València, no? Ciutat de les Arts.
2: Ciutat de les Arts... I un dels venues, un dels llocs on se celebraran festes i jams i històries, a les nits, serà el Palau de les Arts del senyor Santiago Calatrava, que estava mirant imatges, i les imatges, les fotografies, és preciós, o preciós, espectacular, almenys, o no sé com dir-ho. Molt cridaner, molt cridaner.
1: Poder després n'hi ha unes quantes esquerdes per allà.
2: Ah, vale, després ja l'altre no ho conec.
1: O n'hi ha alguna cosa que patina.
2: Vale, les imatges que són molt xules. Però clar, un cop allà ja dic,
1: el
2: bueno...
1: El van treure al pont de Venècia al final, no?
2: Ah, no sé.
1: Hi havia un pont a Venècia que tothom relliscava quan plovia.
2: Sí, hi havia pollo per allà. Bueno, a les imatges es veu molt xulo. Ara, és un auditori on se celebren concerts, fins i tot, jo què sé, Miguel Ríos, bla, bla, bla. Bueno, escoltem. Espera, estem acabant?
1: 50 segons.
2: Ah, no, encara no. Vale. Aquest és un dels llocs on se celebraran les concerts, en els quals estaran la Swing Pepa Band i el grup que sentirem després, que és... Ara l'he perdut perquè estic amb el...
1: Paul Evans.
2: Paul Evans, gràcies.
1: Aquest era blues?
2: En Swing Cadets. Aquest era?
1: Feia blues aquest? No.
2: Bueno, és un rotllo més tranquil, cosa que m'estranya perquè Balboa és...
1: Rapidillo,
2: no sé.
1: Bueno, perquè a vegades fan coses i després, per la seva compte, fan un rotllo més tranqui, però després s'ajunten amb un grup.
2: Ah, exacte. Aquí, Paul Evans, a València s'ajunta, exacte, amb Swing Cadets. Aleshores, potser és un altre rotllo, vale? Però tenim aquests. I sentirem la Dancing Pepa Swing Band i dues de Paul Evans.
1: Tres seguides, doncs.
2: Que no som tan lentes, eh? Scatterbrain i Stone Fortress.
1: Vinga, som-hi.

0: Ho sbagliato tante cose.
1: Perché hai ficcato aquesta da fons, Albert?
2: Perché non andiamo a Italia.
1: Vamos a Italia. Come no?
2: Una canzone che mi agrada al titolo. Tu mi piace tanto.
1: Sta guai, suona bene, ciò.
2: Sta guai, no?
1: A vedere come suona. Molto bene, molto bene.
2: Non sta male, vuoi la selezione?
1: Sta cacciando questa, eh? Molto bene, Albert, avui no m'està ficant cap gazapo. Com es diu gazapo en català?
2: Cap trunya, tio.
1: Cap trunyaco per aquí, de moment.
2: Ja és difícil, ja.
1: Aquí en trobo una que ja hem sentit, Fine and Dandy.
2: No, però no sonarà, vale. És a fons.
1: La filastra, aquesta coneixem, eh?
2: Sí, i no sonarà perquè ja l'hem escoltat.
1: Vale,
2: vale? Tranquil, tranquil, bé. Està controlat, està controlat. Ens anem a Itàlia, al Sunny Slide Swing Festival, a un lloc que es diu, a veure, Silvi... Hòstia, no em sortiu. Silvi Marini?
1: Silvi Marini, Silviano de Monte. On està?
2: Està a Pescara.
1: Pescara, això era...
2: Això és al sud d'Itàlia. Uh-huh. Bueno, sud. Centre. Per sobre de... centre. Per sobre de Puglia, molt a sobre. Gairebé línia recta amb Roma.
1: Val. A l'altra banda.
2: A l'altra banda. Molt bé, Diego. A l'altra banda, exacte. No em surt la regió ara mateix, al mar Adriàtic. No sé si... El Laci, no sé si el Laci encara, o la Campània. La Campània és Nàpols, potser és el Laci. Però no sé, perquè està a l'altra banda. Total, que aquí ens trobarem amb un festival de swing amb molts professors, molts programes i nivells, amb competicions fins i tot, i amb festes del 28 i el 29, el 30 i el 31, no sé per què posa juny, de maig, fins al 2 de juny, eh? Se'n va del 28 al 2 de juny, on trobarem...
1: Són festes per allà o què?
2: Deuen ser festes, sí. Exacte. Ens trobarem el Luca Filastro Septet, el Duncan Hemstock and his All Stars, no he trobat res d'aquest home, Giuseppe Ricardo and the Two Fellows, que tampoc he trobat res, i Manoantica Manush Trio, tampoc he trobat res, i Crazy Stomping Club, que escoltarem dues cançons del Crazy Stomping Club que tenen un ressò italià, perquè la primera serà Mare Mau, perquè sei morto, i Que Notte.
1: Que Notte, Que Notte. Aquesta la cantava aquell que ens agrada a nosaltres.
2: El Buscaglione.
1: Buscaglione.
2: Buscaglione.
1: Alfredo Buscaglione, no?
2: Sí.
1: Que Notte, Que Notte.
2: Són curtes, 2 minuts cadascuna, val la pena escoltar-les. Un festival una altra vegada de mar.
1: Molt bé.
2: I també tindran DJs, com sempre, i de tot.
1: DJ.
2: Bueno, va, dues de seguides.
1: Dues d'aquests Crazy Stomping Club.
2: Crazy Stomping Club.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show al 98.1 de FM. Aquí ja seguim amb el vostre programa de festivals Around the World. Hem passat per Espanya, ara seguim amb Itàlia. I seguirem amb Itàlia?
2: No, seguim amb Itàlia.
1: No?
2: Tornem cap a Espanya.
1: Tornem cap a Espanya, vinga doncs.
2: I anem a un lloc de secano.
1: Secano?
2: A la...
1: Secano.
2: Secano.
1: Esto parece Itàlia, també.
2: No.
1: Secano.
2: No. Ho sento molt, però ens anem a Castella i Lleó. A frontera gairebé amb Portugal. Anirem al Festival de Swing de Zamora. Zamora Swing Festival. Ja sé que... Bueno. No hi ha... Acostumo a triar platja i mar i sobretot en aquestes èpoques. I estic últimament fent uns festivals Around the World molt locals, eh?
1: Bueno, està molt bé.
2: Molt quilòmetre zero. Sí que és veritat que Zamora ja no està tan a prop, però bueno, no és Escandinàvia, no?
1: No. Però potser costa menys arribar fins allà que fins a Zamora.
2: També és possible.
1: Però potser...

0: I allà ens trobem un festival de swing amb un munt de coses, entre les quals hi ha un parell de bandes que tocaran en el festival, que són bandes invitades, Manu Gómez, Paula Martins i New Orleans Band. Però aquests no he trobat res. En canvi, sí que he trobat d'una altra banda que es diu The Darksiders. Una de las bandas más potentes de la escena indie hop nacional, con un sonido clásico, elegante y lleno de groove.
1: ¿Así para la Zamora?
0: Sí, de l'Índia. Prepárate para secciones de viento afiladas, una rítmica que no te dejará parar de bailar y un repertorio pensado para incendiar la pista.
1: Hostia, todo.
0: Vale, allá a Zamora, al Full Pass val 135 euros, amb opció... Sí.
1: Sí, la botella de vinito també entra, o què?
0: Amb opció separada de...
1: Que separada.
0: Sí, sí, separada de... Com era? El restaurant... Restaurante... Ai, ara no el trobo. Sancho, no sé què. 25 euros a part, algo així. On estava? Ara ho he perdut. Restaurante Hotel Rey Don Sancho, 28 euros. Reservada 70 places.
1: 70...
0: Bueno, això és del...
2: Jack, you did.
0: Sí, sí. Però tots els festivals, crec jo, eh?
1: Bueno, home, es tracta de fer una mica de turisme, d'incentivar la zona, està bé. Home.
0: Dissabte 6 de juny, diumenge 7 de juny i...
1: No anirem al Pizza Hut d'allà?
0: No, no.
1: Jo vaig anar al Telepizza, em sembla.
0: Tu vas anar al Telepizza?
1: Em sembla, perquè era tardillo, era les 4 i escaig i... Va ser com, hòstia, només n'hi havia allò obert. I feien allò de la promo. De...
0: Dos por uno.
1: Dos por uno.
0: Vinga, vinga. És un lloc que sembla molt guai, per de visitar. Epa.
1: Doncs salta per aquí.
0: Ens entren dues seguides de Darksiders.
1: Vinga, anem a sentir-los.

0: if you're a viper.
1: Ladies and gentlemen.
2: Tornem aquí a Frankie Manning Radio Show després de sentir dues de seguides amb els Darksiders, Mopping and Bopping i Castle Rock. No eren cançons que tocava bastant en Com Basie, si no m'equivoco.
3: Sí, aquests sí, ho posaven a la seva pàgina, que els agradava molt Com Basie, i que, bueno, seleccionaven les seves preferides.
2: Què tal aquests, com et deia això, música afilada? Tonos afilados?
3: Vientos afilados.
2: Vientos afilados.
3: Escolta, encara no marxem de Zamora, estem escoltant una banda que he pillat així de rasquis.
2: De Jag Pop New Orleans Band.
3: Després escoltarem una altra, o part d'una altra.
2: Jag Pop.
3: Part d'una altra, perquè voldré parlar, ja s'ha acabat, de fet.
2: Hòstia.
3: Sí, sí, era molt curta. Escoltarem part d'una altra i tornarem... Aquesta ja és Siboney, no?
2: Sí, vale, és un grup d'allà.
3: No és un grup d'allà, no, és un grup random, vale. Que no he buscat res. Vale, per això... fer una mica de justícia a
2: l'Albert, no? Que sempre fica alguna cosa. Exacte, a tu mateix, no?
3: Exacte, a mi mateix. Deixa'm desenvolupar el cabró. Aquest grup de Manu Gómez i Paula Martins i la New Orleans Band, que són la gent que us rebrà el divendres 5 a la plaça de Santiago el Burgo, allà a Zamora, que tocaran pels carrers, per les calles emblemàtiques de Zamora, per acabar en un concierto en la plaça de Santiago.
2: I per què aixeques la màgica?
3: Pues que perquè em recordo les Espanyes, tio. no està mal, el programa. Deixa'm que et llegeixi una mica així per sobre. Sí. El dissabte de 8 a 2, això sense les classes, eh? Uh-huh. El dissabte de les 8 a 2, en Jardines del Rei...
2: De 8 de la tarda.
3: Sí. De 8 de la tarda a 2 del matí. Superfiesta Swing, Zamora. Cena Cocktail, Tester Soul, con Yasmín Alvarado, concierto de Darksiders, els que hem escoltat. Uh-huh. I després sessió de DJ, con Fiesta Swing i Soul Train.
2: Molt bé.
3: Que hi havia una cosa el diumenge també que m'ha cridat l'atenció, que és visita guiada per la Zamora romànica, modernista i de leyenda. Ah. A les 11. Escolta, té bona pinta aquest festival, eh? M'ha agradat.
2: Sí, sí.
3: Mira que ja saps que m'agrada més el mar i els festivals de...
2: No, el món s'acaba al mar, tio.
3: No, es veu que no.
2: En l'antiguitat, quizás sí, però avui en dia...
3: Es veu que no. Deixem sonar una mica el Jack Pap i tornem amb sí. Bouncing Bubble per anunciar a l'últim festival.
2: És cantada aquesta?
3: No.
2: Si bonet,
3: bueno,
2: jo te adoro.
3: Allà cantes tu.
2: Tomi.

0: ¿Dónde está Lolito, Pedro?
1: Ay, ¿dónde?
0: ¿Dónde nos encontramos, Pedro?
1: Escolta, aquesta banda es veu que és de Bèlgica, ho acabo de trobar.
0: Ah, molt bé.
1: Fundada fa uns quants anys.
0: I com arribaran fins a Zamora?
1: No sé com arribaran, tio. Amb molta fe, tio. No crec que toquin a Zamora, eh? Però era per il·lustrar una idea del que podíem trobar-nos pels carrers de Zamora.
0: Molt guai, molt guai.
1: I ens marxem ja, perquè quants minuts queden, Diego?
0: Aquí al programa de so del, de l'ordinador, 3 minuts clavats.
1: Hòstia, molt poc. Ens anirem a un festival que no passa, bueno, que no veig gaire bé mai, a Cadí. Swinging Cadí.
0: Cadí? Això és aquí a Catalunya?
1: Sí. Swinging Cadí, no, ostres, ara mateix. Wishing Pirineu. L'associació Wishing Pirineu. Però no em posa la localitat. On estem? On estem? A la Seu d'Urgell.
0: Vale.
1: Vale? Estem a la Seu d'Urgell. Vale. Van a tocar una altra vegada la Dancing Pepa, la Dancing Pepa Swing Band. I ens acomiadarem amb la Dancing Swing Pepa Band.
0: Molt bé.
1: Amb Balboa Rhapsody.
0: Ja que
1: és un festival així mudet, veig una foto amb més de 150 persones dins d'una església.
0: La vaig tirant així, anem dient adéu.
1: I ens acomiadem aquí els festivals Around the World.
0: Molt guai, tio. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. I la setmana que tornarem amb els nostres Watch on the Jump. Bueno, podria tenir l'ordinador arreglat i podem seguir amb les nostres rutines.
1: A veure.
0: Molt bona setmana. Adéu.
1: Adéu.

0: Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Adéu.
0: Són les 11, el 14 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Després del 14 de maig arriba el 15M. Demà farà 15 anys d'aquella revolta popular d'esquerres que es va plantar a les places de moltes ciutats. En farem balanç en un moment, diríem que delicat, en què és l'extrema dreta qui es declara antisistema. Per parlar d'aquell fenomen, entrevistarem en directe Ada Colau. Aprofitarem també, és clar, per parlar d'altres temes de l'actualitat amb l'exalcaldessa de Barcelona.
1: I com cada dijous a la nit anirem al cine amb l'Àlex Gorina i es mullarà de totes les pel·lícules que arriben demà a la cartellera, ens en recomanarà una. I tot seguit ens parlarà, com només ho fa ell, d'una notícia d'actualitat a través de grans films.
0: Aquí l'Àlex el coneixem bé, però encara el coneix més la persona que hem convidat per veure avui i escoltar el programa aquí en directe a l'estudi, al Catalunya Nit. És la directora teatral Alicia Gorina. Serà la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. I anirem avançant, com sempre, a poc i pas a pas. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per entrar amb bon criteri en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 14 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que encarrilaria el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat. Un acord, el dels pressupostos, que es podria presentar també la setmana que ve, després que el primer intent de negociar-los el mes de març fracassés per la negativa de l'Estat a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
4: Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
5: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que vam fer. Hem de poder parlar de tot.
6: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
7: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
8: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
7: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
9: Bueno, pues, vista para sentencia.
10: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
11: La sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
12: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Le vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
13: Al president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
14: Va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietava. Com ens veiem en tant que dones de 40 anys en aquest moment actual i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a la mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
15: I l'àrbitre diu que s'ha acabat el partit. El Girona, que no pot guanyar a l'avant penúltima jornada. El Girona, això sí, surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 1155. Sèrie 9.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
6: La fem amb pilota, votant.
7: No passa res si perdem.
8: Que no és gens competitiva.
5: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
9: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
5: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
10: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
5: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
11: Som més que una família, som més que un club.
3: Solidaris.
1: Amb Mercè Folch.
5: Canviant les regles del joc.
1: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
12: Et dans les cieux, je serai mieux.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Avui és 14 de maig, ens està acabant, de fet, i aviat entrarem al 15 de maig, que és una d'aquelles dates que acostumem ja a explicar amb només un número i una lletra. 15M, 15 anys farà demà de l'esclat del moviment dels indignats.
1: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Que no ens representen, deien, aquestes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia. Van passar moltes coses i encara passen, però és cert també que aquell espai polític que en va sorgir està ara en hores molt més baixes. Àlex Giral Robert, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: A veure, mirem-nos-ho amb calma, posem-hi una mica de perspectiva. Quin és el context polític, social i econòmic del maig del 2011.
2: Mira, a Espanya, el govern de Zapatero estava agonitzant amb polítiques de retallades imposades per Brussel·les, perquè va ser llavors que feia ja 2 anys de l'esclat de la crisi econòmica. A més, Espanya coincideix amb la bombolla immobiliària. Dues dades clau del moment que ens ajuden a entendre la crispació social màxima que s'hi respirava són la taxa d'atur general de més d'un 20% i la juvenil de gairebé el 50%. Per tant, gairebé la meitat de joves en situació d'atur. A tot això s'hi afegeix doncs una crisi bestial de confiança cap als polítics i cap al sistema polític.
0: Doncs efectivament, en aquelles circumstàncies hi havia malestar i arrenquen aquestes protestes, que respondre a qui les organitza no és tan fàcil.
2: No ho és, perquè no acaba d'estar clar. La convocatòria es fa per unes xarxes socials que llavors eren del tot embrionàries i de seguida corre que els manifestants de Madrid decideixen fer nit a sol. A Barcelona, l'activista per l'habitatge Sílvia Badia és una de les primeres persones a instal·lar-se a Plaça Catalunya.
3: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real Ja. Un dia va esclatar, em sembla que va ser que a Madrid van dir, no, ens quedem aquí. I a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
2: I les acampades es repliquen ràpidament en pobles i ciutats de tot l'estat. Jordi Mir, doctor en Humanitats.
4: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
0: 15M, 15 de maig, fins quan s'allarguen aquelles protestes?
2: Doncs bé, els de Plaça Catalunya són els acampats que més aguanten, un mes i mig, fins a finals de juny. Abans sí que la policia havia intentat desallotjar-los, sense èxit, coincidint amb la final de Champions que jugava el Barça a finals de maig.
0: Per tant, tenim tot de gent més o menys revoltada, als carrers, a les places, però el reflex d'aquelles mobilitzacions al camp polític no és immediat, eh?
2: No pas, de fet, fixa-t'hi, el novembre d'aquell mateix 2011, el PP arrasa a les eleccions generals. Sí que és a partir del 2014 que comencen a entrar en escena nous partits que s'autoproclamen fills del 15M. Podem, liderat per Pablo Iglesias, i Rom, a les europees.
5: Hemos demostrado que podemos.
2: I Ada Colau, amb Barcelona en Comú, aconsegueix el 2015 el que s'havia proposat.
6: Que jo vull ser la propera alcaldessa de Barcelona.
2: Podem gairebé aconsegueix el sorpasso al PSOE, amb qui més endavant governarà en coalició a la Moncloa. Un dels principals impulsors dels comuns, Joan Subirats, agafa el relleu a Manuel Castells, al Ministeri d'Universitats.
7: Moltes de les idees que tens i dels que creus que són bones iniciatives després costen més d'aplicar perquè hi ha moltíssimes dificultats des del punt de vista institucional, organitzatiu, econòmic, burocràtic, del moment.
2: Això que explica Subirats aquí a Catalunya Ràdio és un dels motius pels quals aquestes formacions han anat a poc perdent pes en el tauler polític. El desgast i la paradoxa d'haver entrat en el sistema contra el qual es van aixecar, però també s'ha de dir la recuperació del PSOE i l'auge de l'extrema dreta.
0: Doncs sí, aturem-nos en aquest últim punt, Àlex, perquè es parla molt de si s'està donant, diguéssim, un paral·lelisme entre els votants actuals de partits com Vox i els que van tenir, sobretot als inicis, els sorgits del 15M.
2: Sí, perquè els estudis demoscòpics venen a dir-nos que ara la capacitat de capitalitzar les urnes, el descontentament als carrers, se l'està quedant en gran part l'extrema dreta. Mir ho il·lustra amb aquest exemple.
4: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests penuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
2: És cert que les enquestes no recullen els nivells de malestar social que es van assolir la dècada passada, però sí que no paren de créixer any rere any.
0: Finalment, Àlex, si haguéssim de dir quin llegat ens ha deixat fins a dia d'avui, 15 anys després, el moviment dels indignats, què diríem?
2: Mira, doncs si et sembla, no ho resumeixo jo, que ho facin, si de cas, les veus que hem anat sentint fins ara.
7: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que, evidentment, ha provocat que els grans partits també recollissin aquests temes de reconeixement de la diversitat, els temes ambientals...
4: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
3: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
0: Doncs allò que passava als carrers fa 15 anys i avui que som on som. Moltíssimes gràcies, Àlex.
2: A tu, bona nit.
8: Un minut i arribarem a un quart de 12 de la nit. Ara també la sentíem, una de les veus que ja ressonaven abans del 15M i que es van amplificar arran d'aquell moviment. Va ser aquesta.
9: Tots ells mereixen una segona oportunitat i que se'ls respecti el dret a l'habitatge. I per tant, fins que no resolguin tots els casos, nosaltres proposem que regularment vinguem aquí a molestar, a visibilitzar...
8: És Ada Colau, que el 2011 encara anava amb el megàfon de portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca i que 4 anys més tard arribava a l'alcaldia de Barcelona. Va ser alcaldessa, de fet, fins ara fa 3 anys. Per tant, podem parlar de 15 anys que li han canviat la vida. Ada Colau, bona nit.
10: Molt bona nit.
8: De quina manera, no?
10: Molt, molt, molt. A més, ara comentava que m'han canviat la vida la mobilització i el pas de la política institucional, però que també just em vaig estrenar amb la maternitat amb el 15M. Just acabava de ser mare del meu primer fill, que té 15 anys, justament ara.
8: Aquest és el principal, doncs, de canvi. On són els indignats? On és el moviment dels indignats 15 anys després?
10: Doncs, en realitat, és que el 15M no va sorgir del no-res, com passa habitualment amb les coses grans. Hi havia hagut mobilitzacions importantíssimes abans del 15M, no? La lluita pel dret a l'habitatge, en la que jo participava, portava molts anys de lluita, amb la PA, però també abans, si us en recordeu, amb UB de Vivienda, on també hi ha molta gent que no estava polititzada, es va polititzar i va sortir als carrers per demanar un habitatge digne, i parlaven de l'article 47 de la Constitució, i en moltes altres mobilitzacions, l'antiglobalització mateixa, també van ser mobilitzacions massives, no?, que vam viure aquí el 2001, recordo, vam aconseguir que no vingués el Banc Mundial a reunir-se a Barcelona, de l'amplíssima que va ser la mobilització, i veníem abans d'altres moviments, no?, vull dir, el feminista, l'antimilitarista, per tant, el que és important veure, jo crec que és aquest fil de continuïtat on hi ha un teixit social que es va organitzant per diferents temàtiques i després hi ha momentums, hi ha contextos d'oportunitat on de cop aquell malestar i aquelles ganes també de proposar una alternativa, perquè no és només protestar, no és només un malestar, sinó que és ganes d'imaginar un món millor, doncs això troba un context d'oportunitat i esclata i es multiplica. I això va ser el 15M, no? No va sorgir del no-res. De fet, va sorgir amb una onada també global, igual que ara estem en una onada reaccionària, en aquell moment estàvem a una onada de revolta, i estava passant al nord d'Àfrica, i estava passant a Nova York, si us en recordeu, Occupy Wall Street, o sigui que era una onada de protesta que es venia coent des de feia anys i que va esclatar a diferents països i també a casa nostra, no? I una altra cosa que m'agrada destacar és que el 15M no només va ser un moment de protesta, també va ser un moment de proposta i va ser un moment de molta innovació política. I jo crec que és una de les coses molt interessants a revisitar, no? Per inspirar-se, no crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, per tant no es tracta de fer ara un altre 15M, però tornarà a haver-hi un context d'oportunitat, tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant tornarà a haver-hi un context de protesta i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no? per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
8: Hi ha anàlisis diferents de què és el que ha passat amb aquests 15 anys. Hi ha qui diu que aquell malestar, doncs, com que no s'ha pogut resoldre des de les institucions pels partits que, en què va cristal·litzar tot aquelles propostes, doncs hi ha gent que s'expressa o expressa aquest malestar, doncs votant posicions absolutament contràries. Estàvem parlant ara de l'auge de l'extrema dreta, no sé quin balanç fas d'aquest anàlisi. I en tot cas, què li passa? Què passa amb el poder? no? Per què els partits que van sorgir d'aquell moviment doncs, tenen una forta crisi de relacions? És una qüestió dels lideratges, és una qüestió de la dificultat d'abordar al final els grans temes que generen aquest malestar. Quina anàlisi en fas?
10: Jo crec sincerament que estem en un moment de crisi civilitzatòria i que és un error fer una anàlisi de 5 anys, 10 anys o 15. Estem en una crisi civilitzatòria des de fa temps, no? El que denuncia el 15M segueix sent malauradament perfectament vàlid a dia d'avui, que és que vivim en una democràcia formal en molts països, no? Especialment en el sector que li diuen occidental, però és una democràcia imperfecta, altament imperfecta. És una democràcia capitalista on al final els diners manen, no? I això ja és el que es denunciava en el 15M i es deia, i es parlava de democràcia real, de que volem democràcia real, de que no volem ser mercaderia en mans de polítics i de banquers. Es denunciava no només la corrupció, que estava molt extesa en aquell moment, sinó es denunciava també les portes giratòries, no? Mm-hmm. Si mirem, han canviat moltes coses a partir del 15M. Per exemple, s'ha acabat el bipartidisme. No, abans recordem que veníem del bipartidisme i aquí de Convergència i Unió instal·lada durant dècades en el poder de la Generalitat. Ara hi ha una pluralitat política. Ara la pluralitat política també porta complexitat i també fa, per exemple, que els pactes doncs, costin molt més. Abans governar, diguem-ne, per als que governaven amb majories absolutes era bastant més senzill del que és governar ara mateix en les institucions on s'han de fer un munt de diàlegs, un munt d'acords, no? I això a vegades pot fer que sigui la política institucional més feixuga i més lenta. Però tot això jo crec que hem d'amplificar la mirada i veure que estem en un cicle de canvi d'època i que va tenir moments diferents i una de les coses que estem veient ara, insisteixo, és que no és el 15M ni és casa nostra, és que és una experiència global i estem en plena onada reaccionària i això té a veure en gran part amb aquell cicle de protestes on es va veure un munt de gent disposada a mobilitzar-se i a canviar les coses i qui té el poder, òbviament, quan veu que li poden canviar a les seves condicions que li donen aquest poder i privilegis, doncs reacciona. I ara veiem una reacció de les elites en aquelles revoltes. I el que està passant ara no se li pot atribuir al 15M, és que, o als partits que van sorgir d'aquella experiència, és que l'extrema dreta està finançada per unes elites, que està la indústria financera al darrere, els fons voltors, la indústria armamentística, les grans tecnològiques... I estem parlant del poder en majúscules, del gran poder econòmic, que són multinacionals que tenen fins i tot més poder que molts estats. I això ara s'ha tret la careta, com ho estem veient amb Trump o amb Netanyahu, i ja no intenten semblar demòcrates, simplement ostenten el seu poder i l'exerceixen per mantenir els seus privilegis. I ara estem davant d'aquest conflicte d'escarnat.
8: Però en aquests partits d'extrema dreta també els vota gent que no té tot aquest poder, no?
10: Clar,
8: quan se fa un estudi sociològic de cap on va el vot, es troba també gent que el que busca doncs, segurament és un vot antisistema, no? Aleshores, l'anàlisi és, el que està passant ara és com la llei del pèndol, hi va haver un moment d'una onada d'esquerres molt potent, efectivament, aquí i fora d'aquí, i ara doncs la llei del pèndol porta cap a l'altre extrem, o és en part o una part del mateix malestar que busca respostes en un altre lloc?
10: Segurament hi ha les dues coses, no? Segurament hi ha les dues coses, perquè sí, a la història de la humanitat hi ha un cert efecte pendular. Com dic, per mi, una de les coses més rellevants per poder-la abordar, però després poder trobar solucions i propostes que ens ajudin a millorar la nostra realitat, que ara mateix és bastant distòpica, perquè vivim l'època del genocidi, de les guerres normalitzades, no? De la barbàrie, de la final de la legalitat internacional, per tant, per això parlava, no? De que estem en un moment de crisi civilitzatòria, pràcticament. I crec que això en part és perquè aquest poder descarnat dels diners, no? De la gran concentració de diners, també va prendre de la nostra onada de protestes, no? I, per exemple, nosaltres, recordo, el 15M i els altres moviments que van haver-hi similars, vam innovar i vam estar on no ens esperaven i vam utilitzar les tecnologies, no? I les xarxes socials com no ho feien ni els mitjans, ni els partits polítics, ni les institucions, i va haver-hi una innovació social des de baix que es va reapropiar d'aquest mecanisme de les noves tecnologies i el va saber utilitzar per connectar-se d'una manera que no s'havia vist mai, no? vam hackejar per un temps el sistema, no? I vam utilitzar les tecnologies i per fer una organització inèdita, no? Però això el poder ràpidament ho va prendre. Ho va prendre i li va donar la volta i ho va multiplicar per 3.000, que és el que tenim ara, unes grans tecnològiques que estan utilitzant l'algoritme no per organitzar la gent per acabar amb el capitalisme, sinó tot el contrari, per refermar el capitalisme, concentrar encara més la riquesa i justificar lo injustificable, no? Com és un genocidi a Palestina. I això domina ara mateix la narrativa, o sigui, a les xarxes socials, aquestes grans tecnològiques. Per tant, sí, hi ha gent que pot anar-se'n al vot d'extrema dreta perquè és on s'està vehiculant el malestar? En part sí. En part també sabem que això està molt condicionat per una narrativa que ara mateix té una altaveu enorme, que són aquestes grans tecnològiques que estan reproduint directament el discurs d'odi i la narrativa d'extrema dreta, no? Perquè els grans propietaris d'aquestes tecnològiques els hem vist tots, no? Fent la salutació nazi al costat de Trump i justificant les guerres i les invasions i els genocidis per tot el món.
8: Què pot aportar un front d'esquerres amb Gabriel Rufián, entre d'altres, al capdavant? Aviam.
10: Doncs precisament recollint aquest esperit del 15M, no? Quedem-nos amb l'esperit i no tant amb rèplica, perquè el moment històric és un altre, però el que sí que està clar és que, igual que ha passat en altres moments de la humanitat, tenim el feixisme a les portes, tenim ja molts governs a Europa, el tenim als Estats Units, el tenim a molts llocs del món, i cal que la gent que no volem el feixisme, demòcrates, que creiem en els drets humans, que voldríem transformar la realitat a millor i no a pitjor, i a favor de la majoria social, cal que ens organitzem en fronts molt amplis. Això és així. I en aquest sentit, ja ho he dit moltes vegades, que estic molt d'acord amb el que ha expressat el Gabriel Rufián i molta altra gent, no? De que efectivament és moment de no fixar-nos en les petites diferències, sinó concentrar-nos en els grans objectius comuns que compartim, que és, doncs, això, acabar amb la desigualtat, defensar el dret a l'habitatge, el dret a la salut pública o l'educació pública, que avui estan amenaçades per aquestes forces d'extrema dreta, que no només expressen el malestar, sinó que directament responen a unes elites que es volen carregar els serveis públics i volen, no, tornar a privatitzar i a generar encara més desigualtat. Per tant, i volen un retrocés en drets i llibertats molt bàsics, no? Pues en la qüestió de les dones, de les persones migrants o de les persones LGTBI. La major part de la gent demòcrata que no volem això, ens hem d'organitzar perquè no es perdi ni un sol vot en les eleccions. No ho resoldrem només a les eleccions, perquè estem, com deia abans, en una crisi civilitzatòria, estem davant de poders fàctics que van molt més enllà del poder dels estats. Per tant, les eleccions són importants i les institucions s'ha d'intentar que hi hagi el màxim de gent demòcrata defensant la democràcia, però crec que caldrà també una àmplia mobilització social a moltes escales que acompanyi a processos electorals. Només amb un procés electoral tampoc crec que resolem un moment històric com el que estem vivint.
8: Sentia aquesta setmana en una entrevista que donaves, deia que qui pugui fer alguna cosa que s'assumi això. Què farà de Colau?
10: Jo ja he dit que acompanyaré el procés, o sigui que no tinc interès en ser candidata de res, si és la pregunta, però acompanyar el procés com he fet tota la vida, que he fet activisme tota la meva vida, i ajudar en tot el que pugui, doncs evidentment crec que qualsevol que ho pugui fer ho ha de fer. O sigui, crec que tenim una gran responsabilitat històrica en intentar evitar que governi el feixisme a l'estat espanyol, perquè això vol dir tenir l'ICE que té als Estats Units, no? El Trump perseguint gent innocent pel carrer, coses que semblaven impossibles, doncs no ho volem a casa nostra, i per tant cal de veritat arremangar-se i tothom que pugui ajudar, que ajudi, i no sobra ningú, i no és qüestió d'un nom només. Vull dir que jo crec que, per exemple, si es mencionava Gabriel Rufián, doncs és una persona que clarament ha millorat, no?, a nivell comunicatiu i té una capacitat de connectar, doncs, ostres, benvingut sigui, aprofitem-ho, no? Però ha de ser molta més gent, no només a Gabriel Rufián. Vull dir, una de les coses també que s'aprenen en moments de canvis és que fa falta molta gent diversa, no?
8: Ha millorat, dius.
10: El Gabriel Rufián, jo crec que, no, a nivell comunicatiu, clarament, ha fet un creixement i ha avui un aprenentatge que, clarament, ara està tenint una eficàcia comunicativa que penso que s'ha de saber aprofitar.
8: És l'Emília al Congrés dels Diputats, no? Ara parlàvem d'aquest escenari d'eleccions generals. Passa una cosa, i també ens hi trobem els periodistes quan intentem explicar al món, que les decisions cada vegada es prenen més lluny, no? I aquesta sensació de dificultat de traslladar una idea que es pren tan lluny amb la realitat quotidiana de la ciutadania. Quina importància tenen els governs locals en tot això?
10: Els governs locals sempre han estat considerats com la germana petita de la política, no? Com si fossin això només una administració, que de fet és veritat, són els que tenen menys pressupost, els que no poden fer lleis, i aparentment els que tenen menys poder, però també una mica perquè se la té arraconada com la germana petita de la política, també són un camp d'experimentació molt interessant. I jo per això sempre he sigut una municipalista convençuda, perquè penso que encara que tinguis menys recursos i no puguis canviar les lleis des d'un ajuntament, sí que tens la proximitat amb la ciutadania, i això et dona un camp, i en un moment sobretot on cal enfortir la democràcia, no? Refundar la democràcia, això només es pot fer amb la gent, no només en nom de la gent, no? I això es fa reforçant al màxim possible la comunitat. Jo crec que una de les coses que ens ha trencat en aquests anys, no? És aquesta onada neoliberal que ha anat acompanyada d'uns valors molt individualistes, molt consumistes, i que hi ha molta gent que està sola a casa sentint-se impotent i no sabent per on començar. Doncs l'àmbit municipal és precisament l'àmbit on pots recosir el teixit social, generar espais de comunitat, que la gent no se senti sola i que comenci a ajuntar-se per canviar les coses. I aquest camp d'experimentació, de laboratori que permet el municipalisme, pot fer que facis moltes coses que potser a petita escala no acaben amb el capitalisme, per entendre'ns, però demostren que moltes coses es podrien fer diferents si es pugés d'escala, no? I és un lloc d'innovació, de laboratori i de treball amb la ciutadania que crec que no només no perd interès en el context actual, sinó que al contrari, és un camp privilegiat per plantejar innovació política i transformació.
8: Mm-hmm. Què tal amb l'alcalde Collboni?
10: Doncs la veritat és que no hem coincidit gaire. Jo molt decebuda, perquè més enllà de les diferències que poguéssim tenir, la veritat és que molt decebuda amb que en un moment històric com el que estem parlant i amb una ciutat com Barcelona, que té un altaveu internacional tan potent, doncs veníem d'un període de molta innovació, de fer moltes propostes, que a més han tingut molt ressò també fora de casa nostra, i ara no hi ha model. Ara simplement veig un alcalde que està ocupant el poder i que intenta mantenir-se, que evita entrar en conflicte amb les elites de la ciutat i que va donant les claus dels pisos que vam deixar nosaltres en construcció, però que no està, per exemple, retallat en habitatge i no està ficant solars perquè es facin més pisos quan vinguin, no, els propers mandats. Aleshores veig això, un alcalde que s'ha aturat, que ha deixat d'innovar i que no té model per la ciutat en un moment històric on, en canvi, Barcelona crec que té tots els elements per ser pionera com ho ha estat tantes vegades al llarg de la història.
8: Una de les primeres coses que va fer, un dels seus plans estrella, va ser el pla Endreça.
10: Una mica conservador, no? com a nom i com a pràctica. Vull dir que evidentment que la ciutat s'ha d'ordenar i s'ha de netejar, però això forma part de la gestió habitual de la ciutat, més enllà de reforçar els serveis de neteja o d'endreçar. Cal transformar, que estem veient el món tal com està, no s'aguanta. Per exemple, cal enfrontar-se als especuladors immobiliaris que estan a la nostra ciutat, que moltes vegades es poden escapolir perquè tenen lleis que els protegeixen i que no depenen de l'Ajuntament, però l'Ajuntament pot fer molt, pot multar-los, per exemple, com fèiem a la nostra època, no? I pot enfrontar-s'hi i pot expropiar edificis i comprar-los per passar-los al parc públic. Tot això ara no s'està fent. S'ha deixat de posar solars per fer cooperatives d'habitatge, per exemple, nosaltres en vam fer moltíssimes, no? Tot això no, és el que dèiem, no pots acabar amb tota l'especulació del món en una ciutat, però sí que pots innovar i, per exemple, declarar com a adversaris de la ciutat a especuladors que ens estan fent la vida impossible i que ens estan expulsant de la ciutat. I això, malauradament, ara l'alcaldia actual no ho està fent, però la ciutat de Barcelona sí. Té un teixit social molt compromès amb el dret a l'habitatge, que estic segura que seguirà donant la batalla i que podem aconseguir-ho, clarament.
8: Hem sentit ja els senyals horaris de 11:45 de la nit. Estaríem, doncs bé, més estona perquè hi ha molts temes. Per exemple, ara ve el Papa Lleó XIV. Hi ha una certa polèmica perquè es cedeix gratuïtament a l'estadi Lluís Companys per fer-hi una oració.
10: Jo sempre he estat molt partidària de separar les coses públiques de la religió, o sigui, respectar la religió i les creences de tothom, però bueno, en el cas de l'Església Catòlica té la Sagrada Família, si vol fer actes i moltes altres instal·lacions, si vol utilitzar una instal·lació pública, òbviament hauria de pagar com tothom. A mi no em sembla normal que el govern actual li hagi deixat de forma gratuïta, perquè és una religió i com a tal té tot el dret a expressar-se, a fer els seus rituals, però no a tenir equipaments públics gratuïts, perquè això és un tractament de desigualtat que en democràcia jo crec que no encaixa.
8: Ada Colau, segur que tindrem ocasió de parlar novament en el futur. Que vagi molt bé. Gràcies per venir al Catalunya Nit.
10: Gràcies, bona nit.
11: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
14: What do you see?
15: I see you in London working with your father.
16: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Beef, Portobello i El cavaller dels 7 reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates. Visc forastera en una terra xopa de desmemòria. De arpegis, haikus, de Joana Raspall. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Es nota, mireu. Dijous a la nit, es nota una cosa especial i és l'arribada de l'Àlex Gorina.
3: A veure, semblaré l'Arcàngel Sant Gabriel allà a saludar-vos els dos i alguna, tothom.
2: Alguna cosa mous a l'ambient.
3: Bueno.
2: Sessió golfa de cinema, com cada dijous, benvingut.
3: Bona nit i...
2: anem i a perles,
3: una...
2: perles.
3: Sí, una... Jo a vegades dic la joia, a vegades diem la perla.
2: Nosaltres sempre anem dit la perla, però
3: sí.
2: Tu li pots dir com vulguis, eh?
3: No sé.
2: És aquella pel·li...
3: Del... Recomanem que
2: exacte.
3: A partir de demà, sí. Sobretot no us confongueu perquè s'estrenen dues pel·lícules que tenen un títol molt similar. Hi ha una que es diu El amigo inesperado, que és graciosa, no està malament,
2: sí.
3: Però la que jo recomano és El amigo silencioso.
4: What if they observe us the same way we observe them?
3: És una pel·lícula hongaresa, d'una directora hongaresa ja veterana i reconeguda, molt poc estrenada en el nostre país. Es diu Il Dico en Iedi, molt bona. I només explicant el tema de la pel·lícula, veuré brillar els vostres ulls seguríssim. Perquè és una pel·lícula de tres històries en tres èpoques diferents que es barregen al voltant de l'existència real d'un ginkgo gegant a una universitat d'Alemanya. El ginkgo és aquell arbre que es diuen que és el més antic que queda a la natura i en el món dels que hi havia a la prehistòria i a l'època dels dinosaures, és a dir, el més vell exemplar de la història, no? I aquí expliquen tres històries. Una, el 1908, i és la història d'una botànica que revoluciona la universitat, perquè és una dona, i va fer botànica a la universitat, i que descobreix la fotografia com a mètode científic i fotografia aquest ginkgo. El 1972, la història d'un gerani que demostra la seva sensibilitat gràcies al bon tracte que té amb la persona que el posseix i que el fa servir una mica per veure com reacciona el gerani segons el que fas davant seu. I el gerani reacciona. I la tercera història, el 2020, explora en paral·lel la ment d'un nadó i la ment del ginkgo. És a dir, un japonès ve, els hi posa una sèrie de connexions i veu com és el ginkgo i com és el nen i acaba descobrint que un és molt vell, l'altre és molt jove i són iguals i reaccionen igual. No us atrau, així d'entrada...
2: Ens brillen els ulls, però els dos són molt despistats. Això vol dir que aniríem al cinema i diria, ha dit algo d'un amigo, quina és? Recordem el títol.
3: El amigo silencioso, perquè fa de tot aquest ginkgo, però parlar no parla aparentment. Perquè qui diu com parlen els plantes, no?
2: Exacte.
3: I anem al tema.
2: Vale, doncs sí, ara es tracta allò que fem cada setmana, eh? Una notícia d'aquests dies que puguem explicar també a través del cinema. Quina seria?
3: Doncs la introduirem amb aquesta música... que és l'obertura d'una òpera que té dos títols. L'holandès errant, no va per aquí, és el vaixell fantasma, l'altre títol de l'obra de Richard Wagner, que és la història d'un vaixell fantasma del segle XVII que navega per una maledicció divina i mai pot arribar a terra i desembarcar els seus tripulants. Una llegenda, no ho sé, comparable al Pequot, el vaixell de Moby Dick, perquè també hi ha la maledicció de Déu per la gosadia del capità Ahab de plantar-li cara a la balena que representa que és l'ull de Déu, no?
2: Per tant, la notícia que governa aquesta setmana la secció és l'Ondius i tot el que ha passat amb l'antivirus.
3: Efectivament.
2: Eh?
3: No només el vaixell, sinó la malaltia i els problemes fins i tot polítics o d'humanisme malentès en què s'ha desenvolupat tot el tema, no? De vaixells d'aquests trobarem molts a Nosferatu, per exemple, com porten el taüt de Nosferatu a la ciutat de Bismarck, va acompanyat de milers de rates i ha mort tota la tripulació i desembarca la pesta o les leproses de Ben-Hur o de Molokai, que els posen a tots en una cova junts perquè morin tots junts allà, però que no contagin a les altres, no? I d'històries d'aquestes hi ha tantes que us he seleccionat quatre, que em fan gràcia.
2: Quatre bones pel·lícules sobre vaixells i coses que passen
3: jo
2: allà.
3: Jo crec que sí, eh?
2: Va.
3: Bé, us poso primer El triángulo de la tristeza.
5: Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
6: ¿A qué se dedica usted?
5: Yo vendo mierda.
7: El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
8: Te lo
7: ordeno.
3: El director Robin Oslund, Palma d'Oro al Festival de Canes, sueca, inoblidable. Suposo que la veu veure, espero que sí.
2: Jo no, eh? Jo
3: doncs
2: no,
3: ara sí, us poso d'Oro directament. Mentre Concrete Blonde ens canta la Ship Song clàssica, és una paròdia social, diguem, ecumènica, despietada, on una colla d'influencers, milionaris i exploradors de pacotilla dins d'un petit vaixell de luxe se'n van a fer coses, eh? Però en realitat s'ho passen pipa i gasten la pasta per tot arreu. Fins que arriba un desastre semblant al de l'aventura del Poseidon i de cop i volta són presoners del seu vaixell, de les seves pròpies misèries, dels vòmits, de tot el que és més lleig i més horrorós i acaben com els supervivientes del programa de televisió o aquell La Isla que estaven tots els rics aquells que els hi paguen per anar a fer aventures televisives a un plató natural, etcètera, etcètera, no? Tractats amb incorrecció, amb cinisme... En certa manera, jo crec que és un Monty Python de quarta generació, amb un sentit de l'humor brutal, però clar, la situació és que literalment em recorda algunes de les característiques del que hem viscut. Per tant, primera recomanació...
2: Doncs me l'apunto, que jo no l'havia vist, eh?
3: La segona ve de la mà de Federico Fellini.
0: È assolutamente inammissibile che una nave venga abordata da una turba di anarchici serbi senza che il suo comandante faccia nulla per impedirlo.
6: La prego. Il comandante è tenuto a raccogliere i naufraghi per un principio fondamentale del codice navale. Il dovere di soccorso.
8: Lei di certo saprà, comandante, che fra quelli che lei gentilmente profughi definisce si nascondono professionisti di assassinio.
3: Tu l'auras. Gilbert Bécaud ens canta El vaixell blanc. Federico Fellini ens explicava la història de I la nave va, una de les seves darreres pel·lícules, on una colla d'amics, celebrities i gent del món de l'òpera el 1914 acompanyen les cendres d'una insigne soprano que representa, que es deia Edmea Tetua, per llançar-les a la Mediterrània. I a mig de la festa que tenen muntada amb aquesta llançada de cendres arriben els refugiats serbis que fugen de la Primera Guerra Mundial i el dilema, és que és com la mateixa situació però al contrari, el dilema és el capità de vaixell dient hem de deixar pujar aquesta púrria de gent que ve d'un país de tercera categoria, que vindran bruts, morts de gana i ens faran la vida impossible i perdrem la festa, etc. Com els nàufragos d'Alfred Hitchcock, que era una altra pel·lícula, per cert, que també la van rodar tota dins d'un bateau, és a dir, d'un petit vaixell, i també es produïen les lluites i els contrastos de caràcters dels personatges. En fi, Pina Bausch sortia fent d'actriu un dels personatges d'aquesta pel·lícula. Fellini, visionari, ho va fer amb molta gràcia, tot rodat, el vaixell, el mar, l'oceà, els refugiats, tot a un plató de Cinecittà, per tant, ho sabien fer molt bé, molt bé, molt bé. Anem per la tercera. Recordeu una pel·lícula de Werner Herzog, celebèrrima en el seu moment, el 1972, que deia Aguirre, la cólera de Dios?
9: Si albergue siquiera el pensamiento de huir, será convertido en 190 pedazos. Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua será encerrado en prisión durante 150 años. Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios.
10: Salgo en un crucero hacia el mar.
3: Aquest va ser un creuer històric, això va passar al segle XVI. Lope de Aguirre venia de Pizarro, s'havien carregat tot el Perú, baixaven del Machu Picchu, la començament de la pel·lícula, fins a arribar a una balsa que els recollia per fer de la pel·lícula...

0: Mallorca.
1: Sí, impressionant. Però... I recordo un documental que es deia Mi enemigo íntimo.
2: Que era un sobre la relació entre Werner Herzog i Klaus Kinski, el pare de l'Anastasia.
1: Meravellós, cert, també, eh?
2: Va fer una altra pel·lícula, que es deia Fitzcarraldo, una altra bogeria, on també un vaixell era transportat a les espatlles dels soldats per anar d'una punta a l'altra del Brasil. Acabarem amb una pel·lícula que també té història real darrere, que es diu El viaje de los malditos.
3: But this is the incredible true story of the ship that shamed the world. Voyage of the Damned. On the 13th of May, 1939, a human cargo of 937 men, women, and children left Hamburg aboard the SS St. Louis on a voyage to freedom. Their destination, Havana, Cuba. But they never landed there. They were never meant to.
2: Això és la cançó del Grumet, de Dor Tundrà, cantada per Victoria dels Àngels, una joia absoluta, no podia deixar de posar-la. El viaje de los malditos de Stuart Rosenberg era una superproducció de l'any 1976, explicava una història real, increïble, que va passar exactament al 1939, quan uns centenars de jueus d'Europa, fugint del nazisme, van comprar un vaixell per anar a un port de no sé on, a Alemanya, i fer el viatge fins a l'Havana i poder arribar després als Estats Units i refugiar-se allà. I què va passar? Doncs que pel camí cap port els hi donava la benvinguda. Tots els ports del Mar Bàltic els van dir que no, a l'Havana els van dir que no, als Estats Units no els van deixar entrar, i on van haver de tornar? A Alemanya. On van acabar tots els, o gairebé tots, els viatgers d'aquest vaixell? Els camps d'extermini. Més de 300 persones van morir en els camps d'extermini que havien fet aquest viatge a bord del Saint Louis. I és el que estàvem parlant aquests dies. No és el tema només de l'epidèmia possible o del vaixell on estàs tancat, siguis qui siguis, sinó de la gent que t'intenta ajudar amb els braços oberts o que et nega el dret a la supervivència en una situació com aquesta. O sigui que... D'aquí ve una mica la combinació de pel·lícules que hem portat avui, perquè fem una reflexió. I vull acabar amb una melodia que ens portarà alguns records. Perquè Love Boat, el barco de l'amor, sèrie anacrònica de les televisions, no s'acabava mai. Sempre hi havia el mateix capità, i sempre estava en la mateixa tripulació, i sempre hi havia pràcticament els mateixos viatgers, i si no, s'hi semblaven moltíssim, i no paraven de viatjar, i de viatjar, i s'ho passaven pipa. Tant és així que jo estic convençut que encara van donant voltes pel món, presoners dels seus somnis. Només una cosa, si mires la fitxa tècnica, t'adones que tots són morts. El que vol dir que ara, en aquests moments, és un vaixell amb morts, de llegenda, que circula en el nostre passat i que està ple de zombis. Per tant,
1: vaixell,
2: si voleu,
1: també
2: li posem així la rúbrica final a l'espai d'avui.
1: Navega tota una setmana, però dijous que ve tornes, eh?
2: Estaré, torno aquí. Bueno, si els remolins de la balsa de Guirri em deixen sortir

0: Vinga, és hora de treure el cap a la rotativa de referència del Catalunya Nit. Imprinsa, Raül Cavallol, bona nit.
1: Bona nit, Agnès.
0: Aviam, destaquem el principal titular i la fotografia dels diaris que tens ja aquí.
1: Sí, doncs mira, l'Ara Avui porta una il·lustració motiu del Saló del Còmic que l'ha fet Paco Roca i diuen l'immigrant al seu laberint. I té una particularitat del diari Ara, que tot el diari està il·lustrat amb dibuixos del fons del còmic de la Generalitat de Catalunya.
0: Ah, molt bé.
1: És un humor original, l'aposta que fan. I el periòdico, l'edició en castellà, el titular que donen és «Les màfies se apoderan de la gestión ilegal de residuos. La Guardia Civil sancionó 17.173 vertidos sin permiso de España en 2025». La foto principal apareix Tramichí, que diuen «Tramichí exhibe en sintonía», que ahir van tenir una trobada al Gran Saló del Poble de Pequín.
0: Molt bé.
1: Perfecte.
0: Genial, Raül, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
2: Tenim més titulars aquí a l'estudi també, Marc Güell.
3: Sí, tant El País com La Vanguardia posen la mirada a la Xina amb aquesta visita de Donald Trump. Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan, diu La Vanguardia, i també en aquesta portada expliquen que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. El País obren dient que Xi avisa Trump que la seva relació depèn de Taiwan, i un parell de titulars més d'aquesta portada. Un tràmit frena l'accés immediat a la feina a milers d'immigrants sobre aquest procés de regularització extraordinari, i que els professors de quatre comunitats estan en peu de guerra.
2: Fins demà, Marc.
3: Bona nit.
2: Doncs ens queden 11 minutets per arribar a la mitjanit i els volem aprofitar bé, com sempre.
0: La persona que avui tindrà l'última paraula del dia s'ha fet un tip de veure cinema. Diu que ella i el seu germà eren els únics nens de la sala perquè els hi duia el seu pare, tant sí com no, encara que fossin pel·lícules de terror que no li agradaven gens. Ara de seguida lligareu caps. Quan tenia 20 anys va veure la pel·lícula de Sofia Coppola, Les Verges Suïcides, i va tenir un xoc. Aquella pel·lícula la va marcar tant que molts anys més tard la va dur al teatre amb una nova mirada, en aquest cas, femenina. Sabem que va començar el lliure d'acomodadora i taquillera fins a fer-se un lloc entre els noms indispensables del teatre català contemporani com a directora. Solitud, Electra, Watching Peeping Tom són algunes de les seves obres que hem vist dalt de l'escenari, fins a arribar a la recent Tinc un bosc al cervell a la Sala Beckett, una mare que perd el seu fill de 7 anys al castell inflable d'un centre comercial, de nou amb molt bona crítica. Ella és la directora de teatre, Alicia Guri. Bona nit, com estàs, Alicia?
4: Hola, bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Has après alguna cosa avui, escoltant el Catalunya Nit?
4: Ai, és que he après moltíssimes coses. He après des de paraules com que per mi potser ja sonaven, però jo no les havia sentit mai, i que segur que estic segura que seran ara d'aquestes paraules que començaran a formar part del nostre vocabulari quotidià, com línia orbital o crisi civilitzatòria.
2: És veritat.
4: Però sobretot em quedo amb haver après l'experiència d'haver estat en un programa informatiu en directe, amb aquest ritme trepidant, i la vostra capacitat també d'improvisació, d'adaptar-vos, de gestionar el temps, i no havia estat mai en una situació així. Com que jo vinc dels arts en viu, les experiències en directe i en viu són el que més m'agraden.
0: Que és per tu el teatre, no? Perquè efectivament t'hi dediques, és la teva passió?
4: No sé, és la meva passió, és la meva manera d'expressar-me, és la manera que tinc de connectar amb el món, el meu oasi. Per mi el teatre és un oasi, és com un espai on la humanitat en el seu estat més pur encara es percep d'alguna manera.
2: I com hi vas entrar tu al teatre? Al món del teatre?
4: Doncs, a veure, en el món del teatre sempre havia volgut ser actriu de nena.
2: O sigui, tu volies actuar, eh?
4: Jo volia actuar, sí. I com quasi tothom que entra en el món del teatre, quasi tothom entra pensant en actuar. Llavors, després, quan entres, comences a descobrir que hi ha moltes més coses que el que està passant dalt de l'escenari, no? Moltes més oficis darrere d'un escenari. Recordo una vegada que vaig anar per primera vegada... vaig anar a un teatre i de cop vaig veure l'escenari des del públic, però sabent que jo havia de treballar-hi a sobre. I llavors, allà vaig tenir com una revelació de dir no només m'agrada l'escenari, sinó tot el que hi ha darrere. No sé, tot el que hi passa. I vaig entrar... vaig estudiar interpretació, però... i també per una cosa molt accidental a la vida, en un moment donat una persona em va dir, per què no estudies direcció? Una persona que no he tornat a veure mai més, i que em va dir, per què no estudies direcció? Vaig pensar, direcció? Jo no sabia ni que existia aquesta carrera. I llavors em vaig quedar amb la idea, vaig pensar, pues, per què m'ho ha dit? I pum, pum, pum, pum, i vaig investigar quina era la carrera, què s'estudiava, i vaig pensar, doncs potser sí que m'agrada. Però vaig entrar no pensant en ser directora ni dramaturga, sinó pensant en fer gestió cultural. Que era el que pensava que jo em dedicaria en aquell moment. I després doncs, vaig acabar la carrera, vaig fer el meu treball de final de carrera sense pensar en ser directora i no sé, doncs, vaig trobar que m'agradava, que se'm donava bé, que jo què sé... Sí,
2: ara em portes ja unes quantes, ja les hem anat explicant, i a més, amb bones crítiques. Què ha de tenir un text o una peça perquè diguis la pròxima que dirigeixo serà aquesta?
4: És algú com un feeling molt personal, perquè no puc descriure-ho. Òbviament m'agradaria dir doncs, que sigui una cosa que pensi que té sentit de fer avui en dia, que parla d'algun tema que val la pena posar sobre la taula, especialment temes tabús. M'agrada bastant complicar-me la vida parlant de coses que poden ser complicades de parlar.
2: L'últim cop aquí vam parlar de bruixes, l'últim cop
4: també,
2: que vas venir.
4: Sí, és veritat. Sí. Però al final crec que és una qüestió de feeling, de si realment sents que tens una relació personal amb allò que has d'explicar, perquè jo si no tinc una relació personal amb el que he d'explicar, no trobaré la manera de fer-ho.
0: T'ha estat fàcil fer-te un lloc com a dona directora de teatre?
4: A veure, he treballat molt i he tingut molta sort, perquè crec que les dues coses s'han de produir per poder estrenar obres en teatres a Barcelona avui en dia. No puc dir que m'hagi vingut regalat ni que hagi sigut fàcil. He treballat molt i molt, dobles jornades, bastant habitualment. Però també he tingut sort per algun motiu i el que he fet ha interessat o a la gent li ha agradat o alguns programadors o directors de teatre doncs, han considerat que els agradava el que feia. Si hagués sigut un home, no sé què m'hagués passat, no puc saber-ho, potser ho hagués tingut més fàcil, potser no en tinc ni idea. A vegades, al principi jo pensava que era molt afortunada i de com em vaig adonar, ostres, potser si hagués sigut un home és que encara hagués fet més coses, és a dir, jo em sento molt contenta, però potser si hagués sigut un home hagués fet més coses, no ho sé.
2: L'Àlex Gorina de teatre també en sap molt, sí. Però no t'ha temptat mai dirigir alguna pel·lícula o què?
4: Ell no, a mi...
2: Però tu mateixa, no t'ha cridat això?
4: Sí,
2: o què?
4: Sí que em crida, però és un llenguatge molt diferent, però sí que m'hagués agradat. Sí, passa que ara no m'hi veig.
2: Encara hi ha temps, però sí que és veritat que són dos llenguatges molt diferents.
4: Sí, són dos llenguatges molt diferents i el teatre té una cosa és molt més proper, molt més directe, no? Una pel·lícula és com que necessita tanta recerca de producció i després postproducció, em fa la sensació que el teatre és més immediat i pots dir més, ostres, tinc ganes de fer això i ho fas, no? I això...
2: Clar.
4: No sé, a mi em tira, vull dir que sempre serà més fàcil fer, o sigui, serà més immediat poder fer una obra de teatre.
2: Hi ha una faceta també teva, suposo més desconeguda, però ben interessant, que és que també portes el programa educatiu del Teatre Lliure.
4: Sí.
2: Com el planteges? Per què és bo que els nens i joves vagin al teatre?
4: M'encanta perquè el teatre és una eina pedagògica claríssimament. Hi ha per la mateixa definició de teatre, és a dir, al final allò que ens diferencia els éssers humans dels animals, entre altres coses, però una molt important és la capacitat d'autorepresentar-nos, és a dir, tenir consciència sobre nosaltres mateixos i poder-nos representar nosaltres mateixos, no? I els nens aprenen així, els nens aprenen amb el joc simbòlic, que al final és una autorepresentació també, no? És la manera d'aprendre, per tant, aquest fet humà, que és el que també defineix, és la base del teatre, és pedagògica. I llavors, sempre el teatre serà pedagògic, i llavors, en el bon sentit de la paraula. I llavors, doncs, és una eina que s'ha de fer servir en l'educació. És molt útil per molts, per moltes competències, i a mi m'encanta tenir les dues facetes. M'agrada moltíssim, m'agrada molt estar en contacte diari amb centres educatius, amb infants, amb joves, i ens plantegem des del programa educatiu del lliure tant accions que tenen a veure amb fer obres de teatre que ells vinguin a veure, com tota una línia que fem de projectes educatius que volen introduir el llenguatge escènic com a eina pedagògica a l'aula. I no sé.
2: I ben bonic que és.

0: Sílvia Pérez Cruz va treure àlbum divendres passat i ens hem quedat amb aquesta cançó. L'àlbum es diu Oral Abissal i aquesta cançó en concret és Abissal i és la que ens ajuda a anar-nos preparant pel Bona Nit Final.
1: L'última paraula del dia avui la dirà l'Alícia Gorina, directora de teatre. Va passar moltes hores de petita a les butaques de les sales de cinema, però ara jo crec que en deu haver passat més assegudes a les sales de teatre. Alícia, gràcies per acompanyar-nos avui i només queda que reblis el dia d'avui.
2: Doncs moltes gràcies i jo és que me n'aniré a dormir amb una missió que clara, que com ha dit la Colau, cal no creure en les narratives de les grans tecnològiques i crec que des del teatre justament és un espai que tenim per poder despertar l'esperit crític i convido a tothom i animo a tothom a cultivar l'esperit crític per no creure'ns aquestes narratives, aquests discursos populistes que avui en dia ens estan enfonsant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa està convençut que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa manté la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
2: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
3: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
2: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
3: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió, curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
2: Albert Prat, Catalunya Ràdio, Sacramento.
1: Més notícies, Toni Fortesa.
4: Les vagues al sector de l'educació continuen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Les que s'han fet a Girona i la Catalunya Central aquest dijous s'han tingut un seguiment del 55% segons el sindicat USTEC i d'un 21,5% segons el govern. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats no ha permès desconvocar les aturades. Les dues parts s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve.
1: Un equip de científics de Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. Ho explica l'investigador Francisco Pérez Cano.
5: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
4: El primer ministre britànic Keir Starmer ha nomenat James Murray com a nou ministre de Salut després de la dimissió de Wes Streeting, que plega per desafiar el lideratge de Starmer al Partit Laborista. Creix la pressió perquè el cap de govern britànic dimiteixi després de la desfeta electoral dels laboristes la setmana passada.
1: La poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat aquest dijous el Festival Barcelona Poesia amb una crítica al menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya.
6: Durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya, que la poesia era tan sols pròpia de salvatges. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes.
1: Fins al 21 de maig, Barcelona Poesia omplirà la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. S'han programat homenatges a Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcoler i actes amb música de Ferran Palau, Marina Rosselló, David Alegret. L'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis CRIT, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any.
4: La comunicadora ha reivindicat la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
7: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
4: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
1: els esports. No va passar endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit als jocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Reial Societat, amb gol d'Estuani i sumar 40 punts.
4: Aquest dijous també ha jugat al Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo enmig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València, 1, Rayo Vallecano 1.
1: En bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
4: I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final, amb els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
0: Fins aquí les notícies.
8: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
9: Un món on tothom està de vacances.
10: En creure un món.
9: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
11: Estic quan ella té un xe de bau, xe de bau per a tan bonau, de xorilla.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
8: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I va clavar l'espasa.

0: ahir és com si hagués fet dos programes de ràdio. La nit dels ignorants, fins a les dues de la matinada, en aquest estudi, com avui, i un segon programa més curt, dins d'un taxi, en conversa amb el conductor. Es deia Paulino, és extremeny, i em va demanar si em podia preguntar, ja que em recollia aquí davant, a Catalunya Ràdio, a quina hora feien el búnquer. Jo li vaig explicar que és un programa que ja s'ha acabat i que ara en Peyu fa la Renaixença cada migdia i es repeteix de matinada just quan acabem nosaltres. Va canviar de ràdio perquè portava una emissora musical i em va començar a explicar que el búnquer li agradava tant, que l'escoltava sempre, que el feia riure molt i que és una de les coses que trobaria més a faltar. Resulta que falten 6 dies perquè en Paulino es jubili amb 67 anys i deixa Catalunya, on va arribar quan tenia 6 mesos, i amb 14 ja es va posar a treballar. Em deia que la mare, que era analfabeta, el va fer aprendre el català, l'idioma, la llengua, tot i que la conversa ell la mantenia en castellà. Sempre escolta Catalunya Ràdio i mira TV3. Diu que això ho trobarà molt a faltar quan ara torni a la casa on va néixer, Extremadura, que s'ha anat arreglant a poc per fer-la confortable per ell i la seva dona i els fills i nets que els vinguin a veure. M'assegurava que té un arbre molt gran que li tapa l'antena i que justament no pot connectar amb TV3, d'on no es perd, sobretot, els programes de futbol. I li vaig dir que si ho buscava per internet ho podria veure igualment, cosa que no havia pensat, que l'arbre no el toqués. Total, que el viatge fins a casa va ser una conversa deliciosa amb algú que és a punt de tornar d'allà on va venir, que només té bones paraules per la vida que ha viscut a Catalunya i després d'estar 40 anys portant passatgers amunt i avall, primer en un taxi dels grocs i negres i després amb una empresa BTC. Sempre al volant. Li vaig desitjar bona nit i sobretot una bona jubilació. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Subirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.

0: Si us dic que la primavera ja és aquí, no us dic res de nou. Tots ho heu notat des de fa dies. Després d'un hivern plujós i més fred de l'habitual, els dies s'han allargat i han començat el bon temps. Algun dia més que un altre, això també, eh? Hi ha més llum i els colors semblen més intensos. La primavera també és sinònim de plantes i de flors, i d'això és precisament del que avui parlem a la nit dels ignorants. Hem pensat que seria un bon moment per convidar al programa un jardiner expert que ens resolgui totes les preguntes i els dubtes que tingueu sobre el que hem de fer amb les nostres plantes, perquè, de fet, els últims dies molts de vosaltres ens havíeu enviat alguns missatges i hem decidit avui dedicar-li una conversa en directe. Quan s'han de plantar, com s'ha de regar, quin adob els hem de posar, els hi pot tocar el sol... Segur que qüestions com aquestes o de molts semblants us ballen pel cap a l'hora de remengar-vos i de pensar quina planta poseu al balcó, al terrat, al jardí o en qualsevol racó de casa. I el més important, que us duri. Per això avui ens acompanya el jardiner Oriol Villatoro, amb una llarga experiència en la creació i el manteniment de jardins, que de fet havia estat col·laborador d'aquesta casa en diferents programes, entre ells el Matí de Catalunya Ràdio. Oriol Villatoro, bona nit, benvingut.
1: Bona nit, gràcies.
0: T'haig de dir ben tornat, perquè tu vas ser col·laborador amb la Mònica Terribas i vas ser algun estiu també...
1: Sí, alguns estius vaig estar fent secció de jardineria, per tant, ho sento mig casa meva.
0: Mig casa teva, i em deies, ara fa temps que no venia.
1: Sí, fa temps. De fet, a Barcelona només acabava baixant pel Barça o per venir a Catalunya Ràdio.
0: I avui no hi ha Barça, eh?
1: Avui no hi ha Barça, però ja vam gaudir-lo quan va tocar.
0: Ja estàs content, molt bé. Escolta, Oriol, la primavera deu ser per tu una època de molta feina o tothom té dubtes ara de què ha de fer o deixar de fer? O...
1: Per sort, molta feina la tenim tot l'any.
0: Tot l'any.
1: Però la primavera és una època d'estrès, sí. Principalment, perquè encara a dia d'avui tens trucades i en tindré la setmana que ve demanant-me feina, demanant-me jardins i dient-me, ho podré tenir abans de Sant Joan?
0: Home,
1: i
0: no.
1: Dic, no, de Sant Joan de l'any que ve, segurament sí, però abans d'aquest Sant Joan, impossible. És quan la gent se n'adona, recorda que té un jardí o una terrassa, diu, ostres, tot el que he tingut allà abandonat a l'hivern, ara vull tornar-ho a tenir bonic.
0: Clar, però figura que els jardiners ha de treballar tot l'any, no?
1: Tot
0: no només a la primavera.
1: Sí, però a la primavera és quan la gent se'n recorda de tot allò que té. I molts cops van tard, dic, no, és que tot això a l'hivern és quan s'hauria d'haver podat. I això, aquests bulbs s'haurien d'haver plantat abans. I aquesta aromàtica s'hauria d'haver podat quan va acabar l'anterior floració. Vull dir que és un... el jardí s'ha de tenir en compte tot l'any.
0: Clar. I si la persona que té el jardí no està pendent de tot això, doncs no tindrà el jardí per l'estiu.
1: Per l'època
0: o per l'època que toca, diguéssim, no?
1: Sí, sí.
0: Realment, la primavera és la millor època de l'any per les plantes? Perquè és quan estan més ufanoses?
1: Per gaudir-les, sí. Les plantes, clar, és el moment que més plantes fan la floració, però a mi m'agrada al final tot l'any d'un jardí, perquè veus l'evolució, veus a la tardor té el seu encant, veure quan cauen les fulles, però sí que a l'hora de veure color, la vigorositat de les plantes, a la primavera és quan més bonica està. I més aquesta primavera, perquè amb tota l'aigua que hem tingut,
0: això
1: els mesos d'hivern, i inclús aquests mesos encara estem tenint aigua, després fa tot unes estivades que es posa preciós, que això vol dir més feina per nosaltres.
0: Sí. Però clar, alguna d'aquesta feina, com tu dius, s'hauria d'haver fet abans.
1: Sí, hi ha molta feina que s'ha d'haver fet abans. Ara, el problema d'ara és que creixen molt les plantes bones, però les males herbes també.
0: També. Clar, si jo tinc un jardí i no he plantat res i ho planto ara perquè com que és la primavera haig de plantar, no ho tindré bonic aviat.
1: No ho tindràs tan bonic com si ho haguessin fet en previsió. Ara vas als vivers i pots trobar ja planta bonica, pots trobar tota l'aromàtica que vulguis, però, evidentment, triga més temps a implementar-se i d'aquí que estigui maca trigarà un període una mica més llarg.
0: Clar. A veure, comencem, per tant, amb aquestes plantes d'exterior, les que tenim a l'aire lliure, ara dèiem jardins. Quin tipus de plantes podem... o hauríem d'haver plantat ja abans, pel que em deies, no? Que vagin més enllà d'una sola temporada, que les puguem tenir i disfrutar més d'una temporada sencera, diguéssim.
1: Jo sóc molt partidari de la planta autòctona. La planta autòctona, l'espígol, els romanís, farigoles, tot el que podem trobar quan anem a caminar a Sant Llorenç és el que millor se'ns adaptarà aquí per clima, per temperatura, per humitat... No podem pretendre tenir jardins artificials en planta tropical es pot arribar a aconseguir, però no és l'idoni. Igual que tenir les gespes tan perfectes, aquell rei gras anglès que tenen a Escòcia, doncs aquí no tenim un país per tenir
0: aquest tipus de gespa. Això no és Escòcia.
1: Exacte.
0: No. Però és veritat, jo m'hi fixo en jardins de, no sé, de cases que veus, o de una sola casa, o cases que hi ha diferents veïns, que cada vegada més aquesta gespa típica anglesa va desapareixent.
1: Sí.
0: Hi ha propostes alternatives,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Les gespes s'han anat modificant, s'han anat variant, i s'han aconseguit llavors amb moltes menys necessitats hídriques, molt més resistents. Ja podem anar a grames, que després hi ha, o tipus de gramínia.
0: Gramínia.
1: Que després a l'hivern sí que no té el mateix color que una gespa, però aguanten molt més, menys necessitats hídriques, més sofertes, aguanten millor les temperatures, no agafen tant fong per al nostre clima, i hi ha varietats molt més adequades.
0: Si algú vol fer consultes, el 93207474, hem anat recollint aquests dies ja altres missatges que tenim ja enregistrats, altres persones que ens han deixat missatges escrits, per exemple. Començo amb algunes preguntes d'oients, si et sembla,
1: sí.
0: o vols que parlem d'adobs abans, si és el que necessitem?
1: Si vols començar per les preguntes, perquè potser alguna té relació amb algun adob
0: i
1: ja podem parlar-ne.
0: A veure, la Marta de Cornellà ens fa arribar la pregunta. Diu, no hi ha manera que les herbes aromàtiques envisquin al balcó sense que els hi toqui molt el sol. Només aconsegueixo que em broti una mica la menta, tot i que un dia penso que és morta, i al cap d'uns dies torna a brotar.
1: Sí, la menta al final té això, que sembla que treu els quatre branquillons allà i de cop, en una setmaneta, dius, ostres, si torno a tenir aquí una mata de menta.
0: Què passa amb les herbes aromàtiques?
1: L'aromàtica el que necessita és bastant sol, sobretot els espígols, romanís, per tenir una bona floració, quan més sol té, millor. Sí, necessita dosis de sol. Si és una zona ombrívola, la planta sobreviurà, aguantarà, però farà molta menys floració. Els espígols més florits els trobem quan estan allò al mig de places que tenen més sol, inclús els que estan sota d'algun arbre ja no t'està fent la mateixa floració.
0: Clar, s'han de posar juntes? Si tu vols tenir això, una mica de menta, una mica de, jo què sé, sajolida, una mica de no sé què, és millor, perquè a vegades mires jardins i dius, mira, tot això són plantes aromàtiques i les tenen juntes. És millor o es fan mal unes a les altres?
1: No, es fan competències i estan molt juntes perquè les arrels acaben competint, però la planta aromàtica amb test de 2,5 litres, perquè ens entenguem que fan uns 20 centímetres d'alçada, les pots plantar a uns 30 centímetres de separació i no s'acaben fent competència inicialment. És veritat que amb testos tenen més necessitats i li has d'estar més a sobre que si està plantada en un terra. En el terra, al final, l'arrel es pot desenvolupar més bé, et troba més humitats, en canvi el test has de regular molt més els recs i has d'estar més a sobre, els nutrients també els has de portar tu amb més constància que si estan a terra.
0: I necessiten una mica d'humitat i sol, has dit,
1: I sol. Per fer la floració necessiten sol.
0: Molt bé. Després, l'Aina, des de la Seu, diu quines són les millors flors per tenir en un balcó a Barcelona on a l'estiu hi toca el sol de ple durant bona part del dia i quin és el millor sistema per regar-les quan marxem de vacances? Clar, aquesta és l'altra.
1: Val, pels balcons podem anar... L'aromàtica mateix també pot aguantar molt bé,
0: Sí?
1: I si no, podem anar al típic gerani, que el que hem d'estar més en compte del gerani és la papallona, que si veiem que ja se'ns està començant a menjar, hem de començar amb tractaments fitosanitaris i estar-hi sobre. I en quant a rec, el més pràctic... Bueno, i si no, també podríem treballar amb flor temporada, que els té molts cops. Ara posar unes begònies, que hi ha les de fulla clara o fulla fosca pel sol, doncs un balcó també en planta de temporada queda molt bé.
0: Molt bé.
1: I després el tema del rec, l'ideal és poder muntar un sistema de rec autònom, un programador d'aquests que
0: pots... De gota a
1: gota. Sí, un gota a gota, que el pots posar a l'aixeta, pots passar una tuberia cega, és a dir, sense forat, i després vas punxant un microtub i el fas arribar a cada planta on vulguis.
0: Jo he arribat a fer coses inversemblants, que ara faré riure o farà riure la gent. El típic, que aquest l'he vist en altres llocs, una ampolla petita d'aigua que per avall,
1: i
0: la planta va agafant l'aigua com vol, segons la teoria...
1: Sí.
0: Serveix?
1: També serveix. Li fas un foradet petitet, la poses cap per avall i després ja va absorbint.
0: Ella mateixa va agafant.
1: Sí.
0: Inclús, així pot durar uns dies, no?
1: Sí. I inclús alguna galleda amb aigua, un drap
0: això
1: de cotó... I per capil·laritat, sí.
0: Això també ho he fet. És una mica ridícul. Més com drap, com un...
1: Una corda de
0: cotó. Sí, una corda
1: també,
0: de cotó.
1: També serveix.
0: Serveix?
1: I el que està bé quan marxa, si no, és intentar fer com un petit oasis. Regrupar-les totes a algun lloc, inclús cobrir-les amb un plàstic sense ofegar-les i asfixiar-les, que tingui ventilació, però aconseguir aquella zona que hi hagi una mica més d'humitat, amb galledes d'aigua...
0: Sí.
1: i així fas com aquell oasi i t'aguanta més bé.
0: Ah, mira, veus?
1: També per retenir la humitat, el que va bé posar a la base de les plantes és escorça, per exemple, que també ens va bé perquè dona acidesa a la planta i ens reté molt més la humitat. Fa que el sol no tingui contacte directe amb la terra i ens aguanta molt més la humitat.
0: I si quan tornes no veus aquell desastre, aquells cadàvers sí, que fan una
1: que costa,
0: pena...
1: Sí. I si li has dit al veí i no t'ha regat, també t'ho trobes tot
0: aquí,
1: molt...
0: Aquí ja no li dius a ningú, això ja... Sí,
1: conec gent que fins i tot les ha posat a la banyera dins a casa. Per sí, dues setmanes, a la banyera... Sí, sí.
0: I no passa res si són d'exterior i van a la banyera?
1: Si és temporal, una temporeta petita, no.
0: Petita, no. Molt bé, allò. Tres mesos, no, mare.
1: No, tres mesos,
0: 12
1: no.
0: Dies de vacances encara aguantaria.
1: Tres mesos que deixin la clau a algun familiar. Exacte. O contractin un jardiner o ja posin un sistema de rec. A dia d'avui hi ha sistemes de rec molt econòmics. Sí. D'instal·lació molt fàcil, abans de marxar a vacances que canvien la pila, perquè això també m'he trobat, que tornen i diuen, què ha passat? Ostres, la pila és la de fa dos anys i no ens ha estat regant.
0: Clar.
1: Però si no, és fàcil d'aconseguir-ho.
0: Molt bé. Ens truca l'Agnès des de Miralcamp. Bona nit, Agnès.
2: Bona nit a tots els ignorants. A veure, a aquest senyor jo li volia dir que m'han regalat una planta, que és verda, fa una fulla molt llargueta i estreteta. És verda, del fondo verda, i té com uns topos a sobre més, com més fosquets. I de darrere és vermellosa. Em fa una funció. Ara mateix l'he tornat a buscar al menjador, que la tinc sobre la taula del menjador, ja l'he portat aquí a la cunya. Hi ha tres branques molt llargues. Llavors em resulta que ara al vespre totes me se posen totes plegadetes al voltant d'aquestes tres branques al mig. I demà al matí, quan marxo, perquè no marxo massa matí, me la trobo tota oberta. Totes aquelles fulles que es ben toquen a baixobre de la taula. Com és això? No ho havia vist mai amb una planta així. Cregui'm que m'agraden molt les flors, n'he tingut de tota manera i de tot, però com aquesta mai. Aquí a l'etiqueta diu Galatea, no sé quin nom és.
1: Sí.
2: Una Galatea.
1: Una Galatea, sí.
2: I per què ho fa això, aquesta funció, aquesta planta, això?
1: Doncs a la nit ja es posa com a dormir, com en estat vegetatiu,
2: sí.
1: I al matí, quan torna a tenir la claror així, es torna a despertar i torna a aixecar el fullatge, sí. I és curiós de veure,
0: Sí, sí, és veritat.
2: Sí.
0: Jo també n'havia tingut.
2: Dic, i què t'ha passat ara? Perquè el que me la va regalar, doncs vull dir, estic molt agraït.
0: La planta se'n va a dormir.
1: Sí, es posa també en estat vegetatiu, descansa, mode avió, i l'endemà ja es torna a reactivar, sí.
0: Molt
1: és
0: bé.
1: Bonica, la planta. Sobretot, vigila amb l'excés d'humitat, perquè molts cops pateixen d'això. Les d'interior, en general, la gent les acaba matant per excés d'humitat. Vull dir, vés en compte amb això i ja està.
0: Perfecte.
2: Sí.
0: Gràcies,
2: Agnès.
0: Dues
2: vegades a la setmana un rajolinet d'aigua. No, si hem tret dos o tres branquetes més.
0: Perfecte.
2: Des que me la van regalar.
1: Bona senyal.
2: Doncs ja m'ha tret, t'ho feia dos o tres mesos, i ja m'ha tret dos fulletes més, noves, i vull dir, en fi, vull dir, molt bé.
1: Ha trobat el lloc, doncs bona
0: gràcies,
1: senyal.
0: Gràcies, Agnès, que vagi bé.
2: Vale. Anna. Vale. Bona nit a tots.
0: Bona nit. Anna, des de Mirasol, bona nit.
3: Jo volia consultar-li a aquest senyor una planta, tinc una planta de Nadal,
0: sí,
3: que se m'ha quedat tota verda, les fulles verdes, molt maques. Jo voldria conservar-la, voldria saber com s'ha de conservar aquesta planta.
1: La ponsètia, ara parlar amb aquestes temperatures de ponsèties es fa estrany i tot,
0: sí,
1: però està molt bé conservar-la d'un any a l'altre, perquè la gent normalment es pensa que és només de temporada, la té allà, no la treu ni del plàstic, se li acaba podrint perquè es queda tota l'aigua dins i s'acaba fent molt bé i la tiren. Vull dir que està molt bé, la felicito per tenir-la a aquestes alçades encara viva.
0: Tan verda.
1: Normalment, quan es posa així... Sí. El que li faria falta és fòsfor. El fòsfor és el que li donarà... Necessita bastant nutrient, eh? En general, potassi, fòsfor i nitrogen.
3: Sí.
1: Si només li posés el nitrogen, es començaria a espigar més, però no aconseguiria tenir el color vermellós i més fosc que necessita. Sobretot és el fòsfor el que li anirà bé. Això, als centres de jardineria, si demana algun adob ric en fòsfor, li donaran i li anirà bé per la planta. Per la ponsèria li anirà molt bé.
3: L'has de tenir a dintre, oi?
1: A dintre, sense que tingui sol directe, intentar també evitar les corrents d'aire i després a l'hivern intentar evitar calefaccions i sobretot el sol directe no, que tingui llum, però no llum directe que la podria recremar la fulla.
0: Perfecte. Ja. Molt bé, Anna.
3: Està molt maca. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: En Carles, des de Barcelona, bona nit.
4: Sí, hola, bona nit. Sí, la meva consulta es tracta d'una olivera que en totes les fulles arriba un moment que es necrosen per la punta, per l'àpex, acaben caient i després torna a rebrotar. I sempre fa el mateix cicle.
1: Però la punta es posa com marronosa, però
4: sí,
1: quan l'apretes es posa com cartró, més aviat dura o tubeta?
4: No, més aviat dura.
1: Dura.
4: Més aviat dura. Jo he vist algunes imatges per internet i sembla que era una mancança de potassi.
1: Sí.
4: Li poso potassi, sí. però això no li millora excessivament.
1: Potassi, ferro també, i s'hauria de mirar si la taca també va més al centre de la fulla, que no fos algú de fong. Si et fa alguna taca més arrodonida i central a la fulla, pot ser que estigui agafant una mica de fong o de boro. Això s'ha de tractar amb un fungicida. Pot ser que només amb el potassi ja ho poguessis salvar, eh? I d'aigua sí. Cada quan la regues?
4: No, ja no la rego, perquè abans tenia rec automàtic i la regava regularment, ara he canviat d'estratègia i no la rego, però la planta, l'arbre continua fent el mateix cicle, eh? Fulles que surten, fulles que malenteixen aquí de l'àpex, cauen i tornem-hi.
1: Sí, sí,
4: però
1: sí.
4: Bueno, l'arbre no, vull dir, aguanta, però té aquest comportament.
1: Sí, va perdent el fullatge, no?, i et treu fulla nova, no?, per això, sí. Vull dir que va renovant la fulla.
4: Sí, sí, sí.
1: Probablement, jo li faria un tractament de fungicida, també, per, ni que sigui preventiu, i després amb el potassi, si li poses nitrogen, també li anirà bé. I després, si li pots posar un cop al mes el calat de ferro, remenar una mica la terra, sobretot oxigenar-la, i anar posant ferro, jo crec que ho podràs salvar.
4: Bueno.
0: Perfecte.
4: Vale.
0: Molt bé, Carles. Bueno. Gràcies. Que vagi bé. Missatges que ens han deixat gravats també per consultar amb l'Oriol Villatoro. A veure, un altre Oriol que ha fet aquesta consulta.
5: Hola, bona nit. Doncs jo tinc un tiler que deu tenir uns 8 anys o por ahí, més o menys, i em passa que cada estiu, ara per la primavera, es posa preciós, li surten totes les fulles i està perfecte, i cap a mitjans d'agost ja fa 2 anys seguits que se li posen totes les fulles grogues i li cauen i es queda pràcticament pelat com a la tardor. Què puc fer perquè això no passi i se'm mantingui verd i bonic fins a la tardor? Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: A veure, els tilers i altres arbres, eh? Quan pateixen estrès hídric, el que fan és mecanisme d'autodefensa, despullar-se. Treuen tota la fulla per mantenir, assegurar la supervivència de l'arbre. Uh-huh. Per tant, treuen tota la fulla, la muden, van 2-3 mesos avançats, que és el que ens comenta ell, que la pela a l'agost, em sembla que ha dit, això, va 3 mesos avançat, per això és per estrès hídric. El que hauries de fer és remenar bé la terra, com he dit abans, i els mesos aquests més calorosos, les setmanes de més calor, compensar-ho amb aigua. Perquè simplement és estrès hídric el que pateix.
0: I que li falta.
1: És falta d'aigua. Clar. Sí, ni que fos un cop a la setmana, deixar allà, fer una bona regada, deixar-lo ben empapat i el fullatge aguantarà més. Al final és això, és un mecanisme de defensa que
0: perquè
1: fa...
0: Perquè no mori l'arbre,
1: és
0: no?
1: Supervivència.
0: Per salvar-se.
1: Sí, és a dir, trec tota la fulla però em salvo. Ah. I després l'any següent torna a fer la brotada.
0: Molt bé. La Montserrat de Matarons deia el seu llimoner sempre li havia donat llimones bones, però aquest any eren més petites i verdes. I, a més, li havien sortit unes branques amb punxes com si fos un roser. I hi va haver algun oient que li va dir que això ho havia d'eliminar.
1: Sí, probablement el que li han sortit són els xupons que surten de l'interior o del peu de l'arbre, que el
0: xupons,
1: que fa...
0: Xupons, es diuen, xupons.
1: Sí, acaben xupant l'energia de l'arbre i fa que sigui menys productiu. Això, millor tallar-los, i que hagi produït menys, poder també és que no s'hi ha fet la poda adequada i s'ha anat deixant créixer, i l'arbre no ha pogut desenvolupar-se del tot. Per això ha fet producció, però no ha arribat la llimona a fer-se suficientment gran i productiva. Si traient aquests xupons i fent la poda que toca a l'hivern, probablement li tornarà a produir.
0: Hi ha un altre missatge sobre llimoners. La Dora diu, per què se'n moren els llimoners? Diu, només aguanten una florida i un fruit. Després, res.
1: Jo crec que això ja és algo més personal amb ella i el llimoner, perquè en general potser li aguanta el primer any això, perquè és l'any que et ve del viver, et ve amb les condicions idònies, s'ha de mirar on es planta, si, clar, és una pregunta molt, molt oberta, perquè
0: molt
1: no sé
0: oberta.
1: Si el posa en un test, en el terra, si hi posa un bon drenatge, si el terra també és ric en ferro, els llimoners necessiten molt ferro. Hi ha gent que només li va tirant nitrogen, les boletes aquelles blaves típiques de nitrofosca.
0: I això al sol no serveix.
1: Això fa que es vagi espigant, que et tregui molt fullatge, però et produeix menys. En canvi, quan li poses ferro, el llimoner, a més, el demana molt, el ferro. Quan la fulla se'ns està posant ja groguenca i el nervi central groguet és que necessita ferro. A la temporada primavera-estiu, cada 15 dies, aplicar-li ferro.
0: Molt bé. Ara, la Constança, fa uns dies en directe, ens feia aquesta pregunta.
6: Ara voldria preguntar, per fer un abono
2: amb una planta, amb una planteta que està mitja escarrancida, un abono de casolà, quin me recomanen?
0: Que, però de quina planta estàs parlant? Ho dic perquè potser la gent pot encertar millor.
2: Una, com es diu, les de Nadal, una...
0: Ponsètia.
2: Una ponsètia.
0: Una ponsètia.
2: I ara, doncs, ha nascut tres branques i té fulles, sí, però la vull me ressorgeixi més, saps? I a veure quina bono...
0: Una ja, cosa casolana perquè pugui...
2: I després la canviaré també de
0: test.
2: I llavors quin abono li puc fer així casolà.
0: D'acord, perfecte. Què?
1: No sé si l'oient té compostadora, no compostadora, si té alguna cosa de compostatge a la que s'ha anat podrint, a la que faci el canvi de test, millorar aquell nutrient amb el mateix compostatge... I el marro del cafè va molt bé. Si té cafetera...
0: Ah, sí? Pensava que això era una cosa
1: no,
0: que...
1: No, això va bé. A més, també com a repel·lent d'insecte i com a fungicida. Va molt bé.
0: Ah, sí?
1: Sí, no és allò que es diu de... No, canta-li, que segur que si li cantes es farà més gran. No dic que sigui fals, perquè hi ha gent que li canta i li funciona. Però el marro sí que funciona.
0: Per això, fungicida...
1: Com a fungicida, com a insecticida, repel·lent d'insecte i també com a adob.
0: Sí. Jo pensava que això era una cosa que dius, no saben què fer-ne i ho posen aquí.
1: Sí, no, és no. Com qui tira el cul del got d'aigua.
0: No, perquè, clar, si em fa servir cafetera...
1: Sí, fa servir la cafetera, sí.
0: Sempre ho llences.
1: Inclús les càpsules aquestes...
0: També en tenen a dintre.
1: I pots posar-ho, sí.

0: Fa uns dies l'Alba va trucar al programa i ens va fer aquesta pregunta sobre les tiges de les roses de Sant Jordi.
1: Escolta, llavors els troncs m'han dit que si els poso amb aigua uns quants dies, que fan com unes potetes i es poden plantar.
0: Això, veus? Això ja és pels ignorants. Aquesta no la sé.
1: Jo tampoc.
0: Els troncs de les roses, eh?
1: Sí, els troncs, les tiges es diu, no sé com se diu en català ni en castellà.
0: Sí, la tija o el tronc, sí, sí. Doncs a veure si algú sap contestar si es deixen amb aigua, has dit, no?
1: Sí, amb aigua, uns quants dies, diu que fan com uns pèls, com unes coses que això diu que si ho plantes...
0: Per plantar.
1: Però sense posar res, eh? Jo hauria de posar-hi... Sí,
0: ho preguntarem. I si no, com que aviat farem un tema sobre flors i plantes amb un expert, li demanarem això, Alba. Perfecte.
1: Bueno, doncs ja estic, eh? Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Doncs mira, l'expert és aquí, l'Oriol. Què li diem a aquesta dona?
2: Jo entenc que els pèls que refereix deuen ser les arrels.
0: Exacte.
2: Que surten de la tija de la rosa. És veritat que fer esqueixos amb la rosa de Sant Jordi és més difícil, perquè hem de pensar que són flors que han tallat fa més dies, que venen probablement amb més producte químic per tenir-les més boniques pel dia de Sant Jordi, però es pot fer, també, es pot fer. El primer que s'hauria de fer és el tall de sota, fer un tall en diagonal, perquè així l'arrel es pugui desenvolupar més bé, treure-li tot el fullatge i tallar la rosa. I així podem provar de fer un esqueix amb la mateixa tija d'aquella rosa que tenim. I sí que és posar-la amb aigua o inclús posar-la amb una patata, que també li dona aquesta humitat perquè es desenvolupi. I per fer-ho ja al màxim de bé seria comprar hormones d'arrelament, sucar la tija aquesta amb hormones d'arrelament.
0: Hi ha hormones d'arrelament?
2: Hi ha hormones d'arrelament, que van molt bé. Ajuden,
0: sí, estic aprenent tantes coses avui.
2: Sí, sí, per fer esqueixos és l'ideal. Sucar-ho amb les hormones d'arrelament i ajuda molt més a treure que aquella branqueta et torni a treure arrel.
0: I llavors pots tenir l'any que ve el teu propi roser.
2: Sí, sí, sí. És més fàcil fer-ho d'un mateix roser, amb una tija jove, treure-li això tot el fullatge per evitar que tingui despesa energètica, diguem-ne, per tot el fullatge i que s'entri a treure arrel i sí, sí.
0: Molt bé. La Patrícia ens ha deixat aquest missatge, diu, com puc fer créixer una, espera que ho diré bé, zamioculca? Ho dic bé?
2: Sí.
0: Diu, la rego quan la terra està molt seca i té llum directa, però no li surten branques noves.
2: Sí, a veure, el rec és important, l'adob també. No sé si quan la va comprar la va canviar en un... No sé si la té en test, en terra... Clar, són preguntes...
0: Clar, necessites més.
2: Sí, són una mica obertes com per donar una resposta més exacta, eh? Depèn la humitat que tingui. Si la rega un cop al mes... Ai, un cop a la... Cada quan ha dit?
0: La rego quan la terra està molt seca.
2: Quan està la terra molt seca. Potser és que pura també una mica massa i...
0: No hauria de regar una miqueta
2: fer-li
0: més.
2: Fer-li un rec cada 10 dies, deixar-la en aquell moment, deixar-la ben humida. Si l'ha plantat en un test, assegurar també sobretot el tema del drenatge, que després no se li quedi l'aigua embassalada, i posar el plat a sota no només és per evitar haver de fregar si ens passem d'aigua, sinó també perquè l'aigua es queda allà estancada, que la mateixa planta la vagi absorbint, que la humitat la vagi absorbint quan la necessita. Perquè hi ha cops que és allò, no, si la rego... Bé, he passat a regar molt, a regar massa poc, perquè la rego un cop al mes. Hi ha cops que ens passem de poc. Després, no, li tiro el culet del got i...
0: Ja està, no.
2: I sí.
0: Després, ja parlàvem abans de flors pels balcons, però hi ha un altre missatge de la Teresa, que ella parla si pot posar en un lloc que dona sol a la tarda les campànules, si li poden...
2: Sí, sí, sí, sí, li pot aguantar. Depèn les hores de sol que té, si diu que té sol de tarda...
0: De tarda.
2: Sí, que,
0: clar,
2: que
0: el sol de tarda també... ara i el de quins dies serà més fort.
2: Sí, sí, sí, però sí que li han d'aguantar, eh? En un balcó i amb tés ha d'aguantar.
0: Ha d'aguantar. En Joan, des de Lleida, demana quin tipus de substrat és el més recomanat per les plantes.
2: Qualsevol substrat... A veure, n'hi ha més... També depèn de cada planta. No totes tenen les mateixes necessitats exactes. Algunes et poden necessitar més nitrogen, altres més potassi. El que parlàvem de les poncèties, que necessita més fòsfor.
0: Sí.
2: Però, en general, els centres de jardineria, els sacs de substrat universal que tenen són adients. També recomano, no per fer baralles internes, anar a centres de jardineria especialitzats. No comprar-ho a la gran superfície on vas a comprar el peix, agafar també un sac de substrat, perquè no és, en general no és la mateixa qualitat de substrat.
0: I després també diu quin pH és el més adequat per unes orquídies.
2: L'orquídia, en realitat, el que et viu és entremig d'escorça. Vull dir que...
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. El que necessita més l'orquídia, per això els posen en aquests envasos més transparents, sí, els testos aquests transparents, i el que viuen és de la humitat que li genera la pròpia escorça. Vull dir que el que necessita és bastanta acidesa, sobretot.
0: bona.
2: La humitat i l'acidesa.
0: L'acidesa,
2: sí, clar. I després és trobar-li lloc, perquè...
0: Sí, a vegades això, tens una planta en un lloc i no et viu, i sí, de cop i volta la canvies de lloc, sí, i allò tira.
2: M'hi he trobat, dius, no, la tenia allà al menjador i no sé què, diu, mira, la vaig apartar bé, venia gent, la vaig deixar allà a la finestra, sí, del lavabo, i el lavabo s'ha posat preciosa. Sí. I més les orquídies, que són delicades.
0: Són molt delicades.
2: És tot un món. El de l'orquídia mereix un programa només per orquídies.
0: Només per orquídies.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, és tot un món.
0: Després hi ha una altra reflexió, que va una mica més enllà, que ens ha enviat la Fina des de Nou Barris.
3: Si usted tuviera la facilidad de comunicarse con las flores de toda la creación, en particular la rosa, ¿qué cree usted que le contestaría si le preguntase dónde se siente mejor? Si en el rosal, hasta expirar en él en su corta vida, preferiría dejar su vida, como digo, en el rosal que la vio nacer, o expirar en las manos de una dama hermosa, enamorada, joven y caprichosa, exhalando extasiada su perfume, rosa que se la regaló su amado. ¿Qué cree usted que contestaría la rosa?
0: T'he deixat pel final la reflexió més metafòrica.
2: Buah, estic reflexionant-hi jo.
0: És que el dia després de Sant Jordi, aquesta gent va trucar i va dir que li sabia molt de greu totes les roses que morien per Sant Jordi.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I ara fa aquesta pregunta, no? Si li demanes a la rosa, què prefereix?
2: Probablement aquestes roses ja no haguessin estat creades si no hi hagués Sant Jordi, també. Vull dir que és un peix que es mossega la cua.
0: Bona, sí.
2: Però jo crec que el roser de color vermell em diria una resposta, el roser de color blanc una altra. El roser blanc potser preferiria morir-se i passar els seus últims dies enganxat en el roser, i el vermell preferiria ser entregat a la seva preciosa estimada.
0: Veus? Ja està. Va, un aplaudiment, un aplaudiment. I va, última trucada, perquè aquest home l'hem de deixar anar a dormir, si no demà els seus fills li faran el dia impossible, pobre. L'Elisa, que ens truca des de Sabadell, bona nit.
4: Oh, bona nit.
0: Digues, Elisa.
4: Bona nit. Miri, és que m'han regalat una hortència molt maca, ara pel meu aniversari, i l'he posat, diguéssim, l'he posat en un gerro més gran, l'he posat terra bona, i clar, però és un balcó que li toca una mica bastant. Ara m'hi he fet posar un toldo, però tot i això li toca una mica el sol a la tarda. Què podria fer perquè, bueno, que visqués, que no se'n mori?
0: Que no se'n mori.
2: Bé, si és només sol de tarda i són tres horetes o així que li acaba tocant, que ja és un sol que no és tan fort com el de migdia, ha d'aguantar bé, l'hortència. Intentar mantenir-li la humitat, el que he comentat abans de posar l'escorça també sobre la terra, que anirà bé perquè donarà aquesta acidesa que necessita l'hortència, aguantarà més el color i retindrà més aquesta humitat també. I el que he fet de trasplantar-la ja i posar-la en un test o un recipient més gran, també ja li haurà anat bé. Sobretot això, mantenir-li la humitat, i si són tres horetes de sol i hi ha més de tarda, no passa res.
4: Jo la rego cada dos dies, perquè quan veig que la flor es posa així com una miqueta, la rego, perquè quan s'ha de regar, més o menys.
2: Jo faria els recs més espaiats i més quantitat d'aigua. No sé ara quanta aigua li tira cada dos dies, però jo ho faria cada 4-5 dies i potser una mica més d'aigua. I mirant que quan comença a omplir-se el plat de sota, ja no tirar-li més aigua.
4: No se m'omple. No se m'omple el plat de sota.
0: Doncs potser ha de tirar més aigua.
2: Potser clar. Faria això. Espaiaria una mica més, però així deixaria la terra una mica més humida.
0: Molt bé, Elisa.
4: Una altra pregunta, i perdoneu. És que tinc una planta que me la vaig plantar i me se va fer molt maca, de la llengua de suegra, no?, que es diu la llengua de suegra. No?
2: Sí.
4: I, bueno, doncs com que li ha tocat el sol, poder també l'he regat, a lo millor. La vaig treure, la vaig, diguéssim, canviar la terra i la vaig tornar a plantar i a veure si em torna. Sembla que m'està tornant a almenys posar-se la fulla més verda.
2: No, segurament tornarà a agafar, doncs, sobretot a l'hora de fer el recs, que no sigui a les hores de migdia, i intentar evitar tocar tot el fullatge amb l'aigua, perquè això el que fa al final és fer que el fong es pugui reproduir, si agafa fong, i si és en hores de sol pot fer efecte lupa i cremar les fulles. Intentar evitar això, l'excés d'aigua, i sobretot a les fulles mirar que no es mullin.
4: I el sol no li pot tocar, aquesta planta?
2: Quan menys sol tingui, millor. Sí, sí. Si, no, té ja, una, ja. Si té unes horetes de sol també i no és el de migdia, tampoc li passarà res. Sobretot mantenir-li ara una mica la humitat perquè es torni a començar a desenvolupar i un cop implementada tornar a reduir els recs.
0: Perfecte. Perdona, ja està Lisa, Lisa, que és que l'hem de deixar marxar.
4: Vale, vale, perdoni. Gràcies,
0: Gràcies. Adéu-siau, bona nit.
4: Adéu,
0: perquè si no, no acabarem això i aquest home no podrà anar a dormir. Acabo, Oriol Villatoro. Sí, jo que sóc un desastre i que les coses se'm moren i un dia m'agafa moltes ganes i després, de cop i volta, estan molt bé les plantes i un bon dia em deixen d'estar bé. Quin, com jo, molta gent suposo, quin consell em dones? Què haig de tenir? Una mica de sentit comú, dedicar-me una mica més, ser més perseverant, perquè les plantes t'agraden, però no et duren.
2: Llavors... El telèfon d'un jardiner.
0: Home, no, quatre plantes no et faria ni cas.
2: No, és broma, és broma.
0: Et poses a riure.
2: No, el tema del substrat és dels temes més importants. Mm. Si ens estem acostant l'estiu, el tema de l'aigua també és un tema molt important. Si sabem que hem de marxar, mirar el tema d'un programador d'aixeta, un sistema de reg senzill, i són coses molt bàsiques. Per una terrasseta, al final, és fàcil tenir-la al dia i tenir-la controlada. Sobretot el que necessita és atenció, és estar-hi sobre. No oblidar-te ni al cap de tres setmanes anar-hi, ostres, i això se m'ha mort, ostres, i això està
0: regat,
2: tot tacat.
0: No sé
2: ostres,
0: què.
2: Això que vaig deixar tot ple d'aigua, l'aigua s'ha quedat aquí i se m'ha podrit la planta. Perquè al final, si ho vas observant, no diré diàriament, perquè tots
0: dedicació,
2: anem de boli...
0: Dedicació, setmanal però, com a mínim.
2: Exacte, exacte. Sí. Quan surts allà fora un moment, observar-les una mica i després mirar a veure com atacar-ho.
0: Molt bé. Farem cas a l'Oriol Villatoro. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí al programa.
2: Vosaltres.
0: I res, que descansis.
2: Moltes gràcies. Bona nit.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
2: La Rigor Visita Papal 2010 va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Catalunya Migdia.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
0: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
0: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Ara passa un minut de 3:15 de la matinada a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ara ja hem aparcat les plantes i hem contestat el màxim de coses que ens heu demanat. I ara sí, qualsevol altre tema. Disposats a escoltar el que ens diu en Josep des del Parc Güell. Bona nit, Josep.
11: Hola, bona nit, Marta. Carai, perdó. Era per respondre la pregunta que va fer una senyora ahir que tenia un mussol a l'ull,
10: sí,
11: que li van dir que no sabia que era l'aigua timolada, que ja va dir-ho, que era la farigola,
10: sí,
11: però el que no van dir ahir és que això, el rentar-ho amb farigola, que s'ha de fer amb un drap, amb un cutafluix, que sigui a l'aigua calenta. Com més calenta, millor. Que això estova el mussol. Jo no n'hi tinc mai cap, però he tingut alguna vegada això, el furoncus. El furoncus va ser el mateix. Durant la mili em va sortir la mili, però l'àvia, la iaia, em deia a mi que no... Que no em mediqués, que fes que el recepte, o sigui, el d'això...
10: La solució.
11: Era això, aigua calenta de farigola,
10: sí,
11: aigua timolada, i no apretar-lo mai, mentre estigués verd. Un cop ja està madur, allò que veus que està madur, llavors ja surt el tap, que diuen el tap, i es cura. I això, a mi, em deia a mi que no prengués cap pastilla d'això, perquè jo no sé si vaig polir o no. Resulta és que des de que jo vaig tindre, que va ser durant la mili, no n'hi tinc mai més cap. No sé si he agafat i que ha timoritzat contra aquest aquí
10: és un virus, no?
11: Ara em surt això. Bueno, no és virus, és...
10: Un bacteri.
11: Ara, bacteria.
10: Sí, això.
11: Doncs sí, si ha timoritzat, però no me n'estudia mai més cap.
10: Doncs quina sort, molt bé.
11: I això, jo per això ho deia jo, de que a vegades això de prendre pastilles i prendre medicaments, a vegades aquests remeis casolans són
10: funciona,
11: més efectius.
10: Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Josep.
11: Doncs vinguen.
10: Que vagi bé, bona nit. Adéu. Adéu. En Josep Lluís, que ens truca des del barri d'Horta, a Barcelona, bona nit.
12: Hola, bona nit. Mira, no he trucat per... Jo tinc plantes i cactus i moltes plantes, però no he gosat trucar perquè, com tenia preparat les preguntes que tinc necessites, dic igual després no m'acuento de que les digui, per tant...
10: No, perquè abans només estàvem passant les preguntes sobre plantes. Vull dir que ara pots fer la que vulguis.
12: Va, i les que vaig a fer són les que tinc escrites des d'ahir, i ahir sé que crec que va haver un programa més curt, va ser ahir... O simplement que vaig dormir, crec.
10: No, va ser un...

0: mitja hora més curt el programa, sí. Vam començar dos quarts.
1: Les preguntes de que tinc escrites són molt aquestes, i molt fàcils que s'entenen molt bé, penso,
0: digues. A veure.
1: Qui i en quin any es va escriure la cançó del gegant del Pi? Ara balla,
0: Sí, senyor.
1: Moneix tothom.
0: Molt bé.
1: I la següent és... Quina és la millor manera d'afrontar una cosa que... una situació estranya que ens incomoda? Per sortir-nos airosos i no... que no ens faci mal de cap.
0: Uh-huh.
1: Un problema.
0: Sí.
1: I la següent és... un dinama que tinc ara, que havia el bon temps, ara tinc la terrassa oberta i vaig a la samarreta, després me la posaré. Però penso que el que pregunto en concret és què és més suportable, el fred o la calor? Així, extrem, un fred extrem o una calor extrema?
0: Molt bé.
1: Crec que és tot un debat i potser algú tingui algú que dir.
0: Molt bé, pues, doncs ja apuntat.
1: Doncs bona setmana i ens veiem dimensió.
0: Molt bé, bona nit.
1: Adéu.
0: A veure, que el tema dels mussols, hem tingut diversos missatges que ara també us els explico, us els llegeixo i els podem escoltar. En David, des del Carmel, ens diu: he tingut alguns mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas, són resultat de l'estrès, nervis i ansietat o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això, diu el David, ajuda molt. L'Eli, des de la Bona Nova, diu: els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti. Després, una altra pregunta sobre els mussols que ens fa la Mercè, l'ha deixat gravada, des del Matret.
2: M'agradaria saber que algú digués a veure per què se li diu mussol quan surt això a l'ull.
0: Per què se li diu mussol? A veure qui ens contesta això. Perquè no se li diu d'una altra manera i se li diu mussol. Que el mussol és un animal moníssim, que a més és savi i surt de nit i és una mica el nostre animal de companyia en aquest programa. La Isabel diu: dir-vos que estic d'acord amb les senyores que han trucat per comentar les pel·lícules tan desastroses franceses que fan el cap de setmana. Diu: no és perquè siguin franceses, és que són molt repetitives amb les trames. I també molt encertada la trucada de l'Adolf al respecte. Diu: una bírria, tot plegat, diu la Isabel. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. La Maria Teresa, des de Manresa, diu: què opinen els ignorants que pel futbol s'hagi d'escurçar el seu programa? Aquest seu vol dir el meu, no? Vull dir, a mi em dieu de tu, eh? De vostè no caldria, però gràcies, Maria Teresa. Diu: se'n fa una mica massa del Barça. I una altra pregunta que fa la Maria Teresa, diu: quan s'emetrà el programa de televisió del senyor Clapés? Doncs, a veure què ens responen els oients, perquè jo, com que no ens veiem gaire, no li puc respondre. No li puc respondre. L'Aleix, des d'Esparreguera, diu: per què quan busquem una plaça d'aparcament abaixem el volum de la ràdio? Això diu l'Aleix. Ho estic pensant. Jo el que faig és treure'm el cinturó quan aparco, és veritat. Però trec el cinturó perquè aparco millor sense el cinturó. Però el volum de la ràdio, no sé si... potser sí, no sé, a veure què diu la gent. Després, l'Helena diu: l'home que ha trucat per criticar la incorrecció del Bora Nit s'ha acomiadat segurament sense ser-ne conscient amb Bora Nit, o com a mínim, diu l'Helena, jo és el que he sentit, i ens envia aquest tall de veu.
3: T'hauria de mirar, eh?
4: Sí, així ens has passat el bando dels ignorants, ara, eh?
3: Clar, però és el bando que m'agrada, el dels ignorants.
4: Molt bé, Marta, bona nit.
3: Moltes gràcies, igualment. Adéu-siau.
0: I com que no hem acabat de sentir bé, l'Aina s'ha anat a continuïtat nostra, és a dir, allà on està gravat el programa cada dia, i allà s'escolta una mica millor, a veure què diu, a veure.
4: Molt bé, Marta, bona nit.
0: Moltes gràcies. Sí, senyor, ens va dir bona nit. A veure un moment. O sigui, va trucar per dir que perquè es deia bona nit, que això no era correcte, i va acabar dient bona nit. No n'era conscient, jo. Helena, ens has fet... Ara em fa gràcia. Em fa gràcia, mira. Va dir bona nit. Són coses... S'escapa. És que al final s'escapa el bona nit. Ens truca el 932-07-474 la Maria Pilar, des de Manresa. Bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, era per fer un comentari d'això dels mussols que ens sortien i quan eren petites, la veritat, jo des de llavors a mi no me n'ha sortit cap, però quan eren petites ens sortia un mussol, anàvem a una altra casa, trucàvem i sortia aquella, la senyora, i que deia, què voleu, o qui demana? I deia, i nosaltres responíem, aquí us el deixo, i tornàvem a marxar.
0: A veure, com... Sí. És a dir, fèieu com una escena, sí. No? De, aquí us el deixo, el mussol.
5: Sí, nosaltres trucàvem, teníem el mussol a l'ull, sí, evidentment, sí. I anàvem a una altra casa i trucàvem, clar, i aquella senyora en sortia i què voleu? I nosaltres els li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem.
0: I la pregunta és, i el mussol desapareixia?
5: I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol suposo que quan ja havia fet el seu efecte marxava.
0: I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies a haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
5: Exacte.
0: Ai, és bona aquesta, no havia sentit mai això.
5: No, ai, doncs sí, i tant als pobles això es feia, quan érem canalla. I
0: vas
5: tant.
0: Deixar el mussol a casa de l'altra, no? I ja s'espavilarà,
5: sí,
0: no?
5: Sí, i dèiem, aquí us el deixo, i marxàvem.
0: Clar, i la senyora que rebia aquest missatge sabia de què anava el tema?
5: Bueno, no sé si en sabia el què o no, però quedava allà, no sé. Nosaltres en marxàvem.
0: Ostres, sí. Allò, sí. És com tirar-li allò mal estrogança, diguéssim. No, Pepe, això per tu. Jo no el vull per res.
5: Aquí us el deixo. I doncs marxàvem corrents. Bueno,
0: molt curiós, perquè no ho havia sentit mai. És
5: no,
0: curiós.
5: Doncs sí, guaita, nosaltres als pobles ho fèiem, això, bueno, almenys ho fèiem. Els dos pobles que he viscut, doncs sí.
0: I quins pobles són aquests?
5: Mana?
0: Quins pobles són aquests que fèieu això?
5: A Santa Maria d'Oló i a Sant Padó.
0: Molt bé. I quan eres petita, entenc, eh?
5: Sí, i tant, mana de Déu. Una altra cosa.
0: Digues.
5: Algun dia podria explicar una història que ara que ve el papa, aquí a Barcelona, doncs, bueno, que vaig viure jo dintre de tot, amb els meus pares. I és una història una mica, bueno, maca, perquè la vaig viure molt intensament i, bueno, em va fer molta il·lusió de poder-los fer aquest regal i, bueno, que ells van anar a Roma a veure el papa, però era quan ells van fer les noces d'hort.
0: Sí.
5: I nosaltres li vam dir, què voleu, un viatge? Un viatge. I llavors era que beatificaven dos pares blancs i un era d'Avinyó. I el meu pare coneixia una monja que perteneixia a dintre a les dependències del papa.
0: Sí.
5: I llavors, bueno, s'escrivien de tant en tant i li va escriure, doncs, que ell li agradaria molt veure, o sigui, el papa. I llavors es van escriure i van dir, doncs, de tal fetge a l'altre, vindrem a Roma i ens veurem. I llavors nosaltres, les tres filles, els hi vam pagar el viatge a Roma, però hi anaven amb autocar. I vaig dir, no, amb autocar no podeu anar a aquesta edat. Els vam anar amb un bitllet d'avió, amb un hotel de 5 estrelles, tota una setmana, i una habitació cada un, perquè la meva mare roncava molt i el meu pare no podia dormir. I llavors els vam fer dues habitacions, però que es comuniquessin. I amb un hotel de 5 estrelles, i vaig dir, són les noces d'hort i les heu de viure plenament. I aquella monja els va rebre a Roma, ella ja havia contactat amb el papa, que era el Joan Paulo VI, els va ensenyar totes les dependències de dintre d'allà on vivia el papa els va rebre, els va donar un pergamí amb la benedicció, no sé què, però bueno, els va beneir, i per ells dos sols. Van venir, si tu els haguessis vist aquella cara, de satisfacció que encara me'n recordo.
0: Home, t'ho diràs.
5: Ja fa, no sé quan, bueno, la meva mare ja fa 33 anys que és morta, perquè al cap de 2 anys ja es va morir. I el meu pare, bueno, al cap de 2 també es va morir. I, però amb una satisfacció, i ens va, bueno, a mi em va alegrar moltíssim, ens va costar molts diners, aquella època.
0: Ja, m'ho penso.
5: Però eren tan ben gastats...
0: Però era un regal que, mira, que això no té preu. Ja, és un regal per tota la vida.
5: I exacte.
0: Encara ara han passat tants anys i encara ho recordes i t'emociona.
5: Jo sí.
0: Imagina't.
5: A més, vam fer el dia de la festa, ho van estrenar tot. Vestits, tot, en ells, tot. Van convidar tota la família i amics, que érem a vora 100 persones. Bueno, ho va fer, va dir, com que només ens veiem pels enterraments, doncs, que ens veiem per festes.
0: Ben fet, sí, senyor.
5: Jo els vaig llogar a la coral I els li van cantar la missa, li van fer una mica de concert i vaig dir, li canteu el cavaller enamorat.
0: Que bonic, Maria Pilar. Gràcies per compartir-ho, que arribem a la una de la matinada i tinc aquí els companys de...
5: Gràcies per escoltar-me,
0: No, només faltaria. Molt bonic.
5: Que tingueu bona nit.
0: Igualment, bona nit.
5: Gràcies.
0: Adéu-siau.
5: Adéu.
0: Doncs així, amb aquesta escena tan bonica i aquesta història tan bonica que ens ha explicat la Maria Pilar, arribem a la una, escoltem les notícies i tornem després amb més trucades i amb més històries.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després de que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta salarial concreta. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Mumbrú, de la USTEC.
2: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens.
3: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Repassem ara altres informacions en format breu. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació a l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Trump que no es fiqui amb Taiwan. I molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les properes setmanes, segons ha pogut saber aquesta emissora. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
4: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
1: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que a tota la resta de comunitats autònomes juntes. Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Reial Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també s'ha jugat el partit del Reial Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabat, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. Victòria també del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. El Giro d'Itàlia triomf del ciclista italià Davide Valerini a la 6a etapa de 141 quilòmetres. A la general, el portuguès Alfonso Eulàlio segueix amb la màlia rosa de líder.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
6: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
7: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
8: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
7: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
9: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Continuem aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Per nosaltres, últim dia de la setmana, per nosaltres ja és divendres. Podeu continuar trucant al 93-207-474, com acaba de fer la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Bé. Sí, estic bé.
0: Molt bé.
1: Desitjant que m'operin
0: l'altre ull, clar.
1: Sí, perquè ara d'un hi veig bé i de l'altre no.
0: No, clar, això fa ràbia.
1: I he de portar ulleres fosques, però bueno.
0: Això et fa més interessant, no pateixis.
1: Bueno, però quan tingui els dos ulls iguals, podré tornar a veure els senyors, els que són guapos i els
0: també,
1: que no.
0: Això també, això també.
1: Que ara només els veig a mitges.
0: A mitges, clar, no pot ser això.
1: Dit això, la meva pregunta és, amb la visita que ens farà el Sant Pare, es parla de que visitarà l'església de Sant Agustí. Jo aquesta església la conec, perquè està al carrer Hospital. I sí, sé que és molt antiga, té molts anys, però m'imagino que deu haver-hi alguna història interessant, crec jo. No sé si algun ignorant sabria dins el per què.
0: De la alguna història d'aquesta església de Sant Agustí, eh?
1: Referent, sí, perquè que vingui el Sant Pare i que vagi a visitar-la, per mi
0: és simptomàtic d'alguna cosa, no?
1: Sí.
0: Clar.
1: No, i a part de que, bueno, la part on està, diguem-ne, del carrer Hospital, és que a 100 metres d'allà està el teatre a Romea. A part de que el carrer Hospital, el mes de maig, es fa la Fira de Sant Ponç, que jo també hi anava. Però fa molts anys, això. Uf! Però molts.
0: Ja. Doncs a veure si algun ignorant ens
1: sap dir... Aquesta és la meva curiositat.
0: Molt bé. A veure si algú ens ho sap dir el per què i qui hi ha darrere d'aquesta església. Molt bé,
1: sí, senyora.
0: Rosa. Perfecte.
1: I molt bon cap de setmana.
0: Igualment per tu. Que vagi bé. Bona
1: adéu,
0: nit. Adéu-siau. Adéu. En la Maria Rosa, des de Sant Cugat. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Això de Rosa, Rosa, i tiro perquè
0: per me toca. Eh? Sí, sí, és que he estat a punt d'equivocar-me. Dic, no, no, que és una altra, que és una altra.
2: No, escolta, quan has dit de la Rosa de les ulleres fosques, he pensat, ara anirà de diva, dona.
0: Clar, tu diràs.
2: Sí, també ho he pensat. Sí,
0: clar,
2: sí.
0: De diva total, no?
2: Total. Escolta, això de l'església de Sant Agustí, allà, aquell home que hi ha allà, el mossèn que hi ha per allà, no és aquell que fa molta beneficència i recull gent i...
0: Crec que sí.
2: Per això deu ser, per això hi deu anar, dic jo, perquè em sembla que és allà que sento moltes vegades que fa moltes obres i recull gent i bé, en fi.
0: Sí, diria que sí, però no sé si és aquest el motiu. Sí, sí.
2: A mi també bé, si hi ha algú que està més entrat de la cosa ja ho dirà, oi?
0: Bé, sí,
2: però
0: sí.
2: A mi em sembla d'entubi que és això, que és aquest home que per les seves beneficències i les seves bones obres.
0: Uh-huh.
2: En fi, escolta, això del mussol...
0: Sí.
2: S'ha deixat un detall molt important.
0: A veure.
2: Sí, i no només és a Sant Andreu, també ho fèiem, això. Sí.
0: Ah, sí?
2: Sí, vull dir, no és una cosa de poble, no. Mira, s'agafava la mà, se tensava l'ull com si t'anessis a agafar el mussol.
0: Sí.
2: Si posaves la mà així en pinya, oi?
0: Sí.
2: Com si t'agafessis el mussol i llavors el llançaves a la casa i deies, aquí es queda.
0: Ostres.
2: Sí, sí, però és això, a més es feia així aquesta cosa que s'havia de llançar, no? Com si te l'agafessis,
0: sí, sí,
2: i el llancessis.
0: I el llancessis cap a l'altra casa, no?
2: Exacte, sí.
0: Aquí teniu el mussol, pam.
2: Sí, i escolta, és que avui, no sé si ha sigut aquesta matinada o ahir, bé, que vaig sentir que s'havia mort la Tània Doris. La Tània Doris era una artista de varietés,
0: sí,
2: i que va viure molts anys amb el senyor Calçada. El senyor Calçada tenia les xiques alegres de Calçada, que es deien les xiques alegres de Calçada,
0: sí.
2: I, I cantaven una cançó que deia «Somos las chicas alegres que trajo Colzada para quitarles el mal humor, girando en tono divertido, alegre distraído, con la revista sus preocupaciones alejará, rían y aplaudan después». I això sortia com a anunci a la ràdio i, esclar, totes aquestes coses quedaven. I eren les xiques alegres de Colzada, i les anunciaven així.
0: Sí, sí.
2: I llavors hi havia aquells cartells fenomenals, Polo Polo i tot allò, amb aquelles senyores esculturals de 4 metres.
0: Sí.
2: Però sempre aquesta cançó em feia gràcia, i jo com que sempre m'agrada me les aprenir.
0: Te les aprenies, eh? Te les saps encara, eh?
2: Totes les de propaganda, tots els anuncis, mare de Déu, quedaven molt així. En fi, només era això, i no sé com ha sortit, perquè torno a estar fònica.
0: No, dona, no.
2: Però bé, jo com que no tinc com tu poc que esforçar-me per pobre, per parlar per la ràdio.
0: No, però has de tenir la veu bé. Va, has de tenir la veu bé.
2: Vinga, doncs.
0: Gràcies. Bona
2: nit. Adéu.
0: En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, jo em va fer molta gràcia això del mussol.
0: Sí.
3: Perquè ho fèiem al nostre poble, també anàvem per les cases per la nit. I diem, senyora, picàvem, perquè abans totes les cases dels pobles estaven obertes. Vull dir, no tancaven en clau, sinó els que tenien un comerç. I llavors, doncs, trucàvem i diem, bona nit. I la senyora, o el senyor, diem, qui hi ha? Mira, a qui li deixo? I a qui li deixo el mussol? I quan anàvem corrents. I, bueno, era una gamberrada que fèiem els xicuelos.
0: Era una gamberrada, diu.
3: Sí, i després també teníem una altra gamberrada, i després li diré l'altra cosa més, que també era parar el potet. I això consistia en anar a una finestra o algo i posar un pot ple d'aigua. I quan no teníem aigua, mos pixàvem dins del pot. I un cordell a l'altre costat de cera, enganxat a una pedra, i han puesto que no hi hagués molta llum. Llavors passava una persona i et topava el d'allò i li caia el pot i el xopava. Ah. Era una gamberrada.
0: Home, el pot ple d'aigua i pipí, no? Tot a sobre.
3: No, si teníem aigua a prop, anàvem i posàvem aigua, però
0: ja,
3: si no en teníem,
0: si no hi havia aigua, ja, d'acord.
3: Ho ampliem de pipi. I llavors passava la gent, i clar, com no es veia el cordell, era un cordell finet, doncs topava el cordell i llavors es tirava el pot i li tirava damunt de la persona. I us ho gamberra.
0: Gambarrets, gambarrets éreu, eh? Ja ho veig.
3: Sí.
0: Ja ho veig.
3: Bueno, total, que, bueno, el que jo trucava és perquè abans hi havia una enfermetat que es deia la solitària.
0: Sí.
3: Que era una cosa com un cuc que sortia pel cul.
0: Sí.
3: Que sortia una cosa blanca i els xiquets anaven pel carrer i baixava pel pantaló curt, se sortia per baix.
0: Ai, calla.
3: I com se trencava i caia, era molt asquerós.
0: Molt.
3: I ara fa molt, jo ni els meus fills, ni els meus nens, i tot això, no, ja no ho tenen, no sé si és que no n'hi ha o què. Ah. I per últim, una última cosa és que fa molts anys que no he sentit a l'Emili Vendrell cantar l'Emigrant. I després també hi ha una sardana, que és la sardana de les monges, cantada, que tampoc l'he sentit ja fa més de 60 anys que no l'he sentit. Però cantada, no, tocada sí, però cantada no.
0: Vale, m'ho apunto, a veure què trobem, Emili. Ai, Emili, Joan Josep, l'Emili és el que canta l'Emigrant. La sardana de les monges cantada també, molt bé.
3: Sí, sí, i Emili Vendrell, que per cert tinc un autògraf.
0: Ah, molt bé.
3: I sí, una vegada que no sé per què els van trobar, i no, ell no tenia cap foto d'ell, i hi ha una foto meva, i jo sí que duia una foto meva, i detrás està l'autògraf de l'Emili Vendrell.
0: Molt bé. Doncs ho apuntem a la llista. Gràcies, Joan Josep, que vagi bé. Gràcies. Bon cap de setmana.
3: Una altra vegada també vaig trucar demanant unes coses, a veure si se sabia, i no m'han contestat mai, o és que si ja ho han contestat, no ho he sentit.
0: Clar, no me'n recordo què va demanar ara, i nosaltres anem contestant poc a poc, però...
3: Sí, era que després de que va passar allò de Serrat en televisió, que van prohibir les cançons.
0: És veritat. Bueno, no ens ho han contestat. No.
3: Ja.
0: No,
3: vale.
0: No, vinga, hem d'investigar.
3: Gràcies, bona
0: gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: La Maria Teresa de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Que jo trucava, és la primera vegada que truco des de que has començat tu.
0: Doncs benvinguda, programa, ben tornada, molt bé.
4: Ens vam conèixer, us escolto cada nit, ens vam conèixer el dia de la Xuca l'any passat.
0: Sí, perfecte, molt bé.
4: Sí, sí. Escolta'm una cosa, jo trucava per contestar la Maria Rosa de les Corts, perquè el Sant Pare va a l'església de Sant Agustí.
0: A veure.
4: I va perquè és agustinià.
0: Ah,
4: el Sant Pare és agustinià.
0: Clar.
4: I per això va a l'església de Sant Agustí a fer la visita.
0: Clar.
4: I va per aquest motiu.
0: Molt bé.
4: Sí, sí, no hi va perquè passe per aquí ni perquè passe per allà.
0: Clar.
4: Hi va aposta perquè ell és agustinià i vol anar a fer una visita a l'església de Sant Agustí.
0: Clar.
4: I va per aquest motiu.
0: Sí, senyora.
4: Això ja fa temps que ho van dir les autoritats eclesiàstiques.
0: Uh-huh. Doncs
4: sí,
0: molt bé.
4: Que és del tot cert que hi va per aquest motiu.
0: Uh-huh. Doncs ja està. Pregunta resolta, Maria Teresa. Moltes gràcies.
4: Val. No et sento quasi gens. Em despedeixo i et saludo amb una abraçada. A tu i a tots els ignorants.
0: Igualment. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona Adéu. Nit. Doncs ja hem resolt els dubtes, veus? Fan preguntes i de seguida hi ha algú que sap la resposta, perquè és que sou uns savis ignorants, tan savis, que segur que us ve de gust de conèixer què podem veure aquest cap de setmana si remenem alguna sèrie, si teniu temps perquè és dies de festa i voleu estar a casa i veure alguna cosa, doncs vinga.
5: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Vinga, que ja seria hora de parlar de sèries i ja tenim aquí la nostra recomanadora oficial, la Sílvia Comet, per fer-nos un parell de suggeriments de cara al cap de setmana. Em ve molt de gust. Sílvia, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Va, quin tipus de sèries ens portes avui?
6: Doncs avui dues sèries que venen de l'Amèrica Llatina. Res a veure amb telenovel·les, tot una altra cosa. Tenen en comú la intensitat, però amb històries molt diferents i, sobretot, amb un to molt diferent. Comencem amb El Encargado, que fa pocs dies que ha estrenat la quarta temporada.
7: M'encanta. Eliseo. Vendí mi empresa.
8: ¿En cuánto la vendiste? ¿Se puede saber?
7: Un palenque.
8: ¿Un millón de dólares?
7: Pato.
9: Eliseo.
7: Señor presidente.
9: No sabes lo bien que me vendría un perfil como el tuyo acá.
0: A veure, és una comèdia, és un drama, què és això?
6: És una mica una barreja de gèneres. És una comèdia negra, però amb trets de thriller psicològic. Riureu? Sí, seguríssim. Però també hi ha molta tensió i una sensació de desconfiança constant. És una sèrie argentina que es va estrenar el 2022 i el protagonista absolut és, com diu el títol, el encargado d'un edifici de Buenos Aires. Aquí en diríem el porter, però un porter amb moltes atribucions, amb molt de poder. Fa el manteniment, fa la vigilància, o sigui, atribucions, moltes, que s'atorga ell mateix. L'edifici està situat a la zona alta de la ciutat i a primer cop d'ull, l'Eliseo, que és com es diu l'encargado, doncs és un bon home que ajuda els veïns de totes les maneres possibles, fins i tot els arriba a donar consells a nivell sentimental o familiar. És un membre destacat de la comunitat i la majoria de veïns hi confien a cegues. Però també n'hi ha d'altres que tenen la mosca darrere l'orella perquè pensen que potser té una mica massa de poder. I tant, que té poder, potser tenen raó, perquè l'Eliseo coneix tots els residents, els seus hàbits, rutines, es fa càrrec dels pisos quan els llogaters no hi són i a poc va coneixent molts secrets. Aquest coneixement es converteix en una gran eina de manipulació, mou fils amb una habilitat gairebé invisible. Quan alguns veïns es plantegen si cal mantenir el servei de la porteria, cosa que posa en risc la seva feina, clar, doncs activa una estratègia no només per convertir-se en imprescindible, sinó per explotar les debilitats dels membres de la comunitat que el volen fer fora. I pot arribar a ser molt cruel, l'Eliseo.
0: I dius que és divertida, sí? Que riurem, segur?
6: Sí que és divertida, és el que té la comèdia negra. Segur que riureu. Per exemple, quan es mostra exageradament servicial davant d'un veí exigent, portant la situació a punts gairebé absurds, amb una submissió tan teatral que acaba fent molta gràcia, la veritat. O també en les seves intervencions en reunions de la comunitat, on amb aparent innocència fa molts comentaris amb doble sentit que descol·loquen els propietaris o directament els deixen en ridícul. També hi ha una escena quotidiana que repeteix a molts capítols quan escombra la porteria i que demostra com pot ser de malintencionat. I sobretot quan parla sol o es dirigeix indirectament a l'espectador amb to irònic. Aquesta seria la gràcia del costat fosc, però a poc a poc la veritat és que es va convertint en un personatge molt i molt inquietant. Sempre té un somriure als llavis, però com a espectador sabem perfectament com podria ser de perillós només amb el to que fa servir per parlar amb els veïns que li molesten. Aquest n'és un exemple.
10: Me alegra tanto verlo bien, doctor.
11: Hijo de puta.
10: ¿Cómo está la familia? ¿Bien?
11: Basura.
10: ¿Van a comer afuera?
11: Conchudo de mierda.
10: ¿Pizza o parrilla? ¿Dónde van?
11: Hijo de remil puta.
10: Para lo que necesite, yo siempre estoy.
6: Els renecs argentins també fan molta gràcia, per cert. Tot això és mèrit de la increïble interpretació de Guillermo Francella, que aconsegueix crear un personatge superambigu, només amb un gest pot arribar a posar els pèls de punta. Si mireu la capçalera de la sèrie, veureu que en una dècima de segon passa d'un posat entranyable i fins i tot adorable, modificant l'expressió a la d'una mena de psicòpata. Ho entendreu tot. També cal destacar, lògicament, l'encert dels creadors de la sèrie, Mariano Con i Gastón Duprat, que venen del cinema d'autor i de la comèdia satírica argentina, amb obres que acostumen a disseccionar comportaments socials i jerarquies de poder, i aquí això també es fa molt evident. Hi ha molta ironia i humor, però també hi ha crítica social i un retrat d'algunes misèries humanes. Per exemple, els pijos, que no tenen per a res a un empleat a priori modèlic i que els fa la vida més fàcil. Clar, ells no saben que és un personatge sinistre, però és un porter molt entregat, diguéssim. I a mesura que avancen les temporades, creixen les seves ànsies de poder. De porter passa a empresari. Fins on arribarà? No donaré més pistes de fins on arribarà, però pot arribar fins a dalt de tot. També cal dir que és una sèrie amb símptomes d'esgotament. La quarta temporada, pel meu gust, és la pitjor, però si no la coneixeu, amb les primeres entregues us ho passareu molt i molt bé, i si heu arribat fins a la tercera, doncs sempre està bé saber com acaben les temporades, no? Les quatre entregues de l'Encargado són a Disney+.
12: Anem per la segona sèrie. A quin país llatinoamericà ens porta?
6: A Xile. És una sèrie molt diferent, basada en un cas real. Es podria haver fet en format documental, un true crime, però és una ficció dramàtica amb mirada artística. Es tracta d'un cas mediàtic molt, molt conegut al país, però aquí s'han canviat els noms. Es titula Alguien tiene que saber.
13: Uno nunca sabe cuál va a ser la última vez. Nadie piensa, esta es la despedida. Si tienes suerte, es un te quiero. Cuídate. Llegamos a Conce porque nadie podía encontrarlo. Y el caso nos atrapó. Y nadie vio nada. Nadie oyó nada. A Juli se lo traga la tierra.
6: Arrenca amb la desaparició d'un jove que surt una nit de festa i l'endemà la seva família veu que no ha tornat a casa. Cap dels seus amics en sap res de res. El noi ha anat a una discoteca de reputació una mica discutible amb uns amics. La discoteca estava plena de gom a gom. Hi havia més de 400 persones, entre les quals els amics del noi. Però resulta que ningú en sap res. Els amics han begut massa i no se'n recorden de res. I aquí comença una autèntica odissea de la família per seguir les passes del jove desaparegut. Part de la població també es mobilitza per buscar-lo. La desaparició és present en tot moment als mitjans, però cap pista. I aquí entra en escena un veterà policia provinent de la capital que d'entrada sembla molt solvent, molt metòdic, entrevista qui calgui, busca indicis on la policia de la localitat no ha buscat. El problema és que aquest inici racional es va transformant. El cas el comença a afectar personalment i entra en una dinàmica obsessiva on tot li semblen pistes i senyals i tot ho interpreta una mica a la seva manera. La sèrie també té una lectura que va més enllà d'aquest cas concret i que connecta amb el context social argentí. La policia ineficaç, com funciona el sistema judicial, el silenci institucional, i també parla de la pressió mediàtica i el soroll informatiu, que fa que qualsevol persona a qui interroguin es pugui considerar culpable i hagi d'afrontar una crisi de reputació o directament atacs físics.
12: I en realitat, Sílvia, en què es diferencia d'un true crime convencional?
6: Sobretot en què no busca reconstruir el cas amb precisió documental ni seguir una lògica estrictament investigativa. A banda de les pistes que es van aconseguint, té molt pes la càrrega emocional, com ho viu la família, com s'hi implica la població i com s'afronta el cas a nivell institucional. És una sèrie que surt de la productora de Pablo Larraín, destacat productor i director xilè, que en aquest cas no ha participat ni en la creació ni en la direcció, però sí que la sèrie desprèn aquella atmosfera carregada de silencis i imatges evocadores que acostuma a portar a la pantalla Larraín. Alfredo Castro, un habitual als films d'aquest cineasta, es posa en la pell del policia obsessionat, ha aparegut en pel·lícules com Postmortem, ambientada durant la dictadura de Pinochet, o també l'hem pogut veure a Polvo Serán, de Carlos Márquez Marcet. I Paulina García assumeix el paper de mare incansable per trobar el seu fill, sempre sense perdre l'esperança que sigui viu. Ella sempre ha pensat que algú se l'ha endut i que el té retingut. Tots dos actors estan molt convincents.
12: I què en diu la família en què està inspirada la sèrie? Perquè amb alguns crims mediàtics, les famílies no porten gaire bé això de veure's retratats en un documental o en una sèrie.
6: Sí, sí, certament, i aquest cas no és una excepció. La família de Jorge Matute Jones, que és, com es diu, el noi desaparegut que retrata la sèrie, ha estat molt crítica amb la mateixa existència d'aquesta ficció. L'ha arribat a qualificar de falta de respecte perquè ha reobert el trauma i diuen que s'explota el cas amb finalitats comercials. El dolor de les famílies en aquests casos mai es pot ignorar, clar, però els creadors d'aquest tipus d'obres normalment argumenten que no busquen una còpia dels fets, que fan servir la ficció per explorar reaccions emocionals i, sobretot, les que porten el segell de Pablo Larraín, també denuncien importants errades institucionals, policials, pressions polítiques. En aquest cas, a més, també es posa de manifest el paper dels mitjans i de persones que volen treure profit de les desgràcies familiars. Deia abans que aquest cas va ser molt conegut a Xile, però fora de les fronteres és bastant desconegut, i a través de la ficció la resta del món podem saber d'una investigació que va ser molt difícil de resoldre. Evidentment, no us diré com acaba, i com sempre, si decidiu mirar la sèrie, la recomanació és esperar al final per buscar informació a internet, perquè no us perdeu la part que té, doncs, de misteri. Alguien tiene que saber té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
12: Doncs avui dues recomanacions que venen des de l'altre costat de l'Atlàntic, El Encargado i Alguien tiene que saber. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve més propostes.
6: Fins la setmana que ve.
5: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: Soc un sabadellent que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
1: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
2: What do you see?
3: I see you in London working with your father.
4: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Beef, Portobello i El cavaller dels set reines són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
7: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
8: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
9: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
0: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: És que m'heu posat la pell de gallina.
10: Ara passen 2 minuts a 2:15 de la matinada. Ens truca el 93-201-7474 en Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
10: Tot bueno, mira,
11: ara s'està parlant molt del judici a la família Pujol.
10: Uh-huh.
11: Bueno, pues serà una casualitat, perquè la vida està plena de casualitats. Jo vaig estar al restaurant que va donar la dona del fill gran de Jordi Pujol, de Jordi Pujol Ferrusola,
10: sí.
11: I al centre de la taula hi havia un jarró amb flors.
10: Mm.
11: Bueno, i quan va anar la dona de Jordi Pujol Ferrusola amb una detectiu privada,
10: sí,
11: havia pujat al gerro de la planta,
10: sí,
11: una gravadora.
10: Un micròfon,
11: i,
10: sí.
11: Exactament. Mm. I li va gravar tot. I ella, bueno, pues va contar con pelos y señales com enviaven diner a Andorra i com el feien aquesta... bueno, és un delicte que és huida de capitales del país.
10: Uh-huh.
11: I, bueno, va ser una casualitat perquè el restaurant es diu La Provenza i és un restaurant de menjar i de cuina francesa.
10: Uh-huh.
11: I vam anar perquè hi havia un subtinent que el destinava forçós a Sant Sebastián per la mort d'un altre,
10: sí,
11: que l'havia matat la ETA.
10: Carai.
11: I sí, bueno, això entra dintre del nostre,
10: sí,
11: del,
10: sí,
11: nostre treball. Un tio meu, que era el governador militar, també li van posar una bomba a l'APA i va morir ell, el general Garrido, i la seva dona. I bueno, però aquest ja l'enviaven com un càstig, perquè quan estava a la zona, al carrer Comerç, que allà sortejaven los mozos, ell tenia una combina amb metges de l'hospital militar.
10: Mm.
11: I doncs els donaven per sorts d'una huida. I era mentida. Era a canvi d'un milió de pessetes.
10: Mare meva.
11: Entonces, doncs ell es va menjar tot el marrón,
10: yeah,
11: i va dir que tot ho havia fet ell.
10: Yeah.
11: Vull dir que no. I doncs es va... Un hombre de paja, que se llama en aquests,
10: sí,
11: casos.
10: Sí, sí, sí, sí, correcte.
11: I doncs pues, el van fotre a presó. I lo que va, el CSIC, que és el Servicio Secreto,
10: mm,
11: va fer una, amb una cosa que diu la CIA i la KGB, que és Cherchez la femme. Cherchez la femme és busquemos a la mujer.
10: Yeah.
11: Ell tenia una man de 18 anys. I aquesta pues, li va comprar un xalet, un cotxe, vestits, joies i de tot.
10: I de tot. Déu-n'hi-do. Vaya història. Molt bé, Ferran. Mm. Doncs gràcies,
11: bueno,
10: per compartir-ho.
11: I això que dic és veritat, perquè el meu psiquiatre em diu que ja tinc de contar la veritat. I I el que pagava la despedida d'aquest home, que anava castigat al País Basc, estava clar, va ser Carlos, que li deia el guapo. Ja. El restaurant La Provenza.
10: Sí, sí, correcte. Molt bé, Ferran, doncs gràcies per la trucada. Sí.
11: De res.
10: Que vagi bé, bona nit. Bona. Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet, bona nit.
2: Bona nit. Mira, jo tenia 10 anys i estava a un poble que es diu Atzúbia.
10: Atzúbia?
2: Atzúbia, sí, que és d'Alicant. I allà, quan tenies un mussol, era fer una fita de tres pedres i aquí passava pel carrer i tirava les pedres i em portava el mussol.
10: Veig que això passa a molts pobles, doncs, eh? Molt bé.
2: Eh?
10: Que veig que això es feia a molts pobles, sí.
2: Sí, però que jo t'hi dic, mira, que ja fa anys, eh?
10: Sí, sí, sí.
2: I llavors, mira, tia, que allà dient sempre tia, o tio, a la gent gran,
10: sí.
2: No anem veí o veïna, no, allà tio, tio. O tia.
10: Uh-huh.
2: I llavors resulta que, tia, mira que m'ha sortit. Oh, això s'ha arreglat en tres pedres. I sí, sí, posàvem les tres pedres i ara demà ja no tinc el mussol.
10: Ah, no? Vaja.
2: No, se n'anava, sí.
10: Se n'anava el mussol.
2: Però el que tirava la pedra se l'emportava, ja. Deien. Ara, jo no he vist el que tirava la pedra ni si se l'emportava.
10: Ja.
2: És això que volia explicar.
10: Perfecte.
2: I ara he dit a l'Aina que aquell matí estava jo a l'hospital i la primera trucada que hi havia per telèfon que era de vosaltres, que em va quedar ahí penjada perquè jo ho he trucat...
10: Ah, perquè no devies agafar línia ahir, no, potser?
2: Exactament. Doncs mira,
10: avui
2: sí. L'hospital.
10: Avui
2: ara
10: sí.
2: Ja tinc una visita el dia 22 a Sant Pau i el dia 10 de juny a Manresa, a la neuròloga. Ja sembla que ja he acabat de metge.
10: I ja ha acabat. I farem un aplaudiment. Molt bé, Juanjo,
2: vale.
10: Superat.
2: Adéu.
10: Gràcies, adéu, bona nit.
2: Adéu.
10: La Marina, des de Barcelona, bona nit.
12: Hola, bona nit. Jo volia fer una pregunta, però abans, com és la Maria Rosa, que la senyora Tania Dori, va morir el 12 de maig, que ho he vist.
10: Sí,
12: sí. Me'n recordo, 74 anys, que ho va ser, no? Jo l'havia vista amb els meus pares, a la Polo i etcètera, i, bueno, era típic, també els musicals, i les noies, les dones també miraven aquestes senyores amb aquestes escultures de cames, unes cames llargues, me'n recordo
10: sí,
12: que
10: sí. Tenien.
12: Dic, parlo, les dones mateixes ho diuen.
10: Això que la pena. Clar, el que té un cos escultural, dius, carai, tu, quin cos, sí, sí.
12: Sí, sí, no, llavors havíem anat, però ja només, no només perquè a vegades els pares es gravaven al teatre, al cine i tot això, i els familiars meus també, etcètera, tota classe de cine i tot. Vull dir que... Bé, doncs, jo volia preguntar una cosa molt diferent ara, però
10: digues.
12: Bueno, no podia deixar de dir-ho, perquè jo me'n recordo d'aquesta senyora.
10: Clar.
12: Veure-la directa. Llavors resulta que... Llavors hi ha uns baveros, en castellà baveros, pitets.
10: Pitets, sí.
12: Que jo els dic, a vegades en algun restaurant, entenen que te'ls poses i se tiren, no? Que són de paper.
10: Sí.
12: I bé, no sé, jo no els he comprat mai, no sé si s'ha d'anar amb aquest centre que es diu Culinarium o un centre, bueno, un comercial gran potser també, o un petit també, no ho sé, a veure on t'ho podria comprar.
10: Tu però vols comprar pitets d'aquests de paper per adults, diguéssim.
12: Bueno, a vegades va bé tenir alguns, se m'ha corregut. Home,
10: sí.
12: Hi ha de roba, mira, els rentes i s'ha acabat, no? També hi ha els de roba. Però he vist que aquests els tenen en alguns restaurants
10: sí.
12: I els ofereixen gratis.
10: I tu vols saber on trobar-los, eh? Seria la pregunta?
12: Si hagués de tenir algun, potser sí. Això, algun bravo.
10: Perfecte.
12: També tinc uns de roba, però clar, jo volia saber aquests.
10: Si aquests de paper, sí, sí.
12: Culinari o algun puesto, un restaurant, en algun lloc que ho pugui trobar.
10: D'acord, a veure què ens diuen. Perfecte, molt bé, Marina, doncs
12: moltes
10: gràcies. Que vagi bé, que descansis, bona nit.
12: Ai.
10: Doncs va, que d'aquí 5 minuts arribarem a 3:15, i jo crec, Oriol, que podem obrir... el capítol de preguntes contestades, com ho veus? Sí? Doncs vinga.

0: Doncs aquesta era la pregunta d'en Josep Lluís.
1: Qui va inventar el calçat català conegut com les espardenyes? Qui les va inventar?
0: Qui les va inventar? Doncs mira, en Tito Vigorra, excompany, per cert, de la nit dels ignorants, ja jubilat, ens ha respost a Facebook, diu que l'espardenya és un calçat molt antic i, per tant, no es pot atribuir a un únic inventor amb nom i cognoms. Tot i això, l'espardenya deriva de les sandàlies que ja utilitzaven els egipcis i més tard els romans. El document més antic en català les data ja l'any 1322. Fins i tot existeix una mostra d'una sandàlia d'espart a la cova dels Ratpenats de Granada que té uns 4.000 anys d'antiguitat. A Catalunya, l'espardenya es va consolidar com a símbol nacional durant la Renaixença i, posteriorment, a través de la sardana. L'espardenya de 7 vetes que es lliga al turmell és la versió més icònica de la indumentària tradicional catalana. I un dels grans ambaixadors va ser Salvador Dalí, que les portava habitualment i que les va convertir en un símbol d'identitat i d'estilisme bohemi. Aquesta és, per tant, la primera de les preguntes contestades. I canviem de tema, parlem d'un dels programes històrics de Catalunya Ràdio.

0: Perquè la nit de dimarts a dimecres, en Miquel des de Sabadell feia aquesta pregunta.
1: Ell va preguntar sobre el programa de Guàrdia.
0: Sí.
1: Perquè aquesta setmana no se l'ha fet i no sé per què, si ja tenen el pan o què.
0: Aquest cap de setmana no l'han fet, l'enguàrdia?
1: No, al principi no. El segueixo cada setmana, estem estranyant.
0: Doncs mira, a través de la xarxa social X ens respon l'Enric Calpena, el presentador i director del programa Enguàrdia, i ens ha explicat que ha estat de baixa i que han hagut de repetir alguns capítols, però que ara ja han tornat a començar a gravar, per tant això vol dir que tot va bé, i tot indica que a partir ja del 23 de maig, que això és ja la setmana que ve, ja hi haurà un programa nou. Doncs va, que abans del conte encara tenim temps d'escoltar aquesta cançó que va demanar la Maria Rosa de les Corts, Claire, de Gilbert O'Sullivan.

I estem ja en disposició de tancar la setmana dedicada en aquest llibre Dones, d'Isabel Clara Simó, editat per Columna, amb relats sobre dones de tot tipus. És un llibre que fa 28 anys, 29 per ser exactes, que va escriure l'escriptora del COI, ja desapareguda, i després de llegir El metro, La presidenta, Pardalets i La foto, avui acabarem amb un conte que porta per títol Si m'estimessis. Amb tu no es pot discutir. És completament inútil. Com parlar amb la paret, tu no t'adones que jo sóc molt sensible i que em fas mal amb aquesta indiferència, amb aquesta... No exageris, Laia, no exageris. Ho veus? Com parlar amb la paret... A mi em fa mal. No pots comprendre això? Però és que no sé què vols. No sé què vols, Laia. Vull el teu amor, el teu afecte, la teva amistat, la delicadesa que jo creia que tenies. Perquè, si no, estem junts. Estem junts perquè tu m'agrades i jo t'agrado, o no? Ho veus? Per tu, amb agradar-te ja n'hi ha prou. I encara dius que no saps què vull. No pot estar més clar, Joan. No pot estar més clar. Per mi, que ens agradem, és secundari. I per tu és el màxim a què puc aspirar. No, dona, no. I és clar que hi ha més coses que el llit entre nosaltres. Això ja ho saps. I com ho sé? M'ho dius mai? I no crec que costi tant. Jo et dec haver dit que t'estimo amb tot el cor milers de vegades. I a tu? Com si et sabés greu parlar-ne. No és veritat. Però què treu cap dir una cosa que saps perfectament? Tu et passes la vida dient t'estimo, t'estimo, com si dient tu ho fossis cert. A mi no em cal. Ho sé. I prou. Doncs a mi sí que em cal. Vull sentir-ho. Vull que m'ho diguis. Va, digues t'estimo, Laia. Va, noia, prou, home, prou. Ho veus? Ho veus? Com no vols dir-ho? No és això, dona. Vinga, digues-ho. Per què et costa tant? Veus? Per què no et crec? Si m'estimessis, ho diries sense fer cap esforç. I estem ben sols. No pots al·legar que això són intimitats.

Està bé. T'estimo, Laia. Sí, així, com un lloro. Apa, per fer-me contenta i prou. Jo sóc molt sensible, Joan, eh? I si això no ho saps, és que no saps res, però res de mi. És que no sé què vols, collons, Laia. Vull sentir el teu amor. Vull notar-lo. Mira, dissabte volies anar a la Palmera, que ja saps que no m'agrada, però tu ho volies. I jo vaig dir de seguida que sí, perquè vull que... De seguida? Doncs no vas rondinar i fer morros tota la tarda. Bé, però... I vam anar, perquè sempre em toca cedir a mi. Però no és això el que volia dir. Anem a la Palmera, que a mi no m'agrada, però hi anem. I què vas fer-hi? Tota la tarda amb en Carles, parlant de parides. I jo, com si no existís. Però dona, feia 1000 anys que no ens vèiem. T'hauria agradat a tu que jo no et deixés parlar amb una amiga que feia temps que no veies? Em penso que hi ha moltes maneres de fer les coses, eh? Si la conversa m'hagués implicat a mi, jo sé fer el càrrec, que teníeu ganes de parlar, però és que em vaig sentir com una forastera, perquè era com si jo no hi fos. Imagina el que dius tu, una amiga meva que ja fa temps que no ens hem vist, creus que jo hauria estat tota la tarda parlant de coses nostres, deixant-te tu al marge? No és el meu estil, Joan. Jo una cosa així no la faria mai. Ni va ser tota la tarda, ni ningú et va deixar al marge. Perquè també podries participar tu en la conversa, em sembla a mi. Mira, no tinc ganes de discutir, perquè amb tu és completament inútil. Quan no vols comprendre una cosa, ja pot ser Aristòtil, que tu no baixes del burro. Però era només un exemple, perquè sempre, sempre que estàs distant, pensant en les teves coses, sense una paraula de tendresa, com si et molestés parlar d'amor amb mi. Doncs sóc així, Laia. Què hi farem? Què vols? Canviar-me? Doncs això no ho aconseguiràs. Sóc com sóc.

Primer, que això no és veritat. Al principi estaves per mi. Sense dir-t'ho, tu sabies què volia jo. Em deies que m'estimaves. M'ho demostraves a cada pas. Segon, que jo no et vull canviar. És aquest Joan el que jo estimo, i no un altre. Només vull que et posis en el meu lloc, que t'adonis que sóc molt sensible, que sàpigues que em fas patir. Però què et faig? Sigues coherent, dona. En què et faig patir? Patir? Ni que fos un sàtir. Un sàdic, deus voler dir. Doncs sí, em fas patir. El teu mutisme és com si passessis de mi. El teu anar a la teva, com si jo no comptés per res. Ai, no hi ha dret que diguis això, Laia, no hi ha dret. Fem tot el que tu vols. Vivim en el pis que tu vas triar. Anem als llocs que tu vols. Perdona, amb excepció de la palmera que, oh, canalla despietat, he triat jo. Saps què passa? Dir una cosa que em pensava que no diria mai de la vida. Que no m'estimes. Que m'estimaves, això sí, ho reconec, però ara estàs amb mi per inèrcia, per comoditat, com qui es posa les sabatilles velles d'estar per casa. Per mandra, inèrcia. Aquest és el mot. Som ara com els meus pares. El pare a la seva i la mare sempre sola. Jo, que m'havia jurat que això a mi no em passaria mai. Laia, estàs traient les coses de mare. Jo estic bé amb tu. Si no, pots pujar-hi de peus, que ja hauria fotut el camp. Per inèrcia? Doncs no ho sé. Estic bé amb tu i t'aguanto moltes coses, Laia, sigues honesta, i reconeixo. No vaig deixar la feina per estar amb tu quan tingueres aquella al·lèrgia? Sí, home, ara passa en factura. A mi em sembla la cosa més natural del món que si jo estic malalta, tu em cuidis, i si tu estàs malalt, et cuidi jo. Però de franc, eh? No sé per què perdre el temps discutint amb tu. És com parlar amb la paret. Però què és exactament el que vols? Que et digui t'estimo 100 cops al dia? Que et digui que tens raó, encara que no en tinguis? Què esperes de mi? Què creus que és una parella? Jo t'ho diré, què crec. Estar per l'altre. Demostrar-li amb mil detalls que és la part més important de la teva vida. Ser sensible a la sensibilitat de l'altre. Cony amb la sensibilitat. Què et penses que sóc jo? Un tros de marbre? També tinc la meva sensibilitat, però no la porto per bandera, saps? Si vols que pleguem, per què no ho dius? Perquè no vull que pleguem. Però no podem viure així, Joan. Jo no puc viure així. Apa, les llagrimetes. No, si m'està bé, per discutir amb tu. Et queixes que no pots discutir amb mi? I saps per què no pots? Perquè jo no et deixo. És l'única manera que estiguis contenta. Quan vols raons, jo callo. Però no perquè cregui que tu tens raó, sinó per no tenir un número com aquest, en què arriba un moment que ja no saps què dir ni què has dit. Jo? Tu i jo, a hores d'ara, si vols que et digui la veritat, no sé de què estem discutint. Jo em pensava que seria d'una altra manera, no el que he vist a casa tota la vida, sinó una franquesa, un estar pendent de... saber que tens algú en qui repenjar-te, tenir-te la seguretat que la teva parella no et fallarà mai. Això sí que és amor. Laia, no siguis així, va. Ja ho saps que pots comptar amb mi. Doncs no ho sembla. A veure, tu vols que anem a sopar a cal els teus pares en plan reconciliació nacional, no? Això és només una cosa concreta. La punta de l'iceberg. El que de debò vull és no haver-te de suplicar per una cosa que tu saps que és molt important per mi. En aquesta i en totes les altres coses. Però si no els pots veure ni en pintura, els teus pares, només que ta mare t'ha fet unes llagrimetes al telèfon i tu, apa, corre. I no sols això, jo al darrere. Si no, no, no t'estimo. Però tu què et costa? Total, un sopar. I després no hi has d'anar per res. Què vols que es pensin, que em tens dominada? Perquè jo massa ho sé que estic totalment dominada. Però ja veus la gràcia que em fa que tothom em vagi ple. Ai, mira, d'acord, Laia, i aniré a sopar. Això, i fer aquesta cara a tot el sopar. Per això prefereixo fer el ridícul amb els meus pares. Prefereixo fer-me la dura, que es pensin que ja no tenen filla, que m'importen un rave,
per què anar-hi, per què t'ho facis aquesta cara tot el sopar? No, gràcies, no. Prefereixo passar per mala filla, jo. Que no, Laia. Podré ser moltes coses, però no sóc un mal educat. A mi els teus pares ni em cauen bé ni malament. Només que sé que a mi no em poden veure ni en pintura perquè sóc el bandarra que se'ns va emportar la noia. Però he dit que hi aniré, i no passis ànsia, que seré tot un cavaller. El que jo vull de debò, Joan, és que ells notin com estem bé de junts, i això només amb bona educació és aquest vici teu que et costa tant dir t'estimo. Vull que ho sentin, que ho notin, que sàpiguen que m'estimes i que sóc feliç. D'acord, et diré t'estimo a casa als teus pares, però ha de ser amb convicció, eh? Ho diré com si n'hi anés la vida. Ho faràs? De debò? Sí, ho faré. És la meva manera de dir-te t'estimo, com cal, amb fets i no amb parauletes. Sempre has de tenir l'última paraula. Sempre has d'acabar fent mal, ferint, burxant. Mai, mai no t'adones que jo sóc molt sensible. Molt sensible, Joan. Doncs amb aquesta discussió de parella acabem el programa d'avui i la setmana dedicada a les històries escrites en aquest llibre Dones d'Isabel Clara Simó. Ara arriben les 2 de la matinada, són les notícies d'aquesta hora, les escoltem com sempre i nosaltres tornarem diumenge 15 minuts més tard de l'hora habitual, a 1:15 de la matinada, perquè el partit del Barça, que és intranscendent, comença 1/4 d'hora més tard. Comença 1:15, per tant, els companys de la transmissió acabaran a 1:15 i aleshores arrencarem nosaltres. Així que no em falleu, sigueu aquí puntuals, que nosaltres també hi serem. Que descanseu, bon cap de setmana i fins diumenge a 1:15.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència al judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola és a qui atribueixen més delictes i per a qui demanen la pena més elevada, 29 anys de presó. Per a la resta de germans, les penes sol·licitades varien entre els 8 i els 14 anys. Les defenses consideren que el cas és un muntatge polític contra la família Pujol. En la darrera sessió del judici, cap dels processats ha fet ús del torn final de paraula. Han intervingut els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
2: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
1: Segons fonts del tribunal, la sentència podria arribar abans de les vacances d'estiu. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per dilluns que ve, pel mateix dilluns a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa.
1: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
3: Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals als Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix, però, Trump que no es fiqui amb Taiwan.
1: L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació a l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté, però, la bonificació a la gasolina i el gasoil. Avenç en el tractament de la celiaquia, que hauria de permetre degradar el gluten a l'estómac en humans abans que provoqui la inflamació pròpia de la malaltia.
3: L'han desenvolupat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francesc Pérez Cano, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula.
4: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
3: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a 1 a Montilivi davant de la Reial Societat, amb gol d'Estuani, i ara sumar 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol.
3: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101 a 79.
3: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la